0: Mira, Bristol, Brisbane...
1: Hòstia, Déu-n'hi-do.
2: Només deu tenir una edat,
1: sí. Quina edat deu tenir, Stevie
0: Wonder? Pues 150, però bueno, està magnífic, eh? Però és que... No, l'Stevie Wonder són...
3: 76 anys té, Stevie Wonder.
4: 76 anys? Sí.
5: Sembla que en tingui 84. Si li veus la foto...
0: Perdona, està tota la vida assegut tocant el piano. No, és d'anar a la mina de Súria.
3: Des de nen, sí, sí.
0: Bueno, doncs parlàvem d'això de superestrella, que no és superfemella, com diu vostè. I parlàvem de l'Aitana.
5: Sí.
0: Amb una notícia.
5: I què ha passat?
0: Expliquem què ha passat amb l'Aitana.
4: Doncs l'Aitana ha fet 4 concerts al Palau Sant Jordi.
5: Ja ho sé.
4: I ahir, durant l'última a Barcelona, va defensar l'ús del català.
6: Molt bé, Aitana, no tenia cap necessitat. Endavant, molt bé, gràcies, Aitana, si ara ja cantessis tot a l'escorafina.
1: Vols deixar un moment, que acabem d'explicar què ha passat?
4: Sí, l'Aitana va explicar que vol practicar més el català i que, tot i que la seva família és castellanoparlana, però és el català gràcies a l'escola.
6: Aitana, molt bé, una dinoi. Jo tampoc parlava el català abans d'arribar a Catalunya. I l'ha pres a l'escola. Molt bé. Ara el que aprens a l'escola és a parlar castellà, però no passa res.
3: Una nova víctima de la immersió lingüística.
4: Si voleu, podem sentir aquest tall on ella explicava això.
7: Aviam. Jo soc amb la meva família més castellanoparlant.
6: Clar que sí.
7: Però és veritat que jo he crescut aquí, a Barcelona.
6: Massa rebre, ara ja no l'entenc.
7: Estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català. I m'agrada dir...
6: Pell de gallina. I va cantar Sol Soler,
3: va cantar amb en Josep Montero de Casgrasses.
5: Sí. Ah, sí, sí, aquell sí. Que crida tant.
3: No crida, té la veu una mica aguda.
6: Que vagin amb Aitana, que ara l'afegiran a la llista del Ministeri de l'Interior,
1: Per parlar català, tu creus?
6: Exacte, i no només això, sinó per defensar-ho i per no amagar-se'n com la Minya Mal, que va fer mitja roda de premsa en català, m'entens?
1: Sí,
6: agraint als seus companys que l'han fet capità de l'equip.
1: Ah, sí?
6: El capità de l'equip, el jugador més important del món, surt, anava a dir a Servicony, però no, l'altre, a parlar en català sense amagar-se. Per què? Perquè la llengua catalana és de la gent que no s'amaga.
3: De fet, el Barça ha fet una campanya al Barça de promoció del català i han sortit molts jugadors, entre ells Fermín, que no és nascut a Catalunya, que parla català.
6: Però és més català que passa? Que estàs matxacant? Que estàs fent allioli? Què passa aquí?
5: Doncs mira que a mi, escolta, m'agradava l'Aitana, però... Així no,
3: Com que així no?
6: Què és el que li molesta?
5: No.
6: Que es demani mantenir i practicar el català a Catalunya? Això li molesta a vostè?
5: No, però és que ella sempre ha cantat en castellà.
6: De merda.
5: No, home, no, però això que diu ara...
0: Sí?
5: Ho deu dir perquè Puigdemont la deu haver subornat amb diners del Consell per la República.
0: Però què diu ara? Sí.
5: No, l'Aitana, això ho ha dit coaccionada.
0: No ho ha dit coaccionada cap de les maneres. Cada dia,
5: si t'hi fixes bé, les imatges que corren per Twitter quan diu això, veuràs que darrere l'Aitana hi ha el bateria. Que en lloc de tocar, està apuntant-la amb un rifle.
0: Bona nit, Granollers! Com esteu?
5: Granollers, no Granollers.
0: No, Granollers. Hi ha una persona allà de Granollers que ho confirma. Sí, és de Granollers, perfecte.
5: És lleig, Granollers.
0: Moltes gràcies a aquesta persona que...
5: Ho ha corroborat.
0: Que no et faran fill pròdig de la vila, però no passa res. Estic commogut, perquè una companya exitosa del gremi, com és Aitana, estimada, companya de tantes aventures musicals...
1: Ah, sí? Vostè ha cantat amb Aitana?
0: Sí.
1: No, pregunto, és que s'ho està inventant aquí.
0: El cas és que Aitana ha llançat un missatge molt important, com és practicar i mantenir el català.
1: Això és així, sí, ho acabem de sentir.
0: Que el vídeo no arribi a les modernes de Malasanya, que podrien implosionar al veure que una diva, una professional, una girly pop, com cap altra, Aitana, a banda de cantar, sap parlar i diu coses coherents en un altre idioma que no és l'espanyol de Madrid. Moltes
1: gràcies. Escolti'm, què has vingut a fer, Otis?
0: A cantar.
1: A cantar aquí?
0: En català.
1: En català,
0: i a fer moviments sexis com Aitana, el qual és molt inquietant.
1: Això t'ho pots estalviar. Hi ha títol de la cançó?
0: He fet una cançó dedicada a la dona que manté el català pràcticament sempre.
1: No sempre.
0: És que sempre, potser corre el perill de no saber semblar la cançó.
1: Ja.
0: Som-hi amb aquesta cançó, dona que manté el català gairebé sempre.
1: Espera, perdona un moment.
0: Perdona?
1: Un moment. Ratlla això un moment.
0: Ara ja no té pressa.
1: Portem 18 temporades.
0: Uh-huh.
1: 18,
0: Sí.
1: I no t'has dignat ni a canviar la cançó.
0: Cançó.
1: Sempre cantes la mateixa cançó.
0: Bueno, però...
1: Bueno, la mateixa melodia.
0: Ah, és diferent. És diferent.
1: Bueno, tira.
0: Una cosa és cançó
1: tira.
0: I la lletra.
1: Tira.
0: Avui, a la dona empoderada.
1: Sí.
0: Que manté el català. Gairebé sempre. Gairebé sempre. Gairebé sempre. Oh, sí, fes-m'ho. persona que sempre manté el català, o gairebé sempre.

0: persona que mantén pràcticament sempre el català. Estaves entre l'espasa i la paret, no et volies quedar sense el paquet, que és un aparell que fa massatges...
1: Otis.
0: Però que sobretot és un consolador.
1: Va.
0: Que no deixa de ser un aparell que fa massatges, però en una part molt concreta.
1: Otis.
0: Jo t'ho entenc.
1: Va.
0: Has intentat llogar un cotxe a l'aeroport del teu país,
1: Otis,
0: a la llengua del teu país, i això ha provocat que el teu interlocutor s'emprenyi i t'amenaci amb anul·lar la reserva.
1: Otis, s'acaba la cançó.
0: Eh?
1: Que s'acaba la cançó, que hem d'anar a publicitat.
0: Fins aquí la cançó.
1: Però quin final més trist.
2: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
3: La veritat és que va sobre rodes.
2: Tan content estàs?
3: Això també.
2: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
4: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
5: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
6: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
7: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
8: Michelle Jenner protagoniza El Nido, un impactante thriller psicológico lleno de misterio.
9: ¿Por qué me hace esto?
7: Porque eres un monstruo.
9: ¿Y si el monstruo eres tú?
8: El Nido, de Hugo Stuben. 11 de septiembre en cines.
10: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
11: Que l'any serien 1, 2, 3...
10: Més de 2.400 euros.
11: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
10: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
15: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
16: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
17: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
18: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
17: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
1: Doncs nosaltres ho hem de deixar aquí. Fins aquí la competència. Tornem demà. Feu bon dia.
19: La competència.
4: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
16: Hola, i a morir.
13: Un programa basat en fets reals.
3: Mala farina.
10: Misteri resolt.
0: Amb els Òscar RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: A veure, per favor, que s'ha de repetir el programa i l'hem de repetir paraula per paraula.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: Home, i amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer a la realització, avui també ens ajuda a la prerealització, com es digui això, com es diu això, quan fas una cosa abans del programa, que necessites ajustar coses.
3: Preliminars.
2: Preliminars. Que són molt importants, doncs, els preliminars són molt importants. Marc Espejo, és genial. Esther Romagosa, què tal estàs?
4: Bon dia,
2: que fantàstic.
4: Bé.
2: Avui ens acompanya, que tancarà el programa, que això sí que és un luxe, per favor. Ella està encantada de tancar el programa.
4: Feliç.
2: Begoña Gómez Urzay.
4: Està bo.
2: Fantàstic.
4: Bon dia.
2: Bon dia. És que, de veritat, deixem el millor tema pel final.
4: Sí.
2: No, anem a dir la veritat, que ella es queixa de que sempre queda l'última, diguéssim. Però que, on millor estaràs que aquí? On millor estaràs que aquí?
4: Enlloc.
2: Exacte. Marc Serena, recuperem la veu de Marc Serena a RAC1, quina meravella, com estàs, fantàsticament. Avui explicaràs que... Fes el titular de la teva secció, perquè és clar.
3: Bueno, jo, el president Illa, el nostre president, diu que ens hem de fixar en Singapur.
2: En Singapur?
3: Que hem vist els resultats de l'informe PISA.
2: Perquè ell hi va anar, eh?
3: Ell hi va anar.
2: Ell va anar a Singapur.
3: I hem vist els resultats de l'informe PISA, que Singapur està al capdamunt i Espanya té els pitjors resultats de la història. Anem a veure si ens hem de fixar o no en Singapur.
2: Jo t'entenc, és a dir, perquè ell va dir que Singapur era per Catalunya un referent,
3: sí,
2: eh?
3: Sí.
2: I potser bueno, ja ho veurem.
3: Ja ho veurem.
2: Ja ho veurem.
4: Això és molt català, no? De voler ser l'Holanda del sud, voler ser algo sempre, no? Israel també és com...
3: I acabar sent res.
4: I acabar sent res.
2: Sí, sí, acabar sent res. Pues mira, que és clar. Escolta'm una cosa, però abans, senyores i senyors, amb tots vostès tenim l'honor de rebre avui en aquests estudis de RAC1, per primera de la història d'aquesta ràdio, que quina vergonya, a una de les persones, jo crec que més interessants en el panorama artístic, musical, performàtic, etcètera, d'Europa. Mira, amb tots vostès, el senyor Queer Falafel.
5: Hola, bon dia.
2: Ara amb aquesta presentació, no, guapi, a veure com...
5: M'ha encantat aquesta... Sí, igual jo estava en plan, què s'està passant, però després dius Europa, dic, venga, al món.
2: Ara al món, exacte. Ara sí. No està a l'alçada la presentació, perdona. Bueno, a veure, nosaltres vam conèixer el Queer Falafel perquè fins fa el cap de setmana passat va tornar a posar sobre l'escenari de l'Antic Teatre. L'Antic Teatre sempre és un teatre de referència per nosaltres. Doncs You Don't Look Arab. Aquest és un dels teus espectacles, sí. You Don't Look Arab. Aquí, a l'Antic Teatre, ja no el podeu anar a veure, potser hi tornes, però estem fent la promo d'un espectacle que ja no es pot anar a veure a l'Antic Teatre.
3: Fantàstic.
2: El que passa que nosaltres, com que a l'Antic Teatre ens l'estimem molt, doncs vostè pot anar a l'Antic Teatre, segur que troben alguna cosa.
5: Sí, hi ha moltes coses a l'Antic que fan, no? Sempre també fan com promoció per tot tipus, no? De dissidències.
2: De dissidències i de lius. I de lius,
5: sí, de lius sempre. Que...
2: Sempre hi ha gent liada... que a nosaltres ens interessa molt. Llavors, dit això, és veritat que actuaràs properament a la Mercè. Aquesta promoció que la podem fer,
5: sí,
2: no?
5: Sí,
2: és un concert, sí. Que faràs a la Mercè exactament?
5: Faré, jo tinc un duo de música electroàrab amb el Mad Monkey,
2: sí.
5: Que ens agraden els noms així, no? Dins dels brandings aquests capitalistes, imperialistes i tal, com el Queer Falafel.
2: Sí.
5: I clar, i fem com un duo d'una hora i mig, el divendres, a les 12:45.
4: A on?
5: A la Rambla de Raval.
4: Fantàstic.
5: Sí, és música, o sigui, fem un live set, és música electro, jo canto en àrab en general, tinc alguns raps en castellà. Bueno, és divertit, també muy cañero, perquè soc, tot el que faig és polititzat
4: sí, sí.
5: No,
4: bueno,
5: i...
4: Radical.
5: Sí, bastant radical.
2: Bastant radical. Bueno, ell, si esteu, és una... ella, si com a espectador, t'enduràs una bronca. Una bronca, jo crec que ben necessària.
5: Sí, molt bé, molt bé. Gràcies per rebre-la, sí. No és fàcil, ho sé.
2: Ben necessària i ben... I que hi ara, que algú digui. Algú o sigui, si tu ets, i si ets blanqueta, com nosaltres que som, doncs vas a veure el Queer Falafel i et fotrà una bronca que et quedaràs fina.
5: Bueno, faig altres coses també.
2: També. La bronca, sobretot, te l'endús segur. I no. Després, però... I després moltíssimes altres coses. Perquè és veritat que en l'espectacle, t'he de dir, jo el vaig anar a veure el diumenge passat a l'Antic Teatre, i és veritat que és increïble, perquè... de factura, és una preciositat, diguéssim. És fort, és dur, és intens, t'endús la bronca també, t'endús vàries de bronques, però és preciós, diguéssim, no? O sigui, a nivell estètic,
5: Merci. Vull dir, jo és el primer cop, jo soc, faig una barreja sempre, no?, de cos, visuals, música, perquè soc també, no?, faig producció i canto i tal. I estic entrant cada cop més a la performance, no?, menys al teatre, uh-huh. És més com... la veritat és un vòmit de lo que sento, del que està passant, soc del Líban, doncs ara estic anant amb moltíssima ràbia. I això és graciós estar aquí al matí a parlar, perquè aquesta peça, justament, jo en general era una persona molt més lleugera abans de el 7 d'octubre, però bueno, ara és com, només estic com, no?, expressant la ràbia, perquè no em surt fer una altra cosa, la veritat. Però bueno, a la Rambla de Raval serà una altra cosa. Hi ha també el discurs polític i tal, però és més bueno, música per ballar.
2: Tu tens la part aquesta superradical, superpolítica, superenrabiatada, que ara en parlarem, i després tens la part lúdica, claríssimament, diguéssim.
5: Sí, sí.
2: La part travesti, la part divertida i la part...
5: Sí. I treballo també...
2: I vedet, tu ets una vedet, sí. Increïble.
5: Soc més vedet de l'underground, diré jo.
2: Total, és que les vedets ara, últimament, ja estan relegades a l'underground, eh? Sí. Les vedets, nosaltres tenim aquí les Glòries Cabaretes, no sé si les coneixes, que està, o la vedeta està a l'underground, la cabrilla està a l'underground.
5: Sí. I està el meu cul sempre al foco del tot, o sigui, la gent ve per veure el cul acabant amb la política.
2: El cul, sí, veiem el cul, també, que això també hi ha, exacte, com les bones vedets acabes amb pilota picada.
5: El cul és polític, és polititzat també.
2: El cul és polític, què vas de dir?
5: Hola.
2: Què vas de dir? Bueno, escolta una cosa, tu t'has criat al Líban, tot i que vas néixer a Xipre.
5: Jo vaig néixer a Xipre, sí.
2: Explica'ns una mica el teu recorregut, perquè tu portes 12 anys aquí a Catalunya, que és una cosa genial, que tenim aquí un senyor del Líban, que ha nascut a Xipre, per parlar català perfecte, i és una cosa que pot ser, no? Cada vegada plorem, no? La gent plora, els catalans ploren cada vegada que et senten
5: parlar. A veure, ho he de dir, amb aquest tema ho entenc perfectament, entenc que no, que hi ha molta gent que venen de fora i que no es fa l'esforç. A part d'això, també sé que hi ha una cosa, no?, de la llengua catalana que no té res a veure amb la gent de fora. També, però clar...
2: Què vols dir, això?
5: Vull dir que molts cops, i una cosa que escoltem molt de les persones catalanes, és que s'està, i sobretot de, no?, d'un lado, que sempre van dient que el català s'està perdent per culpa de les migres.
2: Yeah.
5: A mi això m'ho van dir gent en català, sí, parlant amb mi.
2: Nosaltres hem tingut en aquest programa un pollastre increïble l'any passat, i que encara cueixa, precisament per això, perquè nosaltres defensem que el català no desapareixi per culpa de les persones migres.
5: Òbviament.
2: Òbviament, clar, òbviament.
5: I no serà el culpa de les migres, vull dir. Fins i tot gent de Latinoamèrica, a vegades que arriben, que ja tenen imposat el castellà a la seva ancestria fa 2 hores i mig, després arriben aquí com arriben, perquè el sistema està fet perquè la gent europea tingui accés i llibertat i tot el tal, llavors no és el moment de venir a parlar de la marginalització del català a gent que igual porten 10 anys aquí, que han vingut com han pogut venir i que no, igual no tenen accés o no tenen tal, o no volen, perquè, clar, podem estar... Tu pots anar a Tailàndia i viure com vulguis i parlar en anglès, no?
2: I tant.
5: Vull dir, hi ha gent que tenen 60 anys, que porten 20 anys, que són europeus, que, però ningú ahir parla de... No?
2: Clar.
5: Parlem d'integració quan és més de migres, perquè no volem, al final, ni la dreta ni l'esquerra, us lo dic jo.
2: Perquè tu reparteixes totes bandes. Una cosa, de totes maneres, tu el català el vas... o sigui, tu, una de les coses del teu espectacle de You Don't Look Arab, és que dius, jo tinc molt bon passing europeu, pel teu to de pell, perquè parles català, perquè ets
5: professor d'anglès. No diré per europeu, diré per la part mediterrània.
2: Mediterrània.
5: També, jo quan vaig a Alemanya, clar, a mi no em miren com...
2: Et detecten ràpidament, eh?
5: Sí.
2: Cantes?
5: Sí, veure, abans de cantar.
2: Abans de
5: caminar amb una mica que jo moc el cul quan camino.
2: Clar, un cuir ara. Cuir fa la fel, ahir va, cuir fa la fel.
5: Total.
2: Tu per què vas decidir... explica'ns això, com arribes... tu neixes a Xipre, et cries al Líban, que això jo crec que t'ha marcat moltíssim i apareix tota l'estona... És fonamental aquesta dada biogràfica en el teu espectacle, però portes 2 anys a Catalunya. Com hi arribes, per què, què hi trobes? Perquè tu em sembla que quan arribes aquí a Europa et vas decebre, diguéssim, no?
5: Vaig arribar per pura casualitat aquí. Vaig anar a cursar un màster en França, vaig poder fer-ho de formes distintes, que no parlaré d'això perquè molts cops també es romantitza, no?, i els processos migratoris i no sé què, i és una cosa molt íntima, no? Però sí que vaig arribar al final aquí per visitar un amic, del Líban, em vaig trobar una escola de teatre experimental que vaig cursar per tenir els papers i tal, i bueno, em vaig quedar, he dit, mira, em quedo aquí, com que, bueno, vaig aprendre el català, molt random, al carrer també, quasi abans del castellà.
2: Sí, sí.
4: Wow.
5: Quasi. però després no, perquè estava no, amb els entre les expats, entre cometes, aquesta paraula horrible. I no, que moltes bombolles que existeixen a Barna, no, de gent, hi ha bombolles de gent que parlen anglès tota la, i porten aquí 15 anys.
2: I tant.
5: Però ahir ningú s'hi qüestiona tant, no? Clar. Perquè, clar, perquè són blancs, perquè són europeus, doncs, clar, doncs hi ha, com es diu? Se da por hecho. Se n'adona per compte.
4: Es dona per fer.
5: Sí. No, de veritat, que, que poden estar allí, no? Perquè el passaport pot permetir que aquesta, entre cometes, no? També, que aquesta persona siguin aquí. Bueno, siguin aquí. En fi.
2: Què t'ha de dir? Jo deia que tu, quan arribes a Europa, et decep.
5: Decep. No, és que... No diré decepció, diré que com que aquí venen una imatge molt específica de molts cops del món, no? Depèn de com la retòrica i la narrativa volen no, canviar-la. Jo també, no? Com nosaltres, quan no tenim aquest passaport i aquesta identitat que ens educa des de petit, que vulguis o no, que som inferiors, com vosaltres esteu educades, que sou superiors. És però, així.
2: Sí, sí.
5: És així.
2: Jo sí.
5: Sí, ja bueno, tu és una altra cosa, perquè sembla que tu ja, a part de la raça, la ètnia, és una cosa teva. Que jo t'acaba de conèixer, però...
2: A veure, explica'm això. Tu no tenies ni idea de RAC1, ni de qui érem nosaltres, ni del programa, ni idea. Tu reps una trucada nostra, i dius, pues hi vaig i tal. I després has averiguat, i al final has vingut. Perquè hauria pogut dir, hòstia, però no hi vaig segur.
5: No, és que jo, la veritat, és que ni veig tele...
4: No et coneixia, Margiró. No sabia qui eres.
2: Perdona, que acabo de fer un soroll, perquè hi ha una cosa aquí sota la taula, que no penso mirar el què. Esperava trobar-me un mascle sota la taula, però resulta que hi ha una cosa metàl·lica. Mirin.
4: Ai.
2: Això no sé què serà, eh? Vull dir que
4: molt bé per la ràdio. Mare,
2: això molt bé per la ràdio. Sí. Una arma de destrucció massiva, ja, ara.
5: No, jo no... Vull dir... Jo vaig aprendre també el català al carrer i mirant les tresines. I
4: mirant les tresines?
5: Home, sí, clar, sí,
4: i com les miraves? Al 3CAT?
5: A YouTube. Sí. I clar, però després jo no consumeixo res de mainstream. I últimament també miro només coses, no?, de lo que està passant al Líban i coses, no?, random imperialista de tot el món. Però no consumeixo així cultura mainstream en general.
4: I menys catalana, vas dir.
5: Em sembla genial estar aquí perquè hola, que em segueixin, que em facin,
2: I
5: no?
2: Tant,
5: jo, que, venga, que em paguin, coses
4: clar,
5: així.
4: Clar, després has de dir les teves xarxes, sí, quin genial. És el teu Insta, jo et seguiré.
5: És Queer Falafel.
2: Sí, sí.
5: Q-U-E, parem el programa.
2: Parem el programa.
5: U, no t'imagines cada una.
2: Bueno, però podríem fer tipus majorets.
1: Falafel!
5: Oye, cuidao, cuidao, amb la pròxima.
2: A veure una cosa, bueno, no es coneixes, ets aquí, mira, ens hem retrobat, molt bé, ens hem trobat. Una de les coses que tu denuncies al teu espectacle és l'eurocentrisme, la supremacia blanca, la violència sistemàtica i els efectes del colonialisme, sobretot, que jo crec que és un dels grans temes actuals, diguéssim, molt poc tractats als mitjans de comunicació i a l'acadèmia o a la institució, digue-li com vulguis, que són els efectes del colonialisme, no? Que són la base de moltes de les de les tragèdies, dels problemes que tenen molts éssers humans al planeta Terra, no?
5: Sí, que al final aquest colonialisme eurocèntric, que jo sempre parlo d'això, al final que vinguis de qualsevol país europeu, que òbviament hi ha una diferència molt gran, no? Si ets de Grècia o ets de Alemanya o tal, es cobra diferent, tal, però al final les diferències per vosaltres que poden semblar tan no, que hi hagi com... O sigui, per nosaltres hi ha una discrepància molt gran, perquè, clar, estem com... O sigui, veiem que per mi no hi ha tanta diferència entre aquí i Grècia i Alemanya, tot i que sí que hi ha, però al final és tan gran el que està passant al meu país, hi ha bombes que s'estan caient i tot això, no? I tot això que també una gran part, no una gran part... la majoria dels factors de per què tenim bombes ahir és aquest colonialisme.
2: L'estem pagant nosaltres.
5: Israel és una colònia europea.
2: Tu dius que... l'espectacle que els europeus amb els nostres impostos estem pagant les armes que bombardegen el teu país.
5: Sí.
2: El teu país i d'altres.
5: No clar. Només els comunals, sinó amb tot el que... No tot, però moltes coses que es consumeixen. De productes, de zionistes, i veig que també cada cop que hi ha... O sigui, es parla molt, es posa cofí, que està bé, quasi com si hem d'aplaudir perquè esteu al costat correcte de la història, però després, clar, quan diem, oye, aquest producte és guionista, sempre hi ha una resposta. Sí, però tot, ai, veig que tens un iPhone, tinc una amiga, m'ha donat un iPhone, jo no hi tinc diners per pagar un iPhone, a veure si aquest programa em fa una mica més pum, pum, pim, pim. No, però vull dir, és complex el tema, no? Sí, sí. I tothom tal, però si estem començant, fa des de molt de temps, de parlar de boicotejar, i la gent d'ahir, de Palestina, del Líban, de Síria, que estem afectades i que sabem el que és, no? O sigui, jo no vaig aprendre el que és el sionisme fa tres dies. Jo em vaig escapar de bombes d'Israel a la meva vida, sé de què parlo. Quan diem estem boicotejar, hem de boicotejar, i sembla que la Coca-Cola és molt, molt complicada. O sigui, ja, això és l'imperialisme també, que sento que és també molt colonial, de, no, eurocèntric, que ocupa els Estats Units i tenen ara aquest... Bueno, jo soc artista, com dic sempre, no? Proclamada antropòloga, però soc artista. Parlo amb les meves, com saps, no? Sí. Tal, però clar, al final veus que el món està addicte a la Coca-Cola. Mm-hmm. O sigui, és tan complexa treure la Coca-Cola... Fins que ara, per exemple, hi ha Palestine Cola que surt, però clar, és que hem de trobar una alternativa a la Coca-Cola. O sigui, és tan estúpid, és tan penco, no sé com es diu.
2: Sí, penco.
5: Penc.
2: Tu, per exemple, no parles d'Orient Mitjà, sinó que preferiries que diguéssim els països de Damasc.
5: Sí.
2: És a dir, Palestina, Jordània, Síria i el Líban, no?
5: Sí.
2: A veure... que l'ordenació del mapa i com diem les coses també té una base colonial, clarament, no?
5: Clar, és que la cosa és... I tots els, com es diu, scholars...
3: Estudiosos.
5: Sí, que fan, no?, treballa, parlen de colonialitat i tal, diuen que la paraula, no?, Mig Orient, o sigui, hi és, o sigui, ve d'això, no?, de quan estaven colonitzant la Índia, que volien, han decidit que Europa és el centre del món, ja que aquí és l'este, aquí és l'oeste, ja, clar, i tot va de vosaltres.
2: Els dos ens hem posat al centre.
5: Aquí, no, exacte.
2: I tot el de més està a la dreta o a l'esquerra. De...
5: I a més, és molt estrany, perquè què vol dir aquesta terminologia? Qui té la necessitat de definir aquesta zona, que al final són dos continents, són parts de dos continents? Vull dir, jo sóc una persona asiàtica, però l'home blanc ve a corregir-me que no lo sóc. Perquè l'home blanc ha decidit que una persona asiàtica és una persona que té el fenotip d'Àsia de l'Este. Mm-hmm. Però són totes també coses colonials. O sigui, jo vaig aprendre a l'escola del Líban, en geografia, que som persones asiàtiques. I aquí és un debat que ja ara no faig perquè ja...
2: És duríssim.
5: No, és que no tinc temps, saps? Ja està. O que m'ho paguin per fer ahí pedagogia gratis.
2: Sí, sí, exacte.
4: I tu dius països de Damasc.
5: Jo i bastant gent al meu voltant, o sigui, estem intentant trobar, la cosa és que es fa en anglès, per exemple, es fa
4: ara servir... diuen això de Swana, no?
5: Swana,
4: de sud-oest, sud-oest, sí. Asiàtic i Nord-Àfrica.
5: Sí, és, a mi és
4: aquesta... S-B-baixa, no? W-A-N-A.
5: Sí, exacte. I és una de les terminologies que va sortir per reemplaçar, no?, aquesta terminologia horrible d'Orient Mitjà.
4: És que t'ho preguntava per això, perquè sí. Jo he sentit això de Swana, però no sabia quin seria l'equivalent en català,
5: encara,
4: per exemple.
5: Encara el Swana, a mi... i a molts també no ens trobem en aquesta paraula,
4: no?
5: Perquè
4: vale.
5: També segueix sent una necessitat de definir una zona perquè la persona, los colonos han decidido que hem de definir aquesta zona.
2: Yeah.
5: Vull dir, és norte de África i sud oeste d'Àsia. Vull dir, és tan enorme, són com 33 països, i a vegades posen a Iran dintre, que són farsi, a Turquia, que són, o sigui, que tampoc són... Que és
2: després
5: que
2: hi ha una altra
5: fent.
2: Cosa també, no tenim més temps, però en aquest espectacle, una de les coses que jo també trobo que són importants, a banda de repensar la nostra posició com a colonialistes, és a dir, com a opressors, diguéssim, qualsevol persona blanca és en si mateixa, més sigui de, crec que siguin a sigui la teva classe social o d'on vinguis, etcètera,
5: sí.
2: Però repensar-se com a opressor, diguéssim, ja no com a privilegiat, que possiblement també, sinó com a opressor directament, no? Perquè estava molt de moda...
5: Bueno, el sistema fa que és això, és aquesta
2: exacte.
5: Cosa, saps? No és que tu hagis trigat això.
2: I després també hi ha, respecte a això de la qüestió colonial, que després del teu espectacle, el fet de repensar, és a dir, que hi ha moltíssimes coses queer, la cosa queer, que ara sembla que és un invent europeu, això també t'ho diuen les travestis, per exemple, sud-americanes, no? Que diuen, escolti, ara vostè és la cosa trans, la cosa queer i tal, vinga, hombre.
5: Hola, què tal?
2: Hola, què tal, no?
5: Sí.
2: És a dir, que hi havia moltes formes d'organització social del gènere, això que en diem aquí gènere, això del no binarisme és una cosa que està inventadíssima de forma ancestral i que el colonialisme ha esborrat formes de relacionar-se entre les persones que en altres, més enllà, diguéssim, de París, Londres, Reus, diguéssim, doncs que ja estaven funcionant, però que s'han escapçat, no? I que ara

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: Tinc sonora de Guanyol d'Urzait i el Marcel no tindran temps. Insisteixo, Queer Falafel, us ho passareu bomba a l'espectacle. Està en concert el divendres 25 de setembre a 1:45 de la matinada a la Rambla del Raval. O sigui, tot, o sigui, és el món que volem, diguéssim. 1:45 de la matinada a la Rambla del Raval és on s'ha d'estar, diguéssim. Sí, i si més a més, el concert ets tu, el Queer Falafel.
2: Jo i,
1: el
2: i Mad Monkey.
1: Mad Monkey. Sí. Música, com has dit això?
2: Electro-àrab.
1: Electro-àrab, que no, o sigui, no t'has vist en otra, que, estimada. Una abraçada, moltíssimes gràcies. Un aplaudiment amb tots vostès, Begoña Gómez Urzain. Mira, havia dit que acabaria amb
3: aquesta sorpresa.
1: Aquesta sorpresa. A veure, estimada, tu vols parlar-nos avui de...
3: Nepo Babies.
1: Nepo Babies. Ai, que joder-se.
3: És un terme molt important. Ja sabeu que aquesta paraula es va popularitzar més com el 2022, sí, però en el fons perquè la va posar en portada a la revista New York, però en realitat ve del Deep Internet. Tot ve sempre del Deep Internet.
1: Ja t'entenc. El Deep Internet és l'internet...
4: Profund.
3: L'internet profund.
1: Oh, que bé.
3: Sí, venia com d'un tuit molt nínxul i ve a dir, ve a denominar el que tota la vida hem dit un fill de...
1: Sí.
3: No, algú que té pares famosos i que es dedica a la mateixa cosa que els seus pares i per això ja té com un avantatge.
1: Sí, sí, sí.
3: I després ha sortit aquest terme, s'ha popularitzat molt i ha sortit del món de l'espectacle. Per exemple, les revoltes que hi va haver l'any passat a Nepal, a Filipines, a Indonèsia,
1: sí,
3: eren revoltes de la generació Z, de gent molt jove, contra els Nepo Babies dels seus
1: governants,
3: contra els fills dels seus governants.
1: Governants corruptes, que tenien fills corruptes.
3: Exacte,
1: que
3: van
1: seguien...
3: començar a investigar sobretot les coses que ells treien a xarxes, els viatges de luxe,
4: feien ostentació,
3: que feien els unboxings, que era obrir aquestes caixes de productes de luxe, i llavors va generar com aquesta ràbia en els joves no-nepos del país.
1: Clar, clar.
3: Per tant, és un terme que circula molt. No? Nosaltres, amb la Noelia, amiga de Te Cuenta, sempre diem que... Nostre podcast, sempre diem que la gent s'ha d'ocupar de... arxivar i classificar els Nepo Babies del seu sector, perquè tothom té Nepo Babies. Quants Nepo Babies no tenim al periodisme, per exemple?
4: Sí, ja, cert, algun dia.
3: Gent que hereta, això és com una monarquia, hi ha mitjans sí, on els
1: ara hi ha Roberto Arce,
3: sí,
1: que és un
3: presentador
1: de la 4, que...
3: El seu fill ja està col·locat.
1: Ell ho deixa i ho, com si fos això...
3: Com si fos una monarquia. Bueno, el programa de Carlos Herrera, paulatinament l'està heretant el seu fill, i sí, això es troba normalíssim.
1: Sí, sí.
3: Que s'hereti un programa de ràdio d'una cadena privada. Sí. Jo ho trobo al·lucinant. Però bueno, els diaris estan l'ordre
1: de dia. Aquest programa que estàs escoltant...
3: Qui, els teus gossos?
1: Els gossos. Jo tinc un gos que s'està preparant i serà una hora d'una o dues... Això sí que seria...
4: Radical i revolucionari.
1: Bueno, però serà molt interessant.
3: Per tant, cadascú s'ha de treballar els Nepo Babies del seu mitjà i això és molt important fer, portar una arxivística.
1: Clar. No t'estanim ara, bueno, els Nepo Babies aquí dels mitjà, les Campos.
3: Sí, ja, Campos. Clar, el que passa que l'original ja, Rest in Peace, ja,
1: Rest in Peace, és veritat. Ja. Bueno, però allà la Nepo Baby, això també,
3: allà sí.
1: Arevas, és una nissaga. Els
3: sí,
1: Campos,
3: sí, nissaga.
1: Roberto Arce, el Carlos Herrera, sí que fort, sí que genial.
3: Sí, sí.
1: Bueno, llavors...
3: En fi, però avui parlarem dels Nepo Babies originals, que són, diguéssim, els del món de l'espectacle.
1: Vale.
3: Ja el 22, com dèiem, la revista New York va fer aquesta taxonomia de l'assumpte Nepo, però ara la cosa ha pujat de to. O sigui, ara ja estan a tot arreu. I la meva teoria és que ja no et donen llum verda a un projecte, ja no pots treure endavant una sèrie o una pel·lícula si no tens un Nepo associat.
1: Va, i nosaltres convidem aquí
3: cas. I vosaltres, sí, Falafel, que
2: cuidao.
4: Estem fora de l'òrbita total.
2: Anem de cop vull tenir filles, saps? Sí.
3: Clar, tu pots generar els teus propis Nepo Babies.
1: Clar. Estem fent tard.
3: M'has dit que has vist un capítol de The Shards, que és aquesta sèrie de Disney Plus, que s'estrena aquest estiu, sobre, basada en una obra de Bret Easton Ellis, i en la vida també de Bret Easton Ellis. Sí. Jo vaig aguantar un capítol.
1: Jo vaig aguantar un capítol, els vaig trobar amb ells... jo no tinc edat ja.
3: Molt guapos, hi ha molta bellesa,
1: molt
3: una cosa
1: guapos,
3: gairebé insultant,
1: molt,
3: no? Però...
1: Molt depilats, molt guapos...
3: Sí, és una cosa molt...
4: Molt perfectes,
3: anys
4: igual,
3: 80,
4: no?
3: Califòrnia, Los Angeles...
1: Blanca,
3: Rick,
1: molta, em van gonejar, diguéssim. És que jo, un cul depilat no m'interessa.
3: Clar, en què es basa la promoció d'aquesta sèrie? En què surten?
1: O sigui, un cul depilat, t'ho vaig a dir, un cul depilat i un ojete blanquejat no m'interessa.
3: No t'interessa.
2: No.
1: De saque.
3: De saque.
1: Un pubis depilat, diguéssim, de saque. Dic, mare de Déu, senyor, que barbaritat.
3: No m'interessa.
1: Un bon sobaco i vinga.
3: Vinga.
1: Exacte.
3: Bueno, però si vas veure aquest capítol
1: sí.
3: com jo, que no vaig veure tant capítol...
1: El vaig trobar horrible, a més. O sigui, la trama era horrible, anava tot lent...
3: No tenia gaire sentit.
1: I, a més, no hi havia com ni xiste, diguéssim.
3: Ja,
1: no.

0: Sí, bueno, no sé, la millor és que no estigui
1: en un moment. Estem deixant fatal. Qui surt allà? No, Kaia Gerber, filla i clon de Cindy Crawford.
2: Sí, sí.
1: Iguals. Iguals, quan més prima, com es fa ara, no? Ara tot és reduït.
3: Tot és
2: sí, sí, que està com sota el seu pes.
1: És igual, però...
0: Claríssimament, no podem parlar les coses de les persones, perquè aquesta noia... Menja't un hamburguer.
1: Ella ha dit, ella ha dit aquest estiu que ha tingut trastorns alimentaris. I que es va implantar cul.
0: A més, mare de Déu.
3: Sí. Bueno, no li van haver de fer un exorcisme, aquesta nana? Vaig llegir al lloc.
1: Així va dir una cosa.
3: Que sí, que tenia el dimoni a dins o no sé què.
1: Sí. Home, rica,
4: el dimoni tenim nosaltres a dintre i de que aguantem, guapes.
1: Com la Regina Castro, el Jacint Verdaguer.
4: Tota aquesta que tenia el dimoni dintre, no? Que tinc el dimoni dintre.
3: Vaig llegir un article al·lucinant.
4: Que no sé si que tenim el dimoni dintre. Que me'l va a joder, hija puta.
0: I bé que aguantem. Ni que n'hi ha exorcisme.
3: No, aquesta va anar a buscar un exorcisme, es veu.
0: Perquè això és de rica, perquè és de tenen temps. Sí. Tenen temps.
1: Tenen temps de fer-se succes.
0: I llavors, quan ja s'han fet la lipo, s'han fet la vitamina, s'han fet, han anat a la Índia, que això ho dius tot l'espectacle.
3: A l'Ocendic,
0: i ara resulta que tinc el dimoni dintre. Resulta que era el dimoni.
1: No li cap el dimoni, aquesta.
4: I no tinc, també... jo tinc el dimoni dintre. El dimoni dintre, més el dintre m'agradaria vitanir-lo.
1: Vale, ya. ¿Quién es Sura que te sería? Homer Gear.
4: Manolo, te tengo dicho que cuando estamos haciendo radio no salgas de colación.
0: Es que no serà el dimoni que tinc a dintre jo, el mal que...
4: I a més, és de Valladolid.
5: No, és de
1: Liz. És fatxa, el teu dimoni.
0: Liz.
1: És fatxa.
0: No ho sabem si és fatxa o no, perquè aquesta conversa encara no l'hem tingut. Estem encara els tres primers mesos, encara estem.
1: Vale, que te feu. Total, que surt Homer Gear, que és fill de Richard Gear, i llavors tota la promoció s'ha basat en això, en què són els fills de dos que van ser famosos i van estar casats.
0: I van estar casats, que això no ho recordava jo. Que això...
1: Clar, no te'n recordes d'aquesta parella? Llavors, per exemple, ells dos han protagonitzat la portada del famós, de la famosa número de setembre del Vogue americà, September issue, que abans significava alguna cosa i ja no significa res, perquè ja està molt en decadència, això. I llavors la gent deia, qui és aquest xiquet, que només té tres crèdits, que no ha fet res, per què està aquesta portada tan important?
0: Perquè és filla Richard Gere.
1: Perquè és tirada la nostàlgia i tirada això que en màrqueting, avui estic dient moltes paraules en anglès i em sap greu, és això que... I en màrqueting polític es diu la name recognition. Què és més important
0: en
1: màrqueting? Reconeixement de nom.
0: Ah, val, clar.
1: Què és més important? Més que agradar, més que t'agradi la Coca-Cola, l'important és conèixer la Coca-Cola. O sigui, en el màrqueting tot el que vol, i en el màrqueting polític, per això has de posar un candidat que la gent conegui, és que coneguin el teu nom. I com que ara...
0: Que doni cartell, que doni cartell.
1: Exacte.
0: Això és una cosa que tota la vida...
1: No, no, que la gent sàpiga qui és.
0: Clar, clar, ja t'entenc.
1: Com que ara estem tots atontats.
0: Aquí a Catalunya poses a Emma Vilarassau a una obra de teatre i la gent diu, pam, i
1: clar,
0: vas.
1: Name recognition.
0: Name recognition, clar.
1: Això es basa.
0: Clar.
1: Llavors,
0: a partir d'aquest programa d'avui, Queer Falafel.
1: Queer Falafel, name recognition.
5: Conegut a la Falafel. De fet, estava caminant i està escrit per tot arreu. Falafel. En tota Europa està escrit Falafel per tot arreu.
0: Tens una campanya de marketing boníssima.
5: Copyrights, no? De drets, d'anar a demanar drets.
1: Es va reclamar.
3: Una pregunta, són bons actors almenys o no?
1: No,
3: el fill del Richard Gere no li ha arribat.
5: La pregunta aquesta no cal.
1: No,
0: és que no cal, perquè es passegen. O sigui, els fan, entren, surten, pugen a un cotxe...
1: Es posen uns albornoces.
0: El treu, es llepen.
3: Quin horror, quin horror.
5: Sí, torna foto del seu pare dins de l'habitació, dins de la pel·li.
0: Això és perillament, té la carpeta, saps la que forrada. Oh, m'encanta Richard Gere. Bueno, llavors...
1: Com que tot es basa, i és pel mateix motiu que tots són seqüeles i remakes, això dels nepos també ve d'aquí. Com que no se'ns considera prou llestos com per aprendre una trama nova, una cosa nova, se'ns ha de donar... Clar, se'ns prenen per tonto. Ara tota la indústria de l'espectacle es basa en prendre per tonto. Se't dona una cosa que tu ja puguis conèixer, però refregida, diguéssim. No, no et donaré el sindicòfer, et donaré la seva filla.
0: A més, t'escolto, més ganes us hauria de donar d'anar a veure Queer Falafel, eh?
1: Clar.
0: Sí, sí.
1: O, per exemple, l'altra sèrie de l'estiu, quina ha sigut? Una que han fet a Prime Video, que ara ho estan petant amb aquestes sèries juvenils romàntiques, que es diu Sterling Point, que surt Quim Ruffalo. Fill de Marc Ruffalo. No t'has de prendre un cognom nou, ja ho tens aquí.
0: De totes maneres, també t'he de dir que en el món de l'espectacle, aquí al Teatre Català, per exemple, hi ha hagut grans nissades.
1: Ah, bueno, està ple de nepos.
0: Però vull dir-te que era perquè és la cosa del... Pues la cosa de la barraca, del circ. O sigui, hi ha aquesta mena de remembrança del circ. O sigui, que els actors anaven de poble
3: fills,
0: en poble, anaven els fills entre caixes...
1: I el Gutiérrez Cava i tot
0: fill,
1: això.
0: Ara, necessitem un nen als Pastorets, que tots, jo tinc quantitat... La saga dels Gual. Al final, les Gual acaben fent la Maria del Test per posar-te un cas concret d'actriu catalana increïble. La seva filla, doncs vinga, tu també acabaràs sent actriu, actriu de doblatge, etcètera, etcètera, i actriu, perquè de petita tenies el teu pare, que era l'empresari de Parets. A veure, necessitem aquí una que faci de Pastorets. barreta, li posaven la barretina a les criatures i a l'escenari.
1: Sí, però això ara té un altre gir, i té dues conseqüències. Una, que li treus el lloc a la gent que pugui voler accedir a les arts escèniques i que no podrà. Yeah. I la segona,
0: també és una altra...
1: quines històries ens explicarà tota aquesta gent? Que, no? Només sentirem històries de famílies que venen del món de l'espectacle, o en aquest cas, que són famosos rics de gent privilegiada.
0: Sí, de totes maneres, també t'he dit que hi ha hagut aquí un canvi d'actitud o de tercio, que dirien toreros, perquè, és clar, abans, a la millor, les persones que es dedicaven... Dic abans, no, tampoc fa tant, eh?
1: Sí, sí.
0: Les persones que es dedicaven al teatre estaven mal vistes, és a dir, eren underground, eren gent que estaven als marges i que, a més, eren uns replegats i la que era quasi bé ser prostituta i ser actor era ser un maldestre. I, per tant, el material, diguéssim, artístic sortia dels propis marges i, a la millor, de la teva pròpia família, i és quan... el senyor Esteve, com es diu aquell...
3: L'auca
0: del senyor Esteve. Quan l'Estavet decideix, o sigui, quan el Burgès decideix que no es vol fer càrrec del negoci del seu pare, cada sobte vol expressar-se artísticament.
1: Clar, clar, clar.
0: Apropiant-se la millor d'una cosa que no era... Que jo estic a favor de que la burgesia expressi els seus sentiments i tot això.
1: Sí.
0: I em sembla perfecte. Però heu dit que la millor
1: sota m'ha passat. Però estàs parlant de Hollywood.
0: Ja, Hollywood.
1: El món de l'espectacle. Mira, una...
0: Fuck Hollywood.
1: Una... dada et dono també, el festival de...
0: Aquí tenim una nepo baby, perquè la Romagosa...
1: La Romagosa és una mica nepo.
0: Va, la teva tia sí, la Marta Romagosa, tu l'Ester Romagosa, tu i jo som com quasi germanes, o sigui que és que som família.
3: Sí. Jo no em considero nepo baby, t'he de dir, perquè jo no he anat a parar ni a Catalunya Ràdio ni he fet res. No.
0: Ja t'entenc, ja t'entenc.
3: Estic aquí una mica per casualitat.
0: Sí, sí, sí.
5: Hi ha també nepo husband, nepo wife, o sigui, s'aplicaria també...
1: Sí, es podria aplicar.
0: Bé, acaba, si vols.
1: No, això, per exemple, el festival que s'ha celebrat la setmana passada, un festival musical, sempre tenien un escenari que era de la BBC, que es deia Introducing, que era per portar noves bandes. Bueno, aquest ha desaparegut aquest any, i hi havia un altre escenari que no es deia Canopy Stage, i saps qui ha actuat? La banda de Moses Martin, el fill de Chris Martin i Gwyneth Paltrow. La banda de Gene Gallagher, fill de Liam Gallagher, de Oasis. La banda de Kurt Beckham, el fill dels Beckham. I la banda de Dave Grohl, de la filla de Dave Grohl, fill de sí, la filla de Dave Grohl, dels Foo Fighters i de Nirvana.
0: Val.
1: Llavors, o sigui, per què t'has de molestar en formar un grup amb els teus amics si mai arribaràs al lloc? Si mai ningú t'ha donat l'oportunitat perquè ja està tot l'horari ja agafat per...
3: Mira la Rosalia, és l'exemple contrari.
1: La Rosalia és però hi ha d'haver oportunitat perquè hi arribin les Rosalies, no?
3: Absolutament.
5: La Shakira sí que també entrena el seu fill, no?
1: Sí, ens té allà col·locat.
0: La Shakira que ha de muntar 12 concerts, jo ho trobo.
1: No, que munta un estadi. L'estadi Shakira, que el muntaran allà als afores de Madrid. Això és molt bèstia, eh?
2: Sí, no aguanto el seu nom.
3: Estem embuixint.
0: Per què?
2: Perquè
1: diuen... És d'origen libanès. No, si us plau,
2: és una sionista. És una sionista de merda.
1: La Shakira.
2: Sí, total. Ha fet... pots entrar a veure...
1: Sí.
2: Ha fet concerts a Tel Aviv i ha fet un statement, una declaració meravellosa un cop que ha dit que som totes, no me'n recordo què era, que som totes, òbviament, no totes, que som tots, no, fills de... què? Alguna cosa que té a veure amb religiós abrahàmica i que som... We are all Israel. Són tots Israel, això al 2011, crec. Sí, però totes ho són. La Madonna és una gran sionista.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ella es va convertir, no? Quan li va agafar per la cabala, es va convertir en judaïsme.
2: Però, clar, com que sabem que són coses distintes, també, però, clar, no, va fer com tours que van començar a Tel Aviv i a Israel.
0: De totes maneres, tu, per exemple, ara imagina't la Shakira, que el 2011 fa aquestes declaracions. Podria ser que el 2011 avui algú refés els seus pensaments, és que vull dir?
2: És que no ha fet ninguna altra declaració i quan no fas declaració...
0: És el 2011. Això ho volia saber, que podria ser, no, però dir, que acceptaríem que algú canviés
3: tant,
0: el pensament.
3: No?
0: Si no ens hem assabentat és que no ha passat. És que no ha passat.
1: I hi ha hagut figures públiques que han tardat també en canviar. O sigui,
2: sí, però la tia estava...
1: Però ho han fet, igual dos anys després del 7 d'octubre.
0: Escolta, els Nepo Babies, que els bombin. Que els bombin.
1: Que deixin espai, que no acapari.
0: És possible que ens bombin a nosaltres abans? Parlant de bombes, està molt bé el teu espectacle, hi ha un moment... L'estic dient a aquest senyor que està molt bé el seu espectacle, ja ho sap, tu no em facis cas a mi. Però vull dir que hi ha un moment que és veritat que és una cosa molt senzilla que dius, molt forta, i que és molt senzilla, una idea molt senzilla, però que jo crec que és exacta. Que diu el Queer Fall Fest del seu espectacle, escolta, tot el problema que tu pots tenir, que el nen no arriba a l'escola, fins i tot que tu t'has detectat un càncer, que l'altre t'has tornat no sé quanto, la cosa de la salut mental, el lloguer no t'arriba, no sé quanto, imagina't tot això, aquesta vida que tu tens aquí, però bombardejant-te. Clar. És una gran diferència, eh?
2: Clar.
0: És una gran diferència.
2: Això fa que es converteixen en problemes de primer món, entre cometes.
0: Clar, clar.
2: Però per al sistema.
0: Sí, sí, sí. Bé, escolta una cosa. Després de publicitat descobrirem si Singapur ha de ser el model dels catalans, segons Salvador Illa. A veure,
6: vostè primer, amb Marc Giró. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomiconmalaga.com.
0: Una cosa et vaig a dir, és veritat que això ens ho va dir baixant l'ascensor i la Terror Magosa. Escolta'm una cosa, estem a la primera setmana i estem molt...
3: Estressats.
1: Jo estic contracturada.
0: Tranquil·líssims.
3: Tinc tota la meva part dreta del cos contracturada. Des de la cama... Me'n vaig anar de vacances així i he tornat així.
0: Però aprenta alguna cosa, perquè vas al fisio, que està molt bé, però de vegades t'has d'aprendre alguna miqueta de química. La química està per utilitzar-la. I la química, al cap i a la fi, de les plantes, que aquesta que esteu en contra de... La química ve de la planta. Mira, o fuma. Amb tots vostès, Marc Serena.
7: Ai, senyor. Bueno, imagineu-vos vosaltres que sou presidentes d'alguna cosa, val? I aneu a un altre país de visita oficial. La meva pregunta és, vosaltres què diríeu? Diríeu el que realment penseu d'aquell país on aneu?
0: Jo per això
1: no, jo faria la pilota, no?
7: Faríeu la pilota al país?
1: Sí.
7: O sigui...
1: Depèn, vull dir... Sí.
3: No, n'extrauríem les coses bones.
0: Tu sí?
2: Depèn.
7: Tu pensaries,
1: no compleix amb els
2: humans. Necessito més informació.
7: Sí. Tu, per exemple, vas a Israel, per exemple, vols quedar bé amb Israel?
3: Sí, no.
1: Com?
2: I vull per què?
7: Aquesta te pregunta, si vols, treballes per les empreses del teu país, perquè tinguin relació amb aquell país, per la part econòmica, o t'interessen altres coses, diguem. Aquesta és la pregunta.
0: Bueno, però el que fa l'Afel, quan vaig a Israel,
2: sí, deixa'm
0: Israel.
2: A mi m'agradaria...
1: No deixaran
2: entrar a Israel. A mi m'agradaria quemar
7: Israel. És que l'he vist saltar un centímetre de la cadira. Bé, en tot cas, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anar a Singapur aquest estiu i va dir que...
0: Jo, perdona, Natàlia, que no he vuit allà, però jo de vegades he pensat... Tu saps, per exemple, parlant de Donald Trump o de segons què, aquests polítics que aguanten tant, de vegades estan a cimeres i no sé què, i aguanten tant el tipus, no sé, en prou de la diplomàcia, jo que tinc la metxa molt curta segons quins escenaris, si jo hagués estat president d'Espanya o presidenta d'alguna cosa d'aquestes, que ja et dic jo que és impossible, perquè, no... Bueno, jo m'hi cago en aquell home. O sigui, monto un pollo diplomàtic claríssimament, diguéssim. Se m'hagués calentat el cap i ara aquell senyor el deixo allà. Aquestes coses... O sigui, la gent, el Donald Trump, en prou, insisteixo, de la pau mundial, que després no ha funcionat, i en por li han aguantat unes coses que era com per dir, escolti, miri, hasta aquí. Vull dir-te que jo... És que, bé, que no. Saps? Vull dir que aquesta pregunta jo crec que jo no serviria per aquesta feina que tu estaves plantejant.
7: A veure, Salvador Illa va anar a Singapur i ell, per exemple, va dir que Singapur molt bé. Va dir que hauria de ser un exemple de Catalunya i va posar tres exemples pel seu model de convivència, perquè ser un país petit amb gran ambició i per les polítiques públiques d'habitatge. Llavors, anem a veure Singapur. O sigui, anem a veure realment si ha de ser o no el nostre exemple. Singapur, un dels països amb la renta per càpita més alta del món, això és el doble de la que tenim aquí, tenen 2 milions d'habitants menys que Catalunya, però generen moltíssima més riquesa. És una ciutat-estat i està entre Malàsia i Indonèsia, sud-est asiàtic. Sí. No sé si n'hem de dir sud-est asiàtic, ho hem d'actualitzar-ho, sí. És un país jove de 60 anys que havia estat colonitzat per Gran Bretanya i per Japó. Val? Llavors, si mirem Singapur des de la part del punt de vista econòmic, o sigui, és increïble. Els millors ports del món, els millors aeroports, fabriquen xips... empreses biofarmacèutiques, un passaport també que t'obre portes amb el món.
0: I com has dit que era de gran, perdona?
7: És molt petitet, però en canvi té com 2 milions menys que Catalunya. És una ciutat-estat, diguem-ne.
0: Ja t'entenc.
7: Llavors...
0: Però molt petitet, tipus l'Eixample de Barcelona o...
3: Home, no.
7: No, una miqueta més.
0: Ah, bueno, buscant...
7: Ara ho mirarem, sí.
0: Va, llavors, perdona.
7: Ara ells aposten per la intel·ligència artificial... Ells tenen moltíssimes botigues, o sigui, si aneu allà a Singapur acabareu anant d'una botiga a una altra. Sí. I després no sé si heu vist vosaltres, que és gairebé com estar-hi, la pel·lícula Crazy Rich Asians,
3: sí,
7: que és una mica aquesta fantasia, no? La fantasia d'algú d'Àsia que té molts diners i que se'n va a Singapur i allò tot allò és com luxe i tal, no? Llavors, clar, si ens mirem tota aquesta part... Fantàstic, no? És com fantàstic. Però, clar, aquí hi ha...
0: Bueno,
7: com...
0: a mi, perdona, tu has escrit un país que em sembla un rotllo patatero, o sigui, un país
7: des
0: que
7: des del punt de vista econòmic, com a fantasia capitalista, com a lloc, diguem-ne,
1: on els números surten fantàstics.
0: Un país que fa xips, que fa intel·ligència artificial, la farmacèutica aquesta que has dit, i que té botigues de Louis Vuitton i tot, és un rotllo patatero.
3: Mira,
0: país,
3: la superfície són uns 700 quilòmetres quadrats que equivaldria una miqueta més gran que l'illa de Menorca.
0: O sigui, ui,
1: és superpetit.
0: Mare de Déu, que llesto.
2: Per mi són totes estàndards, bueno, també colonials, que m'encanta aquesta paraula. Però ho és, perquè jo no puc definir vull dir, i què, com està la gent ahir? Jo vull veure si està...
1: Això volem saber. Aquesta riquesa, com està repartida?
2: Jo vull provar la marihuana d'ahir, saps el que vull dir? Vull veure com socialment la gent...
0: Anem allà, a veure. Des d'aquest punt de vista seria el somni de qualsevol polític...
3: Sí. Perdona, vindria a ser l'equivalent a la ciutat de Nova York. I és una mica més gran que Andorra, com a país. Per ubicar-nos.
7: Sí, hi ha un punt que... És que les comparacions sempre són... Però hi ha un punt que recorda Andorra amb algunes coses. En tot cas...
0: Anem a fer la prima.
7: Si alguna vegada heu estat a Hong Kong o a Singapur, que són les ciutats més cares d'Àsia, és molt interessant ser-hi el diumenge, perquè és el dia que les treballadores domèstiques que estan vivint...
3: Amagades
7: a les cases, com que no tenen altra casa, la casa on treballen, llavors, això també passa moltíssim al Líban, és una de les vergonyes més grans que hi ha al Líban, també l'explotació que hi ha de les treballadores domèstiques allà, que estan com esclavitzades.
2: Sí, que és el mateix sistema que funciona també com aquí. Van construir Dubai, com aquí molta gent que venen, que diuen, fent servir una paraula aquí molt problemàtica, no? Els paquis diuen, que estan venent birres, que són gent de molts llocs i no només de Pakistan, que també tenen un rotllo, hi han màfies que també fan això, que agafen el passaport, això passa al Líban també. Amb el kafala es diu, que vol dir el sistema d'aval, que és horrible, que de cop hi ha una persona que és
7: l'aval
2: de la teva existència en aquest país, que és com, no? T'agafa el passaport...
0: I et segresten directament, no? És segrest.
7: Bueno, jo a Beirut recordo, a casa d'una noia a Beirut, que em deia, mira, això hi havia com un armari que hi havia un forat, diu, sí, aquí tinc la meva interna, i llavors és que li agafen el passaport, la porta a Etiòpia, li agafen el passaport, la fiquen en un armari i es queda tot el dia a casa. Llavors hi ha un dia...
0: Era un dia lliure, que és diumenge.
7: Exacte, que surt tota aquesta gent. Llavors, si aneu a Hong Kong, a Singapur, veureu que surten totes les noies, nois també, perquè de Filipines, d'Índia, de Bangladesh, i es posen allà al carrer. I és el dia que d'alguna manera te n'adones que hi ha alguna cosa que no havies vist els altres dies, no? Però... En el cas, per exemple, de Singapur, hi ha 300.000 persones, es creu, en aquesta situació. Hi ha salari mínim? No. O sigui, no hi ha un salari mínim. O sigui, poden pagar 500 euros a canvi d'unes condicions...
0: El salari depèn de l'amo.
7: Sí.
3: Són esclaus.
7: Sí. O sigui, l'única obligació que hi ha que és que tu paguis... Si comprometes algú, que ho segueixis pagant.
0: Ja t'entenc.
7: Però pots comprometre't a qualsevol cosa.
2: No sé com és ahir, però jo sé que després passa... Ja sabem com, no? Passa el que passa. Sé que al Líban, per exemple, sí, hi ha contractes i tal, però ara s'està canviant la cosa, hi ha molts col·lectius que estan treballant contra això, però no podia anar una dona a demandar
0: No tenen mitjans, diguéssim.
2: És un sistema d'esclavització, llavors contracte és un...
7: Sí. Llavors a Singapur no hi ha llibertat d'expressió, no hi ha mitjans de comunicació
1: que expliquin...
7: O sigui, no es pot explicar pràcticament el que passa, és difícil de saber què està passant allà, no hi ha llibertat de premsa, no hi ha manifestacions, hi ha cops de bastó amb una canya llarga i dura o pena de mort, per exemple, per casos de drogues, vendre... I llavors hi ha prohibicions...
0: O sigui que Queen Fala fer allò de la marihuana, res, eh? Tots que diuen, vai, m'ha de treure...
2: No,
7: allà, a Singapur, estan obsessionats amb el vàper. O sigui, el vàper és...
0: El vàper, que és això, això que no és... això que, o sigui, la maquineta per fumar.
7: Sí, això, prohibidíssim. Prohibidíssim, il·legal, també, total.
1: Cigarretes electròniques.
7: Prohibidíssim. Es pot fumar normal, però en vàper no. Llavors, xiclet tampoc no es pot vendre. O sigui, hi ha aquestes normes... També
0: xiclet
7: que...
0: tampoc xiclet? Pots vendre.
7: No, perquè això ve d'uns anys que deien, ostres, que això està embrutant al metro i tal, anem a prohibir els xiclets, no?
3: Està prohibit menjar xiclet.
7: Vendre'n, diguem-ne. És a dir que, si tu em portes a la maleta de vàper o de xiclets, jo els trauria abans
1: d'entrar. Si et detenen, dius, és consum propi, no?
0: Tu tens un amic que el posen a la presó per portar-ne la maleta,
7: sí,
0: no?
7: Sí, per portar un vàper, i el típic que no s'ho va mirar i va anar a comissaria, o sigui, va anar directament a comissaria i no vas entrar a Singapur. Si ets gai, doncs no pots casar, no pots donar sang, o sigui, és un lloc que realment, clar, la gent va allà i diu, ai, és que està molt net, o és que econòmicament funciona molt bé. Bueno,
0: parlem-ne, eh?
7: Parlem-ne una miqueta.
3: I què cobra? Per què ho deia el president, doncs?
0: Què cobra?
1: S'ho podria haver mirat una molta mica més d'això. Un país sense
3: llibertat d'expressió. Deu haver-hi coses positives, que és on ha posat focus el president Illa.
7: El que cobra el primer ministre de Singapur sí que és positiu pel president Illa, que cobra 1,5 milions d'euros.
3: Segur que no s'ha fixat en això.
7: Que és el que cobra més del món. Clar, llavors, si tu tens, vols fer negocis multinacionals, per exemple, allò es parla anglès també, o sigui, des d'aquest punt de vista tot fantàstic. Ara, si tu busques, jo què sé, quina és la història, quina és la tradició d'aquí...
0: Bueno, drets humans, per exemple, si tu busques drets
1: humans...
0: No seria el lloc?
7: Error 0404.
0: Perquè, clar, ens hem aturat el xiclet i el vape i tot això...
7: Però, o sigui, sempre guanya el mateix partit polític i...
0: Clar, és una cosa pseudodictadura. És una cosa, perdona, i després hem passat molt per sobre el fet de que no hi hagi llibertat d'expressió, no hi hagi llibertat de premsa, o sigui que això...
1: Home, sí, a mi això m'ha deixat... Perquè a més no ho sabia.
0: Perplexa, no? Ens hem d'anar.
3: Però espera, algú positiu per acabar.
7: Mira, l'informe PISA que deia al començament, això sí que són els millors del món, amb l'informe PISA, en matemàtiques, en comprensió lectora...
0: Doncs mira, ara estic orgullós de que aquí a Catalunya estiguem molt retrasat, perquè vist lo vist, no? Vull dir, de què tal? Bueno, escolteu una cosa, moltíssimes gràcies, Marcelena. Ara unes miquetetes de publicitat i després tornem i ens acomiadarem de vostès com a vostès es mereixen.
8: Vostè primer, amb Marc Giró.
9: Actualitzada al minut.
8: Alertes d'última hora.
9: Contingut exclusiu.
8: Entrevistes i temes virals.
9: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
8: Podcast.
9: Fàcil i còmode.
8: Tot el que necessites és a RAC1.cat.
0: A veure, Esther Romagosa, per favor, per
3: mira,
0: acabar...
3: pels que teniu gos, Marc Giró, ja ho saps, que forma part de la família i quan li passa alguna cosa vol saber que està doncs sí. En les millors mans. Per això sí. Existeix Milo, l'assegurança catalana especialitzada en gossos. El Milo tens el 100% reemborsament Milo. De les despeses veterinàries i televeterinari... Ah, mira, televeterinari també
0: sí,
3: teniu?
0: Sí, mira, però això és fonamental.
3: Gratuït.
0: És
3: les 24 hores.
0: Jo és la meva assegurança, puc dir-ho clarament. I això de la televeterinari està molt bé perquè moltes vegades portes el gos al veterinari, et cobren... I resulta que era, no, pues era res, un ximpunt. I en canvi aquests, o sigui, és un superbon servei.
3: Sí,
0: és una bona
3: assegurança. Del remorçament.
0: I està ajustat de, o sigui, està ajustat de preu, t'he de dir.
3: Diu que quan necessites...
0: És la meva, no ho sabia.
3: Ajuda, t'atenen persones, tens televeterinari gratuït les 24 hores, assegurança Milo.
0: I són simpàtics.
3: M-I-L-O.
0: M-I-L-O.
3: Calcula el preu pel teu gos a miloseguros.com.
0: Fantàstic, escolta, moltíssimes gràcies. Escolti, avui jo tinc... He de viure. Jo som vist per sobre les meves possibilitats. Per tant, faran el favor, per favor, de mirar avui a la Sexta, a les 11, el programa Cara al Show, presentat per mi mateix, avui amb Carmen Maura, Victoria Luengo i Gonzo, no t'ho perdis, perquè és una cosa increïble. O sigui, televisió... És un programa de televisió on els migrants no els diem invasors. Què més vols, filla meva? Saps què dic? No, que és una cosa extraordinària en el context actual. Visca! Mira tu quina virgaria que acabem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. A la discoteca.
8: Vostè primer, amb Marc Giró. Ja s'acosta.
10: 3, 2, 1...
8: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a lacursadarracu.cat.
10: Núria, Xavi, molt bona tarda. Esteu bé o heu fet vosaltres la previsió del Meteocat?
11: Ai.
10: Carai, tu. Bona tarda. Bona tarda, cookies.
12: Bona tarda.
10: Ai, l'Alba,
12: silenciada. RAC1 silencia les dones.
10: Vaja.
11: Cap sorpresa.
10: Escolta, precisament, parlant del temps, avui hem vist una pilota del Francesc Mauri, meteoròleg de TV3, que crec que anuncia per fi l'adeu definitiu a la calor, eh?
12: Mira, la piulada diu així. Ventiladors de sostre, ventiladors de peu, vanos, aires acondicionats. Moltes gràcies pels serveis prestats sense descans durant gairebé 4 mesos. A partir de demà ja no us necessitarem. O serà de forma esporàdica. Descanseu i gràcies de debò.
10: Clar que sí.
12: Ole!
10: Molt bé, contents per ell. I no és cap compte fals. És el compte verificat de Francesc Mauri.
13: Està verificat amb el xec.
10: Que ho acompanyava amb una foto d'un balcó random, que espero que no sigui el seu.
12: Un balcó ple de màquines d'aquestes lletges d'aire condicionat.
13: O d'un veí, vés a saber. De fet, ho hem volgut verificar per segona vegada i, de fet, els taloners... L'hem convidat en persona aquí al mateix Francesc Mauri per acomiadar l'estiu. Francesc, bona tarda.
14: Bona tarda.
15: Hola, guapo!
14: Taloners,
11: és, ja ho veuen a la pantalla, aquestes són les imatges dels ventiladors que ens han enviat els telespectadors.
10: Mauri, però si estem a la ràdio, lo de les fotos aquí no va. Clar.
11: Jo només volia agrair els serveis prestats a tots els aires condicionats i sobretot a les factures de la llum, perquè quan arribin sí que quedareu congelats.
10: Això sí que és veritat.
13: A mi ja m'ha arribat la de, bueno, del mes passat i he flipat.
11: Escolta, fet, la llista d'agraïments és més llarga,
13: Tens més agraïments?
11: Sí, home, a part dels aires condicionats, hi havia un tuit, però aquí tinc una llista sencera, que si voleu us puc procedir a llegir.
13: Bueno, anem una mica...
11: Seré breu, seré molt breu.
13: Vinga, doncs donem-li l'oportunitat, però breu, breu.
11: Us ho garanteixo. Gràcies, per exemple, als ventiladors de sostre. Ah. Els ventiladors de peu.
13: Sí, ja ho has dit al tuit,
11: Els vanos, els vanos són molt importants. Aires condicionats, com però, dèiem,
10: cal tot
11: ventiladors
10: això?
11: De mà que es carreguen amb USB.
10: Aquests van bé,
11: Aquests van molt i molt bé. Gràcies també als aires condicionats de coll que es pengen de les espatlles, com uns auriculars que no estàs escoltant.
10: No sabia que el Mauri treballava a MediaMark,
14: Al Japó n'hi havia molts
13: d'aquests. Però estan molt de moda, aquests.
11: Sí, molt de moda, sobretot al continent asiàtic. Tothom va amb aquesta mena d'auriculars ventiladors.
13: Però hem d'anar alleugerint això,
11: Als pingüins que ens han visitat al plató de 3CAT perquè l'aire era pràcticament àrtic,
10: És que hauríem d'anar acabant per començar el programa, em sap greu, que tenim el Xavi i la Núria i tot el rotllo, clar.
11: Gràcies també a les samarretes de tirants transpirables.
13: Núria, Xavi, ja podeu anar marxant. Que vagi molt bé.
14: Doncs fins demà.
13: Hem de començar, Mauri.
10: Mauri, ja estaria,
11: Ha protegit els cataplins, els que anem a platges nudistes.
13: Abans no arribi la banda principal.
11: Gràcies als crocs, molt pràctics a l'hora d'anar a buscar el pa i a
14: la
13: fresqueta.
14: És
13: que
15: catalana.
13: Marc
15: Bala.
13: Gràcies
15: al Guillem
13: Estarella.
15: I al Bassagarra.
14: Que no tengo miedo, la verdad.
11: A les fosses de gel de les gasolineres del costat de casa sempre són molt útils quan vols fer un combinat a casa i convidar uns amics.
10: Mauri.
11: Gràcies als arbres que ens han fet ombra.
14: Ja estaria, Mauri.
13: Podríem
14: anar a prendre un cafè i deixar-la aquí tota l'hora.
13: Sí,
14: ha
13: començat el programa.
14: Molt agraït, això és molt maco.
13: Diu que li queda la meitat.
11: No, perquè per ser didàctic s'ha d'anar d'una cosa a l'altra.
14: No volem deixar ningú darrere.
13: Ets molt bona persona. Ets bona persona. Però ja el missatge ja s'ha entès.
11: El missatge seria gràcies. Gràcies, per exemple, també els desodorants.
14: Hi ha gent que no se'n posa,
10: Per què no t'aixeques i vas dient gràcies i marxes?
11: D'acord, doncs molt bé. Mira, gràcies al parasol del meu cotxe que ha impedit que entrés calor.
13: Sí. Bé, tira.
11: Gràcies al granissat de llimona. Millor que el de taronja.
14: Estic d'acord amb tot.
13: Més tirant, guapo.
10: D'aquí va TV3, directament?
13: Sí, va 3CAT, diagonal amunt. Obre la porta, més tirant.
10: És cap allà.
11: I els congeladors.
10: Adéu, Mauri, gràcies.
14: Gràcies, Mauri, guapo.
13: Ja està.
14: Hòstia, Déu-n'hi-do,
10: Hòstia, quina xerrameca. Vull dir, no en té prou amb TV3 i Catalunya Ràdio.
14: Perquè està molt sol, aquest home.
13: Us desitjo bon programa 442. Jo de vosaltres, si voleu, jo aniria a l'altra versió.
14: Em sembla perfecte. Bruts i barrals.
13: Podem tornar a sentir aquest moment de l'Alba Segarra, sisplau?
14: Prova Bruts i barrals.
10: Increïble.
13: No sé si avui ha plogut a Bruts i barrals. El tema és que comencem l'altra versió del dia parlant de les pluges que han escombrat gran part del país, tot i que ho han fet amb menys intensitat del que preveia ahir Protecció Civil, sobretot a les comarques del Penedès, on ahir es van enviar dues alertes que, per cert, he de dir que... No sé si ho sabíeu, però he sigut pare.
10: No,
14: Què m'estàs dient?
10: Ja està.
14: Mira, ho hem parlat aquí.
13: He de dir que s'ha de fer una alerta especial pares perquè ens van despertar la nena.
10: I t'ofegues, no?
13: No, clar, no, és una alarma que no soni.
14: No, que no la desperti, no?
13: Que sigui una nana.
14: Que sigui cuqueta de llum, està plovent. Xip, xip, xip, xip, està plovent. Vinga, ja ho proposarem a la parlona, ara hi parlo amb ella. Mireu, de fet, aquesta gran pluja que s'esperava a la zona sud de l'àrea metropolitana finalment s'ha donat a la zona nord de Catalunya. La Garrotxa, el Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès, Pla de l'Estany i l'Alt Empordà. Una situació que ha agafat desprevingut a la majoria d'usuaris, ja que era una zona on no s'havia avisat dels aiguats. Ni suspès de mobilitat, ni havia sonat cap és alert d'aquestes.
10: Només et dic una cosa. Demano, si us plau, que la gent de Protecció Civil faci una quiniela, una travessa, i em digui què han posat, perquè posaré tot el contrari i em faré ric. T'ho dic ara, eh?
14: Mira, les úniques incidències destacables han aparegut a la mobilitat dels trens i als vols de l'aeroport del Prat, amb una trentena de cancel·lacions. També retards a Rodalies per la reducció de velocitat dels convois, pel que podem dir que hi ha hagut un servei amb total normalitat avui a Rodalies.
10: Sí, normalitat del servei.
14: A més, volem informar que un llamp entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat de Llobregat ha tallat el subministrament elèctric a la catenària de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. I la incidència també ha trastocat la freqüència de pas.
13: De fet, que no hagi plogut on s'esperava i el que havia de ploure ens ha trastocat moltíssim el contingut d'avui. Nosaltres total. Teníem un programa preparat, però, clar, com que ja ho teníem previst, hem intentat fer una altra cosa.
10: Sí, de fet, Bala, no preocupis, perquè jo ho tinc tot controlat. El que he fet ha sigut avançar-me a tots els esdeveniments i he baixat al carrer per portar un reportatge de pluja, sense cap gota.
13: De pluja?
10: De pluja sense cap gota.
14: Ah,
10: sí, sí.
14: Pluja seca.
10: Pluja seca. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu d'ES Alert.
14: Ai, ai, ai,
13: ai. Ai, no, que em despertareu la nena.
14: Ai, ai, ai.
13: Però un moment, aviam si ho entès. Has sortit a fer un reportatge de pluja mentre no plovia?
10: Exacte, bueno, clar, com va ploure aquí també, i hem dit, bueno, doncs aprofitem i fem alguna cosa de la pluja, actualitat, tal, i ens ha, bueno, ens ha tret tota la feina, que no hagi plogut com s'esperava, doncs escolta.
14: Hi ha d'haver un límit, també,
10: no, vegades. No, no preocupis, perquè ha quedat molt bé. De fet, he sortit al carrer i m'he trobat una noia que estava molt preparada per la pluja d'avui.
15: Preguntes rapidíssimes i superfàcils. És que avui havia de ploure molt. I és
16: sí,
15: per
16: no està plovent.
15: Ah, vale. Ja, no. Gràcies per actualitzar-me a l'última hora. Ja m'he donat compte que no plovia. Us heu preparat molt per si plovia? Sortiu amb paraigües o coses així?
16: Amb paraigües, aquí, perquè aquí s'ha trencat.
15: Ah, se t'ha trencat el paraigües?
16: Sí.
15: Ai, cuca, quan se t'ha trencat el paraigües?
16: Ja fa temps.
15: Ah, perdona un moment. O sigui, tu has decidit agafar un paraigües trencat igualment, eh?
16: Perquè el meu pare no em digués res.
15: Vale, vale, vale, molt bé. I d'on veniu vosaltres?
16: D'una classe d'instrucció de la uni.
15: No, que d'on vens tu de casa?
16: Ah, sí.
15: Que d'on vens? De quin poble?
16: De Gràcia, de Gràcia.
10: Vull dir, és increïble perquè pobreta noia es pensava que a mi ja m'ha fet una mica de pena. Escolta, d'on vens? Jo deia d'on venies, de quin poble? Clar. I diu, d'una classe de la uni.
14: Però, pobreta.
10: Escolta, li he demanat un favor a aquesta noia, ja que no plovia, però l'he vist molt entregada a la causa. Li he demanat un favor i crec que ens ha quedat molt bé.
15: Nosaltres avui, que pensàvem que plouria, havíem pensat pel programa sortir enmig de la pluja, fer alguna secció o alguna cosa. Podem fer que plou? Que ens mullem, saps? Com una mica de teatre. Com que jo t'estic entrevistant mentre et mulles, saps? Nosaltres fotrem un efecte de so d'aigua i ja està. Et sembla? Com et dius tu?
16: Nona Fontaner.
15: Nora Fontaner, perfecte. Doncs jo, com si arrenqués l'entrevista, hòstia, Nora, que està plovent, i tu, ai, sí que mullo, i fem el xou, preparada?
16: Bé.
15: Vinga, va, 3, 2, 1, foli. Nora, què tal? Hòstia, que està plovent, eh?
16: Molt bé, molt mullada.
15: Ui, se t'està encrespant el cabell, eh?
16: Sí, el fris.
15: El fris?
16: El fris, els pelitos.
15: Ai, cuidado, portes paraigua o no? Deixa'm entrar dins del paraigües.
16: Sí, bueno, està trencat.
15: Ui, ho estic notant, m'estic mullant tot, eh?
16: Sap greu.
15: No, home, no preocupis, així el pare no et fot la bronca, no? Molt bé. Ui, un llamp! Oh, mira com sona!
16: Bum!
13: A veure. Aquesta frase d'estic tot mullat, deixa'm entrar al teu paraigua.
10: Bueno, escolta,
14: i
10: però
14: que et fotrà bronca tu, un pare.
10: No, home, no. Però,
14: és tot problemàtic.
10: No.
14: I a més, aquesta noia deu ser menor, perquè encara no sap que un llamp no fa soroll, que és bueno, el tro.
10: Que és el que li he dit. Pensi que ella m'ha fet un soroll una mica estrany.
13: És que els menors també ho saben, eh?
10: No.
14: Si pensa que la filla del Bala ja ho sap, a hores d'ara.
10: Ja va fent sorollets per casa,
14: exacte.
10: Eh?
13: Escolta, ui, sí, fa babetes.
10: He seguit pel carrer, he seguit caminant i m'he trobat una altra noia que ens ha tornat a fer el favor i ha sortit una mica millor.
16: M'agrada, la pluja, però a mi també. Igual.
15: Sí. Tu t'agrada la pluja, el rotllo aquest de la pluja així, íntim, no? Una miqueta de mullar-te, no?
16: Sí, a més de l'estiu, que a vegades ja toca.
15: Que nosaltres volíem fer un reportatge amb la gent aquí que anava amb el paraigua, mullant-se una mica i tal. Llavors, no sé si podíem reproduir com que està plovent, saps? Que estem fent l'entrevista sota l'aigua.
16: Vale.
15: Sí? Sí? Et sembla bé com et dius?
16: Sandra,
15: doncs jo entraré aquí i diré, home, Sandra, com estàs? Que està plovent. I hem de fer com que plou molt, vale?
16: Vale. Va.
15: Hombre, Sandra, com estàs? Tot bé o què?
16: Bueno, bastant xopa, la veritat.
15: Oh. Sí, que estàs mullada, eh?
16: Sí.
15: Vas mullada, eh?
16: Sí, vaig xopa. M'he deixat el paraigua a casa, no he mirat el temps i vaig...
15: Hòstia!
16: Supermullada.
15: Bueno, no sé si... No, entenem que de la pluja.
16: De la pluja. De la...
15: Vale, vale, vale.
13: Guillem!
15: No, sí que tens el cabell molt xop, està fatal, eh?
16: Sí, sí, sembla que m'hagi dutxat i tot.
15: Que, bueno, ja, mira, avui t'estalvies la dutxa, no?
16: Sí, sí, ja no cal.
15: Bueno, que vagi bé, Sandra, adéu, no em mullis més, eh?
16: Bon dia.
15: Adéu, adéu, bon dia, gràcies.
13: Dues noies que et trobes pel carrer...
10: I les deixes xopes, eh?
13: I t'acaben dient que estan... humides com una mala cosa, eh?
14: Bueno, jo me n'alegro. La sequedat és molt dolenta. Això ho diuen tots els científics. Que caigo aigua i que estigo ara, tot ben xop i que creixin coses.
10: Ara, ara, ara. Atenció, perquè la cosa varia bastant, perquè he seguit caminant i m'he trobat un home que creu que s'han d'enviar les S-alert, les alarmes, sí, per altres coses molt més importants.
15: Què tal? Bon dia, que veig que vas amb el paraigües, no?
17: Bon dia, bon dia.
15: Però al final no ha plogut, eh?
17: No ha plogut, sembla que no. Fem alarmes per moltes coses que al final no... I crec que hi ha moltes coses més importants.
15: Què seria per tu més important?
17: Home, el que està passant a Ceuta, per exemple.
14: Ja hi som.
15: Enviaries una alarma per Ceuta?
17: Una alarma, no. Enviaria l'exèrcit, ara mateix. La meva opinió, eh?
14: Però
17: si no, cadascú de la invasió té que haver-hi una presència. Una presència que és dissuasòria. Els medis de comunicació creen alarmes i omplen temes i espais culturals amb coses com aquestes, de l'alarma, de tot, que sí, que potser plou, però bueno, no es morirà ningú, que veiem, que han de fer una alarma si hi ha un perill realment reconeixible, però realment crec que emplenem amb molta palla el que és la informació que tenim que tenir els ciutadans.
13: Tu busques la definició de cunyat al diccionari i et surt aquest àudio.
14: Jo... Mira, per mi és un exemple d'aquells que s'hauria quedat en palla. M'he explicat o sóc més clara?
13: No, no, s'entén.
14: Perfecte.
10: Mira, acabarem amb un altre testimoni que m'ha fet molta gràcia perquè és un home que té una altra prioritat a la vida, no és que plogui i la té molt clara.
15: Heu portat paraigües vosaltres o no?
18: No, no, no, jo mai porto paraigües.
15: A tu te la pela, eh?
18: A mi sí.
15: Hi hagi una alerta de que hi haurà aigua forta, tu sense paraigües.
18: Home, si hi ha una alerta forta, no surto de casa i ja està.
15: Ah, vale, o sigui, directament, eh? O sigui, la cosa és no comprar un paraigües.
18: A mi no m'agrada portar paraigües.
15: No t'agrada portar paraigües?
18: No, molesta, i després els perdo i no porto paraigua mai, o no?
15: O sigui, llavors, el dia que plou, hòstia, no tinc paraigües, et quedes a casa.
18: Em mullo.
15: Tu ets una mica un superheroi, no? Una mica, tens aquest punt.
18: Ah, és aigua, vull dir, no és àcid, jo què sé.
15: Bueno, clar, collons,
18: no passa res, collons, unes gotetes d'aigua, tampoc.
15: Així aprofites, mira, ja no et dutxes aquell dia.
18: Puc aprofitar, bueno, sí.
15: I llavors com veieu això, que avui havia de ploure, havia de caure al cel i no ha caigut al cel?
18: S'ho estava comentant pel partit del Barça, que em feia por perquè no...
15: A tu saps què t'importa, no?
18: A mi sí, hòstia, jo vull veure el Barça, collons.
15: Vas al camp avui?
18: No, és molt car, però bueno, per la tele.
15: Ah, val, però llavors a tu què t'interessa si plou, no si estaràs a casa?
14: Suspenguin.
18: Clar, perquè vull veure, perquè diuen que plourà molt i, hòstia...
15: I la teva prioritat és que si plou que no l'unin al Barça.
18: Sí.
15: Vols enviar-li un missatge al Meteocat de Catalunya dient que, si us plau, no anul·lin el Barça?
18: Si us plau, no perjudiqueu el Barça, si us plau.
15: Bravo, bravo, bravo.
14: Jo he de dir una cosa.
10: Sí.
14: Jo crec que un partit de Champions com el que passarà avui al vespre...
10: Contra qui juguen?
14: Contra un equip d'Europa. Ha de ser amb...
10: Contra el Feyenoord?
14: Sí, això. Se'ls inventen ja. Ha de ser amb pluja. Un partit de futbol amb pluja fa Champions.
13: Fa Europa.
10: Ara, Parlament Europeu.
14: I com que aquest any guanyarem la Champions.
10: Ara, clar que sí. Mira, jo el més important, em quedo amb aquest home, que aquesta nit, si us plau, mentre jugui al Barça, no caigui aigua al pou.
13: Molt bé, molt bé.
14: És pel Joan Maria Pou. Que és el d'aquí.
13: Sí, el d'aquí.
14: El del Barça d'aquí.
13: Va, que avui Lleida ens ha donat un dels titulars destacats de l'altra versió del dia. Llegeixo textualment el diari Segre. Diu: polèmica a Pere Mola, al Pirineu de Lleida, per la celebració, atenció, d'un concurs de culs.
10: Ai.
13: Hi van participar 12 homes i 12 dones. A tot plegat, l'oposició del govern municipal ho ha titllat d'exhibicionisme.
14: El concurs de culs va tenir lloc durant la Festa Major de Pere Mola i consistia a exhibir la part posterior de l'anatomia a través d'un forat deixat en un gran cartell. Aquest fet recordava el personatge televisiu que ens acaba de posar a l'Alujas, japonès, el Shin-chan.
15: Home, per favor, em dic una cosa, si els de l'oposició d'aquí del govern s'han queixat, podem dir que s'hi han posat una mica de cul.
13: Doncs sí, Guillem.
15: Sí?
14: Doncs sí.
15: Ara sí, eh?
14: Doncs sí.
13: Reforç positiu,
14: ben
13: clar.
14: Ben bé que s'hi van posar. Home, sí. De cul.
10: I podem dir que aquesta notícia pera mola molt.
14: Ara ja ens estem accedint, trobo.
13: Aviam, un concurs de culs a mi em genera moltes preguntes. Què es valorava?
14: Mm-hmm.
13: Sí. Quin és el cànon de cul avui en dia per guanyar un concurs de culs?
14: Ah.
13: I si la gent reconeixia els veïns pel cul?
14: Mm-hmm.
13: Perquè pot ser que diguis, hosti, aquest cul ja l'he vist alguna altra vegada. Aquí comença un reportatge d'investigació a peu de biotinatges.
10: Biotinatges. Amb aquest concurs t'ha deixat anonadado, eh?
13: Anonadado.
14: Beauty Dungeons.
13: He de dir que pocs telèfons he trobat a Peramola.
14: Ai. I és petitet.
13: He anat directament a l'Ajuntament, que és on...
10: Ah, molt bé, bé, bé.
19: Ajuntament de Peramola.
13: Hola, bon dia, truco de RAC1. Era per tenir una mica d'informació sobre el concurs de culs.
19: Voleu parlar amb l'alcalde? Us dono el seu telèfon, un moment, eh?
13: Però per què riu? Ja... Però que hi va participar, vostè?
19: No, aquest any no.
13: Ah, aquest any no. Això vol dir que algun altre any sí?
19: Bueno, ja fa anys. És que es fa de tota la vida aquest concurs.
13: Però això ben bé com funciona? Com es puntuen els culs? És que això és una cosa que ens estàvem preguntant i no...
19: Hi ha un jurat.
13: Ah, un jurat expert en culs?
19: Claro.
13: Vale.
19: Com el trien, és igual a la babalà.
13: I llavors el jurat posa nota?
19: I el jurat posa nota, sí.
13: I em vas veure...
19: El que més els agradi o el que menys els agradi.
14: Clar.
19: Aquest any crec que només era el que més els agradava. Hi havia anys que guanyava el cul més bonic i el més lleig.
13: Ai.
19: I només, tant homes com dones i ja està.
13: M'has ajudat moltíssim.
19: D'acord.
13: Molt bé. T'hi podries haver posat de cul i no t'hi has posat de cara, tu. Molt macos, eh, l'Ajuntament.
10: Sí, molt.
13: Ja us heu fixat que el primer que ha dit és et passo el número d'alcalde. Dic, home,
14: fàcil.
13: Línia directa. Doncs, efectivament, m'ha passat el telèfon de l'alcalde. Atenció,
10: sí,
13: tenim...
10: Tens el telèfon de l'alcalde de Peramola, eh?
13: Sí, m'encanta. Sí, per parlar del concurs de culs. Atenció, perquè hi havia fins i tot un membre VIP al jurat, eh?
14: Què m'estàs dient?
13: Un membre VIP, sí.
20: Vale.
13: Hola, bon dia, amb l'alcalde. És per parlar del tema del concurs de culs.
20: Reconegu la veu.
13: Ai, que bé.
20: Digue.
13: Ens has escoltat alguna vegada?
20: Sí, cada dia, quasi. Al matí recull, a tarda recull. Vale.
13: Bueno, és que...
20: Això era una tradició que el poble ha sigut una tradició tota la vida. Al final això ho fan per amb un hueco. Del primer grup, el segon grup...
13: Vigila amb l'expressió, emplenar un hueco ensenyant els culs, eh? Vigila, eh?
20: Llavors fiquen una fusta amb un dibuix del xinxan, hi ha dos forats, un pels noies, que és més petitet, i un pels nois. I, bueno, clar, ells el que fan és els amaguen de la fusta, els fiquen un número i surten. Llavors hi ha un jurat, que el forma de 5 persones. Tenim, per exemple, el jurat... Hi havia una noia de la Junta Nova, de la Junta Vella, la guanyadora de l'any passat, i van ficar un noi d'aquests de l'Ludic Bank, al Saxo, no sé què. Resultat que aquest noi s'ha passat la festa major aquí, bueno, i el van ficar allà.
13: Un dels membres del jurat és de la Ludic Bank.
20: Sí. Ja el veiem.
10: Mira, no m'estranyar gens que la gent de la Ludic Bank, un d'ells sigui jurat d'un concurs de culs. Vull dir, és que m'escau molt.
13: Diria que sí, era el Saxo.
10: Era el Saxo, i no tenen Saxo.
14: A mi hi ha una cosa que em sembla molt malament. Diu, el forat dels homes era més gran que el de les dones.
13: Sí.
14: I les colones on ens posem?
13: El dels homes.
14: Ara, havien de posar un quadrat i treure allà tot el que pugues.
13: He de dir que m'han remarcat que tot això es fa en un espai segur on només hi participa qui vol.
10: Home, i només pot participar gent del Barça, no? Perquè són culers.
14: Molt bé aquesta, també, Luca. Què fas així? Em mou les mans com si fos amb Harley.
21: Per més caure en gràcia que ser graciós, no?
14: Sí, no, seguríssim, entre dos concerts, amb tota la fava que deu emportada, seguríssim a l'espai.
13: De fet, m'ha semblat entendre que l'any passat hi havia Pol Lila i aquest ja no.
14: Mira, calla, que...
10: Tenen el punt G.
14: Últimament estan agredint a punts liles, eh?
13: No. Què dius?
14: Sí. Vaig llegir una notícia l'altre dia que hi ha molts punts liles de festes majors que estan rebent agressions. Vull dir que per aquest tema de merda de l'ultradreta, que s'està extingint com el Covid, doncs estan rebent agressions.
13: Tot el suport als punts liles.
14: Ara!
10: No. Molt importants que són, eh?
13: Va, que acabem aquest periple telefònic per un membre de l'organització que també m'ha passat el telèfon l'alcalde.
10: Vale. Sí.
13: I es diu Pol.
22: Hola, bon dia.
13: Hola, bon dia. Què és això del concurs de culs?
22: Bueno, ha generat polèmica, sembla ser, aquest any, malgrat que hi hagi molts altres anys que s'ha fet.
13: Tu hi vas participar, Pol, o no?
22: Aquest any no, l'any passat sí, veus? Aquest any no.
13: No havia entrevistat mai a ningú que s'hagi presentat a un concurs de culs?
22: Sí, és que potser és alguna cosa una mica... un fenomen aïllat.
13: El jurat com et va valorar el teu cul?
22: Les opinions en si no es diuen, el que es fa és una puntuació numèrica.
13: Vale.
22: D'acord? Entre tots els jurats i després es faria una mitja. Del meu cul es va quedar, crec, si no recordo, amb un 7, però clar, sí, hi havia molt bona competència, eh? Vull dir, hi havia 9 i 10 allà.
13: Estàs content amb el teu 7 o no?
22: Mira, jo pensava que trauria pitjor nota, així que sí. sí.
13: Home, és un... aviam, Pol, és un notable, eh?
22: Sí, és un notable, però... potser una mica menys i no hauria arribat al notable, eh?
10: Ai,
14: clar. Bueno, sí que és veritat que una mica menys no seria un notable.
13: Clar, clar, en aquesta conversa amb el Pol he dit mai m'he autopuntuat el meu cul.
14: Ensenyem-ho, el que et posem...
10: No, no, no, no, no ensenyis el cul, Bala.
14: Per Bala està ensenyant el cul? Ai, me l'esperava més pelut!
3: Oh, yeah. Que maco!
14: És de pèl molt poc, tens com un vello, el vaig a descriure, és un cul
13: com
14: molt
13: un
14: blanc.
13: Com un préssec.
14: Sí.
13: Com un préssec.
14: Té
13: un,
14: és molt proporcionat el teu cos, sí, això sí. Està molt bé, i té un vello... Com d'aquest de la primera barba que surt.
13: Sí, sí, sí. Sí.
14: Afaita-te-la amb gilet perquè et surti més fort. Molt bé, bon cul.
10: Nois.
14: Estadella, vols?
10: No, jo no vull ser. El meu cul t'espantes. No, no riguis.
13: Bueno.
10: Tu no ensenyes el cul?
14: No, jo sóc no. El jurat avui.
10: Jo sóc el jurat avui. No hi ha falta.
13: Que tots els culs estan bé i visca per Mola, tu.
14: Ole! Estàveu bé gravat, que el Val ensenyar. Sí,
10: no fotis. Ja tenim clip. No, no fotis.
14: Sí, el pincelarem.
10: 400 càmeres a l'estudi nou de RAC1.
13: Sí,
10: ai,
13: però...
10: no fotis, que m'has gravat.
13: No cal treure aquest clip.
10: Home, i tant que el treurem.
14: I tant, avui a les xarxes socials me'n cuidaré jo. Servidora del senyor.
10: Seguiu-nos tots, arroba els talones guió baix RAC1, que avui veureu el cul de Marc Balat.
14: Ara.
10: És un cul de pare.
13: No sé si us he dit, però és que sóc pare.
10: Què ha passat? Anem a... Va, publicitat.
13: Va, publicitat.
4: Ballonet o publicitat!
13: Dale! La cançó aquesta del kebab de Granollers, que és viral a les xarxes socials.
5: Ho estan parant. Ho estan...
10: saps ja la cançó o no?
5: El nord kebab is Granollers. El nord kebab de Granollers.
10: Jo vull conèixer el creador de la cançó, que la cançó ha estat un èxit, eh?
5: So, jo.
10: Ah, tu ets el creador?
14: Sí.
13: Ah, però bueno. Un moment. Home, que això està fet en via.
10: Escolta, i tu vas fer la cançó?
5: So, jo. El nord kebab is Granollers. Mejor kebab de Granollers. Pan casero, muy delicioso, charbono, man.

0: De 4 de la tarda, nois i noies, us he de recordar una cosa molt important.
1: Ara, ara,
0: què, què, pregunto, què? Vosaltres encara sou de fer safareig amb els amics?
2: Home!
0: Aquella converseta tonta.
1: Sí.
0: Doncs he de dir que encara queda estiu per poder gaudir de la millor forma per poder compartir xafarderies i combatre la calor.
1: Està plovent, però sí, l'estiu és una sensació, és un esperit, no?
0: Sí, i la llum, és sobretot com la llum.
1: Sí, sí.
0: Però sabeu què és el millor per fer-ho?
2: Què?
0: Bomboneig.
1: Bomboneig.
0: Bomboneig. Bomboneig. Quedeu-vos amb aquest concepte, bomboneig.
2: M'encanta.
0: Perquè amb un batut de xocolata bombon, amb glaçons ben fresquet, tot passa millor.
1: Ara.
0: A què esperes? Demana-la al teu bar o cafeteria. I si vols fer bomboneig a un altre nivell, tasta el nou gelat Angelo, gust batut bombon.
1: Angelo.
2: Ara. Oh,
1: ara. Ara.
0: El Angelo. Trobaràs a gelateries.
1: Angelo.
0: El trobaràs a gelateries i botigues gourmet.
1: Muy bien, muy bien. I parlant de bombons.
3: ¿Cómo lo sabe?
0: Arriba el millor bombó de tota la caixa, que és l'Alba Segarra. Alba Segarra, bona tarda de nou.
2: Bona tarda, capital.
0: A mi m'agrada perquè jo em llevo els dimecres i a l'alarma ja em posa, avui ja sí segur, eh?
2: Sí, jo també.
0: I em llevo més content.
2: Jo també. Què, com estem,
1: Comencem? Doncs mira, com fa mitja hora que portem aquí xerrant.
2: Adelante.
1: Hem de corregir això de saludar-te un altre cop.
0: Però és que sembla com més col·laboradora, sí, saps?
2: És que jo soc xica para todo.
1: Sí.
2: Ara vinc amb el barret de col·laboradora, ens posem seriosos i comencem el sí segur.
1: Ara.

0: la cantant de Sant Climent de Llobregat, l'Aitana, que és la filla del Cosme.
1: Home, la conec com a filla del Cosme, abans de com a Aitana.
0: Jo també, sí. Sempre. Ahir va fer l'últim dels 4 concerts del Palau Sant Jordi. Un cop més, la tia va regalar un showazo donant absolutament tot a l'escenari. Aquesta tia és una reina i una artista.
1: Ara...
0: I ahir, a més, sí. Allò que es diu que va esmorzar llengua, saps?
1: Sí, eh?
0: Perquè vas... Bueno, és que ara hi ha una cosa que a mi em rebenta la neurona, que és que les cantants...
1: Saps què anaves a dir? Em rebenta l'anus.
0: No, no em rebenta l'anus a mi. Em rebenta el cap. Que és que ara els cantants fan catwalk d'aquest amb el públic.
1: Sí,
0: la Rosalía interactuen molt amb el públic.
1: Però això ho fa molt, eh?
0: Jo anava a veure un concert de música, vull dir, no anava a veure una conferència, saps? O una xerrada. A part què? Què dius? Com te llames? I l'altre està a l'altra punta, al Palau Sant Jordi.
1: Només vull recordar el que Miquel de Charango fotia unes turres. Vull dir, era més meeting que concert de vegades,
0: no, no, clar, hi ha un moment que és com, no, jo t'he pagat perquè canto, saps?
2: Sí, però així el ballarí respira i descansa, clar. El guitarra
0: el
2: fina...
0: El ballarí és professional, que et dic jo, que està més preparat que tu i jo junts. No, escolteu, ara va fer una TED Talk d'aquestes que fan allà al mig i ahir va decidir parlar del català.
3: Jo sóc amb la meva família més castellano parlant, però és veritat que jo, que he nascut aquí a Barcelona, gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i m'agrada dir poder practicar-ho més. Estava parlant aquests dies amb les meves amigues i els vaig dir, mira, vull que em parleu català, perquè és veritat que elles amb mi no parlen català, perquè jo no acostumo a parlar. I els hi vaig dir, sisplau, anem a català aquests dies, perquè m'encantaria l'últim dia a Barcelona parlar tota l'estona en català. Haig de millorar-lo, això és bueno, segur, perquè faig moltes castellanades, jo ho sé, però bueno, és important a vegades, quan hem crescut aquí a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin castellà, perdona, català, veure pel·lícules en català, a mi m'encanta Crims.
1: Ah, mira.
3: Jo l'he vist en català, tenir altres fonts per poder parlar català, per poder practicar-ho. I ara que porto tant de temps fora, m'he adonat que no és igual, que no és tan fluid.
2: No s'entén res.
4: No soy yo nada, coño.
3: I m'agradaria...
2: Sembla que estigui al lavabo.
3: M'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
0: Que vingui la moreneta, que vingui tothom. Quina alegria i joia de viure aquest matí quan he escoltat aquestes declaracions.
1: Ara, la morenaza.
0: Tenim una catalano parlant més.
1: Olé, bravo!
0: Que vol fer servir català. Vol aprendre, més a més.
1: Ara.
2: Tot això són gent a l'11 de setembre que hi
0: no,
2: mirar,
0: no,
2: eh?
0: No hi cabrem. M'he aixecat i no tocava de peus a terra. Sentia que estava davant d'un somni. Ara sí, ciutadans de Catalunya, ho tenim a tocar.
1: Ai, què ha passat ara?
2: Però si anava molt bé, Cuca.
0: Sí. Mira, us explicaré una cosa. Jo quan era petita anava al forn del poble, Calboneu, i menjava, saps les molles que queden a la màquina de tallar el pa?
1: Sí. Això és molt de guarra, eh?
0: Pues avui tinc la mateixa sensació. Que mengem engrunes. A mi em sembla molt bé que aquesta tia, l'Aitana, utilitzi el seu altaveu per parlar de la importància de mantenir el català. Però saps com pots mantenir el català, petita Aitana? Parlant català. Fixa't tu. No l'ho vist vindre, aquesta, eh?
2: Però si estava parlant català, pobra.
1: I molt
0: parlant
1: bé.
0: Català, no només al Palau Sant Jordi a rebossar, sinó a les teves xarxes, per exemple, fent música en català, saps? Aquesta idea de, no, la música en català no arriba. La música arriba on tu vulguis que vulgui arribar.
1: Ara.
0: Explico?
1: Ara.
0: Si tu vols mantenir la llengua, mantén-la. Fin, punto i pelota. Però no un dia a Barcelona, no. Cada dia.
1: Ara.
0: L'única cosa que he dit certa avui l'Aitana, la filla del Cosme, és que gràcies a l'educació pública ella sap català. Però tal com està l'educació pública, ni això tenim garantit ja. Jo no m'avanço, eh? Jo confio molt en la família del Cosme.
1: M'agrada perquè...
0: Jo no m'avanço, jo m'espero. Jo suposo que ara, ella que ha comprat amb el Mago Pop el Teatre Titània, que per cert, molt bé el català al vídeo, que no es va veure, va brillar per la seva absència, el vídeo que van fer per anunciar-ho tots dos.
1: Sí.
0: Suposo que tota la programació serà en català, bueno...
1: Sí,
0: fotràs per ahir, vindràs a la Guàrdia Civil, la Parau.
1: El Mag Pop, veurem.
0: El Mag Pop i a l'Aitana. Bueno, l'Aitana sí que és en català.
1: És una cantant de pop.
0: Exacte. Jo, a mi, el que ha fet l'Aitana m'ha recordat... Saps aquell nòvio que el dia del teu aniversari et fot un post a Instagram.
1: Sí.
2: Ui, n'hi ha molts d'aquests,
0: llarg,
2: eh?
0: Que l'escriu al ChatGPT. Sí. Fotos, llarg, no? I flors, sí. I tot cap a fora. Però a casa no t'escolta. A mi em recorda això, o el 8 de març.
1: Sí.
0: Hi ha empreses, ara flipareu, hi ha empreses...
1: Què m'estàs dient?
0: Que tots els espais de poder els ocupen l'home.
1: Què dius?
0: Però el 8 de març fan campanyes feministes.
1: No et crec, no et crec.
0: Te'n faries creus. Empreses sexistes...
2: Una flor no festiu.
0: Que ara! Però també us vull dir una cosa. Aitana Ocaña no està sola en això de defensar el català, que és aquest mètode de defensar el català, jo l'he batejat com el català sí, però només la punteta, ¿vale? No està sola, hi ha altra penya que també fa això. Oita, escoltem-ho. El nostre estimat Futbol Club Barcelona ha tret una campanya que diu "Parla blaurana, parla català". Té ous la cosa, eh? Un club on la gran part de la seva plantilla i l'entrenador, estic parlant del primer equip masculí, vale? Parlen en castellà o en anglès, absolutament sempre. Ara mos demana a la gent que som blaugranes que parlem català. Bueno, oh, hi ha molta gent que parla català. Collons, perquè són catalans.
1: Clar.
0: Vull dir, el Cobercí parla català perquè és català. El Fermín parla català perquè es va escolaritzar a Catalunya, a la Masia, m'explico? Encara haurem d'aplaudir evidències, a més a més. Ara ve el Barça i mos diu, no, si ets blaurana, parla català. Saps què pot ser, Hansi Flick? Hansi Flick, li he dit malament el nom, pobre. Ell tampoc diria bé Segarra. Hansi Flick i Joan Laporta, aquest cartell de blaurana, parla català, penja-la dins el vestidor. Estem parlant de gent que amb el sou que tenen poden pagar el Duolingo Premium.
1: Això és veritat.
0: Per no dir un

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Sí, és més lleig. Sant Climent és més lleig que una nevera pel darrere.
2: Recordi que ens escolta l'alcalde de Sant exalcalde de Sant Climent, que ens portava cireres.
1: Avui a Crims parlarem dels cadàvers sentimentals que ha deixat Aitana o Canya. Aitana o Canya. Doncs trio una canya ben fresqueta.
3: No, Carles,
2: el
3: no.
2: El Carles és com jo,
3: no,
2: clar
3: Carles,
2: que sí.
3: No, Carles, aquesta és molt dolenta. Sí,
1: atenció a l'informe mèdic de víctimes amb el nom de Cepeda, Bernardó o Yatra.
3: És mentida.
1: Els tres coincideixen amb el diagnòstic. Tenen el corazón partido.
2: I el Vicente.
3: I el Vicente se'n parla poc.
2: El Vicente va ser el primer cadàver.
3: El Yatra li va fer mal a ell.
2: El Vicente que tenia, encara tenia el cos calent i l'altre anava movent-se per allà.
1: Allò sí que va ser un crim. Les banyes de Vicente en directe a la gala amb Cepeda. Jo, Carles Porta, ara em puc penjar la medalla de ser el professor de català de l'Aitana. L'altra, no la futbolista. Cala. I tot gràcies al programa d'èxit de True Crime, el que ha canviat el rumb de l'entreteniment, el producte que només un far de la comunicació com jo, Carles Porta, podria crear.
2: Home,
1: estic creant catalanoparlants.
2: Sí, i és el programa on la gran major part dels testimonis no parlen català. Això també.
1: Perquè són policies. No els hi pots demanar als policies. És que, a més, sí, parlin català.
2: Sí, només saben fer cops de colze.
3: Tenen el llenguatge corporal. Són com uns ballarins de dansa contemporània, saps?
1: En català teníem la lletra C i quan van aparèixer els policies es va quedar amb C trencada.
3: Una història. Coiteu, sí. Llegíem al diari de Tarragona un vaixell que feia una ruta de Cambrils a Salou. Hi havia dos germans britànics d'uns 40 anys. Tots dos van decidir saltar l'aigua per la finestra de la nau després que el capità del barco es va negar completament a donar-los cervesa a
2: bord. Home, normal.
3: Llavors ells van decidir dir, els van dir uns pares, goita, saps què farem? Saltarem del vaixell, anirem nadant fins a la platja de Ponent de Cambrils, on hi ha un xiringuito.
2: No, o sigui, no. M'estàs dient que uns guiris.
3: Uns guiris a dalt d'un barco que anava de Salou a Cambrils van dir, com que aquí el capità no mos dona cervesa, clar, saltarem i nadarem fins al xiringuito.
2: Tenen allò del balcón i molt a dins, no?
3: Sí,
2: no hi ha més balcó, però saltem,
4: no? Podem demanar a Lujas que dispari al flautista un segon?
2: Sí, a veure.
3: Dispara. Sí, a veure. Que acompanya molt aquesta música.
4: Ah, ja està, ja està.
2: La pregunta és, la cosa com va acabar?
5: Uau, Elma!
2: No!
3: Fins la setmana que ve! No!
1: Moltes gràcies, Alba Segarra!
6: Els taloners del versió RAC 1 i aprendre pel sac les migdiades.

0: En 10 minuts arribem a les 4 de la tarda. Estem encara en la recta final del programa d'avui, estrenant nova secció. Obrim, atenció, un consultori mèdic dels Teloners amb un dels metges amb més experiència de Catalunya. Ens estem posant seriosos, aquí, els Teloners.
1: Sí.
0: Hem d'elevar el nivell d'aquest programa.
2: Ara, que...
0: Ell és...
2: No era complicat.
0: No, gens, partíem de molt avall. Ell és el president de l'Escola Bressol dels Metges de Catalunya. És el doctor Quim Malfà. Bona tarda, doctor Quim.
3: Hola, hola, bona tarda.
4: Bravo, bravo, bravo.
0: Primer de tot, gràcies per acceptar la invitació de venir als Teloners, perquè sé que vostè és una persona ocupada.
3: Sí, tinc una llau de consulta sempre, tinc el consultori ple i, bueno,
1: clar,
3: he hagut de fer una mica d'espai.
2: I ara has vingut aquí a lo loco? O sigui, has de ser
0: allà... de vostè.
2: Ah, perdoni,
3: no, sisplau, una mica de respecte, perquè l'ofici de metge ja sap...
2: Vostè ha vingut a lo loco i ha deixat els seus pacients allà, o...?
3: Sí, bueno, creia que havia de fer un servei públic a la ciutadania.
1: És maco. I escolta, el doctor està obert a les vostres preguntes relacionades amb la salut. Ell us les resoldrà. Recordeu que podeu enviar els vostres dubtes amb nota de veu breu al 680 70 70 60.

0: 680 70 70 60.
1: Bàsicament és un consultori mèdic, sí, que això... Ho hem de fer, clar, doctor, passa tal. Vull dir, clar, pobret meu, saps? Venim a posar solució.
0: Doctor, doctor.
1: Doctor, què?
0: Tengo paperas. Pues toma un euro, ya tiene pa plátanos.
2: Doncs, si us sembla...
3: Un moment. Primer de tot li demano disculpes,
1: sí,
3: senyor.
1: Sí, això no passa.
0: És que aquest fa molts anys que el sé. Tiri, doctor, tiri.
3: Bé, anem amb la primera consulta.
1: Sí, a veure, per favor.
4: Doctor, doctor, jo pateixo molt de la tensió amb el Barça. Ja sé que aquest any hem començat molt bé, ja sé que Hansi Flick, ja sé que el tercer any, els fitxatges, Rodri, molt bé. Però jo amb el Barça pateixo. I tot i que haguem començat bé, això de seguida pot anar pel pedregà i em fa patir realment la meva tensió.
1: Dura consulta, doctor?
2: Bueno, aquesta és dura i, a més, porto molts anys d'experiència en la meva consulta i aquest és un dels casos, evidentment, més recurrents. Sé que sortirà, a més, moltes vegades al llarg de la temporada perquè el Barça és un dels principals causants de problemes de salut al nostre país.
3: Cert. Ho té demostrat?
2: Sí. Bueno, jo crec que empíricament mirem una mica el país, mirem pels carrers i quan s'acosta partit és una cosa... Sí. Bueno,
1: quan el Barça va bé,
2: plens.
1: Catalunya va bé. Hi ha un punt així, no?
2: Sí que hi ha bastant paral·lelisme. Això ho tenim bastant estudiat.
0: Sí.
2: Fixeu-vos que el pacient diu que té la tensió elevada, correcte? Aquesta afecció sol anar acompanyada de símptomes com, atenció, palpitacions quan s'acosta un dia de partit, que es poden intensificar si és de Champions.
0: Avui
2: tenim el país, amb unes palpitacions, el pit surt del cor.
1: Clar.
2: Sorolls molestos a les orelles si sintonitzes el partidazo de la Cope i sagnant nasal quan entra Koundé al camp.
1: Sí.
2: Llavors,
1: sí.
2: Es tracta d'una patologia específica dins del quadre de problemes cardiovasculars que es coneix com a síndrome d'hipertensió culer i que afecta entre el 90 i el 95% d'aficionats del Barça. No sé si us identifiqueu una mica amb...
0: No, jo no encara, però...
3: No molt. I com sorgeix?
2: Bé, això és per l'acumulació de molts anys de patir i no cuidar el nostre cor. Que si la final de Sevilla, els més grans, el 4-0 contra el Liverpool, el comand d'entrenador, l'adéu a Messi...
1: Que això és dur, eh? Hi ha molts sotracs a nivell de... Sí. Cardiovasculars pels culers.
0: Sí, és molt dur.
2: I com més gran et fas, més vas acumulant clar. I al final, doncs...
3: I el culer és molt també de quedar-s'ho dins, això,
2: és petit,
3: eh?
2: Clar, s'ha d'alliberar, perquè com més tu quedes a dins, també el cor més pateix. Clar.
1: Ha mort algun culer?
2: Bé, tenim constància a la nostra unitat forense que hi ha...
1: També tens unitat forense, doctor?
0: Cada dia en moren de culers.
2: Tinc una unitat especialitzada en per tot. Llavors, sóc doctor holístic.
0: Això els de l'Espanyol no els hi passa tant.
1: El morir? Home, clar que moren.
0: No, lo de patir.
2: Bueno, pateixen per altres motius, en aquest cas, per no baixar.
3: Per ser l'Espanyol.
2: Hem d'entendre que aquesta afecció no té cura. Per tant, quan ja s'han començat a manifestar els primers símptomes, és essencial mantenir uns hàbits de vida molt estrictes. Això passa per què? Doncs per una dieta molt equilibrada. Atenció, apunteu. Limitem el consum de rodes de premsa de Mourinho a una al mes, ja que és un factor de risc important.
1: Vale.
2: Llavors, si perd el Barça, contacte zero amb el Chiringuito.
0: Ah, de los jugones.
3: Però si guanya, sí, que fan unes cares llargues. Clar.
1: Ja no és de los jugones, ara està a 4.
0: Però encara hi ha aquell de pitja mesa. Encara hi ha el mateix, eh?
2: Sí,
0: que no el toquin, que
1: és el Pedro,
0: pues tot per mi.
2: Sí. Si guanya el Barça, és veritat que pot produir un efecte beneficiós per la salut. Llavors hem d'anar molt en compte amb el resultat del partit. Què més? Que si es lesionen tots els porters i ha de jugar Chesney, apaguem directament la tele i seria Joan Gamper.
1: Molt bé.
2: Recordeu, hem de revisar regularment les pulsacions durant els partits. Idealment, 60 pulsacions per minut. 60 és un número fàcil de recordar perquè és la quantitat de cerveses que es pren Raúl Asensio abans d'agafar el cotxe. Per tant, regla nemotècnica. Tècnica fàcil.
1: Està molt bé.
2: Ostres, doctor, és que el cor igualment em va massa ràpid. Bé, en aquest cas optarem per medicació sedant. Aquí porto el meu receptari, per si necessiteu.
0: Agoites.
2: Apunteu, diazepedri, diazepedri 5 mil·ligrams.
1: Ah, molt bé.
2: Mira, això fàcil, si algú necessita. Entreu a YouTube.
3: El més col és el Guillem, això, pel moment.
2: Diazepedri per aquí.
1: Però el primer dia ja ens estava passant receptes il·legals.
2: Sí, no, això és totalment legal. Totalment, qualsevol farmàcia...
3: Té signatura de metge.
1: És veritat que no s'entén una merda.
2: No, això el farmacèutic ho entén.
0: Estan connectats els farmacèutics i els metges.
2: La pauta, molt senzilla. En moments de molt desbordament, entres a YouTube, et poses un vídeo recopilatori de les millors jugades de Pedri.
1: Això va molt bé.
2: I la pressió es descarrega de cop.
0: Vale.
2: És una calma, és una tranquil·litat, baixen pulsacions, tot perfecte.
1: Vale.
2: Hosti, que no és efectiu. Doncs ho complementem amb unes fraguetes de Flix Vaporub per la pipera.
0: No, Guillem està dient entrat en aquesta
1: bé, m'agrada.
3: Flix Vaporub.
1: Bueno, per tant, tenim solució per si algun col·leu avui pateix aquesta nit, ja la tenim.
0: Vull dir,
1: Pedri, Diazepedri
2: 5 mil·ligrams i Flix Vaporub.
0: I posar-te jugades d'aquest Pedri.
2: Sí, jugades de Pedri a YouTube en bucle.
0: Clar,
3: tenim més, doctor, tenim més consultes?
2: Tenim una altra consulta.
5: Anem a veure.
6: Hola, doctor, quin mal. Escolta, mira, l'altre dia em vaig trobar una manifestació de fatxes i, clar, en un primer moment vaig pensar que allò estava molt malament, però després era tan patètic aquella manifestació que em va agradar i em va fer molta gràcia per poder-me'n enriure dels fatxes. Què m'està passant?
0: Ai.
2: Això passa, està passant.
5: Està molt de moda això ara,
2: El cas d'aquest pacient és preocupant perquè està exposat en un entorn nociu i corre el perill de contraure, ojo, febre feixistoidea.
0: Ai.
2: Fixeu-vos, deliris, al·lucinacions, canvis d'humor sobtats. Primer diu que la manifestació fatxa li sembla molt malament, però just després admet que fins i tot li agrada que facin pena.
5: Això és fort,
2: Bueno, sempre hi ha aquest patró. Clar. És un patró recurrent.
5: Cap, vostè quina universitat per estudiar? Perquè hi ha noms aquí una mica estranys, no? Que em sorprèn una mica, no sé quin...
2: Bueno, la universitat és una cosa més clandestina que ara mateix no... Crec que no estaria bé que la...
0: La universitat
2: que
0: la de la calle, no? Del
2: això s'aprèn al carrer. Clar. El que passa que el títol no te... Bueno, el títol no me'l va donar.
0: T'arriba més a poc a poc.
2: Sí.
5: Que un doctor digui...
3: Té sentit de l'humor, aquest senyor.
0: Sí, m'agrada. Jo em deixaria operar per ell. Ja.
2: No sé si voldria. A veure, el patró es repeteix sempre. Vale. Es comença amb condescendència, com és aquest cas, es continua amb un interès estrictament sociològic i s'acaba amb el cap rapat aturant taxis a tori a dret al Valle de los Caídos.
5: Ostres.
2: Hòstia, això com es transmet? Doncs en el cas d'avui observem contagi per contacte directe. De totes maneres, principalment es contrau per via audiovisual a través de xarxes socials i algunes tertúlies amb mitjans de comunicació. És greu i es contagia més que la cançó superestrella de l'Aitana.
5: Ostres, però això és un virus que
3: això vol dir que s'enganxa com una maca.
0: Molt, molt, molt.

0: Senyor doctor Quim Mal, ho hem de deixar aquí perquè, parlant de superestrelles, ara hem de tirar una alerta molt important, eh?
1: Quins collons.
0: Clar, normalment sona l'alerta boomer, però clar, ara, què hi ha darrere d'un boomer? Un dinosaure.
2: Sí. Però és que...
1: No sé. Ai, si han silenciat un senyor gran.
3: A veure, no sé si se'm sent.
2: Sí. Però, senyor Marcelí, què fot aquí?
4: No, és que visc que tenia un metge.
0: Sí.
4: He vingut a fer una consulta.
0: Ah, doncs mira, aprofiti.
5: Sí. Tinc aquí el receptari.
4: Molt bé, miri. No, un recepti encara d'això, perquè, mira, resulta que ara fa mesos, que duré jo, me va sortir un ungle incarnata.
1: Oh!
4: Que és un ungle que creix malament. Saps que...
2: Incarnata, eh?
5: Això
2: incarnata.
5: És de Harry Potter, és una mena de...
4: No li sabria dir.
1: No, escarlata.
4: Eh?
1: Una ungla escarlata.
4: No, incarnata es diu.
1: Sí.
4: Perquè va
0: ser... Incarnata de conocerte, li diu la Carme.
4: No t'acabo d'entendre, has fet com una broma.
0: Que la ungla...
4: Total, aleshores, me van operar i m'han posat 10 punts.
5: Mare, això no és una ungla.
4: Va ser horrorós.
2: Més que l'espanyol, ara, eh?
4: No acabo de... Feu unes bromes, no les entenc. Bueno, total, resulta que van trigar més a treure'm els punts perquè allò no es curava, perquè hi havia una sangada, eh? Però una sangada feia esgarrifar la terra, eh? O sigui, cada vegada que em traien la vena, allò semblava un riu. Bueno, total, aleshores, al final, un metge em va treure els punts, que no era el metge que em va operar.
1: Ah.
4: Perquè, esclar, si fos el metge que em va operar, dius, conforma.
0: Clar.
4: No.
0: Sí, i aquell metge tu diu, saps bueno, treure uns punts que
4: serà...
0: has fet tu.
4: I aleshores dic, bueno, a veure què passarà. I diu, jo dic que no m'hauria de dormir. No, això serà un moment, serà un moment. Saps aquelles pel·lícules que arrenquen les ungles de les persones?
1: Calla.
4: Sí. Doncs el mateix, cada vegada que em treia un punt,
2: sí.
4: I dius, va ser horrorós. I encara se'n va deixar un que me'l va trobar la podòloga al cap de 3 mesos.
1: I com estava aquell punt?
4: No ho volgués saber, perquè després me va sortir una bossa de pus. I aleshores la podòloga, perquè clar,
0: però això ara que a tom de què ve això ara,
4: perquè el senyor...
0: Sí, però no li ha fet cap pregunta encara.
4: Espera un moment, primer poso antecedents, perquè si no el senyor doctor no...
0: Però ja passa un minut de les 4, eh?
4: Sí, i aleshores va resultar...
0: Espavili...
4: Que aquella, la podòloga, quan ho va veure, va dir, això és esgarrifós.
2: La podòloga és la dels peus o la de quan fa podòloga?
4: No, que em vaig tallar les ungles, perquè jo no puc, perquè m'ho ha de fer la podòloga.
1: Clar.
4: Aleshores, perquè clar, jo no puc... Va,
1: no, però que no es veu els peus, vostè?
4: No, no veig res.
0: No hi arriba.
1: No es veu res, ja.
4: Primera no hi veig. I segona, que tampoc no m'hi arribo.
0: Com es nota que el versió no el deixen parlar?
4: Calla,
0: que ara llarga com una mala cosa. Important.
4: I va dir, aquí hi ha una bossa de pus tremenda. I aleshores, clar, ho va haver de dormir.
2: Vigila que te l'escolen,
4: les bosses. Però no una agulla, no una injecció, no. Dues injeccions.
0: Què dius?
4: El dit del peu, eh?
5: De moment, com ho veu, doctor? Un
4: mal!
5: És una pràctica que desaconsellem completament.
4: Desaconselleu. Veus, és que jo sé que vostè això m'ho arreglarà.
5: Sí.
4: Jo ara li ensenyo el peu i vostè...
5: No cal, de veritat.
1: Un metge que diu, no cal veure la part del cosa.
4: No, i aleshores va resultar que entre el pus hi havia trossets d'ungla de l'operació del març.
1: Què dius ara?
4: Però trossets d'ungla petits, com si fossin, saps, com si fos sopa meravella.
0: Cristalls.
2: Sopa meravella.
1: Mai més tornaré a menjar sopa. M'acabes de...
4: O sopa de pistons.
1: No, prou, no posis més pistons. Exemples.
4: Bueno, total, i anava traient, i clar, fa un moment diu, ara d'aquí jo toco os. Diu, no sé si és os,
1: sí.
4: O, que no sigui, sí. O que no sigui l'arrel de l'ungla que no li van treure.
0: Ha de començar la versió.
2: Sí, és que s'ha
1: de vigilar molt amb la salut.
0: Fem una cosa, segueixi parlant.
6: Els taloners, els que van abans del clapés.
0: Bueno, escolteu, parlàvem de... Aquesta és la previsió per avui. Parlàvem de tot aquest sistema d'emergències. Deixeu-me saludar, com deia el Carles Pont, que és professor de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, expert en comunicació d'emergències. Professor Pont, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Suposo que deu ser molt difícil mesurar quan alertes a la població del que pot venir meteorològicament en les properes hores?
7: Sí, absolutament. És molt difícil i, a més, amb les informacions que es tenen, els tècnics prenen les decisions que millor els sembla per minimitzar els danys. Ara bé, crec que, com ja heu comentat i com cada vegada es veu més clar, l'ús de les alertes es pot millorar. És a dir, les alertes fa molts anys que aquesta tecnologia existeix, l'hem aplicat fa molt poc, De fet, eren molts els que dèiem que ja feia anys que es podia utilitzar, però ara quan s'ha utilitzat probablement s'ha fet d'una manera massa ràpida o amb poc criteri, perquè algunes de les coses que s'han comentat al programa precisament són importants. Les alerts serveix per alertar. Hem de trobar el mecanisme també per desalertar, perquè si no la gent sempre està en tensió, no? Sempre estàs pendent de que les alert d'on surti i mai saps quan l'emergència d'on s'acaba, no?
0: Li volia preguntar, vostè ha dit una cosa molt important, que és alertar la població. Per tant, les alert no seria, li pregunto si creu que no seria una eina per avisar.
7: És una eina per avisar o per alertar en el moment en el que o moments abans, hores abans de que està de que hi ha una crisi. I el problema dels últims anys és que probablement hem fet molt bé la comunicació de crisi, que és en el moment en el que estem en una crisi, doncs les institucions cada vegada estan més formades per explicar què s'ha de fer. Però no tant per prevenir, diguéssim, no? La comunicació de risc. Què vol dir la comunicació de risc? Doncs això, per exemple, a Tarragona en saben molt pel tema de la petroquímica i de les nuclears, no? Això a tots els humans ens costa molt perquè és molt difícil preveure un risc o donar importància a un risc que tu no perceps. És a dir, tu fins que no estàs en la crisi i no veus que et cau l'aigua a sobre o que hi ha un gran incendi forestal, sempre es minimitza. Això ens pot passar a tots i segurament ho hem viscut els que treballem amb grans empreses, no? Cada any tenim allò de sem el dia de la marmota, no? Però que és molt important, que és el dia del simulacre. No? Diuen, escolta'm, a tal hora, no, has d'anar a un lloc. Això a molta gent li fa mandra. Però això és molt important perquè és precisament prevenció, comunicació de risc. És explicar-te per on t'has de baixar, per quina escala has de baixar, com has de baixar per si hi ha un incendi o hi ha una emergència en un edifici. No? Doncs això mateix, cada vegada els governs que, per exemple, tenen riscos com, per exemple, volcans o terratrèmols, ho fan molt i ho fan des de fa molts i molts anys. Fins i tot hi ha països com el Japó que tu tens espais on vas a fer pràctiques si hi ha un terratrèmol. Com a ciutadà pots anar-hi. De manera que hi ha països que fa molts anys, Costa Rica, per posar un altre exemple, hi ha països que fa molts anys que s'estan preparant de com ha d'anar tot això. No? Amb el canvi climàtic, amb l'emergència climàtica, cada vegada serà més important això, perquè és el que dèieu, no se'ns pot enviar un NES Alert constantment, perquè de pluges a la tardor, tradicionalment, i també a la primavera, però especialment a la tardor, al Mediterrani n'hi ha moltes. Aleshores, caldrà repensar tota la manera de comunicar i després també hem de traspassar la responsabilitat als ciutadans. Evidentment, els ciutadans s'han de saber informar i els polítics tenen una mica aquesta por, diguem-ne, dels últims anys que han passat coses doncs, greus, com per exemple especialment la Dana, però recordem també el Covid, que doncs, han fet dimitir presidents, etc, i això doncs el que acaba passant o el que acaba fent és de doncs escolta, val més prevenir que curar.
1: Però, per tant, queda clar que si un és alert s'ha de fer en el moment en què hi ha una emergència, el que es va fer ahir la tarda, doncs no s'hauria d'haver fet. Però, clar, també ens plantegem, si el govern ha de prendre una decisió com tancar les escoles o restringir la mobilitat, és una decisió que difícilment imaginem que avui hagués plogut als llocs on havia de ploure amb molta intensitat. Prendre aquesta decisió a les 7 del matí, és a dir, enviar un SLR anunciant tancament d'escoles i restringir la mobilitat tampoc és fàcil, no? Perquè en aquell moment s'entén que la gent que ha d'obrir les escoles, els mestres que hi han d'anar, ja, segurament ja hi estan anant.
7: Sí, sí, efectivament, és el que deia al principi, és a dir, en funció de la informació que tenen els tècnics, prenen les decisions. I, a més, les han de prendre els tècnics. O, com a mínim, s'ha d'escoltar els tècnics, perquè a vegades ha passat que els polítics no han escoltat els tècnics. Això també ho hem de dir. El que vull dir amb això, quan jo deia que les alerts s'ha d'enviar quan hi ha l'emergència o un temps abans, el temps abans pot ser 20 minuts o poden ser 24 hores. Depèn de l'emergència. Hi ha emergències de molts tipus. Ara bé, el que sí que hem de tenir clar és que si l'alerta, si tu tens una alerta que és molt clara, molt evident, perquè doncs, per exemple, en aquest cas el servei meteorològic et diu que hi pot haver doncs, tempestes molt fortes, i això pot minimitzar, ni que sigui la mort d'una persona o els riscos, els que siguin, tu has de prendre decisions en aquest sentit. Ara bé, igualment també pots decidir que hi ha altres eines comunicatives que han funcionat. Quan no teníem les alertes, també la gent s'informava. És una mica el que ara es parlava al programa, no? De la infantilització de la societat. El que no podem fer, hi ha un sociòleg que fa molts anys ho va escriure, l'Ulrich Beck, que parlava de la societat del risc. I ell deia que es col·lapsava la idea de control, de certesa o de seguretat. No? Per què? Perquè nosaltres hem dipositat en els governs tota la confiança. I el que sí sabem ja és que els governs, els estats, no poden donar resposta a totes les emergències, i menys amb l'emergència climàtica, amb el canvi climàtic. No poden, és impossible. Aleshores, hem de fer que els ciutadans, també, utilitzaré una paraula que no m'agrada massa, però que s'entendrà bé, no? Que s'empoderin en el sentit de que han de prendre la seva responsabilitat a l'hora també d'informar-se i de saber, és a dir, pel canal que vulguin, ara n'hi ha molts de canals, n'hi ha de tradicionals que funcionen molt bé, com el vostre, que és la ràdio. Ha funcionat tota la vida molt bé. Però n'hi ha d'altres. Hi ha les xarxes socials, i la televisió, hi ha els digitals, el que sigui, però informar-se. Llavors, esperar que sempre sigui l'administració la que et resolgui el problema és també dificultós, no? És una mica infantilitzar a la societat, no? Perquè, a més, sempre es responsabilitzarà, facis o no facis, es responsabilitzarà el govern per haver fet o per no haver fet. No?
0: I aquesta por dels governs, suposo que és la que ha provocat aquest excés de zel que prefereixen, doncs, excedir-se amb l'enviament de missatges, que són en aquest cas els més directes, els que t'arriben a tu directament, que és les alerts, que no el que deia vostè, que és... tornar a incidir a que la gent s'informi. Però, clar, és el que diu vostè, això s'ha de... Aquesta informació, el primer és el mateix ciutadà que s'ha d'empoderar i ha de buscar i ha d'informar-se, cosa que hi ha molta gent que viu en realitats paral·leles i cada cop més, i després buscar els mecanismes perquè aquesta informació a través d'aquestes xarxes arribi. Que aquesta és una altra tasca, suposo, que haurien de plantejar-se els governs.
7: Efectivament. Sí, sí, és això. És això, és bàsicament això. Algunes de les coses que hem après en comunicació de crisi és que s'ha de calibrar bé els temps. Això és la primera. La segona és que hem d'escollir bons portaveus, tant tècnics com polítics. I a vegades només uns, no calen tot. I després atendre les necessitats bàsiques dels públics. I això què vol dir? Doncs que la societat, això hi ha molts estudis que ho demostren, anglesos, etc., de fa molts anys, no? Que és que la gent volem saber fins i tot el menjar que hem de tenir a la nevera quan hi ha, per exemple, una gran nevada. No? Això hi ha un estudi clàssic que se cita molt en el nostre àmbit, que és d'un autor, Murdoch, que explica que els ciutadans volen tenir, doncs, tot controlat, no? Volen que el govern els doni aquesta cobertura. Per tant, també com que estem en una societat on tenim molt més accés a fer pública la nostra opinió, les democràcies es basen en que els ciutadans hem de donar la nostra opinió, només faltaria, però ara es fa pública la nostra opinió, a través de les xarxes socials especialment. I això espanta molt en els governs. Per què? Perquè fan una cosa, és criticada, en l'altra també ho és. Aleshores, abans de res, és allò que dèiem abans, no? És millor prevenir que curar. El problema de tot això és que compta, perquè al final és el conte del llop, això, eh? Vull dir, si enviem molts és alert, al final la gent no li farem més.
0: Professor Carles Pont, un plaer. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, de veritat.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. És professor de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, expert en comunicació d'emergències, autor d'un parell de llibres, La comunicació d'emergències, de l'any 2009, i Comunicar les emergències, actores, protocolos i noves tecnologies, publicat el 2013.
6: Ja s'acosta.
0: 3, 2, 1...
6: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a la cursa de RAC1.cat.

0: ho dirà, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 6 minuts continua la ràdio esportiva en aquest superdimecres de Champions aquí a RAC1. Hem començat a quarts de 6 de la tarda amb el festival del Barça al Camp Nou golejant un altre cop al seu rival. És un clàssic en aquest inici de temporada, les golejades del Barça. Li ha clavat avui una altra maneta, en aquest cas al Feyenoord. 5-1 amb doblet de Rafinha, que està en el millor moment de la seva carrera. Un altre de Lamine Yamal, un de Adeyemi i un altre del nou vingut Gabriel Jesús, que avui s'ha estrenat com a golejador al nou del Barça. El Barça que ha enviat un missatge molt clar i contundent als seus rivals a Europa. Uns rivals que han jugat, per exemple, en el torn de nit que acabem de viure, com el Paris Saint-Germain, vigent campió, que també ha enviat un missatge contundent, arrencat fort l'equip de Luis Enrique. És cert que al davant hi tenia un dels equips que està cridat a quedar eliminat després d'aquesta fase lliga, que és l'Slovan de Bratislava de Torella. Allà, hat-trick de Ferran Torres al Parc dels Prínceps, doblet de Dembélé i un altre de Fabián Ruiz. 6-1 ha guanyat el PSG, que per diferència de gols és primer a la classificació. El Barça és segon perquè ha guanyat per 5-1. També l'Arsenal, finalista l'any passat, ha començat guanyant aquesta Champions 0-1 al camp del Nàpols. Tenia una sortida complicada i l'ha solventada bé, a l'estil d'Arteta, força en defensa i aprofitant les poques oportunitats que ha tingut per guanyar 0-1 amb un gol d'Odegaard. L'Atlético ha perdut a Anfield contra el Liverpool d'Iraola per 2-1, amb Araujo de titular i fent una assistència increïble d'Esperó en l'empat a 1 del conjunt red. I acabem de viure també un altre dels duels d'aquesta nit, que per cert seran dos rivals del Barça en aquesta fase lliga. Sporting de Portugal, Galatasaray, ha guanyat l'Sporting de Portugal 3-1 al conjunt turc. I encara queden els partits de demà dijous, amb l'estrena, per exemple, del Bayern de Múnich, que és un altre dels favorits en aquesta Champions. Segueix per aquí el Jaume Molló, director de la Champions a RAC1. Hola, Molló.
2: Hola.
1: Ara ho dèiem, festival de gols una altra vegada, 25 gols més, sense empats, de moment, ningú falla dels grossos.
2: Sí, sí, de moment els favorits fent la feina. Si vols, hem de descomptar l'Atlètic de Madrid, però clar, jugava al camp del Liverpool. Però, home, és un equip dels que sí que potser aspiren a acabar el top 8 i és l'únic que ha perdut, però vaja, és una derrota comprensible que entra dins dels plans que vagis a Anfield i perdis per la mínima i, a més, amb una imatge prou digna dels matalassers.
1: Demà segueixes fent la Champions a RAC1, Els de la tarda no els farem, PSV Eindhoven, Shakhtar i Fenerbahçe-Roma. Tot i que la Roma ha arrencat bé la temporada, però bé, crec que els podrem anar seguint des de la redacció tranquil·lament. Sí. I ens hi posarem a les 9 demà, a quarts de 9, amb el Bayern de Múnich Bodoglim, amb el United Sabada Bakú, l'Eslàvia de Praga Lens i el Como de Cesc Fàbregas, que s'estrena a la Champions contra el...
2: Disminueix una mica el seu potencial. El Como jo tinc moltes ganes de veure'l, jo hi crec molt. Hi ha hagut algú que la porra interna l'ha posat al top 8, no, jo no tant, però jo crec que sí que estarà classificat i que com a mínim jugarà eliminatòria l'equip de Cesc Fàbregas i que ens farà passar bones estones. I demà, per cert, ens acompanyarà en Colo amb aquest retorn del Manchester United. Ja sabeu, en Jordi Colomer, que és aficionat a acèrrim dels Red Devils, doncs ens acompanyarà en aquest retorn del Manchester United a la Champions.
1: Especialista de bàsquet de l'NBA i seguidor del United.
2: Sí.
1: Ho té tot.
2: Sí.
1: Molt bé, perfecte. Ja ens acompanyen també els tertulians Champions, el Bojan Kirkić. Hola, Bojan.
3: Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Marc Marvà, hola, Marvà.
4: Bona nit, Aleix.
1: Bona nit. Raül Llimós, què tal, Raül?
5: Bona nit, Aleix.
1: Bona nit. I també avui un habitual dels dimecres, el tu diràs, com és el Toni Padilla, aprofitant que el partit del Camp Nou era la tarda, que ja has fet la crònica pel diari Ara. Aquest
6: sí,
1: tenim,
6: I amb els peus mullats i...
1: Sí?
6: Aquí.
1: Molt?
6: Amb el xàfec d'anada m'ha agafat i la zona de premsa podíem dir que ha provocat impacte a la gent que venia als Països Baixos.
1: Sí?
6: Sí, era com una barreja de...
1: Està a mitges al camp, clar.
6: D'una atracció de PortAventura i un estadi de futbol.
1: El Tutuquis Plaix.
6: Que caigui per dalt, per baix, amb una senyora amb un motxo. Insisteixo, són obres, és un preu a pagar, ens ho prenem amb humor, però, clar, quan has de protegir l'ordinador per treballar, bé, ha estat...
1: Una experiència per tu divertida.
6: Sí, jo ho positivitzo tot. Sí, escolta.
1: Molt bé. Del Barça vols dir alguna cosa, Molló? Tu que l'has viscut ara fa unes hores, també, o no?
2: Doncs que estic tan entusiasmat com la majoria dels que hem anat parlant a RAC1 a les últimes hores, que ho deia el postpartit, no puc evitar imaginar-me aquest Barça jugant contra els grans equips d'Europa, contra... Vaja, el PSG no haurem d'esperar gaire, haurem d'esperar d'aquí un mes per veure-la, però per exemple tinc moltes ganes ja de veure aquest partit perquè, ostres, és que veig el Barça tan fort que tinc ganes de trobar... que es trobi un rival de primer nivell per veure fins a quin punt doncs, aquest ritme del Barça, aquest nivell, aquesta pressió, aquesta efectivitat, doncs també... I aquesta, jo diria, solidesa i control s'acaben confirmant.
1: Sí, sí. Que queda encara una aturada de seleccions pel mig, sí, sí. Pot haver alguna lesió i...
2: No, home, i tant. Però mentrestant, coses, això però... sí, mentrestant, esperant amb ganes el pròxim partit.
1: Perfecte. Doncs vinga, et deixo una sopa també, que portes molt moltes hores a l'estudi. Demà més, Molló, gràcies.
2: Que vagi bé,
1: vinga,
2: bona nit.
1: Fins ara. Ara analitzarem el partit, des de tots els punts de vista, però la gran pregunta que em faig jo és, es pot mantenir aquest ritme, Bojan? És molt difícil mantenir aquest ritme, no?
3: Quan tens la banqueta, en aquest cas és el que insistia molt Flick, i la direcció deportiva també estava d'acord, mantenir aquest ritme és el que està fent ell ara. És a dir, ja havia tres o quatre jugadors nous avui, altres descansaven, setmana que ve te trobaràs el mateix, i aquest ritme és l'única manera de mantenir quan tu tens recursos, quan tens dos jugadors per posició en el mateix nivell. Per això ell insistia molt de nou. No era tanta necessitat de nou com tenir una alternativa per següent partit, perquè vol guanyar tots tres tirs. I ara dic Marc, abans de parlar, jo tinc impressió de que si jo entro ara en aquest equip a jugar, jugaria bé, perquè juga tothom bé. Hi ha una dinàmica tan bona, una motivació, i sobretot tu quan veus jugador que surt de la banqueta, va a tope, no hi ha ni una mala cara, no hi ha ningú que està emprenyat, hi ha campions del món que venen de guanyar el Mundial i fent molt bon Mundial i juguen molt bé i accepten aquest paper. Per exemple, Olmo. Olmo és la primera titularitat, no? Más o menos. Totes ganes, participar, celebrar gols, i això és molt important. I a mi, especialment, a part de que Rodri aporta moltíssim aquest equilibri, fluïdes, lideratge, la garra, la competitivitat, saps que m'alegro molt? I per Barça serà una molt bona notícia, Christensen. Està jugant molt bé i en aquesta zona, com a Barça no s'ha reforçat, és a dir, és un reforç de casa molt important.
1: Sí, sí. Marla, tu faries gols, doncs, en aquest Barça? Sí, eh?
4: Si ho diu el Bojan, no sé. Si ho diu el Bojan. Però vaja, la veritat és que és, hi ha aquest, a vegades hi ha un sentiment dins dels vestidors d'una confiança col·lectiva que... Hi ha moments a la temporada que t'asseus, et mires amb el company de vestidor i dius, fins a surt tot. Si puja, estem en un moment de la temporada que puja un jugador a vegades, et passa, puja un jugador juvenil, s'ha lesionat el titular, surt i ho fa de conya, no? Perquè es puja l'onada de la confiança i avui ha passat l'exemple per mi és a Gabriel Jesús.

0: just que surt, remata dues, una gol i l'altra al pal. I aleshores aquest, aquest sentiment que es trasllada, jo crec, a la gent, a, deia el Molló, no? A la gent que opina, als aficionats, la sensació que jo tinc és que ha estat dins del vestidor. O sigui, aquesta confiança que la gent entén i que percep, dins del vestidor també la tenen, i perquè hi ha aquesta part que el jugador sent que si ell no està al, al màxim nivell, n'hi ha un altre que sí que ho està, i això és el més bonic que t'ensenya el futbol, que si tu no estàs bé, n'hi ha un altre millor que tu, i els jugadors del Barça avui jo crec que senten això també.
1: Des de l'estudi, clar, a la televisió, amb repeticions i tal, hem al·lucinat, no? Al·lucinem partit rere partit en aquest inici de temporada al Barça. Tu has estat en directe al Camp Nou i el Raül també. Vull saber la vostra opinió. Com ho heu vist allà en directe? No sé, l'ambient que es crea, el que genera el Barça, Toni...
2: Era, avui era complicat perquè era l'horari no ajudava i just començar el partit ha començat a caure el xàfec i podíem pensar que per tant això podia apagar les coses, però no. És per moments la forma de bategar de l'estadi em recorda que el passat, quan Ronaldinho agafava la pilota feia les seves, quan Messi passava, a l'època de Xavi, d'Iniesta, de rondos que no acabaven mai i que d'alguna forma feia que la reacció de l'estadi fos més grave d'un públic de circ que gaudeix, que és feliç amb els nous trucs i no les aficions que per defecte pateixen bastant. El barcelonisme en aquest cas té una sort, és una afició que contínuament gaudeix, mentre que la resta, el 99% de les aficions mundials van al camp a patir, i s'ho passen bé així, els del Feyenoord avui els he cregut el doble xafa, que el futbolístic i el climatològic. Llavors, aquesta connexió tan maca, aquest gaudí, és una bona notícia, perquè connecta amb el que és una mica la filosofia del club. Però per mantenir aquesta excel·lència, jo em quedo amb altres detalls. Jo em quedo amb aquesta rotació tan gran que permet mantenir l'excel·lència, el fet de que tots els jugadors que entren diuen va, els titulars ho han fet bé, han estat que nosaltres, i han entrat tots a mossegar, i que encaixes un 4-1, que en principi pot ser anecdòtic, i Hansi Flick, si agafes el frame, el moment de la reacció de Hansi Flick quan marca l'equip neerlandès i li mostres algú que no ha vist el partit, dius, hòstia, el Barça ha perdut, no? Perquè Flick estava empenyat com una mona. Llavors, això manté aquesta competitivitat. És impossible no deixar-se endur per una onada d'eufòria. És cert, la temporada és llarga, poden haver-hi lesions, els títols es guanyen més endavant, però la targeta de presentació és insuperable. Els fitxatges han caigut de peu, avui a DJM ha firmat una molt bona part, ha marcat un golaç, Gordon només hi falta fer el gol perquè la resta de coses es fa, i tenta Gabriel Jesús de forma testimonial, et gira el coll i et marca un gol molt bonic. Per tant, tot està sortint bé, llavors, al final, sota aquesta capa d'eufòria, crec que apareix el català sempre que diu... Alguna cosa
1: calma,
2: ha de passar. Perquè
1: calma.
2: Sempre ja coneixem el passat que alguna cosa ha de passar. Però amb aquest fons d'armari em porta a pensar que el dia que arriba una lesió o dues, que és normal que passi, la resta d'equip ho podem mantenir perquè hi ha fons d'armari.
1: Raül, tu com ho has vist?
3: Comparteixo molt el que han dit tant el Bojan com el Marc com el Toni. De fet, jo reconec, avui he anat a l'estadi, tot i que he tingut dubtes durant el dia, perquè, esclar, el dia ha començat amb una alerta a nivell local, no sabia si plouria o no, quan plouria, quan no, semblava que no anava a ploure, després ha plogut justament a l'hora de començar el partit. Vaja, que al final he anat a l'estadi, per sort, avui en la loteria de les localitats m'ha tocat la fila 20 de primera graderia i és just la primera fila que no es mulla.
2: Com ha estat que tens contactes,
1: La frontera.
3: No, ha estat... Mira, t'explicaré una anècdota. Això saps que és una loteria. L'altre dia em va tocar fila 14, aquest any tinc lateral primera graderia, i avui m'ha tocat fila 20. I tinc conec a gent del Barça, del club, i ahir li vaig enviar a la localitat a una persona del club, i li vaig dir, escolta, em pots fer la consulta si em mullo o no em mullo d'aquesta fila? I em va dir... Per poc, però et mullaràs. Doncs es va equivocar, perquè era la primera fila, la 20, de primera graderia, que no es mullava. Llavors, no. O sigui, el de davant es mullava, el primer quart d'hora, 20 minuts, que ha plogut, bastant, jo no m'he mullat, per sort, i el de davant sí. En fi, més enllà de l'anècdota de la pluja, que no és tan anècdota, perquè avui hi ha hagut una molt bona entrada al Camp Nou, no tinc les xifres,
1: 45.000, no, Clara? Hem dit, la Rodergues?
4: 45.838, si no...
3: És una bona entrada, tenint en compte l'amenaça de pluja i que ha plogut l'hora prèvia del partit i el primer quart d'hora del partit. És a dir, per mi és un símptoma de que la gent del Barça s'ho està passant molt bé veient aquest equip i està gaudint del joc. És que estem jugant molt bé. I jo he sortit a l'estadi avui amb els amics que he anat avui a veure el partit i el debat que hem tingut és això que comentàveu ara, no? Aquest debat tan català, no? Hòstia, no vols dir que estem massa bé?
1: Massa bé, massa d'hora.
3: Per portar 5 partits oficials? Hòstia, 22 gols en 5 partits oficials? No vols dir que estem en un moment... Hòstia, normalment els equips comencen, i més un any postmundial, com dèieu, amb tants mundialistes, comencen com de menys a més, no? I van agafant una mica el to a mesura que avança la temporada. Però, clar, el Barça ha començat a dalt de tot amb una dinàmica de com comentàveu, de competitivitat, de competència increïble, o sigui, amb un equilibri entre els que entren, surten, o sigui, es retroalimenten d'una manera gairebé perfecta, amb una sincronia i amb jugadors amb un estat de forma increïble, no? Llavors, el debat que teníem era, hòstia, potser estem massa bé, massa d'hora, i tenim moltes ganes que arribin partits grans, no? I, de fet, hem estat mirant el calendari i hem dit, el Barça, tranquil·lament, abans de l'aturada, pot fer el 3-3, i el Madrid, en canvi, per exemple, té una pedra a la sabata, que és el derbi, no?, abans de l'aturada.
1: El Barça té visita a Llevant, rep el Racing de Santander i visita a Sevilla. Sí, pot fer el 9-9.
3: És bastant... Veient com està jugant el Barça, pots pensar-ho, no? Veient com està jugant el Madrid, que encara no li està costant, no... el segell Mourinho, diguem-ne, encara no li veiem, no? Un canvi molt, molt, molt gran al Madrid, no? Bé, el Madrid es pot plantar l'aturada menys 6 del Barça, i després, a finals d'octubre, tens un clàssic al Camp Nou. És a dir, ara hem fet aquests números, ho dic perquè ho hem comentat després del partit. Et pots plantar l'1 de novembre a 9 punts del Madrid.
1: Sí, és que mira, quan es juguin aquestes...
3: No vull fer volar coloms, però és el que transmet l'equip ara mateix.
1: Sí, sí, de que pots deixar la Lliga amb un avantatge sideral com no s'hi posi el Madrid i si el Barça continua igual. Jo ja estic d'acord. El Barça, quan jugui aquestes tres jornades que es juguen totes la setmana que ve, diumenge, dimecres, dissabte, vull dir, en 6 dies el Barça ara es ventilarà aquestes tres jornades i llavors vindrà la mega aturada de 20 dies. Doncs, quan acabi aquestes tres jornades, el Barça n'haurà jugat 7 de Lliga. El clàssic és a la 10, és a dir... Tornant de l'aturada,
0: sí.
1: De l'aturada, en dos partidets tens un clàssic, ja.
3: Sí, tens un Betis pel mig, és veritat, sí. Camp del Betis.
1: Bueno, la seqüència és Betis, Parc dels Prínceps i clàssic. Vull dir, aquella setmana serà complicada.
4: I si vols afegir abans Turquia, també.
1: Que I abans has d'anar a Galatasaray, sí, perquè el Barça té ara dues sortides a la Champions complicades. Tens tota la raó del món, clara. Bé, ara entrem en els noms propis. O sigui, vull dedicar una bona estona a parlar de Rafinha. A mi, no sé... M'al·lucina aquest futbolista, m'al·lucina com a davanter. De Lamine, de Adeyemi, si voleu. Christensen també era un nom que tenia aquí apuntat. I tants d'altres que avui ens han meravellat i que estan a un nivell de forma espectacular. Però anem a fer un resum molt ràpid perquè han passat unes quantes hores d'aquest 5-1 contra el Feyenoord amb la Marta Ramon. Hola, Marta.
5: Hola, bona nit.
1: Que ha tornat també del Camp Nou ben xopa, igual que la Clara Rodergas, una mica.
5: Bueno, no, ens hem mullat poc, Nosaltres estàvem ben situadetes.
1: Teneu contactes, no? A la sala de premsa i han estat tranquils.
4: Que no aconseguéssim mort a les trucutades, no?
5: Però com que hi havia previsió de pluja, des del Departament de Comunicació del Barça s'han portat molt bé i ens han resituat i...
1: Ah, ja està, ja queda. Ja queda.
5: No hem mort en rampades ni res per l'estil.
1: Queda menys per la coberta, no us preocupeu. Un any i mig, potser, però queda menys coberta. Anem a fer un resum del que ha dit Flick i alguns jugadors destacats, i així ho tenim ja tot ordenat i podem fer la tertúlia dels noms propis del partit d'avui, Marta.
5: Mira, quatre documents, quatre reflexions destacades de Hansi Flick. Si nosaltres ens ho passem bé, l'entrenador del Barça també.
6: I'm really happy that I only can speak about.
7: Estic molt content de parlar només de passar-m'ho bé. Soc l'entrenador del Barça i soc molt feliç d'estar aquí. Crec que els primers 5 partits ho hem fet realment bé. Hem marcat molts gols, però per mi el més important és que juguem com un equip, com una unitat. Controlem el partit, som dominadors i és fantàstic veure-ho. És l'estil amb el que volem jugar i volem que els nostres aficionats, que els culers, gaudeixin del nostre joc i crec que en aquest moment ho estan fent.
6: Enjoying our game and I think at the moment they are enjoying it.
5: S'ho passen bé, també estan treballant molt dur, els entrenaments, sempre ens ho diu Hansi Flick, que són molt, molt importants, i per tot plegat, és cert, la temporada té bona pinta, no se n'amaga Flick, però internament deduïm que potser també té aquest debat que ara plantejaves aquí a la tertúlia, de si potser encara és massa aviat, recorda que la temporada és llarga, però sí, de moment tot plegat té bona pinta.
6: I think that we are not... In the beginning of the season.
7: Crec que estem a l'inici de la temporada. Jo sé vosaltres també que és un llarg camí fins al final. A l'abril, al maig, serà quan puguem guanyar títols, però sí, té molt bona pinta. Una pinta genial. Penso que ens estem entrenant molt dur, també pels jugadors, però tothom té aquesta fam, tothom vol millorar i ser millor, i crec que això afecta l'equip, com ho fem al camp, als partits. És una situació molt bona perquè aquesta intensitat que tenim la necessitem. Per la nostra filosofia és el més important. It's the most important
5: thing, the intensity. I quan parlava d'això, de la importància del que veu als entrenaments, que després s'acaba traduint al terreny de joc de la manera que ho estem veient, amb aquest salt endavant qualitatiu tan evident que està fent l'equip, avui també a la Champions, ens ha cridat l'atenció aquesta reflexió tan concreta d'un entrenament viscut aquesta setmana.
6: We played in Valencia.
7: Vam jugar a València i l'endemà l'entrenament que vam fer va ser un dels millors entrenaments postpartit que he vist en els dos últims anys, potser fins i tot també respecte a quan entrenava el Bayern de Múnich. Va ser increïble, això és el que necessitem, aquesta és l'actitud i la mentalitat que necessitem a cada entrenament. En aquest moment puc veure-ho clarament i això ens fa orgullosos i feliços.
6: Yeah, this makes us proud and happy.
5: Clar, quan sents l'entrenador del Barça dient totes aquestes coses, realment és que et creus que allà dins estan passant coses molt, molt interessants, les veiem a la gespa, però és que s'està treballant realment bé i Hansi Flick està content amb com ho estan fent, amb canvis importants a l'estaf que hem anat explicant aquest estiu, doncs que estan donant els seus fruits. I després també li hem traslladat a Hansi Flick, que hi havia estat una mica fredot amb el tema pilota d'or, Lamine Yamal, després de l'actuació d'avui, després que es fes ja pública la llista de 30 definitiva, si creu que Lamine Yamal mereix guanyar la pilota d'or.
6: Of course, is my player, is a player from Barça.
7: Esclar, és el meu jugador, és jugador del Barça i crec que es mereix guanyar la pilota d'or. Per mi és genial, un jugador excepcional, ho podeu veure a cada partit. És especial, ningú fa les coses com ell i crec que se'l mereix.
6: And I think he deserved it.
1: Ha començat el debat per la pilota d'or que es dona el 26 d'octubre a Londres.
8: La sotana que ha fet avui.
1: Sí, d'esquerres.
8: Trepitjant cap enrere. O sigui, jo crec que des de sisè de primària al pati de l'escola no la veia. O sigui, és espectacular.
1: A mi m'al·lucina per això dels entrenaments de Flick, perquè normalment no es revelen aquests detalls, no? I ell ha volgut explicar que està al·lucinant amb el que es veu allà dintre. Llavors, vosaltres que heu jugat a futbol, Bojan i Marc, tan important és un entrenament, sí?
9: Com entrenes, jugues. Això és claríssim. L'actitud. És a dir, tots els jugadors de Barça, tots els jugadors de grans equips, entrenament la fan fantàsticament, tècnicament, tàcticament, però aquesta garra, aquesta actitud que els jugadors posen, i sobretot el que diu que és molt important, és que un futbolista sabem l'un demà que tu jugues un partit, que tornes de viatge i abans de dir, demà entrenes, has dormit poques hores, i te poses a entrenar i entrenes com que has jugat ahir. És que avui hi havia un detall, heu vist al final on recuperat una pilota el Gabriel Jesús, a àrea pròpia.
1: Ah, sí, estava
9: com
1: fent.
9: Com un
1: sí,
9: central,
1: fent,
9: no?
1: Sí,
9: Lamin marca gol i se va cap a Rafinha. I tots els jugadors li donen la mà a Rafinha com un capitán. Rodri se disculpa públicament el que ha fet a València.
1: És, ah,
9: a
1: dir, no sentirem,
9: és
1: sí.
9: Una, però tot això contagia vestuari i tot això excita a jugadors de que juguen per equip. Mm. Tu veus un Pedri, que és un jugadoràs, deixa mando a Rodri, i ell s'està adaptant a Rodri. És a dir, reconeix que és un líder, reconeix que és un director d'orquestra, i jo també seré un important codirector o subdirector, però te deixo que tu, i jo m'adapto. Per mi,
1: no hi ha recels, no hi ha lluites internes, no, vols dir?
9: No, és a dir, adaptació, i això, i efectivament el que veiem des que ha arribat Flick és cuidar equip i que guanyi
1: equip. A mi m'agradaria veure un entrenament ara. O sigui, a mi Flick m'ha creat aquesta necessitat. Jo vull anar allà a veure si realment gaudeixo.
0: Però amb això que diu, que ha explicat avui Flick, o sigui, crec que el detall que sigui un entrenament postpartit per mi és la clau, perquè tu normalment el dia postpartit els titulars no fan l'entrenament. Normalment fan un entrenament doncs, de postpartit, de recuperació.
5: Sobretot al gimnàs.
0: Exacte, sobretot al gimnàs. I si estàs al camp, estàs una mica a part. I és sempre, normalment, el titular està mirant l'entrenament de com estan entrenant els suplents. I si tu ets titular i estàs veient l'entrenament que estan fent els suplents,
1: depèn del que vegis, no?
0: Clar. Els comentaris normalment són, ostres, com estan anant aquests? I normalment moltes vegades és que si falta algun que ha sigut titular per doblar, per tornar a entrar, perquè falten jugadors per acabar de completar els exercicis, moltes vegades els titulars tenen molèsties i no volen tornar a entrenar, però potser pel que comenta Flick és que tothom aixeca la mà de dir no, jo segueixo entrenant, tot i que ahir jugués, falten jugadors, sí, em falta un comodín, jo vinc. I potser tot aquest sentiment i els entrenaments postpartit, jo crec que és això que explica la Marta a través del Flick, que és aquest sentiment de dir, aquí postpartit és normal que et borris entre cometes, ningú es borra, i a sobre els suplents que podrien sortir a entrenar enfadats, entrenen al 100%, llavors jo crec que és de xapó.
1: De fet, aquesta temporada ja hi ha hagut dies de festa i sempre hem vist a dir, han vingut 10 o 12 jugadors voluntàriament a entrenar-se, que també demà, és un detall. No?
5: Demà és dia lliure, demà pot passar que hi hagi algun entrenament voluntari, demà no s'entrenen, demà els hi ha donat dia lliure a Hansi Flick.
1: Clar, abans de vaig a diumenge a València.
0: I si un jugador demà, posem el cas de demà, com Rafinha, apareix a l'entrenament...
5: També envia un missatge.
0: I tu ets el 12, que ahir no jugues, dius, és que si el capità ahir va fer 2 gols i avui és dia lliure i ha anat a entrenar, i estàs a casa, el pròxim dia lliure tu vas. Aleshores, això es va contagiant.
2: És inevitable pensar que jo vull donar el partit, he viatjat al passat, aquella època traumàtica de la pandèmia, aquell partit de Lisboa. He pensat, el Barça ara té la mentalitat d'aquell Bayern. Aquell moment, recordo, a la cabina, sí, clar, no hi havia aficionats i eren pocs periodistes allà, i recordo el moment que em anava mirant al Pou i pensava, per aquesta gent com pararan? Si han fotut 6 gols, si està sentenciat, i els espero un següent torn. Ja està, relaxeu-vos, deixeu-vos allò de dir...
5: Que s'acabi aquest
2: malson. Allò del mem de les xarxes, ja està mort, no el peguis més, perquè li vols fer més gols encara al Barça, no?
1: Eren els quarts, clar, eren els quarts.
2: I seguien. Sí, 7 gols. I dius, per què no paraven, no? El Barça s'ha convertit en això. Doncs Flick ha aconseguit d'alguna forma part de la seva mentalitat, sense trencar amb l'identitat blaugrana, ha aconseguit d'alguna forma sumar, i després d'uns anys de feina estem en aquest moment en què sembla que el Barça és això. I avui li has fet ja 3 gols al Feyenoord, 4 gols, i van i tots van a recuperar pilotes, els que entren van a marcar gols, i tots al Feyenoord, i dius, però pareu ja? O sigui, què està passant, no? I, 5 gols l'altre dia a València, un altre equip potser, amb l'ambient que havia a València, amb que veus tota aquella gent patint perquè tenen la pitjor gestió de la història d'un club modern, dius, hem fet 3 ja, abans normalment el futbol era això, no? En els 60 ens comencen a passar la pilota i els altres relaxen. I aquest Barça és no, perquè em sap molt de greu pel rival. Nosaltres tenim la nostra agenda. Tenim un ritme competitiu, volem tenir tots els jugadors endollats. Llavors aquest Barça impressiona per aquesta mentalitat que fa que d'alguna forma t'engresquis. I això ningú ho representa tan bé com Rafinha. És a dir, qui ven les samarretes és Lamine Yamal. Qui entusiasma els joves és Lamine Yamal. Qui aconsegueix fer aquestes sotanes increïbles que ens remet a l'època de Ronaldinho, de Messi, és Lamine Yamal. Però el líder d'aquest equip és Rafinha. I el detall que deia el Boyan de Lamin marcant el gol i anant a buscar Rafinha m'agrada molt, perquè és de bona forma és dir, val, encara tu m'has donat el barcel de capità, tu ets qui manes aquí, i l'any passat ja vam veure molts moments quan la pilota no entrava o quan semblava que Flick es quedava a la banqueta amb aquella mirada perduda que semblava Forrest Gump dient què li està passant, era Rafinha qui anava. Rafinha és el punt connector entre la plantilla i el cos tècnic, és el qui trasllada aquesta mentalitat, la representa millor que ningú altre, baixa a defensar cada pilota, no provoca, o sigui, cap escàndol, és un líder amb exemple, és el millor capità que pot tenir aquest equip. I estem parlant d'un futbolista que potser fa un any i escaig, havia gent que suggeria que l'havíem de vendre.
9: Fa dos anys, correcte.
2: Llavors, tot ha anat molt bé, fins i tot l'estiu ha anat molt bé perquè Rafinha arriba dolgut, perquè ell al Mundial li va malament, perquè també arriba marcat per lesions, llavors tenien les ganes de passar la pàgina increïble, molts tenien ganes d'oblidar l'estiu, i els que s'han passat bé l'estiu han guanyat el Mundial. I en gent aquesta confiança de dir, molt bé, Lliga, Mundial, què ens toca ara? Et dona la sensació que ara mateix que tot s'ha encaminat...
5: És que amb tots els elements encaixen.
2: Merda, estic dient-ho, però ara tot s'ha encaminat cap a una certa final...
5: No, però no passa res, Toni. No passa res, Toni. Gaudeix.
2: Gaudeix
5: del moment. Bueno, gaudeix.
9: El que passa, aquí a l'eix és molt important de matisar, res és casualitat, no? És a dir, tu quan planteges a Flick un jugador a firmar, què pensa? Què te pregunta primer?
1: Si estaràs implicat, no, suposo?
9: No. Ah. Com és com a persona?
1: Ah, és a dir, sí, també és important.
9: És a dir, no, és clau. És a dir, i tots els que repassem jugadors i fitxatges que s'ha fet, inclús Adeyemi, perquè d'Adeyemi se parlava que no s'adapta, que és un jugador conflictiu, que no sé què, corre com una moto, treballa com una moto, s'adapta a ser suplent, entrar, sortir, però le coneix com a persona. És a dir, i
1: Que no serà conflictiu, vols dir, a la vestidor...
9: Exacte,
1: no.
9: És a dir, flickball, persona. Hi ha molts bons jugadors, però que t'encaixen a la teva filosofia, el que tu vols a vestuari de Barça és diferent.
1: Mira, ara que deia això de que ha marcat Lamine la falta, s'obre la barrera, però bueno, és una bona falta directa, li contarem, clar que sí, home, i a més amb el braçal de capità, que això no ho havia fet mai. Li han preguntat a Movistar, a Rafinha, ¿por qué Lamin ha vingut a celebrar amb tu el gol? Ja ha dit això, Rafinha.
10: Bueno, porque al final ya lo conozco, ya sé cuando se está yendo así del partido porque las cosas no se están saliendo. Y bueno, al final dentro del campo le intentaba animar diciéndole que las cosas iban a pasar, que iba a marcar gol y para no dejarse irse del partido, ¿no? Y al final ha podido marcar y yo salí muy contento por él y seguramente que él también lo necesitaba este gol. Y bueno, la verdad es que esto es lo más importante, ¿no? Que uno esté contento por el otro. Creo que un equipo ganador se hace así.
1: Companyerisme i paraula de capità, però fixa't què diu, lo conozco, s'ofusca,
5: eh? És com el seu germà gran. Rafinha i Lamine Yamal són com germans i Rafinha té aquesta ascendència en Lamine. I és molt bo que Lamine tingui algú com Rafinha amb qui emmirallar-se, perquè quan percep que, ho diu ara, ho hem sentit, Rafinha, però en altres detalls ho hem vist, quan Lamine es desconnecta una mica o no va a la pressió amb l'energia que hi ha d'anar, Rafinha és qui li marca el camí i Rafinha realment és qui sempre està allà també donant-li suport a Lamine i amb qui hi ha cert punt de a qui li confessa les coses, no? És que és el germà gran.
1: Com un germà gran, sí. Però és interessant això de dir, el conec i li he dit, escolta, tranquil, estàs fent un bon partit, t'arribarà, no? I llavors, quan ha fet el gol, a mi, hòstia, el meu germà gran m'ha donat el consell i això ha funcionat. És interessant aquesta connexió que tenen, no?, entre els dos.
0: Jo crec que aquestes connexions entre dins dels vestidors se li suma també aquesta part de veterania que en el Barça li faltava i en que a la deu de Lewandowski arriba Rodri i jo crec, pel perfil de Rodri, és un veterà o un jugador dins del vestidor que ajudarà molt també en aquesta part. O sigui, jo crec que tot jugador sempre té algú a qui emmirallar-se o algú a qui es pot sentir protegit, o quan sents que el teu entrenador et sents injust per alguna cosa, pots anar a buscar, i si la minuta amb Rafinha és un 10, però crec que Rodri, a més, també ho pot fer amb altres jugadors. Abans el Bojan parlava amb el propi Pedri, i que jugadors com Pedri puguin sentir aquesta ascendència d'algú que acaba d'entrar o d'algú aquí Rodri, ja va rebre vots per ser capità i fa 20 dies que va aparèixer, vol dir de l'ascendència que també pot tenir dins el vestidor.
1: A mi tot això dels entrenaments, Raül, em recorda a l'etapa que vas viure també aquí a RAC1, no?, quan presentaves el primer toc, que és Guardiola. Guardiola ho deia, no? Volen els entrenaments. També feia molta referència a això en aquella època. I hi ha paral·lelismes amb aquella època, sens dubte, no?, d'aquest Barça.
3: Sí. La dinàmica és molt bona. La dinàmica és molt bona i la inèrcia d'aquests 2 anys de Flick, aquest tercer, continua sent boníssima, no? I amb aquests afegits que comentàvem de la competència, no? Del fons d'armari, s'ha millorat la plantilla i Flick té més peces on triar. Fixa't, un jugador com Gavi ara mateix és el 6è o 7è migcampista. Sí, fins i tot li podem posar per davant a Xavi Espart, segons com es miri, no? Per tant, vull dir, la competència és brutal, no? I sobre el que comentàveu de Rafinha i de Lamine, hi ha hagut un detall, no sé si us heu fixat en aquest detall, però al minut 88, amb 5-1, Lamine Yamal corrent com un boig darrere del defensa que pujava la pilota del Feyenoord, i li ha acabat fent una falta. Amb 5-1, minut 88, Lamine Yamal, i amb l'esperit de Rafinha. I en aquesta jugada s'ha vist molt clar el que comentàvem, no?, aquesta relació que tenen. O sigui, com Rafinha està educant Lamine Yamal, perquè en un altre partit, amb 5-1, el que deia, no, Lamine Yamal, ja es deixa anar. De fet, era un partit perquè Lamine Yamal no jugués els 90 minuts, i en canvi els ha jugat i corrent fins al minut últim del partit, no? O sigui, és una prova més de com està l'equip, de la implicació de totes les peces i amb aquests lideratges clars de Rafinha per una banda i el que està creixent de Rodri, que sembla que hagi jugat tota la vida en aquest equip, no? I tot just era el segon partit com a titular.
1: Jo tinc la teoria que Mbappé ha ajudat a que avui corressin tots els davanters a pressionar amb les seves agressions. Sí, sí, sí, sí. Jo tinc la teoria aquesta.
5: Però ja ve de ser.

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: O sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo, todo lo contrario. Todos deseamos que, o en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, la que es nuestra liga, ser uno de los mejores clubes de esta liga. Eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada, que de ahí creo que todos deberíamos aprender un poco más, que es verdad que se sacan las cosas un poco de contexto a veces, pero en ningún momento quise faltar el respeto y de nuevo remitir mis disculpas.
2: I en acabar aquesta explicació ha demanat, ja sisplau, preguntes sobre el partit o sobre la temporada i ha explicat en Rodri que és un futbolista que porta molt poc temps aquí però que coneixia alguns companys i li havien fet arribar la fam que hi havia al vestidor i ho ha comprovat.
1: Hemos hecho un trabajo sensacional y que no es fácil marcar los 5 goles, pero bueno, esto demuestra un poco la voracidad de este equipo, que tiene hambre, que tiene ganas de conseguir grandes cosas. Y a lo que te referías del vestuario, es un vestuario que conozco a muchos de antes y bueno, lo que proyectaban desde fuera era eso. Y evidentemente también ese es uno de los motivos por estar aquí, ¿no? Una generación que tiene hambre de conseguir grandes cosas y aquí estoy para sumar.
2: És dels pocs membres de la plantilla, Rodri, que té una Champions, també Christensen, el mateix Hansi Flick, i si vols comptar, Ter Stegen, seguit a l'Ajax, doncs també. Conscient que falta aquest pas a l'equip, diu que s'està treballant per aconseguir aquest títol.
1: Bueno, es el pasito que nos queda. Está claro que es un club de los grandes de Europa, que es verdad que hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions, que es lo que queremos todos. Tampoco nos marcamos objetivos muy a largo plazo, vamos a ir poco a poco, lo que he dicho a tu compañero, creciendo en la idea para que cuando lleguen los momentos importantes estemos preparados.
2: I per últim, un tema que es va comentar bastant durant aquest Mundial, que si Rodri i Pedri no encaixen, Pedri més va desaparèixer la titularitat per mal rendiment i va entrar Fabián, etc, etc. Preguntat per si ell, què opina ell sobre aquesta incompatibilitat que comentaven, està clar.
1: No lo entiendo muy bien, pero bueno, entiendo que haya opiniones distintas. Pedri es un grandísimo jugador, cuando juegas al lado de él es muy fácil asociarse con él. Evidentemente que te tienes que adaptar, pero no a Pedri, sino a una estructura de un equipo nuevo, a los mecanismos nuevos de sí, en esa demarcación de pivote. Y yo creo que jugar con jugadores al lado como Pedri te facilita las cosas, no te las dificulta. Entonces no entiendo muy bien esa opinión de que es más complicado o que no casamos bien. Somos dos jugadores que creo que de buen trato de balón y que creo que nos entendemos a las maravillas, aparte que llevamos bastante tiempo jugando juntos.
2: Un altre dels jugadors que ha sortit a atendre els mitjans ha estat Adeyemi, que avui ha tornat a marcar amb la samarreta del Barça i ha dit que és conscient que és difícil tenir molts minuts perquè hi ha molta competència, però que ell pensa aprofitar-ho i cada oportunitat que tingui i que és un plaer jugar al costat dels futbolistes amb els quals té al costat.
3: Bona tombarella que ha fet, eh?
2: Sí.
3: Jo faig això i em trenco la crisma.
2: Però és que,
3: increïble, eh?
4: A part, és que fa... Els companys anaven corrents cap a ell i diu un moment, aparteu-vos, i fa la tombarella.
3: Entre Aubameyang i Adeyemi, hòstia, podrien anar al circ, eh?
5: No vas trobar-ho, l'eix?
3: No vull provar-ho, no. És que a més ho fa sense mans. És que clar, és que ho fa sense mans.
5: És com de capoeira una mica, no?
3: Sí, una mica
5: capoeira. Marc per a la capoeira.
4: Jo, de veritat...
3: Que celebrin normal. Jo no vull que es fotin mal. Vull dir, si ells ho s'han fet endavant, però que celebrin normal.
4: Jo faig això i ambulància assegurada.
3: Clar, clar, és claríssim.
5: Jo no, perquè no agafaria tanta altura, que hauria de cul, seria patètic.
3: Marta, Clara.
6: Mal, no?
3: Marta, Clara, gràcies, eh?
4: Bona nit.
3: Vinga, fins ara. 3:45. Fem una pausa i ara seguim fent tertúlia. Ara parlem de Rodri, de Adeyemi i si voleu trobar algun nom propi més aquí a la taula.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
3: Dotze minuts i la mitjanit, aquí seguim el Tu diràs de Champions, amb el Raül Llimós, el Bojan Krkić, el Marc Marvà i el Toni Padilla. I us recordo, abans de seguir la tertúlia, que tornen els dies del Drac, Domoda i Jaeco, eh? Tornen els dies per estalviar. De l'11 al 26 de setembre aprofita una oportunitat llegendària. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco. Sí, sí, fins a 15.950 euros d'estalvi en tota la gamma Omoda Jaeco. I no pagues fins al 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta-les a omodajaeco.es. Dies del Drac d'Omoda Jaeco.
8: Cancelo qui obre el camp i Adeyemi qui juga per...

0: dins l'obertura de Pedri per la mínima, la mínima, Rafinha, l'autopassada de Rafinha entre l'àrea, Rafinha, el retall de Rafinha, gol! Adeyemi, Adeyemi per dins, Karim Adeyemi a la frontal, al xut, gol! Gol! Gol! Gol! Caram, Karim! Caram, Karim! Caram, Karim! Mira, Pedri, la passada profunditat pel nou disfressat d'11 a la rematada! Seria bonic ara, no? El 4-0, la mínima mal amb el braçalet de capità. 32 de la segona part, el Barça guanya 3-0. La mínima mal! Gol! Gol! Gol del Diurieta, Rocafonda! Gol del Diurieta, Rocafonda! Obre el camp, la mínima mal. Ha rebut ja la mínima mal. La mínima mal encara, el retall per dins. Continua la mínima mal, la centrada de la mínima mal buscant Gabriel Jesús, la rematada, gol!
1: Clar, és que el primer gol està traca i mocador. És que el segon gol, caram, Karim, que diu el Pou. Però és que el tercer gol, Pedri veu una passada allà i Rafinha defineix com si fos, no sé, Lewandowski, Mbappé, Haaland o qui vulguis.
2: Olmo.
1: O és Olmo o és Pedri?
2: Olmo.
1: No, és Pedri, no?
3: El passe a Rafinha?
1: Sí.
3: No, és de Pedri.
1: És de Pedri, no?
3: És el mateix que l'Atlètic de Bilbao.
1: Passa que es confon... Sí.
3: És la mateixa jugada.
1: Es confonen perquè van de blanc els dos, però jo diria que ha estat Pedri, perquè és clavat el de l'Atlètic.
3: Sí, Rafinha fa el mateix moviment. Ve demanar i va a l'esquena dels centrals.
1: Clar, és que després, el quart de Lamine, va, sí, s'obre la barrera, però és un gol xulo. I és que el cinquè és de Gabriel Jesús. És que fa difícil quedar-se amb un gol, no?
2: El primer.
1: Però el primer, sí, estem d'acord.
2: El primer és brutal.
1: És que ho fa molt ràpid a l'inici, quan s'avança el defensa, i després té la pausa, Bojan, per definir Rafinha.
2: I dins d'àrea és molt difícil que tu, que jugador, ha de ser un jugador amb molt talent, un jugador amb molta qualitat, que fa aquest retall dins d'àrea, normalment, i ell ja tenia oportunitat també per tirar una dreta, no? Era a prop de la porteria, però es retalla i...
4: Però és un cas, Rafinha és un cas bastant curiós, no? Abans comentàveu que fa dos o tres temporades era un jugador que generava molts dubtes. Vull dir, jo reconec, aixeco el braç i jo vaig ser un pecador amb Rafinha, perquè era un jugador, sobretot de cara a porta, que ara sembla la seva principal virtut, era un jugador poc eficaç. Vull dir, no tenia punteria. Era un jugador que li costava definir bé.
1: Raül, en canvi, en els controls també era una mica imprecís, i ara
4: sí,
1: no,
4: sí.
1: No?
4: Vull dir, en canvi, fa dues temporades, vull dir, va fer un any, el primer any de Flick, espectacular, i va afinar la punteria i definia com ara, com estem veient, potser inclús ara una miqueta millor, no? Però va fer un any espectacular, Rafinha. Ara no recordo els gols que va fer, però moltíssims.
2: Però l'any abans, Raül, perdona, abans de venir Flick, recordes que apareix la Miniamal i Rafinha era suplent de la Miniamal. Era
4: totalment
2: un internacional brasiler, de la selecció brasileña, que estava, era suplent d'un xaval de 15 anys.
1: Bueno, el van haver de posar a l'esquerra perquè pogués jugar.
2: I va perdre confiança, autoconfiança, estava
4: total
2: nerviós, no jugava, jugava poc, i clar, ha desencadenat la seva inseguretat, i el que diu Aleix, sí, imprecisió, control en tot.
4: Sí. L'any passat, bé, va fer un any bo, però no tan bo.
1: El primer de Flick, Raül, 34 gols.
4: Clar,
1: el segon, 21. Les de temporada passada, 21, estan lesionats.
4: Sí. És veritat que l'any passat això no va tenir la continuïtat per les lesions i no va fer un any tan bo com fa dues temporades, però aquest any, vull dir, és el Rafinha, inclús jo diria que amb un plus de fa dues temporades, i a més amb un plus de lideratge, el càntic del Camp Nou, no? Rafinha capità, ell se sent important i té una clarividència a l'hora de definir increïble, i la prova és el primer gol, no? Com m'ha deixat assegut a dos defenses, molt estètic, a dos defenses del Feyenoord amb un retall i barraca, no? No sé. Espectacular, vull dir, hi ha jugadors... O mira el mateix Ferran Torres, que avui ha fet un hat-trick en 25 minuts, ha marcat fins i tot amb el genoll, sense voler, i és un jugador igual que Rafinha, no? Que fa 3 anys haguessis dit, ostres, aquest tio no dona el nivell, i en canvi després són jugadors que són capaços de revertir la situació i la imatge que transmeten, no?
5: Jo crec que el cas de Rafinha, més que revertir, el que et diria és que són un futbolista que aconsegueix traçar una línia ascendent de millora, millora, millora, perquè Ferran, vulguis o no, et surt d'un València, que és un club senyor, se'n va al Manchester City, sí. I bueno, però sempre l'hem vist a un primer nivell. Rafinha és un jugador que no ha jugat a la primera divisió a Brasil, surt d'un equip de segona, arriba a Europa per la porta de darrere, per Portugal, i el tenien de sobte allà a França, que tampoc ningú sabia molt on anava, i d'aquí salta un Leeds que està a punt de baixar. Ja que el Leeds va tenir pujades i baixades, el Gavi Ruiz, l'experiodista mític de Canal Plus, és l'encarregat de fitxar Rafinha pel Leeds.
1: Del Rennes pel Leeds?
5: No era el Leeds?
1: Era el Rennes.
5: Pel Leeds United, i explicava que... El que deia el Bojan, que primer parlava amb la persona, i diu, jo tenia una miqueta la por de que el que es diuen a vegades els brasilers, el tòpic, que no tots són iguals, però és cert que alguns d'ells, doncs, a vegades els agrada molt la bona vida.
1: La samba.
5: I aquest està casat de veritat, aquest... I allà el Rennes diu, no, de veritat, aquest, molt bé, molt bé, molt bé. I explicava que el primer dia del primer entrenament, el dia de la presentació al Leeds, ell al final pregunta, diu, escolta, i com treballem el tema físic, muscular, gimnàs? I li fan un resum. I es miren i diuen, aquest es vol escaquejar. I l'endemà ell va i diu, no, és que saps què passa? Que a mi m'agradaria treballar encara més. Llavors, demano permís per venir a utilitzar més les màquines de gimnàs, a quedar-me més hores, i que es van quedar de pedra perquè era el que treballava més. I van dir, vale, hem encertat, és correcte. O sigui, Rafinha, al final, clar, és això, és un futbolista que ha anat, com cada fitxatge ha pujat un graó en qualitat, arriba a la Premier, i la Premier ve al Barça. I el Barça, doncs clar, ha anat millorant. Llavors, és una història de superació. Fins a aconseguir ser un ídol, capità, millora, de rebre cops... És molt bonic perquè et parla de la perseverança i és un perfil de futbolista que a vegades te'l trobes, que potser qui el va conèixer amb 17-18 anys, aquell nano que jo vaig conèixer, prim, que jugava a la Bahia de la segona divisió, ara és el capità del Barça, o sigui, no m'ho crec, impossible. I ho ha anat aconseguint, i això és molt la mentalitat, aquest caràcter competitiu, saber rebre un cop, aixecar-te, és una història molt bonica, i no sé, a mi em fa molta il·lusió, la veritat, perquè no, a vegades volem que els capitans del Barça o els esportistes que estimem són com molt exuberants en tot, i Rafinha em sembla una persona molt normal fora del terreny de joc.
1: Espera't una cosa al Marc Guillén a la transmissió, que ara us ho explicaré, i sé que vols dir alguna cosa, Barba?
3: Sí, va, no,
1: però un segon.
3: Relacionat amb el Padilla.
1: Un segon. Hola, Oriol Jové.
6: Hola, bona nit.
1: Ara activem la base de dades, també. És que he de fer una publi molt ràpida abans de la mitjanit. Vinga, de seguida.
7: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: Veus que ha estat ràpida la publicitat. A veure, Marc, que tenies la paraula a la boca, de Rafinha.
3: No, perquè m'ha encantat el que ha explicat el Toni de la vida esportiva de Rafinha. Però...
1: El Guillem ha dit que no havia fet futbol base i que tàcticament era un jugador poc intel·ligent al camp, i que això ho ha anat guanyant aquí al Barça, i que per això ara li veus una evolució de com llegeix, de com es col·loca, no?
3: És que jo crec que la seva vida futbolística la pots comparar amb la seva vida... esportiva, no? Una mica, o sigui, futbolísticament, Rafinha, quan el fitxes del Leeds, jugava, era un jugador, era un carriler, o sigui, jugava al Leeds de Bielsa, jugava amb 5 a darrere, i Rafinha era el lateral dret o carriler dret que arribava a línia de fons, que sí que regatejava una mica cap a dins, però la seva gran virtut era el seu desplegament físic, les pilotes que rebia moltes vegades en profunditat, conduccions llargues... Vivia allunyat de la porteria, Rafinha, en el Leeds. I en aquesta evolució futbolística que ha tingut Rafinha, que a mi és el que més em sorprèn de tots els jugadors. Ara estàvem veient el resum de l'Arsenal i hi ha un altre jugador que no té res a veure amb Rafinha, però que és Mikel Merino, però que li passa el mateix, i és una cosa, per mi és el més difícil, que és com més t'apropen a la porteria, més gols fas i més capacitat golejadora tens. I Rafinha ho està fent, i és molt difícil.
1: Però ho està fent a un nivell, jo crec que era inimaginable, veure que es mouria tan bé, que es desmarcava, ho sabíem, però que tingués aquesta precisió, aquesta lectura de partit, no sé, a mi m'ha sorprès molt, molt, molt.
3: És com si Hansi Flick, amb el que deia el Bojan, no? O sigui, a l'estiu dels fitxatges del Barça tenen molt a veure en com Flick s'imaginava el Barça i ha anat a buscar una extrema esquerra com Gordon per quan vulgui jugar un 4-3-3 tradicional que em fixi bé a l'esquerra. A Adeyemi vull un jugador superpolivalent. I si s'hagués imaginat un nou Flick per fitxar, seria Rafinha. No? I l'ha convertit
1: aquest
3: ell.
1: Rafinha, sí,
3: ha
1: sí,
3: convertit clar. Aquest Rafinha i aleshores és, per mi és l'últim truc que s'ha inventat Flick, és convertir a Rafinha en nou, com va convertir Gerard Martín en central o com en el doble pivot Pedri ha tornat a lluir amb Flick, per mi.
1: Sí.
2: Ara estem veient que futbol ha evolucionat, futbol ha canviat, està canviant. I és bo. En quin aspecte? Hem vist un PSG que guanya la Champions, guanya la Lliga, sense un davanter centre clàssic, no? Hem vist un Arsenal que guanya la Premier, que arriba a la final de la Champions amb un Havertz, que és un mitja punta, no és un davanter. Jokers no jugava. I llavors, aquesta idea d'aquesta mobilitat, aquesta idea d'entrar de segona línia, perquè els gols que marca Rafinha ens recorden de gols seus, de lo que has dit tu, fa dues temporades, que ha fet fantàstica, que tot és quasi entrant des de segona línia. Sí. Però, clar, aquí afegeixes una bona mobilitat d'Ademi, bona mobilitat de Gordon, Pedri que entra a segona
1: dels
2: línia,
1: interiors, sí.
2: Dels interiors, de Fermín, d'Olmo, aquest intercanvi de posicions, llavors tot això desordena altra defensa i Rafinha té aquesta qualitat, aquest sentit d'aquesta arribada de segona línia, de ratllar fora de joc, però no entra, és que no l'agafes a fora de joc.
1: La diferència d'Mbappé, aquell clàssic, no l'enganxes.
2: Exacte.
1: Però després, Bojan, saps què fa? Una cosa és desmarcar-se bé, veure el forat, veure l'espai. Però un cop li fan la passada, controla bé, s'orienta bé, vull dir, tot això ho ha anat guanyant amb el temps, no?
2: Tot això ha guanyat amb temps, perquè l'Aleix té moltíssima qualitat. I ell s'està convertint en un líder de Barça i té madera de líder. És a dir, el líder no parla, el líder no dirigeix, el líder demostra. Llavors, dona exemple i jugadors te segueixen, a part dins de vestuari, que el seu discurs és fantàstic.
1: No el tornarem a veure a la banda o què, per exemple? Veient aquesta versió.
2: Alguns moments, avui hi havia moments que
1: ha caigut a la banda dreta.
2: Ha caigut a la banda, però jo crec que ell cau a la banda perquè Lamine vol entrar dins, busca gol, li falta gol, però única posició dins de l'equip, o únic jugador que fa poca mobilitat de canvi de posició és el Lamine.
1: Però vull dir, Rafinha, sí. Amb el que estem veient ara d'ell, amb el que està veient ell que pot fer de nou, jo crec que ell voldrà jugar aquí sempre pel mig, no?, ara mateix, o que sembla difícil que pugui caure a les bandes. O no?
2: Ell seguirà jugant fins que tot això funciona, és a dir, està funcionant. Aquí haurà variacions quan Rafinha estigui cansat, i a mi el que m'està fent patir que està sprintant contínuament. Ja. Són 4-0 i ell va pressionar el porter.
1: L'any passat això li va passar factura.
2: Exacte. Llavors, jo sempre penso, i avui estava amb la meva dona, veiem partit, dic, hòstia, que la canvia, que la canvia. Que la canvia,
1: ja pateixen, descansa, eh? Ja. Avui l'ha canviat, per exemple. Sí, no? Per exemple. Ja, hi ha una dada. Jove, vinga, anem a activar la base de dades i vinga, seguirem fent tertúlia. Que té coses xules.
7: Dada Jove.
1: Avui, per exemple, t'he llegit el compte de X, no?, on vas penjant aquestes dades que després portes aquí a l'antena. Mm-hmm. O sigui, Rafinha està en el top 5 de màxim golejadors del Barça a la Champions, ja?
5: Sí. Avui ha entrat al top 5. Sí,
1: de màxims golejadors de la història del Barça a la Champions, avui ha entrat al top 5.
5: A mi aquesta, quan l'he vist, m'ha sobtat. I cert que els darrers anys el Champions jugues més partits, però m'ha sobtat. D'aquí dos o tres partits serà el segon.
1: Serà el top 2 per darrere només de Messi.
5: Mai serà el primer, mai, perquè el primer és Messi amb 120 gols, aquí no hi arribarà per anys que jugui al Barça. Però
1: quants en porta ara?
5: Ara en porta 21.
1: Ha de fer 99 gols per atrapar Messi a la Champions.
5: Clar, val. Però el primer és Messi amb 120, el segon és Luis Suárez amb 25.
1: Ja està. Està a 4.
5: Per tant, la diferència entre el primer i segon és 95 gols.
1: Quina passada.
5: Només Messi de diferència respecte al seu perseguidor. Luis Suárez i Rivaldo, 25, segon i tercer. Quart, Lewandowski amb 23. I ja ve Rafinha amb 21 gols. Vull dir que li falten 4 per ser el segon màxim golejador històric del Barça a la Lliga de Campions.
1: Això ho aconseguirà aquesta temporada.
5: 4 gols ha de fer.
1: És que amb 4 gols a la Champions els farà aquesta temporada.
5: A 2 per partit?
3: Sí, té pinta.
1: És bèstia, aquesta, no sé.
5: Va, el canvi de format l'he jugat a favor, en aquest cas.
1: M'ha sorprès, sí.
3: 21 gols mira, són 3 temporades?
5: Són... Sí.
1: No, són 5 al Barça.
5: Temporades. 5 temporades. Sí. Temporada.
1: Ell va arribar a la 22-23 i, sí, 1, 2, 3, 4... Aquesta és la cinquena. Mira, he llegit també... Sí, sí. Ho he estat mirant ara.
6: Et dic una cosa. Rafinha, en les seves dues primeres temporades, Xavi a la banqueta va fer 10 gols la primera i 10 gols la segona. En total, en tota la temporada, i ara ja en porta 8, en només 5 partits, vull dir que està a 2 gols d'igualar els gols que va fer en la seva primera temporada amb el Barça i en la seva segona temporada amb el Barça.
2: I assistències, Oriol? No sé, eh?
6: Assistències, ara no t'ho sé de memòria, però són moltes més.
1: Ho tinc, a la Champions jo tinc, perquè sí, ho ha posat Movistar també al final del partit. Rafinha ha jugat amb el Barça 34 partits de Champions en aquestes 5 temporades i porta 21 gols en 34 partits i 18 assistències a la Champions en 34 partits. És una barbaritat els números que porta a Europa el futbolista brasiler, que no és a la llista dels 30 nominats a la pilota d'or. Per mi un greuge que Pedri i Rafinha no hi siguin. És que en aquesta llista dels 30 nominats a la pilota d'or hi ha Sadio Mané i Jackson Quiñones, que juguen a l'Aràbia Saudita.
2: I centrals de l'Arsenal.
1: I centrals de l'Arsenal, sí, però... Bueno, aquests van ser finalistes de la Champions, però amb tots els meus respectes, Sadio Mané i Jackson Quiñones juguen a la Lliga Saudita i al Mundial... Sí, Quiñones va fer algun golet amb Mèxic, però tampoc va ser res de l'altre món.
3: És la quota Senegal africana i la quota de...
1: Saudita,
3: però sí. No, de Quiñones... No, del Mundial. O sigui, Mané,
1: ja, però...
3: que va ser...
1: sí, ja entenc que tenen vots perquè voten seleccionadors i tal, però és injust que no hi siguin Pedri, Rafinha i siguin Mané i Quiñones, amb tot el meu respecte, sí, sí, jugant a una lliga oblidada, bueno, oblidada, que no la veiem aquí, que no té el caché, no, que hi ha aquí. Bé, més coses, a veure, va, que has
6: mira,
1: trobat. És que avui porta dades xules.
6: Clar,
1: Raül, avui t'agradaran, ja veuràs.
6: Aquesta temporada, tal com l'hem començat, mira, d'aquest Barça Feyenoord et porto dos blocs. Dades històriques i dades histèriques. Val? He de dir que a vegades la frontera és una mica difusa entre unes i les altres, perquè és veritat que el Barça està aconseguint...
1: Sí, jo també.
6: Però el Barça està aconseguint dades que són històriques, però que són absolutament inverossímils que les estigui aconseguint, i després n'hi ha d'altres que són inverossímils i que en els meus llibres també són històriques. Començo per les primeres.
1: Les històriques, sí, a veure.
6: Per les històriques. El Barça porta 22 gols ja aquesta temporada en 5 partits. Per trobar una temporada amb més gols que aquesta, en els primers 5 partits, hem d'anar fins a la 50-51.
1: Que era un altre futbol. Hi havia molts més gols en aquelles èpoques, no? Jo tinc aquesta sensació.
3: Sí, fa 75 anys.
6: Sí, sí. Aleshores,
1: qui jugava en aquell Barça?
6: Era la gènesi del Barça de les 5 copes.
1: Val.
6: Amb el César, Kubala encara no, però César, Gonzalvos... bé, un Barça que també va ser la seva primera època daurada.
1: Bueno, és que el Barça ha fet 4 manetes en 5 partits oficials.
6: I aquí ve la segona dada. El Barça no marcava 5 gols o més en 4 dels primers 5 partits de la temporada, perquè ho va fer a Elx, ho va fer contra el Rayo, contra el València i avui contra el Feyenoord. Per tant, són 4 partits dels primers 5 marcant 5 gols. El Barça no marcava 5 gols o més, insisteixo, en 4 dels primers 5 partits des de la temporada 1921-1922.
3: Paulinho Alcántara.
1: Allò també era un altre, futbol.
6: La xifra més alta en més d'un segle. Vull dir que és que estem parlant de xifres golejadores d'una altra època, que no hem vist mai amb el Barça.
1: I per mi té més mèrit aquest tercer any, aquest 3.0 de Flick, perquè en el primer era rock and roll i podia haver passat encaixant-ne 4, però tu marcant-ne 5, i en canvi ara no, ara és un Barça una mica més ordenadet i que fa gols i no n'encaixa tants, perquè clar, d'aquestes manetes hi ha el 0-5 a Elx, portaria 0, 5-0 a Mestalla, portaria 0, avui 5-1 i contra el Rayo 5-2, però s'han encaixat molts pocs gols, no? Jo crec que té més mèrit en aquesta tercera temporada.
2: Aquí també, Aleix, veiem un Barça no tan línia defensiva avançada, no tan... està sempre a mig camp. Ara la línia defensiva de Flick és 10 metres més o menys de mig camp cap a darrere. És a dir, Flick ha deixat d'arriscar tant. I saps què seria bo, Oriol? De també fer unes estadístiques de ocasions generades i ocasions rebudes. Aquest
6: sí,
2: any.
6: Sí,
2: llavors que les generades aniran a la, de l'hòstia a dalt, i rebudes seran molt menors que anys anteriors.
1: Per cert, avui deixa'm destacar Joan García. O sigui, no, ha rebut el golet, però les altres vegades que li han arribat ha estat impecable, no? Que és el que ha de fer un porter del Barça. I a més, amb fred, plovent, era difícil avui. I ha fet un bon partit, no?
3: Sí, sí, ha tret sobretot una mal pit, crec que és en el primer pal. Després hi ha la que anulen el gol, jo crec que és falta clara, no? Que no sé si hi ha fora de joc i després li fan falta. Però amb això que diu el Bojan, o sigui, també hi ha aquesta part que Joan avui és protagonista en dos o tres accions, però recordem l'inici de la temporada passada, crec que va ser el primer partit a Vallecas o el segon. O sigui, no sé si acaba traient 10 aturades, Joan, aquest any.
1: Aquell empat s'explica per Joan García.
3: Vull dir que aquest any no passa tant i jo sóc molt passat amb això, però jo crec que hi ha molt al voltant de la figura de Rodri, d'aquest equilibri que et dona i que et potencia no només en atac, sinó també en defensa.
1: De les històriques. Perdona,
6: vinga, seguim amb les històriques, amb un subcapítol dedicat a Rafinha, exclusivament, perquè més enllà d'haver entrat avui al top 5 de màxims golejadors històrics del Barça a la Champions, s'ha convertit en el primer jugador del Barça que marca en els 5 primers partits d'una temporada, marcat en tots 5, el primer que ho fa des de Luis Suárez l'any 1958.
5: El gallec,
6: Luis Suárez Miramontes.
3: Miramontes, no?
6: Des de l'any 58 no hi havia un jugador del Barça que marqués en els 5 primers partits de la temporada, sense excepció.
1: Ni Messi,
6: ni cap altre jugador de les de l'any 58 que s'ho pugui passar pel cap anterior.
1: I comptes 5 primers partits oficials, el que diem sempre, les Supercopes d'Espanya, aquelles de l'agost, compten, no?
6: Com qualsevol competició oficial. Val. Mira, ho va fer Gamper la temporada de 1901-1902.
5: President, liderant amb l'exemple,
1: eh?
5: President,
1: el 1901.
5: Molt oblidat que Joan Gamper va ser futbolista. Molta gent a vegades no ho sap.
6: I un gran golejador.
1: Sí. Ell funda el club per jugar, de fet, no amb els seus amics, no? És la història aquella.
6: Doncs ho va fer Gamper la 1901-1902.
1: Del tenis Barcelona, no? Funden el club de futbol, no? Del mateix any. Sí, va.
6: Carles Comamà, la 1909-1910, Martínez i Alcántara, la 1915-1916, Gràcia, la 21-22, Samitier, la 23-24 i 26-27, Escolà, la 34-35 i 35-36, César, la 50-51, Luis Suárez, la 58-59, i ja saltem a Rafinha, la 2026-2027.
1: Marcar com a mínim un gol.
5: Noms molt importants a la història del Barça en blanc i negre. I, noms,
1: insisteixo,
5: noms.
1: No li vull treure mèrit, però un altre futbol, era diferent.
6: Té molt més mèrit en l'actualitat.
1: No hi havia defenses, es feien gols no, com a carros. Vull dir que, sí.
6: Més de Rafinha, que amb els dos gols d'avui em porta 8 aquesta temporada per trobar un jugador del Barça amb més gols en els primers 5 partits d'una temporada. 8 gols en els primers 5 partits, hem de remuntar-nos a la temporada, novament a la dècada dels 50, 1958-1959, Sandor Coxis, que en va fer 9 en els primers 5 partits, però novament per damunt de Messi, per damunt de qualsevol altre golejador dels anys 50 cap aquí, les xifres que està signant Rafinha en aquest inici de temporada.
1: Si segueix aquest ritme, és un candidat a la pilota d'or l'any que ve, si el Barça guanya algun títol, perquè és un ritme diabòlic de gols.
3: Començant per la bota d'or.
1: Per la bota d'or, segur. Clar,
5: és que l'inici de temporada, com les dades d'Oriol, són dades superiors a qualsevol del millor Lionel Messi.
1: Sí.
5: Aquests 5 partits. Que, puntualitzem, no estic dient que estic... No, però les dades com a tal golejadores són superiors a qualsevol de Messi. És a dir, això és la bogeria que està fent Rafinha.
1: Són qualsevol... Superen fins i tot aquells tridents de Messi, Suárez, Neymar, que eren espectaculars i que van rebentar tots els records de gols, els està superant en aquest inici de temporada. Sí.
6: I també s'està caracteritzant Rafinha per ser un jugador obrellaunes, perquè avui s'ha convertit en el primer jugador de la història del Barça, de tota la història del Barça, que marca el primer gol de l'equip en els primers 3 partits de la temporada al Camp Nou.
1: Ah, ho va fer amb l'Atlètic Club, amb el Rayo i avui.
6: Sí, i de fet, si sumem l'últim partit de la temporada passada a casa, també va marcar Rafinha el primer gol, per tant són 4 partits seguits del brasiler marcant el primer gol del Barça al Camp Nou, cosa que només ho havien aconseguit Clares al 76.
5: Home, Manolo Clares.
6: Simón Senal, 80, Luis Enrique al 98, Ronaldinho al 2006, Xavi al 2008 i Messi al 2018.
1: Perfecte.
6: Per tant, déu-n'hi-do la feina que ens està donant Rafinha a nivell numèric aquest inici de temporada.
1: Ves guardant dades, perquè potser en el 6è partit a la Ciutat de València encara rebenta alguna cosa més si torna a marcar, segur, sí, sens dubte.
6: Jo no descartaria res a aquestes alçades. Més enllà de Rafinha, seguint amb les dades històriques, Lamine Yamal ha entrat al top 15 de màxims golejadors de la història del Barça, si diem que a la Champions, si diem que Rafinha ha entrat al top 5, Lamine Yamal ja és, amb el gol d'avui, top 15. Ha marcat 12 gols en 34 partits, Lamine Yamal a la Champions. I més enllà de l'aspecte golejador, Pedri ha arribat als 250 partits amb el Barça, sent el segon futbolista més jove de la història del club en arribar amb aquesta xifra. Ha arribat als 250 partits amb 23 anys i 288 dies. Només el supera Messi, que hi va arribar amb 23 anys i 241 dies.
1: Paraules, per tant,
6: un mes i mig més jove Messi que Pedri, però el segon més jove en arribar als 250 partits.
3: Sí, Lamine sí que podria superar Messi. Estic fent càlculs a la Champions.
1: A la Champions s'hi fa...
6: No, ara aquí estem en qualsevol competició, eh? Partits, els 250 de
1: Pedri. No, però ell parlava però dels 12 gols. Dels 12 gols de Lamine a la Champions.
3: Lamine 12, amb 19 anys, 120 de Messi... Lamine, tenint en compte que juguen més partits i tot...
1: Si en fa 8 o 9 per temporada i està 10 anys o 12 aquí al Barça, que això vol dir que tindria 31 o 32, sí,
3: estarà
1: sí,
3: allà.
1: Podria superar els 120 gols de Messi. Sí. I el que té mèrit de Pedri, que amb 250 partits sigui el segon més jove, és que s'ha lesionat molt. Si no, també hauria rebentat el rècord de Messi, no? De joventut, sí, sí, en arribar amb 250 partits. Va. Ara hi ha les histèriques?
6: Passem a les histèriques. Vinga. Estàs... I demano, a més a més...
1: Raül, estàs preparat?
6: Perquè... Demano molta atenció. Sí, sí,
1: sí. Venen coses fortes, eh?
6: Demano molta atenció.
1: Sí.
6: Perquè avui, més enllà de Rafinha, més enllà de Lamine, ha marcat Adeyemi.
1: Uh-huh.
6: Adeyemi és alemany.
1: Caram, Karim.
6: És alemany, Adeyemi.
1: Karim Adeyemi és alemany, sí.
6: L'entrenador del Barça és alemany.
1: Sí, Hansi Flick, sí.
6: I l'àrbitre del partit, d'on era?
1: I el del Bar també, alemany. Els
3: d'on
1: dos
3: tiene l'àrbitre?
1: Els del Bar.
6: Val. Atenció, perquè sempre que en un partit de Champions ha marcat un jugador del Barça nascut al mateix país que el seu propi entrenador i que l'àrbitre, el Barça ha arribat a la final.
8: Oh! Oh! Boníssima.
1: Espera,
5: començo a reservar ja l'hotel de Madrid.
1: Aquesta has d'estar atent i no al llit dormint com molts oients que tenim a aquestes hores. Per tant, si un jugador és alemany, l'entrena un entrenador alemany al Barça i l'àrbitre del partit és alemany i marca, s'arriba a la final.
6: No, alemany no, de qualsevol país. És a dir, si el golejador del Barça... Sí,
1: sí,
6: el
3: d'avui. Coincideix en tot.
6: El d'avui, Adeyemi alemany, Flick alemany i l'àrbitre alemany.
1: Val, sí.
6: Si l'àrbitre, l'entrenador i un dels golejadors del Barça en un mateix partit de Champions,
1: sí,
6: són del mateix país, el Barça arriba a la final.
1: Això ha passat abans.
6: Això ha passat. Veure, és la tercera passat vegada que passa.
1: Veure,
6: tenint en compte que el Barça ha arribat a 6
1: no,
6: finals de la Champions.
1: No, de Champions som...
6: No, 7.
5: Comptem Copa d'Europa també.
6: Sí, sí, tot. Copa d'Europa i Champions. Vull dir que no són tantes. Ha passat en 3. Ha passat en 3.
5: A veure, n'hi do.
3: A part de Sevilla, només.
6: La temporada 85-86, final de Sevilla, la fase de grups, diguéssim, el Barça va jugar contra el Porto.
1: 8 finals de la Champions.
6: De novembre del 85.
1: 8 finals. 5 títols, 3 perdudes, sí.
6: Clar, són Atenes, Berna i Sevilla, les 3 perdudes, sí, sí, sí, les 5 guanyades. Va. Això va passar a la temporada 85-86, en un dels primers partits de la Champions, va marcar Archibald, britànic.
1: Anglès, sí, britànic.
5: Clar, Terry Venables serà d'entrenador.
6: Amb Terry Venables, britànic, d'entrenador, i un àrbitre en el partit contra el Porto del 6 de novembre del 85, McGinley, anglès, també.
1: Val. I el Barça va arribar a la final.
6: I el Barça va arribar a la final, però la va perdre.
1: Val.
6: I després...
4: Això li comprem en Jué, però Archibald era escocès, eh?
6: Sí, l'estat és el Regne Unit, per això okay, la base okay de dades me la contava com a bona.
5: Això es perd la final. Això es perd la final.
3: Clar,
5: això
3: no és exacte.
4: No és pura, no és pura.
5: Clar, en canvi, la següent serà pura.
6: Clar, la següent és absolutament pura.
5: Com la dels alemanys.
6: Perquè és la temporada 2005-2006.
1: Ara.
6: Que
1: París,
6: contra el Panathinaikos, la fase de grups, marca Mark van Bommel,
1: neerlandès,
6: amb Frank Rijkaard a la banqueta, neerlandès, i amb l'àrbitre Temminck, també neerlandès, i el Barça arriba a la final i la guanya.
1: Val.
6: Tercera vegada que passa avui.
1: No havia passat mai més en partits europeus, de la Champions del Barça, mai més que coincidissin la
6: nacionalitat. Havia passat a la Copa dels Pirineus l'any 1914, però no la computo... havia passat amb anglesos.
1: Espera que em passa la mà per la cara. Va, ja la tens aquí.
6: A la Champions és la tercera vegada. Els dos anteriors precedents, el Barça ha arribat a la final.
1: Va, tremenda, m'encanta, tremenda. Com es compleixi, l'hem de recordar aquesta,
6: no,
1: sisplau.
6: No,
1: i tant. Vull dir, estem a 9 de setembre. Si el 5 de juny estem a la final, sisplau, recorda'm
5: aquesta. Hem de trucar a l'àrbitre del partit.
3: D'avui.
5: Sí, el dia que es guanya la Champions, trucar a l'àrbitre del partit i dir-li, sap que vostè és clau en el triomf del Barça.
6: El senyor Jablonski tindrà una trucada.
5: El senyor Sofà diu, què diuen aquests catalans?
6: Segona dada histèrica, en tinc 3. He parlat del gol de Adeyemi. Vull parlar també del gol de Gabriel Jesús.
1: Val.
6: Perquè, ho diré ràpid, ha estat un gol del dorsal 9 en dia 9 del mes 9 contra un rival de 9 lletres, el Feyenoord, una ciutat de 9 lletres, el Rotterdam, i en una ciutat de 9 lletres, Barcelona.
1: Oh. Ah, és boníssima, clar, vull dir, us agradarà o no, però és boníssim trobar aquestes casualitats. O sigui, el
3: primer cop
1: a
3: la història.
1: El
6: sí,
1: dorsal 9,
6: sí.
1: En dia 9 de setembre, que és el mes 9, i Rotterdam té 9 lletres, Feyenoord té 9 lletres, sí, i Barcelona té 9 lletres.
6: Sí, senyor. Val, sí, sí, sí. No cal dir que un cop comprovat, això no havia passat mai. No amb el 9, sinó amb cap altre número.
1: T'imagines que passa el minut 9?
6: Ja hagués estat... Clar. Ha passat al Camp Nou. I Gabriel Jesús és un jugador nou.
4: Sí, el dia nou.
2: Sí. Oriol, sí, sí. Le dio en Gabi Jesús són nou lletres. Gabi,
6: sí, sí, sí, abrevies el nom, sí, però jugador amb el mateix dorsal que el dia que ha marcat, el mes que ha marcat, contra un rival amb el mateix número de lletres, d'una ciutat amb el mateix número de lletres, i en una ciutat amb el mateix número de lletres,
1: no havia passat, no havia mai, passat mai. Mai, mai, mai, mai, mai, mai. Que la teva base de dades digui. Val, val.
6: I un altre...
3: Algú com tu no havia passat mai.
6: I... Sí. Jo crec que ja serà hora de deixar-ho aquí.
1: M'heu de reconèixer que és molt original que pugui trobar aquestes casualitats. Val.
6: Una altra relacionada amb Gabriel Jesús.
1: Val.
6: Perquè avui ha estat el primer partit de la història de la Champions en què han jugat tres jugadors del Barça amb nom d'arcàngel diferent. És a dir...
1: Ja entrem en tema religiós. A veure,
6: Rafael Díaz-Belol i Rafinha. Anthony Michael Gordon. Miquel. És Anthony Michael, el nom de Gordon.
1: Bueno, sí.
6: I Gabriel Fernando de Jesús. Per tant, tres noms d'arcàngel diferents.
1: Els arcàngels són... perdona, perquè la gent que
6: no sap... N'hi ha uns quants, crec que són set.
1: No, però aquí, en els noms, què són?
6: Aquí, Rafael, Miquel i Gabriel.
1: Rafael, Miquel i Gabriel.
6: Sí, sí, sí. Això havia passat en competició europea, en un partit del 2004 a la UEFA contra el Celtic, amb Rafa Mir, Gabri i Michael Reisiger. Però en Champions no havia passat mai.
1: Rafael, Gabriel i Mike.
6: I Miquel.
1: I Miquel. Molt bé.
3: Impecable.
6: Ho deixem aquí, no?
1: Jové, moltíssimes gràcies. Home. Sí, ho deixem aquí, però és meravellós.
5: Arcàngel Jové.
1: No, és meravellós.
5: Com a mínim... saps què estaria bé? Què? Que aquests tres jugadors marquessin en un partit de Copa el nou arcàngel de Córdoba.
6: Sí, sí, sí. I amb nostre senyor Flick a la banqueta.
1: Raül, tens alguna petició o algun comentari a fer del que
4: no, no, viure? Avui jo crec que no el podem... No, li podem, no podem exigir-li res més.
3: Quan se li demanaries als litres que han caigut, alguna cosa d'aquesta, Raül.
6: No, no,
4: jo li anava a demanar, perquè és que m'ha sobtat molt, o m'ha frapat molt, que Ferran Torres avui fes un hat-trick amb el Paris Saint-Germain. I li anava a demanar quants hat-tricks havia fet amb el Barça. Uf, però ja ho sé.
6: N'havia fet alguna.
4: Sí, un parell.
6: Contra el
4: sí,
6: Betis, sí, sí. Pot ser?
4: I contra el València.
6: Ah, a la Copa.
4: Sí, exacte. N'ha fet un parell, sí, sí. Però avui que ha jugat el seu segon, tercer partit amb el Paris Saint-Germain i ha fet un hat-trick en 25 minuts.
1: Sí, sí. I Dembélé també està on fire. Vull dir que és cert que al davant, pobre Torella ja, entrenador de l'Eslovan de Bratislava, que ha tingut una mala estrena, però sí, sí, el PSG...
4: Sí, però mira, per gràcies a Ferran Torres i a Dembélé, el PSG, simbòlicament, primera jornada, però... No? És el...
1: És líder per gols, sí,
4: el
1: sí.
4: El primer líder i ens ha... Vull dir, en l'últim minut ens ha rebassat el lideratge. Vull dir que hi ha un simbolisme aquí en aquesta primera jornada que no serveix per res, però marca territori, Luis Enrique.
1: Sí, i d'aquí dues jornades PSG-Barça. Vull dir que pot ser molt interessant aquest partit del Parc dels Prínceps. Joé, moltes gràcies. Vinga, a descansar. Una pausa, i ara parlem precisament un moment del PSG, de l'Atlético, avui amb Julián de titular, i un parell de coses més per anar rematant la tertúlia Champions que estem fent amb el Raül Llimós, el Bojan Kirkić, el Marc Marvà i el Toni Padilla.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
8: Volver a Europa.
9: Volver a levantar la copa.
10: Volver a Neptuno.
11: A Cibeles, a Canaletas, a la Plaza Nueva.
12: A la Plaza Mayor.
13: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
14: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
15: La veritat és que va sobre rodes.
14: Tan content estàs?
15: Això també.
14: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
16: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... No em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un on. contracte cívic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Onda Ponés i a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
17: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
18: El mantenim estable aquí, quiet, va!
17: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
19: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells de RAC més 1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
17: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller. Castells de RAC més 1 per commemorar la Diada. RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Pràcticament dos quarts d'una de la matinada. Per aquells que no van saltar mai en paracaigudes ni van fer la volta al món, pels que no li van demanar mai aquella cita a la xicota o al xicot que els agradava, aquells que al final no es van dedicar al que els apassionava, si tots vosaltres no heu tingut mai un Honda Civic, encara sou a temps de fer una cosa important a la vostra vida. Perquè amb Honda ara és el moment. Descobreix el nou Honda Civic i totes les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. De la Champions m'agradaria parlar dels possibles rivals que tindrà el Barça, perquè entenem que amb tot el que estem dient a la tertúlia és un dels favorits al Barça, no? I més després del que estem veient. Hola, Saperes.
1: Què tal? Bona nit, París.
0: Què tal? Bona nit. Anem a rematar l'actualitat blaugrana perquè, per exemple, avui ha parlat el president Joan Laporta en la prèvia d'aquest Barça-Feyenoord, no?
1: Sí, ho ha fet en el dinar de directives prèvia a aquest partit, com deies, contra el Feyenoord, per deixar clar quin és el gran objectiu de la temporada.
2: Tenemos como objetivo el ganar la tercera liga seguida, que sería extraordinario. Tenemos como objetivo seguir siendo el rey de copas, que sería también muy bueno. Tenemos como objetivo ganar la Supercopa para dar un golpe a media temporada de que aquí pues estamos para intentar ganar la liga. Y por supuesto, este año queremos ganar la Champions. Es el sí, sí, dices el gran objetivo, sí.
0: Vamos, tot. Sí. 4 de 4,
1: eh? Venga, passat tots, però especial il·lusió la Lliga de Campions, com han anat repetint també membres del primer equip. I s'ha mullat també sobre el seu candidat a guanyar la pilota d'or.
2: Jo el tinc per un geni. La seva nominació entenc que és més que merescuda i vaja, jo estaria encantat que el guanyés. Com et dic, estaré encantat que el guanyi qualsevol jugador del Barça o jugadora i sobretot el Lamine, que està nominat i és un dels favorits. A mi m'encantaria que guanyés la pilota d'or. Me sabe mal cuando habláis de las nominaciones que no estén nominados Pedri i Rafinha, porque pienso que también han hecho méritos para estar nominados.
0: Ja estem totalment d'acord i ho hem comentat ja durant la tertúlia. A veure si Lamine té alguna opció el 26 d'octubre, insistim, sí. A Londres. No es farà a París aquest any, es farà a Londres, la gala de la pilota d'or. Roger, t'has estat mirant també el nivell de golejador dels equips més grans d'Europa i la coralitat dels seus gols, no? Ja que el Barça té Rafinha, Lamine, Fermín, no? Té un trident que està fent gols, ara s'hi ha sumat a Adeyemi, però ens hem volgut fixar en la resta, no? D'equips europeus que poden ser rivals del Barça per lluitar per aquesta Champions.
1: Doncs mira, repassant els números, el que et puc dir és que el Barça hem agafat els equips més grans, diguem-ho així, entre cometes, a priori els més grans de la Champions, i no hi ha color, com a mínim pel que fa a l'aspecte golejador. Després en la coralitat doncs pot haver-hi algun matís, només hi ha un equip que supera el Barça. N'ha fet 17 gols a la Lliga al Barça de moment i 5 a la Champions, per tant 22 gols i 6 golejadors diferents fins ara. 8 gols Rafinha, 5 Lamine Yamal, 4 Fermín, 2 Adeyemi, un Pedri, Gabriel Jesús, més un gol en pròpia porta que també ha aconseguit el Barça, el que es va fer Legend.
0: 22 gols al Barça.
1: 22 porta. Gols. Hem agafat Barça, Madrid, PSG, City, Inter, Liverpool, Arsenal i Bayern. El segon en aquesta classificació seria el Madrid amb 12 gols. 10 n'ha marcat a la Lliga, 2 a la Lliga de Campions. 6 golejadors també. 5 Mbappé, 2 Bellingham, 1 Espí, Vinícius, Guller i Valverde. Els golejadors del Real Madrid. Tercer en aquest podi, el Paris Saint-Germain, en part gràcies, evidentment, a la golejada d'avui, perquè si no anava una mica enrere. 5 gols a l'Alicant, 6 a la Champions, els que ha marcat en el partit d'avui, 11 gols, per tant, del conjunt francès.
0: Està doblant el Barça al conjunt francès, amb gols, de moment.
1: 4 golejadors de l'equip francès, 5 Ferran Torres, 2 Dembélé, 2 Marquinhos, 1 Vitinha, 1 Fabián Ruiz. A partir d'aquí, el Manchester City, amb 9 gols, 7 a la Premier, 2 a la Champions, 4 golejadors, 5 gols de Haaland, 2 de Cherki, 1 de Gay i 1 de Cherki. L'Inter també en suma 9, 8 a la Sèrie A, 1 a la Champions, amb 7 golejadors. És l'únic equip, diguem, més coral que el Barça pel que fa a jugadors que han marcat un gol. 2 Lautaro, 2 Çalhanoğlu, 1 Zielinski, 1 Espósito, Bissek, Thuram i Carlos Augusto, que va marcar ahir al Bernabéu.
0: Sorprenent que Bissek sigui capaç de fer un gol, amb el que vam veure ahir, però va.
1: Que semblava que portés ahir sabates de pallasso.
0: Sí, en
1: el primer gol estava com trepitjant raïm. El Liverpool ha marcat 8 gols, 6 a la Premier, 2 a la Champions, amb 5 golejadors, 3 Isaac, 2 Szoboszlai, Gakpo, Víctor Muñoz i McAllister n'han fet un. L'Arsenal també 6 gols, 6 a la Premier, 1 a la Champions, per tant són 7 en el total després del resultat d'avui també a la Lliga de Campions en el partit contra el Nàpols.
0: Odegaard ha marcat avui contra el Nàpols. Sí,
1: per tant, són 3 golejadors, 2 de Havertz, 3 d'Odegaard i 2 de Saka, i finalment el Bayer Leverkusen, el Bayer de Múnich, estem pendents del partit que ha de jugar demà a la Lliga de Campions contra el Bodo Glimt, ha marcat de moment 5 gols a la Bundesliga, amb 4 golejadors, Upamecano, Olise, Pavlovic i Luis Díaz.
0: Kane no s'ha estrenat encara.
3: No, Kane no, però no. 3 vegades més que l'Arsenal.
0: De gols, sí.
3: 3 vegades més, o 5 vegades més que el Bayer.
0: De moment, sí. A l'espera de cada demà de l'última al Bodo.
4: També és cert que la Liga Espanyola ha començat abans que la Premier, sí. I que la Serie A.
0: Porten alguna jornada més. Sí, porten, sí. Era un exercici amb el Roger per veure que el Barça està ara mateix a un nivell molt superior en quant a gols i futbol a la resta. Veurem què passa, que la temporada és molt llarga, però en aquest moment la fotografia diu que el Barça és el millor d'Europa, no? Com a rivals, Bojan, tu a qui veus que li pugui competir aquesta Champions? Parlem d'Europa només.
4: Barça dominarà, jo tinc claríssim, tots els partits. Barça dependrà de la posició de pilota, tindrà més que altres. I dependrà exclusivament de l'efectivitat. Barça genera i ha generat i seguirà generant ocasions, llavors vendrà aquest encert. Qui? Jo penso que City ha agafat altre caire. No és City de Guardiola, no és City de tanta intensitat, però de futbol. Segueix donant futbol i segueix i ha fitxat jugadors que poden seguir de donar el mateix nivell. Tindrem City allà, tindrem Arsenal. Arsenal és molt competitiu.
0: Bayern i PSG.
4: Bayern
0: també,
4: estarà,
0: no?
4: Allà. PSG, jo penso, Aleix, que PSG aquest any ja els jugadors ja van tenir desgast important. Luis Enrique, tant Luis Enrique com Guardiola desgasten molt els jugadors amb seva exigència entrenant, jugant, i més a més tots els seus jugadors amb les diferents seleccions no han fet bon mundial. I penso que, a part que en la Lliga no ha començat bé, penso que PSG aquest any no serà un rival.
0: I el Madrid?
4: Madrid té un trident endavant, compta amb Vinícius, Bellingham i el
0: Mbappé,
4: que és capaç de remuntar, de fer... Jo ahir vaig deixar el partit a minuts 70 i pico. M'hauria del partit de Madrid. Fins a minuts 56, Madrid no va fer més de 3 passes. 56. I tenia tantes ganes de que l'empate, perquè Inter ha fet molt bon partit, defensivament deu errors infantils, però ha dominat, creat ocasions, i Madrid no ha millorat res a Mourinho. Res defensivament, res de replegue, res en intensitat, zero. Però té aquests 3 jugadors endavant que te descuides i te la marquen. Serà rival.
0: Tu, Raül, quin us veus com a grans rivals?
5: Coincideixo amb el Bojan. Potser li... Veient avui el Paris Saint-Germain, també, ja sé que el rival era qui era, però Luis Enrique, li és igual haver guanyat 2 Champions seguides, crec que serà també molt competitiu. Potser el City crec que sí que notarà l'absència de Guardiola i el primer any a Marès, que no serà tan senzill. L'Arsenal, evidentment, que té un equipàs amb Arteta i tenen aquesta espineta clavada. Jo crec que sobretot Paris Saint-Germain, Arsenal, el Madrid l'hem d'incloure sempre, encara que no ens ho creiem, perquè ja sabem la seva història a la Champions, i la prova és el partit d'ahir, una pel·lícula que ja hem vist moltes vegades. I després, mira, també afegiria un Bayern, perquè sempre estarà allà.
0: Val. Tu, Marva?
3: Jo, o sigui, crec que l'estil del rival és el que més pot condicionar el Barça, saps? O sigui, per mi l'Arsenal és un estil de rival, et diria l'Atlètic de Madrid, també et diria l'Inter. Crec que aquests rivals, el Barça, o sigui, traslladem-nos a com l'Inter de Mourinho va guanyar el Barça de Guardiola. No? L'any 2010 era...
0: O l'any passat l'Atlético de la Copa i la Champions.
3: Jo crec que un estil d'un equip que et proposi això és el que...
0: Però aquest Barça és millor que el de l'any passat, si es troba aquest tipus d'equips o no.
3: Però amb el que diu el Bojan, tu entres en una eliminatòria, en una sèrie en la que no materialitzes, l'equip rival se't tanca, el Madrid et pot arribar a fer un partit així. Jo crec que el Madrid de Mourinho et pot arribar a fer un partit així, d'acabar-te desquiciant, tancar-se, acabar sortint a la contra, acabar anant en l'eliminatòria a penals. Jo crec que és més un estil així. En canvi, ho veurem a l'octubre quan s'enfrontin, en el PSG-Barça, per exemple, que et pots imaginar, o en el City-Barça, que et puguis imaginar com a grans favorits.
0: Que també els veurem al desembre. Hi ha un Barça-City al Camp Nou.
3: Per això dic que els veurem en aquesta eliminatòria. Crec que el Barça, futbolísticament, pot estar per sobre d'ells. I si van anar al cara a cara, el Barça el veig a un gran nivell. Per això dic que veig més rival un estil de joc que no un equip en concret.
0: Val, queda clar. I tu, Toni?
6: És que alguns projectes necessito temps. I altres admeto que potser el Bayern aquest any no el tinc molt vist, però m'agrada el que estan fent allà. Jo sóc el Bayern, jo el posaria. Òbviament el PSG també, tot i que comparteixo que l'inici de temporada és realment dolent i cal veure si això és una cosa que li pot donar la volta a Luis Enrique, que és especialista en girar situacions, en improvisar, però l'inici de temporada ha estat dolent i sembla que hi ha un desgast després d'un cicle guanyador, però bueno, calma, Luis Enrique és especialista en sorprendre. I potser jo ara mateix l'equip que més respecte em fa és l'Arsenal. Per que deia el Marc, és que l'estil de joc de l'Arsenal és incòmode. És a dir, a vegades l'espectador potser no el gaudeix, però és un equip amb dues cares, que van en un bloc, en un mateix partit, l'altre dia el partit quan hi guanyen el Chelsea a la Premier, havia 5 minuts que estaven tots els 11 jugadors tancats a la seva meitat del terreny de joc, tots. A cap de 2 minuts estaven tots, menys el porter,
0: atacant, no?
6: Al terreny de joc del rival. Llavors tots tornaven, o sigui, van com un rellotge. I han guanyat ja, han guanyat la Premier, han tancat aquesta sequera tan llarga que tenien, han anat a una final Champions, i és un projecte que l'ha reforçat bé, han fitxat. És cert que estan també amb el debat que no tenen potser un nou, que és el dubte, no volien potser un nou i no l'han fitxat, però tenen fons armari, i és un equip molt de Mikel Arteta. Jo ara potser et diria que l'equip que li tinc més respecte, ara, és l'Arsenal, en espera de veure bé el Bayern, a veure què passa amb el City, que ha començat bé, a veure què passa amb el PSG, i a veure què passa amb l'Inter, que també m'agrada molt. L'Inter m'agrada molt com juga, l'altre dia no mereix perdre a Madrid, ha començat bé la Lliga Italiana capgirant partits, i Kibu està demostrant ser un bon entrenador, està en el segon any. Potser diré més que si el dubte és si poden donar-li més continuïtat a aquest projecte a nivell de noms, però hi ha equips interessants, però ara mateix, òbviament, això és una ruleta, tot el blaugrana.
0: Posaríem tot el Barça.
6: Sí, el Barça, de moment, espero que passi demà, el Barça té la pole position. És el primer cop l'ha donat el Barça. A partir d'aquí, la Champions és més llarga que un dia sense pa, poden passar mil coses.
1: Sempre hi ha el clàssic aquell de dir la Champions, no? Hi ha una Champions ara quan comença... Ara.
0: I després les eliminatòries.
1: I tres mesos quan comencen les eliminatòries, que tot està diferent, no?
0: Sí, sí, els estats d'ànim, de forma, sí, és així. Mira, el líder, de moment, per diferència de gols, és el PSG. N'està pendent el Gerard Ballera. Hola, Ballera.
7: Hola, què tal?
0: Alguna cosa destacada del postpartit d'aquest PSG de Ferran Torres, Dembélé, Dro, que avui ha estat titular, Dro.
7: Sí, mira, ara que parlàveu de quins poden ser els rivals del Barça en aquesta Champions, el nostre company Dani Gil li ha preguntat a Ferran Torres quins rivals veu en aquesta Champions i si el Barça directament és un dels rivals. Atenció, perquè cita el Barça, o contesta la pregunta, dient que sí, i afegeix algun rival més.
8: ¿Quién ves como principal competencia? ¿El Barça es uno de ellos?
9: Sí, obviamente, el Barça es uno de ellos, el Madrid es uno de ellos, nosotros somos uno de ellos, el Bayern es uno de ellos, hay equipos muy fuertes, por eso en la Champions League siempre juegan los mejores.
7: Doncs ha dit tres, podria haver dit Madrid. Qualsevol altre, però ha dit que sí, que el Barça és un d'ells, i ha afegit el Madrid i el Bayern, Ferran Torres, que ha comentat també a la zona mixta que s'entén molt bé amb Ousmane, també ja de l'època a Barcelona, no recordava la connexió Ousmane-Ferran.
0: Jo tampoc.
7: És veritat que en aquell any que arriba fa una segona volta amb Aubameyang, Ferran Torres, etc. Doncs potser sí, però jo no la recordava. Diu que tenen una connexió especial ja d'aquella època i que està feliç i que això ho trasllada al terreny de joc amb els gols que ha marcat, dos a la Lliga Francesa i aquests tres a la Champions.
1: No, que dic, no sé si van arribar a coincidir molt, però dic que acabo de desbloquejar un record d'una davantera Dembélé o Aubameyang Ferran, mm-hmm. no la tenia
0: 0-4.
1: Pareja, gens ubicada,
0: pareja.
1: Aquesta.
0: Estanya pareja.
3: Però avui Dembélé...
0: 0-4 al Bernabéu, sí. Aubameyang.
3: Sí. Però Dembélé era nou i Ferran a la banda, Vull dir que aquí jugava Ferran al mig o a l'esquerra, us en recordeu, i Dembélé a la dreta i Aubameyang al mig, però avui jugar
0: Ferran de nou?
3: No, no, Dembélé de nou i Ferran a la banda avui amb el PSG. Vull dir que les voltes que dona.
0: La vida en general i el futbol. I de l'Atlético Liverpool. A veure, perquè avui Julián ha estat titular, Damià López has estat pendent, no?
7: Sí, sí. Sí.
0: Què s'ha dit després del partit? Bé, de la derrota, de l'Atlético?
7: Sí, 2-1. En general, lectures positives al vestidor de l'Atlético de Madrid després de la derrota. Simeone ha dit que en general està content amb el partit del seu equip, especialment amb la primera part. Tema Julián Álvarez. Ha estat titular, ha jugat tot el partit. Bona actuació de Julián. Contundent Coque, demana que el deixin en pau d'una vegada. Declaracions a Movistar.
10: A nivel interno, el tema Julián hoy ha vuelto a ser titular. Estaréis cansados de las preguntas, del tema del verano. ¿Cómo lo ves tú como capitán?
11: Bueno, estamos muy cansados y sobre todo él, ¿no? Yo creo que al chico hay que dejarle que juegue, que disfrute, que haga su trabajo, que es jugar al fútbol, que es lo que tiene que hacer. Y yo creo que entre todos le tenéis que dejar ya un poquito en paz, ¿no? Porque lleváis un verano un poco ya... es muy cansino, así que bueno, ojalá que le podáis dejar un poco en paz, que haga su trabajo, que es jugar al fútbol y bueno, que dé lo mejor que tiene.
0: Venga.
1: Bé, està molt bé que diu el capità de l'Atlético, però també li recordaria que crec que són dues vegades que n'ha parlat Mateu Alemany, dues més que ha tret el tema Gilmarín, vull dir que l'Atlético també és un tema que ha airejat una mica.
7: Bueno, i que va ser...
1: La Julián, que no és només la premsa qui... En parlem perquè hi ha algú que ho comenta també,
7: no,
1: la situació.
7: El propi Julián és qui comenta, el propi Julián és qui va demanar la transferència.
0: Al Mundial.
7: Ell va demanar la transferència.
1: Però dic que l'Atlético ha anat remenant també.
7: Sí.
1: I la Porta n'ha parlat, evidentment, també.
0: Sí.
7: No, però com que fa el que ha de fer ara és demanar estabilitat perquè ara ja Julián es queda. No?
0: O sigui, passem pàgina, no?
7: Necessiten el millor Julián i la veritat és que avui s'ha vist un bon Julián.
0: Ell fa l'assistència, no?, el primer gol de Llorente.
7: Li fa l'assistència a Marcos Llorente, després treu un bon xut en camp esquerra. Li ha faltat molta continuïtat en el joc, però normalment no la té, aquesta continuïtat. Però cada vegada que apareixia, se l'ha vist, ho deia el Marvà, fent una miqueta com de Griezmann, doncs d'alguna manera liderant a l'equip en el joc. Veurem si això és així durant tot l'any, però ningú diria que ha passat l'estiu que ha passat només senyint-te el partit. O sigui, si tu veus el partit, t'imagines que Julián ha passat un estiu normal, ja veurem si va més. Li hem preguntat a Simeone per què ha decidit fer jugar d'inici Julián quan la idea era que avui fos suplent.
12: Bueno, no puede cambiar hasta el horario que inicie el partido. Está claro que Julián viene trabajando bastante bien en los entrenamientos que ha tenido. El partido del otro día respondió muy bien. Ayer tenía un pensamiento y hoy tenía otro.
7: Bé. I abans del partit havia parlat a Liverpool Enrique Cerezo, després del fish and chips, no?, que segur que ha menjat allà.
1: Sí,
7: fish and chips. A Liverpool...
1: Amb Tom Ford.
7: Dona el cas per tancat.
13: Bueno, yo le veo bien. Lo que pasa es que después de los últimos acontecimientos, pues la verdad es que la persona sufre y uno está preocupado, ¿no? Pero yo creo que la recuperación es buena y cuando el míster considere conveniente, pues saldrá a jugar. El caso... Pues si queréis preguntar alguna cosa, el caso Julián está cerrado.
7: Caso cerrado.
0: Está cerrado, ¿eh? Va. Molt bé. Del Liverpool 2, Atlético 1... Ha estat prou bé Araujo, que després ha fet declaracions a Movistar, també.
7: Sí, ha jugat de lateral, molt segon defensa, platòric físicament, i a sobre li ha donat a Szoboszlai l'assistència de l'1-1 d'Esparó. Així ho recordava a Movistar.
14: Fue lindo. Nada, un recurso ahí adentro del área. Tuve la suerte de que pasó entre los dos centrales y bueno, y Don pudo meter el gol y nada, contento de ayudar al equipo, de ayudar con una asistencia, de sumar. La verdad que estoy muy, muy contento, muy feliz.
7: Parla Araujo de la seva adaptació a un club gran i exigent com és el Liverpool.
14: También es un equipo grande como el Barça, ¿no? Siempre hay que dar lo mejor y mucha exigencia, pero estoy muy feliz, trabajando duro. Creo que eso se ve también adentro de la cancha y nada, con mucha ganas de dar lo máximo y poder ser yo.
7: Y finalmente le han preguntado pel Barça y pel gran inicio de temporada dels Blaugrana.
14: Están volando, lo grises, muy contento por los compañeros, al final mucho tiempo en el Barça, y bueno, bien, ellos también tienen un gran equipo, obviamente que son candidatos a ganar la Champions, y bueno, lo voy siguiendo, y la verdad que me pone muy feliz su momento.
0: Molt bé, doncs això és el que ha dit Araujo. Que tingui sort, la veritat, avui ha hagut de fer de lateral i, bueno, no ho està fent malament.
4: El ideal, Aleix, tu en la primera, difícil, veuràs laterals que a través del mig camp.
0: Clar.
4: I la potència que té, amb la velocitat que té en un contra un, és molt difícil. Jo he vist que partit de dissabte Ipswich, el Liverpool.
0: Va fer un partit. Li pot anar bé aquest futbol, no?
4: Precisament per ell, com a lateral. És a dir, li pot anar molt bé. Tu, Arsenal... Té laterals que no s'incorpora a Nadal. Liverpool, no Liverpool, el Chelsea, tampoc. Únic equip que era City que incorporava més laterals endavant.
1: Pot lluir
4: en l'anglès, és això.
1: En aquesta posició la seva potència i no està tan exposat en la sortida de pilota, que és el que també va matar bastant el Barça, no?
0: Mm. Ho veurem. Us deixaré marxar, que són 3:15 de la matinada.

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: I a nivell global,
2: fem
1: no?
2: Campanya.
1: Sí, hem de fer campanya d'un nano de l'Estanyol, crec que sí.
3: A favor de fer campanya, per coercir, en contra de començar a parlar del tema de Femme Jaure ara, eh?
1: No ho farem, no ho farem. Gràcies, Raül Llimós.
3: Que ens coneixem.
1: Adéu, una abraçada.
4: Adéu.
1: Adéu, gràcies, Toni Padilla, Bojan Kirkic, Marc Barbà. Fins a la pròxima. Adéu, adéu. D'aquí un mes torna la Champions amb un Galatasaray-Barça. Ja serà a les 9 de la nit, aquesta primera sortida del Barça a la Champions. Una pausa i de seguida més notícies. Hem de sentir Casador amb el Deportiu de la Corunya, hem de sentir Javier Tebas i també hem d'explicar novetats sobre el cas de les estelades a Elx, amb aquella pallissa que li van fotre els policies espanyols a un seguidor del Barça menor d'edat.
5: RAC 1. Aquest dijous la Champions es juga a RAC 1 amb Jaume Molló.
6: Benvingudes, benvinguts a la millor competició de clubs del món.
5: Des de 8:45 el gruix de partits que tancaran la primera jornada de la fase Lliga. Como Leipzig, Bayern de Munic, Bodo Glimt, Manchester United, Sabà i Slavia de Praga, Lens.
7: I ha quedat la pilota solta a l'interior de l'àrea.
5: Viviu-los en directe amb Jaume Molló, Damià López, Miquel Agut i Gerard Ballera. I els comentaris de David Broc, Jaume Naveira i Jordi Colomer. Pendents també de la Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona amb Dani Aguilar. I després, tu diràs fins a la una amb Aleix Pariser. Si és dia de Champions, és dia de RAC 1.
8: RAC 1. Tots som un milió. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Vull dir la una. Vinga, recta final del Tu diràs de Champions. Encara ens queden unes quantes coses per explicar-vos. Per exemple, avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha parlat de l'agressió policial a un aficionat del Barça en l'estrena a la Lliga, al Martínez Valero d'Elx.
9: Sí, ho ha fet avui al Congrés i assegura que el cas no ha quedat en un calaix i que se li ha obert un expedient a la gent.
10: Tenemos los medios internos necesarios y precisos para actuar desde el primer momento. De una información reservada hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave.
9: Per tant, veurem quin és el desenllaç d'aquest expedient a la gent que va agredir l'aficionat menor d'edat del Barça, el Martínez Valero. Aquesta setmana també hem de tenir novetats sobre l'acció penal d'aquest aficionat contra el policia que el va agredir. Estarem atents i ho explicarem aquí, el Tu diràs.
1: I tant que sí. I m'alegro que, com a mínim, hagin obert expedient perquè les imatges clamaven al cel i parlaven per si soles. Gràcies, Roger.
9: Que vagi bé, bona nit.
1: Dami, avui ha parlat Tebas.
11: Sí, presentació de la nova col·lecció Panini d'aquesta temporada a la seu de la Lliga. Javier Tebas ha dit que està feliç que Rodri hagi tornat a la Liga Española.
12: Estoy contento que Rodri está jugando en España, en nuestra liga, ¿no? En el mismo de Madrid, en el FC Barcelona, donde sea, ¿no? Es el jugador más en forma de atrás que el día del mundo y estoy muy contento.
11: Tebas parlant des de la càpsula número 574 de la Lliga Futbol Professional.
1: Que està content que en la seva competició hi hagi Rodri.
11: Correcte. Bé. També s'ha manifestat sobre la notícia de la compra de l'Aldenc per part de Leo Messi.
13: Si ha comprado a jugadores lindenses o no lo sé. Pero bueno, solo destacar que si está, pues os recordaré que el 25% de la Almería es de Cristiano Ronaldo. Si ahora estuviese Messi, pues los dos grandes jugadores, digamos, de fútbol español, del fútbol mundial de los últimos años, pues es un honor que piensen en poder parte de sus ahorros en el fútbol español y hacer más grande.
11: Demà a la tarda, la Lliga farà la presentació dels nous límits salarials de totes les plantilles del futbol professional. Demà a partir de 6:45 de la tarda, a la nit, ho podrem explicar amb detall.
1: Les xifres concretes que tenen el Barça, l'Espanyol i el Real Madrid d'aquest nou límit salarial ja actualitzat. I una veu més del dia, interessant, que lliga també amb el Barça, la de Marc Casador.
11: Sí, presentat aquest migdia a la Corunya. La seva sessió es va concretar la setmana passada, els últims minuts, abans de les 12 de la nit, quan es tancava el mercat i estava pendent que el presentessin. Casador agraeix al Barça, però diu estar centrat en el Depor.
14: Bueno, el Barça es el club que me ha dado todo lo que he conseguido hasta ahora en el mundo del fútbol. Estoy súper agradecido al club y por lo que te digo, ¿no? Por todo lo que me ha dado. Pero bueno, ahora mismo centrado en el Depor, tenemos muchas ganas y una ambición increíble para poder pues hacer una buena temporada. Creo que el equipo está con esas ganas, como te digo, y creo que tenemos la calidad suficiente pues para...

0: poder hacer una muy buena temporada.
1: Explica el Marc Casado que fa 3 anys ja va tenir la possibilitat de fitxar pel Deportivo.
0: Hace 3 años cuando jugamos aquí con el filial del Barça, que el Depor subió a segunda división, pues tuvimos unas conversaciones con el club. En ese momento con mi agente pues valoramos la opción de venir. Es verdad que al final no se pudo dar porque el Barça nos ofreció la posibilidad de jugar en el primer equipo, pero bueno, tuvimos esas conversaciones para mirar la posibilidad de venir aquí. Al final no se dio, pero la verdad que yo de ese partido salí pues con unas sensaciones y una imagen del Depor increíble, por el estadio, por la afición, por cómo se dio todo el partido. Y bueno, cuando me ofrecieron la posibilidad de venir este año, pues la verdad que el recuerdo de ese partido de hace 3 años pues empujó bastante a tomar esta decisión.
1: I finalment, Casado defineix els objectius per aquesta temporada amb el Depor, la gran revelació amb 8 punts i fins ara invicta.
0: Bueno, como ha dicho el míster, como creo que tenemos todos en la cabeza, el primer objetivo es pues conseguir la salvación, conseguir que este club pues pueda seguir muchos años en primera división, y después con trabajo, con humildad, con sacrificio, pues intentaremos partido a partido ir ganando los máximos puntos posibles para pues intentar hacer algo más grande.
2: Que tinguin molta sort, Marc Casado, en aquesta nova etapa al Deportivo de la Coruña, que torna a jugar diumenge, diumenge Getafe-Depor, al Coliseum, partit farragós.
1: Tinc ganes d'anar al Coliseum aquest any, sí, perquè
2: ha quedat bonic.
1: Han renovat la graderia, té un aire a Stamford Bridge.
2: Sí, la gespa, fins i tot, també.
1: Sí, sí, és un altre estadi com diferent.
2: Té més bona pinta, sí. A veure, el Depor sí, pot guanyar perfectament el Coliseum i seguir a la zona alta de la Lliga, que és una de les revelacions de la temporada. Dami, gràcies.
1: Fins demà.
2: Vinga, adeu. Fins ara. Un minut de pausa i anem cap a Tarragona per parlar de la Lliga Catalana de Bàsquet i també sentirem Antonio Carlos Ortega, l'entrenador del Barça d'handbol, que acaba de renovar fins al 2031 i que avui s'ha estrenat victòria a la nova Champions d'handbol.
3: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
2: Sintonia de bàsquet per anar cap a Tarragona, avui que ha arrencat oficialment la temporada, amb el primer títol ja en joc, que és la Lliga Catalana. Allà hi tenim el Dani Aguilar i el saludàvem ahir des de Tarragona. Hola, Aguilar.
4: Hola, Aleix Pariser, bona nit.
2: Ha plogut o no a Tarragona al final?
4: Ha plogut, però vaja, com és comú, no? Menys del que s'esperava. Sí, vaja, jo venia cap aquí, que en principi vaig venir ja aquí nit a la zona, diguem-ne, i havia de caure el patac més gran de Llonze i no, al final no ha estat
2: millor.
4: Tant, però sí que ha plogut una estona.
2: Millor,
4: i tant, millor.
2: Ens alegrem,
4: Sí,
2: com ha anat aquesta primera jornada?
4: Els mapes són interpretatius, només faltaria.
2: Sí, clar, i el vent a vegades canvia.
4: Exacte.
2: Segons quins núvols, no?
4: Ara sí.
2: Com ha anat la primera jornada de bàsquet?
4: Ha guanyat el Lleida en el primer partit contra el Joventut, l'Hilern de Lleida, que compta està fent una molt bona plantilla i compta que amb els poders que a principi han de ser fàctics com els de McGee, els de Bateman, Egimo o Pegan, que a poc a poc van trobant bon ritme de joc, ha començat millor la penya. De fet, la primera part ha estat superior a un equip, però que té 9 jugadors sèniors, Aleix, el Joventut ara mateix, per tant, evidentment va curt d'efectius, però ha acabat estant molt millor en la segona part al Lleida, insisteixo, de la mà de Bateman, 17 punts, màxim anotador. I aquesta reacció, a la segona meitat, d'aquesta reacció en parlava en contra.
5: Crec que a la segona part hem corregit això, inclús hem tret un punt d'orgull per capgirar el marcador, i crec que al final doncs, en un molt bon últim quart en quant a anotació doncs hem sigut capaços d'emportar-nos una victòria que ens fiqui realment contents.
4: Això pel que fa Gerard Encuentra, tècnic de l'Hilern Lleida, el tècnic de la sisa Joventut, Dani Miret, que revelava, reflexionava sobre una dada providencial per al partit.
6: 18 rebots de Lleida i 19 nostres. Vull dir, un percentatge de rebot d'atac de Lleida d'un 50%, on nosaltres tàcticament o defensivament estàvem aconseguint que ells fallessin tirs, però cada vegada, si no dic malament, el tercer quart han tingut 9 rebots ofensius, cada vegada els hi dones una vida extra.
4: Una victòria al Lleida en aquest grup 2, demà al segon partit del grup, Girona-Lleida, 2:15, al grup 1 s'ha obert amb una victòria del Manresa contra l'Andorra. Per fi un pèl similar, l'Andorra ha arrencat i ha arrencat amb molta força, però el Manresa s'ha pogut refer 18-28 a l'últim quart, i finalment els manresans, que els vigents campions, Aleix, s'han acabat enduent la victòria Mira, d'aquests campions hi ha només un jugador respecte a la temporada passada, un jugador que va aixecar el títol. Tota la resta de la plantilla ha canviat. Amb aquestes circumstàncies tan canviants d'equips com els del Kitsen es Manresa, en aquest cas, Hugo Benítez. Doncs bé, per Diego Campo això no és una excusa.
7: Ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. Han jugado aquí, se han bautizado y tenemos que pensar que tenemos el equipo que tenemos y están aquí. Que ni una excusa de no, se tienen que adaptar, no, como hay tiempo, no. Ese es mi trabajo, mi responsabilidad, solo mía.
2: Bueno, de moment ha funcionat, no? Tot i que siguin nous,
4: ha començat
2: guanyant.
4: Exacte, i el Manresa que suma aquesta primera victòria de grup. Demà, en aquest grup 1, Andorra-Barça, l'eix. Demà tenim el Barça de Sekulić ja iniciant la competició oficial en la Lliga Catalana.
2: Val. I quedarà divendres l'última jornada, no?, de grups.
4: Sí, exacte. I demà també, deixa'm dir-te, 3:15, quarts de final del Mundial femení, amb Mariona Ortiz, amb una catalana, a Alemanya, és un Austràlia-Espanya. Avui Austràlia ha eliminat a la ronda prèvia a Itàlia.
2: Perfecte, doncs demà tornem a saludar-te des de Tarragona, a veure com va aquesta segona jornada. Per cert, hi havia públic?
4: Hi havia públic, era un sobretot en el primer partit. En el segon, molta gent de Lleida, en el primer, en el segon sí que a poc ha anat davallant l'assistència, però sí que hi havia públic. Demà veurem, a veure, en aquest, és complicat, dies laborables, evidentment, la mobilitat no crec que fos la millor tenint en compte la meteorologia, però sí, hi havia ambient en aquest Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, que ja s'ha convertit en un fix en aquesta Lliga Catalana, que dona el tret oficial a la temporada del bàsquet.
2: Sí, sí, la setmana que ve tindrem l'altre títol, que és la Supercopa ACB a Badalona, també n'estarem molt
4: pendents. Sí,
2: molt bé, Aguilar, descansa, demà més.
4: Encara hem pactat amb les dades del Jove, És increïble la histèria col·lectiva. Una abraçada a tots, que vagi.
8: Gràcies, Dani, gràcies.
2: Està aquí, sí.
4: És que no sé amb quina he flipat més. Vull dir, estàvem al cotxe i dic, hòstia, em concentro en la carretera. Mira, molt ràpidament, mira que has aconseguit, Jove, que m'he quedat allà dins del cotxe per saber quina era l'última dada que donaves.
8: Mèrit del Barça, que t'està donant...
2: I de la base de dades i del teu cervell privilegiat també, una mica.
4: El Barça jugarà la final de la Champions, està escrit.
8: Segur.
2: Bona abraçada, Aguilar.
4: Una abraçada.
2: Adéu. Ha entrat el Jove un altre cop a l'estudi perquè has estat aquesta tarda al Palau Blaugrana, ho hem estat seguint durant el partit de Champions del Barça contra el Feyenoord, perquè el Barça d'handbol també estrenava avui la màxima competició europea i ho ha fet amb una bona victòria.
8: Sí, tan bon punt ha acabat, com dius, el partit al Camp Nou. Just davant el Palau debutava a la Champions el Barça d'handbol, que ha començat la defensa del títol contra l'Horus Danés amb victòria 39-28 amb un nom propi, el del porter Sergei Hernández, perquè si algú patia per la marxa d'Emil Nielsen, avui el porter navarrès d'origen rus ha deixat clar que la gent del Palau pot estar molt i molt tranquil·la. 21 aturades de Sergei en 45 llançaments.
2: Gairebé el 50%,
8: Sí, de fet, només et cal veure que l'Horus ha llançat a porteria més vegades que el Barça. 52 llançaments del Barça, 56 de l'Horus. I tenint en compte que el Barça ha acabat guanyant 11, doncs això evidentment parla bé, evidentment, de l'efectivitat del Barça de cara a porteria, però sobretot de la part defensiva, que amb menys llançaments acabis guanyant el partit, parla bé de totes dues coses. En qualsevol cas, primera victòria del Barça, que se situa líder del seu grup de 4, recordo que ha canviat el format, ara hi ha 6 grups de 4 i després una ronda principal abans dels quarts i de la Final Four. 2 punts, per tant, per l'equip d'Antonio Carlos Ortega. Aquest dijous es juga l'altre partit del grup, entre el Dinamo de Bucarest i el Montpellier.
2: Sí, Horus, Dinamo de Bucarest i Montpellier i el Barça, els dos primers, passen a aquesta main round, que és un altre grup molt més gros, ja.
8: Sí, després hi ha 2 grups de 6, passen 4 de cada grup, en queden 8, juguen ja els quarts de final, i després van a la Final Four.
2: I la Final Four, molt bé. Després del partit, l'Oriol Jové ha pogut parlar al Palau Blaugrana amb Carlos Ortega, renovat ahir com a entrenador per les 5 pròximes temporades, fins al 2031. Aquesta és la conversa del tècnic blaugrana amb l'Oriol Jové.
9: Antonio Carlos Ortega, què tal? Bona nit.
10: Hola, bona nit.
9: Enhorabona per partida doble, per la victòria d'aquesta nit en l'estrena a la Champions i també per la teva renovació, que ahir vam saber fins al 2031. Imagino que hores de molta satisfacció les que has viscut, no, últimament?
10: Bé, està clar que tenir la seguretat d'un contracte llarg és sempre desagradable, no? Però la vida d'entrenador és no és gaire més fàcil, no? I jo només penso a l'any vinent i a el que estem treballant, no? És veritat que em sento molt còmode, porto més tranquil·litat, però però només això, no? Estic molt content per el partit d'avui. Hem anat de menys a més i en aquest format de Lliga de Campions jo crec que tots els punts són molt, molt importants.
9: Ara et pregunto també pel format, però sobre aquesta renovació, clar, si compleixes el contracte seran 10 anys ja a la banqueta del Barça, just ara comences la sisena temporada, clar, heu aconseguit moltes coses. Què t'agradaria el 2031 haver aconseguit amb el Barça?
10: Jo crec que continuem lluitant com estem lluitant, tratant de guanyar tots els títols domèstics i tratant d'arribar a la Final Four. És el nostre gran objectiu cada any. Una vegada que estem allà, qualsevol equip pot guanyar, no? I nosaltres volem guanyar, sense dubte. Però el primer objectiu, el somni gran, és arribar a la Final Four sempre.
9: Que a més aquest any m'imagino que us fa especial il·lusió intentar aconseguir la segona consecutiva de Champions.
10: Sempre. Quan es parlem de Final Four, tothom somriure, perquè és el campionat que el Barça le fa gran, no? Le fa gran i tothom senyala el Barça com l'equip que ha guanyat 13 Champions League i no és gairebé fàcil.
9: Parlàvem del format, en què us condiciona, en què us canvia la ruta en aquesta Champions el canvi de format?
10: Bé, és el primer any, encara no sabem molt bé com va funcionar, però jo crec que pot ser definitiu passar els punts del teu grup, no? Si passes com 4 punts a la següent fase, lo portes bé per arribar a quarts de final directa, no? Després has de lluitar per ser primer o segon, per el factor casa, però jo crec que és molt important passar els 4 punts del rival que també anirà a la següent fase.
9: De moment ha arrencat aquesta Champions amb victòria. Et pregunto per aquesta dada que parlàvem ara en roda de premsa també. El Barça ha guanyat 12 gols, però hi ha hagut més llançaments fins i tot de l'Olborg que no pas del Barça. Això parla molt bé de la tasca defensiva de l'equip, en especial avui del Sergei, que és qui ha defensat més minuts la porteria.
10: Sí, sense dubte. Jo aquesta data no la he vist encara, però diu molt bé de la tasca defensiva de Sergei, de la nostra defensa també, i pot ser que el nostre joc d'atac vam perdre massa balons, no? Però encara no l'he vist, ho tinc que analitzar.
9: Molt bé, doncs deixem a l'Andreu Carlos Ortega que faci la feina postpartit. Gràcies, míster, i enhorabona, insisteixo, per partida doble.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Carlos Ortega, el tècnic del Barça d'handbol, també avui el Tu diràs, després d'aquesta victòria en l'estrena a la Champions. Ens queda l'últim minut amb el Xavi Puig. Hola, Puig.
11: Hola, bona nit.
2: Què tal, bona nit. Aquest nou format d'handbol, què? Bé?
11: Sí, atractiu, també. Sí, aquesta primera fase així una mica pim-pam i després ja la main round per acabar de definir si passes a quarts o no. Està bé.
2: Bueno, anirem veient aquest nou format de la Champions d'handbol. Hem d'explicar, per exemple, en tennis, a l'Open dels Estats Units, aquesta matinada quedarà definida la segona semi i ja tenim definides les semis femenines.
11: Sí, a la semifinal masculina, de moment avui s'ha acabat ja un partit de quarts aquesta nit, amb victòria de Khachanov sobre Blocks. Guanyava 6-2, 7-5, 3-2 Khachanov i s'ha retirat el belga Blocks, per tant Khachanov que serà a les semifinals. La jugarà contra el guanyador del partit, que jugarà ja de matinada entre Zverev i el neerlandès Van de Salchow. Recordem que la primera semifinal enfrontarà Shelton, que ha eliminat el Caraz aquest matí a primera hora, contra el nord-americà Tiafoe. I tenim definides les dues semifinals femenines. La jugarà Goff contra Rybakina i Sabalenka contra Pegula.
2: A la Vuelta, demà, dia important, contrarrellotge de 32 quilòmetres.
11: Entre el Puerto de Santa María i Jerez de la Frontera, amb Enric Mas de líder, amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic. Roglic sortirà quan faltin 9 minuts per les 5, Gall quan en faltin 7 i Mas quan en faltin 5 per les 5 de la tarda. L'etapa d'avui se l'ha tornat a emportar a l'esprint el britànic Brennan, cinquena victòria ja d'etapa per ell i setena per l'equip Bisma.
2: Sí, s'està berenant a tots els seus rivals, a l'esprint. Deia l'Aguilar ara que al Mundial de Bàsquet Femení demà hi ha una Espanya-Austràlia a quarts. Ja, el partit, l'hora del partit la sabem?
11: Tres quarts de nou del vespre.
2: Tres quarts de nou del vespre a l'Espanya-Austràlia. La resta de quarts d'aquest Mundial Femení?
11: Estats Units-Hongria, d'aquí sortiria el rival d'Espanya a les semifinals i a l'altra banda del quadre, Xina-França i Bèlgica-Alemanya.
2: Bueno, Estats Units, no serà? Sí. Espanya guanya, el més lògic és que les americanes, que guanyen gairebé sempre el Mundial Femení de Bàsquet, siguin el rival. Bé, handbol també. Victòria del CAC 7 Granollers a la primera jornada de la Lliga Femenina.
11: Sí, triomfa a casa contra l'Oviedo per 16-15, resultat molt curt, amb 5 gols de Bruac i 5 més de Konya. Dissabte visitarà la pista de l'Sporting La Rioja a la segona jornada.
2: Va, i un parell de coses més. Què ha passat amb Asprilla, el jugador del Girona? Ha vist una groga 4 dies després de guanyar a Gijón?
11: Sí, el davanter colombià va marcar el primer gol dels gironins en la victòria per 0-2 al Molinón. Va mostrar una samarreta sota l'oficial on es llegia Dios tiene el control, i el comitè de disciplina de la Federació Espanyola l'ha sancionat amb una targeta groga i una multa econòmica que podria arribar als 3.000 euros. L'article 96 del reglament prohibeix als futbolistes que mostrin missatges personals, polítics, religiosos o comercials, i ho va reflectir a l'acte l'àrbitre del partit, cosa que no va passar Marcos, el davanter de l'Espanyol. L'acte no va reflectir que va lluir una samarreta de suport a la població de Ceuta després de marcar el gol de l'Espanyol contra el Sevilla.
2: T'anava a dir això? Dic, doncs li caurà una groga també al de l'Espanyol? Doncs no, si no ho posa a l'acte no li donaran. A mi em sembla una tonteria, depenent del missatge. Vull dir, si és una borrada i estem la samarreta sencera, doncs potser sí que val la pena, però en aquest cas no sé.
11: Dios tiene el control. No sé quin control, però sí, és el que mostrava ja ser Asprilla.
2: Alguna cosa més, eh?
11: Bé, que demà comença l'activitat del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid, amb les rodes de premsa ja oficials prèvies a l'inici dels entrenaments divendres, i també rodes de premsa a Misano prèvies al Gran Premi de San Marino de MotoGP. La cursa de MotoGP serà diumenge a les 2 i la de Fórmula 1 diumenge a les 3. Per tant, tot ben seguidet diumenge.
2: La seguiu d'alguna manera o el 14-15?
11: Estem al 14-15, la MotoGP, i la cursa de Fórmula 1 ens enxampa de ple també en la prèvia del partit del Barça.
2: Ah, clar.
11: Al Camp del Llamp.
2: La prèvia del Llevant València. Ah, del Llevant Barça. Val. Matt Ring. A veure com va aquesta experiència. Diumenge en parlarem. Quan s'acabi tot... Quan
11: quantes passat... banderes vermelles tenim.
2: Clar. A veure quants cotxes acaben en aquest circuit urbà. I diumenge ho valorarem, el tram final del Tu diràs, perquè a veure l'experiència que s'ha viscut a Madrid. Gràcies, Puig.
11: Bona nit.
2: Adéu. Fins aquí el Tu diràs avui, aquest Tu diràs de Champions i aquesta jornada esportiva que hem viscut a RAC1 des de 5:45 de la tarda. Demà més, eh? Gràcies a l'Oriol Monfort, a la part tècnica i a la redacció d'esports de RAC1. Recordeu que demà a 9:15 tornem a tenir Champions a RAC1 amb el Jaume Molló. Farem també tots els partits d'aquesta primera jornada, des de 9:15 i fins a les 11. I a les 11 ens hi tornarem a posar els del Tu diràs. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
12: Tu diràs.
13: Fàcil, intuïtiva i renovada.
14: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
15: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous 10 de setembre de 2026. L'ambient és fred ara mateix a tot el país i convida a abrigar-se també a la costa, on en alguns casos ronden els 15 graus després d'un estiu amb nits d'insomni. Un dijous sense precipitacions, ni plou ara ni ha de ploure en tot el dia, encara que amb tramuntana moderada a l'Alt Empordà, que anirà a la baixa al llarg del dia, i mestral moderat al sud de Catalunya. Avui us saludem des de Nova York, de seguida amb Jordi Basté, des d'on avui i també demà farem el món a RAC1 coincidint amb els 25 anys dels atemptats a les Torres Bessones. Precisament aquesta matinada Donald Trump ha promès $5.000 a cada adult nord-americà si els republicans guanyen les eleccions de mig mandat que es faran al novembre. Ho ha dit durant el seu discurs a la convenció del partit a Dallas. A Nova York, mentrestant, més de 100.000 persones han signat un manifest per demanar a l'alcalde Zoran Mamdani que no assisteixi a la commemoració dels 25 anys de l'11S. Critiquen que ha estat massa tou amb l'extremisme. En parlarem a partir de les 10 amb Fernando Reinares, politòleg i expert en terrorisme, amb Esteban Creste, que és periodista de Telemundo, que va narrar els atemptats, i també amb Xavier Mas de Xaxàs, corresponsal diplomàtic de La Vanguardia, i amb Sergio Heredia, redactor del diari. Tots dos eren a Nova York ara fa 25 anys. I a les 11, el director Quique Maillo ens presentarà la pel·lícula documental La supervivent, l'11S va ser només al principi. Més temes sobre la crisi a Ceuta. Els documents desclassificats demostren que el CNI va alertar el govern espanyol que hi havia crides a una entrada de migrants per terra i per mar a Ceuta el 30 de juliol. Als esports, el Barça ha debutat a la Champions, ho ha fet amb una golejada 5-1 contra el Feyenoord al Camp Nou, i el PSG va golejar 6-1 l'Slovan de Bratislava, l'Atlètic de Madrid va perdre 2-1 al camp del Liverpool i l'Arsenal va guanyar 0-1 al camp del Nàpols. Del debut del Barça a la Champions també en parlarem avui a partir de les 11 amb Deco, director esportiu del Barça. S'hi afegiran aquesta conversa l'Aleix Pariser, editor del Tu Diràs, i també la Marta Ramon, redactora d'esports de RAC1. I a casa nostra l'episodi de pluges d'ahir ha aixecat polseguera i també moltes crítiques al govern per les restriccions que va imposar a 4 comarques. Protecció Civil defensa que l'avís era necessari perquè la previsió apuntava a pluges molt intenses. En parlarem en temps de tertúlia amb la Neus Tomàs, en Pere Mas, el David Fernández, l'Àngeles Ribas i també amb Marc Molins, que debuta avui al món a RAC1. Amb ells també comentarem que Interior treu ferro a la dimissió del major Trapero i nega que hi hagi cap crisi al departament. La consellera Núria Parlon diu que va plegar per motius personals, però algunes fonts apunten a la mala maror entre tots dos. Sortirem de dubtes a partir de les 8 en conversa amb la consellera d'Interior, amb Núria Parlon. I atenció, perquè després de les vagues dels professors, els que tornen a la càrrega són els metges. Faran una aturada indefinida a partir del mes que ve. Tot això, i amb en Joan Ferrer i el diàling, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6:03. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Mònica Hernández.
2: Bueno, Mònica Hernández, Mònica Hernández.
0: Bon dia, Jordi Basté.
2: Un cop d'ull a la matinada, va. Víctor Cullell, bon dia.
3: Bon dia.
2: Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia.
2: Albert Pedrol, bon dia.
5: Bon dia.
2: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
3: Sí, que Donald Trump intentarà comprar el vot dels nord-americans per guanyar les eleccions de mig mandat que es faran al novembre. El president dels Estats Units fa pocs minuts que ha acabat la seva intervenció a la convenció del Partit Republicà a Dallas, a Texas, i literalment el que deia, m'ha promès regalar $5.000 a cada adult si el seu partit s'imposa tant a la Cambra de Representants com al Senat.
6: Because we've done so well. And because our country...
7: Com que ens ha anat tan bé i el nostre país està guanyant tants diners, us faig aquesta promesa. Si els republicans guanyen la Cambra de Representants i el Senat, tots dos, gràcies al nostre èxit econòmic, pagaré a cada ciutadà adult dels Estats Units $5.000.
6: For $5,000.
3: Ara bé, hem de dir que una doble victòria republicana és altament improbable i aquestes declaracions es redueixen a un intent a la desesperada de Trump per aconseguir més vots en unes eleccions que, de moment, no fan gaire bona pinta pel seu partit.
2: Però com ho farà, això? Com s'ho farà? Pagarà 5.000 euros per persona? És a dir,
3: Això ha dit, sí, sí, sí.
2: Bueno, Donald Trump també ha confirmat que li canviarà definitivament el nom a l'estret d'Hormuz, li dirà estret de Trump, i ha deixat caure que també vol rebatejar l'oceà Atlàntic i l'oceà Pacífic.
3: Sí, anem a pams. Ha tret pit d'haver-li canviat el nom al llac Ontario, al Canadà, per dir-li llac Amèrica, i Trump ha dit que per molt que pesi als iranians, l'estret d'Hormuz es dirà estret de Trump.
6: We control the Hormuz Strait. I think we
7: controlem l'estret d'Hormuz. Crec que l'hauríem de rebatejar i dir-li l'estret de Trump. N'he de treure alguna cosa de tot això. Senyores i senyors, tinc un anunci. Li direm estret de Trump. I estic segur que els líders iranians estaran encantats amb això.
6: Trump Strait, and I'm sure the Iranian leadership will be thrilled with that.
3: I el que deies, també ha insinuat que el proper pas serà canviar el nom dels oceans.
6: And fentanyl and other drugs come...
7: Tenim el fentanil i altres drogues entrant pels oceans i els mars, i el més important, pel golf dels Estats Units.
6: By the way, you know...
7: Per cert, ja sabeu que he fet oficial que el llac Ontario ara es diu llac dels Estats Units, i ara podríem anar cap als oceans, com el Pacífic o l'Atlàntic. Podem tenir-los els dos? No. No crec que puguem tenir-los.
6: We can't have both. I don't think you can do both. That's true.
3: Un Trump que ha volgut demanar als seus seguidors que votin republicà, sense tenir en compte qui es presenta en cada estat i en cada districte.
2: Bueno, canviar el nom dels oceans ho he dit irònicament, he fotut conya. Això sí, però esclar, a partir del moment que és capaç de dir l'estret de Trump o l'estret d'Hormuz, és que qualsevol cosa podem esperar. Tot això a Dallas, a Nova York, més de 100.000 persones han firmat un manifest per demanar a l'alcalde Zoran Mamdani que no assisteixi, atenció, de 100.000 persones, que no assisteixi a la commemoració dels 25 anys de l'11S.
3: Sí, familiars de víctimes dels atemptats han impulsat una recollida de signatures en què li demanen a Mamdani que demà no es presenti al World Trade Center, unes firmes que s'han entregat oficialment a l'Ajuntament i que critiquen que l'alcalde hagi estat massa tou amb l'extremisme. Un dels qui dona suport a aquestes més de 100.000 persones és l'exalcalde de Nova York i exadvocat de Donald Trump, per cert, Rudy Giuliani, que ha arribat a l'extrem de comparar Mamdani amb els terroristes. Segons Giuliani, els actes de demà només hi han d'anar els qui ell denomina novaiorquesos de socarrel.
2: Anem pel pedregar. Sobre la crisi de Ceuta, els documents desclassificats demostren que el CNI va alertar que s'estava orquestrant un moviment per creuar la frontera.
3: Sí, amb el matís que el servei d'intel·ligència no podia calibrar la gravetat i la dimensió d'aquesta operació, el CNI va avisar tant la Moncloa com el govern marroquí d'aquestes convocatòries que corrien per les xarxes per entrar massivament a Ceuta, i ho va fer en un WhatsApp enviat a la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta el dia abans que esclatés tot. Aquesta nit, Miguel Ángel Pérez, que és el delegat del govern espanyol en aquesta ciutat autònoma, s'ha queixat que no tenien tota la informació i que, per tant, no es podia preveure la dimensió de l'assalt.
4: Si el CNI té una informació d'aquest nivell, no se le transmite a un delegado del govern. Això se tiene que transmitir al ministro del Interior, al secretario de Estado, ministro de Defensa, al GEMAT, pero no un delegado del gobierno que no tiene esas competencias.
3: Però sigui com sigui, cap dels arxius que es van desclassificar i a la tarda permet concloure si les autoritats marroquines van orquestrar l'assalt.
2: Anem al futbol. El Barça ha debutat a la Champions amb una nova golejada, 5-1 contra el Feyenoord al Camp Nou, Albert.
5: Sí, el Barça ha jugat 5 partits aquesta temporada i en 4 ha clavat 5 gols als seus rivals. Només contra l'Atlètic de Bilbao es va quedar amb 2. Ahir va anar per feina, Rafinha amb un gran gest tècnic va fer el primer gol només començar i Adeyemi va marcar el segon amb un gran xut des de fora l'àrea. Un altre cop Rafinha va veure porteria a la segona meitat. Lamine Yamal va fer el quart de falta directa i Gabriel Jesús va estrenar-se com a golejador després de rematar de cap una centrada de Lamine Yamal. Precisament, Lamine va posar-se el braçalet de capità per primer cop quan Hansi Flick va canviar Rafinha per Fermín a 20 minuts pel final. L'entrenador alemany creu que Lamine Yamal ha de guanyar la pilota d'or.
8: Of course, is my player. Is a player from Barça.
9: Esclar, és el meu jugador, és jugador del Barça, i crec que es mereix guanyar la pilota d'or. Per mi és genial, un jugador excepcional, ho podeu veure a cada partit. És especial, ningú fa les coses com ell, i crec que se'l mereix.
8: And I think he deserved it.
5: Per cert, el postpartit també va estar marcat per unes disculpes de Rodri a l'afició del València. El motiu és que les càmeres del dia després de Movistar el van caçar a la banqueta de Mestalla dient a Pau Cubarsí que l'equip de Corberán era molt dolent. Doncs bé, ahir Rodri va dir això.
10: Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo, todo lo contrario. Eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada, que de ahí creo que todos deberíamos aprender un poco más, que es verdad que se sacan las cosas un poco de contexto a veces.
5: El proper partit del Barça és diumenge al camp del Llevant, a la Lliga, on és líder amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid, a 4:45 de la tarda i en directe a RAC1.
2: Jo això de a los que se han podido sentir ofendidos és una cosa que ho eliminaria de la faç de la Terra. Abans de demanar disculpes així, no demanes disculpes. Dit això, a mi això de les càmeres aquestes em fa molta gràcia i realment quan sortia el dia després, ja fa molts anys, feia molta gràcia, perquè ja sabíem què deia aquest i què deia l'altre, i fins que va arribar la moda de posar-se la mala boca pels futbolistes i a les llotges, perquè així no els caçarien ni els enganxarien mai, és que si no, no pots tenir la intimitat de dir el que vols al del costat. Saps? I si Rodri en aquell moment dius, hòstia, quina banda, que és el que vam pensar tots quan vam veure jugar al València l'altre dia contra el Barça, doncs que ho pugui dir amb absoluta llibertat sense que hi hagi una càmera als morros, no? No ho sé, és d'aquelles coses que és veritat que ara estem... Tens una càmera davant, no et poden gravar pel carrer i pots fer el que vulguis, estem d'acord, però que l'únic que fas és que cada vegada hi hagi menys relació entre l'emissor i un receptor, com és un periodista i un futbolista. Del debut al Barça a la Champions avui i també del mercat d'estiu en parlarem a les 11, 11:45 avui, amb el director esportiu del Barça, Deco, avui amb una RAC1. S'hi afegiran a la conversa l'Aleix Pariser, l'editor del Tu Diràs, i la Marta Ramon, la redactora d'esports de RAC1 i membre del Barça jugar a RAC1. Què més tenim?
5: Doncs que més enllà del Barça, ahir a la nit es van jugar Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. Julián Álvarez va jugar tot el partit i va fer l'assistència del gol de Marcos Llorente. PSG 6, Slovan de Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres. Nàpols 0, Arsenal 1 i Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1. Per cert, avui, de manera excepcional, perquè és la primera jornada, encara hi ha partits de Champions per jugar. Entre els més destacats n'hi ha 2, Bayern de Múnich, Bodo Glimt i el còmode Cesc Fàbregas, que rep el Leipzig. La jornada, això sí, novament en directe a RAC1.
2: A RAC1 avui també?
5: Sí.
2: Avui a RAC1.
5: Sí.
2: De l'episodi de pluges d'ahir, el govern català s'ha endut una bona quantitat de crítiques per les restriccions que va imposar.
3: Sí, el temporal va fer molt menys mal del que s'esperava. Les tempestes que havien de descarregar el Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental van passar de llarg i Protecció Civil va aixecar les restriccions 5 hores abans del que estava previst. És per això que molta gent ha carregat contra, sobretot, la decisió de tancar les escoles en aquestes comarques. Tot i això, val a dir que els ruixats van acabar deixant grans quantitats d'aigua, sobretot a l'interior. A Villalonga de Ter, al Ripollès, es van acumular fins a 136 litres per metre quadrat. A Ripoll, 110. I a Alpens, al Lluçanès, en van ser 94. I a ciutats com Sitges o Barcelona es van acumular fins a 52 litres per metre quadrat i Protecció Civil defensa, per tant, que l'avís sí que era necessari perquè la previsió apuntava a pluges molt intenses.
2: Quin debat! Que si s'han d'enviar missatges, que si no, que si s'han d'anul·lar escoles, que si no, però si no anul·les escoles i passa el que passa, si anul·les escoles perquè les anul·les en una zona i després no les anul·les en una altra, i uns avises i un no. Això de ser meteoròleg comença a ser una professió de risc, Abel?
11: Sí, una mica. Si ja sempre hem estat molt exposats, doncs ara potser encara més, però en tot cas, si el pronòstic hi és, el meu humil punt de vista, i el perill hi és, doncs més val avisar. I si no passa res, millor. Vull dir que és que ara sembla que vulguem que hi hagi desgràcies. No, millor que no hi hagi hagut aiguats i que no s'hagin de lamentar doncs, problemes, no? O víctimes o malvestats en general.
2: Aquí el problema és que no... Aquí el que et diuen és que, esclar, avises aquí, en canvi, avises al Baix Llobregat, als dos Penedesos i tal, i en canvi, per exemple, a la Garrotxa no avises que va caure una Deus Cristo, no?
11: Sí, Garrotxa, Ripollès... De fet, eren comarques que estaven en avís, el que passa que no estaven en avís vermell, i d'aquí que no es prenguessin les mesures que es van prendre en aquestes altres comarques amb avís vermell. Però en tot cas, també, i no amb moda d'excusa, però sí que és veritat que estem en una situació bastant excepcional, després d'aquest estiu de rècord de temperatura que hem passat i l'aigua al mar tan calenta, i evidentment hi ha coses que els models meteorològics i que els homes temps, a l'analitzar-los, se'ns poden escapar. Però, en tot cas, el pronòstic d'aiguats hi era. Sabem què passa a aquesta època de l'any, quan hi ha l'aigua al mar tan calenta, i més aquest any, que encara està més calenta del normal, i venim de l'estiu que venim, de calor terra endins, perquè ens entenguem, i, per tant, doncs, els avisos hi eren, i a vegades això va una mica per... ja no per comarques, sinó per barris. Ahir vaig veure un vídeo a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, hi havia mitja plaça de Sant Jaume que plovia, i mitja plaça que no plovia. Vull dir que sí. A vegades ho tenim fotut, sí.
2: Sí, realment. Per cert, que tots aquells que marxin de 3 dies de festa, Sí. Poden estar tranquils perquè no es veu pluja, no?
11: No, mira, ha sigut un canvi de temps vist i no vist, que ens ha portat aquesta refrescada, deixa'm dir, que fa que ara mateix calgui abrigar-se. Tenim temperatures baixes, en alguns casos rondant els 0 graus al Pirineu i rondant els 10-12 a l'interior i per sota dels 20 i rondant els 15 a la costa, cosa que feia mesos que no passava. Per tant, aquest canvi de temps ens ha portat aquesta refrescada i aquesta calor que avui tindrem continguda, malgrat que pugi una mica les temperatures en força comarques, però la pluja no se n'espera avui, no se n'espera demà, i tampoc el cap de setmana, per tant ha sigut un vist i no vist això de les tempestes. Recordareu potser l'any passat per la Diada que va ploure a Barcelona, però just a més a la zona del Born, on es fa l'ofrena floral, i per tant va ser una situació molt, molt curiosa, que plovia realment per barris en el cas de Barcelona. Això demà no passarà perquè no s'espera pluja enlloc del país.
2: Perfecte. Més coses. Anem al Departament d'Interior, que treu ferro la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos i nega cap crisi al govern.
3: Sí, Trapero va ser un dels fitxatges estrella de Salvador Illa, ha plegat 2 anys després del seu nomenament, però el govern no vol sentir a parlar ni de polèmiques ni d'especulacions i assegura que ho deixa córrer per motius personals, tot i les discrepàncies en els últims anys entre el major i la consellera Núria Parlon. El nou director general de la policia serà el comissari Ferran López, antic home de confiança de Trapero, i la nova comissària en cap serà Sílvia Catà.
2: I pel que fa al crim de Manresa, el jutge ha deixat en llibertat els 2 menors que els Mossos van detenir dimarts.
3: Sí, tots 2 tenen 16 anys i tot i que han quedat en llibertat vigilada hauran de fer tractament terapèutic. Això malgrat que la Fiscalia de Menors demanava que els internessin en un centre juvenil, igual que els 2 primers detinguts. La policia el relaciona amb l'assassinat del Carles, que és l'home de 45 anys apunyalat l'últim dia de festa major a Manresa.
2: I pel que fa al Ministeri de l'Interior, ha expedientat amb una falta molt greu als agents de la policia que van agredir un aficionat del Barça que duia una estelada.
3: Va passar abans del primer partit de Lliga del Barça al Camp de l'Elx. Un grup d'agents van prendre l'estelada que duia un menor d'edat, el van atonyinar i el van detenir. Per tot plegat, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciat que obren un expedient als agents en qüestió.
12: Tenemos los medios internos necesarios y precisos para actuar desde el primer momento. De una información reservada, hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia.
3: Marlaska ho va dir ahir durant la sessió de control al Congrés, després que Junts per Catalunya, per cert, li demanés la dimissió.
2: Per cert que OpenAI, l'empresa que va crear el ChatGPT, ha comunicat que ha resolt un dels anomenats 6 problemes del mil·lenni que fins avui no tenien solució.
3: Sí, la companyia assegura que un dels seus models d'intel·ligència artificial ha resolt el problema de Navier-Stokes, que és una de les equacions més complexes de la física matemàtica que s'han creat mai. Planteja si el moviment suau d'un fluid, com l'aire o com l'aigua, es pot col·lapsar en 3 dimensions, però malgrat aquest anunci, 2 científics han sortit al pas del descobriment i han acusat l'empresa de plagi. Segons el Wall Street Journal, el matemàtic Tristan Buckmaster ha assenyalat OpenAI per haver fet servir un treball que havia fet ell i que estava molt a prop de resoldre el problema. La companyia el que hauria fet hauria estat agafar els avenços d'aquest matemàtic sense consultar-li i la IA hauria estat capaç de solucionar l'equació gràcies a la feina prèvia que havia fet una persona, en aquest cas, aquest matemàtic.
2: Mare meva. I acabarem de tecnologia. Apple ha presentat el primer iPhone plegable.
3: Sí, es diu iPhone Duo, és el primer dispositiu de la marca que pot ampliar i reduir l'espai de la pantalla. Es podrà reservar d'aquí a un mes i arribarà a les botigues a finals d'octubre, però si el voleu, això sí, haureu de gratar-vos la butxaca. El model més barat costa més de 2.300 euros i el més car arriba als 2.800.
2: Per cert que després de les vagues de mestres, ara tornen a la càrrega, per enèsim cop són els metges.
3: Sí, ara el sector sanitari ha convocat una aturada indefinida a tot l'Estat a partir del mes que ve. En els propers dies anunciaran el dia exacte, encara no se sap. Es tracta d'una protesta pel nou Estatut Marc que ha aprovat el Consell de Ministres i que afecta directament els professionals de la sanitat pública. Això ho van acordar ahir 7 sindicats de metges des de Madrid i entre ells hi havia metges de Catalunya que s'han sumat a aquesta iniciativa.
2: I ja que hem obert la plana de salut aquesta nit, hem sabut que els suïcidis a Catalunya continuen anant a la baixa, tot i que la xifra encara és molt alarmant.
3: Sí, fa 3 anys que la tendència és descendent. Respecte al 2022, la taxa de persones que s'han tret la vida ha disminuït un 17%, però, com deies, la xifra continua sent esgarrifosament alta. L'any passat es van suïcidar 556 persones. Això són 2 morts cada 3 dies, o el que és el mateix, més de 10 suïcidis cada setmana.
2: Mare meva. Si obrim el suplement cultural d'aquest cap de setmana de 3 dies, avui comença la Fira Tàrrega.
3: Sí, la ciutat es converteix en la capital de les arts escèniques. Sota el leitmotiv Celebrem, comença la 46a edició d'aquesta Fira Tàrrega, una edició de rècord, amb 1.300 professionals inscrits i amb 182 funcions programades a càrrec de 56 companyies diferents.
2: I avui tenim novetats musicals perquè, atenció, els Amics de les Arts. Best.

0: aquí.
1: Es diu Encara som aquí i és el segon avançament del nou disc dels Amics de les Arts que publicaran l'any que ve. El videoclip és una passada perquè es veu precisament a la catedral de Girona, a les escales de la catedral de Girona, amb una... amb uns castells que s'estan fent just allà. Pel que fa a la resta dels esports, tenim alguna cosa més?
2: Sí, que el Barça d'handbol ha començat la defensa de la Champions amb una victòria. Ahir va guanyar de nou l'Horus de Dinamarca al Palau Blaugrana. Que en bàsquet, la Lliga Catalana ha començat amb victòria de Lleida, que va guanyar de 5 la Penya, i també de l'Andorra, que va derrotar de 9 punts al Manresa. I que avui és un dia clau a la Vuelta a Espanya amb una contrarrellotge individual. Enric Mas continua líder amb més de 2 minuts de marge sobre Gali Roglic. L'equip de Mas, el Movistar, assumeix perdre un minut i mig respecte de Roglic, però no vol cedir ni un segon més.
3: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
1: I el diàling. Hola, Joan Ferrer, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, molt bé.
1: Sí?
4: Mira, ahir vam tirar el tall del factor 62, ho recordaràs,
2: sí, sí.
4: El Pedrol, referint-se al llibre, el factor Puyal.
1: Sí. Que... Després torna a tirar, si vols.
2: No, no cal.
4: Bueno, després el recordem, si vols.
2: No.
4: És un dels candidats segur a ser tall de la setmana. I què passa? Doncs que necessita un competidor. No el podem deixar guanyar tan fàcilment.
2: Ara.
4: He pensat que aquest de la Mar Puga, el Matina Codina, mencionant l'aniversari de la cantant Pink, però amb cançons que no toca, podria plantar-li cara.
5: I espera que no hem acabat, perquè també la Pink avui em fa 47.
6: Això és bastant divertit. Has posat una cançó de la...
5: De la això no és de la Pink?
6: No, això és de la Chappell Roan, la cançó es diu Pink. Pol... Pink Pònic.
5: Ens
6: acabes de regalar una pífia que és meravellosa. Però és que aquesta tampoc és de la Pink, em sembla.
5: No, però... Pues aquí posa Pink en els
6: Pink
5: títols.
6: Pink Panthers. Jo te'n poso una jo perquè és que... Mira, per exemple, aquesta, ja... Ara, això sí. Necessitat 9 dies, ja, per fotre la pota fins al fons.
7: Yo les adelanto que vamos bien, ¿no? Por lo que hemos visto.
4: Encara com no he posat el gegant del Pink. A mi m'hagués agradat més Pink Floyd.
1: Jesús.
4: No deu ser el que posaràs tu ara.
1: Què?
4: No deu ser el que posaràs tu ara, Pink Floyd.
1: No.
4: A veure...
1: Vols sentir-ho?
4: Sí.
1: Tu saps que demà es commemora 25 anys, no? Dels atemptats de,
4: sí, clar,
1: de l'11 de setembre.
4: Sí, sí. Avui us han enviat aquí a Nova York per això.
1: Sí, exacte. Quan els americans... aquestes coses... Va ser un dels moments que va canviar la història del món, sense cap mena de dubte, per molts motius. Des d'un punt de vista geopolític, però també fins d'un punt de vista social. El món va girar, va canviar com un mitjó. Anirem parlant, però si hi ha hagut algun cantant que s'ha dedicat a fer gloses i lloes de la gent que va intervenir aquell dia per intentar rescatar gent, per intentar salvar gent, i en alguns casos quedar-s'hi perquè no ho van poder salvar, si va morir ells, està Bruce Springsteen. Bruce Springsteen ha fet moltes cançons dedicades a tota aquella gent, i una de les cançons símbols d'aquell 11 de setembre és aquesta.

0: Avui, a dia, les patates per només 3,49 la malla de 4 quilos. De debò. Molt bé. Dia. Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
1: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
0: Truca a Verisure al 900-903-744.
2: Verisure.
3: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
4: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
7: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
8: Soc en Quim Masferrer. A partir del 9 de setembre seré al Teatre Borràs amb el meu espectacle Temps, una comèdia sobre la mort que ens convida a celebrar la vida.
9: Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
10: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
11: el 65.545. 65545.
10: Sèrie...
11: 31.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
12: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que Donald Trump intentarà comprar el vot dels nord-americans per guanyar les eleccions de mig mandat del novembre.
2: Ha promès que si el Partit Republicà guanya a les dues cambres, Congrés i Senat, regalarà $5.000 a cada adult dels Estats Units. De moment, les enquestes li van en contra.
0: I a Nova York, més de 100.000 persones demanen a l'alcalde, Zoran Mamdani, que demà no assisteixi als actes dels 25 anys de l'11S.
2: Han signat un manifest reclamant que no s'hi presenti. L'impulsen familiars de les víctimes que l'acusen de poca madura amb l'extremisme.
0: El Sena hi va alertar de les convocatòries per travessar la frontera de Ceuta, però no podia calibrar-ne la gravetat.
2: La Moncloa insisteix que no es podia preveure i els documents publicats tampoc no aclareixen si al darrere hi havia el Marroc, el PP, però els acusa de mentir.
0: Als esports, el Barça goleja 5-1 al Feyenoord en el debut a la Champions.
1: És la quarta golejada del Barça en 5 partits. Ahir amb doblet de Rafinha i gols de Lamine Yamal, Adeyemi i Gabriel Jesús. El PSG, per la seva banda, va golejar 6-1 l'Slovan de Bratislava i és líder provisional, mentre que l'Atlètic de Madrid va perdre 2-1 al camp del Liverpool amb Julián Álvarez de titular.
0: Això el dia que el director de futbol del Barça, Deco, serà el món a RAC1.
1: I parlarem a 12:15 del matí per repassar el mercat d'estiu del Barça i també l'inici de temporada il·lusionant que està fent l'equip de Hansi Flick.
0: La Generalitat i el Meteocat reben una allau de crítiques per les restriccions i les alertes durant el temporal.
2: A les zones on s'havia avisat i on s'havien suspès les classes, la pluja va ser de passo que tan vol i Protecció Civil defensa que les previsions eren de pluges torrencials.
0: Deixen en llibertat vigilada els dos menors detinguts dimarts pel crim de Manresa.
2: La fiscalia demanava que els tanquessin, però el jutge els deixa lliures amb l'obligació, això sí, de fer tractament terapèutic. Els altres dos menors continuen en un centre de justícia juvenil.
0: I OpenAI anuncia que un model de IA ha resolt una equació dels anomenats 6 problemes del mil·lenni.
2: Es tractava el problema de Navier-Stokes, un dels més complexos de física matemàtica. Ara ve un científic acusa OpenAI de plagi i d'aprofitar-se d'un treball seu.
0: Abel Caral, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ja hem deixat enrere les tempestes i avui l'ambient serà més fred.
3: Sí, a temperatures que ara mateix conviden a abrigar-se a tot el país, també a la costa, on per fi han baixat ja no els 25, sinó els 20 graus en llocs on feia mesos que això no passava. Farà una mica més de calor que avui en molts casos, tot i que baixen un parell de graus les temperatures cap a l'Ebre i cap a la plana de Lleida. Calor, en tot cas, molt continguda, res a veure amb fa uns dies, i sense precipitacions ni ara, ni al llarg del dia d'avui, ni tampoc divendres ni al cap de setmana.
0: Quines temperatures tenim a aquesta hora?
3: Doncs mira, en tenim entre 17 i 19 de graus a Barcelona. A Girona els termòmetres marquen uns 13 graus, 13 també a Lleida, 18 a Tarragona, 17 a Manresa, 18 a Palamós, 13 a Balaguer, 17 a Vinebre, a la Seu d'Urgell 6 i només 3 a Puigcerdà.
0: Pel que fa al trànsit, de moment, cap incidència destacable. El transport públic, des de fa gairebé una hora, el funicular de Vallvidrera està aturat a causa d'una avaria, mentre Resol Ferrocarrils de la Generalitat ha posat un servei alternatiu amb autobusos, i també està aturada la circulació a la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà. També hi ha un servei alternatiu per carretera. Passen 3 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dijous 10 de setembre del 2026.

0: El món a RAC1.
1: 6:36, Donald Trump ha promès als nord-americans que si a les eleccions de mig mandat del mes de novembre els republicans guanyen a les dues cambres, regalarà $5,000 a cada adult que visqui als Estats Units.

0: Donald Trump intentarà comprar el vot dels nord-americans per guanyar les eleccions de mig mandat que es faran el dia 3 de novembre. Aquesta matinada, el president dels Estats Units s'ha donat un autèntic bany de masses a Dallas, a Texas, a la convenció del Partit Republicà. Ha estat gairebé dues hores dirigint-se a un públic totalment entregat, que li reia totes les gràcies i li aplaudia totes les proclames, i ha fet saltar la banca quan, com dèiem, ha promès regalar $5,000 a cada adult si el seu partit s'imposa tant a la Cambra de Representants com al Senat.
1: Because we've done so well, and because our country...
2: Com que ens ha anat tan bé i el nostre país està guanyant tants diners, us faig aquesta promesa. Si els republicans guanyen la Cambra de Representants i el Senat, tots dos, gràcies al nostre èxit econòmic, pagaré a cada ciutadà adult dels Estats Units $5,000.
1: For $5,000.
0: Amb l'objectiu d'intentar...

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Can't have both. I don't think you can do both. That's too...
2: Més enllà dels estirabots habituals, bona part dels ciutadans dels Estats Units s'han endut les mans al cap amb l'anunci que us explicàvem a l'inici, aquesta promesa que si els republicans tenen majoria a la Cambra de Representants i al Senat, tots els adults del país rebran $5,000. Ara bé, és un escenari pràcticament impossible i l'objectiu de Trump és el de únicament esgarrapar tants vots com sigui possible. Ha seguit la convenció del Partit Republicà l'enviat especial de RAC1 a Dallas, Javier de la Sotilla. Javier, bon dia.
3: Bon dia. El president ha llançat aquesta promesa a la desesperada, però sap que és altament improbable que els republicans conservin la Cambra de Representants a jutjar per les enquestes i pel precedent històric que sempre castiga el partit al poder. És per això que Trump ha organitzat aquesta insòlita convenció a menys de 2 mesos de les eleccions, una reunió que se sol celebrar abans de les presidencials i que per primera vegada el Partit Republicà ha portat a la campanya de les midterm. Aquest és el missatge que vol enviar Trump als seus seguidors, que votin republicà sense importar qui es presenta en cada estat i districte.
1: So I'm asking you...
4: Així que us demano que voteu com si jo estigués a la papereta electoral, perquè sóc a la papereta de vot. I sóc només un cop més.
1: One more time.
3: Tot i això, el cert és que molts candidats republicans que se la juguen al novembre han decidit no assistir per desmarcar-se de Trump, un president que es troba en el seu pitjor moment de popularitat amb tan sols el 30% d'aprovació entre els ciutadans nord-americans.
2: I lluny de Dallas, a Nova York, la ciutat es prepara per commemorar demà els 25 anys dels atemptats de les Torres Bessones. A la ciutat, però, respira un ambient estrany i en les últimes hores 100.000 persones han signat un manifest per demanar a l'alcalde Zoran Mamdani que no assisteixi als actes que es faran al World Trade Center. La recollida de signatures l'han impulsat familiars de les víctimes dels atacs, que critiquen que l'alcalde hagi estat massa tou amb l'extremisme, i un dels qui dona suport a aquestes més de 100.000 persones és l'exalcalde de Nova York, exadvocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, que ha arribat a l'extrem de comparar Mamdani amb els terroristes. Corresponsal de RAC1 a Nova York, Marc Tió, bon dia.
5: Bon dia. Un grup de familiars de víctimes de l'11S ha aconseguit recollir més de 100.000 signatures per demanar a Zoran Mamdani que se salti l'acte oficial de demà al World Trade Center. La petició, que ha estat lliurada a l'Ajuntament, es basa tant en declaracions pròpies de Mamdani, que consideren massa toves amb l'extremisme, com en els seus vincles amb persones que tenen un historial polèmic amb el terrorisme. Per a aquestes famílies, la presència de Mamdani apartarà el focus de la commemoració del dol a les víctimes. A la petició s'hi ha enganxat de seguida l'exalcalde i exadvocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, que ha arribat a l'extrem de comparar Mamdani amb els terroristes. Membres del consistori han acusat Giuliani d'atiar l'islamofòbia contra la comunitat musulmana, de la qual Mamdani forma part. Per la seva banda, Mamdani diu que participarà amb respecte a tots els actes que estan previstos per recordar els 25 anys de la tragèdia.
2: Sí, sí, 41, el CNI va alertar que s'estava orquestrant un moviment per travessar la frontera a Ceuta, però no podien calibrar-ne la gravetat. El Servei d'Intel·ligència Espanyol va avisar la Moncloa i també el govern marroquí sobre les convocatòries que corrien per les xarxes per fer una entrada massiva a Ceuta. Aquesta és una de les conclusions de la quarantena de documents que ha desclassificat l'executiu de Pedro Sánchez sobre la crisi migratòria en aquesta ciutat autònoma. El dia abans que esclatés tot plegat, un membre del CNI va avisar la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta, li va enviar una sèrie de missatges de WhatsApp que l'haurien d'haver posat en guàrdia, i l'altre avís del Servei d'Intel·ligència va ser a les autoritats del Marroc, i en aquest cas sí que el van fer a través d'un informe oficial. Els serveis d'intel·ligència van alertar allò que s'estava coent a les xarxes, una carta que el CNI va acomiadar reclamant col·laboració a Rabat per fer front a aquestes convocatòries. Corresponsal de RAC1 Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
6: Bon dia. Els documents desclassificats demostren que sí que hi havia alertes prèvies. En canvi, cap dels informes va preveure que entrarien desenes de milers de persones a Ceuta en un sol dia. El CNI va avisar la delegació del govern espanyol a la ciutat autònoma i als serveis d'intel·ligència del Marroc, i la policia espanyola ja havia detectat convocatòries per a una entrada massiva coincidint amb el dia del tron. Els investigadors van trobar aquests missatges en grups de Facebook i WhatsApp amb prop de 200.000 seguidors. Hi ha una de les converses, per exemple, es proposaven aprofitar la festa del Marroc perquè les autoritats estarien distretes, deien. I en un altre grup parlaven directament d'un allau i un atac a Ceuta. També hi havia indicis més concrets, com per exemple un augment de la venda de vestits de neoprè i aletes de natació a Facebook i més vídeos a TikTok de

0: persones que explicaven la seva experiència sobre com van entrar a Ceuta. Amb tota aquesta informació, les autoritats no van acabar de calibrar l'impacte final. El dia abans de la crisi, el 29 de juliol, un informe de la policia espanyola deia que el risc d'una entrada massiva per mar i terra només tenia una probabilitat mitjana-baixa.
1: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
2: Dos minuts i arribarem a tres quarts de set del matí. Als esports, el Barça continua golejant i il·lusionant a parts iguals. Ahir va debutar a la Champions amb una altra victòria contundent, tal com fa la Lliga. L'equip de Hansi Flick, Pedrol, va guanyar 5-1 al Feyenoord, al Camp Nou i sota la pluja.
3: Sí, el Barça ha jugat 5 partits aquesta temporada entre Lliga i Champions i en 4 ha clavat 5 gols als seus rivals. Només contra l'Atlètic de Bilbao es va quedar amb 2. Ahir, a més, va anar per feina. Rafinha, amb un gran gest tècnic, va fer el primer gol només començar. Adeyemi va marcar el segon amb un gran xut des de fora l'àrea. Un altre cop Rafinha va veure porteria a la segona meitat. Lamine Yamal va fer el quart de falta directe i Gabriel Jesús va estrenar-se com a golejador després de rematar de cap una centrada precisament de Lamine Yamal.
2: Va ser al Camp Nou la Marta Ramon. Marta, bon dia.
4: Bon dia. El Barça va ser implacable. Tant li era que li estigués caient el cel al damunt. La seva posada en escena inicial va ser fulgurant. Va ser dominant en el joc i col·lectivament va demostrar l'evolució que Hansi Flick feia temps que buscava. El salt de qualitat de la plantilla és evident i l'entrenador està molt content amb el que veu, ara també a la Champions.
5: I think that we are not... In the beginning of the season.
6: Crec que estem a l'inici de la temporada. Jo sé vosaltres també que és un llarg camí fins al final. A l'abril, al maig, serà quan puguem guanyar títols, però sí, té molt bona pinta. Una pinta genial.
4: Una de les imatges del vespre va ser la de Rafinha, substituït i ovacionat, col·locant-li el braçal de capità a Lamine Yamal, que després, quan va marcar de falta, va anar-se'n a celebrar el gol amb el brasiler a la zona de la banqueta.
7: Dentro del campo le intentaba animar diciéndole que las cosas iban a pasar, que iba a marcar gol, para no dejarse irse del partido, ¿no? Y al final... ha podido marcar y yo salí muy contento por él y seguramente que él también lo necesitaba este gol y bueno, la verdad es que esto es lo más importante, ¿no? Que uno esté contento por el otro. Creo que un equipo ganador se hace así.
4: El 5-1 encara hauria pogut ser més ampli. Els culers s'ho passen bé i Flick també.
2: Però el postpartit també va estar marcat per unes disculpes de Rodri a l'afició del València.
3: El motiu és que les càmeres del dia després de Movistar el van caçar a la banqueta de Mestalla l'altre dia, dient a Pau Cubarsí que l'equip de Corberan era molt dolent. Això no va caure gens bé a València i per això Rodri ara s'hi ha volgut dirigir a la seva afició.
8: Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo, todo lo contrario. Eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada, que de ahí creo que todos deberíamos aprender un poco más, que es verdad que se sacan las cosas un poco de contexto a veces.
3: El proper partit del Barça és diumenge, novament a València, en aquest cas al Camp del Llevant, a 4:45 de la tarda en directe a RAC1.
2: Del debut del Barça a la Champions i també del mercat d'estiu en parlarem aquí al Món a RAC1 a partir de les 11 del matí amb Deco, amb el director esportiu del Barça. Què més tenim, Pedrol?
3: Doncs que més enllà del Barça, ahir a la nit es van jugar Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1, Julián Álvarez va jugar tot el partit i va fer l'assistència del gol de Marcos Llorente, PSG 6, Slovan de Bratislava 1, Ferran Torres va fer 3 gols, Nàpols 0, Arsenal 1 i Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1. I avui, de manera excepcional, encara hi ha partits de Champions per jugar, entre els més destacats Bayern de Múnich, Bodo Glimt i Como Leipzig, la jornada novament en directe a RAC1.
2: I ja que hi som, el Barça d'handbol ha començat la defensa de la Champions amb victòria.
3: Sí, i còmode. Ahir va guanyar de 9 gols l'Horus de Dinamarca al Palau Blaugrana. En bàsquet, la Lliga Catalana ha començat amb victòria del Lleida, que va guanyar de 5 la Penya, i també de l'Andorra, que va derrotar de 9 punts al Manresa. I avui és un dia decisiu a la Vuelta a Espanya amb una contrarrellotge individual. Enric Mas continua líder amb més de 2 minuts de marge sobre Félix Gall i Primoz Roglic. L'equip de Mas assumeix perdre 1 minut i mig respecte de Roglic, però no vol cedir ni un segon més.
9: Busques un vehicle híbrid?
10: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
9: Més eficient, és menys consum.
10: Més potent és més cavalls.
9: Tot a Romauto.
10: Barcelona.
9: Molins de Rei.
10: Mataró.
9: Blanes.
10: I Santa Coloma de Farners.
9: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
10: RomautoNissan.com.
9: Romauto.
2: Ara passen 2 minuts de 3 quarts de 7 del matí. El Departament d'Interior treu ferro a la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos d'Esquadra i nega cap crisi de govern. Trapero, que va ser un dels fitxatges estrella del president Salvador Illa, plega 2 anys després del seu nomenament, però La Generalitat, Pol, nega cap polèmica i assegura que ho deixa córrer per motius personals.
11: El nou director general serà el comissari Ferran López, antic home de confiança de Trapero. En paral·lel, ahir també es va jubilar el comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquiu, i per primer cop la nova cap de la policia serà una dona, Sílvia Catà.
2: Avui, a partir de les 8 del matí, als apunts, entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquí al Món Arracull. A la consellera també li preguntarem per la gestió del temporal d'ahir, que va fer molt menys mal del que s'esperava. Les tempestes que havien de descarregar el Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental van passar de llarg, majoritàriament, i Protecció Civil va aixecar les restriccions 5 hores abans del que estava previst. És per això que l'enviament d'alertes als mòbils ha acabat aixecant molta polseguera, perquè la gent es pregunta si realment n'hi havia. Per tant, el govern, però, defensa que els avisos sí que eren necessaris.
11: El Meteocat i també el govern han rebut una allau de crítiques per suspendre les classes, l'assistència mèdica i fer una crida al teletreball perquè després les pluges fossin, com dèiem, de passo que t'emboli. Els ruixats sí que van acabar deixant grans quantitats d'aigua, però va ser a l'interior. A Vilallonga de Ter, al Ripollès, es van acumular fins a 136 litres per metre quadrat, a Ripoll 110 i al Pens, al Lluçanès, 94. I, en canvi, a ciutats com Sitges, al Garraf o a Barcelona es van acumular 52 litres. Protecció Civil, però defensa les alertes, asseguren que era necessari perquè la previsió apuntava a pluges torrencials, tot i que, finalment, una bona part de la tempesta va caure al mar.
2: 6:49, el jutge ha deixat en llibertat vigilada els dos menors detinguts abans d'ahir pel crim de Manresa. Això sí, els hi ha imposat un tractament terapèutic i els vol tenir controlats en tot moment. Això tot i que la Fiscalia de Menors demanava que els tanquessin en un centre juvenil, tal com van fer amb els dos primers detinguts.
11: Els que han quedat lliures són dos joves de 16 anys. La policia els relaciona amb l'assassinat del Carles, l'home de 45 anys apunyalat l'últim dia de festa major a Manresa. I el jutge justament ha tingut en compte la seva participació en la mort i en la batussa prèvia a l'hora de prendre la decisió de deixar-los lliure. Mentrestant, els dos menors que van arrestar l'endemà del crim continuen tancats en un centre de justícia juvenil de Barcelona.
2: I el Ministeri de l'Interior ha expedientat amb una falta molt greu els agents de la policia que van agredir un aficionat del Barça que duia una estelada. Va passar abans del primer partit de Lliga del Club Blaugrana al Camp de l'Elx.
11: Un grup d'agents van prendre l'estelada que duia un menor d'edat, el van atonyinar i el van detenir. I quan ja era a terra, immobilitzat, un dels policies li va clavar un cop de colze a la cara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciat que obren un expedient als agents en qüestió.
2: 10 minuts i les 7, OpenAI, l'empresa que va crear el ChatGPT, ha fet un anunci que ha sacsejat la comunitat científica. La companyia assegura que un dels seus models d'intel·ligència artificial ha resolt un dels anomenats 6 problemes del mil·lenni, que fins avui encara no tenien solució. Es tracta del problema de Navier-Stokes i és una de les equacions més complexes de la física matemàtica que s'han creat mai. Planteja si el moviment suau d'un fluid, com l'aire o l'aigua, es pot col·lapsar en 3 dimensions. Ara bé, la notícia ha quedat empantanegada perquè un matemàtic ha acusat OpenAI de plagi.
11: L'empresa explica que aquest model d'IA ha resolt el problema treballant 88 hores seguides. OpenAI detalla que és molt més capaç i resolutiu que el GPT-6 Astra llançat recentment, però, com deien, dos científics han sortit al pas d'aquest descobriment i han acusat la companyia de plagi. Segons el Wall Street Journal, un matemàtic, Tristan Buchmaster, ha assenyalat OpenAI per haver-li facilitat a la IA un treball fet per ell mateix i que tenia a mitges, però que estava molt a prop de resoldre aquest problema. El de Navier-Stokes dona la casualitat que en aquesta investigació matemàtica també hi estava col·laborant una segona persona, un treballador d'Anthropic. Tots dos van fer servir la intel·ligència artificial per intentar resoldre'l i ara acusen OpenAI d'haver agafat les converses i penjar-se la medalla.
2: 8 minuts i arribarem a les 7 del matí. El parc de Collserola estarà tancat com a mínim 3 mesos més pel brot de pesta porcina africana. Ho va dir ahir a 3CAT el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
12: El país s'hi juga molt i no hem acabat. No podem donar un missatge de que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural. Per seguretat de les persones, per seguretat de la crisi sanitària, per no transmetre el virus, per no espantar els animals, necessitem, si us plau, mantenir aquestes restriccions durant almenys aquests 3 mesos més.
2: Ja que parlem de salut, després de les vagues dels professors, els que també tornaran a la càrrega per enèsim cop són els metges. Ara el sector sanitari ha convocat una aturada indefinida a tot l'Estat a partir del mes que ve, i ja que hem obert aquesta plana de salut, aquesta nit hem sabut que els suïcidis a Catalunya continuen anant a la baixa, tot i que la xifra encara és alarmant. Aquesta matinada hem conegut, com dèiem, a partir de la una del matí, que fa 3 anys que la tendència és descendent. Respecte al 2022, la taxa de persones que s'han tret la vida ha disminuït, concretament un 17%, però la xifra continua sent molt alta, la xifra de suïcidis. L'any passat es van suïcidar 556 persones, que això són 2 morts cada 3 dies, o el que és el mateix, més de 10 suïcidis a la setmana. Set minuts i les 7.
13: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
14: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
13: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
15: Verisure. Amb Viatges al Cort Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
16: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
17: 205 cavalls i només 4,3 litres?
18: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
21: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
22: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
23: Vine a la castanyada del Cabró Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
24: El món a RAC 1.
2: 4 minuts i les 7. A aquesta hora, lo que em té fart, amb lo Martín.
25: El que em té fart són els niñatos, i no tant niñatos que voleu fer-me creure que amb el Franco es vivia millor. Sou uns imbècils.
2: I a 4 minuts per les 7 escoltem la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
26: Demà fa 25 anys dels atemptats terroristes a Nova York i Washington que van canviar el món. El documental 11S, un dia en Amèrica, és el més exhaustiu que s'ha fet fins ara. Porta la signatura de National Geographic, consta de 6 episodis i en cadascun es relata el que va passar per franges horàries, des de l'impacte del primer avió a la Torre Nord del World Trade Center fins als esforços per trobar supervivents entre la runa. Parlen policies, bombers, membres dels equips d'emergència, periodistes, supervivents i familiars de víctimes. Hi ha imatges que impressionen, però mai des del morbo. De fet, es va fer amb la col·laboració del Memorial i Museu de l'11 de setembre. 11S, un dia en Amèrica, és imprescindible i està disponible a Disney+.
2: Hi ha 3 minuts per les 7... Però un dia més recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau. Avui la fórmula de la Coca-Cola.
19: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
27: La fórmula de la Coca-Cola és un dels secrets més ben guardats del món. Durant dècades, la recepta original va estar tancada dins d'una caixa forta en un banc. I Coca-Cola mai no va patentar la fórmula, perquè això significaria haver-la de publicar. Però un jove enginyer químic, Zack Armstrong, es va proposar descobrir el secret. Durant un any sencer, va analitzar la beguda amb instruments de laboratori capaços d'identificar les molècules que conté la substància. Va descobrir el 99% de la beguda, però el problema era l'últim 1%. Aquell petit percentatge d'aromes és el gran secret. Després de desenes de proves, Armstrong la va sotmetre a tastos a cegues. Segons ell, es pot veure al seu canal de YouTube, la majoria de persones no poden distingir-la de l'original. Envejo furiosament la gent que té temps i ganes de perdre'l.
0: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: I el diàleg.
19: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
2: Joan Ferrer, bon dia.
1: Bon dia, Víctor Cullell. No només Trump canvia el nom dels Golfs, el 3Cat Info també.
3: Nova escalada de tensió a l'Orient Mitjà. L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 patrullers al Golf de Pec de Mèxic. El Golf de Pec de Pec
4: por culo
3: de Mèxic.
5: Únic s'escriu amb H o sense H?
6: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
8: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra aquest dijous. Dijous 10 de setembre del 2026, no esperem pluja enlloc. Ara tenim un ambient fred, fins i tot rondem els 0 graus en algunes zones del Pirineu i per fi hem baixat dels 20 graus en moltes zones de la costa després de gairebé 3 mesos. El migdia farà una mica més de calor que no pas ahir, però sempre molt frenada. Ni demà ni el cap de setmana esperem pluja ni temperatures disparades. Els Estats Units, Donald Trump, les veu maldades, intenta comprar els votants per no ensorrar-se les eleccions legislatives de mig mandat del 2 de novembre. Aquesta matinada, en un discurs a Dallas, ha promès $5.000 a cada ciutadà adult dels Estats Units si reté la majoria al Congrés i al Senat. I a Nova York, un aliat de Trump, l'exalcalde de la ciutat, Rudy Giuliani, lidera una campanya per demanar a Zoran Mamdani que no assisteixi demà a la commemoració dels 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre. Ja han firmat la petició 100.000 persones. Creuen que l'alcalde novaiorquès, que és musulmà, és massa tou amb l'extremisme islamista. Avui, de fet, a partir de les 10, parlarem d'aquests atemptats que van canviar el món amb el politòleg i expert en terrorisme Fernando Reinares i els periodistes Esteban Creste, de Telemundo, Xavier Mas de Xaixàs i Sergio Heredia, de La Vanguardia, que van cobrir els atacs aquell fatídic 11-S. Després saludarem el director Quique Maillo, que acaba de presentar a la pel·lícula documental La Supervivent. És la història d'aquella catalana que es va fer passar per supervivent dels atemptats fins que una investigació periodística va revelar que tot plegat era un frau. Seran temps de tertúlia avui a partir de les 9. Neus Tomàs, Pere Mas, David Fernández, Ángeles Ribes i també l'estrena del Marc Molins. Amb ells també comentarem les últimes novetats de la crisi migratòria a Ceuta. Els documents desclassificats ahir pel govern espanyol demostren que el CNI va alertar la Moncloa de les crides a saltar la tanca de Ceuta. Ara bé, els informes no calibraven l'abast del tsunami migratori. Els esports, el Barça debut a la Champions amb molt bones sensacions. Ahir va firmar una gran golejada 5-1 contra el Feyenoord al Camp Nou. També ahir el PSG va golejar 6-1 l'Slovan de Bratislava, l'Atlètic de Madrid va perdre 2-1 al camp del Liverpool i l'Arsenal va guanyar 0-1 al camp del Nàpols. Del debut del Barça a la Champions i del mercat de fitxatges en parlem avui a partir de les 11 tocades amb Deco, el director esportiu del Barça. S'afegiran a la conversa l'Aleix Pariser, l'editor del Tu Diràs i la Marta Ramon de l'equip del Barça juga a RAC1. Abans, a les 8 tocades, parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, entre mans dues patates calentes, d'una banda les crítiques per les restriccions que va imposar i les alertes que va enviar per prevenir unes pluges que al final no van descarregar amb tanta força com s'esperava, i de l'altra per la decisió del seu número 2, el director general de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, de presentar la dimissió per sorpresa a mitja legislatura. Avui, que també tenim novetats del crim de Manresa, els dos joves que els Mossos van detenir ahir han quedat en llibertat amb càrrecs. La fiscalia demanava que els tanquessin en un centre juvenil, igual que els dos primers detinguts, però el jutge els ha acabat imposant un tractament terapèutic i prou. I amb el Joan Ferrer i el Dieling, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
3: Sí, que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha promès aquesta matinada $5.000 a cada adult nord-americà si els republicans guanyen les eleccions de mig mandat, que es faran el 3 de novembre. Ho ha dit durant la seva intervenció a la convenció que el partit fa a Dallas.
4: Because we've done so well, and because our country...
5: Com que ens ha anat tan bé i el nostre país està guanyant tants diners, us faig aquesta promesa. Si els republicans guanyen la Cambra de Representants i el Senat, tots dos, gràcies al nostre èxit econòmic, pagaré a cada ciutadà adult dels Estats Units $5.000.
4: For $5,000.
3: És un intent a la desesperada de Trump perquè els sondejos no són de moment prou bons pels republicans, però el magnat ho ha justificat dient que els Estats Units se n'aniran a l'infern si perden aquests comicis.
0: Déu-n'hi-do. Però Donald Trump també ha confirmat que li canviarà el nom a l'estret d'Hormuz. Com es dirà? Doncs estret de Trump.
3: Sí, el president nord-americà ha tret pit d'haver-li canviat ja el nom al llac Ontario, al Canadà, per dir-li llac Amèrica. Trump ha dit que, per molt que pesi als iranians, l'estret d'Hormuz es dirà estret de Trump.
4: We control... The Hormuz Strait. I think we should...
5: Controlem l'estret d'Hormuz. Crec que l'hauríem de rebatejar i dir-li l'estret de Trump. N'he de treure alguna cosa de tot això. Senyores i senyors, tinc un anunci. Li direm estret de Trump. I estic segur que els líders iranians estaran encantats amb això.
4: Trump, Strait, and I'm sure the Iranian leadership will be thrilled with that.
3: Després de gairebé dues hores de discurs, Trump ha assegurat que els republicans faran Amèrica forta, saludable, rica, orgullosa, segura i també gran una altra vegada. I com és habitual en ell, ha marxat ballant al ritme dels Village People.
0: Tot això ha estat aquesta convenció republicana a Dallas. Mentrestant, a Nova York, més de 100.000 persones han firmat un manifest per demanar a l'alcalde Zohran Mamdani que no assisteixi a la commemoració dels 25 anys de l'11 de setembre.
3: I és que argumenten que aquesta commemoració dels atacs serà un acte molt solemne, no hi haurà discursos. Tot està centrat, de fet, en el record de les víctimes d'aquella matança i els familiars consideren que la presència de Mamdani, el primer alcalde musulmà de Nova York, tensa i divideix aquesta cerimònia. Però Mamdani ja ha insistit que hi anirà.
0: De fet, una de qui donarà suport a aquestes més de 100.000 persones és l'exalcalde de Nova York.
3: I també exadvocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, que ha comparat Mamdani amb els terroristes. Segons Giuliani, els actes de demà només hi han d'anar els que, com ell, són novaiorquesos de socarrel.
0: Sobre la crisi Ceuta, els documents desclassificats pel CNI confirmen que van advertir al govern d'Espanya que hi havia crides a una entrada de migrants per terra i per mar a Ceuta el dia 30 de juliol.
3: L'avís es va emetre des del Centre Nacional d'Intel·ligència, des del CNI, a través de WhatsApp, i parla d'una crida a través de grups a les xarxes socials en què hi havia unes 180.000 persones. Aquesta nit Miguel Ángel Pérez s'ha queixat que no tenien tota la informació i que, per tant, no es podia preveure la dimensió de l'assalt.
2: Si el CNI tiene una información de ese nivel, no se le transmite a un delegado del gobierno. Eso se tiene que transmitir al ministro del Interior, al secretario de Estado, ministro de Defensa, al GEMAT, pero no a un delegado del gobierno que no tiene esas competencias.
3: Cap dels arxius desclassificats, però, permet concloure si les autoritats marroquines van orquestrar o no aquest assalt.
0: Anem al futbol perquè el Barça també goleja la Champions. Ahir va guanyar 5-1 al Feyenoord en el debut a la màxima competició europea.
5: Sí, l'equip de Hansi Flick goleja i il·lusiona parts iguals. En 5 partits ha marcat 22 gols i només n'ha encaixat 4. Ahir, a més, va anar per feina. Rafinha, amb un gran gest tècnic, va fer el primer gol només començar i Adeyemi va marcar el segon amb un gran xut des de fora de l'àrea. Un altre cop Rafinha va veure porteria a la segona meitat. Lamine Yamal va fer el quart falta directa i Gabriel Jesús va estrenar-se com a golejador després de rematar de cap una centrada precisament de Lamine Yamal. Per cert, que Lamine va posar-se el braçalet per primera vegada, el braçalet de capità, quan Hansi Flick va canviar Rafinha a 20 minuts pel final. Flick creu que Lamine ha de guanyar peti qui peti la pilota d'or.
6: Of course, is my player. Is a player from Barça.
7: Esclar, és el meu jugador, és jugador del Barça, i crec que es mereix guanyar la pilota d'or. Per mi és genial, un jugador excepcional, ho podeu veure cada partit. És especial, ningú fa les coses com ell, i crec que se'l mereix.
6: And I think he deserved it.
5: Per cert, que el postpartit també va estar marcat per unes disculpes a Rodri, a l'afició del València. El motiu és que les càmeres del dia després de Movistar el van enxampar a la banqueta de Mestalla l'altre dia, dient a Pau Cubarsí que l'equip de Corberan era molt dolent. Doncs bé, ahir Rodri va dir-ne això.
8: Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo, todo lo contrario. Eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada, que de ahí creo que todos deberíamos aprender un poco más, que es verdad que se sacan las cosas un poco de contexto a veces.
5: El Barça torna a València aquest diumenge, en aquest cas al Camp de Llevant, a 16:45 en partit de Lliga en directe a RAC1.
0: Esta manía de dir a los que se han sentido ofendidos. Mania, tu. Del debut de tot i això, Miguel, aquesta cosa de captar la gent, per molt famosa que sigui, per molt jugador que sigui, d'allò als vestidors, i això fa anys que dura. Anys. Però, en fi, del debut del Barça a la Champions, avui Deco al món a RAC1, a partir d'12:15 s'afegiran la conversa a l'Aleix Pariser i la Marta Ramon. Què més tenim, Albert?
5: Doncs que més enllà del Barça, i a la nit a la Champions també es van jugar Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. Julián Álvarez va ser titular i, de fet, va fer l'assistència del gol de Marcos Llorente. PSG 6, Slovan de Bratislava 1. Ferran Torres va fer un hat-trick. Nàpols 0, Arsenal 1. I Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1. I avui, de manera excepcional, perquè és la primera jornada, encara hi ha partits de Champions per jugar. Entre els més destacats n'hi ha dos, Bayern de Múnich, Bodo Glimt, i Como Leipzig. La jornada, novament, en directe a RAC1 des de 8:45.
0: Mira que bé. I pel que fa a la resta dels esports, tenim alguna cosa més?
5: Sí, doncs mira, ja aquí som. El Barça d'handbol ha començat la defensa de la Champions amb victòria i va guanyar de 9 gols l'Horus de Dinamarca. En bàsquet, la Lliga Catalana ha començat amb victòria del Lleida sobre la Penya i també de l'Andorra sobre el Manresa. I dic que avui és un dia clau a la Vuelta a Espanya amb una contrarrellotge individual. Enric Mas continua el líder amb més de 2 minuts de marge sobre Félix Gall i Roglic. L'equip de Mas al Movistar assumeix perdre 1 minut i mig avui respecte de Roglic, un especialista en les contrarrellotges, però no vol cedir ni un segon més.
0: de l'episodi de pluges d'ahir, el govern de Catalunya s'ha endut una bona quantitat de crítiques per les restriccions imposades.
3: Sí, el temporal va fer menys mal del que s'esperava. De fet, les tempestes que havien de descarregar el Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental van passar de llarg i Protecció Civil va aixecar les restriccions 5 hores abans del que estava previst. Tot i això, els ruixats sí que van deixar grans quantitats d'aigua a l'interior. A Vilallonga de Ter, per exemple, al Ripollès es van acumular fins a 136 litres per metre quadrat, o a Ripoll mateix, 110. També al Pens, al Lluçanès, en van caure 94. A ciutats com Sitges o Barcelona es van acumular fins a 52 litres i Protecció Civil defensa que l'avís, per tant, era necessari perquè la previsió apuntava a pluges molt intenses en les quatre comarques on s'hi va imposar aquesta alerta.
0: A parlar del temps.
9: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Aviam. Abel, comencem perquè tots aquells que marxin de pont poden estar tranquils. Bueno, pont no, tres dies consecutius de festa, poden estar tranquils, no?
10: Sí, sí, sí. Mira que ho hem fet bé perquè he tingut aquest canvi de temps a mitjans de setmana que ens ha portat tempestes un dia, ens ha fet fora, ha foragitat la calor desfermada de dies enrere i ara els pròxims dies, temps tranquil, no s'esperen precipitacions, no s'esperen tampoc doncs, grans ventades, tot i que avui encara amb tramuntana moderada cap a l'Alt Empordà, i tampoc grans calorades. Sí que, de mica en mica, els pròxims dies farà cada dia una mica més de calor. Avui ja mateix, en molts casos, una mica més de calor que ahir, però en cap cas parlem de temperatures disparades ni avui ni els pròxims dies. Però això sí, les nits, doncs fredes, en molts casos. Ara mateix convé abrigar-se en sortir de casa perquè les temperatures fins i tot ronden els 15-16 graus en punts de la costa i tenim algunes glaçades a les valls del Pirineu, un racó, per exemple, de la Cerdanya. Les properes nits, una mica menys fredes, però en tot cas dormirem bé tapats a la costa, on hem baixat dels 20 graus després, en alguns casos, de pràcticament 3 mesos sense fer-ho, i de dia una mica més de calor, però, com dèiem, calor molt continguda i sense pluja.
1: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
11: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
1: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Per cert, a les 7 i 12 minuts, una rectificació d'un resultat que hem dit abans, el Quitzas Manresa va guanyar a l'Andorra, no al revés, no va ser l'Andorra qui va guanyar el Quitzas Manresa, 83-74, al Morabanc, Andorra. I més coses, el Departament d'Interior treu ferro la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos i nega cap crisi al govern català.
3: Trapero va ser un dels fitxatges estrella de Salvador Illa i ha plegat dos anys després del seu nomenament. Però el govern no vol sentir a parlar ni de polèmiques ni d'especulacions i assegura que ho deixa córrer per motius personals, tot i que les discrepàncies en els últims anys entre el major i la consellera Núria Parlon havien estat evidents. El nou director general de la policia serà el comissari Ferran López, antic home de confiança de Trapero, i la nova comissària en cap serà Sílvia Catà.
0: I Trànsit estudia el model neerlandès de peatge sense barreres i tarifa modulable davant del col·lapse de vies com l'AP7.
3: Sí, segons explica avui La Vanguardia, els vehicles incorporarien un aparell que permetria sumar els quilòmetres i emetria la factura. El preu també variaria en funció del pes del vehicle i de les emissions de CO2. En una primera fase, aquí només s'aplicaria als camions i de mica en mica s'hi anirien incorporant els cotxes. La tarifa modulable permetria distribuir vehicles cap a vores vall, més barates o fins i tot de franc, de manera que s'alleugerissin els grans embussos que es viuen dia a dia a la P7.
0: Està bé.
3: Sí.
0: No, sí, a mi aquestes coses em semblen molt bé. Després passen altres coses, com perquè, per exemple, si tu surts dels túnels de Vallvidrera direcció, per exemple, cap amunt, direcció cap a Manresa, més enllà del peatge del túnel de Vallvidrera, els altres no es pots pagar. Amb això que en diuen ara contactless, amb el mòbil, no pots pagar. O sigui, ja pots fotre totes les coses modernes que vulguis, que si després, a l'hora de la veritat, la gent ja pràcticament... O sigui, amb caixa, pràcticament la gent no hi va. Amb diner efectiu no hi va. I amb targeta de crèdit... Perquè ara la majoria de gent, o molta gent, paga amb mòbil. Doncs, en aquests peatges de les fonts, per exemple, no es pot pagar...
3: No es pot.
0: Clar, llavors anem a la P7 i volem fer tot això. Però està molt bé, eh? Està molt bé. Ara, quan seria això? Quin any seria això?
3: No, ho estan estudiant. És una de les possibilitats que té trànsit damunt la taula.
0: Pel que fa al crim de Manresa, el jutge ha deixat en llibertat els dos menors que els Mossos van detenir dimarts.
3: Tots dos tenen 16 anys i, tot i que han quedat en llibertat vigilada, hauran de fer tractament terapèutic. Això malgrat que la Fiscalia de Menors demanava que els internessin en un centre juvenil, igual que els dos primers arrestats. La policia el relaciona amb l'assassinat del Carles, l'home de 45 anys, apunyalat l'últim dia de festa major a Manresa.
0: I sobre el fiasco de les proves PISA, el president Illa ha confirmat que donarà explicacions al Parlament el pròxim 23.
3: De fet, és un dimecres, en una sessió que començarà a les 9 del matí. Ho farà Illa, vol explicar a la cambra què ha fallat en aquestes proves, començant per l'elaboració de la mostra i les mesures que s'han pres per evitar que torni a passar.
0: I OpenAI, l'empresa que va crear el ChatGPT, ha comunicat que ha resolt un dels anomenats 6 problemes del mil·lenni, que fins avui no tenien solució.
3: Sí, la companyia assegura que un dels seus models d'intel·ligència artificial ha resolt el problema de Navier-Stokes, una de les equacions més complexes de la física matemàtica que s'han creat mai. Planteja si el moviment suau d'un fluid, com l'aire o com l'aigua, es pot col·lapsar en 3 dimensions. Però dos científics han sortit al pas d'aquest descobriment i han acusat l'empresa de plagi. Segons el Wall Street Journal, el matemàtic Tristan Buckmaster ha assenyalat OpenAI per haver fet servir un treball que havia fet ell i que estava molt a prop de resoldre el problema. La companyia hauria agafat els avenços d'aquest matemàtic sense consultar-li i la intel·ligència artificial hauria estat capaç de solucionar aquesta equació gràcies a la feina, doncs, d'una persona.
0: I per cert, ja que parlem de tecnologia, Apple ha presentat el primer iPhone que es plega.
3: Sí, es diu iPhone Duo i és el primer dispositiu de la marca que pot ampliar i reduir l'espai de la pantalla. Es podrà reservar d'aquí a un mes i arribarà a les botigues a finals d'octubre. Però si el voleu comprar us haureu de gratar la butxaca i força. El model més barat costa més de 2.300 euros i el més car arriba als 2.800.
0: A Barcelona, Collserola continuarà tancada com a mínim 3 mesos més pel brot de pesta porcina.
3: És a dir, que per entrar al parc caldrà esperar com a mínim fins l'any que ve. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, confirmava ahir a 3CAT que s'arribarà a l'any de restriccions, que recordem, van començar al novembre.
12: El país s'hi juga molt i no hem acabat. No podem donar un missatge de que s'ha acabat la crisi i que es pot accedir al medi natural. Per seguretat de les persones, per seguretat de la crisi sanitària, per no transmetre el virus, per no espantar els animals, necessitem, si us plau, mantenir aquestes restriccions durant almenys aquests 3 mesos més.
3: Ordeig diu que encara hi ha uns 200 senglars infectats a la zona.
0: I atenció, perquè després de la vaga dels professors, arriba ara, per enèsim cop ja, la vaga dels metges.
3: Sí, ara el sector sanitari ha convocat una aturada indefinida a tot l'Estat. A partir del mes que ve, en els propers dies, anunciaran el dia exacte. Es tracta d'una protesta pel nou Estatut Marc que ha aprovat el Consell de Ministres i que afecta directament els professionals de la sanitat pública. Així ho van acordar ahir 7 sindicats de metges des de Madrid. Entre ells hi havia, però, metges de Catalunya que s'ha sumat a la iniciativa.
0: I obrim ara el suplement cultural d'aquest cap de setmana llarg perquè avui comença la Fira Tàrrega.
3: La ciutat es converteix en la capital de les arts escèniques. Sota el leitmotiv Celebrem comença la 46a edició de Fira Tàrrega, una edició de rècord, amb 1.300 professionals inscrits i amb 182 funcions programades a càrrec de 56 companyies diferents.
0: Escolta'm, el videoclip és una meravella i la cançó està molt bé, perquè tenim una novetat musical, Els Amics de les Arts. Best.

0: llit.
1: Bé, es veu la imatge d'un... aixecant un castell davant de les escales de la catedral de Girona en un videoclip magnífic, i per això és que han fet els Amics de les Arts d'aquesta cançó nova, que es diu Encara som aquí, que és el segon avançament del seu nou disc, que, recordem, els Amics de les Arts publicaran l'any que ve.
2: Jordi, ara que parlàvem de Senglars, que tenim una última hora, de que està interromput el servei a la R6 de Ferrocarrils de la Generalitat, és la línia Llobregat-Anoia, funciona entre Plaça Espanya i Masquefa de moment i entre Piera i Igualada. Està interromput per què? Doncs perquè hi ha hagut un atropellament d'un porc senglar i doncs han de fer uns protocols de bioseguretat per poder restablir el servei.
1: Uns protocols de bioseguretat?
2: Això em diu en Jordi Ramos.
1: Perfecte. Si ho diu en Jordi Ramos, senyal que és mentida. Veritat, clar, sí,
2: no, que l'informa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya és veritat i heu de saber que hi ha aquesta restricció en aquesta línia.
1: Això estem parlant de la línia...
2: La línia R6, que és la que connecta Llobregat a Noia.
1: Bueno. En fi, són les 7 i 19 minuts. Anem al tren.
3: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: Això, a comptar cotxes, vinga.
4: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
1: Anem a comptar cotxes, com deien, des del RAC, allà, com cada matí, el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous de moment amb un autocar avariat a la C32 a l'altura d'Alella en direcció a Barcelona, que talla un carril de circulació i provoca 2,5 quilòmetres de congestió. També tenim una avaria a la ronda de dalt, a la B20, que en sentit sud doncs talla un carril de circulació i complica encara més aquest trànsit. Per altra banda, també tenim cues habituals cap al nus de la Trinitat, amb retencions que arriben sobretot per la C58 en els seus últims trams. De retruc tot plegat, doncs també deixa afectacions a la B20, però també a la Ronda Litoral, la que a hores d'ara pateix lentitud de fins a 4 quilòmetres entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat. Al Vallès també es fan retencions de 2 quilòmetres en sentit sud a la C-17 a Parets del Vallès o a la AP-7 amb lentitud intermitent a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Per últim, des del Llobregat també tenim cues per la B23 des de Molins de Rei o també per la A2, en aquest cas des de Sant Vicenç dels Horts, tot plegat en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
1: I el diàling. A les 7 i 21 minuts. Hola, Joan Ferrer, bon dia.
8: Hola, bon dia. En les últimes hores ha plogut, sí. Però no ho ha fet com plovia als concerts de la soprano Maria Callas.
9: Abramovic explica què és el que la fascina de Callas.
10: Really... Una cosa que em fascina d'ella és la barreja entre fortalesa, carisma i fragilitat. Quan sortia a saludar el públic, era com si rebés una pluja daurada.
11: La revolució sexual.
10: Com si rebés una pluja daurada.
12: Que fuerte, que fuerte!
8: Veus? Quan parlaven d'una gran pèrdua del món de l'òpera, no només es referien a la seva mort.
1: Bo, eh?
8: I no hi havia alarmes allí, eh?
1: Com?
8: Vull dir que rebies la pluja daurada així, a rec.
1: Hòstia, tu. Quin nivell.
8: Però per què m'hi poses, Jordi? Per què m'hi poses?
1: 8 minuts i 2:15.

0: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 4 minuts i 8:15.
0: Cada dia una idea.
1: Aviam què li passa avui pel cap al Xavi Puig.
2: Celebrar la Diada Nacional de Catalunya a Extremadura. Idea boja avui, eh?
1: I la proposta de cada matí, la d'aquest dijous, del Pep Prieto.
3: Demà farà 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre a Nova York, de les pel·lícules que han explorat les seves seqüeles emocionals. En algun racó de la memòria és una de les més interessants. El protagonista es retroba amb un vell amic que sembla viure al marge de tot i de tothom. Quan descobreix que va perdre la seva família als atemptats, s'entesta a aconseguir que recuperi les ganes de viure. Un material com aquest podria haver donat peu a un drama molt manipulador, però el director Mike Binder sap fer detonacions controlades gràcies a la seva sensibilitat i a una excel·lent parella protagonista formada per Don Cheadle i Adam Sandler. Trobareu En algun racó de la memòria a Netflix.
1: I obrim el Santify. A 3 minuts per 8:15, escoltem la cançó que ens proposa, com cada matí, el Santi Balmes. Bon dia.
4: Molt bon dia, Catalunya. Un home anomenat Dale Decker va explicar que patia una síndrome que li provocava orgasmes involuntaris, arribant a tenir-ne desenes al dia. Una situació que, lluny de ser agradable, li va arribar a impedir portar una vida normal. Una prova més que la diferència entre el paradís i l'infern de vegades és simplement la freqüència. El Santify d'avui és I Just Don't Know What To Do With Myself, dels White Stripes.

0: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Que Donald Trump ha intentat subornar els ciutadans dels Estats Units per guanyar les eleccions de mig mandat. Ha promès que si els republicans tenen majoria al Congrés i al Senat, regalarà 5.000 euros a tots els adults del país.
3: Més de 100.000 persones han demanat formalment a l'alcalde de Nova York que no assisteixi als actes dels 25 anys de l'11S. Creuen que Zoran Mamdani centrarà massa l'atenció i que val més que es quedi a casa.
2: A aquesta hora no circulen trens de la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà. Hi ha servei alternatiu per carretera. Els ferrocarrils, els servei a la línia R6 només funciona de Plaça Espanya i Masquefa i entre Piera i Igualada per l'atropellament d'un porc senglar.
3: I el CNI va alertar de les convocatòries per travessar la frontera de Ceuta, però no podia calibrar-ne la gravetat. La Moncloa insisteix que no es podia preveure i els documents publicats tampoc aclareixen si al darrere hi havia el Marroc.
4: Els esports del Barça debuta a la Champions amb una golejada 5-1 contra el Feyenoord al Camp Nou. Aquest matí en parlarem d'això i del mercat d'estiu amb el director de futbol del club Deco aquí al Monarracú. Mentrestant, el PSG va golejar 6-1 l'Slovan de Bratislava i és líder provisional, mentre que l'Atlètic de Madrid va perdre 2-1 al camp del Liverpool amb Julián de titular.
0: I el temps.
5: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Amb l'Abel Caral. Bon dia, Abel.
6: Bon dia. Abriguem-nos, hem sortit de casa, si encara no ho heu fet, perquè les temperatures doncs, no tenen res a veure amb les de fa uns dies, fins i tot amb alguna glaçada feble a algun punt del Pirineu, i 10, 12, 14, 15 graus a molts punts de l'interior. Hem baixat per fi dels 20 a la costa, on també convé abrigar-se. De dia, però, en molts casos farà una mica més de calor que ahir, tot i que reculen una mica els termòmetres a la plana de Lleida i a la Vall de l'Ebre. En tot cas, calor continguda avui i els pròxims dies, no plou enlloc ara mateix, ni ho ha de fer tampoc al llarg d'aquest dijous, tampoc demà per la diada, ni tampoc al cap de setmana.
7: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Perfecte, aquí el tens.
7: Ja?
8: Ja.
7: Sí?
8: És així.
7: De debò?
8: I tant, de debò.
9: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire. Abel.
6: Que després del canvi de temps d'ahir i les precipitacions, és bona o raonablement bona a Catalunya. Només trobem un gomet groc per regular, la qualitat de l'aire regular, a Montcaia Reixac per presència de micropartícules.
10: 15:40, seu central de l'equip estalvi de Naturgy. Senyora rentadora.
11: Diguin, diguin, diguin.
10: Què fa?
11: Jo res.
10: Se'n riu de mi?
11: Mai.
12: Crec que està fent servir el mode eco.
11: Clar, així estalvia un 33%.
10: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
13: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
14: Fiat us ofereix aquest espai.
0: A comptar cotxes des del RAC, com tots els matins. Ferran Aràndic al capdavant. Bon dia.
15: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous. A hores d'ara amb 3 avaries actives. Tenim un autocar avariat a la C32 a l'altura de l'Ella, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació. La segona ha estat a la B20 a la ronda de dalt, que en sentit sud també talla un carril. I la tercera, doncs fa uns minuts a la AP7 a l'altura de Salt, on es talla també un carril en sentit sud, tot plegat en direcció a Barcelona. Per altra banda, també tenim retencions habituals cap a la capital catalana en tot el nus de la Trinitat, amb retencions intenses per la C58 des de Sant Quirze del Vallès. També pels túnels de Vallvidrera en els últims 2 quilòmetres d'entrada a la ronda de dalt, també a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, i precisament al vessant Llobregat també en direcció a Barcelona hi ha retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
16: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
17: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
18: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 3:45 de 8 del matí. Aquesta hora, com sempre, obrim el diari del Món a RAC 1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
19: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
20: Bon dia.
0: Sergi Ambudio, bon dia.
21: Bon dia.
0: La desclassificació dels documents del CNI sobre la crisi a Ceuta és el gran tema del dia a les portades dels diaris, mentre alguns els llegeixen com la constatació que la Moncloa ja estava avisada i va fallar en protegir la frontera, d'altres creuen que les alertes eren molt difícils de calibrar.
1: Sí, El Mundo, a l'editorial, aplaudeix la transparència de la Moncloa, però afirma que els informes són d'una contundència inqüestionable. El govern espanyol va ser advertit repetidament. Assegura que Pedro Sánchez i Grande Marlaska queden retratats i que han protagonitzat un exercici d'ocultació, mentida i negligència evident.
19: A la contra de la Razón, Francisco Maruenda sosté que el relat sanchista és una enorme mentida perquè el CNI va avisar. Escriu, aquella realitat objectiva demostra la inacció, indolència, incompetència i ineptitud de Sánchez i també del seu equip, i afegeix, a qualsevol democràcia fa dies que els responsables de la invasió haurien dimitit.
20: En aquesta línia, el diari Ara és molt contundent, diu, els avisos del CNI retraten el govern espanyol, es pot afirmar al 100% que van ser alertats d'una entrada massiva. Argumenta el diari que hi havia motius més que de sobres per activar reforços i preparar-se pel pitjor, i conclou que la Moncloa es va veure superada.
1: També en aquest sentit, El Confidencial titula «Els papers del CNI despullen el govern espanyol i reforcen la credibilitat i soledat de la ministra de Defensa, Margarita Robles».
19: En canvi, a La Vanguardia titulen l'editorial amb un avís que no va ser suficient. Defensen que els documents no induïen de manera inequívoca a ordenar un desplegament excepcional, tot i això sí que apunten que tenien indicis eloqüents per pensar que podia passar.
20: Una mica en aquesta mateixa línia, El País argumenta a l'editorial que els documents no aporten una resposta taxativa i definitiva sobre si la Moncloa havia rebut una alerta o no. Creu que ningú hauria pogut anticipar el volum de gent ni les dimensions de la crisi. Ara bé, El País admet que no era cap secret que Ceuta vivia una pressió fronterera inusual i que venia quelcom extraordinari.
0: L'altre gran tema d'aquest dijous, sens dubte, és la dimissió del major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. La majoria dels diaris destaquen les discrepàncies amb la conselleria i ja es fixen en el seu relleu.
1: A La Vanguardia, el director Jordi Juan parla d'una dimissió inoportuna. Apunta que Trapero és un policia de fortes conviccions i que potser la funció política que tenia requeria d'una ductilitat i d'una cintura que ell no tenia, i acaba elogiant el seu substitut. Diu, Ferran López és un brillant policia.
19: A l'Ara, Aleix Moldes titula el gran fitxatge de Salvador Illa que no s'entén amb els polítics. Apunta que ja fa temps que Trapero i Parlon no s'avenen ni en les decisions de fons ni tampoc en el dia a dia. De fet, assegura que la convivència entre tots dos era cada cop més complicada de gestionar, sobretot perquè Trapero prenia decisions de manera unilateral.
20: A l'editorial del Periódico són molt crítics amb Trapero. Diuen que ha convertit el cos policial en una estructura impenetrable que controla amb mà fèrria i estil capdillista, i asseguren que mai no accepta un correctiu en els seus errors. Tot plegat és un estil de direcció que el diari diu ha acabat dividint el cos.
1: El Nació, Oriol Marc, diu que l'adeu de Trapero suposa una esgarrinxada pel govern i creu que retrata les dificultats per exhibir gestió justament quan s'arribi a l'equador del mandat d'Illa.
19: I en la mateixa línia, al Món.cat, Quico Sallés titula la crisi de Trapero acaba d'esberlar el relat de pacificació d'Illa.
0: Són les 7:38 minuts.
21: Cada tres infants a casa.

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
2: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
3: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
4: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
7: T'ha anat bé de gust la rutina?
6: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
7: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
11: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
10: Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure.
13: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
14: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
15: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
16: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
17: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
18: 3 minuts i 3 quarts de 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. Qui se li entrevessarà aquest matí al Xuxu?
19: Aquest matí els dirigents de Protecció Civil s'hi llegeixen diversos diaris editats a Catalunya. Per exemple, el periòdico destaquen que l'error en la predicció de pluja posi en dubte les restriccions. En aquesta línia, Jordi Alemany escriu al Punt Avui que ja poden anar enviant més alerts als mòbils, que ja estem tots prou alertats, que hi ha massa coses que fallen. I la Vanguardia destaca que la gent comenci a estar indignada.
18: Tetris guanya la partida a la Casa Blanca.
20: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
21: La setmana passada la Casa Blanca va presentar una pàgina web amb videojocs arcade en què, per exemple, es podia caçar immigrants. Entre aquests n'hi havia un anomenat Construeix el mur, molt similar al popular Tetris, en què els jugadors tenien la tasca de fortificar la frontera sud dels Estats Units. Doncs bé, l'empresa propietària del Tetris ha fet públic que no ha participat en aquesta iniciativa. Diuen que no hi han donat permís i que es prenen molt seriosament la infracció dels drets d'autor. Davant d'això, la Casa Blanca ha optat per retirar el joc. Ho destaquen avui el Der Spiegel o Le Monde.
22: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més, els teus avantatges amb IBP. Per això amplim els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb BP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions a IBP.es.
18: Martí Esteban, bon dia.
23: Bon dia.
18: Quina notícia falsa hem trobat avui dijous?
23: Que l'ús de pastilles anticonceptives provoca infertilitat a llarg termini, fins i tot quan es deixen de prendre. És el que asseguren diversos missatges a les xarxes socials, però és fals, tal com explica...

0: verificat, no hi ha cap evidència científica que aquests mètodes anticonceptius afectin la fertilitat un cop es deixen.
1: Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
1: Neixen les primeres 27 cries de l'únic niu de tortuga careta que s'ha trobat aquest any a Catalunya.
2: Sí, dimarts a la nit van començar a néixer les primeres cries de l'únic niu de tortuga careta detectat aquest any a Catalunya. A l'Estartit, de moment, n'han nascut 27 de manera natural després de prop de 2 mesos d'incubació i s'espera que els pròxims dies en neixin més. El niu tenia 71 ous i s'havia traslladat a una zona més segura de la platja. Per cert, l'augment de les nidificacions a Catalunya de tortugues està relacionat amb el canvi climàtic.
1: Marc Margarit, bon dia.
3: Bon dia.
1: Des de quan ens droguem? Ens droguem? Des de quan ens droguem?
3: Com a mínim, des de fa 25.000 anys. Segons un estudi, al Plistocè ja hi havia Homo sapiens... Al Plistocè ja hi havia Homo sapiens prenent estupefaents, concretament nous d'areca a Indonèsia, una de les substàncies psicotròpiques més populars del planeta encara avui. Ho llegim a diversos mitjans.
1: Bones notícies pels mandrosos. Entrenar només 3 minuts pot tenir més beneficis que entrenar una hora i mitja, veus?
4: Sí, sí, segons un estudi de la Universitat Rockefeller de Nova York, el cos presenta més beneficis per la sang i els òrgans després d'exercicis breus, però, això sí, molt intensos, que amb entrenaments llargs i moderats. Aquesta mena d'exercici, tan curt però intens, també pot frenar l'envelliment, n'informa Washington Post.
1: Veus que bé. I aquí demana un favor la Vanguardia?
5: A Pep Guardiola. Li diu, Pep, porta'ls. El diari es refereix als Oasis, amb qui l'exentrenador del Manchester City té relació. La Vanguardia diu avui que és d'esperar que Guardiola empenyi perquè la banda visiti Barcelona i de passada pugui anar al Camp Nou per tornar a veure jugar Rodri.
1: Potser en lloc de parlar en futur ja poden parlar en passat. Barcelona munta una de les millors festes de la cervesa d'Europa.
3: Sí, segons una enquesta de l'empresa Winebox, l'Oktoberfest entra en el top 10 europeu perquè, diu, entre els joves barcelonins ja s'ha convertit en una festa gairebé tan popular i bulliciosa com a les principals ciutats d'Alemanya. La classificació, evidentment, l'encapçalen Múnic i Berlín.
1: Per cert, Martí, que Girona això nota l'efecte McClang, oi?
0: Sí, és el gran fitxatge de la temporada del bàsquet Girona, que els ha fet créixer en un 36% els seguidors a Instagram, on ja superen els 46.000. McClang és una estrella internacional que destaca per haver guanyat 3 vegades el concurs d'esmaixades de l'NBA i 2 vegades l'MVP de la segona divisió nord-americana. A més, el Girona també ha notat els beneficis del fitxatge de Hassel Pérez, molt conegut a la República Dominicana. Ho explica el diari de Girona.
1: I el que noten d'augment són les borses, també, però en aquest cas en negatiu per culpa de la tensió a l'Orient Mitjà.
6: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
3: L'escalada verbal entre els Estats Units i l'Iran s'ha traduït en les darreres hores en una caiguda dels mercats europeus, coincidint amb una nova pujada del preu del petroli. L'IBEX 35, l'índex bursari espanyol, ha caigut un 1,5% en l'última sessió, la baixada més pronunciada des de fa més d'un mes. Ara se situa en els 19.695 punts. Ho explica l'Espanyol.
7: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar la plaça del CAP.
8: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
9: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: Vinem a les xarxes.
10: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
1: Guillem Tarrés, bon dia.
11: Bon dia. Alguns creadors estan intentant arribar fins a pobles indígenes que viuen completament aïllats per ser els primers en gravar-los. De moment hi ha pocs casos confirmats, però les organitzacions indígenes ja ho consideren una amenaça emergent i vigilen una dotzena de comptes que publiquen sobre aquests pobles i que sumats superen els 40 milions de seguidors. Per exemple, hi ha el cas d'un jove nord-americà que va entrar il·legalment a l'illa de Sentinel del Nord, a l'Índia, amb una GoPro, un coco i una llauna de Coca-Cola que volia oferir als habitants com a símbol de modernitat. Volia aconseguir les primeres imatges en 4K, però no va trobar ningú i el van acabar detenint. Les organitzacions indígenes alerten que, a banda de la falta de respecte en tots els sentits, el contacte podria introduir malalties contra les quals podrien no tenir immunitat. Són comunitats que han decidit viure aïllades. Que ningú les hagi gravat encara no vol dir que algú ho hagi de fer.
10: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
1: Anem als esports. Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
12: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
1: Evidentment, la golejada de 5-1 del Barça al Feyenoord, el debut a la Champions, impressiona avui els periodistes.
12: Sí, Santi Noll escriu a Mundo Deportivo que el Barça no és només un equip en punteria, sinó que té la capacitat d'elaborar futbol per definir el final. I afegeix, és difícil pel Barça que no li marquin a Europa, però amb una mitjana de gairebé 5 gols per partit no hi ha cap problema. El Diari Esport, Joan Vehils, apunta que Lamine i Rafinha han fet oblidar Lewandowski, Ferran Torres i fins i tot Julián Álvarez. A La Vanguardia, Joan Jupallàs afirma que el Barça de Hansi Flick és un espectacle. Diu que entra al camp com si degués diners a la gent i afegeix que no hi ha un minut avorrit ni especulatiu en la seva manera d'entendre el futbol. El País, Ramon Bes elogia Rafinha, diu que el brasiler és ara la bandera del Barça, que ataca i defensa, corre i frena, acaba i remata les jugades com dicta el seu capità, i hi coincideix Oriol Tortajà de l'Esportiu, que conclou que Rafinha no figuri ni tan sols entre els 30 finalistes de la Pilota d'Or, fa mal d'ulls.
13: No vaig saltar mai en paracaigudes, ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
14: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
1: I la notícia freak.
15: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina aquest espai.
1: Jordi Saumell, bon dia.
16: Bon dia. Ara hi ha 4 tipus d'insectes que porten el nom de Taylor Swift. Un equip científic de Califòrnia ha batejat un nou gènere d'insectes herbívors d'Austràlia com a Swiftiphilus, en honor a Taylor Swift. Una de les investigadores va trobar que el color groc pàl·lid amb accents vermells d'aquests insectes de la família de les xinxes li recordaven la imatge icònica de Swift i ho va proposar als companys.
1: On ja salmó aquest matí?
16: A Page Six, que es fan ressò del malestar d'alguns espectadors del concert de Harry Styles ahir a Nova York, perquè l'entrada estava il·lustrada amb el dibuix del Empire State Building i amb un cotxe que travessava el cel. Alguns espectadors ho han trobat inapropiat, sobretot per la imminència dels 25 anys dels atemptats contra les Torres Bessones.
1: I avui, que Santa Obert és l'aniversari de...
16: El cineasta i escriptor David Trueba, saben aquell, Cuatro Amigos, que fa 57 anys, l'expilot de trial Jordi Tarrés, 60 anys, l'actor Colin Firth, El discurs del rei, El diari de Bridget Jones, 66 anys, i el músic José Feliciano, Para decir adiós, vida mía, fa 81 anys.
17: Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes. I així és com sona el teu cotxe amb la tornada a l'escola.
18: Només fins al 13 de setembre compra els teus pneumàtics exclusivament online a rodi.cat i gaudeix de fins a 40 euros de descompte en marques seleccionades. Consulta'n les condicions. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
1: I amb quina contraportada tanquem el repàs als diaris del món a RAC1 d'avui dijous, Marc?
3: La de La Vanguardia, que parla amb l'Andrew Funk, un emprenedor nord-americà resident a Barcelona que ho va perdre tot fa uns 10 anys. Després de quedar-se literalment al carrer, va fundar Homeless Entrepreneur, una organització que ja ha ajudat a tirar endavant més de 3.500 persones sense llar a tot el món. Diu, tirar endavant és passar de demanar a tenir alguna cosa per oferir.
19: Plutó!
20: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
1: 8 i les 8.
21: A Renfe, a partir d'ara, podràs portar amb tu el teu gos de fins a 40 quilos a pràcticament tots els trens i a totes les estacions del recorregut. Cada tren de Renfe reserva dues places específiques per ells, amb seient propi al costat de la finestreta. Només hauràs de presentar la seva documentació sanitària i complir unes normes senzilles perquè la convivència a bord sigui còmoda per a tothom. Comprar el bitllet ara és més fàcil. I a l'AVE, l'ABLO, l'Euromed, l'Intercity i l'Avant, el teu gos viatja amb kit inclòs. Tota la informació al web i a l'app de Renfe.

0: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
1: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
2: La veritat és que va sobre rodes.
1: Tan content estàs?
2: Això també.
1: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
3: ¿Tu hijo es miope? MioSmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
4: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
3: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
4: MioSmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
5: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
6: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wallet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
8: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
11: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
12: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
13: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori CERN.
14: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
15: 3 minuts i les 8.
16: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
15: Aviam amb l'Abel Espinosa quin terme nou podem dir avui en català.
17: Menjar ràpid en comptes de fast food. Temps enrere, el fast food es va arribar a adaptar al català com a menjar porqueria. Però entenc que els interessos comercials de les cadenes de restaurants, així com una adaptació més fidel al terme anglès, van fer que es descartés el concepte porqueria per un adverbi molt més neutre com ara ràpid. Per cert, del moviment antagonista slow food, en català en diem ecogastronomia o menjar lent. Així que tothom a taula, que sempre hi ha una primera vegada per canviar fast food per menjar ràpid.
11: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
12: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
15: 2 minuts i les 8.
18: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
15: Amb la Vinaixa.
19: Demà celebrem la nostra identitat, la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra diversitat. Un dia destacat en el calendari amb actes diversos al carrer, càntics, ofrenes, manifestacions i trobades familiars arreu de Catalunya. I, és clar, no hi pot faltar la música. Catalans i catalanes, visca Catalunya i bona diada amb la cançó Llibertat del raper Valle Valle. Escolteu bé la lletra.

0: Soc el Jaume Gallar, responsable de les finques d'en Batller Origen a Cabrera de Mar. Hi ha un moment de l'any en què el tomàquet és simplement espectacular, i aquest moment és ara. Els nostres camps del Maresme, el Baix Llobregat i el Penedès els estem collint en el punt òptim de maduració, plens de gust, aroma i color. Vine a descobrir la temporada del tomàquet en Batller Origen i deixa que sigui el gust qui decideixi.
1: A Batller Origen, el gust és nostre. RAC 1.
2: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
3: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
4: Són les 8 del matí, bon dia Catalunya.

0: Demà farà 25 anys de l'11 de setembre del 2001 i farem memòria. Tots els que avui tenim de 30 cap amunt, on sabem perfectament què fèiem aquell dimarts cap a l'hora de dinar, quan el món va canviar en directe davant dels nostres ulls i televisat. Recordem on érem, amb qui érem i qui ens va avisar. Recordem la primera imatge, el segon avió, el fum, les torres ensorrant-se i la sensació aquella que alguna cosa ja s'acabava per sempre. Demà des de Nova York tornarem a aquelles hores, farem un programa especial de 8 del matí a 12 del migdia, evidentment amb els ulls posats també a tot el que pugui passar a Catalunya, i tornarem a antena de 3 a 4 de la tarda, perquè recordeu que a 3 quarts de 3 i 1 minut hora catalana el primer avió va impactar contra la Torre Nord del World Trade Center. Ho explicarem en testimonis de primer nivell, amb persones que ho van veure, que ho van viure, que ho van patir i que encara avui han de conviure amb aquell dia. Avui fem el programa des del mòdul informatiu Stone, al costat del World Trade Center, amb els carrers de Manhattan davant nostre i sota la direcció tècnica del Xavi Cupido. Quan acabem, sortirem a enregistrar algunes de les entrevistes que sentirem demà, algunes de molt impactants, perquè hi ha dies que s'expliquen amb les dades i n'hi ha que només es poden entendre escoltant les persones que hi eren. Però avui també passen moltes històries. Moltes històries a Catalunya. Moltes. Ara de seguida les expliquem. I aquest matí entrevistarem una de les persones més buscades, més rastrejades i més aplaudides d'aquest estiu. Un home que ha treballat en silenci, que ha sorprès tothom i que encara deu guardar molts secrets per explicar. Teco, director esportiu del Barça. Avui cap a un quart de 12, aquí a RAC1. Són les 8:02. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous 10 de setembre del 2026.
2: Un dijous que comença amb fred, temperatures que conviden a abrigar-se. En molts casos, termòmetres que marquen ara mateix entre 10 i 15 graus a l'interior del país. Hem tingut alguna glaçada feble fins i tot a les valls del Pirineu i hem baixat fins als 15 graus en sectors de la costa. De dia, en molts casos, farà una mica més de calor que avui, però calor continguda, no s'espera pluja. El que sí que encara tindrem és una mica de tramuntana cap a l'Alt Empordà, que anirà a la baixa al llarg de la tarda.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que tenim dues avaries actives a hores d'ara. Parlem d'un autocar avariat a la C32 a l'altura de l'Alella, que en direcció a Barcelona, en sentit sud, deixa encara un carril de circulació tallat i provoca 3,5 km de retencions. La segona avaria ha estat a la AP7 a l'altura de Salt, que també en direcció a Barcelona obliga a tancar un carril i que provoca 1 km de lentitud.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ara de seguida repassem les novetats explosives que contenen els documents del CNI, de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil, que hi va desclassificar el govern d'Espanya per demostrar que no disposava de prou informació per prevenir l'assalt migratori a Ceuta del 30 i 31 de juliol. El problema és que avui la premsa els interpel·la de manera molt diferent. Alguns diaris donen la raó a la Moncloa, però n'hi ha d'altres, sobretot a Madrid, que culpen Pedro Sánchez d'haver ignorat els avisos que va rebre poques hores abans que es desfermés aquell tsunami migratori. Ara ho detallarem, però abans, atenció a la notícia que ens arriba dels Estats Units aquesta matinada. Donald Trump s'ha regalat un bany de masses en una convenció extraordinària del Partit Republicà a Dallas i les ha fotut pel broc gros. A les portes de les eleccions legislatives de mig mandat, el mes de novembre, que podrien deixar-lo tocat de mort políticament, el president dels Estats Units s'ha despenjat amb una proposta inversemblant: comprar el vot de la ciutadania, tal com ho heu sentit. Donald Trump ha anunciat a so de bombo i platerets que regalarà $5,000 a cada adult que visqui als Estats Units si reverteix els pronòstics de les enquestes i guanya aquestes eleccions de mig mandat del pròxim dia 3 de novembre.
4: Com que ens ha anat tan bé i el nostre país està guanyant tants diners, us faig aquesta promesa. Si els republicans guanyen la Cambra de Representants i el Senat, tots dos, gràcies al nostre èxit econòmic, pagaré a cada ciutadà adult dels Estats Units $5,000.
5: For $5,000...
0: Clar, jo pensava que això era broma. Quan aquesta matina s'ha sabut, pensava que era broma. No. És avui ja tota la premsa nord-americana ja va amb aquest tema, ja parla de que, efectivament, $5,000 per cada vot... Vaja, està comprant els vots directament. La promesa és absolutament irrealitzable, més. $5,000 per cada nord-americà adult equival a una suma astronòmica de 1 bilió, en ve de Barcelona, 1 bilió 348.000 milions de dòlars. Bueno, pràcticament el 20% de tot el pressupost del govern dels Estats Units. Però Donald Trump ha recorregut aquest esquer perquè li venen molt mal dades. El 3 de novembre els votants renoven tota la Cambra de Representants i un terç del Senat. Si el Partit Republicà retrocedeix i es queda llavors sense majoria, tal com auguren la immensa majoria d'enquestes, el president Trump tindrà un tram final del mandat complicat i se li pot fer molt farragós, marcat pels bastons a les rodes que el poder legislatiu posarà per poder bloquejar totes les propostes que faci. Anem cap a Dallas, a la seu d'aquesta convenció inèdita del Partit Republicà, amb l'enviat especial de RAC1, Javier de la Sotilla.
5: El president ha llançat aquesta promesa a la desesperada, però sap que és altament improbable que els republicans conservin la Cambra de Representants a jutjar per les enquestes i pel precedent històric que sempre castiga el partit al poder. És per això que Trump ha organitzat aquesta insòlita convenció a menys de 2 mesos de les eleccions, una reunió que se sol celebrar abans de les presidencials i que per primera vegada el Partit Republicà ha portat a la campanya de les midterm. A l'estadi dels Dallas Mavericks, al bastió conservador de Texas, tot girava entorn del president, les gorres, les camisetes, les pancartes i el marxandatge. Aquest és el missatge que vol enviar Trump als seus seguidors, que votin republicà sense importar qui es presenta en cada estat i districte.
6: So I'm asking you...
4: Així que us demano que voteu com si jo estigués a la papereta electoral, perquè sóc a la papereta de vot. I sóc només un cop més.
5: I això, el cert és que molts candidats republicans que se la juguen al novembre han decidit no assistir per desmarcar-se de Trump, un president que es troba en el seu pitjor moment de popularitat amb tan sols el 30% d'aprovació entre els ciutadans nord-americans.
0: Ara ho apuntava el Javier, tots els sondejos coincideixen que avui el llast més important del Partit Republicà de cara al 3 de novembre és el mateix Donald Trump. El president nord-americà arrossega uns índexs de popularitats ara molt baixos per culpa del fracàs de la guerra de l'Orient Mitjà, que han encarit com mai la factura energètica dels nord-americans. De fet, ahir el preu del barril de petroli es va tornar a disparar per sobre dels $100 per culpa de la represa dels atacs contra l'Iran. Però, com de costum, Donald Trump nega la major. Aquesta matinada ha reiterat que el règim dels ayatolars ja està derrotat i que ara fins i tot es pot permetre el luxe de canviar el nom del famosíssim ja Estret d'Hormuz.
4: Controlem l'Estret d'Hormuz. Crec que l'hauríem de rebatejar i dir-li l'Estret de Trump. N'he de treure alguna cosa de tot això. Senyores i senyors, tinc un anunci. Li direm Estret de Trump. I estic segur que els líders iranians estaran encantats amb això.
6: Trump, straight, and I'm sure the Iranian leadership will be thrilled with that.
0: El problema és que no saps separar el que és veritat i el que és mentida. Perquè, clar, després ha agafat el gustet això d'anar rebatejant estrets, golfs o llacs. Ara fins i tot diu que estudia reanomenar l'oceà Atlàntic o l'oceà Pacífic.
6: And fentanyl and other drugs come...
4: Tenim el fentanil i altres drogues entrant pels oceans i els mars, i el més important, pel golf dels Estats Units.
6: By the way, you know...
4: Per cert, ja sabeu que he fet oficial que el llac Ontario ara es diu llac dels Estats Units i ara podríem anar cap als oceans, com el Pacífic o l'Atlàntic. Podem tenir-los els dos? No, no crec que puguem tenir-los.
6: We can't have both. I don't think you can do both. That's too...
0: La seva obsessió per retocar els noms dels mapes també s'estén als estats dels Estats Units. Per exemple, no li agrada que el de Nou Mèxic s'anomeni així, Nou Mèxic. Donald Trump proposa que es passi a dir Nova Amèrica.
6: You have a neighboring state, New
4: Tenim un estat veí, Nou Mèxic, que crec que s'hauria de dir Nova Amèrica.
6: New America!
4: Nova Amèrica. A la gent li encanta aquesta idea. A l'esquerra radical segur que no, però a la gent li encanta. Els vostres veïns es diuen Nova Amèrica.
6: New America!
0: D'aquestes extravagàncies de Donald Trump en aquesta convenció extraordinària de Dallas, escoltem ara el comentari que assigna el periodista i col·laborador del Món RAC1, Toni García Ramon.
7: Les convencions són uns events estructurats per decidir els candidats que republicans i demòcrates presentaran a les eleccions. Però Trump, amb el mateix índex de popularitat dels Estats Units que tenia Richard Nixon després del Watergate, s'han inventat una a Texas per intentar influir els midterms, les eleccions de mig mandat, on es decideix el Congrés, el Senat i centenars de càrrecs estatals i locals. Més de 100 polítics republicans han decidit ni acostar-s'hi, mentre el president deixava diversos missatges, cadascun més delirant que l'anterior. 1. Feu com si el meu nom m'estigués a les paperetes. Nota, el seu nom no estarà cap papereta. 2. Serà difícil fer baixar el preu de la benzina abans dels midterms. Nota, fins ara deia que no estava cara la benzina. 3. Heu d'escollir entre sentit comú o comunisme. Nota, no, no són aquestes les opcions. I 4, donaré $5,000 a cada nord-americà adult si els republicans guanyen Senat i Congrés. Nota, ningú veurà ni un dòlar, excepte ell, guanyin o no. Per cert, avui torna a haver-hi convenció. I sabeu qui hi parlarà? Efectivament, Donald Trump.
0: Estarem pendents, doncs, també del que pugui dir aquesta nit Donald Trump, però lluny de Dallas, a Nova York, ja està tot a punt per commemorar els 25 anys dels atemptats de les Torres Bessones. L'Ajuntament i les associacions de víctimes han organitzat un acte unitari per recordar els gairebé 3.000 morts que van provocar aquells atacs, però algunes veus radicalitzades del Partit Republicà estan intentant dinamitar-lo. La més sorollosa és la de Rudy Giuliani, l'alcalde de Nova York, quan Al-Qaeda va atemptar contra les Torres Bessones. La de Giuliani era una figura pública i política que generava un gran consens als Estats Units, però els últims anys ha anat mutant i s'ha liat estretament amb Donald Trump i ha acabat fins i tot processat per intentar falsejar els resultats de les eleccions presidencials del 2020. Ara Giuliani torna a la càrrega amb una proposta islamòfoba. Exigeix a l'alcalde actual de Nova York, Zoran Mamdani, que demà no vagi als actes commemoratius perquè és musulmà, igual que els terroristes d'Al-Qaeda. Giuliani li va demanar en una entrevista al canal Ultra Newsmax.
8: No hi ha cap dubte que no hauria de venir. La realitat és que la cerimònia és per les famílies. Independentment del que vulgui dir, ell no està d'acord que l'atemptat de l'11S va ser un atac del terrorisme islàmic cap als Estats Units. Jo que hi vaig perdre amics i que sóc proper a les famílies de les víctimes, m'ofèn que vingui.
9: It offends me that he's coming.
0: Però Giuliani no s'ha quedat aquí. A les últimes hores ha anat encara més enllà i ha afirmat que Mamdani forma part d'un complot islàmic mundial per dominar el món occidental. Són acusacions sense cap mena de solta ni volta, però més de 100.000 persones s'han sumat a aquesta ofensiva i han signat una petició per intentar obligar l'alcalde de Nova York actual a quedar-se a casa demà. Més detalls amb el corresponsal de RAC1 Nova York, Martió.
10: Un grup de familiars de víctimes de l'11S ha aconseguit recollir més de 100.000 signatures per demanar a Zoran Mamdani que se salti l'acte oficial de demà al World Trade Center. La petició, que ha estat lliurada a l'Ajuntament, es basa tant en declaracions pròpies de Mamdani, que consideren massa toves amb l'extremisme, com en els seus vincles amb persones que tenen un historial polèmic amb el terrorisme. Per aquestes famílies, la presència de Mamdani apartarà el focus de la commemoració del dol a les víctimes. A la petició s'hi ha enganxat de seguida l'exalcalde i exadvocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, que ha arribat a l'extrem de comparar Mamdani amb els terroristes. Membres del consistori han acusat Giuliani d'atiar l'islamofòbia contra la comunitat musulmana, de la qual Mamdani forma part. Per la seva banda, Mamdani diu que participarà amb respecte a tots els actes que estan previstos per recordar els 25 anys de la tragèdia.
0: 2:15, ho dèiem a l'inici, el terratrèmol polític que ha desencadenat l'assalt migratori a Ceuta continua fent trontollar el govern d'Espanya i la Moncloa va desclassificar una quarantena de documents d'intel·ligència per apuntalar les dues tesis, que no tenia prou informació per preveure aquest tsunami migratori i, segona, que no hi ha proves que demostrin que al darrere hi havia el Marroc. Però el tren li pot haver sortit per la culata perquè cadascú interpreta els informes del CNI, de la policia i la Guàrdia Civil a conveniència. Només cal donar una ullada els diaris d'avui per adonar-se'n. N'hi ha que veuen avalades les explicacions del govern d'Espanya i d'altres que creuen que la coartada política de Pedro Sánchez s'ensorra. Tot depèn de com es llegeixin els missatges i els informes que el CNI va enviar a la Moncloa pocs dies abans de l'assalt. El Servei Secret Espanyol va advertir que s'estava coent alguna cosa? Sí. Va calibrar que tindria un abast descomunal amb més de 70.000 persones saltant la tanca en tot just 24 hores? No. Una lectura detallada i escèptica de la quarantena de documents desclassificats permet certificar que els cossos de seguretat de l'Estat van alertar d'un augment de les arribades irregulars ja des de primers de juliol, però també van fracassar a l'hora de calcular la dimensió i el potencial explosiu d'aquesta crisi. Una de les comunicacions desclassificades que més cua portarà són els missatges de WhatsApp que un agent del CNI va enviar al cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. El dia 29 de juliol, a les 2 del migdia, menys de 24 hores abans que comencés l'assalt, va escriure-li aquest missatge. En redes sociales hay un llamamiento para saltar por valla y mar mañana a las 20 horas aprovechando la fiesta del trono y que sus fuerzas y cuerpos de seguridad estarán liados. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores, para que te hagas una idea del alcance de la difusión. És a dir, l'avís hi era, però es pot considerar que un WhatsApp a la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta és una comunicació formal que hagi de posar en guàrdia tota la maquinària de Moncloa? Aquí ja hi ha més dubtes. De fet, el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, reitera que no.
11: Los traslados de información del CNI no se producen en la delegación del gobierno. Si el CNI tiene una información, como acaba de explicar el gobierno también en un comunicado, si el CNI tiene una información de ese nivel, no se le transmite a un delegado del gobierno. Eso se tiene que transmitir al ministro del Interior, al secretario de Estado, ministro de Defensa, al GEMAT, pero no a un delegado del gobierno que no tiene esas competencias.
0: De fet, aquest informe oficial, el CNI el va enviar a les autoritats del Marroc abans que a Madrid. El Servei d'Intel·ligència Espanyol els van remetre una carta per reclamar-los col·laboració per frenar el que semblava una amenaça creixent. Però, els dies 30 i 32 de juliol, va quedar clar que Rabat feien com si sentíssim ploure. Corresponsal de RAC1 a Madrid, a Didier de las Heras.
12: Si els documents desclassificats demostren que sí que hi havia alertes prèvies, en canvi, cap dels informes va preveure que entrarien desenes de milers de persones a Ceuta en un sol dia. El CNI va avisar la delegació del govern espanyol a la ciutat autònoma amb un WhatsApp i els serveis d'intel·ligència del Marroc. També la policia espanyola ja havia detectat convocatòries per a una entrada massiva coincidint amb el Dia del Tron. Els investigadors van trobar els missatges en grups de Facebook i WhatsApp amb prop de 200.000 seguidors. A una de les converses, els instigadors es proposaven aprofitar la festa del Marroc perquè les autoritats estarien distretes, i en un altre grup parlaven directament d'una allau i atac a Ceuta. També hi ha indicis més concrets, com per exemple un augment de la venda de vestits de neoprè i aletes de natació a Facebook, i més vídeos a TikTok de persones que explicaven la seva experiència sobre com van entrar a Ceuta. Amb tota aquesta informació, les autoritats no van acabar de calibrar l'impacte. El dia abans de la crisi, el 29 de juliol, un informe de la policia espanyola deia que el risc d'una entrada massiva per mar i terra només tenia una probabilitat mitjana baixa.
0: Tot això està passant en aquests moments, en aquest xap-xap que hi ha a Ceuta i que hi ha a Madrid, perquè aquesta és la documentació prèvia a la salmació, però és que la Moncloa també ha decidit desclassificar arxiu del mateix dia de la crisi per dissipar l'alta gran interrogant, si el Marroc havia orquestrat tot aquest tsunami migratori. El dubte sobrevola les autoritats marroquines, però la veritat és que cap dels informes permet concloure que el Marroc fos al darrere de l'assalt. El CNI, la policia i la Guàrdia Civil només certifiquen una evidència: l'enorme passivitat de les forces de seguretat del Marroc, que no van moure ni un dit per frenar els migrants. Adrià.
12: Sí, els informes del 30 de juliol assenyalen que els policies del Marroc es van quedar de braços plegats. Les forces armades espanyoles, per exemple, ho defineixen com a passivitat i actuació negligent de Rabat. I el CNI destaca que van trigar 3 hores a enviar agents antiavalots a la frontera per aturar l'allau. De tota manera, aquell mateix dia, els cossos de seguretat ja descarten que el govern de Marroc intentés fer xantatge a Pedro Sánchez. L'endemà de la crisi, per exemple, la policia espanyola apuntava que les persones migrants s'havien autoorganitzat per creuar la frontera. Els documents també mostren fins a quin punt les autoritats espanyoles van estar desbordades. La Guàrdia Civil va fer una cronologia que n'és bona prova. A les 2 del migdia del 30 de juliol calculen que han entrat menys de 10.000 persones. Una hora i mitja més tard ja en comptaven més de 30.000, però assegurava que el ritme d'entrades començava a baixar, una previsió que poc després van haver de desmentir perquè l'entrada massiva encara es va allargar durant hores fins l'endemà.
0: En una piulada aquesta nit, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha insistit que els documents proven que va dir la veritat la setmana passada al Congrés i que no disposava d'informació per preveure l'allau migratori. En canvi, el PP hi veu la prova del cotó que la Moncloa ha mentit a base de bé. Des de Madrid, també, Jordi Armenteres.
13: Sí, el govern espanyol el que manté és que no es va informar la delegació del govern espanyol a Ceuta perquè els informes del CNI només revelaven missatges en xarxes, però no una alerta real, com va acabar passant. El ministre Álvarez és qui defensa que s'ha actuat d'acord amb el que es tenia.
14: A mi no me consta que hubiera ninguna información de ningún tipo que indicara la magnitud de la avalancha. Sí vi y sí constaté que todo el mundo se puso manos a la obra inmediatamente para hacer lo que cada cual, dentro de sus competencias, de los contactos que tenía, podía hacer en ese momento.
13: Però el PP considera que la desclassificació de documents revela les mentides de Moncloa i la incapacitat en tota aquesta gestió. Acusen Pedro Sánchez d'amagar documents. Això ho deia ahir al vespre la seva portaveu, Esther Muñoz.
15: Si esto es lo que ha sacado el gobierno, que cree que no le afecta, no nos podemos imaginar todo lo que hay que no han desclasificado.
13: Repeteixen, a més, que no es refien de Moncloa i que seran els tribunals, la causa oberta a l'Audiència Nacional, la que servirà per aclarir tot el que va passar.
0: Com dèiem, la desclassificació d'aquests documents és el gran tema del dia a les portades dels diaris, mentre alguns els llegeixen com la constatació que la Moncloa estava avisada i va fallar. D'altres creuen que les alertes eren molt difícils de calibrar. Se'ls ha llegit el Marc Segués.
16: A l'editorial El Mundo afirma que els informes són d'una contundència inqüestionable. Diu, el govern espanyol va ser advertit repetidament. Assegura que Pedro Sánchez i Grande Marlaska queden retratats i que han protagonitzat un exercici d'ocultació, mentida i negligència evident. A la contra de la raó, Francisco Maruenda sosté que els documents són una realitat objectiva que demostra la inacció, la indolència i la incompetència i la ineptitud de Sánchez i el seu equip. En aquesta línia, l'Ara és contundent. Diu, els avisos del CNI retraten el govern espanyol. Es pot afirmar al 100% que van ser alertats d'una entrada massiva. Argumenta que hi havia motius més que de sobres per activar reforços i preparar-se pel pitjor. I conclou que la Moncloa es va veure superada. En canvi, La Vanguardia titula l'editorial un avís que no va ser suficient. Defensa que els documents no induïen de forma inequívoca a ordenar un desplegament excepcional. Tot i això, sí que apunta que tenien indicis eloqüents per pensar que podia passar. I El País argumenta a l'editorial que els documents no aporten una resposta taxativa i definitiva sobre si la Moncloa havia rebut una alerta. Creu que ningú hauria pogut anticipar el volum de gent ni les dimensions de la crisi. Ara bé, admet que no era cap secret que Ceuta vivia una pressió fronterera inusual i que venia quelcom extraordinari.
0: De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista, escriptor i col·laborador del món RAC1, Manuel Javois.
17: La crisis de Ceuta empieza a parecerse a uno de esos crímenes o investigaciones de crímenes que hacía Agatha Christie, en los que todos los pasajeros del tren tenían motivos, tenían oportunidad y una versión distinta de la noche. El CNI sabía que se preparaba algo, avisó a Marruecos, avisó a la Guardia Civil, avisó a la delegación del gobierno. Había grupos con 180.000 seguidores convocando un asalto por Valle y Mar. Este era el nombre del grupo, Asalto por Valle y Mar. No era exactamente una pista escondida en un cenicero. El problema no es tanto la falta de información como algo bastante más incómodo. ¿Qué hace un Estado con la información que tiene y, sobre todo, qué cuenta después sobre lo que sabía? Porque los servicios secretos se pueden equivocar, los policías pueden verse desbordados y un gobierno puede gestionar mal una emergencia. Todo eso entra dentro de lo posible, puede ser catastrófico, pero entra dentro de lo posible. Lo más difícil de explicar es que cuando termina, cada organismo descubra con sorpresa lo que sabía el organismo de al lado. Al final, entonces, no hubo fallo de inteligencia. Hubo, como poco, una inteligencia sin consecuencias.
0: I aliança la polèmica que divideix la política espanyola, a Brussel·les ja ha desbloquejat les primeres ajudes econòmiques per donar un cop de mà a Ceuta. Són uns 115 milions d'euros que serviran per reforçar la frontera. La Comissió Europea també ha promès que enviarà a Ceuta més agents de Frontex, que és la seva agència contra la migració irregular. Des de Brussel·les, Lluís Tovar.
18: Primera ajuda tangible d'Europa a Ceuta, que és econòmica i logística. L'econòmica ha de servir per reforçar la frontera amb el Marroc, tant la terrestre, més vigilància, càmeres de seguretat tèrmiques i tecnologia, i també la marítima, amb barreres flotants i drons submarins. En el terreny logístic, de moment, Brussel·les accepta que els agents Frontex reforcin la seva presència a Ceuta com a mínim fins al 2027 i n'estudiaran si es queden de manera permanent. A més, Espanya intensificarà la coordinació amb els serveis d'intel·ligència europeus, l'Europol, per lluitar contra les màfies de tràfic i legal de persones migrants. La comissió atén així les peticions d'aquesta setmana, tant del president de Ceuta com del ministre Álvarez. Ara, en el terreny polític, la crisi de Ceuta a Europa es trasllada a l'Eurocambra, que prepara per la setmana que ve un debat amb resolució política de suport a Ceuta. I aquí la gran incògnita és si el text buscarà o no les pessigolles al Marroc, un país que té un gran lobby dins del Parlament Europeu.
0: Aquí a Catalunya la polèmica és una altra. Es van equivocar el govern i Protecció Civil enviant alertes, suspenent classes, anul·lant cites mèdiques i fent una crida al teletreball a 5 comarques per l'episodi de pluges d'ahir? La veritat és que el temporal va ser molt menys fort del que s'esperava. Les tempestes que havien de descarregar el Penedès, el Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental van passar bastant de llarg i Protecció Civil va aixecar les restriccions 5 hores abans del que es calculava. L'error de predicció ha tret de polleguera veïns i alcaldes que avui es pregunten si realment hi havia per tant. Però el govern i Protecció Civil els defensen i mantenen que l'eix alert, que van enviar 5 comarques dimarts a la tarda, 24 hores abans del temporal, era necessari. La Generalitat recorda que la previsió apuntava pluges molt intenses, encara que finalment una bona part descarreguessin al mar. Víctor Massip.
19: Protecció Civil manté que se va enviar l'alerta perquè la situació era de perill màxim, 5 punts sobre 6, però el temporal va acabar sent menys intens i les tempestes se van moure ràpid i cap al mar. La sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, defensava les alert perquè quan hi ha molt de risc, deia que cal avisar la població amb temps perquè se pugui organitzar.
20: Intentem, dintre de la informació que tenim, ser el més proactius de cara a la població perquè tingui coneixement de la situació que hi ha i depèn de la probabilitat que tenim de que un fenomen es produeixi, si és elevada i entenem que cal prendre mesures preventives, el que procurem és avisar-lo abans possible perquè la gent es pugui organitzar.
19: Els bombers asseguren que estaven preparats per al pitjor escenari. Van fer una 50ena d'actuacions, la majoria per inundacions petites. Amb la baixada del risc, Protecció Civil va aixecar les restriccions de mobilitat i les que afectaven les visites al metge no urgents. Les classes, les activitats esportives i universitàries i els serveis socials se van suspendre fins a les 5 de la tarda.
0: I ja que hi som, Abel Caral, bon dia.
21: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Això, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
0: Quins valors van deixar finalment els patacs d'aigua d'ahir?
2: Mira, molt irregulars, com acostuma a passar en aquestes situacions, però en alguns casos va ploure amb molta intensitat i amb molta abundància. Les més importants, en sectors del nord del país, Ripollès, Garrotxa, Lluçanès, a Vilallonga de Ter, al nord del Ripollès, es van recollir fins a 136 litres per metre quadrat, a Ripoll 110, al Pens, al Lluçanès 94, també cap a sectors del Berguedà, a Gironella 75, o, per exemple, si ens fixem en l'àrea metropolitana de Barcelona, la tempesta de la tarda va deixar una 50ena de litres per metre quadrat, una mica depenent del barri, o de matinada també a Sitges, al Garraf, en van caure entre 50 i 60. Per tant, en alguns llocs patacs, en d'altres pluja més aviat minsa, però en tot cas pluja que va afectar sobretot el centre i nord del país, que és on hi havia aquests avisos, no avís vermell, però en llocs on va ploure molt, també avís per intensitat de precipitació, sí que el teníem encara que fos groc o carbassa, encara que no fos a nivell alt.
0: Com pinta aquests tres dies, tenint en compte que demà és la diada?
2: Doncs mira, molt tranquils. No ha de passar com altres anys. L'any passat mateix, que va ploure per la diada en algunes zones del país, vam tenir ahir el canvi de temps, que ens ha portat aquesta baixada de temperatures, i els pròxims dies, doncs, de pluja no es espera, i en general seran dies assolellats. Avui encara tenim tramuntana, encara bufa amb unes certes ganes d'insistència cap a l'Alt Empordà, sobretot al nord de la comarca. A partir del migdia anirà a la baixa sense desaparèixer, però en tot cas un vent moderat, com a molt un cop una mica fort, i també, en aquest cas al matí, una mica de mestral en sectors del sud del país, especialment en àrees del Camp de Tarragona. Les temperatures han baixat i de manera clara, ho vam notar ahir. Pensem que, per exemple, dimarts a Anglès, a la Selva, encara es va arribar als 40 graus. Una temperatura rècord en aquesta estació del Meteocat, amb més de 20 anys de dades, una temperatura rècord pel mes de setembre. Doncs bé, Anglès ahir, a la mateixa hora que dimarts arribava als 40 graus, estaven a 18. Per tant, una clatellada contundent dels termòmetres que s'ha notat també doncs de matinada i ara a primeres hores del dia. De fet, tenim temperatures ara mateix que encara en molts casos estan en torn dels 10-12 graus en sectors de l'interior del país, 12-14-15 al prelitoral, i a la costa fins i tot han baixat dels 15 en alguns casos. S'ha dormit bé o fins i tot més d'un segurament ha hagut de recuperar alguna flaçada, amb alguna glaçada feble, fins i tot a les valls del Pirineu, a Das, a la Cerdanya, una temperatura mínima de menys 0,3. Els pròxims dies, nits, que seran fresques o una mica fredes a l'interior, però no tant com aquesta darrera, i de dia pujarà una mica la temperatura, però en cap cas parlem de temperatures disparades com dies enrere. De fet, avui farà una mica més de calor a moltes comarques, si bé perdrem un parell de graus en sectors de la Plana de Lleida i de les Terres de l'Ebre. En tot cas, calor continguda, insistim, res a veure amb la calor excepcional que teníem encara fins dimarts.
22: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
23: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
22: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
23: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: Aquesta polèmica per l'enviament de l'SLR no és l'única que té el Departament d'Interior damunt la taula. Ahir n'hi va haver-hi una de les grosses, la dimissió del major Josep Lluís Trapero, el director general de la policia, el número 2 de la conselleria. Recordem que va ser un dels fitxatges de Salvador Illa, però ha acabat 2 anys després de ser nomenat. Núria Parrón és la consellera d'Interior. Consellera, bon dia i moltes gràcies.
24: Hola, bon dia.
0: Aviam, per què plega el major Trapero?
24: Bueno, a veure, jo no puc fer de portaveu del major Trapero. Jo crec que ahir ja vaig donar explicacions sobre quines podien ser les motivacions. Ell el que m'ha dit a mi és que doncs era una decisió que era irrevocable. Jo el que m'agradaria aquí destacar, i per mi és el més important, és que és un excel·lent professional, ho va estar abans de ser el director general de la policia i ho continuarà sent en la destinació a la qual ara ocuparà, a petició seva, que ha fet molt bona feina i que, òbviament, jo em vull quedar amb això. He vist, doncs, lo propi, no?, i lo normal també aquests dies, no?, de les especulacions, de si desavinences, no desavinences, jo amb això no vull entrar. Jo crec que quan un treballa...
0: Però n'hi havia o no, consellera?
24: Quan un treballa en equip, a vegades doncs no penses igual en tot i òbviament això és normal i pot passar, però jo faig un balanç, bueno, pot passar, no, passa, i qui digui el contrari menteix. Ara bé, jo faig un balanç positiu i a més crec que en el meu cas particular hem estat immersos en tants desafiaments i tants reptes que òbviament els esforços han anat concentrats a lo important. I per això el meu balanç és positiu. S'ha fet una bona feina des de la Direcció General de la Policia, s'ha fet bona feina per part del comissari en cap i de tota la prefectura. Pensi que nosaltres, quan entrem, l'objectiu és reduir la delinqüència persistent, posar en marxa iniciatives i reforçar-les, com és el cas del Pla d'Armes Blanques, retirar d'armes blanques, lluitar contra la multireincidència, dur a terme dispositius del Pla Campai que ens han ajudat, en certa manera, a millorar els indicadors de seguretat en l'àmbit de la persistència delinqüencial, tot i que les percepcions, com bé sap, doncs no van de la mà. Jo em vull quedar amb aquest balanç, perquè tot l'altre s'entra en especulacions que no formen part de la feina. I ja vaig donar les explicacions oportunes. El meu balanç és positiu. El major Trapero ha fet bona feina ara i l'ha fet sempre al capdavant del cos. És un gran professional, una persona que s'estima el cos de Mossos d'Esquadra i, òbviament, doncs, la seva decisió ha estat no continuar al capdavant de la direcció. Jo, en aquest cas, això sí que ho puc dir, li vaig dir que considerava que havia de continuar, que òbviament teníem reptes que havíem d'entomar de cara al futur. Tenim el pla estratègic de Mossos d'Esquadra preparat per poder-lo aprovar. I ja està. Jo,
0: però, per exemple, el major estava d'acord? Estava d'acord que Sílvia Catà fos la nova cap dels Mossos i Ferran López el nou director general? Aquí comença també un dels problemes?
24: Bueno, Ferran López és el director general, en tant i en quant ell ha renunciat a continuar sent-ho. Per tant, no estava sobre la taula el Ferran López per ser director general. Perquè el
0: nostre... I en el cas de la Sílvia Catà?
24: Doncs en el cas de la Sílvia Catà, probablement no hem entrat a aquest nivell. Jo el que sí que puc dir és que és era la meva proposta, la meva aposta, i òbviament doncs, crec que en aquest cas, com a consellera, després de 2 anys, al capdavant d'aquesta responsabilitat, doncs era la meva aposta, i llavors tampoc no...
0: I la del major Trapero, quina era, consellera?
24: Pues no ho sé, Jordi. La veritat és que, a veure, jo crec que entrant en això i entrar en qüestions del funcionament intern de la conselleria i si ens hem avingut o ens hem desavingut, no és el que per mi és prioritari, perquè llavors jo crec que, en certa forma, estem entrant a fer un safareig que no em toca fer-lo a mi. Jo el que sí que et puc dir és que el meu balanç és positiu, tant del director general de la policia com especialment també del comissari en cap, que ha quedat una mica eclipsat per la figura del director, perquè és una figura, òbviament, mediàtica, però ha fet una molt bona feina, Miquel Isquius. Ahir era un dia per nosaltres important, històric, en tant i en quant Miquel Isquius es jubila i teníem un relleu natural i tranquil amb una comissària en cap, una dona comissària en cap, que no l'hem triat per ser dona, sinó per com entén el funcionament de la policia, per com entén el treball en equip, per com entén la proximitat i la feina que s'ha de fer també preventiva davant dels grans reptes que tenim, que els coneixes prou bé, i per tant jo em vull quedar amb això, em vull quedar amb lo positiu, òbviament, i encarar el futur. O sigui, jo entenc que hem de parlar durant aquestes 48 hores, si voleu, però ara ja el que toca és mirar cap al futur. I, per tant, crec que amb la comissària en cap, amb un relleu, insisteixo, tranquil, el cos tranquil i natural, perquè Miquel Esquius es jubila i ha deixat un llistó molt alt, ahir ho deia. I, òbviament, el director Trapero continuarà. Ell ha demanat incorporar-se a la Comissaria General d'Inspecció i Avaluació, i, òbviament, aquí tenim a hores d'ara la comissària Rosa Bosch i haurem de pues, fer les transicions necessàries i tenir en compte també la persona que ara ocupa aquest lloc. Però...
0: Deia la consellera que sabia on anava on li havia demanat el major Trapero que aniria. On ha demanat el major?
24: El major Trapero ha demanat anar, com estic dient, a la Comissaria General d'Inspecció i Avaluació. I, per tant, nosaltres, aquí, lo important és que el cos de Mossos d'Esquadra és un cos referent i ha passat per crisis al llarg dels darrers anys dures i complicades. I, òbviament, tots hem de contribuir a que es normalitzi el paper del cos, i això ho va fer molt bé el president, si recordes, la seva primera visita institucional va ser a Egara, al complex d'Egara, sobretot per expressar quelcom que per nosaltres, com a govern, és fonamental, el principi de confiança en el cos de Mossos d'Esquadra, de confiança en la seva professionalitat, de deixar-lo treballar, de treballar amb les grans línies estratègiques que hem de desplegar, és a dir, objectiu principal, retornar al principi de confiança, segon objectiu, dotar el cos de Mossos d'Esquadra de l'ampliació de plantilla necessària per poder fer front als diferents reptes de seguretat que tenim com a país i, per altra banda, òbviament, doncs, treballar en les línies que ens hem marcat, en aquest cas, línies polítiques que hem desplegat. Entremig, doncs, hem tingut algunes turbulències, el tema, doncs, de la, malauradament, de l'impacte que va tenir el tema de, les, de la presència de les Mosses en una assemblea, això, doncs, ha generat certs debats, és a dir, lo habitual en el Departament d'Interior, algunes qüestions, com bé saps, sempre relacionades amb l'ordre públic, propi també del Departament d'Interior, és a dir, quan parlem de les evidències, parlem de tensions, és això el que en el dia a dia forma part del Departament d'Interior i és normal, i en altres departaments, i suposo que vosaltres també, doncs, amb la redacció també us passa a vegades, de que els continguts, això, tot això és normal. Per tant, conclusió.
0: Sí, però que...
24: Bueno, ja, però què vols que et digui? Jo, a veure, balanç positiu, i acceptem la seva decisió, ja està.
0: D'acord. Canviant de tema, consellera, el tema de l'enviament de l'ES Alert. És a dir, aquí hi ha la gent que diu que excés de cel i la gent que diu que està molt bé perquè més val avisar abans, perquè si no sempre ens en recordarem de Santa Bàrbara quan trona. És a dir, estem també tots plegats, tots, dic, des de la ciutadania fins la política i fins al govern, estem tots una mica dins d'aquesta síndrome de la Dana d'Amazon? És a dir, mira, per si de cas, enviem-ho perquè... No, ho dic perquè anul·lar escoles en aquests moments, molta gent ahir ho va veure com un error, i en canvi altres comarques, com per exemple podria ser la Garrotxa o podria ser el Ripollès, va haver-hi uns aiguats de Calample.
24: Sí, però és complicat d'explicar. Primer de tot, i jo això crec que ho hem de tenir molt present, aquí no es prenen decisions polítiques. No es poden fer valoracions d'aquest tipus, ni polítiques, ni periodístiques, no les podem fer. Per què? Perquè nosaltres ens hem de fonamentar en criteris tècnics, i aquests criteris tècnics són les prediccions del Meteocat, els comportaments d'aquests fenòmens que, malauradament, pel canvi climàtic i per l'impacte del canvi climàtic i per les dificultats de tenir una predicció exacta, com és el cas del temporal que s'esperava ahir, dificulten molt tenir una precisió exacta. Amb la presentació que vam fer de la roda de premsa de com enfoquem el fenomen de les inundacions, ho vam explicar. De fet, en la roda de premsa, on vam activar la resolució i les mesures de restricció de la mobilitat i d'apostar pel teletreball, sempre que es pugui, i de les escoles i de les activitats a l'aire lliure, en aquests casos ja vam dir que el mapa tenia en vermell, és a dir, avís de perill molt alt per pluges torrencials locals, 5 comarques. Però la resta, aquestes que tu ara m'has esmentat, també estaven en risc de perill alt. Per tant, nosaltres, aquí, en aquestes que estaven en risc de perill alt, però no estaven dintre del protocol que ens fa

0: abans d'ahir, en el, quan estaven fent les prediccions i ens estaven arribant les prediccions i en el comitè de sequera, la directora del Meteocat ja ens alertava de la preocupació d'aquestes pluges, quan van fer el comitè tècnic, dic, home, però igual no serà per tant. Igual no serà per tant. I després es compleix la predicció. Home, les derivades sí que serien conseqüències polítiques, perquè, òbviament, ens trobarien davant d'una decisió que ha obviat el criteri tècnic. I aquí és on tenim les dificultats. Per això, nosaltres què hem de fer? Doncs actuar d'acord a criteris tècnics basant-nos en les prediccions meteorològiques que ens indiquen que tindrem un impacte sever d'un fenomen meteorològic, en aquest cas les pluges torrencials, i activar els mecanismes i adaptar-los, que és el que vam fer. Adaptar-los si l'evolució dels mateixos no es correspon 100% amb la predicció que s'ha fet, que és el que es va fer, el que es va fer ahir. Les prediccions, doncs, malauradament, per l'impacte del canvi climàtic, a vegades no seran exactes per molts mecanismes que tenim i per molt afinades que estan i per molts radars que estem impulsant i per moltes comparatives que es fan dels diferents models. Però davant d'aquesta situació tenim el comitè tècnic del CECAT, que és on es prenen les decisions, i les decisions es prenen sempre sota criteris tècnics i, sobretot, sota el principi de precaució i prudència per protegir les persones. Malauradament, doncs, a vegades no són exactes i, òbviament, és normal, és del tot normal que la ciutadania digui, ostres, doncs vaja, doncs no ha plogut per tant, no ha estat per tant, però la predicció sí que ens deia que plouria molt i, per tant, aquí la decisió ha de ser sempre sota criteris tècnics i amb un principi, clar, protegir a la ciutadania del possible impacte d'unes pluges torrencials com les que ahir s'esperaven en aquestes comarques i la resta, incloses les que va ploure molt, també estaven en 4 de 6, el que vol dir que no estan en una posició d'activació de l'alerta, però no vol dir que no s'hagi de tenir precaució perquè plourà molt. També és veritat que part de les... Digues, perdona.
1: No, sisplau. Acabi.
0: Part de les incidències que es van evitar en clau de mobilitat, d'acord amb les estimacions que fa el Servei Català de Trànsit, és perquè aquesta mobilitat es va reduir. Incidències va haver-hi. Per sort, cap greu. Per sort, cap d'elles greu, però incidències vam tenir. Tampoc no és que no tinguéssim una pluja que va impactar amb intensitat, no? Però tinc la sensació que sempre ens hem de justificar d'aquelles decisions que, des del punt de vista del govern i des del punt de vista de la Direcció de Protecció Civil, s'han de prendre, òbviament, perquè tenim criteris tècnics sobre la taula que ens fan que haguem de decidir aquestes mesures.
1: Li agraeixo, consellera, que ens hagi acompanyat avui aquí al Món a RAC1. Sort, gràcies. Que vagi bé. Fins aviat.
0: Moltes gràcies. Que vagi bé.
1: Fins aviat. Són les 8:43 minuts. D'aquí uns moments parlem d'altres temes, com, per exemple, la victòria del Barça contra el Feyenoord, i parlem d'altres històries aquí al Món a RAC1.
2: Volver a Europa.
3: Volver a levantar la copa.
4: Volver a Neptuno.
5: A Cibeles.
6: A Canaletas.
7: A la Plaza Nueva.
8: A la Plaza Mayor.
9: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
10: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
11: Som-hi, família! He preparat un esmorzar bo i saludable.
12: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
11: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
13: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
14: Xato! L'estiu s'acaba.
15: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Gaudeix d'un sabor bavarès amb Lidl. Ara a Lidl, 600 grams de rostit de porc amb

0: Alça, clàssic o fumat a 5,99 i uns deliciosos pans de pessic de diferents sabors a 2,99. Gaudeix dels sabors Alpenfest amb Lidl. Lidl, val la pena.
1: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
2: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
3: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
4: Michelle Jenner protagoniza El Nido, un impactante thriller psicológico lleno de misterio.
5: ¿Por qué me hace esto?
3: Porque eres un monstruo.
5: ¿Y si el monstruo eres tú?
4: El Nido, de Hugo Stuben, 11 de septiembre en cines.
6: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
7: Només pel fet de comprar el cupó diari?
6: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
7: Mira que bé!
6: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
8: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
10: Que l'any serien 1, 2, 3...
9: Més de 2.400 euros.
10: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça
9: i el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Ya sea decoración, artículos para el hogar o manualidades, en Tedia encontrarás todo esto y mucho más para tu día a día, a la vuelta de la esquina y a precios muy bajos. Descubre la enorme variedad y ahorra esta semana en Tedi. 30% de descuento en todos los artículos de papelería para la vuelta al cole. Tedi, un mundo de ideas.
12: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSeguro Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSeguro Alarmes.
13: Tres quarts tocats de nou del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Evidentment, els esports avui també hem de parlar del Barça, el gran protagonista del dia de la premsa esportiva. L'equip blaugrana continua passant per sobre dels rivals. Fins ara només era la Lliga, però ahir també ho va fer en el debut a la Champions. 5-1 al Feyenoord al Camp Nou amb un nivell espectacular.
14: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
13: Entre la Lliga i la Champions, el Barça ha jugat 5 partits aquesta temporada i en tots més juny ha clavat 5 gols als seus rivals. Només es va quedar en 2 contra l'Atlètic de Bilbao. Ahir va anar per feina a la Champions en 20 minuts i sota una pluja fortíssima va encarrilar el partit amb un partidàs de Rafinha. Va ser el Camp Nou la Marta Ramon.
15: El Barça va ser implacable, tant li era que li estigués caient el cel al damunt. La seva posada en escena inicial va ser fulgurant. Va ser dominant en el joc i col·lectivament va demostrar l'evolució que Hansi Flick feia temps que buscava. El salt de qualitat de la plantilla és evident i l'entrenador està molt content amb el que veu, ara també a la Champions.
16: I think that we are not... In the beginning of the season.
17: Crec que estem a l'inici de la temporada. Jo sé vosaltres també que és un llarg camí fins al final. A l'abril, al maig, serà quan puguem guanyar títols, però sí, té molt bona pinta. Una pinta genial.
16: Looks very great.
15: Una de les imatges del vespre va ser la de Rafinha, substituït i ovacionat, col·locant-li el braçal de capità a Lamine Yamal, que després, quan va marcar de falta, va anar-se'n a celebrar el gol amb el brasiler a la zona de la banqueta.
18: Dentro del campo le intentaba animar, diciéndole que las cosas iban a pasar, que iba a marcar gol, para no dejarse irse del partido, ¿no? Y al final... ha podido marcar y yo salí muy contento por él y seguramente que él también lo necesitaba este gol y bueno, la verdad es que esto es lo más importante, ¿no? Que uno esté contento por el otro. Creo que un equipo ganador se hace así.
15: El 5-1 encara hauria pogut ser més ampli. Els culers s'ho passen bé i Flick també.
13: Gràcies, Marta. La golejada del Barça en el debut de la Champions ens deixa dades sorprenents, d'aquelles que no han passat per alt el malalt de números de recolorir el Jové.
17: Podria parlar de dades extraterrestres de Rafinha, que ahir va entrar al top 5 de màxims golejadors de la història del Barça a la Champions i que és el màxim golejador del club en els 5 primers partits d'una temporada des de 1958. Però ahir també va marcar Adeyemi. Adeyemi és alemany, com Flick i com l'àrbitre del partit d'ahir. Molta atenció perquè sempre que en un partit de Champions un dels golejadors del Barça, l'entrenador i l'àrbitre han estat del mateix país, el Barça ha acabat arribant a la final d'aquella temporada. La 85-86 va passar amb tres britànics, Archibald de golejador, Venables d'entrenador i McGinley d'àrbitre, i el Barça va arribar a la final de Sevilla I la temporada 2005-2006, amb un gol de Van Bommel, amb Rijkaard a la banqueta i Temminck arbitrant, tots tres neerlandesos, el Barça va acabar arribant a la final de París. Ahir va passar amb alemanys, golejador alemany, entrenador alemany i àrbitre alemany. La final del juny està encarrilada. I, per cert, no em vull oblidar que ahir va marcar Gabriel Jesús, dorsal 9, era el dia 9 del mes 9. El Barça jugava contra el Feyenoord, que té 9 lletres, de la ciutat de Rotterdam, que té 9 lletres, i a Barcelona, que té 9 lletres. Això no cal que digui que no havia passat mai.
13: Està com una cabra, no cal, no li tinguem en compte. A la sala de premsa al Camp Nou, Hansi Flick va elogiar un dia més el gran rendiment de Lamine Yamal. Segons ell, la pilota d'or l'hauria de guanyar.
19: Of course, is my player. Is a player from Barça.
20: Esclar, és el meu jugador, és jugador del Barça, i crec que es mereix guanyar la pilota d'or. Per mi és genial, un jugador excepcional, ho podeu veure cada partit. És especial, ningú fa les coses com ell, i crec que se'l mereix.
19: And I think he deserved it.
13: El postpartit d'ahir també va estar marcat per unes disculpes de Rodri a l'afició del València. El motiu és que l'altre dia les càmeres del programa, el dia després de Movistar, el van enxampar a la banqueta de Mestalla dient a Pau Cubarsí que l'equip de Corberán era molt dolent. Doncs bé, ahir Rodri va dirigir-se a l'afició del València per matisar les paraules. També va ser el Camp Nou, la Clara Rodergas.
21: No és habitual que un futbolista demani al club sortir a atendre els mitjans de comunicació després d'un partit, però això és el que va fer Rodri per voler tancar una polèmica que s'havia generat aquests darrers dies. Abans d'acceptar qualsevol pregunta sobre el partit o sobre la temporada al Barça, el migcampista va prendre la paraula per disculpar-se.
22: Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo, todo lo contrario. Eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada, que de ahí creo que todos deberíamos aprender un poco más, que es verdad que se sacan las cosas un poco de contexto a veces.
21: És una mostra més de lideratge i la personalitat de Rodri, que ha aterrat dempeus al Barça de Hansi Flick dins del camp, com si hagués jugat tota la vida al club i amb els seus nous companys, i també fora, aportant experiència i serenitat en un vestidor molt jove i amb molta fam. Un futbolista discret, que defuig de les polèmiques i de tot el soroll tòxic de les xarxes socials.
13: Del debut espectacular del Barça a la Champions, escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món RQ, Gemma Soler.
23: La vida no consisteix a esperar que passi la tempesta, sinó a aprendre a ballar sota la pluja. És la màxima que el Barça de Flick ha hagut d'aplicar les últimes temporades. Restriccions econòmiques, nits d'inscripcions dramàtiques, exili a la muntanya, retorn a les cascades del Camp Nou... L'equip no només se n'ha sortit, sinó que ha guanyat, ha competit i ens ha divertit. Ahir la metàfora de ballar sota la pluja es va fer literal. Tant se val que hagi nascut a Porto Alegre i que no sigui un nou pur. Rafinha se sentia com un peix a l'aigua. Als 3 minuts es va inventar un slàlom fabulós per obrir la llauna de sardines i després va completar un doblet amb el seu 8è gol en 5 partits. Felicitats als senyors que l'han deixat fora dels 30 millors de la pilota d'or. Adeyemi ens va mostrar dues habilitats meravelloses, la metralleta en el xut exterior i una celebració acrobàtica amb salt mortal enrere que ja tenim ganes de tornar a veure. La Minya Mal no va parar de fer el trapella amb sotanes i filigranes. Rafinha el va haver d'esperonar i, finalment, enfundat amb el braçalet de capità, va marcar el seu primer gol de falta rebentant la barrera neerlandesa. Encara va tenir temps d'assistir Gabriel Jesús, perquè també ballés samba amb la primera pilota que tocava amb la samarreta del Barça. Diuen que la tercera va a la vençuda, ja ho veurem. El que sí sabem és que amb aquest equip 3.0, alegre, fresc, ambiciós i compromès, fa molt bona pinta.
13: Del bon inici del Barça i d'aquest mercat d'estiu que ha fet el Club Blaugrana, avui Deco, el director esportiu del Barça, serà al Món RQ a partir d'un quart de 12, al costat de l'Aleix Pariser i de la Marta Ramon. Amb ell parlarem de l'actualitat blaugrana i d'aquest estiu i d'aquest equipàs que té l'equip blaugrana. Més enllà del Barça i la Champions també es van jugar, Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. Julián va jugar tot el partit i va fer l'assistència de gol del seu equip. PSG 6, Slovan 1, Ferran Torres va fer 3 gols i va col·locar l'equip francès com a líder provisional de la Champions, Nàpols 0, Arsenal 1 i Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1. Avui, de manera excepcional, encara hi ha partit de Champions League per jugar, entre els més destacats, Bayern de Múnich, Bodø Glimt i Como, Leipzig. Podreu seguir aquesta jornada també aquí a RAC1 des de 8:45 del vespre. Més enllà del futbol, el Barça d'handbol ha començat la defensa de la Champions amb victòria. Va guanyar 11 gols l'Horus de Dinamarca al Palau Blaugrana. A la Lliga Nacional Catalana de Bàsquet, el Manresa va guanyar de 9 punts l'Andorra i el Lleida va derrotar de 5 la Penya a la primera jornada. Avui dos partits més. A 7:15, Lleida-Girona. i a les 9 del vespre, Barça-Andorra. I el Mundial Femení, avui a 3:15 del vespre, la selecció espanyola juga als quarts de final contra Austràlia a Berlín. I en ciclisme, avui és un dia clau a la Vuelta a Espanya, amb una contrarrellotge individual de 32 quilòmetres. Enric Mas continua amb més de 2 minuts de marge sobre Félix Gall i Primo Roglic. El seu equip, el Movistar, ha assumit que Mas perdrà 1 minut i mig respecte a Roglic, però no vol que el balear cedeixi ni un segon més.
0: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
1: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
13: Manresa, l'endemà que els Mossos detinguessin 2 joves més per la seva connexió amb l'apunyalament mortal d'un veí de la ciutat, el jutge els ha deixat en llibertat vigilada. La Fiscalia de Menors demanava que els tanquessin en un centre juvenil, però el magistrat finalment ha optat per imposar-los un tractament terapèutic. Els altres 2 detinguts, els que els Mossos van enxampar l'endemà del crim, sí que continuen tancats en un centre de justícia juvenil de Barcelona. Per cert, recordeu el cas del seguidor del Barça qui la policia va agredir al camp de l'Ells per d'una estelada? Doncs el Ministeri d'Interior ha expedientat, amb una falta greu o molt greu, els agents que el van atonyinar. Ara cal veure en què coi vol dir això d'un expedient. Finalment, encara en successos, avui tenim un nou capítol del cas Andic. El País explica que la jutgessa que porta la causa ha ordenat investigar les despeses i les trucades que el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, va fer durant el seu viatge a l'Equador. Va ser un viatge llampec de només 2 dies que va fer 4 mesos després de la mort de son pare quan la justícia li havia reobert la investigació. Allà Jonathan argumenta que li van robar el mòbil però no va denunciar mai el furt. De fet, els investigadors dels Mossos d'Esquadra sospiten que en realitat tot plegat només era una falsa coartada per desfer-se de les converses de WhatsApp amb el seu pare. L'informe PISA va revelar que la meitat dels estudiants fan servir almenys un cop per setmana chatbots d'intel·ligència artificial per rebre ajuda en l'aprenentatge. Doncs bé, avui OpenAI, l'empresa que va crear el ChatGPT, ha fet un anunci que s'ha sacsejat la comunitat científica. La companyia assegura que un dels seus models ha resolt un dels anomenats 6 problemes del mil·lenni, que fins avui encara no tenien solució. És el problema de Navier-Stokes i és una de les equacions més complexes de la física matemàtica que s'han plantejat mai. Qüestiona si el moviment suau d'un fluid, com l'aigua o l'aire, es pot col·lapsar en 3 dimensions. Però 2 científics han sortit al pas d'aquest descobriment i han acusat la companyia directament de plagi. Segons llegim al Wall Street Journal, el matemàtic Tristan Buckmaster ha assenyalat l'OpenAI per haver facilitat a la intel·ligència artificial un treball fet per ell mateix i que tenia mitges. Dona la casualitat que en aquesta investigació matemàtica també hi estava col·laborant un treballador d'Anthropic. Tots dos van fer servir la IA per intentar resoldre'l i ara acusen OpenAI d'haver agafat les converses que va mantenir amb la tecnologia per aprofitar-se'n i penjar-se la medalla d'haver resolt una de les equacions més complexes de tota la història, formulada, per cert, al segle XIX. Dos minuts i les 9 en punt del matí. De tornada als Estats Units, atenció als usuaris d'Apple, perquè la companyia acaba de presentar el primer iPhone plegable.
2: This is an iPhone. It's not the first iPhone to have your favorite apps. Or the first to fit comfortably in your...
13: iPhone Duo, i és el primer dispositiu de la marca que es pot plegar i desplegar sobre si mateix per ampliar o reduir l'espai de pantalla. Es podrà reservar d'aquí un mes i arribarà a les botigues a finals d'octubre. Ara bé, 2.300 euros, el més barat, i 3.800, el més car. Quan es desplega, creix fins a les dimensions d'un iPad mini. Ahir Apple també va presentar l'iPhone 18, que sortirà a partir del gener de l'any que ve per uns 1.400 euros. De moment, la companyia només ha presentat els models Pro. Sobre aquests nous models d'iPhone, escoltem el comentari que hi posa el periodista expert en tecnologia i col·laborador del Monarrac, Víctor Endrino.
3: Abans de comprar-te un iPhone Duo, potser hauries de saber un seguit de coses. En primer lloc, jo que he fet servir diversos mòbils plegables, al principi l'obres molt, desplegues molt, fa servir la pantalla gran moltes vegades, però amb el temps et vas adonant que tu en realitat el que vols és un mòbil, no vols una tablet. Resulta que passen dies sencers i te n'oblides d'obrir-lo. Això per començar. I en segon lloc, has de saber també
4: també que un mòbil plegable, encara que sigui més car que el convencional de la gamma més alta, resulta que no té prou espai per posar-hi les càmeres de gamma més alta. És a dir, que tindràs pitjor càmera que amb l'iPhone 18 Pro Max. I si vols fer servir una mica el zoom, que sàpigues que només té un zoom de 2 augments. És a dir, que si estàs una mica lluny d'alguna cosa, la foto quedarà llunyana. Per la resta, tot excel·lent. Potser serà el millor mòbil plegable que s'ha fet en la història, però no deixa de ser un plegable. I com a plegable d'iPhone, recordem un cop més que el més barat costa 2.339 euros, el de 256 gigas d'emmagatzematge. És a dir, que hauràs d'estar esborrant coses constantment, perquè en 2 dies se t'omplirà l'emmagatzematge. Que potser t'interessa més el de 2 terabytes, 3.800 euros? Trinco, trinco. I ara respon a la pregunta, volem el nou iPhone plegable? I la resposta, com ja has pogut deduir, és evidentment que sí.
13: Avui, vigília de la Diada, estarem molt pendents del que pugui passar aquest vespre al Fossar de les Moreres, el que històricament era un símbol de memòria i unitat independentista. Aquests últims anys, des del 2017, s'ha convertit en l'escenari de les grans disputes internes del moviment. Primer, deixant al descobert les batalletes entre Junts i Esquerra amb xiulades sonores i, des de l'any passat, evidenciant el pols entre l'esquerra independentista i la dreta d'Aliança Catalana. Diversos grups antifeixistes hi han convocat protestes per evitar que els de Sílvia Orriols hi puguin accedir. El partit ultra tenia previst fer l'ofrena a les 7 de la tarda, com cada any, però han avançat finalment la convocatòria a 5:45. Els diversos col·lectius d'Esquerra, però, tenen previst ser-hi mitja hora abans per reivindicar una Catalunya inclusiva. Pel mig, a més, s'hi barrejaran altres convocatòries d'entitats o col·lectius independentistes que també tenen hora per retre homenatge als caiguts del 1714. Té totes les dades en Sergi Giró.
17: Ja fa anys i panys que el Fossar de les Moreres és protagonista dels actes previs a la Diada, però mai com els últims temps havia acaparat tantes mirades. Des de l'1 d'octubre els partits hi han desfilat dividits i amb xiulets i retrets constants entre uns i altres. Però des de fa 2 anys hi ha un nou element al taulell, l'extrema dreta. La presència d'Aliança Catalana ja va distorsionar l'any passat l'ambient al Fossar amb alguns aldarulls. Aquest any la situació es podria complicar encara més. Organitzacions de l'entorn de la CUP, com Arran, Alerta Solidària o el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, han convocat precisament al Fossar a les 5 de la tarda una mobilització antifeixista per impedir la presència dels de Sílvia Orriols. La concentració té el suport de la Coordinadora Antifeixista de Barcelona. L'objectiu? Evitar que Aliança arribi al Fossar. Els Mossos d'Esquadra seran presents a la zona amb agents de seguretat ciutadana, d'ordre públic i de mediació, entre d'altres. Un dispositiu, diuen, que s'adaptarà als diferents escenaris que es puguin produir al centre de Barcelona.
13: I de tot això, les organitzacions antifeixistes també es manifestaran demà a les 6 de la tarda contra una altra manifestació de l'extrema dreta a Barcelona. Els neonazis de Núcleo Nacional han convocat a la plaça de Jacint Verdaguer amb el lema Catalanitat és Hispanitat. Des de les 4, diverses columnes sortiran de Barcelona cap a aquesta zona per protestar contra la presència d'ultres a la ciutat. Més enllà d'aquesta prèvia de la Diada, marcada per l'auge de l'extrema dreta, aquest vespre continuen els actes institucionals amb l'issada de la senyera al Parlament de Catalunya i amb l'actuació castellera de Valls. La Colla Vella i la Colla Joves es trobaran a la plaça del Blat per continuar preparant el concurs i rodant castells de gama extra. L'equip de castells de RAC+1 s'hi estrenen i narraran per primer cop aquesta Diada. S'hi posaran a partir de les 8 amb el Benet Iñigo com a cap de colla. Informa Joel Penya.
5: L'actuació de la Diada Valls acostuma a tenir menys volada respecte a les altres que es fan a la plaça del Blat. Tot i això, és temporada de concurs i tot fa pensar que aquest ritme, el 2026, serà recordat com un dels millors anys de la història dels castells. Amb aquests dos ingredients ja n'hi ha prou per fer que la Diada d'aquest vespre tingui totes les mirades del fet casteller a sobre. La Colla Joves ha provat de fer el 2 de 8 sense forra en les últimes edicions i és l'últim gamma extra premium que no s'ha descarregat encara aquesta temporada. Els Diables Vermells són els únics que l'han provat i els va quedar carregat per Sant Fèlix. És un castell que també podria mirar de fer la Colla Vella, un gran objectiu que podrien tenir totes dues colles sobre la taula que ja es miren el concurs de castells de Reüll. Queden 3 setmanes i mitja i avui també pot ser un bon moment de fer castells de nou amb forres més petitons per pujar-los un pis a principis d'octubre. En definitiva, avui al vespre, grans castells i rivalitat històrica a la plaça del Blat de Valls.
13: Obrim el suplement cultural d'aquest llarg cap de setmana a Tàrrega, que a partir d'avui es converteix en la capital de les arts escèniques. Sota el leitmotiv Celebrem, comença ja la 46a edició de Fira Tàrrega, una edició de rècord amb 1.300 professionals inscrits i amb 182 funcions programades a càrrec de 56 companyies diferents. Informa Julien Andrés.
6: Molta presència de companyies teatrals catalanes, representaran un 55%, un 25% són de la resta de l'estat espanyol, i pel que fa a les internacionals representen el 20%. Entre totes oferiran 57 espectacles, el primer avui, a un quart de 10 de la nit, a càrrec de la companyia Kamchatka, que presenta Continu per parlar de la migració. Lluís Petit és el seu codirector.
7: Parlem de migració en tots els nostres espectacles i aquest espectacle que veureu serà com la peça de gran format que ens faltava. La nostra força era la mirada de l'actor a l'espectador. Creiem que podíem assumir la mirada de molta més gent.
6: La majoria dels espectacles són al carrer i aquesta edició és la que ofereix més de gratuïts, un 60%, 29 ja han exhaurit entrades.
13: Anem avui al Festival de Venècia. Deixa per unes hores el glamour de la catifa vermella per mirar cap a Palestina. Yuval Abraham i Rachel Zor, guanyadors de l'Oscar amb No Other Land, presenten el seu nou documental NASA, que treu a la llum que hi ha al darrere dels bombardejos d'Israel. Aquesta estrena arriba l'endemà d'una altra de les estrenes més polèmiques que aspira al Lleó d'Or, Dau. El govern d'Ucraïna havia demanat expulsar-la de la competició perquè compta amb finançament de Rússia. A més, durant el rodatge, actors i figurants van denunciar abusos i maltractaments. Enviat especial de RAC1 al Festival de Venècia, Adrià García.
8: Dau explica el cas real d'un físic brillant a qui el règim soviètic recluta per treballar en la bomba atòmica, però la història de la pel·lícula dona gairebé per una altra pel·lícula. El rodatge va començar el 2008 a Ucraïna, amb centenars de persones vivint durant anys dins una recreació gegant de l'URSS. Antics participants van denunciar manipulacions i escenes de sexe i violència que traspassaven la ficció. El director, Ilya Krasnakovsky, sempre ho ha negat i ahir també rebutjava qualsevol vincle del projecte amb diners del Kremlin.
9: L'empresari rus Adonif va finançar el projecte DAO del 2008 al 2019 i el seu suport generós va ser molt important per a la part artística del projecte, però en aquell moment no estava inclòs en cap llista de sancions ni res semblant. Era una època completament diferent.
8: La pel·lícula dura 3 hores i mitja i compta també amb una performance de la mateixa Marina Abramovic.
13: Amb música, bones notícies pels fans de Bryan Adams com Mònica Usart i sa germana. Bryan Adams ha anunciat nou disc, que estarà dedicat al Canadà, al seu país d'origen. Sortirà el 6 de novembre, una setmana abans del seu concert al Palau Sant Jordi, el 14 de novembre. Avui que també podem sentir la primera cançó pòstuma de Dolly Parton. La participació de Dolly Parton al disc d'homenatge del grup Stanley Brothers, que sortirà el mes que ve. I a Catalunya, els Amics de les Arts han estrenat Encara Som Aquí. Best

0: però encara sóc...
1: És el segon avançament del seu nou disc que el grup català publicarà l'any que ve. Són les 9 i 7 minuts. I anem al trànsit.
2: Meroil, estacions de proximitat.
1: Anem a comptar cotxes, com sempre, amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia.
3: Bon dia, doncs continuem la jornada a hores d'ara amb tres avaries actives. Tenim encara aquest autocar avariat a la C32 a l'altura de l'Ella, que en direcció a Barcelona continua tallant un carril de circulació i provocant 2 quilòmetres de retencions. Les altres dues avaries han estat a la AP7, una a l'altura de Salt, on també es talla un carril en sentit sud, i la tercera a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, amb els vehicles al voral a hores d'ara, que provoca 1 quilòmetre de retencions en direcció a Tarragona. Pel que fa a les retencions habituals, continuen amb intensitat, sobretot arreu del nus de la Trinitat, unes retencions intenses que arriben per la C58 i la C33 i cada retruc doncs continuen afectant en sentit Llobregat a les dues rondes de Barcelona. El vessant Vallès també continua amb retencions a la AP7 en els dos sentits de la marxa, i a retencions entre Mollet del Vallès i Barberà. També tenim retencions al vessant Llobregat en direcció a Barcelona per la B23 des de Molins de Rei fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que, a més, ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
1: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant d'insectes, perquè n'hi ha 4 que ara porten el nom de Taylor Swift. Un equip científic de Califòrnia ha batejat un nou gènere d'insectes herbívors australians com a Swiftiphylus. No, és que no era Taylor Swift. Una de les investigadores va trobar que el color groc pàl·lid amb accents vermells d'aquests insectes li recordava la imatge de Taylor Swift i ho va proposar als seus companys. Així que van decidir batejar les 4 varietats dels insectes amb afegits llatinitzats relacionats amb títols de discos de la cantant. Swiftiphylus taylorae, pel disc Taylor, Amator, pel Dislover, Intrepidus, pel Dick Fairless, i Poetorum, del penúltim disc de Swift. Una gran notícia pel món científic i pels haters de Taylor Swift. Ara ho podreu dir en totes les lletres. Quina tabarra.
5: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
6: M'expliques un conte, papa?
7: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
8: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
5: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: Us no oïdeu.
9: Aquesta és l'Anna, i aquest és el seu sistema immunitari, que l'ajuda a afrontar la tornada a l'escola. Per això l'Anna i la seva família prenen un Actimel cada dia, perquè té vitamines que arriben a l'intestí, on hi ha el 70% del sistema immunitari per ajudar les nostres defenses. I a més, amb milions de probiòtics LKCI. I ara emporta't 2 ampolles gratis amb Minions i Monsters.
10: Motxilles a punt? Esmorzar llest pel pati? Comença el nou curs amb Actimel. El teu aliat diari per ajudar el teu sistema immunitari t'ofereix el perquè de tot plegat.

0: Avui amb la Neus Tomàs. Hola, Neus, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Amb el Pere Mas. Hola, bon dia, Pere.
2: Bon dia, Malgria, Jordi Maria.
0: Ángeles Ribes, com estàs? Bon dia.
3: Oh, avui molt bé, que fa fresqueta.
1: Sí. Pensava que havies molt bé perquè no hi és. Dic, ostres, sí.
0: El David Fernández. Hola, David, bon dia.
4: Good morning, Vietnam.
0: Good morning, Vietnam. Què tal? I avui s'estrena el Marc Molins. Què tal, Marc? Bon dia, bona hora.
5: Molt bon dia.
0: Bon dia. Avui parlarem d'alguns... És que, esclar, hi ha temes que venien sols d'ahir, però és que cada... Donald Trump ens ho posa molt fàcil, perquè això d'avui jo ja... És que tenim un problema que no sabem exactament on comença la broma, és realitat... Clar, quan he arribat en aquest estudi i he sentit les declaracions de Trump, pensava que era conya tot plegat, però, esclar, totes les televisions ja americanes obren amb això, que és que Donald Trump ha ofert 5.000 dòlars als que el votin... És que em sembla tot plegat, David Fernández, que estem en mans d'aquest home, no hi toca ni quarts ni hores.
4: Ni quarts ni hores, i a més també escoltava al matí les declaracions del Rudy Giuliani sobre Mandami i m'han deixat completament... Bueno, bocabadat, no?, perquè em sembla que tots estem curats d'espants, però sí, l'acceleració quasi sociòpata. Cada dia un pas i alguns dies un gran pas cap al desastre. Mm.
0: Què dius, Neus?
1: A veure, això és comprar vots, no?
0: Sí. Clar.
1: Dic jo, no sé, aquí tenim un advocat i ho sabrà millor que jo. No et passo la pilota ja, però es deu poder aturar d'alguna manera... si ho acaba fent, perquè, com que ja ho ha dit, hi haurà gent que ja s'ho ha cregut que serà així, i per tant, encara que s'intenti frenar, que suposo que algú intentarà frenar-ho arribat al cas, la promesa ja està feta, per entendre'ns. Hi haurà gent que ja es pensa que això passarà, i per tant, m'imagino que des del punt de vista judicial, més enllà de com estigui també la justícia allà, es deu poder frenar d'alguna manera, perquè, en fi, és això, és comprar vots.
4: M'agradaria saber quin... que no ho ha pensat segur, però quin mecanisme ha pensat, vull dir, com acredites el vot i com fas la factura.
1: Clar.
3: I com utilitzes els fons públics, home, sí. Que lo greu és això. O sigui, no podrà fer, és impossible.
6: El tema és aquest impacte pressupostari evident que pot tenir, no? El fet de multiplicar, si no recordo malament, 200 i escaig milions d'habitants per 5.000 dòlars en cas de guanyar les eleccions, i si aquesta atribució es farà només als que han votat en un sentit, en els altres... És absolutament l'enèsim, com bé dèieu, no? L'enèsim estirabot d'una política que costa, com a mínim, entendre.
0: Sí. Va, per posar un exemple, perdó, Pere i Àngeles, 5.000 dòlars per cada nord-americà adult equival a, és impossible, a un bilió, en ve de burro, a un bilió 348.000 milions de dòlars. És a dir... Estem parlant de pràcticament el 20% de tot el pressupost del govern nord-americà. Pere.
7: És que jo no ho considero un estirabot, eh? No vull discrepar amb el meu estimat David Fernández aquí present el primer dia, però jo crec que això respon a una estratègia permanent de comunicar i omplir l'esfera pública de tonteries una darrere l'altra per mantenir el control del relat. Aquest senyor, ara, a una tertúlia, 6.000 quilòmetres d'on estàs tu i d'on està el senyor que diu aquestes coses, estem parlant d'aquesta qüestió preguntant-nos si és matemàticament possible o numèricament possible. A mi m'agradaria saber si és penalment perseguible, ja que tenim el letrado...
1: Clar, això és el que deia jo.
7: Sí, perdona, és el que deia la Neus, perquè al cap i a la fi, aquí deu haver-hi alguna llei que prohibeixi una recompensa pel vot. Clar, quines directament, si em voteu, us dono... Bueno, us dono tots, no els que em voteu.
1: Clar.
7: Aquí és la diferència, és que ho dones a tothom. Que també em pregunto si també va la situació, per què no dones-hi ara?
3: Però
7: dones
3: abans de les eleccions, aquests 5.000 dòlars. El que no pots perseguir és... Encara no ha fet res. Mm. No ha posat en compromís el pressupost, no ha fet res. O sigui...
7: Però, en tot cas, això és una idea que cola, diguem-ne. Jo crec que ja ho pots desmentir, pot dir-se que no es pot fer, que ja hi haurà, encara que només un 1 per 1.000 del cos electoral o un 1 per 10.000 del cos electoral vagi a votar a Trump pensant en què cobraran aquests diners. Sí, és que m'ho ha dit. És que ho ha dit el Trump, eh? Ho han dit a la Fox, eh? Ho he llegit a no sé quin portal digital, faixa de merda. Em perdó per l'expressió. Doncs aleshores fa el seu paper, va. És una mena de gota malaia, que va penetrant i que va, diguéssim, condicionant el vot.
1: Però com que el dret no és una ciència exacta, que això sí que ens ho han ensenyat els advocats i fiscals i jutges tots, és evident que no hi ha una prova, perquè fins que no ho fes... Arribat el cas, si ho pogués fer, que ja veiem que no, doncs no podries demostrar-ho, però sí que es pot, suposo com a mínim, que algú demani que no pugui fer aquesta promesa, que ja està fet, perquè al final és el que dius tu, a més no és la Fox, vull dir, n'estem parlant aquí, com deies tu, per tant, és a tots els mitjans, ho deia el Jordi, no? És portada a tots els diaris, als diaris d'aquí també, però que alegrement pugui anar fent aquestes coses o dient aquestes coses i que no passi mai res, doncs també és un problema.
6: Jo estic segur que us poseu a la meva pell, és el meu primer dia de classe i em costa respondre a segons quines preguntes.
1: No, que segur que no, segur que no hi ha una resposta.
0: No, és la primera tertúlia a la vida que fas.
6: La primera no. Però en tot cas, si apliquéssim, si aquest discurs apliqués al nostre sistema legislatiu, sens dubte, la Llei Orgànica del Règim Electoral General, la Loreg a Espanya castiga i considera delictiu l'oferiment d'una contraprestació a canvi d'un vot. Clar, això és una contraprestació, és una promesa electoral. Hi haurien dues salvetats. En primer lloc, conceptuar exactament què és el que ha oferit Donald Trump, si és una promesa, si és un estímul, o és clarament una contraprestació. I en segon lloc, si aplica o no aquest criteri als Estats Units. Però aquí tindria un problema.
1: Necessitàvem un advocat.
4: Jo estic d'acord amb estic bastant d'acord amb en Pere. No crec que sigui una ocurrència així. Un senyor que fa res va dir que aquesta nit desapareixeria una civilització. Per dir totes, no podem fer la llista. El New York Times ha fet la llista, no? Aquelles 4.300 mentides. Però una cosa és aquesta forma d'improvisar, de dir una cosa és que ara escoltem a Marc, dient, si hagués dit prometo tots els americans un ajut, és una promesa política, just. Però vincular-ho literalment a una mena de, no, de mercat pervers capitalista, dir si en votes tindràs 5.000, és bèstia, però com quan anem a estudiar, i si hi ha ganes d'estudiar sempre s'aprenen coses, l'altre dia el George Clooney a Venècia, no, va dir una frase que va dir estem en una caquistocràcia, i jo vaig dir, ui, que és una caquistocràcia, un concepte nou, i era estar en mans dels pitjors preparats, dels més insolvents i dels més barrugues, no?
7: I dels més xorissos, també, eh?
4: I dels més xorissos, home.
7: Sí, aquí anem fent negoci.
2: Ángeles.
3: És que, a veure, que si jo no ho tinc mal entès, els Estats Units no té l'equivalent nostre de la Junta Electoral Central. Vull dir, aquí sí que la Junta Electoral, que a més funciona sempre, no només en període electoral, posa molt clares les regles del joc, i per això, entre d'altres coses, tu no pots fer inauguracions sent un alcalde o un ministre o el que sigui en període preelectoral, perquè es considera que pot influir en el vot. L'altra cosa és que jo crec que la Junta Electoral ara mateix té un règim que sanciona coses que per mi ja és ridícul que les sancioni, com el tema de les enquestes, la provisió de les enquestes i tal, la provisió de fer campanya fins l'últim dia. Vull dir, ara mateix amb les xarxes socials això ha quedat completament obsolet. El tema és que el Trump, que és especialista en fer grans declaracions, recordem que va prometre que no entraria en cap guerra i que acabarien totes, i això ha passat per on s'ha passat. Aquí ha promès, si no he sentit mal la traducció, que si es canviaven les perspectives que li donaven i n'hi havia un canvi en la tendència al midterm, aleshores a tots els adults nord-americans els hi donaria els 5.000 dòlars. És a dir, està filat prim, no us penseu. O sigui, no és un votant que et donaré, no és allò de... Vaig amb la
4: cartera.
3: Amb la cartera i et donaré els diners. Clar, jo no sé si el sistema nord-americà té aquest component jurídic que pot fer que algú vagi a un jutjat i digui, escolti, això és una compra de vot descarada, anem a fer alguna cosa. En cas de que ho hagués, d'aquí a que pogués passar qualsevol cosa, tipus judici i tal, les eleccions ja estarien fetes, o sigui que està molt ben calculat.
0: Són les 9:20, una altra història que vull parlar un moment. David Fernández, vas al Fossar avui?
4: Sí.
0: Sí.
4: Mm-hmm.
0: I vas cada any?
4: I vaig cada any.
0: La paraula no és por. Però, aquí un dia hauríem de parlar de l'11 de setembre com a Diada Nacional de Catalunya, no des del 2017, i algun dia s'hauria de fer una taula, com moltes se n'han fet ja, sobre com està l'independentisme en aquests moments post-procés, diguem-ho post-2017. Però la sensació és que és una... Aviam si estem d'acord tots, potser m'equivoco, tant de bo, que és una diada que ja està absolutament dispersada, que a més hi ha la desgràcia que cau en un divendres... amb la qual cosa molta gent marxa i, per tant, la manifestació demà queda igualida perquè el festiu cau un divendres, a més, també. Segona, que la gent està molt farta dels partits, així com a, en general, estic parlant, en general, molt farta dels partits, i sobretot de les mateixes cares. I segurament hi haurien d'afegir aquí que l'entrada d'Aliança Catalana ho rebrega tot molt, canvia el tauler de la partida i que la sensació a hores d'ara és que l'independentisme hi és, només cal veure la reacció al Camp Nou del dia de 3 dies després de l'atonyinament del policia amb un seguidor jove del Barça a Elx, per veure que no estava mort, sinó que estava de parranda, no, David?
4: Pues gairebé que sí, a tot el que has dit, en la coctelera. Sí, no sé per on vols que comenci. Vull dir, efectivament, avui hi ha una protesta molt, molt, molt àmplia, i no només de l'esquerra independentista, es podria parlar del fossar de les Moreres des de finals de la dictadura franquista, no? Com l'espai, cadascú té el seu espai, eh? Altres van a fer les ofrenes florals, però sempre com un espai de les esquerres independentistes. Però sí, avui convoca moltíssima gent, no només l'esquerra independentista, convoca el sindicat de venedors ambulants de Tom Manta, convoquen els sindicats d'estudiants, convoca el moviment pel dret a l'habitatge, convoca la gent que va impulsar la Global Summit Flotilla, i jo crec que ho podem vincular també a què pensem fer o no pensem fer quan venim de Saxònia amb un 44%, no? I tots ens preguntem com hem arribat fins aquí. I recordo que el tuit d'Aliança Catalana respecte a la victòria és ja és zona Saxònia, estem arribant, no? Aleshores, gent que obertament, no? Expressa la seva complicitat amb totes les extremes dretes globals. No fer res ho pagaríem caríssim. Ja veurem què passa. És veritat que és un espai de, no? de tensió. Vull dir, òbviament, ja tots sabem que el dispositiu de Mossos, no? serà molt, molt, molt gran, i ja veurem com evoluciona. I també va passar l'any passat. Recordo que la manifestació de la Diada, que també és veritat, Jordi, que sempre es diu aquest any punxarà, i al final la gent acaba sortint. O sigui, ni tan poc, fins i tot. Si anem a les enquestes del CEO, allà està, no? Llindant el 40% un altre cop. I és veritat que la divisió és evident des de fa molts anys, i em temo que continuarà, principalment entre els dos grans partits polítics, no? Però després també en altres espais que han tingut evolucions molt, molt diferents. Els 6 actors independentistes que es parlaven en el seu moment, no? El G6, no? Pues cadascú té estratègies molt diferenciades, i és una pèssima notícia des del punt de vista dels drets humans, de la dignitat humana, tot el que diem quan estem parlant ara de Trump, no? Doncs que hi hagi una força política que, lligant-ho amb el que deia Giuliani aquest matí, té una bilis islamòfoba, no? De confondre-ho la part amb el tot, i que és molt fàcil culpar algú de tot, i aleshores, clar, és molt fàcil, perquè si tota la culpa és d'uns, doncs ja està. Aleshores, jo hi vaig en perspectiva democràtica, en perspectiva antiracista, en perspectiva també independentista, clar que anirem al fossar pacíficament a confrontar un espai des de la desobediència civil, i dir, òbviament, que insisteixo, el fossar de les Moreres, les coses canvien, però és l'espai que sempre ha sigut l'espai que era el de l'esquerra independentista, no? Per tant, l'any passat us recordo que la manifestació gran va haver-hi encapsulament parcial a Aliança Catalana, a petició dels organitzadors, perquè és incongruent, no? Voler aprofundir la democràcia i anar de la mà amb qui la vol rebentar.
0: Pere Mas?
7: Per on comencem? La pregunta és en quin moment es troba el moviment Indepe o com afrontem la tarda d'avui.
0: Sí,
7: perquè
0: bueno, és clar, tot va lligat.
7: No,
0: Pere.
7: Està bé el que ha dit el David. Bueno, ha dit moltes coses que estan bé, en general. Avui, Basté, la teva absència ens fa que estiguem més carinyosos tots, eh? No sé que et trobem a faltar tu i estem més...
0: La temia.
7: Exacte, la lletania. Aquesta última dada que has dit sobre el seu, efectivament, malgrat que... com anava a dir... Aquesta voluntat que el país estigui com... Anava a dir narcotitzat, però no és la paraula, però adormit, atemperat... Hi ha una voluntat política de que el conflicte no existeix, no fas fora els cantaires de la Sagrada Família, això no va passar, no peguen els nanos per portar una estelada, no us queixeu, catalans, que aquí no passa res, anem tirant, arreglarem-lo del finançament, i qui dia passa, enllampeny. No sé si se m'està entenent el que vull dir, però crec que una mica sí. O sigui, hi ha una idea de... Passem pàgina de tot el que va ser l'excitació social i l'excitació política que va haver-hi amb l'independentisme. I l'última enquesta del CEO, efectivament, com ara mencionava el David, ens mostrava un cert repunt. I igualment, encara que només, i poso només entre cometes cursiva i tot el que vulguis, un 40% de la població digui es declara INDP, vol dir que hi ha un problema per resoldre. O sigui, que hagi... Sí, hi ha un problema molt gros per resoldre. Sí,
3: per
7: sí,
3: part de l'independentisme.
7: No, la relació de Catalunya amb Espanya, per entendre'ns, eh? Per molt que hagi fallat l'independentisme polític, per molt que hagin empresonat la gent, per molt que no s'apliqui la llei d'amnistia, per molt que l'actual Generalitat vulgui donar-nos tranquimacina a tots, perquè sembla que aquí no passa tot, per si no s'havia entès el meu comentari anterior, per molt que passi això, el conflicte segueix existent. Segueix havent-hi unes infraestructures que no funcionen, segueix havent-hi un dèficit fiscal, segueix havent-hi un seguit de motius que, si la gent es para tranquil·lament a pensar com afecta el seu dia a dia la dependència amb Espanya des d'un punt de vista financer, per exemple, i ja no parlo des del punt de vista simbòlic, que és per fotre's a plorar, doncs els motius per ser INDP existeixen. Ara, com s'articula això? Doncs és un desastre. És un desastre perquè, efectivament, tenim els mateixos lideratges que el 17. Jo no goso dir si els lideratges del 17... Estic parlant de Puigdemont i Junqueras, perquè quedi clar, han de fotre un pas al costat o no, perquè ja n'hem parlat mil vegades d'això. I en aquest moment no em veig en cor de formular una opinió prou clara sobre això, ho sento. Bueno, ja tenim límits, i el meu límit en aquest moment és aquest. Sí, que la toxicitat que ha portat el moviment INDP, Aliança Catalana, ho direm clarament, l'altra dreta, Aliança Catalana, és, no diré mortal ni letal, però sí que, diguem-ne, o sigui, el catalanisme no anava d'això. No anava d'això. Pregunteu-li al Pujol, pregunteu-li al Junqueras, pregunteu-li al Maragall, pregunteu-li al Montilla, pregunteu-li qui vulgueu. El catalanisme no anava d'això. I ara aquest virus s'ha inoculat, et persegueixen a les xarxes, es foten amb el Lluís Llach, t'empaiten... Bueno, és que és un desastre. Es foten amb el periodista aquest del Nació per explicar, no sé, suposo que tots heu llegit l'article, que el retrat dels nanos aquells de 15 i 16 anys, que fota la pell de gallina, i llavors li diuen, bueno, menys guapo li diuen de totes xarxes. O sigui, és una persecució. I és el mecanisme Vox, és el mecanisme alternativa per a Alemanya, que l'alternativa no té res, perquè justament és el de sempre. També el tema de la simbologia, que va haver-hi, no sé si ho heu vist, a xarxes, quan va guanyar la AfD a les eleccions d'Alemanya, es va publicar la famosa imatge antifeixista aquella d'una sabata amb una espardenya trepitjant el símbol nazi. I aquí se'n van enfotre l'Aliança Catalana. Jo crec que estan...
4: Bueno, se'n van enfotre... Anem a dir
7: i ho van borrar després.
4: No passaran, i van dir, ja hem passat, bueno, és el famós adatge del 40
7: però, una cosa. De la jo sèrie Gàmez. Jo també estic fart d'anar tots els puestos sentint no passaran. Perquè fa molt temps que estan passant. Ho sento. És veritat, tio? Llavors, diguem-ne que el panorama no és molt esperançador. Demà, doncs, sobre la mani, no em veig en cor de diguéssim, no sé ben bé què anem a reivindicar demà. Anem a reivindicar la independència, no? Val, però com l'articulem? Per mi és el gran tema, i és una mica... O sigui, hem de descobrir ara les batalles caïnites dins el món INDP. Aquí tenim el David Fernández, que va salvar la famosa cimera del Palau de Pedralbes. Sí, home, sí, David. Amb la pregunta desplegable i els d'Iniciativa al mig. Sí o no? De quin any és això? 2010, 11?
4: 14.
7: No, però vas a votar el 14, però l'acord havia de ser un any abans, uns mesos
4: abans. No, l'acord és el juliol.
7: És el juliol.
4: És el juny. El juny.
7: Però si no, saltava tot pels aires. I estem parlant de fa 12 anys d'una pregunta que al final era un referèndum, que era un referèndum consultiu. Bueno, doncs llavors estem igual. I
4: consulta participativa no vinculant.
7: I encara veus els de Junts mirant amb mal humor amb els d'Esquerra, les declaracions que veus a Madrid, quan veus els uns i els altres. Quan dic els uns i els altres, per ser clars, parlo de Junts i d'Esquerra, i de la pulsió destructiva que hi ha hagut entre aquests dos partits, que ens ha portat, en part, a on som ara. Ja callo.
4: Jo només he de dir una cosa.
7: Digues.
4: Pronunciant bé. Un petó, no, mil petons pel Lluís Llach i Grande.
7: Bueno.
2: Per què?
4: Perquè i els atacs homòfobs de la Sílvia Oriols a Twitter van ser terribles, no tant perquè diu que ella sempre ho fa més suau, però darrere, no? Entren ah,
7: era,
4: tots el dient que, bueno, acusant-lo de tots els projectes educatius que té a Senegal, a Palmarín, i, en fi, o sigui, el que va obrir l'espoleta perquè darrere entressin tots els vots o no vots, dient-li al Lluís de tot, i no li arriba ni a la sola a la sabata. O sigui que pronunciaré bé mil petons per a Lluís Llach.
7: Àngels, Ángeles Ribés, digues.
3: Home, a mi si em preguntes si anirà al Fossa de les Moreres, ja et dic que no, òbviament, perquè com tothom sap...
2: M'ho imaginava.
3: T'ho imaginaves, oi? Jo no sóc pas independentista i, per tant, abans de que s'obrissin els micròfons, estaven parlant de que del derbi del Fossa de les Moreres, que és un clàssic, sempre n'hi ha hagut batusses entre... Les forces independentistes al Fossa de les Moreres per a veure qui tenia més raó que l'altre. És veritat que ara ha entrat un nou actor en joc, que és Aliança Catalana de l'Oriols, veurem què és el que passa. El que sí que et dic és que surten diversos autocars des de Lleida cap a la concentració d'avui. No ho sé. M'està dient 9, 10?
4: 8.
3: 8. Des de Lleida no està pas malament.
4: País, una altra cosa Lleida,
3: tot sí,
4: país.
3: Home, tota la província. Ja veurem si lo soplen o no. Però a la pregunta que feia una mica el Pere Mas de què passa amb l'independentisme, si està apaivagat, etc. Home, tingués en compte que està governant el mateix partit a la Generalitat de Catalunya i al Congrés dels Diputats, a Moncloa, amb un govern, com és, de progreso i d'izquierdas. Aleshores, i a la majoria de les capitals del país també, i a les diputacions també.
7: Sí, sí.
3: Aleshores és molt difícil que n'hi hagi un conflicte institucional com hi havia abans. Que jo no tinc cap dubte de que si les properes eleccions generals es conforma un govern de PP-Vox, encara que no hagin fet el més mínim moviment, automàticament es revifarà el moviment separatista perquè tindran l'enemic a qui adreçar-se una altra vegada, cosa que ara no el tenen. Perquè, clar, com pots fer moviments separatistes quan estàs donant govern al Congrés de Diputats, al Pedro Sánchez? O sigui, és que és de caixó. O sigui, o t'hi enfrontes o vas anant passant els dies i intentant esgarapant una miqueta d'aquí i una miqueta d'allà, que és el que està fent Junts, és el que està fent Esquerra, és el que està fent... Clar, què passa? Que era arribada la Sílvia Riols, que en aquest aspecte ha estat molt gesta i ha vist que el seu cub de vots és, per un costat, el votant separatista que està molt enfadat sí, amb el sí. que diu el que anomena el processisme, sí, que l'ha traït, sí, i per una altra vegada està captant el vot de tots aquells que estan molt farts d'una situació desmesurada, d'una immigració incontrolada, una falta de seguretat, etcètera, etcètera. I està ajuntant les dues coses. I compte, perquè n'hi haurà molta gent, moltíssima, que no és pas separatista, que votarà Sílvia Orriols per aquest altre costat que he dit, el tema de la immigració.
7: Sí, no. El doctor.
0: Neus.
2: Abans, quan fèieu la comparació amb Alternativa, aquí, el primer partit abans que Vox que va sortir a felicitar a Alternativa va ser Aliança Catalana. Quan tu parles amb els dirigents d'Aliança Catalana i la pròpia Sílvia Orriols en més d'una entrevista, quan se li ha preguntat, ells no es consideren d'extrema dreta. Jo crec que el fet de felicitar algú que té en les seves files neonazis confessos i que, encara que intenta dissimular-ho al seu cap, no? Doncs el que fan és reinventar la història alemanya, doncs crec que seria un argument suficient perquè aquells que diuen que no és extrema dreta doncs pensessin si ho són o no. El que sí que reconeixen públicament tots els dirigents és que són islamòfobs, això que deies tu. I això, de fet, ells per ells és un orgull i, de fet, és la seva perxa principal. Una cosa interessant en la comparativa dels vots d'Alternativa i els que pugui tenir Aliança és que arrasca vot de l'abstencionisme. I aquí hi ha una part d'abstencionista, cabrejat, independentista, que es va quedar a casa, que ara pot anar a votar i pot anar a votar Aliança. Això és un element que jo crec que en el debat sobre l'estratègia de l'independentisme doncs hi és. Aliança aconseguirà treure, i això les enquestes del CEO t'ho detecten, gent que estava a casa. Dos, respecte a si vindrà molta gent o poca, ells el que et diuen és, nosaltres sempre hem posat autobusos, que els hi passa? Que cada cop són més gent. Tu deies Lleida i Girona, les primera enquestes força, el que et detecten és que pot ser primera força.
3: Pot ser, no, serà.
2: Bueno, dic, pot ser perquè les enquestes sempre són en condicional, però a Lleida i Girona, en fi, qualsevol que visqui a Lleida o Girona té gent al voltant que està disposada a votar Aliança Catalana. I aquí hi ha un tema que em sembla també interessant. El que passa amb l'extrema dreta, que ja passava amb Vox fa un temps, i passa aquí, és que s'ha trencat el tabú de dir que ets votant d'extrema dreta.
3: Això, si vols, t'ho explicaré després per què.
2: D'acord. Em sembla interessant, és a dir, fins no fa molt, reconèixer-te públicament com a votant d'extrema dreta, doncs crec que per un una qüestió gairebé de principis democràtics, era una cosa que, en fi, no era habitual. I això, Aliança ha aconseguit ja trencar-ho. Ho va aconseguir Vox ja en el seu moment, ho ha aconseguit, per suposat, l'extrema dreta alemanya, ho ha aconseguit l'extrema dreta francesa. Parèntesi, fins i tot Le Pen s'ha estalviat abraçar els postulats de l'extrema dreta alemanya. És a dir, que la que tenim aquí ha anat més enllà que el lepenisme, que no està malament, eh?
3: Té eleccions, França, d'aquí
2: poc. Sí, té eleccions, però aquesta senyora, en fi, fins i tot a ella li sembla que han anat massa lluny, però en canvi els que tenim aquí no. Els que tenim aquí els hi sembla fantàstic. I una última cosa, tens raó amb això de que agafaran una part de vot, i això també ho detecten les enquestes, que no és necessàriament un vot del món independentista, perquè aquell ja el tenen. Perquè si tu mires com han anat evolucionant les enquestes, o sigui, ells, pues, com li ha passat a la CDU, ells, el vot, a part de l'abstencionista cabrejat, agafen una part important del centre-dreta, junts. Mm. Però ja comencen a mossegar els altres partits. Mm. I això, okay. Jo crec que hi ha una última cosa. Això no anirà a menys. No anirà a menys, perquè el que et diuen tots els experts en demoscòpia és que el creixement és sostingut i, a més, va pujant d'una manera molt accelerada. Llavors, jo ho deixo aquí com a reflexió. I una última cosa, el que diguem, em sap greu, perquè aquest programa té una audiència espectacular i que duri, el que diem nosaltres aquí els és absolutament igual, perquè tenen tan ben a favor que per això es permeten això, insultar gent a les xarxes o perquè el seu món ja va per una altra banda.
7: O fins i tot els ja va per fer clips i victimitzar-se. Mira les ràdios que diuen.
0: Marc Molins.
6: Sí, molt ràpidament. Jo faria una reflexió potser no tan política com més sociològica, més col·lectiva. No sé si se'm permet la reflexió. El tema és, d'una forma molt inconscient, quan parlem de la Diada i quan parlem en general de l'independentisme, fem al·lusió a un concepte que ha anat sortint, que és la paraula conflicte. Ha sortit en diverses ocasions, no? I precisament aquest jo crec que continua sent probablement el gran escull, no?, de l'opció, perquè l'independentisme crec que no ha de ser una causa, un motiu o la conseqüència d'un conflicte, com una opció política, que presentada en positiu podria atreure a moltes més persones, no?, i inclús arribar a canviar els percentatges i arribar a tenir un plantejament majoritari. Però la idea del conflicte, amb la que jo també visc el moviment independentista, aquesta associació conscient o inconscient fa que sigui que es presenti com una dificultat per tenir aquestes majories sense les quals no pot prosperar, no? Per tant, de cara a la dia de demà, doncs precisament que no sigui conflictiva, és a dir, que sigui la manifestació d'una opció política, d'una opció en majúscules, majoritària, sense, evidentment, violència, sense cops, sense que sigui en positiu, no? Desempallegar-nos d'aquesta idea de conflicte perquè passi a ser una opció i pugui ingressar amb normalitat al debat polític i col·lectiu.
2: Mm. Puc afegir una cosa a la Diada de l'any passat?
5: Sí.
2: A mi em va semblar molt bona idea encapsular-los, com comentava el David. Va passar una cosa, una mica desapercebuda. Quan va acabar, quan ja estava acabant la manifestació, on estava Sílvia Orriols, va començar a hi haver una cua de gent jove, de nois, sobretot nois, però també nois joves, en fila índia per fer-se fotos amb ella, que aquests, clar, no portaven bandera d'Aliança Catalana, no estaven encapsulats, molts dels que estaven, te'n recordes, David, allà a Colón, que estaven allà pujats,

0: la joventut, on per primera vegada un 15, un 20, un 22, no només diu que votarà opcions d'extrema dreta, sinó que, a més, quan li demanes pels principals motius o conflictes o debats socials, diu no vull pagar impostos, tots els migrants són delinqüents, a la Neus ja està un entrat de tots antifeixista, aleshores... està allà, i és veritat que és la pulsió del moment, jo crec que està en una pulsió molt caníbal. I l'altra reflexió, malgrat que estem dient que això va creixent, que és sostingut, que és sostenible, és que si la memòria no només parla del passat, sinó que parla del present i del futur, tots sabem què passa en qualsevol societat, dic la catalana, l'espanyola, qualsevol, quan a l'odi, no? Uh-huh. O la virulència contra algun col·lectiu concret, en la llei de Lynch, anem a dir-ho així, sabem perfectament com acaba. I després... Uh-huh. Ningú se'n recorda de res, perquè crec que ho vam dir la setmana passada, ho vaig dir jo, citant el John Ford, el jove Lincoln, tots som capaços de fer coses en grup que ens avergonyaria si les féssim sols, no? I aleshores, jo això, crec que els discursos que està havent-hi, que verbalment són extremadament violents, també existeix la violència verbal, ja que en, uh-huh. i m'hi sumo, a la reivindicació que feia el Marc, vull dir, és veritat, hi haurà debat, hi haurà confrontació política, que és lògica en democràcia, però crec que la perspectiva d'avui i demà, vull dir, demà també hi ha una convocatòria de Núcleo Nacional,
1: sí.
0: Neonazis, no? Mm-hmm. Crec que està... Bueno, no diré lloc, si no, no faig problema. Però també, un altre cop, el cordó, no? Doncs els cordons i els dispositius policials, no? I jo crec que això forma part del debat, però la pregunta és, i a més, què passa, no? Quan arriben al poder? Que ha canviat moltes coses, Meloni?
2: No, és que
0: ha canviat moltes... Vull dir que la frustració, no? Serà una nova frustració, però insisteixo que és molt fàcil... que gent desactivada o gent que no vota o gent que té molts motius per estar frustrada, que també és l'altra pregunta, eh? O sigui, jo sempre ho dic i a mi l'autocomplaença de l'esquerra moltes vegades s'han posat els nervis. És a dir, tots estem obligats a preguntar-nos per què un 44% de la ciutat de Saxònia-Anhalt vota
1: Valença,
0: i què ha fallat abans.
2: Perquè no té respostes per part de les altres forces polítiques.
0: L'axioma no és meu, és de l'Antoni Bassas, que va dir el drama del nostre temps és que les institucions que ara corren a dir-nos que hem de salvar la democràcia són les que porten uns quants anyets d'avaluant-la i no garantint els serveis públics de qualitat.
2: Demanar el 2008 i...
0: clar, i tant, no? I d'aquí prova la criatura, vull dir, l'extrema dreta no creix sobre el buit i els monstres acostumen a créixer en els deserts.
3: I precisament s'alimenten el conflicte.
1: Allò que et dic més una vegada, la incompareixença al contrari...
2: El que tu no pots fer és dir-li a la gent que té un munt de problemes a casa seva, que probablement, escolta, des d'aquí de la Per Diagonal no es notarà tant, però n'hi ha... La gent que més pateix les polítiques que han portat a la situació que tenim d'inseguretat, d'immigració descontrolada, etc., no està donant les respostes a la gent que les pateix. I aleshores aquesta gent que no és ideològicament enquadrable en un postulat d'extremes, extremes, ultradretes, el que vol són respostes. Vol feina, vol seguretat, vol... que els carrers estiguin nets, vol viure tranquil·la. I com això no ho troba per part dels partits que són més tradicionals i els que han estat governant els últims anys, aleshores giren la cara i, ui, veuen un altre partit que sí que els promet tot això.
0: Jo vaig entrar un moment els promet,
2: però mira...
0: En democràtic conflicte lingüístic, mira, jo quan avui escolto tsunami migratori, desbordada... Escolteu, el mínim que conegui Frontex i com funciona la política de fronteres europees, parla de migració desbocada.
2: Mira.
0: És a dir, el que entra, malauradament, per la ruta de les Canàries, de les Balears, és la xocolata del lloro. Jo aquest estiu he pillat una conversa que no hauria d'haver pillat d'un gran empresari,
2: clar,
0: amb noms i cognoms, de les càrniques, dient-li el que tenia al costat és que a mi un panjabi em costa 20.000 euros l'any net. O sigui, amb tots els costos empresarials. Clar, aleshores...
2: Ja, però saps pretendre qui pateix que... això? Això no ho pateix l'empresari. Això, aquestes polítiques les pateixen la gent que té menys recursos.
0: Però convertir 1.200.000 persones que han vingut en els darrers 20 anys en potencials delinqüents...
2: Jo no t'estic dient això, però el que t'estic dient és que...
0: del que estava dient justament abans.
2: I aquí hem tingut el màxim director,
0: el màxim responsable de la policia, per cert, fins ahir, avui s'estrena el fossar Ferran López, dient, aquí tenim dos debats, el de la migració, que són 333 persones, i el de la delinqüència, que és una de cada 333 d'origen migrant, té antecedents penals, no dic condemna, ja que tenim un advocat. Són dos debats molt diferents, però és

0: notar permanentment que els problemes actuals d'Europa i del món, no? Tots es concentren en la cadena més fràgil, més vulnerable i més precària. Hòstia,
1: i per això, David,
0: podria dir moltes coses. Aquesta mania de mirar baix...
1: I no, ha guanyat, i aquí guanyarà la Sílvia Orriols.
0: No guanyarà la Sílvia Orriols. El país, i aquesta amb les portes de la Diada, encara aguanta. Si estigués aquí l'estimat Josep Termes, diria que continuem sent un punyetero miracle, és a dir, que dècades després estiguem aquí fent una tertúlia en català.
1: Jo que t'he dit que Lleida sí que guanyarà. Per què a Lleida sí i a Barcelona no?
0: Pues la Catalunya buidada.
1: No només. No només. La Catalunya que pateix un sobrecost per el tema de la immigració, i ella sap molt bé, mira, que vincular una cosa amb l'altra li dona rèdits.
0: Bueno, i qui recull la fruita dolça? I qui es mor de calor?
1: I qui és...
0: I qui està a les càrniques, qui està collant els avis. I és un discurs que no m'agrada gens, perquè sembla que el motiu per acceptar-lo sigui econòmic. No, hi ha una cosa que és la dignitat humana.
1: Sí, estic completament d'acord. La dignitat humana... Però el gran empresariat agrari català, a qui votava tradicionalment i d'on venia?
0: Paradoxalment, el gran empresariat... Paradoxalment, el gran empresariat és qui l'ha convocat al seu club de golf, no cal dir noms, quatre cases, i qui li va donar la porta d'entrada i qui ha fet comunicats, crec que són del desembre passat, en un país que és un fet estructural, que és migratori. O sigui, el fet, la migració catalana... Jo vinc a Zamora, o sigui, jo vaig néixer sota una dictadura, i vaig néixer aquí amb la panxa a la mare, i podia haver acabat a Basilea, a la fàbrica, o a la Philips, que eren les opcions que hi havia, i vaig acabar aquí. I el fet, la migració, és un fet nacional català, a més preciós, perquè té dimensió global. És a dir, no mirem enrere... El discurs de l'Oriol de dijous a Lleida és, després de 1000 anys... tornarem a guanyar. O sigui, el discurs és Mahara, el candidat de Barcelona, ha dit, el dilema fonamental de Barcelona a les municipals no és Vox o Aliança, si som amics o no, que ho són, i molt, perquè voten sempre junts. Va dir, el problema és si estàs en contra del califat o no. I diu, quin califat? O sigui, el debat de Catalunya... O sigui, és mira, dos llibres, ja que és dijous. Ara. El Napoleó de Notting Hill, de Chesterton, que explica precisament Londres què passa quan la gent es xala, i comencen a confrontar-se barris contra barris i acaba malament.
2: Chesterton, l'estem defensant l'esquerra, és una
0: cosa
2: inèdita.
0: Un
2: perquè...
0: tio conservador, catòlic.
1: Perquè...
0: I l'altre, que és molt bo, i us el recomano, que és del Carlos Fernández Liria, gran filòsof madrileny, que es diu Contra la il·lustració oscura, d'Arpa Editorial, que és com s'està demolint la idea kantiana d'Europa i tot l'edifici filosòfic humanista i com s'està accelerant a marxes forçades.
1: Saps què passa? Que... si tu vas al Centre Històric de Lleida o a la Mariola o a qualsevol barri d'aquests i els recomanes a la gent que viu allà que se llegeixen aquests llibres, et miraran com si estiguessis boig, perquè no representes en cap cas ells
0: la
1: solució dels problemes que ells tenen. I la solució, t'agradi o no t'agradi, els està donant la Sílvia Orriols.
2: No, no els està donant. Prometent. De moment no els està donant res. No. La solució, per això jo deia el 2008, sí, d'anar molt enrere, la solució, per resumir-ho amb tres paraules, que és molt fàcil de dir i molt difícil de fer, és habitatge, sous, serveis socials.
3: Són les...
1: Ni dona sous, ni dona serveis socials.
0: Jo vaig a barris de Lleida, o sigui, vaig a Balàfia, i hi ha escoles populars vinculades al dret a l'habitatge, que ensenyen la llengua, que incorporen...
1: Que per cert estan d'ocupes al local.
0: Efectivament, i tant.
3: I queden a la policia.
1: Està bé, això,
0: Què? Un local buit durant 20 anys d'una entitat financera?
1: I què?
0: I què?
1: Clar, o sigui, tu com és comunista, a ti t'ho dona el mateix,
0: no? Comunista, o pot ser socialdemòcrata, i pot ser fins i tot conservador, com Chesterton. En barris degradats, on això està ple de rates, i ho arregla la gent jove, per donar suport al barri...
1: Ostres, tu... Tots els de Lleida que ens estiguin sentint ara mateix diran, mare meva.
2: Que no
1: un barri
2: parlava.
1: Degradat
0: condicions de vida?
1: És
0: amb precarietat
1: històric.
0: Vital?
1: Un barri degradat, algunes zones, és Mariola. Tu no pots dir en cap cas que Balàfia és un barri
2: però
1: degradat.
2: Però no ara, però no ara, Quan parles de Mariola, no parlis de ara degradat. De quan estem parlant? D'abans del 2008, que estava parlant jo. Per tant, no, si vols, parlem de com... Si vols, podem parlar... Si vols, podem parlar de com estan els barris, i qui fa coses i qui no. Ah. Et pot semblar poc o molt, per exemple, el pla de barris que es va inventar en el seu moment Pasqual Maragall. Doncs era una intervenció integral, insuficient, segur, en molts barris, on feia molt temps que ningú havia pensat que feien falta polítiques transversals que... Torno a anar-hi. Van des dels serveis socials a l'habitatge. Parlem d'això. No parlem de prometre coses que no es poden complir.
1: Oh, ja, però, escolta, l'Ajuntament de Lleida ha estat governant per socialistes, excepte en dues ocasions. Del 2019 al 2023, i ja fa un munt d'anys, hi va haver un tema allà. Si algú se li pot buscar responsabilitat en la situació de la ciutat, és a qui ha governat. Tu no pots ficar en el mateix sac a qui governa i a qui no. I ara mateix tenim un govern de progreso i d'izquierdas i tal, que porta 8 anys, i la gent el que veu és que no té resposta als seus problemes, i com no la troba, se'n va a buscar a qui li diu que sí que li donarà. I és així de senzill. Va. És així de senzill.
3: Molt bé. És ben bé que el bolero agafa volada avui perquè la distància és l'olvido.
2: No, home, no. Sí, perquè, no minut... perquè no ens ha deixat venir. Si haguéssim vingut allà,
3: ja,
2: doncs...
3: Ja, bueno, són les 3 del matí. Parlarem... Ara sí, aquí són les...
4: 4
3: sí.
4: menys 10, no?
3: Sí. Sí, sí, sí, sí.
4: No tens sol, sí, sí. Bastant.
3: Bueno, bueno, tenint en compte que hem aterrat fa poca estona, doncs, ah, si he sigut arribar i venir aquí, cap aquí, sí, sí. Bueno. Bueno, és que, de fet, aquí demà que farà 25 anys d'allò, allà va començar moltes de les coses de les quals ara estem rebent això que està passant aquí. I així estem. Ara en parlem un segon, sisplau, però abans hem d'anar, on sempre al Cort Inglés, amb la Noemi, que, clar, evidentment, la Noemi, escolta'm, està per altres històries. Hola, Noemi, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia, com va
3: bon
5: tot?
3: Dia.
5: Hola.
3: Quina son.
5: Avui, tan aviat com surti d'aquí, me'n vaig al súper del Cort Inglés a fer la compra sense falta. És que tinc la nevera tremolant i el rebost ni t'ho explico. M'emportaré oli d'oliva verge extra, que no me'n puc oblidar. A més, la garrafa de 5 litres d'Oji Blanca El Nuestro, el que ens agrada, està a només 3,99 € al litre. I com sempre, m'emportaré alguna cosa de verdura, fruita, carn i peix, que són fantàstics i estan sempre fresquíssims. Per exemple, he vist els filets de primera A de noll a 9,98 € al mig quilo. Surten molt tendres i super sucosos. També aprofitaré les ofertes per omplir bé el rebost. En el lot de 6 llaunes de tonyina clara en oli d'oliva Albo tenen un 2x1, així que cada lot surt a només 5,48 €. I una cosa que m'encanta i sempre va bé tenir-ne, els llescats d'encevall ibèric 50% raça ibèrica Sierra Leles. Si te n'emportes 3 unitats, la unitat surt a 8,50 € i a més es poden combinar, així que val la pena aprofitar-ho. I encara us haig d'explicar una cosa més. Hi ha un 50% de regal en producte de nutrició i benestar per a compres superiors a 10 €, per bescanviar després en més productes de nutrició i benestar. Una oportunitat fantàstica per cuidar-se estalviant. És ben clar, a Supercor, Hipercor i al supermercat El Cort Inglés tens bones ofertes i bons preus cada dia. Descarrega't en l'app i aprofita els seus avantatges. Consulta'n les condicions a botiga, web i app. I abans d'acabar, us vull explicar que ja us podeu inscriure a la Woman Race Al Cort Inglés. El pròxim 18 d'octubre vine a Tarragona a viure una jornada plena d'esport, diversió i solidaritat. Entra al web womanrace.cat i no et quedis sense el teu dorsal. Doncs per part meva res més. Que vagi molt bé el dia i fins la propera. Adeu, adeu!
6: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 € per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
9: Doncs jo només sento la carretera.
8: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 €. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Descobreix els màsters de la Salle Campus Barcelona. Sessió informativa el 17 de setembre. Salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
4: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
12: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
15: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
16: Els docents mantenen la lluita al carrer.
17: La manifestació en defensa del català.
18: Els metges tornen a fer vaga.
19: Els usuaris de Renfe diuen prou.
20: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
21: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entén. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
22: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
23: Segur que no n'hi ha per tant.
24: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: El perquè de tot plegat.
3: Són pràcticament les 10 del matí, falten només 2 minuts. D'aquí poca estona els deixaré marxar els tertulians d'avui perquè parlarem ja del que va passar l'11 de setembre del 2001, però i ho farem a través de la mirada del que era el corresponsal a La Vanguardia en aquella època, que era el Xavier Mas de Seixas. Parlarem també amb un redactor de La Vanguardia d'Esports que estava a Chicago i que va anar a correcuita a cobrir aquí a Nova York la tragèdia, que era el Sergio Heredia, i també el catedràtic de Ciència Política i Estudis de Seguretat a la Universitat Rei Joan Carles i investigador principal de Terrorisme Internacional de l'Institut Elcano, que és el Fernando Reinares, per saber exactament cap on va això, cap on anem, i d'on venim per culpa d'aquell 11 de setembre. I també amb Quique Maillo, que és el director d'aquesta pel·lícula documental, que és de la supervivent de la història de la Tania Head, que és una catalana que es va inventar, vaja, l'Enric Marco, de l'11S. I després recordem que a partir d'un quart de 12 canviarem radicalment i Deco, el director esportiu del Barça, serà aquí avui al Monarracú. Aviam, Marc Molins, on eres l'11 de setembre del 2001? Te'n recordes?
26: Sí, perfectament. Jo crec que és un d'aquests moments que no s'oblida. No? Jo estava dinant amb uns amics, una taula devíem ser 10 o 12, en un restaurant al Madrid-Barcelona, que no sé si avui podria mantenir el nom, però en tot cas en aquell moment...
3: Carrer Aragó.
26: Al carrer Aragó, just. I recordo molt bé que durant el dinar, en un moment donat, un dels meus amics, no era tan habitual, ho recordareu, el tema dels mòbils, evidentment, les xarxes i tal, doncs durant el dinar un d'ells va dir: escolteu, la meva germana m'ha enviat un missatge i m'ha dit que hi ha hagut un accident d'un avió a Nova York. La veritat és que no vam donar massa importància, però recordo quan vaig començar a tenir consciència de l'abast del conflicte, que va ser poc després, no sé exactament per què, si a través de la ràdio... Però recordo, doncs, a partir d'aquell moment, pràcticament moltes sensacions, no? Literalment de pell de gallina, del que està passant, el que està passant, el que està passant té magnituds còsmiques.
3: Mm. Neus Tomàs?
2: Jo també estava dinant al restaurant Egipte, a darrere de la Boqueria, perquè jo llavors treballava a la SER, a Ràdio Barcelona, sí. I just estaven fent obres al carrer Casp i ens havien traslladat on hi ha els estudis d'Onda Cero.
3: A les Rambles, no?
2: Sí, a les Rambles.
3: Efectivament, sí.
2: I llavors, doncs, recordo això, estar amb companys de la ràdio llavors, el Fidel Marreal, el Xavi Vidal, i haver de tornar corrents a la redacció, intentant contactar més amb una amiga, la Noemí Cuní, que estava allà i sí, que va acabar fent les cròniques també per la SER.
3: L'Àngeles?
0: Jo era a casa. També estava dinant, estàvem veient el Telenotícies i ja no em vaig aixecar fins al dia següent, perquè vaig estar tota la nit veient el que passava.
3: David?
1: Doncs afusava les Moreres i fent parada amb l'esquerra d'Indepep i al bar. Vull dir, clar, tothom va avisar el primer avió, no? I clar, quan el primer avió, crec que com el Marc, no? Tothom pensant que era un accident o que era això, un sinistre, no?, d'aviació civil, i clar, quan va entrar el segon ja vam dir, no, això no és així. I amb un bitllet a les 8 del vespre a Miami, perquè m'anava a Guatemala, també amb solidaritat.
3: Wow.
1: I no vaig agafar, òbviament, l'avió, i crec que el vaig agafar 12 o 13 dies després, amb un col·lapse a Heathrow important, perquè els retorns eren primer els americans que tornaven a casa, després els britànics amb relació familiar, després els europeus, i en escala global, no? Crec que quan vaig tornar de Guatemala encara hi havia gent esperant a veure si trobaven el seu bitllet per anar a algun lloc del món.
26: Se'm posa la pell de gallina, eh?
3: Sí, sí, és molt bèstia. Pere,
5: jo estava entrant al cine.
3: Ostres!
5: Sí, venia de dinar amb un meu periodista i com que devia ser un dia que havíem plegat d'hora, o no, bueno, clar, no havíem treballat, o havíem treballat menys, no recordo molt bé les circumstàncies laborals, però entrava a veure la pel·lícula, que tampoc l'aconsegueixo recordar, Basté, però és molt coneguda i faré memòria i la trobaré. Saps aquests cines que ara han tancat? Crec que els d'Icària, que ho feien tot en versió original, o pràcticament tot en versió original, anàvem allà. I vam veure un moment per la tele d'un bar que deien accidente en la Torre Bessona, però en aquell moment semblava una cosa menor, perquè estàvem just a la cua o com entrant o el que sigui. Però des de dins del cine, mira que jo no sóc de mirar el mòbil i parlar amb gent, i menys aquella època que tot anava per SMS. Me'n recordo enviar-me SMS amb el David Miró, un dels actors subdirectors de l'Ara, que en aquell moment treballava amb mi amb el República, el Joan Barril. Jo feia el matinal a la ràdio amb el Barril, i ell era el que portava els temes de terrorisme internacional. Vull dir, aquí lligava tot. I començàvem a enviar missatges durant la pel·lícula i al final, en plan, m'aixeco, me'n vaig, no m'aixeco, no me'n vaig. Després me'n vaig a la ràdio i vam preparar el programa de l'endemà, perquè el que vam haver de reaccionar, diguéssim, a una notícia d'aquesta magnitud, però me'n recordo perfectament, i de la persona, evidentment, un amic meu periodista, com deia, amb qui anava. I la sensació d'estar allà dins de... Surto ja, no sé per què no vaig sortir per burro, perquè a més va haver un moment fins i tot que esperava de 50.000 morts, jo me'n recordo el començament,
3: que
5: rebre missatges i una cosa molt bèstia, un impacte molt gran, clar.
3: El que sapigueu que demà, de cara a demà, RAC farà una programació especial, demà a partir de les 8 farem el món a RAC des d'aquí, des de Nova York, evidentment pendent del que hagi passat avui al Fossar i evidentment també del que passi demà també a Barcelona amb el tema, com es diu això ara, amb la l'entrega floral, coi, l'ofrena floral a Rafael de Casanova. Efectivament també ho seguirem demà aquí al Món RAC1. Després, a les 3 de la tarda, que és l'hora que va passar tot, hora catalana, que són les 9 del matí aquí a Nova York, farem un programa especial de 3 a 4, i a partir de les 4 la versió RAC1 es dedicarà a la Mani de la tarda, i després l'Anna Ballonesta, amb una edició especial del 9C, farà una recopilació de tot plegat. Demà al matí he de dir que avui anirem a enregistrar, si Déu vol, una entrevista quan acabi aquest programa, a les 6 del matí, al cap de poca estona, Mònica Hernández, bon dia.
6: Bon dia,
3: que també és aquí a Nova York. Anirem cap a la zona del World Trade Center, perquè allà hem quedat, per exemple, cap a la zona, estem aquí al costat, nosaltres, però més encara a la zona del World Trade Center, al costat d'aquest mòdul informatiu Stone, que anirem concretament entrevistar, si algú ha vist la pel·lícula la pel·lícula World Trade Center, precisament, amb Nicolas Cage, si l'heu vista, són dos històries real de dos supervivents de la policia de Nova York que queden sepultats per la caiguda d'una de les torres. Doncs un d'aquells dels dos supervivents ens ha aconseguit una entrevista al Món RAC1, demà l'escoltarem en directe, i demà també escoltarem altres personalitats preguntant-nos què feien aquell dia 11 de setembre de fa 25 anys. Perquè aquell dia no només va ser un atac contra els Estats Units, sinó que aquell dia ara estem patint encara les conseqüències d'aquells atemptats. O no, Marmolins?
26: Totalment d'acord. Jo penso, tinc la convicció de que la història no s'escriu d'una forma gradual, sinó que s'escriu d'una forma seqüencial. Hi ha unes inflexions que provoquen un canvi col·lectiu en l'imaginari, a la forma d'entendre les relacions, i aquest, per mi, sens dubte, ho és. No? L'11 de setembre es va produir una d'aquestes inflexions. Al meu entendre, com a mínim, en tres àmbits molt concrets. En primer lloc, crec que hi ha es produeix una inflexió evident en l'entesa de la privacitat i de la seguretat. És a dir, hi ha una baixada col·lectiva de les barreres, dels límits de protecció. Considerem que hi ha, crec que col·lectivament, que hi ha aquest enemic exterior, al meu entendre, en alguna mesura equivocat, però tindrem temps de parlar del tema, però hi ha aquesta idea, no? Hi ha una baixada de la privacitat, una acceptació generalitzada de major vigilància, de necessitat de controls, és a dir, amb tot, amb el més pintoresc, el passar uns metalls o la seguretat aeroportuària, fins al més complex, no? Per tant, en primer lloc, una caiguda evident de la privacitat, de l'anonimitat, en base a aquesta necessitat de seguretat. En segon lloc, al meu entendre, hi ha una caiguda de les garanties associades als drets humans, les garanties personals i jurídiques, en base a aquesta sensació col·lectiva d'inseguretat i de por, aquest enemic exterior, que, insisteixo, la història ens permetrà, jo crec que ser molt més crítics, no? Però s'accepta aquesta caiguda de les garanties. Garanties, i en el cas molt concret, processals, inclús. Hi ha interrogatoris coercitius, entregues extraordinàries, informacions secretes, tribunals d'excepció, Guantànamos... I aquesta política internacional, aquesta política global i col·lectiva en tema de drets humans, en alguna mesura també ha impregnat el fer dels nostres estats i dels nostres sistemes jurisdiccionals. I en últim lloc, perquè no és només privacitat i drets humans, crec que s'ha produït en termes generals un canvi de perspectiva entre la perspectiva entre el ciutadà, l'estat, la comunitat, no? Aquesta idea d'assenyalar col·lectius als qui els hi prediquem perillositat, radicalitat, d'una forma en moltes ocasions gratuïta, ens ha provocat aquestes alteracions, crec que col·lectives. El gran repte en aquesta seqüencialitat amb la que deia que crec que s'escriu la història serà ser crítics amb nosaltres mateixos i valorar si està o no justificada la decisió o aquests canvis col·lectius que crec que s'han pres.
3: Neus.
2: Ha fet una classe magistral al Marc, per tant, sí, és, en resum, es va decidir que sacrificàvem drets en nom d'una falsa seguretat, no? Drets col·lectius i drets individuals, no? Em va agradar, crec que tindràs després el Mas de Xaixàs, no has dit?
3: Sí.
2: Crec que sé, que em corregeixi si no, però crec que és seva la frase d'una crònica aquest cap de setmana on deia que el segle XXI va començar aquell dia. Em va semblar un magnífic titular del que implica globalment, no? I una última cosa, que avui ho explica el Francesc Peiron, que porta molts anys vivint a Nova York, no? I a la seva crònica diu és una ferida encara oberta. I m'ha semblat interessant, i segur que vosaltres amb els testimonis d'allà podreu comprovar-ho, no? I crec que el fet de que s'estigui qüestionant que Mandami, que llavors tenia 9 anys, que feia 3 anys que la seva família acabava d'arribar a la ciutat, doncs hi hagi sectors, no només a Giuliani, sinó a altres sectors, que demanen que no estigui allà, probablement és una manera evident de provar que aquesta ferida encara està oberta, i suposo que una manera d'ajudar a tancar-la seria que ell hi fos en aquest homenatge, clar.
3: David.
6: Jo, escoltant la Neus i especialment el Marc, i el Marc que donava el Marc, valgui la redundància, m'he oblidat que fa 25 anys, ni que sigui per la memòria sempre selectiva, en la seqüencialitat, no? I la contingència de la història, jo sempre a casa havíem tingut 2 11 de setembre, no? El propi, el de Catalunya.
2: I el de Xile.
6: I el de Xile. Per suposat que també va marcar, no?, un punt d'inflexió en el seu moment, de si era possible el canvi democràtic o no, i sempre ha marcat, i clar, òbviament, des del 2001, doncs hi ha una altra 11S, que a més és aquesta demolició, no sé si controlada o descontrolada, d'un marc garantista, d'allò que s'ha dit, la guerra global contra el terror, i jo crec que les conseqüències encara perduren.
1: podíem fer la metàfora que Guantánamo continua oberta. L'altre dia llegia que algú encara està pendent dels judicis, no? Per aquells fets, com a excepcionalitat permanent, i moltíssims juristes ho van advertir en el seu moment, no? Que el sacrifici de les llibertats en nom de la seguretat seria un desastre, però fins i tot també els petits Guantánamos i els grans, eh? Jo recordo ara els 11 del Raval, per exemple, tots absolts, van estar 6 anys a la presó, i aquí va arribar aquella rèplica de la guerra global contra el terror que convertia el veí en un enemic interior potencial, no? A extirpar...
5: Un pastisser pakistanès, concretament?
1: Sí, la Llup, 68 anys, 6 anys a Villabona.
5: Hi ha un documental de ficció que fa pell de gallina sobre això.
1: En Fieso, sí, sí, hi ha el documental. I un dia, en fi, i tota la geopolítica, i jo, òbviament, també tinc una altra memòria, que és la guerra il·legal de l'Iraq. I l'entrada, no? 500.000 persones assassinades en un país que no tenia res a veure amb l'islamisme.
2: I que encara està com jihadista. Està, eh?
1: No, el que va fer, no? Quan va dir, George Bush va dir, Déu no és neutral, no? I aquesta guerra ens ajudarà. Una imatge també icònica, no? Jo recordo quan avisen a George Bush, no? Al cau d'orella en una escola, li diuen, escolta, que també és passar com a imatge de la història, però i recordo el trio de les Açores, no? I inclou Aznar, eh? I recordo una columna de Juanjo Millás brutal, no? Del 2005 o del 2006, quan aquí hi havia la conferència euromediterrània, que havia de posar d'acord als estats europeus sobre què és terrorisme i què no és terrorisme, i no es van posar d'acord. Perquè Juan José Millás deia bombardejar Faluja amb fòsfor blanc és terrorisme. Però clar, tothom vol una definició de terrorisme que no l'inclogui. No?
3: Ángeles.
0: Home... Jo és que tinc la sensació de que quan parlem d'aquests temes sempre posem el focus en com responem nosaltres i no què va passar. És a dir, uns paios en nom d'un paio que estava encara més embogit que ells i en nom d'un déu es van pujar un avió i van matar milers de persones. Mm. El 7 d'octubre Israel també va passar. Vull dir, és veritat que s'ha perdut la innocència i la ingenuïtat que va tindre Occident en general després de la caiguda del mur i del col·lapse de la Unió Soviètica, on es pensaven que, bueno, que ja no teníem aquests blocs d'enemics que podien fer que el món estigués en guerra constantment, però la veritat és que això no era una realitat. I aquesta realitat va ser posada de manifest d'una manera molt traumàtica, molt traumàtica. Jo entenc molt bé a les víctimes que diuen que no se sent representades per segons quines persones al funeral de les seves famílies. Jo ho entenc, i crec que també tindrien que fer un exercici d'empatia amb aquesta gent que encara mai es recuperaran del trauma, mai. I crec també que precisament aquesta pèrdua de llibertats en nom de la seguretat és el pitjor que ens ha passat a les democràcies liberals a Occident després de l'11S. Perquè no només van patir aquells que... Aquesta pèrdua de llibertats la van patir aquells directament que estaven implicats amb els atemptats, que són uns assassins, un terrorista i tal. L'han patit tots, absolutament tots.
2: Una pregunta, tots. Quan tu dius que...
3: No, que hem d'anar ràpids, per favor. Digues.
2: No, només és una pregunta. Llavors, dedueixo, igual ho entes malament, que tu creus que Mamdani no hauria d'estar a l'acte.
0: Jo el que te dic és que entenc les famílies. Jo no dic que no estigui a l'acte, ni molt menys. Però el que dic és que tampoc poden criminalitzar les famílies perquè expressin el seu malestar.
2: Jo no he criminalitzat les famílies.
0: Jo dic això. No, tu no, però s'ha dit.
3: Val. Pere.
5: Jo subscric moltes de les coses que s'han dit aquí. Aplaudeixo amb les orelles el que ha dit el Marc Molins, perquè m'has robat la meitat de les coses que volia dir, però efectivament aquesta idea de la que estem insistint tant, llibertat a canvi de seguretat, jo crec que justament és una falsa dicotomia. Però se'ns ha venut com una alternativa. O hi ha llibertat o hi ha seguretat. I has de renunciar a això. I va, des de pujar un avió... fins a que et gravin una conversa quan truques a la teva companyia operadora que et diuen que ho fan per la teva seguretat. Hi ha tot un seguit de coses que es diuen que fan per la meva seguretat que a mi em generen més aviat inseguretat. I llavors, han passat 25 anys, s'ha parlat de drets humans, de Guantánamo, de la guerra preventiva, que també ja s'ha mencionat col·lateralment, però jo crec que el món, ho sento, però és pitjor ara que fa 25 anys. Vivim amb la por i amb la desconfiança. Del costat, del veí, del que pensa diferent, del que té una religió diferent, s'estan imposant. Potser visc amb aquesta mena de situació de veure que les tres grans potències estan governades per gent molt estranya, em refereixo als Estats Units, Rússia i Xina, però tinc la impressió que estem vivint, i això potser si ara hi ha el Mas de Seixas per aquí rondant, ens ho explicarà i ens ho teoritzarà molt millor. El món és pitjor, desconfiem de tot.
3: Senyors, ho deixarem aquí. Us agraeixo que... Una última cosa, que no sé si... És evident que del tema no en podrà parlar gaire, però el Marc Molins és l'advocat que el Barça va posar a disposició del nen que va ser apallissat a ells, si no m'equivoco, Marc?
26: Sí, sí, efectivament.
3: I li portes la defensa. I en el món del futbol, quan diuen que obren un expedient, apreta a córrer, perquè sempre ha passat així, perquè significa que, vale, t'obren un expedient, te'l tanquen i ningú ho veu. En aquest cas, què significa això?
26: D'entrada, que hi ha un organisme, en aquest cas penjant de la Direcció General de la Policia, que analitzarà des de la perspectiva a priori imparcial l'actuació policial, però evidentment nosaltres no podem permetre que quedi exclusivament en mans del propi cos o inclús d'un organisme de fiscalització que pengi del Ministeri de l'Interior. La decisió és clara, s'ha judicialitzat aquest conflicte, demanem efectiva tutela judicial perquè al meu entendre, com a advocat, però també com a ciutadà, com a aficionat al futbol, la intervenció policial va ser no només injustificada, perquè l'element que la va precipitar va ser la bandera, sinó en termes d'intensitat absolutament intolerable. Llavors, a partir d'aquí, un estat de dret el que fem és apel·lar a la tutela judicial efectiva perquè un jutge vegi les proves, que en aquest cas són literosuficients, són contundents, perquè són proves d'imatge, de vídeo, d'àudio, i evidentment serem conseqüents i demanarem una condemna, a banda, evidentment, de l'absolució, perquè el menor també s'ha vist acusat, no? Es veu acusat d'un atemptat, d'una agressió a la policia. Insisteixo, el que farem és defensar-lo i a la vegada acusar amb totes les eines i els instruments que ens dona l'estat de dret.
5: I com està el nano, si es pot parlar? Si no pots contestar, no contestis.
26: No, a veure, no voldria, no perdona, voldria faltar la confidencialitat. Mm. No voldria faltar la confidencialitat. Ell, la sensació, la meva percepció personal, l'havent parlat molt amb ell, és que està bé. Té un teixit familiar sòlid. El que passa és que en moltes ocasions aquestes circumstàncies deixen un estressor posttraumàtic. És a dir, és habitual que a priori visquis i interpretis el conflicte d'una forma i amb el temps el vagis madurant i et vagin sortint recances, reticències, desconfiances cap a una circumstància que és essencial, no? Que és en aquest cas la confiança en les forces i cossos de seguretat de l'Estat com a professionals que vetllen per la nostra seguretat, ara en parlàvem. Per tant, en aquests moments jo percebo que ell està ofès, està preocupat, però està essencialment bé, sobretot a les lesions que va patir, però res porta a descartar-nos que li pugui sortir circumstàncies o sintomatologia posterior.
3: Us agraeixo, repeteixo, Neus Tomàs, Pere Mas, David Fernández, Ángeles Ribes, Marc Molins, que avui debuta al món a RAC1, a la vostra
1: Jordi,
3: presència.
1: Jordi, tinc una pregunta retòrica. Les 23 famílies de les 23 persones musulmanes que treballaven a les Torres Bessones, què han de fer?
3: La pregunta retòrica. Què fèieu fa 25 anys? Ho han contestat tant el David com el Marc, com l'Àngeles, com la Neus, com el Pere. Si algú se'n recorda... Bé, tothom se'n recorda què feia aquell dia, aquell 11 de setembre del 2001, però si circumstàncies estranyes, especials que veu viure, 669-1010, 669-1010, nom, d'on sou i què fèieu en aquell moment que va ser tan especial per vosaltres. Repeteixo, 669-1010, gràcies, senyores i senyors, fins la setmana que ve. I de tot plegat en parlarem demà amb un programa especial al llarg de tot el dia aquí a RAC 1.
7: RAC 1.
8: Oh, my God, another plane has just hit another building.
9: 25 anys després d'uns fets que van canviar el món...
10: Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
9: El món viatja a Nova York. El dijous 10 i el divendres 11 de setembre, el món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Nova York.
11: I de postres, divendres a les 3 de la tarda, un programa especial des de Manhattan a la mateixa hora dels atemptats de fa 25 anys.
9: El dijous, des de les 6 del matí, i el divendres, des de les 8, el món a RAC1, en directe des de Nova York.
7: RAC1.
9: Tots som un milió.
4: ja és aquí la tornada a l'escola. Actimel, el teu aliat diari per ajudar el teu sistema immunitari t'ha ofert el perquè de tot plegat.
12: El perquè de tot plegat.

0: RAC 1.
1: Volver a Europa.
2: Volver a levantar la copa.
3: Volver a Neptuno.
4: A Cibeles.
5: A Canaletas.
6: A la Plaza Nueva.
7: A la Plaza Mayor.
8: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
9: M-I-L-O! Esto es Milo! El seguro de tu perro!
10: Perquè els imprevistos veterinaris no avisen, amb Milo tens el 100% de reemborsament i televeterinari 24 hores pel teu gos. Consulta el teu preu a miloseguros.com.
11: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
12: Doncs jo només sento la carretera.
11: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
13: Ens nota la cara. Estàvem millor de vacances, oi? Va bé que dormíem, sense presses, sense matinar. Costa tornar a la rutina. Descobreix Aquilea Sueño Forte i el seu comprimit tricapa que t'ajuda a agafar el son, mantenir-lo durant la nit i que aquest sigui reparador. Ara, a més de dormir, descanses. Aquilea Sueño Forte.
14: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
19: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable. Fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
20: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
21: Només pel fet de comprar el cupó diari?
20: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
21: Mira que bé.
20: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
22: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Quin golaç!
24: L'estadi es posa dempeus i, espera, miren al cel, què passa?
23: Plouen samarretes, pilotes i entrades.
25: Perquè ara les estacions de servei Moeve, totes les teves compres sumen per guanyar regals de la Liga EA Sports, Hypermotion i Liga F Moeve. Treu partit a cada parada. Consulta-ho a moeve.es/promofutbol.
26: Comprant alt, dimenges ve i estalvies fins a 200 euros al mes.
27: Que l'any serien... 1, 2, 3...
26: Més de 2.400 euros.
27: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
26: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
27: Que poc que costa comprar bé.
28: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
29: El 16 de setembre, Ouigo obre la venda de bitllets fins a l'agost del 2027 a partir de 9 euros. I Madrid Barcelona a partir de 19 euros. 24 hores abans només a l'app. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ya No Lloran a Madrid. Consulta les condicions i tarifes a ouigo.com.
30: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
31: Són les 10 i 28 minuts. Avui ens acompanyen ara dos periodistes que van viure molt de prop els atemptats contra les Torres Bessones de fa demà 25 anys. Són els periodistes Xavier Mas de Xeixàs i el Sergio Heredia. Hola, Xavier, què tal? Bon dia.
32: Hola, bon dia, Jordi.
31: I el Sergio també, el Sergio Heredia. Hola, Sergio, què tal? Bon dia.
33: Què tal? Bon dia, Jordi, com estàs?
31: Bon dia, molt bé, molt bé, molt bé. Tu, Xavier, tu estaves de corresponsal, no?
33: Sí, jo estava de corresponsal a Washington. Portava ja uns anys i bueno, aquell matí va començar amb un sol radiant, un dia de setembre magnífic i amb tota normalitat.
31: On eres?
33: Jo era a Washington, havia portat els nens al col·le, els acabava de deixar al col·legi, i tornant a casa amb el cotxe a la ràdio pulsada vaig sentir que s'havia estavellat el que semblava una avioneta contra una de les Torres Bessones, tot apuntava que era un accident, i a l'arribar a casa doncs, el primer que vaig fer ja és... Tenia una bossa sempre preparada per sortir corrents i vaig anar cap a l'aeroport per anar a Nova York. I arribant-hi a l'aeroport ja es va veure que allò era un atemptat molt greu i es van tancar els vols i vaig haver de tornar a casa i cobrir-ho des de l'oficina de la Vanguardia a Washington.
31: I tu, Sergio, on eres?
0: Mira, jo era a Chicago, a casa del meu germà gran, i recordo que era primera hora del matí i ell vivia amb vistes a la Torre Sears, amb un pis molt alt, i mentre estaven plovent avions sobre els Estats Units, doncs estàvem esperant a veure el moment en què caigués un altre avió contra la Torre Sears. Jo en aquell moment estava de vacances i ja escrivia per esports, igual que ara. Llavors, doncs, quan va passar tot això, simplement vaig sortir allà al carrer, vaig mirar d'enterar-me tot el que estava passant i vaig estar-me quiet perquè realment estava de vacances. El que va passar és que a finals d'aquell mateix dia, com que el Xavi no podia volar, doncs el diari em va contactar. I em va contactar demanant-me que havia d'arribar ràpid a Nova York. Vaig mirar d'agafar avions, no era possible, trens, no era possible, i l'endemà, el dia 12, a primera hora del matí, em pujava en un Greyhound, que són aquells autocars del Galgo, per arribar a Nova York el dia 13, a primera hora. Érem 2.000 quilòmetres de distància entre Chicago i Nova York. Vaig estar un dia sencer viatjant a l'autocar.
31: Vas arribar dos dies després. No em vull imaginar com devia estar Nova York en aquella època.
0: Doncs sí, tot eren tanques, tot eren sorolls, tot era fum, confusió total, la ciutat militaritzada, policies a tot arreu, i el primer que vaig fer, tal com vaig arribar doncs, a Nova York, és començar a caminar a Manhattan Sud, buscar de la zona zero, on evidentment no es podia arribar. El límit estava a una milla i mitja per sobre, és a dir, més o menys 1.600 metres més amunt, a Canal Street, que és on em vaig aturar. Ja vaig buscar una cabina de telèfon a cobro revertit, perquè en aquella època no es podia... Els mòbils transoceànics eren molt específics, molt especials, i jo no el tenia. Vaig arribar a la cabina, vaig trucar a cobro revertit i vaig parlar, recordo, amb Plàcid García Planas i en Carles Esteban, que era qui portava la secció d'Internacional a Barcelona, per dir-los que havia arribat a Nova York.
31: Oh. Tu vas arribar a anar-hi, Xavier?
33: Jo vaig arribar a anar-hi, sí, com uns 10 dies després, perquè, evidentment, a Washington hem de recordar que també va patir moltíssim. El Pentàgon va quedar parcialment destruït per un dels impactes dels avions. Després, la Força Aèria Nord-Americana va derribar un altre avió sobre Pensilvània, que segurament anava contra el Capitoli o la Casa Blanca, i la ciutat estava tota pressa pels paramilitars, unitats de la Guàrdia Nacional, i el govern que de mica en mica recobrava un pols que havia perdut completament. Jo crec que en aquells primers dies a Washington el que es va viure sobretot és un buit de poder enorme. I davant d'aquest buit de poder la gent es va espavilar. Per una banda es va espantar moltíssim perquè no hi havia informació del que estava passant. Imagineu la desorientació a la capital de l'imperi on no hi ha govern. Hem de recordar que aquell 11 de setembre el president Bush va estar volant amb l'Air Force One d'una banda a l'altra del país i no va aterrar a Washington fins a les 8 del vespre, que va ser llavors quan es va adreçar a la població. Això són quasi 12 hores després dels atemptats, i aquest buit de poder jo crec que ha marcat moltíssim el segle XXI. Jo crec que el segle XXI va començar en aquell moment, i en aquell moment es va posar en marxa una sobrereacció de l'Estat amb la guerra contra el terror, etc. Però sobretot es va posar en marxa una màquina de la por, a tot allò que va contra la meva seguretat personal. I a partir d'aquell moment, aquestes polítiques dels populismes i demés es van fer molt, molt comunes, no? Però jo crec que tot ve d'aquell grandíssim buit de poder, aquella angoixa, aquella pèrdua de protecció que tots creiem que l'Estat està per protegir-nos. Doncs en aquell moment, en una de les ciutats més segures del món, no?, que era Nova York i també Washington, doncs això peta, això es derrumba i la gent queda totalment realment, diguem-ne, desvalida i confiant en les seves pròpies recursos. Anar a buscar els nens al col·le, anar al súper a replegar tot el que puguis i tancar-te a casa fins que trobis que hi ha seguretat per sortir.
31: Incorporo, perquè, esclar, aquí hi ha una pregunta Xavier, que per mi és la base de tot, no? Encara estem pagant a nivell mundial les conseqüències d'aquell atemptat, no?
33: Totalment. Jo crec que, te deia, jo crec que tot el que nosaltres estem vivint ara va començar a l'11S. Va començar, evidentment, el terrorisme islamista, un terrorisme de reivindicació postcolonial, no? Perquè el que demanaven els terroristes en aquell moment, recordem-ho, és la sortida dels Estats Units, d'Aràbia Saudí i d'altres llocs de l'islam, o sigui, contra la política expansionista dels Estats Units, en un moment que hem de recordar que els Estats Units eren l'única potència del món perquè havia caigut el mur de Berlín, la Unió Soviètica havia col·lapsat, s'havia acabat la història i havien viscut 10 anys de prosperitat econòmica i comercial increïbles, no? Que no han tornat a passar. Llavors, jo crec que a partir d'aquell moment vam a tornar a aixecar fronteres, vam a tornar, sobretot, a imposar aquesta dialèctica de la por del nosaltres o ells, i encara continuem víctimes d'això.
31: Incorporem en aquesta conversa el Fernando Reinares, és catedràtic de Ciència Política i Estudis de Seguretat a la Universitat Rei Juan Carlos i investigador principal de Terrorisme Internacional del Real Instituto del Cano. Señor Reinares, buen día, buenos días y muchas gracias.
1: Buen día, muchas buen gracias. Día.
31: Ahora le preguntaba a Xavier Mas de Xaxás si exageramos y afirmamos que esos atentados cambiaron el mundo.
1: Bueno, cambiaron muchas cosas en el mundo, ¿verdad? Desde el ámbito geopolítico hasta a las mentalidades y las conductas personales, en particular en el ámbito del mundo occidental. Hay a veces que omitimos subrayar que una de las características que marcó el orden internacional en la década posterior y algo más fue probablemente el hecho de que se articularon amplísimas coaliciones contra Al-Qaeda y el terrorismo global, y que ese tipo de alianzas pues fueron muy muy visibles, muy notables durante ese periodo. Y por contraste, estamos ante una situación que, lejos de derivar de aquellas circunstancias posteriores al 11 de septiembre, parecen haberse revertido. Hoy las pugnas geopolíticas han quebrado el consenso internacional contra el terrorismo que existió en la década inmediatamente posterior al 11 de septiembre, y que no decir también que conflictos recientes como los de Ucrania o los de Gaza pues han erosionado en buena medida ese consenso que existía sobre la ilegitimidad del uso del terrorismo.
31: Los atentados dieron lugar a muchas teorías conspiranoicas, como que Bin Laden sigue vivo, que incluso el gobierno norteamericano estaba detrás del 11S. ¿Todavía existe alguna duda sobre lo que ocurrió hace 25 años?
1: Bueno, creo que quedan muy pocas dudas. Todo gran atentado, pues el 11S o después lo hemos visto de nuevo en Madrid o en Londres o en París, todo gran atentado ha venido acompañado de grandes teorías de la conspiración. Quizá en el caso del 11 de septiembre quedaría por resolver algún fleco que está enunciado en la documentación que resultó de la Comisión de Investigación sobre los atentados del Congreso de Estados Unidos, y que tiene que ver con alguna conexión con individuos o entidades del ámbito saudí. Creo que es lo que en este momento quedaría por elucidar. Lo cual, por otra parte, no sería del todo extraño, porque estamos hablando de unos años en los que Al-Qaeda en particular se beneficiaba de conexiones relevantes en el ámbito de Arabia Saudí, de la financiación que ofrecían donantes pues muy acaudalados, asimismo saudíes, y que parece ser que este es el único aspecto, por cierto, de gran interés, claro está, para las víctimas del 11 de septiembre y las demandas que tratan todavía de hacer avanzar en los tribunales estadounidenses.
31: Xavier, seria possible que avui es produís un atemptat com el d'aquell dia?
33: A Washington, a Nova York, jo crec que és molt difícil, però bueno, també ningú havia pogut preveure, no?, que Al-Qaeda fos capaç de cometre aquell atemptat. Fixa-t'hi que tant la CIA com l'FBI tenien indicis de que hi havia gent vinculada, diguem, a grups radicals aprenent a volar a simuladors i escoles de vol a Florida, però no volien aprendre a enlairar-se ni a aterrar, només volien aprendre a portar els comandaments de l'avió quan estava en l'aire, no? Això va suposar, diguem-ne, una falla de la seguretat tremenda, i hem vist també el 7 d'octubre a Israel, no? També ningú podria haver pensat que Israel hagués, no?, diguem-ne, patit aquest atemptat tan fort d'aquesta massacre de Hamas, no? Jo crec que els terroristes avui amb molt poc poden fer molt mal. Veiem que la tecnologia, sobretot dels drons, afavoreix molt els grups marginals, que amb molts pocs diners pots, diguem-ne, jo crec que cometre un gran atemptat, i no oblidem tampoc la onada d'atemptats islamistes que van patir a Europa, no? A Barcelona, sobretot, però també a París, a Manchester, d'altres ciutats. O sigui que jo crec que avui amb molt poc pots fer molt de mal i trasbalsar tota una societat, no? I aquesta solidaritat que teníem, ja abans comentava el professor, sobre amb els americans, que també vam tenir amb els israelians després del 7 d'octubre, de seguida s'esvaeix, perquè hem de recordar que tothom va recolzar la invasió d'Afganistan, a buscar Osama Bin Laden, però després ningú, pràcticament ningú, va recolzar l'ofensiva contra Iraq el 2003, amb la

0: como Al Qaeda consiguió adaptarse a un escenario crecientemente adverso después del 11 de septiembre, bueno, pues esa estructura global tiene ramas, y algunas de esas ramas pues desarrollan potentes campañas de insurgencia y terrorismo en algunos lugares del mundo, muy especialmente en África, África Occidental, en particular la franja del Sahel en su tramo occidental, o el este de África, caso de Somalia, por ejemplo. Y al mismo tiempo hay ramas como la de Al-Qaeda en la península arábiga, pues que siguen reforzándose en Yemen. De manera que, aunque el foco de actuación se ha trasladado a África, lo cual es desde luego una evolución muy, muy, muy importante, muy significativa, bueno, pues esto aunque tengan una orientación en estos momentos, en los últimos años, decididamente local, esto no quiere decir que no tengan la intención de, en un momento u otro, trasladar sus actuaciones fuera de ese territorio. Y, de hecho, ya ha habido alguna operación policial en Europa que ha puesto de manifiesto esa circunstancia o ese potencial de amenaza.
1: Sergio, per acabar, suposo que tot allò et devia marcar molt pel futur, no?
2: Home,
1: perquè viure, arribar 48 hores després dels atemptats i quedar-te uns dies aquí, per molt que sigui per fer de periodista, la proximitat, que sempre és meravellós per un periodista, de vegades juga en contra, esclar.
2: Doncs sí, al final vaig estar un mes aproximadament, vaig tornar a Barcelona el 8 d'octubre, i sí que en termes personals és evident que sí que em va canviar la vida, vaig sortir de la secció d'esports durant un temps. És cert que era la ciutat més important, més important del món, en el moment més crític de la seva història. Per un periodista és un bombó, és un regal, evidentment, per la humanitat, doncs és una desgràcia. Nosaltres com a periodistes d'alguna manera ens beneficiem de circumstàncies com aquestes. És terrible, però és així. I a mi em va permetre, com a periodista, confirmar la capacitat de tocar temes més enllà dels que jo tocava habitualment, i la capacitat també d'explorar des de dintre la ciutat. Per exemple, jo vaig tenir l'oportunitat d'anar a preguntar com havia de fer per reclutar-me, per anar a la guerra, o per donar sang, cosa que era impossible, perquè no es podia donar sang, estaven desbordats per la quantitat de gent que s'havia ofert. Vaig anar a l'estadi dels Mets quan tornava a l'esport a Nova York per veure l'Aisa Minnelli cantant New York, New York, o vaig mirar de trobar el barri dels afganesos dos o tres dies després dels atemptats, perquè s'estaven atacant. I vaig parlar amb els afganesos propietaris de restaurants que parlaven de que havien rebentat els seus vidres. La població de Nova York amb la que jo estava en contacte, doncs, podia estar prenent un cafè en una cafeteria i estava veient com advocats o metges, mentre miraven a pantalla de CNN, deien: no saben con quién se han metido esta gente, ¿no? Nosaltres som Estats Units, aquests tios han vingut i han rebentat la nostra ciutat, nosaltres els rebentarem en ell. Aquesta sensació de revenja, aquest nacionalisme exacerbat i xauvinisme que es va imposar d'entrada, que va durar durant molt de temps i en el que encara estem, no? Doncs per mi, entendre fins i tot la història actual partint d'aquella perspectiva, no, la situació on està el món ara, doncs, va ser una lliçó de periodisme, d'aprenentatge personal extraordinària.
1: Professor Reinares, moltíssimes gràcies i hasta pronto.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies. I moltes gràcies també a Sergio Heredia, company de La Vanguardia de la redacció d'Esports, que com a bon periodista des de Chicago se'n va anar cap a Nova York fa 25 anys, i, evidentment, el Xavier Mas de Seixas, que era el corresponsal de La Vanguardia als Estats Units. A tots dos també moltes gràcies, Sergio i Xavi.
3: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Gràcies, que vagi bé. Gràcies. Són 10 els minuts que falten per les 11, i d'aquí uns moments Quique Maillo ha dirigit un documental, una pel·lícula documental, sobre la figura d'una mena d'Enric Marco, també catalana, que es va fer passar com una de les supervivents de l'11S. Una història bestial, d'aquí uns moments.
4: RAC 1.
5: Un de cada
3: 3 infants a casa nostra, porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
4: Volver a Europa.
5: Volver a levantar la copa.
6: Volver a Neptuno.
7: A Cibeles.
8: A Canaletas.
9: A la Plaza Nueva.
10: A la Plaza Mayor.
11: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
12: Som-hi, família! He preparat un esmorzar bo i saludable.
13: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
12: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
14: La teva seguretat està per davant de qualsevol construcció. Per això, a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar.
15: 20 anys construint junts. Obramat.
16: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
17: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
16: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
18: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern a tothom.
19: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
20: Doncs jo només sento la carretera.
19: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
22: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
26: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
27: 205 cavalls i només 4,3 litres?
28: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
29: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
30: Un estiu que canviarà les seves vides.
31: Catalina!
32: Se tropezó con un escalón.
30: El retorn al cinema de Lluís Omar.
33: És una provocació darrere un altre.
30: Hi ha persones que, encara que marxin, no deixen mai de ser amb nosaltres.
34: Abuelo!
35: No deixaràs de sentir-la prop.
30: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
36: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
37: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
38: Jo!
30: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
4: Volver a Europa.
5: Volver a levantar la copa.
6: Volver a Neptuno.
7: A Cibeles.
8: A Canaletas.
9: A la Plaza Nueva.
10: A la Plaza Mayor.
11: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
15: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: 3 minuts i les 11. Hola, Polls, bon dia.
0: Hola, bon dia. Mira, Jordi, aquest estiu no hem deixat de fer plans i ara tornem a casa i no podem aturar-nos. Doncs pintar el saló, renovar la decoració, col·locar una nova prestatgeria. Si també heu tornat amb les piles carregades, aprofiteu les ofertes de Leroy Merlin per a millorar la vostra llar. Fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura, així que consulteu condicions a la botiga i al web.
1: Ara sí, són 3 els minuts que falten per les 11 en punt del matí.
2: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
3: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk about her.
1: Quan parlem de supervivents, són bàsicament moltes vegades els oblidats. Però van trobar un far que els va ajudar a organitzar-se i a superar-ho tot. Era Tanya Head, un referent moral i de lideratge que es va acabar destapant com un autèntic frau. La supervivent és un documental que ja podeu trobar a 3CAT i que analitza en profunditat aquest cas tan surrealista. Hola, Quique Maill, el director del Supervivent. Bon dia i moltes gràcies.
7: Bon dia. Bona matinada per tu, suposo.
1: Sí, bona matinada. Efectivament, sí, aquí són les 5 del matí, sí. Qui era o qui se suposava que era Tanya Head?
7: Doncs Tanya Head era una supervivent que havia viscut una anècdota, una experiència, una aventura increïble. Va sortir del nivell 78 de la Torre Sud i va perdre el seu promès a l'altra torre. I, com ben deies, va ser una dona que explicava una història de resiliència, no? Algú capaç de posar-se dempeus després de viure aquest tipus de tragèdia.
1: Però, clar, com era la història de la seva història de supervivència? Què deia aquesta dona?
7: Doncs deia que ella estava treballant a Merrill Lynch, una empresa, i estava al pis 78, que és per sobre de l'impacte de l'avió, i és una de les 18 persones que van sobreviure aquell dia, no? Va ser auxiliada per un heroi, que és el noi que es coneix com Red Bandana, un bomber que va ajudar 18 persones a sobreviure. I, a més, explicava que el seu promès havia perdut la vida en l'altra torre.
1: Alguns dels supervivents que apareixen al documental, Quique, expliquen que els primers anys se sentien, com passa moltes vegades amb els supervivents, absolutament ignorats, no? Que la gent els deia, tu has sobreviscut d'aquest queixes. I llavors va aparèixer aquesta dona que els donava una mena l'atenció que trobaven a faltar, no?
7: Sí, és a dir, quan van succeir la tragèdia, els primers que van ser tinguts en compte van ser les famílies dels víctimes, els policies, els bombers, però els supervivents eren víctimes de tercera, no? D'aquest queixes, tu estàs viu, no? Però clar, el que no es coneixia és que hi havia un trauma, que és el Survivor's Guilt, que és el sentiment de culpa que senteixen les persones que han sobreviscut, no? No pots dormir, tens terrors nocturns, angoixes, i ella i l'associació varen posar sobre la taula aquest problema, el problema de la gent que has viscut, però tens doncs aquest tipus de trauma.
1: Escolta'm, és veritat, bueno, que no és veritat, sí, que coneixia l'alcalde de Nova York i que fins i tot el podia trucar.
7: Sí, era una persona que tenia moltes habilitats socials, molt de lideratge, i que quan va arribar a la presidència de l'associació es va encarregar d'explicar la història dels supervivents i fins i tot anar a Washington a demanar ajudes. I les va aconseguir.
1: Oh, tot anava molt bé, era com una mena de lideresa, però fins que un dia la van desemmascarar. El New York Times va ser, no? Què
7: sí,
1: van descobrir?
7: Exacte. Sí. Varen tractar de quedar amb ella diverses vegades, perquè era la presidenta, volien saber de la seva història, i en 3 ocasions ella es va negar a assistir a les cites que havia acordat amb els periodistes. I res, ells van començar a esbrinar que passava allà al darrere i van descobrir que no treballava a les torres, que aquell noi del que parlava, el seu promès, existia però no la coneixia, i que no estava a Nova York en aquella fita.
1: Clar, aquests dies estem recordant tot aquell famós dia, però sobretot et vull preguntar tu quan i com vas conèixer la història de la Tanya Head.
7: Mira, la vaig conèixer perquè el guionista del documental, el Marcos Goicolea, va veure un petit article i es va obsessionar amb el personatge, no? Ens va portar una minissèrie de ficció, i quan vam conèixer aquesta història, que no coneixíem, varen dir, de fer un documental, perquè la història és increïble, és inversemblant. I aquí estem.
1: El David Dunlap és el periodista del New York Times que va destapar tota la farsa, no? Vas parlar amb ell pel documental.
7: Exactament, sí. Sí, des d'aquell moment, des de que va sortir l'article, va causar moltíssim rebombori. No volíem parlar mai més d'aquest fet. Perquè, bueno, ara estàs a Nova York i ja veus com la ciutat recolza aquell moment, com és el caire dels homenatges que es fan, i associar per molt temps el 11S a aquest frau no els hi sortia en compte de cap manera, no? I, bueno, finalment els vàrem convèncer perquè estiguessin al documental.
1: Com va poder enganyar tothom donant tant de temps?
7: Mira, aquí passen dues qüestions que crec que el documental explica bastant bé. Per un costat, has de tenir el talent per explicar una bona història i escriure una bona història. I d'altra, s'ha de donar que una comunitat vulgui acceptar aquella mentida. Sense un grup de gent que vulgui escoltar-te i que doni raons al que dius, una mentida no té gaire vida. Però aquí van ser 5 anys sostinguts on la Tania Head va explicar aquesta història.
1: No va guanyar calés, no, amb això?
7: No va ficar mai la mà a la caixa. De fet, és una de les raons per les quals van fer aquest documental, no? Perquè les raons són d'altre caire, més aviat emocionals.
1: Autoestima baixa?
7: Autoestima, vols tenir presència, vols ser protagonista, no? Vivim en una societat on es demana tot el temps que siguis protagonista de la teva vida i protagonista de la vida dels grups on estàs. I aquesta és una patologia associada a això, sí.
1: Hi havia algun trauma real que ella necessitava superar?
7: Home, és molt bona actriu i tots els bons actors i actrius són capaces de cridar un trauma previ, una ferida d'infància, una ferida de joventut, i en aquell cas existia. Ella venia d'una família catalana, benestant, burgesia, i aquesta família es va trencar per una qüestió de corrupció, un cas de corrupció molt conegut, que és el cas Planes d'Amunt, i a més hi ha un accident físic que ella va patir sent molt jove, i aquestes dues realitats, aquests trencaments li varen suposar un trauma que creiem que ella podia d'alguna manera trucar quan havia d'explicar aquella història.
1: Quanta gent es va negar a parlar? El passat d'ella, per exemple, es va negar a parlar?
7: No sé. Per cada persona que està en el documental hi ha 20 persones que ens han dit que no.
1: Per què?
7: Per vergonya, perquè volen passar pàgina, perquè no volen associar l'11S a un fet fraudulent. Però l'increïble és la gent que s'hi va dir que volia estar, no? Per exemple, en el cas del Sam Kedem, del psicòleg, que la va tractar durant 4 anys pensant que hi havia un trauma real.
1: Clar. Ella tenia una ferida al braç dret, i ella va argumentar que això s'havia fet a l'accident, però clar, jo suposo que... És que tot plegat és... Clar, evidentment, tot això recorda l'Enric Marco, el cas de l'Enric Marco, no? Una farsant, a més amb el tema lligat de que les dues persones són catalanes, no? Per arrodonir-ho més. No? Tu has intentat parlar amb ella?
7: Sí.
1: I?
7: I he parlat amb ella.
1: Com la trobes?
7: No gaire bé. Crec que ha patit moltíssim per aquest fet, ha estat canceladíssima, ha perdut de l'ordre de 10, 12 treballs, sempre bueno, quan surt d'aquesta història, i encara està molt allà.
1: Ja. Yeah. Bueno, clar, és que l'ha feta molt grossa, eh?
7: Sí, és veritat. Sí. És un... El que fa el personatge molt, molt, molt interessant és que l'ha fet molt grossa, que ha fet una cosa que és absolutament reprovable, ha mentit, ha enganyat, però una vegada que va estar allà va fer tot el que va poder per fer-ho el més bé possible per les víctimes.
1: Com l'Enric Marco.
7: Exacte. Sí, el fet ella... que l'Enric Marco, quan es coneix la seva història, ell ja porta 40 anys portant a terme aquest personatge, ja ha de fer una fugida cap endavant, no? I diu allò de, bueno, sí, és mentida, però jo sento que l'Enric Marco encara és necessari. I el que fa la Tania Head és matar el personatge.
1: Viu a Barcelona, ella, ara?
7: Sí.
1: Estaria bé que estigués escoltant la ràdio ara. Estaria bé que estigués escoltant... O està molt desenganxada de la seva història i ho evita?
7: Ho evita, i la seva família, en aquest cas la seva mare, ho evita moltíssim. Sí, és un... li fa de tallafoc, d'alguna manera. Ja.
1: Per això, quants anys té ara, ella?
7: 56, 57.
1: Ah, era molt jove, quan...
7: Sí, sí, sí, 20 i pico. Sí, quan va succeir tot allò.
1: I ella no va voler sortir?
7: No, no volia sortir. Després vam entendre que millor que no, la veritat, per una qüestió de salut mental.
1: Mm-hmm.
7: De fet, sí, nosaltres, en el documental, emprem una actriu, perquè teníem tal quantitat d'informació sobre ella, entrevistes, diaris, escrits, que vàrem reproduir el seu personatge una altra vegada, perquè el seu personatge era un personatge de ficció. Mm. I hem decidit que no aparegui cap ni una imatge d'ella. I són imatges que són universals, que les pots agafar de qualsevol lloc. Però hem decidit que millor no parlar del seu cognom, donar el seu cognom, ni oferir cap imatge real d'ella.
1: Ella s'ho creu encara, tot això?
7: No s'ho ha cregut mai. Ella fa que...
1: Mai?
7: No. No, no, no.
1: O sigui, ella menteix i no és d'aquelles que diu no, és que jo no he mentit.
7: Que ella... ho nega, sí. Que s'ho creu, no. No.
1: Val. És que em sembla tan al·lucinant tot plegat que estic al·lucinat. De bo. O sigui, em sembla una història fascinant, no? Una persona que s'inventa tota aquesta història i que és capaç de crear un relat tan demolidor com aquest, jugant amb les víctimes d'aquella tragèdia, no? I que... Perquè, a més, una pregunta. L'11 de setembre del 2001, on estava ella?
7: Estava a Barcelona. Estava estudiant. Estava estudiant un màster.
1: I llavors ella s'inventa tota aquesta història?
7: Sí. Ja està en un moment molt crític, familiar, i comença a escriure a l'internet, en un Yahoo que es crea amb els supervivents, explica la seva història, la gent s'ho creu, comença a interaccionar amb ella, i cap al 2003 decideix que vol conèixer a l'altra gent dels supervivents i viatja a Nova York. Clar, la gent no sap que no hi és a Nova York. I d'aquí comença la bola de neu.
1: Ha vist el documental, ella?
7: No, encara no.
1: Encara no vol dir que algun dia el veurà? No l'ha vist perquè no l'ha volgut veure, perquè l'han considerat que no el vegi, perquè el veureu junts?
7: Perquè està fora, ara mateix.
1: Ah, està fora?
7: Sí, el 11 de setembre surt de Barcelona.
1: Ah?
7: Sí.
1: Per un tema de seguretat pròpia mental,
7: sí,
1: suposo,
7: exacte,
1: no?
7: Sí, exacte,
1: sí. És reconeguda pel carrer? No, no?
7: No, no, no, no. A Nova York, quan va passar la història, sí. La gent, evidentment...
1: No podia sortir pel carrer,
7: clar, sí. Clar, clar, clar. I és un dels fets que li porta a inventar-se que s'ha mort.
1: Tens alguna altra història d'aquestes fascinants que t'agradaria treballar?
7: Home, varen fer l'Osval el falsificador.
1: Sí, és veritat, ja me'n recordo.
7: O sigui, estem en aquesta línia dels mentiders, dels farsants, de persones que s'inventen unes altres màscares. No sé, encara estem buscant, sí. Però si tens cap idea, és benvinguda.
1: Ja te l'explicaré, Quique. Ja trucaré. Però vas per aquí, o si vols anar per aquí? O estàs preparant alguna altra pel·lícula? Hi ha ficció o no?
7: Sí, ara estic acabant una pel·lícula de ficció per Netflix. És una comèdia romàntica.
1: Ah, sí?
7: Sí, amb el Carlos Cuevas i la Macarena García.
1: Hombre...
7: Increïbles, eh?
1: Sí?
7: Sí.
1: Bueno, clar, jo el Carlos el conec, sí, efectivament, la Macarena també, però vull dir que... I tu, bueno, i això, però ja està rodada ja o no?
7: Sí, sí. Sí, estrenem, sí, ja, l'any que ve.
1: Ah, l'any que ve. Bueno, doncs en tornem a parlar.
7: Clar.
1: Quique, gaudeix del documental i d'aquesta història fascinant.
7: Per cert, demà s'estrena, sí, Filmin.
1: Ah, perfecte.
7: Si no ho dic, em mata.
1: Si no, et mata el Jaume Ripoll.
7: Exacte.
1: D'acord, efectivament. Demà s'estrena Filmin, la supervivent, aquesta història fascinant d'aquesta mentidera patològica, que és l'Alicia Esteve, que és la història de la Tania Head, que es va inventar que havia estat allà, el dia dels atemptats fa 25 anys. Gràcies, Quique. Fins ara.
7: A vosaltres.
1: Que vagi bé. 3 minuts i un quart de... Igualment, 3 minuts i un quart de 12. D'aquí uns moments seu al món a RAC1 el director esportiu del Barça, una de les persones més rastrejades, seguides i darrerament aplaudides del Barça i de l'estiu, Deco.
8: RAC1.
12: Som-hi, família. He preparat un esmorzar bo i saludable.
13: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
12: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
14: Xato! L'estiu s'acaba.
16: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Bé, ja som a casa.
18: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
17: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
18: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
17: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
19: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
20: 45.712.
21: Em toca. Em toca?
22: Això és el número de la loteria, ara?
21: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
23: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
24: Citroën.
23: Condicions a citroen.es.
25: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
26: Avui, a dia, més de 100 productes a només un euro. Com les 3 llaunes de cervesa 00 torrada. De debò, molt bé. Dia.
27: Doncs ja s'acaba l'estiu.
31: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
27: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
31: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
27: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
34: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
38: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
39: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
40: Gaudeix per ser del club amb el 2x1 del iogurt grec natural Oikos Pack de 4. Si en compres dos, acumules 2,45 € al pròxim sec estalvi. I això són calarons per tu? Fins al 23 de setembre.
15: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: Un quart de 12. Ahir un membre del món a RAC1 escrivia això pel grup de WhatsApp del programa. El meu optimisme amb el Barça aquesta temporada està altíssim i em comença a fer por fer-me il·lusions. Va enviar el missatge quan el Barça guanyava 2-0 al Feyenoord i el partit, recordem, va acabar 5-1. El director del futbol del Barça, el director general, es diu Deco, i avui ens acompanya als estudis de RAC1. Hola, Deco, bon dia, moltes gràcies.
41: Hola, bon dia.
1: Abans de res, estic a l'altra punta de món. Te'n recordes tu què feies l'11 de setembre del 2001 a l'hora dels atemptats? On estaves?
41: Estava, me acuerdo, porque estábamos para jugar un partido, creo que de Champions, con Loporto. Y estábamos en el hotel, y yo me acuerdo porque ha sido un día, mi hijo, hoy por su es cumpleaños de João. Entonces él tenía un año en este día, porque era el día 11, nosotros estábamos ahí. Entonces yo me acuerdo porque me acuerdo perfectamente que estábamos en el hotel y todo el mundo se quedó un poco donde estamos, qué está pasando. Y se anuló el partido, no hemos jugado, creo que todos, ¿no? Creo que todos los partidos, no me acuerdo muy bien.
1: ¿Es va a jugar el partit o no?
41: No, jo crec
1: no
41: que no.
1: No es va a jugar?
41: Crec que no.
1: Ara mirarem quin partit devia ser aquell, perquè sí, perquè per tot fa 25 anys d'això.
41: Si no m'equivoco.
1: Ara parlem ara estàvem parlant d'aquest WhatsApp, d'aquest company del programa. Tu també t'estàs fent il·lusions amb aquest Barça?
41: Jo m'il·lusiono por el día a día, más que los partidos. O sea, nosotros que estamos en el día a día, cuando haces, por ejemplo, nosotros que acompañamos los entrenos, acompañamos el ambiente, estamos muchas veces con el míster, también hablamos un poco. Para mí, la seguridad de las semanas, de los entrenos, es más grande cuando tú estás en el día a día. El partido es el final de todo, ¿no? O sea, el partido es lo que la gente ve. Es lo que la gente cuando va al estadio, porque claro, no tenemos la gente, vosotros de la prensa vas a hacer un partido, un entreno, es muy poco. Por más información que tengáis, por más el socio también, el que va a esto, no tiene todo lo que tenemos. Entonces eso nosotros que estamos en el día a día, cuando vemos que la actitud en los entrenos, que el ambiente es bueno, cuando vemos que lo que has más o menos con el míster hablado, planificado, te sale un poco mejor aún de lo que pensabas. Cuando ves que tú has pensado en traer jugadores con una idea clara de lo que tenías que hacer, lo que buscabas, y que después aún te sorprende, ¿no? O sea, esto es bueno porque al final hay cosas que no puedes controlar, no puedes saber cuando llegue un jugador con nosotros cómo se va a comportar, cómo va a ser, o sea. Por eso nosotros en el día a día estamos contentos uh-huh. con el ambiente, contentos con la forma que se trabaja, y esto es algo que te da seguridad.
1: Quan diem... Clar, tu veus el dia a dia, però ha arribat un moment que ja portem unes quantes setmanes. Si jo, abans de començar la temporada, et dic que al cap de 15 dies o 3 setmanes l'equip començaria així, tu haguessis cregut?
41: Yo creo que empezaríamos bien, fuertes. Por todo lo que hemos visto estas semanas anteriores a empezar la liga. Es verdad que después con tantos goles y con todo esto, es algo que nosotros no esperemos, es que no es nuestra idea es ganar, jugar bien, y por supuesto hay partidos que te salen mejor, otros que no salen tan bien. O sea, ayer, por ejemplo, jugamos, para mí, después del partido hablamos, porque antes ya lo sabíamos, que para mí Fano tiene muy buen equipo. Parece que un resultado de ayer es algo fácil, ¿no? O sea, y tú hablas con los jugadores después y dices, se tiene buen equipo, tiene buenos futbolistas, tiene un gran entrenador, que es Gio, para mí, ya viene haciendo trabajos importantes. Su equipo juega muy bien a fútbol, o sea, nosotros puede ser un partido que salimos de 2-0, ganamos 2-0 y estaríamos contentos por la dificultad de partido. Y es verdad que hay un momento de partido que ellos empiezan a jugar, meten un gol, o sea, el resultado es importante, ilusiona, porque cuando vas metiendo goles, cuando haces muchos goles, esto crea una sensación de dominio, pero el que ve día a día no es así tan... Para mí ha sido un partido bastante difícil.
1: És el primer estiu, tu saps perfectament, perquè coneixes molt bé el Barça, que si hi ha alguna persona que estornuda al vestidor o a la junta directiva o als passadissos, al cap d'un quart d'hora ho sap mig Barcelona. En canvi, és el primer estiu que el Barça tanca fitxatges sense filtracions. Gabriel Jesús, Anthony Gordon, Adeyemi, com us ha aconseguit això?
41: Jo crec que, primero, tenemos un grupo de trabajo bastante, bastante cejado. Yo sé que es normal, y yo siempre hago broma que si fuera por la prensa estaríamos fichando a 50, pero es normal porque es de época de mercado, todo el mundo quiere enterarse, todo el mundo tiene curiosidad, y vosotros sois los que informa a la gente, que informa al socio, que informa al aficionado de bar, si es normal. Pero cuanto más ruido hay de un fichaje, a veces nos complica. Después hay mucha gente que nos utilizan, ese es un mercado bastante importante para muchos agentes, yo conozco un poco, ya estuve en otro lado, sé cómo funciona, el nombre de Barça es muy fuerte, todo lo que sale de Barça mueve no solo nosotros aquí en Barcelona, en Cataluña, mueve el mundo, ¿no? Entonces es un jugador que interesa al Barça, parece que todo el mundo lo quiere. Entonces nosotros lo que hemos intentado es tener una capacidad de cerrarnos en nuestra idea. Prácticamente estoy yo, Borja, en el día a día con el míster, sabemos perfectamente lo que buscamos. Y después tenemos nuestra gente de confianza del club, que es por supuesto el presidente Alejandro, hay toda una junta también, hay directivos, hay comisión deportiva, pero hay cosas que no vale la pena explicar hasta que no estén hechas o hasta que no esté. No es que no queremos esconder de nadie, o sea, nosotros primero, el presidente del club es el que está por encima de nosotros, es el que tiene que estar informado de todo, es el que tiene que saber nuestra idea. Pero hay momentos que nuestra idea tiene que tomar decisiones y las decisiones ya vienen antes. No es que despertamos un día, no, es que vamos a fichar a este porque nos parece bueno. No, no. Nosotros tenemos una idea clara de lo que buscamos, teníamos una idea clara de qué era nuestro equipo al final de la temporada pasada. Teníamos una idea clara de lo que buscaríamos para los fichajes y hay momentos que puedes controlar, hay otros que no, pero yo creo que lo importante es que yo creo que todos en el club, yo hablo de presidente, de directivos, de todo el mundo que está trabajando en el club, no es que estén sorprendidos porque al final respetan, porque saben que es algo bueno para el club, que las filtraciones a veces es mala para un fichaje, las filtraciones a veces no funcionan y no ayudan, pero entonces yo creo que cuando todos están en la misma línea, yo creo que es fácil, no es un mérito mío, no es una cosa mía de no, es que yo creo que esto no ayuda, entonces cuando todos entienden, y hay cosas que se puede decir, hay cosas que no. Yo sé que en mercado, vuelvo a decir, es duro porque es difícil, porque entiendo que hay un trabajo de todos, de la prensa, que es normal, de informar, pero a veces nosotros tenemos que tener una estrategia de control y de tranquilidad para no predicar a los fichajes.
1: Anthony Gordon, ¿por qué Anthony Gordon?
41: Yo creo que, a ver, nosotros, un poco hablando de la parte deportiva, que estoy con Borjan todos los días, el míster, nosotros vemos casi todos los entrenos, si no estoy yo, está Borjan, si no, vemos los partidos, analizamos el equipo, hablamos con el míster, hablamos con el staff, o sea, tenemos una idea clara de lo que buscamos, ¿no? Y nosotros yo creo que una de las cosas que veíamos que al equipo el año pasado costaba era el hecho de no tener, cuando estamos sin Rafinha, por ejemplo, la energía del equipo parecía que se perdía, se bajaba, no hemos, porque ya no entramos ya en el tema de calidad de un jugador o de otro, no es un tema de esto, entonces nosotros llevamos un tiempo diciendo necesitamos energía, necesitamos jugadores con una capacidad de intensidad, aparte de calidad técnica, porque en el Barça tienes que mirar esto siempre por delante. Y lo de Gordon, nosotros analizamos muchas cosas, hemos dicho muchos extremos, pero claro, fichar en la Premier es casi imposible de hoy porque los números se ven, el propio Newcastle ha vendido Tonali por 120 millones, es ves cómo barbaridad. Se mueve todo esto. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que, primero, tener la capacidad de poder hacerlo, segundo, que el míster, por supuesto, es el primero que nos dijo, entre las nuestras discusiones de perfil que más encajaba a lo que buscamos era lo de Anthony, y a partir de ahí trabajar la operación, intentar cerrar números, pero yo creo que la gran ventaja que tenemos, yo siempre vuelvo a decir esto, es que cuando el Barça vuelve a generar ilusión a los jugadores que quieran venir, porque no es solo un tema venir, hay jugadores que quieren venir, pero al final se trata mucho más de estar ilusionado de estar parte de un proyecto importante. Yo creo que Anthony ha sido esto, y si el jugador no ayuda, no aprieta, es mucho más difícil, pero nosotros pagamos el que era el valor de mercado en su momento. El jugador también tenía una idea clara de dónde quería venir y hicimos las cosas de una forma bastante, pero teníamos bastante tiempo, claro, mucho tiempo antes, claro, lo que queríamos hacer.
1: ¿Bernardo Silva, per tant, no volia venir al Barça o sí?
41: La verdad que hay, lo de Bernardo es un, no era la posición que buscamos desde siempre, no era un jugador por perfil, es un grandísimo jugador, a mí me encanta porque además es portugués, está jugando en mi selección, ha sido para mí de los mejores jugadores del mundo en los últimos años, pero en este caso no era la posición que buscábamos, pero Bernardo nos llegó que quería venir al Barça y a partir de ahí nosotros, claro, si un jugador quiere venir de este nivel siempre va a sumar. después la cosa no ha ido adelante porque nosotros tenemos unos parámetros, unas ideas claras de lo que, de no solo de sueldo, pero de importancia dentro del equipo. Y cuando la cosa se va más, nosotros no podemos pasarnos de lo que tenemos claro, las ideas, si quieres venir es así, si no quieres venir de otra forma, con nosotros no iba a funcionar.
1: Quan dius és així, és només econòmicament o també perquè volia jugar minuts?
41: Jo crec que les dues coses. O sea, no és un tema... Tu no pots dir a ningú... Primer, no som nosaltres que diguem a un jugador vas a jugar o no vas a jugar, perquè cada uno tiene que buscar su espacio en el equipo. Eso es totalmente el entrenador. Nosotros hacemos el trabajo de ayudar, dar al míster todo lo que necesitamos, de que él pide o intentar hacer el máximo que podamos. Pero al final no es... cuando un jugador tiene unas pretensiones distintas a las que él podemos ofrecer, ya no podemos seguir. Ya no se trata solo de un tema económico, entras en todo. Entonces, a partir de aquí, es esto, así ha sido.
1: ¿Volía garantir minutos para entendre'ns?
41: Y yo creo que sí, un jugador que viene del sitio que quiere jugar, tiene sus ambiciones, pero yo no prefiero hablar
1: Rodri, más de los que hemos hecho. Rodri és tot el contrari, no?
41: Jo crec que primero lo de Rodri no hace unos meses no hemos planteado nunca primero porque creemos que no saldría de City. Ese es el primer punto. Entonces, no es un tema que no queríamos a Rodri, no, es que claro, si no va a salir es muy complicado. Creíamos imposible que salía porque tenía un año más de contrato y yo me imaginaba que City estaba tratando de renovarle, entonces nunca hemos pensado en Rodri. En el momento que se abre no una posibilidad, que se escucha que Rodri podría salir de City, nosotros lo primero que hacemos es conozco a Guviana, el director deportivo, hemos jugado juntos, yo le hago una llamada y le pregunto si es verdad que Rodri podría salir. Él me dijo que estaba intentando su renovación, que tiene una oferta de renovar, pero que si en algún momento Rodri decidiera salir, sería difícil que no le dejara por la historia, por todo lo que había hecho en el club, por todo lo que había pasado. O sea, jugadores como Rodri y Bernardo se han hecho historia en el club y me imagino que ellos no tendrían posibilidades de mantenerlo. Vale, esa es la información que tenemos y a partir de ahí hemos decidido si podíamos. Era una operación difícil, complicada, pero primero tenemos que hablar con el míster de la posibilidad. Míster, si hay esta posibilidad, ¿cómo lo hacemos? Y él dijo, por hablo con su gente, su staff, y ha dicho, adelante, y hemos empezado a trabajar.
1: I refusa el Madrid, diu que no al Real Madrid, que això és el més sorprenent. És a dir, si abans de començar l'estiu ens diuen Bernardo Silva que jugaria al Madrid, no ens ho creuríem, i que Rodri fitxaria pel Barça, tampoc ens ho creuríem.
41: Ahí tienes que preguntar,
1: Perfecte. Hi ha un nom que és el nom de l'estiu, sens dubte, Julián Álvarez. Et fa pena el que li ha passat al Julián?
41: A veure, jo no crec que al final no puedo estar ahí, no puedo hablar. Hay cosas que no creo que son... nosotros al final tenemos las informaciones que tenemos. Yo creo que en este caso no quiero alargarme mucho más porque es demasiado hablar. Nosotros hemos hecho las cosas bien, se envió una oferta, no hubo contestación y a partir de ahí se ha ido hablando mucho más por la prensa de lo que era la realidad. O sea, nosotros lo que hicimos es hacer una oferta. No hubo ninguna, Jan ya ha explicado algunas veces que habló con ellos, o sea, de una forma bastante respetuosa, de una forma bastante clara. Ellos han dicho desde siempre que no querían vender el jugador y así está. O sea, no...
1: Tanques qualsevol opció de que Julián Álvarez jugui al Barça mentre tu siguis director esportiu, o l'any que ve encara podria venir a jugar, o tu creus que aquesta història ja s'ha acabat?
41: Yo creo que primero los momentos son momentos, ¿no? O sea, no se puede estar sacando el mismo tema siempre, o sea, no me gusta y creo que no es la realidad, o sea, yo creo que hay mucho más un tema de presión social en la prensa, de cosas que se ha dicho, que la realidad que es, o sea, la realidad es muy sencilla. Nosotros hicimos una oferta de un club que ha dicho que no lo querían vender y ya está, o sea, no hay más vueltas a esto.
1: Li veu, una pregunta, Deco, per tenir-ho clar, perquè això s'ha dit. Li veu demanar des del Barça que digués públicament que volia marxar de l'Atlètic de Madrid durant el Mundial?
41: No.
1: No. Perfecte. Justament abans del mercat del tancament del mercat de fitxatges, Miguel Ángel Gilmarín deia això.
0: Nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad.
1: Té raó que menteix per justificar que s'ha quedat Julián Álvarez en contra de la voluntat del jugador?
41: A ver, yo no puedo decir mucho más de lo que es la realidad. O sea, nosotros hemos intentado, porque hemos hecho una oferta oficial y correcta, no hubo contestación. A partir de ahí es normal. O sea, yo no puedo decir si el jugador pidió salir, qué pactos habían. Yo puedo decir de lo mío. O sea, nosotros lo que hemos hecho. A partir de aquí, yo me acuerdo perfectamente cuando era jugador, el Barça, no, el presidente de Oporto, fallecido en Pinto da Costa, no me dejó marchar al Barça este año. Y me dijo que me quedara un año, que el otro año iría donde yo quisiera. Entonces me acuerdo perfectamente que como cualquier jugador que tiene, en mi caso tenía el Barça en la cabeza porque era el club de mi vida, de sueño de jugar, me quedé. Entonces me quedé y la opción que tenía era jugar bien y a ver si el otro año, pero da igual, podía no pasar. Pero claro, yo por suerte, porque me acuerdo que teníamos el Chelsea de varios clubes y que pagaba mucho más, y el presidente en su momento me dijo, yo fui a hablar con él, presidente, el Barça puede pagar menos dinero, no sé, yo hablé con Méndez en su momento, y él me dijo, tú vas donde quieras. Pero yo no tuve un presidente que en ningún momento no me dejó ir al Barça, pero que, no sé, no estaba negociando con ningún otro club, no ha sido nada, o sea, pero claro, era Pinto da Costa, ¿no? Entonces es diferente.
1: Es una metáfora del que ha passat, però al revés. És a dir, en el cas de Julián Álvarez, la història...
41: No entro en esto. Yo digo que cada uno, nosotros solo podemos contestar este tema lo que hicimos nosotros. O sea, es muy fácil. Nosotros hemos intentado fichar un jugador, no ha salido, no pasa nada. Uh-huh. Y ellos tampoco lo quieren meter. Es así, es como si me ven a un jugador nuestro y tal. Pero lo que no puedes decir es que hemos hecho las cosas malas porque no hemos hecho. Este es el punto y ya está.
1: Per cert, del tema, Rodri, que m'he oblidat de preguntar-te una cosa. Es comentava des de Manchester que probablement s'hauria d'operar l'esquena, que no és una lesió greu, però que s'hauria d'operar l'esquena. S'ha d'operar, Rodri?
41: Yo creo que sí, se ha operado, pero es un tema mucho más... Yo no soy médico, pues hablar de temas médicos me complica. Pero yo creo que es más un tema que le molestaba en el día a día que en su carrera deportiva. O sea, una cosa de que te molesta cuando estás sentado o algo así, pero que es una operación muy sencilla.
1: Pero se ha operado
41: ya,
1: ¿eh?
41: Sí, ha sido una cosa muy fácil. Sí, sí.
1: Val, perfecte, perfecte. Escolta, ¿feia falta un nou amb Rafinha?
41: A ver, yo creo que la discusión de no viene fútbol en general es una discusión bastante larga. Yo creo que teníamos que discutir mucho, yo creo que para mí está Harry Kane, que si es un 9, está Haaland, y para mí estaba él, para mí de los últimos 10 años, el mejor de todos, que era Robert. O sea, estos 9 así, Luis Suárez, esta gente así, hay pocas hoy en día, ¿no? O sea, para mí lo mejor que jugué, que es como 9, que ha sido Samuel, pero Samuel no era un 9 de estos puros, ¿no? Era una cosa distinta, un poco Rafinha, que se mueve por todos los lados, que se va, que no para. Es muy difícil para una defensa un jugador así. Esto no quiere decir que no eres un 9. No sé, fútbol, ahí coges el ejemplo un poco de París, que lleva 2 años ganando la Champions, no ha tenido ningún 9 de verdad como esos que te he hablado, de Robert, de Haaland, un poco de este perfil. Yo creo que condicionar el fútbol de hoy a un 9 es condicionar tu forma de jugar, pero ahí es de cada uno. No es un tema. Yo creo que nuestro entrenador tiene claro las ideas a nivel de juego. Entonces, teniendo claro esto, creo que muchos jugadores del equipo pueden adaptarse a esta posición. Es un poco como nosotros teníamos a Ferran la temporada pasada, que tampoco era un 9 de 9. O sea, Ferran empezó su carrera deportiva de extremo, después se está convirtiendo en un 9 más específico. O sea, 9 de verdad, de esos que nosotros siempre pensamos, ¿no? De este perfil, es un 9. O sea, te viene a la cabeza un Luis Suárez. No podías poner Luis por la banda. Luis era un 9. Propio Robert, Harry Kane. O sea, es una discusión distinta, pero no creo que a lo que queremos jugar tenemos que estar obsesionados con esto.
1: Bueno, un golejador, ¿no? Es parlava no tant de nou com d'un golejador.
41: Sí, puede ser. Pero este tipo de goleadores son distintos, o sea, son...
1: Sí. Però falta un golejador a l'equip encara per tu, no?
41: Y yo creo que no, porque primero Rafinha, que ya era una idea, creo, del míster un poco probarlo en esta posición, lo está haciendo muy bien, y yo creo que Gabriel... podemos decir que es el más parecido a un 9 de cerca de área también, pero aparte que se mueve, se puede, es muy asociativo, viene a buscar. Y tenemos para mí uno que es Hansa. Este sí podemos decir que ya es un 9 quizás de futuro y que es un perfil más de esto de 9, ¿no?
1: Deixa'm recordar, quan tu eres futbolista, hi ha determinats jugadors que els hi poses el braçalet de capità... i a sobre es multipliquen. Tu creus que Rafinha, al marge del gran futbolista que sempre ha demostrat que és, ara ho està demostrant més, però que a més la capitania el reforça?
41: Jo crec que la capitania le reforça por mérito, ¿no? O sea, no es que ser capitán es algo que tú tienes que demostrar o tener solo la brasera. Todo jugador tiene su orgullo, tiene su parte personal y su parte de, ¿cómo diría?, de los deseos, de sueños, y claro, ser capitán del Barça es algo que cualquiera de jugador le gustaría. Pero yo creo que Rafa ha ido construyendo su historia en el vestuario, en el club, el respeto de los compañeros. Yo creo que todo esto es una construcción, no es algo que te sale de un día a otro, ¿no? Pero creo que Rafa, para mí, está ayudando en todos los sentidos. Es feliz aquí, yo creo que esto también es importante, yo creo que... desde el club también, desde el míster, siempre ha sabido sacar el máximo rendimiento de Rafinha. Creo que seguramente hay una parte de gestión emocional que tiene el míster, su staff, hacia los jugadores, y con Rafa funciona muy bien. Yo creo que sí, lo veo muy bien.
1: Acaba contracte d'aquí 2 anys, crec. T'agradaria que continués? Vols començar a parlar amb ell per poder continuar el contracte i ampliar el contracte de seu?
41: Nosotros estamos siempre... atentos a nuestros jugadores para intentar siempre tener bastante controlado el tema de los contratos, para que no nos pille de sorpresa las renovaciones, para que tengamos bien. Y también hay un tema para mí en el fútbol que es un tema de meritocracia, ¿no? O sea, tú conquistas las cosas y no haber desequilibrios. Nosotros estamos intentando siempre que los jugadores estén equilibrados a nivel de contratos, que no estén por debajo de uno del otro, para que no tengamos aquí muchos problemas. Pero creo que estamos consiguiendo, y yo creo que Rafinha es seguramente de los jugadores que gustaríamos que estuviera más años, y vamos a hablar con él.
1: O sigui, parleu amb ell per intentar que pugui acabar. En fi, saps què em fa por? De Rafinha i de molts futbolistes del Barça ara, aquesta jornada que hi haurà d'aturada de seleccions, on hi ha 4 partits, això del calendari de UEFA s'hauria de començar a mirar, perquè a qui ho pagueu bàsicament sou els clubs.
41: És una discussió gran, és un tema difícil. Jo crec que primero que un jugador te va 20 dies quasi fora al principi de temporada, quan empieza la temporada, per a mi és difícil d'entendre. Cada vez hay más partidos oficiales, o sea, no hay ningún partido amistoso. Yo creo que hace 20 años, yo cuando iba a la selección, siempre era un partido amistoso. Tú puedes gestionar con los entrenadores de la selección también se están jugando sus puestos de trabajo, cada uno tiene diferentes momentos en su carrera. Claro, pides a un entrenador, como imagínate, yo soy el seleccionador de Italia en su momento, que no me clasifico por el Mundial, no voy a dejar de llevar los mejores. Wow. Yo soy de la Fonde, tengo que mantener el puesto de campeón del mundo. O sea, todo esto, cada uno tiene su cosa. Yo creo que con la federación estamos llevando muy bien. O sea, tenemos una capacidad de conversar, de hablar, incluso con Caranca, que es un 10 como persona, y siempre intentamos que nuestros jugadores estén bien. como las demás, como todas las federaciones, ¿no? Yo creo que la de España es la que tenemos más, pero creo que la relación con todas son buenas. Intentamos siempre primero enviar informes de cómo están nuestros jugadores, cómo van a llegar. El departamento médico del club intenta anticipar posibles situaciones de riesgo. Yo creo que de momento estamos bien.
1: De seguida la Aleix i la Marta que pregunten el que vulguin, però abans. Mira, hi ha una cosa que cada any que passa, per mi ja, que m'estic fent gran, m'empitjora, que és el tema de la pilota d'or. És una cosa que a mi em té

0: notícies. Bàrbara Padilla.
1: Bon dia a les 12 i un minut. A aquesta hora arrenca l'acte d'obertura de l'any judicial, una cita que arriba marcada per les causes de corrupció contra el govern espanyol i l'entorn del PSOE. Anem cap a Madrid, a Dia de les Heres.
2: A inicis de setembre els jutges han agafat embranzida prenent decisions importants, però l'acte que comença aquesta hora al Tribunal Suprem és l'inici formal i institucional del curs judicial. L'acte està marcat d'una banda per la crisi a Ceuta, ara que l'Audiència Nacional ha decidit investigar-la, i també per les picabaralles recents entre Moncloa i els jutges. L'exemple més recent és el del ministre Óscar Puente, que avui a Ràdio Nacional d'Espanya ha acusat els magistrats de voler fer política.
3: Y no se puede gobernar el país por detrás ni desde otros sitios. La política se hace en el Parlamento, en las instituciones democráticas que eligen los ciudadanos, y en el resto de instituciones se toman decisiones basadas exclusivamente, en el caso de la justicia, en derecho, no con una finalidad política ni con un fin de torcerle el brazo a la voluntad popular.
2: A l'acte assisteix la plana major de la judicatura espanyola i el presideix el rei Felip VI.
1: L'expresident del govern espanyol, José María Aznar, vincula l'allau de Ceuta amb el trencament de relacions d'Espanya amb Israel. La seva màxima representant a l'Estat adverteix, a més, que aquesta situació pot comportar problemes de seguretat pels ciutadans espanyols. Tots dos han compartit un acte aquest matí a Madrid. Jordi Armenteres.
4: Sí, l'encarregada de negocis, màxim càrrec a falta d'ambaixador d'Israel, és Dana Erli, que és qui llança l'advertència cap a Pedro Sánchez, i Aznar, que l'ha presentada en un esmorzar informatiu, ha acusat el president espanyol directament d'antisemita. Les declaracions son aquestes.
5: A veces se pone de lado la seguridad de los españoles. No trabajar con Israel sobre nuestra defensa tiene también el precio sobre los ciudadanos españoles.
6: Repetir consignas del tipo Palestina libre desde el río al mar es antisemitismo. Y si se ignora el significado de semejante grito, antisemitismo del más bobo. Negar a Israel el derecho a defenderse en una guerra que no inició es antisemitismo.
4: Elric també adverteix que assenyalar Israel per l'allau de Ceuta és una gran mentida que no va enlloc.
1: Núria Parlon admet que Sílvia Catà era la seva aposta com a comissària en cap dels Mossos. La consellera d'Interior ho ha dit aquest matí al Món a RAC1, després que ahir s'anunciés la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general del cos.
7: Ferran López és el director general, en tant i en quant ella ha renunciat a continuar sent-ho. Sento, per tant, no estava sobre la taula el Ferran López per ser director general. Doncs en el cas de la Sílvia Catà, jo el que sí que puc dir és que és la meva proposta. Crec que en aquest cas, com a consellera, després de 2 anys al cap davant d'aquesta responsabilitat, era la meva aposta.
1: Parlon també ha reconegut que aquests anys hi ha hagut desavinences amb Trapero, però ho emmarquen el funcionament de la conselleria i el treball en equip. I ha definit Trapero com un excel·lent professional. També ha assegurat que li va demanar que es quedés en el càrrec. I ara els esports. Amb Albert Pedrolo.
8: El director de futbol del Barça, Deco, ha avançat que parlaran amb Rafinha per renovar-lo més enllà del 2028. El portuguès ha reconegut que està encantat amb el rendiment del davanter en aquest inici de temporada i és per això que vol ampliar-li el contracte que expira d'aquí a 2 anys. Ho ha revelat fa tot just uns minuts al Món a RAC1.
9: Nosotros estamos intentando siempre que los jugadores estén equilibrados a nivel de contratos, que no estén por debajo ni uno del otro para que no tengamos aquí muchos problemas, pero creo que estamos consiguiendo y yo creo que Rafinha es seguramente de los jugadores que gustaríamos que estuviera más años y vamos a hablar con él.
8: Entre d'altres coses, Deco ha demanat girar full també del fitxatge frustrat de Julián Álvarez, per bé que no ha descartat intentar-lo tornar a fitxar. També ha assegurat que Bernardo Silva volia fitxar pel Barça, però que tenia unes pretensions que no encaixaven amb el que volia el club. Dies més tard, el portuguès va firmar mal Real Madrid i, per últim, també ha qualificat d'escàndol mundial que Pedri i Rafinha s'hagin quedat fora de la llista de candidats a la pilota d'or. Encara en futbol, avui s'acaba la primera jornada de la Champions amb 2 partits destacats, Bayern de Múnich, Bodo Glimt i Como Leipzig en directe a RAC1. I en ciclisme, avui és un dia clau a la Volta a Espanya amb una contrarrellotge individual de 32 quilòmetres. Enric Mas continua líder amb més de 2 minuts de marge sobre Felix Gall i Primoz Roglic. El seu equip, però, ha assumit que Mas perdrà 1 minut i mig respecte de Roglic, però no vol que el Balear cedeixi ni un segon més.
1: I el temps, les temperatures s'enfilen poc i en algunes zones de l'interior del país l'ambient encara és fins i tot fresc. L'ambient serà molt confortable les properes hores i de precipitacions no se n'esperen enlloc. Això és tot per ara. Actualitzem la informació a la 1 i l'ampliem al 14:15.
0: Minut a minut de RAC1.
10: Més fàcil.
0: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
10: Actualitzada.
0: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
10: Renovada.
0: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
10: Escolta.
11: Ciutadans de Catalunya.
0: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
12: Gràcies, moltíssimes gràcies. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
13: Esparreguera!
14: Sí!
13: Cabrera!
14: Sí!
13: Sitafels!
14: Sí!
13: Puigcet!
14: Sí!
13: Cervera!
14: Sí!
13: Mollerussa!
14: Sí!
13: Alacant!
14: Sí!
13: Solsona!
14: Sí!
13: Plugues!
14: Sí!
13: Sant Esquerra!
14: Sí!
13: Sant Celoni!
14: Sí!
13: Greda!
14: Sí!
13: Cornellà!
14: Sí!
13: Maria Doló!
14: Sí!
13: Girona!
15: La competència, un programa d'humor basat en fets reals.
12: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
15: Bon dia, Òscar Dalmau.
12: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
15: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
12: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
15: Heu de saber que de seguida parlem del Barça masculí de futbol.
12: Sí, sí, para un moment.
15: Aviam.
12: Un moment, hòstia. Què vol dir el Barça masculí de futbol?
15: Bueno, és per deixar clar que no és el femení o el de bàsquet o el de handball.
12: Si tu dius parlem del Barça, ningú dels que estem aquí pensem... Si tu te creus que després d'un partit de Champions com el d'ahir, on el Barça apallissa uns senyors holandesos... Tu creus que hi ha algú a l'audiència que us senti dir parlarem del Barça? I pensi que parlareu del Barça femení de balonmano?
16: No, crec que no existeix el femení de l'handbol.
15: I la veritat és que potser és una manca de confiança en el trellat de l'audiència.
12: Que escolta'm...
15: Sí que és veritat que potser...
12: Òscar, Andreu...
15: Si el context és important...
12: Escolta'm...
15: No em toqui.
12: Si vols que els de la CUP te donin un premi, perquè estàs per la igualtat, el femellisme i tot això, escolta'm, endavant. Un premi que és de tots.
15: Sí, molt bé.
12: I et diré més.
15: Què?
12: No és només de tots.
15: Sí.
12: També és de totes.
15: Sí, de tots i de totes.
12: I et diré més.
15: Què?
12: De tutis.
15: No, tutis no. Això és el paraulògic. És no. De totis. Seria totis, crec.
12: Què vols? I de titis.
15: Sí, de titis.
12: També.
15: Les titis, sí.
12: Molt bé. Què vols de regal? Que facin director i adjunt de la directiu i de la CUP? Sí.
15: Puc dir la notícia, ja?
12: Sí, home, així m'agrada.
15: A més, aprofitem que hi havia aquí en Deco que es podria haver quedat... No sé si
12: el Deco ha vingut aquí a la ràdio?
16: Sí, que no l'ha vist, ens hem creuat. De fet,
15: fa
16: estava tan a gust que jo crec que per un moment he pensat que es quedava, eh?
15: Perdona una cosa.
12: Obrigado, Deco, por todo lo que has hecho.
16: Obrigado.
12: Ningú donava... És hora de dir la veritat.
16: Mira.
12: Ningú donava un punyetero duro... pels fitxatges d'un senyor que es diu Gordon,
15: bueno,
12: que ningú coneixia, i que quan vam veure la primera imatge ens vam imaginar una castanyera.
15: A veure,
12: de dir, aquesta castanyera? Però qui ha fitxat el Barça?
15: Sí.
12: Perquè després un altre gran fitxatge del Barcelona. Adeyemi.
15: Sí.
12: I?
15: Adeyemi, què vol dir?
12: Bueno, tots entrant a la Wikipèdia...
16: Wikipèdia no.
12: No sabíem escriure el nom, jo no el trobava, perquè, Adeyemi... Això.
15: Sí.
16: Adeyemi, que es diu Karim.
12: No, però ara hem fitxat un jugador que serà la revelació. Molt bé la gestió d'Adeco, perquè ha portat... Jesús Gabriel.
15: Sí.
12: Jo vaig pensar, vaig a buscar... A veure quin és el cantant llatí aquest. Que vindrà a cantar boleros a la mitja part del Barça?
15: Gabriel Jesús, oi, Bru? Es confirma que es diu així.
16: Confirmo
15: que és Gabriel. Pues no
12: tots
15: Jesús,
12: Gabriel. Aquests paquets...
15: No, home, què diu paquets?
12: Que ningú coneixia.
15: Sí.
12: Resulta que ara juguen bé.
15: Sí.
12: Són la hòstia, i això és de qui és mèrit?
15: Sí,
12: d'aquest senyor que estava assegut al cul on el tens tu.
15: Sí.
12: Deco.
15: És veritat, i una cosa
12: no
15: de dir...
12: No diré el nom, perquè no sé com es diu.
16: Tothom
12: li diu Deco.
16: Diria que es diu Luis Anderson de Sousa, diria.
12: Doncs li direm Deco, per abreujar.
15: La tapa del Deco. També és veritat, el primer que he pensat, quan li he vist la cara, dic, fa millor cara que quan jugava al Barça.
16: Crec que surt menys ara que llavors.
12: Escolta, es va anunciar també, hem fitxat un jugador de la Lliga Inglesa.
15: Que corre molt, és el jugador més ràpid de la Lliga Inglesa, això té mèrit, sent la castellera.
12: Jo no ho vaig sentir, no.
15: Això és Gordon, això és Gordon.
12: Estava
15: Gordon,
12: jugant a la Lliga Inglesa i es diu Rodri. Un anglès que es diu Rodri. Rodri. Ja, sí. Clar, jo hi vaig pensar, Rodri? Fitxat Rodri?
15: Rodri és el pilotador, no?
12: Rodri era el company d'institut que va deixar els estudis per anar amb el seu pare a l'obra. No, és el típic nom, no?
15: Sí.
12: Fitxat el Rodri. Rodri Motor Services?
15: No.
12: Allò que et canvien la roda?
15: Rodri és que ha fet pràcticament en els últims anys, sí. és un jugador bàsic.
12: Bueno, això després, ho hem après després. Però escolta, amb totes aquestes peces que deies tu, mor, Déu senyor, el mercat de fitxatges, el que estem fitxant, vaya tronyo de temporada que ens espera, doncs ara resulta que, por arte de magia, tots juguen bé, marquen gols...
15: Sí.
12: Gabriel Jesús.
15: Gabriel, és molt difícil.
12: Un tio que fa 1,20 m. Ahir va saltar, però que ni l'Usain Bolt aquell de la perxa.
15: L'Usain Bolt. Està confonent l'Usain Bolt amb Mondo Duplantis.
12: Ah, aquest. Bueno, és que un altre nom raríssim.
15: Mondo Duplantis.
12: Molt raríssim.
15: Suec.
12: Home, tu tens un fill i li poses Mondo Duplantis?
15: Sí, no, clar. És que es diu Edmondo.
12: Sembla llatí. El nom llatí. Bueno, en fi.
15: Mondo Duplantis.
12: La qüestió que escolta, amb reverències a Deco.
15: Val,
12: que segur que ens estarà sentint des del cotxe.
15: Sí, té molta pinta, sí. Una cosa, puc dir la notícia o no puc dir la notícia?
12: Així m'agrada, que demanis permís per parlar.
15: Home, no.
12: Aquesta és la llibertat d'expressió per la que va morir Franco.
15: Bueno, sí. Total, que el Barça va golejar ahir.
12: Golejar, sí, però quin Barça? No.
15: No m'ho puc creure.
12: És que si no especifiques, si és el de futbol o el de hockey,
15: sí.
12: La gent d'aquí del públic no ho entén.
15: No, la gent
12: d'aquí del públic, quan has dit parlarem del Barça, han fotut un riure de nerviós. De
15: dir, no, home, no.
12: Hòstia, ara què? Però de què? El Barça de què?
15: Ja.
12: Potser era el femení, el de bàsquet, el Barça de béisbol?
15: Calli. Un moment. El Barça de béisbol. El Barça va golejar i el Feyenoord en el primer partit de la Champions League.
12: Molt bé, vinga, ja està dit. Vinga, va, passeu un altre tema.
15: El que faltava, Conrad Consum, Perico.
12: Va, és que no, però si aquí no sabeu dir res més que Barça, hòstia.
15: Home, el joc de l'equip és boníssim.
12: Ah, sí?
15: Golejar en un partit espectacular.
12: Sí. Sou els millors del món. Sí. Molt bé.
15: Bueno, miris,
12: segur que sí, però jo veig equips millors, eh?
15: A veure, aviam.
12: Per quants gols va guanyar el Barça ahir?
15: 5-1,
12: molt bé. Per quants gols va guanyar l'il·lustríssim PSG de Paris Saint-Germain?
15: Sí, Saint-Germain van guanyar 6-1. Bueno, pot passar, són molt bons també.
12: Sí. Quants gols va marcar el vostre gran golejador, el brasiler Rafita?
15: Home, Rafinha ahir va fer dos gols.
12: Sí. I quants gols va marcar el golejador del PSG, exculer, que heu deixat escapar, perquè no, era molt dolent. Ferran Torres, quants gols va marcar ahir?
15: Sí, és veritat que ahir Ferran Torres va fer 3 gols.
12: Toma, ja!
15: Sí, aviam.
12: Hòstia, demà hi ha un, n'heu deixat passar.
15: Sí.
12: Home, aviam. No, feliciteu tampoc... el Deco, també, per deixar-ho.
15: No. Aviam,
12: home, sí.
15: No, és veritat que... és que això, aquesta lectura no l'havia feta jo. O sigui que moltes gràcies, pues ja senyor està. Consum.
12: No res.
15: Sí.
12: On marcava gols Ferran Torres? Que algú li deia fallant totes, eh?
15: No, Ferran Torres.
12: Sí, Ferran Torres, sí. Escolta, ja et preguntaré una altra pregunta. Quin entrenador va guanyar l'última Lliga de Champions amb el Barça?
15: Luis Enrique va guanyar l'última Lliga amb el Barça.
12: I on entrena ara, Luis Enrique?
15: És l'entrenador del PSG, sí.
12: Fixa't quina casualitat. I qui va jugar de titular ahir, de mitja punta, al PSG?
15: Ahir em penso que va ser Dro, aquest jugador...
12: I on jugava abans, Dro?
15: Fins fa poc al Barça, sí.
12: Per tant, el Barça va guanyar 5-1,
15: sí.
12: I el PSG... Altrament dit, el Barça, que veu fotre fora...
15: No.
12: Va guanyar 6-1.
15: Hi ha de venir un perico a fer això.
12: I la Lliga de la Champions, si tu mires la classificació,
15: sí,
12: ara
15: sí.
12: Número 1.
15: Només hi ha un partit.
12: PSG.
15: PSG, perquè té 5 gols
12: a favor.
15: El Barça
12: és el segon.
15: Sí, el Barça del segon fent un 5-1.
12: Doncs parleu del PSG i deixeu de parlar del Barça.
16: Sí. Home, de fet, com apunta també l'Àlex Arbiol, també hi ha Dembélé, que també hi havia en el Barça. Doncs,
12: un altre del Barça. Sí. Doncs escolta'm, felicitats al Barça per haver fitxat a Dembélé.
15: A Dembélé.
12: haver deixat escapar tota aquesta gent. Molt bé, enhorabona.
15: Força, força. La felicitat mai no és completa. En fi, ara en parlarem, repassarem les dades més inversemblants, com sempre, que dona el nostre company d'esports, l'Oriol Jové, les dades d'aquest partit. Ja sabeu que l'Oriol té un centre de dades.
12: No, l'Oriol té un problema.
15: No, vull dir, digueu, també.
12: Digueu clar que està molt sol i s'inventa les coses.
15: No s'inventa les coses, ja en parlarem. Sí, però ara hem de parlar d'una
12: altra qüestió. Però abans, la darrera notícia de Donald Trump, sí, que també tocarem avui.
15: Sí, el president dels Estats Units, en el seu pitjor moment de popularitat, potser una cosa està relacionada amb l'altra, perquè ha vist que les enquestes no li van bé, que pot perdre les eleccions legislatives d'aquesta tardor, s'ha tret de la màniga una promesa, com dèiem, inversemblant.
12: Inversemblant ho serà per tu, que no cobraràs un duro.
15: Ara ho expliquem. Deixem que l'hi explico.
12: Quina mania li teniu als guanyadors, a la gent que és guanyadora, a la gent emprenedora.
15: Sí, bueno, emprenedor...
12: Collons, bueno. Donald Trump, fixa't si és emprenedor, que té una torre al seu nom, eh?
15: Té una torre, el seu pare ja tenia molts negocis i molts diners, perquè emprendre un pot emprendre des de sota costa una mica més, és com fer la carrera...
12: El difícil és heretar i conservar-ho, eh?
15: Això també, però és que...
12: Ojo, que els abuelos fan el negoci, els fills ja s'ho rebenten tot, eh?
15: Sí, l'hereu escampa.
12: I els nets ja, vamos, els nets ja ni no... t'explico, els nets van a la presó, ja.
15: Sí, bueno... Bueno, sentirem diversos moments d'aquest speech que va fer, d'aquest Parlament que va fer ahir. Primer, Trump explica que vol canviar el nom d'un dels Estats Units, que és New Mexico.
12: Com que no li agrada... Estats Units?
15: Als Estats Units
12: hi ha un estat?
15: Hi ha una comarca que ells li diuen estat,
12: sí.
15: Perquè és un estat...
12: Que sí, New Mexico. Però que pertany a Mèxico.
15: No, pertany... La cosa són... O sigui,
12: però i
15: no,
12: per què
15: no.
12: Es diu New Mexico, si estàs als Estats Units?
15: Perquè estàs allà tocant. Hi ha una part de Catalunya que es diu França administrativament, però que és Catalunya. Vull dir,
12: molt en virtut bé. De...
16: Perquè va haver un moment que vam posar allà la línia, vam posar un regle i van dir fins aquí serà Mèxic i fins aquí serà Estats Units. Que no he vist el zorro.
12: Vostè. Sí que és veritat, això no. És perquè jo... si aneu al Google Maps,
15: sí,
12: i al mapa dels Estats Units,
15: sí.
12: Les fronteres són molt rectes, eh?
15: Algunes, no totes.
12: És algú que ha agafat un regle i ha fet allò les línies, eh? Està molt bé.
16: Se'n diu colonialisme, d'això.
15: Sí, això a l'Àfrica sovint... Però, en tot cas, estàvem parlant d'això, com que no li agrada Mèxic a Donald Trump... No,
12: a mi sí.
15: Ah, sí?
12: Bueno, no. No hi he estat mai ni m'hi veuran.
16: I el menjar mexicà, vostè?
12: Bueno... D'aquella manera.
15: Molt bé.
12: Fajites.
15: Bueno. Ho diu d'una manera que...
16: Burritos.
12: En una fajita, no?
15: És que la cuina mexicana va molt més enllà. Ara no em feu entrar en aquest tema. Però
16: entrem.
15: No entrem.
16: Huevos rancheros?
15: No, huevos rancheros tampoc. Ni huevos rancheros ni fajites. Estàvem parlant de Donald Trump, sí. Que com que no li agrada Mèxic, resulta que ara li vol dir d'una altra manera. You have a...
10: Neighboring state, New Mexico. Tenim un estat veí, Nou Mèxic, que crec que s'hauria de dir Nova Amèrica.
12: Claro.
10: New America!
12: Sí,
10: Nova Amèrica. A la gent li encanta aquesta idea. A l'esquerra radical segur que no, però a la gent li encanta. Els vostres veïns es diuen Nova Amèrica. New
12: America! Molt bé. És que s'entén molt millor, no? Jo aquí faria el mateix, perquè tenim comarques com el Segrià que ningú entén on és.
15: Com que no, home?
12: Escolta'm, quina és la capital del Segrià?
15: Home, Lleida. Hòstia, és que...
12: Pues ja està. Ojo. Si Barcelona és capital del barcelonès...
15: Sí.
12: Girona,
15: sí.
12: Del gironès.
15: Mm-hmm.
12: Tarragona, del tarragonès.
15: Mm.
12: Lleida, del Segrià?
15: Sí, bueno, les coses a vegades són així.
12: Lleida en diria...
15: Del
12: Segrià, en lloc de... Lleida hauria de ser la capital.
15: Sí.
16: I vostè en diria...
15: Lleidanès.
12: Que... O... No, New Mexico.
15: Vale. Ara, Déu-n'hi-do, és molt complicat, eh?
12: Esteu d'acord o no?
15: Sí,
12: és així.
15: Tothom.
12: No, és que no cal ni votar.
15: No, clar. L'autoritarisme és la nova democràcia.
12: Claro.
15: Bueno, ara sentirem la gran promesa electoral de Trump també per aquestes eleccions. La promesa que fa si el Partit Republicà, és a dir, si el seu partit guanya les legislatives, passarà això. Because we've
10: done so well and because our country... Com que ens ha anat tan bé... i el nostre país està guanyant tants diners, us faig aquesta promesa. Si els republicans guanyen la Cambra de Representants i el Senat, tots dos,
12: vinga.
10: Gràcies al nostre èxit econòmic, sí. Pagaré a cada ciutadà adult dels Estats Units $5,000.
17: For $5,000.
12: Hòstia, ojo,
16: la gent
12: eh?
16: Crida molt, eh? Quan diuen $5,000.
12: Ojo a la gent, també, eh? Sí. En aquest tall. Mm. El tio diu, pagaré $5,000. La gent encara està... Només aplaudeix quan senten dòlars. No sí, fos, no, no, clar, no clar, fos clar, que al final siguin 5.000 hòsties. Saps sí, no, clar, no, no, és així. Però, vamos, 5.000 dòlars no està malament, no? Per cap. A vosaltres no us anirien bé? Hombre, és que empadronem-nos tots a New Mexico, encara que sigui. Amb 5.000 dòlars pots canviar la banyera i pujar-hi un plat de dutxa. Plat de dutxa enreixat.
16: Sí, és el primer que penses. El problema és que si multipliques aquests 5.000 dòlars per la població dels Estats Units... Aquesta...
12: Adulta.
16: Adulta, sí, sí.
12: A cada adult.
16: Sí, sí. Aquesta promesa implicaria que el govern del Trump s'hauria de gastar 1.348.000 milions de dòlars.
17: Fuà, perdoneu, una... quan és un bilió? Sí.
12: Un bilió és un milió de milions.
17: No, aquesta xifra no existeix.
12: Sí, home, sí.
17: No.
12: Clar que existeix, una altra cosa que no l'hagis vista mai, però...
17: No, és, al meu institut no la vam ni estudiar.
12: No hi vau arribar,
17: No vam arribar.
12: A quina xifra vau arribar al teu institut?
17: Al 1.000.
12: Al 1.000.
17: Ens va quedar per estudiar tot el que hi ha per sobre del 1.000 fins al 8 adormit.
12: Què és el 8 adormit?
17: L'infinit.
12: Ah, l'infinit.
17: Això no, ja no... No el vam estudiar.
12: El 8 de dormir.
17: En sabíem, sabíem que hi havia un 8 que havia caigut, diguem, i que això és molt, molt, molt, que no té cap al cap, i ja està. I ens va quedar per estudiar a l'institut, com vam acabar. Ni el que hi ha per sobre de 1.000,
12: sí?
17: Ni la dictadura de Franco,
12: sí,
17: ni els afluents del francolí.
12: Això tampoc, eh?
17: No.
12: Bueno,
17: no,
12: insisteixo, sí, insisteixo que un bilió és un milió de milions.
17: Vale, bueno.
12: Bé, pels americans no, eh?
17: Ah, vale.
12: Si són 1.000 milions, eh?
17: O sigui, jo, això
12: els americans són 1.000 milions, això ho tenia clar
18: sí,
12: l'Oriol que ha marxat.
18: De fet, a Gran Bretanya i als Estats Units són 1.000 milions i, en canvi...
12: Ells
18: aquí
12: són els especialets. Ells han de conduir per una altra banda.
15: No, home, els Estats Units condueixen per la banda que toca. Bueno, que toca. Bueno, sí, per la banda que toca, què collons. Però sí que és veritat que pel que fa a les mesures, o pel que fa a aquesta manera que no deixa de ser una mesura, la manera de comptar, sí que tenen una altra manera de comptar.
12: Sí, llavors, Jean-Paul, t'ha quedat clar això?
17: A veure, o sigui, llavors Trump que ha promès 1.000 bilions de milions.
12: No, aquesta xifra no existeix.
18: No, aquesta sí que no.
12: 1.000 bilions de milions.
17: I tu penses que a Trump li importa si existeix aquesta xifra? O sigui, un senyor que diu a la gent que els donarà diners si el voten, això no li interessa per res. Això no. És que sap que perdrà, no? I aleshores pues, se la juga una mica d'aquesta manera. Clar, perquè no, o sigui, es parli d'altres coses.
12: Bueno, el problema és que aquí, si donen 5...
17: És la propaganda que se fa.
12: Propaganda, sí. Apren a parlar, que tampoc veu aprendre... al final d'institut, també, a banda dels afluents del francolí, sí, haguessis hagut d'aprendre a parlar.
17: Bé. Ja, però és que això és un altre preu.
12: Sí, sí, o sigui, bueno, clar.
17: A parlar, doncs vaig aprendre a dir moltes coses. Per exemple, empatia i paraules derivades del llatí i del grec, com ara ex proceso.
12: Ex proceso.
17: Ex proceso, ad infinitum.
12: Ad infinitum.
17: Que vol dir... Cap al buit adormit. I...
12: Bueno, prou, Jean-Paul.
18: Sí, i en canvi la paraula propaganda no hi vau arribar.
12: Propaganda.
18: Ad infinitum i propaganda. No,
12: i propaganda.
18: El que dèiem sobre aquests diners, el problema és que la quantitat representa...
12: 5.000 dòlars, per cada persona. Sí,
18: i això representa pràcticament el 20% de tot el pressupost del govern dels Estats Units.
15: Hòstia, ja sabeu què vol dir això, no?
12: Què vol dir, avi?
15: Que Trump sap que no guanyarà les eleccions i que, a més, és igual tot el que diguis. Tant és, com si diu que pujarà una nau especial i pixarà or des de Venus mentre canta una cançó del Frank Sinatra.
12: Home, jo sí, voldria veure.
15: La qüestió és que no es parli d'altres coses, com per exemple el ridícul que ha fet l'Ina.
12: No. Avi! Avi!
15: Vols veure la base del coet?
12: Avi! Va, no s'adormi, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
15: Tot seguit la
19: repassem. No cal moure't de recull per escoltar la competència.
15: Ja ho hem dit, parlarem, com és tradició, d'una nova victòria amb maneta del Barça.
12: Del Barça femení de balonmano?
15: Vol callar, jo.
12: Va marcar 5 gols, no, el Barça femení
15: no,
12: de balonmano?
15: No, vol callar, sisplau.
12: Perquè fer 5 gols a balonmano és molt poc, eh?
15: Sí, no guanyes. No
12: hi ha partits de balonmano, sí, que marquen fins a 30 gols, eh?
15: Sí, sí, és veritat.
12: Sí.
20: Una cosa, bon dia a tothom.
12: Bon dia, Mohamed.
20: Normalment no entro en els temes de futbol, però he de dir que ahir... em vaig mullar força.
12: Vas anar al Camp Nou ahir, eh?
20: No.
12: Ah, no?
20: Quan vaig veure que la Minya Mal, amb el braçalet de capità, vaig mullar tanta calça que hi han sortit taques humitat 3 pisos per sota. És a dir, un jugador que fa, que contesta en català.
12: Et va agradar,
20: eh? Català, però que veure... és català, és normal. Si és català, parla català. Si és que no, una cosa et... porta l'altra.
12: Et va agradar molt veure'l amb el braçalet de capità, la Minya Mal.
20: Que si em va agradar veure'l...
12: Segurament deu ser el capità més jove
3: Ahir li van preguntar a l'Oriol Jové...
21: No, no comencem amb...
3: I de fet el van fer entrar durant la transmissió i l'Oriol va confessar que no tenia les dades de tots aquells capitans que havien portat el braçalet durant el partit, només tenia les dades dels que havien sigut capitans des de l'inici del partit i, per tant, no ho podia contrastar, però que, en tot cas, sí, la mínima mal... comença d'iniciar algun partit amb el braçalet de capità, serà el capità més jove que hi haurà.
21: No he entès aquesta dada, però jo vaig sentir en algun moment de la retransmissió que se deia el nom de Ramallets, que podia ser que Ramallets, amb 3 anys, hagués debutat el primer equip, però com que era
3: no,
21: molt baixet...
3: Perquè van... Ramallets venia de l'Europa, per tant, jo crec que no tan jove...
21: És que Barcelona és Europa. Ah, bueno, abans de l'entrada de doncs això. Moltes gràcies i endavant amb el programa.
18: Bueno, estàvem parlant del Barça, efectivament, avui que ha vingut Deco i que Deco ha estat efectivament assegut en aquesta cadira i estem parlant d'aquest partit.
3: Si voleu, de fet, ara que parlàvem d'aquestes dades que donava l'Oriol Jové durant el partit, també n'ha donat aquest matí al Món a Recull, que ahir el Tu Diràs també ho van recollir, perquè l'Oriol va treure, com sabeu, tot el fum que va poder, tot el suc, perdó, que va poder...
18: Sí,
3: de la
18: i el
3: seva,
18: fum també.
3: I
18: sí.
3: Va treure el fum ell i el suc de la base de dades i va donar dues dades, et diria que molt importants sobre... el partit d'ahir.
22: Ja veuràs que normalment no són gols o de... No,
18: són dades...
22: Són coses que no... Jo no entenc.
18: No, són dades especials i són dades buscades, són dades curioses.
22: Potser massa curioses i tot, tan curioses que només les entén l'Oriol Jové.
18: Són dades d'aquelles que no s'estudien a l'escola del Jean Paul, seguríssim, que no s'hi arriba.
3: Per no dir-les nosaltres, tenim el tall on l'Oriol Jové les explica. Llavors, com que són diverses dades, ho hem tallat en dos fragments.
22: Molt bé.
3: La primera és aquesta.
18: Punta. Podria parlar de dades extraterrestres de Rafinha, que ahir va entrar al top 5 de màxims golejadors de la història del Barça a la Champions i que és el màxim golejador del club en els 5 primers partits d'una temporada des de 1958. Home. Però ahir també va marcar Adeyemi. Adeyemi és alemany, sí. Com sí. Flick i com l'àrbitre del partit d'ahir. Sí. Molta atenció, perquè sempre que en un partit de Champions un dels golejadors del Barça, l'entrenador i l'àrbitre han estat del mateix país, el Barça ha acabat arribant a la final d'aquella temporada.
22: Però...
18: El 85-86 va passar amb 3 britànics, Archibald de golejador, Benavos, entrenador, i McGinley d'àrbitre, i el Barça va arribar a la final de Sevilla. I la temporada 2005-2006, amb un gol de Van Bommel, amb Rijkaard a la banqueta i Temminck arbitrant, tots tres neerlandesos, el Barça va acabar arribant a la final de París. Ahir va passar amb alemanys.
12: I va guanyar el Barça?
18: Entrenador alemany i àrbitre alemany. La final del juny està encarrilada.
3: És a dir, que hi havia tres alemanys, hi havia Flick, Adeyemi i l'àrbitre.
12: Aquí la dada bona és que no és que arribessin a la final, el Barça va guanyar.
3: Sí, va guanyar.
12: Ah, va guanyar.
3: Sí, clar.
12: Hòstia,
3: no, perdó, la de Sevilla no va guanyar, la de Rijkaard sí que va guanyar, i la d'aquest any, doncs ja veurem. Perquè només han jugat un partit.
22: Jo ho he trobat massa enrevessat.
3: No, home, no, però... Si vol, li torno a posar,
22: no, no pot tenir-ho tot apuntat des de l'any 50 i pico, a si l'àrbitre era de Pozuelo d'Alarcón, i el que va marcar també ho era, jo ho trobo una cosa que s'ho està inventant.
18: A més, fa aquesta cosa de dir, avui podria dir que Rafinha és el primer que ha fet 5 gols a les 5 primeres jornades.
12: Va amb la xorra
18: fora. Però us diré... I llavors fa el gir més.
12: Va amb la xorra fora.
3: També és veritat que no hi ha ningú que li pugui contrastar, perquè no hi ha ningú tan boig com l'Oriol Jové de tenir una altra base de dades que digui no, això no és veritat. Claro.
22: Però hi ha una altra dada, has dit.
18: Sí, aquesta era la fàcil.
3: Aquesta era la fàcil.
22: Mare de Déu, senyor.
3: Hi ha una altra dada.
18: I, per cert, no em vull oblidar que ahir va marcar Gabriel Jesús, dorsal 9. Era el dia 9 del mes 9. Sí. El Barça jugava contra el Feyenoord, que té 9 lletres, de la ciutat de Rotterdam, que té 9 lletres, i a Barcelona, que té 9 lletres. Que no havia passat mai.
22: No havia passat mai. No és que no hagués passat mai.
3: Un aplaudiment,
22: és que ningú havia comptat mai.
18: No havia comptat de manera... És normal.
12: Bueno, jo també et puc dir una paraula de 9 lletres. Comença per Xumna.
18: Però
12: ja em quedo aquí.
18: Vostè sí que està fora de to. Sí, bueno, però...
3: En fi, deixem, sisplau, als professionals que parlin de futbol.
12: Ah, efectivament.
18: Home,
12: vinga, som-hi.
18: Charlie, bon dia.
12: Som-hi tots. Hi ha dies que costa arrencar.
18: Noto una mica baix de to per com ets tu, normalment. Tu ets el cap d'esports de la competència. I...
12: Qui sóc?
18: Home, Charlie Carol, no?
12: Efectivament.
18: Sí.
12: Soc Charlie Carol.
18: Sí.
12: I això és...
18: A veure...
12: Passió pel futbol.
15: No, no, així no. Així no a veure.
22: Passió pel futbol.
15: No, que no. Sí, sí, sí. Molt bé. No vas veure ahir la golejada del Barça o què ha passat aquí? Què està passant?
22: Aquest és el problema. Que vaig veure-la. Aquest és el problema.
15: I?
22: Que el Barça va tornar a guanyar.
15: Sí, home, sí, clar.
22: De pallissa.
15: Sí.
22: Portem 22 gols en 5 partits.
15: Sí, Déu-n'hi-do.
22: L'equip va massa bé.
15: Home, no, però mai vas massa
22: no,
15: bé.
22: No.
15: Com pot ser tan tribuner?
22: No, no, és que em sap greu, perquè veure un partit al Barça és avorridíssim.
15: Home, no, més avorrit és... A veure, no.
22: És massa superior als rivals.
15: Això ho deia del Barça de
22: Guardiola. No té emoció, no té. Mira els rivals de la Lliga.
15: Què passarà, la Lliga Espanyola?
22: Els que s'han enfrontat al Barça. Trobar un equip bo a la Lliga Espanyola és com trobar un informàtic amb nòvia.
15: Home, no.
22: No n'hi ha cap!
15: No, home, sí,
22: no en trobareu un.
15: Algun en trobareu, sí.
22: I a la Champions passa el mateix.
15: Bueno.
22: El Feyenoord, arreplegats.
15: Sí, que arreplegats.
18: Nou lletres.
15: Barcelona, nou
18: vertical,
15: lletres.
18: Vertical, sí, sí.
15: És veritat que al minut 3 Rafinha havia fet gol, havia obert la llauna, i això li ha tret una mica d'emoció al partit, li treu una mica d'emoció perquè després veus que ells han d'atacar, però tampoc ataquen.
22: Efectivament, i tot és just és inici de temporada. 5 partits i 22 gols. Sí. Aquest calvari es pot fer molt llarg.
15: Però quin calvari? Però si és el Barça no és cap calvari, és, com, és un camí de roses.
22: Home, perdona.
15: Què vols
22: perdona.
15: Que digui? Potser sí que seria millor, no
22: ho
15: sé.
22: Ah, ho sabia! Sí, ja. Sabia que no eres un culer de debò, t'estava posant a prova. Ets un tribunero.
15: A veure, un moment.
22: Sempre plorant. Si el Barça perd, perquè perd. Si guanya, perquè guanya.
15: Si eres tu.
22: Fes el favor d'estar eufòric, perquè aquest Barça arrasa!
15: Però què és aquesta?
22: Eufòria desfermada entre el públic del programa.
15: A veure, un moment. Fins i tot amb dos senyors de l'Espanyol. Que hi
22: ha... Passió pel futbol! Passió pel futbol! Sí,
15: molt,
22: senyor.
15: Molt lletja, aquesta trampa que m'ha esperat...
22: T'ha desemmascarat. Passió pel Barça.
15: És trampa de titelles.
22: Passió pel Barça. Els jugadors van com avions.
15: Sí, com avions, sí.
22: L'equip de Flick ja és conegut com la Luftwaffe.
15: No, no cal posar el nom de l'aviació nazi.
22: Calla, sisplau, que estem parlant de l'equip de Hansi. Flick, Flick, Flick, Flick, Flick, Flick, Flick, tothom cantant el nom del Salvador.
18: Quasi que preferia la versió de primera del Charlie.
22: El Barça va pallissar el Feyenoord. Sí. Neerlandès, l'equip de l'Alavins del Feyenoord.
15: No eren alavins.
22: Ah, no? I ells ho sabien?
15: No, home, no.
22: Perquè van jugar com si fossin alavins.
15: És veritat que els neerlandesos són molt alts, a mitjana, i és possible que fossin nens de 1,90 m.
22: Però, perdona, el Barça tots són bones notícies.
15: Sí.
22: Adeyemi,
15: sí.
22: El jugador amb bigoti que corre rient.
15: Sí, senyor.
22: S'estrena el gol amb Camp Nou.
15: Sí, senyor.
22: Gabriel Jesús,
15: sí.
22: L'atleta de Déu, que també riu.
15: També va corrent.
22: I que també té bigoti.
15: Sí.
22: En fot un altre de cap.
15: Sí, pentinen la pilota enrere, sí.
22: I el més il·lusionant de tot, Lamine Yamal ja s'ha afaitat el bigoti.
15: Quedava
22: molt malament.
15: Sí. Va fer un golaç. No, és veritat.
22: Tu li miraves a la cara feia... i... No.
15: No, el feia més
22: deies
15: gran.
22: Deies no, Lamine, així no.
15: Perquè Lamine és a l'avantguarda de l'estètica.
22: No.
15: Això jo ho trobarà.
22: No, a més... però sabeu quin va ser? Quin equip va ser la víctima del Barça ahir?
15: El Feyenoord, no?
22: No,
15: no?
22: L'equip del Barça juga a RAC1.
15: Perquè...
22: L'equip dels companys d'esports d'aquesta casa que van fer la retransmissió en directe.
15: I perquè són víctimes?
22: Fixeu-vos què han de fer
15: sí.
22: Per contracte publicitari i estan obligats
15: sí.
22: Després de cada gol del Barça.
15: Sí. Vinga, mal Rafinha, l'autopassada, Rafinha, entre l'any de Rafinha, retall de Rafinha, gol! Gol!
18: Obrim una estrella d'ampar, celebrem el primer del partit.
15: Karim Adeyemi a la frontal, al xut, gol!
18: Obrim una estrella d'ampar, celebrem el segon del Barça, el golaç d'Adeyemi.
15: Sí. Mira, Pedri, la passada a profunditat pel nou disfressat d'11 a la rematada.
22: Gol!
15: Gol!
18: Obrim una altra estrella d'ampar, la tercera, la segona per Rafinha, estrella d'ampar, celebrar el tercer del Barça.
15: Sí, home, seria bonic ara, no? El 4-0, la mínia mal amb el braçalet de capità. La mínia mal, gol!
22: Gol!
18: Obrim una altra estrellada amb la quarta, ja la primera per Lamine Yamal.
15: Obre el camp Lamine Yamal, ha rebut ja Lamine Yamal, Lamine Yamal encara, el retall per dins, continua Lamine Yamal, la centrada de Lamine Yamal buscant Gabriel Jesús, la rematada, gol!
18: D'una altra maneta obrim una cinquena estrella d'Am per celebrar el cinquè del Barça, el primer de Gabriel Jesús.
22: Compte Compte, sisplau, perquè ahir en Pou i companyia es van haver de pimplar 5 cerveses cadascun.
21: I no són poca gent, eh?
22: Oktoberfest. Allò sembla l'Oktoberfest, però al setembre.
21: Al setembre, és una pre-Oktoberfest.
22: I ja sabeu que els periodistes esportius no els agrada gens sortir de festa.
21: No. Els deu a casa.
22: Suposo que per falta de costum, Joan Maria Pou va acabar la retransmissió del partit una miqueta tocat.
21: No és veritat, això.
2: Sí. Xiula el senyor Jablonski al final del partit del Camp Nou.
21: Això s'ha accelerat.
2: I a la sintonia de RAC1. Barça 5.
22: Fixa't.
2: Feyenoord 1.
22: Com arrossega la F, eh?
21: Has alentit
22: això ho fa, la gent beguda ho fa, eh?
21: Has manipulat el tall.
22: No està manipulat.
21: No, perquè si sents bé el tall, veus que la gent que està cridant de fons també va lenta.
22: Van tots tocats. Home, hòstia, fota't 5 cerveses bueno, és que pràcticament seguides, eh?
21: S'hauria de mirar al bar, però jo diria que si tornem a sentir el ball...
22: No. El bar em ve de balena. Però... Pobre Pou, va acabar ahir fent més tombarelles que deiem-hi, eh?
21: Sí, bueno, en fi, sí.
22: Ja li diuen Joan Maria Pou sense fons.
21: Home, no, però què diu? Bueno,
22: pobre paio, imagina't el Pou ahir, en aquest estat.
21: Sí.
22: Després de fotre 5 cerveses, havent de dir, vocalitzant...
21: Sí.
22: El Feyenoord de Giovanni van Bronckhorst. Sí. Compte, eh?
21: Crec que a Holanda compta com a prova d'alcoholèmia. Vull dir això.
20: No, a Holanda te donen el seu, si tu dius Giovanni Sanabogros. Si ho dius a la primera, te donen com a... una mica com aquí. Bueno, moltes gràcies i que vagi bé.
21: Bueno, aquí tens raó, Charlie.
22: Efectivament, sempre tinc raó.
21: Sí, sempre tens raó.
22: Els jugadors del Barça marcant 5 gols demostren molt poca empatia amb els companys d'esports. Mm-hmm. I ara, sisplau, demano una mica d'atenció, perquè el partidàs del Barça demana una anàlisi futbolística acurada.
21: Ara sí?
22: És moment d'aprofundir una mica més en la tècnico-tàctica del nou Barça de Flick.
21: D'acord.
22: És per això que avui truquem al nostre analista de capçalera. Ell és cosí germà de Leo Messi.
21: Sí.
22: Cosí segon d'Antonella Roccuzzo.
21: Sí.
22: I també cosí una mica més llunyà de Diego Armando Maradona.
21: Com de llunyà?
22: Ho he de contrastar. Ell és Diego Messi. Em sembla que ja tenim Diego Messi. No és que el truquem nosaltres. Ah, sí, el truquem nosaltres, sí. Em sembla que ja tenim Diego Messi al telèfon.
5: Diga.
22: Diego.
5: Digo.
22: Sí, Diego.
5: Dime.
22: Dime tú.
5: Dime lo dije yo. Yo dije dime.
22: Diego.
5: Y donde dije dime, digo Diego.
22: Diego, sí, sí.
5: Dime.
22: Finalment podem arrencar la conversa. Diego.
5: Dime.
22: Prou, Diego, eh? Explica'ns. Diego, sí. Hem d'anar a publicitat.
5: Sí.
22: Ens podràs explicar com vas veure el Barça després de la publicitat?
5: Efectivamente. Podría hacerlo antes, porque discurso tengo. Hablar puedo hablar.
22: Ja.
5: És una tradició en mi país i se tiene que respetar.
22: De vegades et fas certament pesat. Fes una cosa, ves parlant mentre anem a publicitat. Quan continuïn i s'acabin els anuncis, us juro que continuarà parlant. No haurà acabat la frase.
5: Sí, bueno,
22: endavant
5: pues...
22: Endavant amb l'anàlisi.
5: Vamos allá, mi nuevo equipo. La principal innovación táctica que vimos ayer... Que
22: ara tornem.
5: Fija los extremos y pasa del 4-3-3 al 3-1-6 en ataque. Así pues, ¿qué vimos ayer? Vimos un gran trabajo atrayendo a los centrales y de repente, pues, los rivales vaciaban los pasillos.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
23: 45.712.
24: Em toca?
23: Això és el número de la loteria, ara?
24: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
25: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
1: Bé, ja som a casa.
4: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
1: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
4: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
1: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
7: Gaudeix d'un sabor bavarès amb Lidl. Ara a Lidl, 600 grams de rostit de porc amb salsa, clàssic o fumat a 5,99 i uns deliciosos pans de pessic de diferents sabors a 2,99. Gaudeix dels sabors Alpenfest amb Lidl. Lidl, val la pena.
8: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
9: La veritat és que va sobre rodes.
8: Tan content estàs?
9: Això també.
8: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
11: Citroën.
8: Consulta citroen.es.
26: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
27: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
28: Michelle Jenner protagoniza El Nido, un impactante thriller psicológico lleno de misterio.
29: ¿Por qué me hace esto?
27: Porque eres un monstruo.
29: ¿Y si el monstruo eres tú?
28: El Nido, de Hugo Stuben. 11 de septiembre en cines.
30: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
31: Kia. Movement that inspires.
32: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
33: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
34: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
35: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.

0: a los extremos y pasa del 4-3-3 al 3-1-6 en ataque.
1: ¿Ah, sí?
0: Sí, y eso es un gran trabajo, atrayendo a los centrales rivales, vaciando los pasillos interiores para los desmarques de Rafinha y de Yemi que pican al espacio.
1: No sé si te entes res del que has dit, però diré... Ajá.
0: ¿Qué pasa? ¿Que esperaban un chiste? ¿Qué no. crees que es esto? ¿Un programa de señores mayores que se ganan la vida haciendo vocecitas?
1: No, no. No, perdona.
0: Perdona.
1: Perdona.
0: Sí.
1: ¿Des d'on parles? ¿Te parles des d'una granja?
0: Sí, ¿por qué no preguntar? Passa, home. Passa.
1: Estic, sentim una vaca, com si la tinguessis al costat.
0: Sí, es Paquita, saludala, porque en breve la vamos a convertir en carne picada para rellenar empanadas.
1: Home, però...
0: Sí, sí,
1: però què
0: sí,
1: hi fa Paquita, una vaca aquí?
0: Ven, te espera un futuro relleno.
1: Però tu no ets a casa.
0: Que en la trastienda del garaje tengo un córner donde vendo empanadas riquísimas. ¿Querés que os envíe una docena?
1: No cal, no cal. Gràcies.
0: Por aquí.
1: Perdona, també tens ànecs.
0: Sí, diverso. Hacemos empanadas rellenas de carne de pato, también laqueado. ¿Eh? ¿Por qué no lo saludás? Este se llama Ernesto. Saludá.
1: ¿Al podem saludar?
0: Demasiado tarde, ya feneció. Tenemos toda la cadena industrial.
1: Hostia.
0: Desde el principio al fin.
1: Escolta, anem al partit del Barça de...
0: Sí.
1: Perdona, també hi ha grills.
0: Sí, la especialidad de la casa, empanada de grillo. Biofilizado, ¿eh? Antes lo duchamos.
1: Home, però... Deu ser fastigós, ¿no?
0: Ay, callate, no diga boludeces. También le ponemos desodorante. Tenemos prácticamente todos los papeles sanitarios.
2: ¿Prácticamente?
0: Te maravillarías de la cantidad de proteína que aportan los grillos, Charlie.
1: Hostia, momento. Perdona, no. No.
0: No
1: em diguis que també fas empanades farcides d'elefant.
0: No, hombre, no, estàs re loco.
1: No.
0: Que me encanta Dumbo, el clásico de Disney, versión Blu-ray.
1: Estàs veient Dumbo.
0: Para trabajar en el circo. Hay gente que es tan cruel con los animales que no doy crédito.
1: I que ho diguis tu, Diego. Gràcies.
0: Sí, en fin.
1: Moltíssimes gràcies. Bueno,
0: continuaremos hablando del Barcelona, si les interesa, pero es que ahora un momento se me paró el horno.
1: Ves.
0: Ya solo quedan empanadas de pato frío.
1: Ves cap al forn. Ara torn.
0: Gràcies.
1: Anem un aplaudiment, sisplau, per Diego Messi. Va, que nosaltres hem de canviar de tema aquí a la competència. Ara hem de parlar de salut.
2: Sí, sí, ara parlem de salut.
1: Què ha passat?
2: No, de salut.
1: No esteu bé?
2: No, sí que... Bueno, de fet, he d'anar al metge jo.
1: Avui. És que no...
2: He d'anar al cap.
1: L'Oriol, quan ha entrat aquí, he dit, mira, no fas bona cara.
2: Sí, no fas mala cara des de fa 18 temporades.
1: Oriol, no.
3: Salut i de salut. Però què passeu parlant de salut si encara no heu dit res del que és veritablement important avui?
1: Què vols dir?
3: A veure, Òscar Bot i Flermau.
1: Un respecte.
3: Recordes quin dia és avui?
1: Avui és 10 de setembre, dijous.
3: 10 de setembre. I, per tant, quin dia és demà?
1: Divendres, 11 de setembre.
3: I què celebrem els catalans l'11 de setembre?
1: La Diada Nacional de Catalunya.
3: Molt bé, té un gomet verd i et regalem el títol de l'ESO. D'acord?
1: Escolta, Mohamed, què vols?
3: Saps perfectament què vull.
1: No.
3: Catalans, fa 10 anys milions de compatriotes omplíem els carrers de Barcelona per reclamar la independència.
1: Sí.
3: Barcelona, el cap i casal. La capital del Principat.
1: Molt bé, tens raó.
3: Un nou estat d'Europa.
1: Sí, tens raó.
3: Estic cansat de tenir raó.
1: Ah, no?
3: No vull tenir la raó, vull tenir un país.
1: Ah.
3: Vull tenir un estat, vull tenir un exèrcit, vull tenir les coses normals que té tothom. En canvi, a la diada de demà, 10 anys més tard, què tindrem?
1: Pues no sé, digue-m'ho tu.
3: Eh?
1: Digue-m'ho tu.
3: Ara una batida. No m'interrompis.
1: Saps que clar...
3: Tindrem una diada que s'han endut 5 dies a Extremadura com si fos un Erasmus.
1: D'aquí 5 dies se l'enduen allà, sí.
3: Migues, morcilla, pimentón de la Vera. Ens han segrestat la diada i se l'enduran a Extremadura. No tenien prou enduents els jugadors del Barça per guanyar el Mundial en nom d'Espanya. S'enduen els nanos, s'enduen la diada. S'han endut el Basté a Nova York.
1: Veritat, home, avui el Basté ha fet programa des de Nova York per parlar de l'11 de setembre.
3: Sí, el dels Estats Units, tots els
2: collons. Perquè fa 25 anys...
3: I demà que se n'anirà a Santiago de Chile a parlar de aquell senyor que van matar, m'entens? A Salvador Allende. Als Estats Units, a Santiago de Chile, tot menys tenia la gent a Catalunya.
1: Doncs molt millor celebrar els 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre als Estats Units que no els 50 anys de la diada aquí des de la mort de Franco.
3: Catalans! No permetem que s'enduguin la Festa Nacional de Catalunya amb el mateix tren que s'enduen 22.000 milions cada any que se'n van a Madrid i no tornen. Això ni el Mago Pop, eh? És una cosa que...
4: És un bon truc, sí?
3: Si, si,

0: Esteu d'acord amb mi, aplaudiu. Vale. Gràcies. És la manera que tenim de votar.
1: Una mica forçat, eh?
0: Va, una mica forçat, una mica forçat.
2: No, escolta, sisplau, truqueu al 112, sisplau, sí. Perquè, escolta'm...
0: Què diu ara?
2: Truqueu al 112, que aquest home acaba de tenir un brot.
0: Un brot és el que te fotré jo, un bolet te fotré.
2: Escolta'm...
0: Un bolet i un brot.
2: Què? Jo crec que per combatre aquest mal rotllet us proposo una...
0: Però quin mal rotllet? El mal rotllet l'heu creat vosaltres? Quin mal rotllet?
2: No, una diada, una diada una mica diferent. Demà, escolta'm, perquè... Però... Jo, escolta, demà és festiu.
3: Sí.
2: I a més és divendres.
3: Sí,
2: es pot fer un pont de 3 dies aquí, eh?
3: Sí.
2: No li demanis a la gent que es,
3: que es manifesti,
2: que es manifesti,
3: no?
2: Ara vagi una manifestació.
3: Vostè?
2: A passar calor.
0: Sí. Home, no, però
2: demà divendres, aprofitant que és festiu, escolta, aneu a la platja.
3: O sigui, està demanant a la gent que no es manifesti a la Diada Nacional, no? De
2: clar.
3: Fet, també ho ha demanat els professors, ho ha demanat també ho ha demanat també a la sanitat, també ha demanat sovint que no es manifestin.
2: No, que total... és que una cosa, a veure, clar, és que aviam, jo estic a favor del dret de manifestació.
3: Sí.
2: Però,
3: sí, si és la Diada Nacional
2: escolta,
3: de
2: no
3: Catalunya...
2: Escolta, no molestem.
3: Si és la Diada Nacional de Catalunya, no?
2: No diguis la... No diguis això per antena.
3: Com que no digui això per antena?
2: No diguis nacional.
3: Ah, no,
2: que hi ha nens aquí,
0: home,
2: que hi ha un menor d'edat que...
3: Menor, ja
2: no... Tapa les orelles, que ara això que parlem és de gent gran.
3: Sí, no, què diu? Nacional es pot dir, encara no està prohibit, i dic encara.
2: No, res, escolta'm,
3: demà,
2: no.
3: Demà com s'ho imagina vostè, doncs?
2: Doncs demà, escolta'm, en casa que la gent es manifesti, fem-ho sota un eslògan, sota un lema que ens representi a tots.
3: Per exemple...
2: Mejor Unidos.
3: Home, com ha de ser Mejor Unidos? I a més en castellà.
2: Això ens inclou a tots.
3: Sí, no ens inclou a tots.
2: Així s'entendrà, vull dir, ho entendran des de... Encara que ho vegin gent d'Honduras.
3: Sí.
2: El Salvador.
0: Però què,
2: això ho entendran.
0: Però què volem anar a fer al Salvador o Honduras? Tenim prou en Catalunya. Prou tenim en Catalunya a Salvador o Honduras. M'entens?
2: Tot això.
3: Molt bé. Doncs aquestes són les seves propostes. Farem una cosa, anirem a publicitat i tornem...
2: Escolta'm una cosa, sí, i un últim apunt. Sí. Això de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova...
3: Sí. Home, això es fa cada any, és tradició.
2: Jo això ja començaria a erradicar-ho, eh?
3: Per què? Sí.
2: Perquè hi ha gent que és al·lèrgica, eh?
3: A què? A Casanova?
2: Al polen.
3: Ah, al polen.
2: I això d'anar a portar
3: a les flors...
2: És que, clar, no podem excloure els al·lèrgics a les flors. Vull dir, fem la Catalunya, una Catalunya que sigui de tothom. Inclosos els al·lèrgics. Respectem els al·lèrgics a les flors.
0: No, el problema...
2: Deixem l'estàtua. Total, és una estàtua. Deixa-la allà. Si es passa tot l'any, la gent ni se'n recorda que està allà. Els gossos... S'hi pixen en el pedestal d'aquesta...
0: Un moment, el problema és la seva al·lèrgia. Vostè sí que té una al·lèrgia.
2: Jo? A què?
0: A Catalunya i als catalans.
2: Què dius, home?
0: I tinc una...
2: Truqueu al 112, per favor.
0: No, va, no, al 112 no. Tornem de seguida. Gràcies.

0: s'acaba.
1: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Exit, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: ¿Tu hijo es miope? Miosmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
3: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
2: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
3: Miosmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
4: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
5: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
11: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
14: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
13: Truca a Verisure al 900-903-744.
15: Verisure.
16: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
17: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
18: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
19: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
20: Perfecte, aquí el tens.
19: Ja?
20: Ja.
19: Sí?
20: És així.
19: De debò?
20: I tant, de debò.
21: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Ponés.
22: Nosaltres som la competència.

0: amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Hem de venir dos homes.
2: Bravo. I doncs això, si, és que, si ens roben la Diada Nacional... És que només falta això. Mira, i el 3 de 24, no. Com es digui ara, només hi ha el rei d'Espanya a la inauguració de vestit de Batman.
3: No, és l'obertura de l'any judicial amb el rei, sí, aquí vestit...
4: Des del Tribunal Suprem.
2: Des del Tribunal... És el nostre, Porto... el Tribunal Suprem, que ens tenen molt en compte, els del Tribunal
3: sí,
2: Suprem.
3: Sí,
2: no
3: sí.
2: No m'estranya que estigui 24 hores tot sí, el que sí. Sigui Espanya, el rei
3: doncs
2: d'Espanya.
3: Doncs mira què diuen, jutges i fiscals demanen respectar la seva independència. Mira, els jutges com... i els fiscals com a favor de la independència.
2: A favor, gràcies!
3: Bona diada! Ja. Tornem demà. Prou bondes! Va, que ara arriben els serveis informatius de la casa amb Núria Travessa. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: I les novetats en el món dels esports amb Xavi Rocamora. Bon dia, Xavi.
6: Bon dia.
5: Ara ho dèieu, hi ha en marxa a Madrid l'acte solemne d'obertura de l'any judicial que presideix Felip VI a la seu del Tribunal Suprem en un ambient de tensió innegable entre la cúpula de la magistratura i el govern espanyol. Assegut al costat del monarca, encara seriós, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ja ha hagut d'entomar alguna cleca, està seguint aquest acte a Madrid, al Tribunal Suprem, l'Adrià de les Heres.
7: Si en marxa l'acte i, com és habitual, s'ha convertit en una oportunitat per picar la cresta a una part de la classe política que critica les decisions judicials. La fiscal general de l'Estat, tot just fa uns minuts, Teresa Peramato, els ha demanat que no hi fiquin el nas i els ha reclamat també respecte.
8: Vivimos en una sociedad caracterizada por una creciente demanda de transparencia y por una legítima exigencia de rendición de cuentas a las instituciones públicas. Pero transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
7: Seuto també ha marcat una part dels discursos. Peramato els ha demanat respectar la legalitat a la ciutat autònoma i ha apuntat que això no ha d'anar en contra del respecte als drets humans. Ara està intervenint la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló.
5: Entre tots els casos que enfronten la cúpula judicial i Moncloa, hi ha Ceuta. Els informes dels serveis d'intel·ligència que es van desclassificar ahir no han canviat les coses. El govern espanyol insisteix que el CNI va avisar que es preparava un assalt, però no de la magnitud que tindria. El PP parla de mentides d'estat i s'hi ha apuntat, com sempre, el socialista Emiliano García Page. Aquí s'estan enllestint els preparatius per la celebració de la Diada. Avui estarem pendents dels actes que es faran al Fossar de les Moreres, on aquesta tarda ha convocat Aliança Catalana i ha contraprogramat l'esquerra independentista. Estem pendents també aquesta hora d'un incendi que crema la muntanya de Montjuïc, a Barcelona, a la carretera de Miramar. Hi estan treballant 5 vehicles dels bombers de Barcelona. I a un quart de 3 sabrem la decisió del Banc Central Europeu sobre els tipus d'interès. Els experts pronostiquen un altre increment d'un quart de punt que els deixaria el 2,5%.
6: Els esports, el director...
9: Ah, sí. Ah, perdona. Bueno. És que, a veure, és que portem uns dies, Rocamora, tu i jo, que no sabia si hi havia impacte o no hi havia impacte, quan vols posar l'impacte, no sé.
4: Ho veus, oi? Perquè sempre va després dels esports.
9: I ara... Hi ha impacte o no hi ha impacte? O l'impacte ets tu?
4: No hi ha impacte.
5: Diria que no, eh?
4: Sí, queda't amb mi. De moment d'impacte, si et serveix, sóc jo, sí. Ja em sap greu.
9: Vale.
10: Ets impactant, Rocamora.
4: Sí que és impactant, sí.
9: Ets impactant.
4: I al moment encara ho és més. Et deia que el director esportiu del Barça, Deco, ha demanat girar full del cas Julián Álvarez. En una entrevista al Món RAC1 no ha volgut aclarir si el Barça tornarà a intentar el seu fitxatge.
10: No.
11: Els momentos són momentos, no? O sea, no... No se puede estar sacando el mismo tema siempre, o sea, no me gusta y creo que no es la realidad. La realidad es muy sencilla, nosotros hicimos una oferta de un club que ha dicho que no lo quería vender y ya está.
4: El Barça, doncs, canvia l'estratègia. Sobre Rafinha, Deco ha avançat que parlaran amb ell per renovar-lo més enllà del 2028. També ha assegurat que Bernardo Silva volia fitxar pel Barça, però que tenia unes pretensions que no encaixaven amb el que volia el club, i ha qualificat d'escàndol mundial que Pedri i Rafinha s'hagin quedat fora de la llista de candidats de la pilota d'or. Tot plegat l'endemà de la golejada del Barça en el debut de la Champions, 5-1 contra el Feyenoord. Avui es tanca la primera jornada amb els últims 6 partits. Destaquen, per exemple, el Bayern de Múnich, Bodo Glimt i el Como Live, tots dos a les 9 del vespre i en directe a RAC1. I en ciclisme, avui és un dia clau a la Volta a Espanya. Amb una contrarrellotge individual de 32 quilòmetres, Enric Mas intentarà perdre el mínim temps possible per defensar el lideratge, ara de més de 2 minuts respecte a Félix Gall i de Primo Roglic.
5: I pel que fa al temps, ha refrescat i la calor es mantindrà continguda aquestes properes hores amb temperatures que en molts casos rondaran els 25 graus. Al llarg de la tarda, a més, afluixarà la tramuntana al nord de l'Alt Empordà, tot i que no arribarà a desaparèixer, i no s'esperen precipitacions enlloc ni avui ni al cap de setmana llarg de la diada.
10: Solet, que jo me'n vaig al càmping. M'encanta.
9: Que bé. Al càmping encara no es plega la caravana?
10: Sí, però tinc un càmping aquest cap de setmana... Que és un camp que vaig amb la...
12: Perquè
10: són diferents. Ah. Clar, me'n vaig al Camping Les Dunes aquest cap de setmana i el següent me'n vaig a Diverland amb l'orquestra Diversiones, a Sant Antoni de Calonja. Tinc uns planassos, aquests dos fins que flipareu.
9: Però te'n vas al Camping Les Dunes aquest cap de setmana, que és el teu càmping o és un altre càmping?
10: És un altre càmping. Aquest és a Sant Pere Pescador.
9: I vas amb la teva caravana o amb la caravana d'algú?
10: No, vaig amb bungalow, vaig de pija. Soc pija.
9: I vas a de pija amb qui?
10: Amb la Pont Nou. És que la Pont Nou, si no la porto un bungalow, no ve.
9: I aneu mano a mano, tu i la Pont Nou?
10: No, marits, criatures, anem de plan de família. Llavors, no, està bé, està bé. Llavors, el següent ja me'n vaig només amb les amigues a Sant Antoni de Calonja, amb l'Orquestra Diversiones. Jo i l'Orquestra Diversiones.
9: Això ho hauràs d'explicar ara.
10: Sí.
9: Anem a acomiadar els nostres companys d'informatius, la Núria Travessa i el Xavi Rocamora, que són extraordinàries persones, millors professionals, o no sé si millors professionals, etc. Ens retrobem a les dues, el 14-15. Vostès, per favor, estiguin molt atents a l'antena de RAC1 perquè la informació és poder i vostès poden ser poderosos gràcies a Xavi Rocamora i a Núria Travessa. De tu depèn ser poderosa o ser una mindundi informativament parlant. Moltíssimes gràcies, companys. Visca!
10: Bravo! Bravo.
13: Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
9: Home, i amb en Joel Fortuny. Joel, què tal estàs? Mira, puc explicar això, aquesta intimitat? Perquè hi haurà moltíssima gent que ens està escoltant que se sentirà empatia per tu i per nosaltres. Clar, estàvem tots pendents. Estava aquell Joel, que és un professional com la cop d'un pi, però tenia el gos, tenia la teva gossa Kira, l'estaven operant d'urgència ara mateix.
10: Oh,
9: ens acaba de dir el veterinari que ha sortit bé l'operació, que s'està despertant, i això ens alleuja molt, diguéssim.
12: No, jo estava cagat.
9: Estava cagat i tant, és que fa por, eh? Totes aquestes persones, no només els gossos, sinó també les persones, diguéssim, quan tens un familiar, que l'estan operant.
12: Que t'estimes?
9: Sí, sí, i tant, i tant. Doncs escolta, sí, fantàstic, ens n'alegrem moltíssim. Esther Romagosa, què tal
14: bon
9: estàs?
14: Bon dia, molt bé.
9: Tenim l'Ernest Ferrer, que sempre està bé, el tio té un bon humor, mare de Déu, senyor.
10: Sí. Els heterobàsics ho tenen, això, els heterobàsics els
9: mare
10: hi passa.
9: Déu,
10: tot, com tot ho filtren diferent, saps? Els hi dona un estat...
9: Clar,
10: estan en un estat diferent, sí. Perquè ells com que les veuen passar i tampoc, saps? Tan per on li venen. Jo s'ha estic bé.
9: Escolta,
14: a més, des de sempre.
9: La Laura...
14: Avui, explica.
10: Sí, sí.
9: Ens explicaràs això, la Dividiland? Dividiland?
10: Diverland.
12: Diverland.
10: Pots venir o no?
9: Ara després... jo a dividir-la.
10: Seria genial. M'he comprat ja...
9: No, expliques?
10: Sí, sí.
9: Ara ens expliques la teva secció, perquè això m'interessa també moltíssim.
10: Ah, vale.
9: Nosaltres tenim avui també, estrenem, per favor, un aplaudiment per ella, la Laura Macaya.
10: Bravo.
9: Hola, Laura.
15: Gràcies.
9: Què tal estàs, Laura?
15: Doncs molt bé, molt bé. Estic molt il·lusionada, una mica nerviosa, però bé.
9: Normal. Normal. No se't passaran els nervis. Els nervis són boníssims per tot, eh? En ràdio els nervis són boníssims. Escolta, Laura, una cosa. Ara parlarem amb tu, però tu, és veritat que ets, m'ho posa aquí l'Ester, educadora social, militant, anarcofeminista i antipunitiva. Això no, ho diem nosaltres o és una cosa que ens has passat tu? Perquè és
15: això és una cosa
9: fort,
15: que és completament com... veritat.
9: Veritat,
15: és així, és així.
9: Educadora... Sí. Militant, anarcofeminista i antipunitiva. Pues sí, senyora, que és el que necessitàvem exactament en aquest punt en el que estem. Perdona que t'ho digui, eh? Per
15: perfecte.
9: Això ets aquí. Un aplaudiment, un altre aplaudiment per Laura Macaya, la nostra nova col·laboradora. Quina alegria.
10: Antipunitiu és antipresons.
15: Exacte.
10: Anticàstics.
9: Anticàstic i entomar la cosa d'una altra manera. Molt interessant, Laura Macaya. Després l'escoltarem, però nosaltres, Laura Macaya, nova col·laboradora, Laura fa un clàssic, però si hi ha una icona radiofònica a cada una, que nosaltres tenim la sort que estiguin nosaltres, és l'extraordinària Sílvia Soler. Bravo.
16: Bon dia! Molt bon dia, molt bon dia. Abans de començar, com que la Laura fa tanta explicació i comparteix amb tothom què farà els pròxims caps de setmana,
9: sí, jo també vull explicar. Nosaltres sabem què faràs tu.
16: Ah, exacte.
9: Ho sabem.
16: Perquè
9: ho
16: resulta
9: sabem.
16: Que aquest dissabte seré a les Preses, a la Fira del Llibre Conscient, de les
9: local preses. I conscient.
16: Local i conscient meravella. De les preses. Hi faré una xerrada a 1:15 del migdia amb la gran Txell Bonet, o sigui que estarà molt bé. I ja sabeu que anar a la Vall d'en Bas...
9: Mira, acabo de rebre un missatge de Jordi Cuixart.
16: Es necessiten poques excuses. Sí, digue'm, què diu en Cuixart?
9: No, que dic que acabo de rebre un missatge de Jordi Cuixart, que li va agradar molt el monòleg que vaig fer ahir a cara al xou. Ole, Jordi Cuixart.
16: Ole, ole, ole, petons,
9: meravella.
16: Petons.
9: Escolta una cosa, digue'm. Ahir van venir les organitzadores, alguna de les organitzadores de la Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses, que això sí. És a prop d'Olot, eh?
16: És a la Vall d'en Bas. Sí.
9: A la Vall d'en Bas, sí, que és un lloc increïble. Sí, sí. I són simpàtiquíssimes, perdona.
16: I tant.
9: O sigui, és que són... majíssimíssimes! O sigui, fantàstic. Bueno, bé, amb tots vostès, Sílvia Soler.
16: Moltes gràcies. L'altre cap de setmana, el següent, recordeu que ja estem en plena fira del llibre... Setmana del llibre en català, perdó, sí. Que també hi seré el dissabte presentant el nou llibre de l'Albert Tom, que és una meravella.
10: A on el presentaràs? Aquí a Barcelona?
16: A l'escenari de la Setmana del Llibre en Català. Amb un dels escenaris. Espero que el central, perquè l'Albert Tom s'ho mereix.
10: I de què és el llibre?
16: És un llibre que es diu Què dirà la gent? Em sembla que el subtítol és Una família, una llengua, un país... I bé, està molt ben explicat així. És a dir, l'Albert, que aquest any fa 60 anys, aviat, carai, el 5 d'octubre, doncs repassa la seva vida fent un retrat de com era ser un nen a Osona als anys 70. Parla molt del seu tipus de família, dels seus pares, és un gran
9: homenatge. Però parla'ns en la setmana vinent.
16: Sí, és veritat.
9: És la setmana vinent aquell llibre.
16: És veritat, tu. És veritat.
9: Bueno, el tenim sobre la taula i moltes
16: ganes. És fantàstic perquè parla molt de la llengua, i en els que ens interessa la llengua, doncs, i la nostàlgia, ens agrada molt.
10: A l'Aitana li interessa també, la llengua,
16: també,
10: ara.
16: Sí, senyor.
9: Per què?
16: Sí, senyor.
10: Era el concert d'ahir, sí. D'abans d'ahir, va dir que volia fer tot el concert en català, perquè parlava poc el català i que li havia demanat a les seves amigues que quan estigués aquí a Barcelona volia parlar en català, perquè, clar, ella i els dos pares són...
14: I va animar la gent a veure cultura, consumir cultura, sí, en català, i va dir que era molt fan de la sèrie Crims.
16: Sí, està sí. Bé. Molt bé, Aitana, molt bé, molt bé. Bé, escolteu, parlem d'una, ara sí, d'una icona, sense bromes, d'una icona de la nostra cultura, de la nostra literatura, que és la poeta Maria Mercè Marçal, que estic segura que tots coneixeu i estimeu. Una vegada més, la gent de Coma Negra ha fet una cosa meravellosa. Fa un temps vaig parlar, ho recordareu, d'una mena de llibre il·lustrat sobre Salvat Papasseig.
14: Sí.
16: No fa gaire que en van parlar, molt bé. L'havia fet Agustín Comoto, i ara ha fet un llibre il·lustrat sobre Maria Mercè Marçal amb el subtítol El drac a la cambra. És un llibre preciós perquè insisteixo que té moltíssimes il·lustracions. És un llibre que ve molt de gust perquè no commemora cap data concreta, ni el naixement, ni la mort, ni el centenari, sinó que celebrem haver tingut una poeta com Maria Mercè Marçal, que ens hauria agradat tenir molts més anys perquè va morir jove, però que va fer una gran aportació a la poesia especialment i a la cultura catalana, i està molt bé perquè repassa la figura de Maria Mercè Marçal més enllà de les quatre coses que tots sabem. A mi hi ha un vers de la Maria Mercè Marçal que ens agrada molt, no? Mm-hmm. Que és aquell famosíssim de a l'atzar agraeixo tres dons, haver nascut dona de classe baixa i de nació oprimida, i el tèrbol...
17: Puc fer un apunt?
16: Sí.
9: Sí.
17: Aquesta frase està una cançó de l'Elèctrica d'Arma.
9: Home, ja ha saltat, ha encantat línia.
17: Bé, m'encanta aquesta frase.
16: Està en una cançó, sí, i acaba dient, i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. És una frase que està en una cançó de l'Elèctrica d'Arma i multitud de samarretes i tote bags, sí, que veiem pel d'allò. És molt bonica, però... no podem reduir Maria Mercè Marçal a una frase en una tote bag.
10: De veritat,
16: sisplau.
10: Joel, que sí que va morir jove, en 46, eh? Sí. Que quan, les que som grans ja diem jove...
16: Sí, va morir d'un càncer.
10: Vull dir que diuen, va morir jove en 80, no? No, vull dir que no,
14: és molt jove.
16: Sí. Un mes de juliol del 98.
14: Ja no hi seríem nosaltres, Laura.
10: No, jo ja fa dies que no hi seria.
16: Escolteu-me, doncs això, que Maria Mercè Marçal era una gran poeta, però va fer moltíssimes altres coses. Per exemple... va col·laborar en la creació d'una editorial que es deia Llibres del Mall, que va ser molt important en els anys de la transició. Després va col·laborar amb les dones de La Sal, que era també publicaven textos feministes i es reunien i feien grans debats sobre el feminisme. Ella va néixer a Ivars d'Urgell, però va estudiar a Barcelona. Va arribar a la universitat en el moment en què Barcelona esclatava. Ella va descobrir a la vegada el seu primer amor, la militància política, la reivindicació de la llengua, vull dir que va tenir una joventut molt, molt intensa. El llibre parla també, per exemple, dels seus referents, que això està molt bé, no? Saber què llegia Maria Mercè Marçal quan era jove, des de Foja a Ferreter, passant pels poetes trobadorescos. Parla de la seva recerca de referents femenins, que en aquell moment no era tan fàcil, de com la va impactar la publicació de la novel·la Tadeix ha mort la mar com a penyora de la Carme Riera, que recordeu que ara ens sembla una nimietat, però jo recordo quan vaig llegir aquest llibre i al final de tot descobries que l'amor que t'estava explicant era un amor lèsbic, l'impacte que ens va suposar, ja sé que ara no és cap impacte, però en aquell moment ho va ser molt. I, per tant, per la Maria Mercè Marçal també va ser com una porta que s'obria.
14: Bueno, ella, la Maria Mercè Marçal, té unes poesies que jo les recomano molt, poesies eròtiques lèsbiques, que són precioses.
16: Molt boniques, molt boniques, sí, sí. L'any 76 va guanyar el
9: premi... Deixa'm dir, perdona, de Carme Riera, recomanar moltíssim els articles que fa La Vanguardia, i aquí som.
16: De la Carme Riera ho recomanem tot.
9: Tot, sí. Tot.
16: Sí, tot. Sí, sí, sí.
9: Per favor, Carme Riera, sempre.
16: L'any 76, l'any passat o fa dos anys, per Sant Jordi, em vaig fer una fotografia amb la Carme Riera, perquè ens va tocar signar de costat i li vaig dir, per favor, deixa'm fer una fotografia amb tu, que la guardo. La Maria Mercè Marçal va guanyar el Premi Carla Riba l'any 76, el premi més important de poesia en català. Ella era una jove poetessa, per tant, va ser també un esdeveniment, amb un poemari que es deia Cau de llunes, que tothom es va prendre de memòria. Militava al PSAN, participava als moviments feministes. El 79 va publicar Bruixa de Dol i va ser quan la seva poesia va començar a fer-se realment popular. Ella havia tingut un gran amor, l'editor amb el qual va crear el Llibres del Mall, en Revol Balasc, va tenir una filla, després es va enamorar d'un activista feminista, va començar a escriure, com deia l'Ester, poesia eròtica lèsbica. Ho estic dient malament. Va tenir una filla, que es diu Eura. Sí, exacte. I va acabar els seus dies amb la filòsofa Anna Virulés, en un moment de gran estabilitat creativa i personal, i llavors va ser, malauradament...
9: Anna o Fina?
16: Fina, perdona, perquè he dit Anna, no
9: Fina
16: ho sé.
9: Virulés, també,
16: Fina Virulés.
9: Estem parlant de tres senyores,
16: sí,
9: per favor.
16: No,
9: Riera, Fina Virulés i Maria Mercè Marçal, després...
16: Efectivament,
9: això de Catalunya és increïble, per favor. Increïble. Això és un país i el demés són tonteries,
16: les
9: joder.
16: Les dones catalanes. Doncs això et deia, que en el moment en què segurament, no ho sabem això, no?, però hagués pogut escriure moltíssim perquè tenia una estabilitat personal...
14: Imagina, amb 46
16: personal,
14: anys,
16: clar,
14: encara et queda.
16: Exactament. Però les coses van anar així, va morir el 5 de juliol del 98, en només 46 anys, com recordàvem, però és evident que el llegat que ha deixat Maria Mercè Marçal és importantíssim. Ho sabem, és una poeta molt estimada, però jo, insisteixo, trobo que està molt bé que Komoto i l'editorial Coma Negra s'arrisquin, perquè és un llibre molt bonic i dedueixo que una mica car, perquè és molt bonic, s'arrisquin per recuperar la memòria autèntica i viva de la Maria Mercè Marçal. Per tant, ara que ve la setmana del llibre en català, doncs quan aneu a fer un tom, sisplau, almenys fullegeu-lo i, si pot ser, compreu-lo. I estaria molt bé ja
14: llegir-lo.
9: S'ha de dir també que la Maria Mercè Marçal mor molt jove a conseqüència d'un càncer que possiblement avui se salvaria, diguéssim.
16: Sí, segurament.
9: I, per tant, des d'aquí, què important és la inversió en ciència.
16: I
9: una
16: tant.
9: Cosa que, a més, ves, jo, a vegades, una vegada que vaig anar a parlar amb els companys, amb els metges i investigadors del clínic, em van ensenyar els laboratoris, que ho explico sempre, però em vaig quedar absoluta. És una de les coses que més m'ha impactat en els últims 10 anys, diguéssim, i em deien els preus de... És a dir, el que es necessita moltes vegades per tirar endavant una investigació, que a més les investigacions, els investigadors del Clínic estan connectats amb investigadors de tots els hospitals del món, és a dir, que és una cosa que és global, aquí la globalització funciona perfectament, no? I a més amb la intel·ligència artificial, cada vegades en mal diem, però funcionen, les dades corren i van i venen i tal. Doncs coses que abans eren sentència de mort, ara actualment se salvarien perfectíssimament, i són quatre xavos, us ho dic, la idea aquesta de que invertia en ciència, no, és que és caríssim, és que no sé què, no sé quant, és mentida, aquesta idea política sobre que la inversió en ciència és una cosa dificilíssima, és mentida, escolti, s'ha d'invertir, els governs han d'invertir en ciència, els mecenes, la gent que tingui diners, els grans empresaris, els de l'IBEX 35, com es digui l'IBEX que tenim nosaltres, per favor, que quatre xavos amb 9.000 euros tires endavant una investigació, estic boja, no?
16: Tota la... No, escolta, no, et vull dir que totes les dones...
9: Va estar 3 mesos, tu.
16: Totes les dones que hem tingut càncer de pit, que desgraciadament cada vegada són més, cada vegada que saps d'alguna persona que ha mort jove fa uns anys, ho penses, això, penses potser, fa uns anys, doncs jo no hauria pogut sobreviure, per tant, a mi, vull dir...
14: Benvinguda.
16: Molt a favor.
9: A més, una altra cosa que vull dir, que moltes vegades estan investigant, que això també t'ho expliquen els científics, els investigadors, que hauríem d'estar reverenciant-los completíssimament, és que és increïble el maltracte de la ciència en aquest país, joder. I a la investigació, bueno, i als metges i a la sanitat, etc, bla, bla, però que moltes vegades estan investigant no sé què d'un tipus de càncer i en el mateix procés resulta que descobreixen una altra cosa, diguéssim, t'ho dic de veritat, que tenen moltes dades, molts mitjans, és una cosa increïble, i són quatre xavos, home, quatre xavos no, ja m'entens, però vull dir, comparar-se a un tanc, macho, doncs inverteix en un científic que passa 24 hores, 365 dies mirant-se una pipeta a veure si la cosa tira endavant o no tira endavant. M'entens? Bueno, escolta una cosa. Moltíssimes gràcies, Sílvia Soler, per
16: només deixem recordar el llibre que diu Maria Mercè Marçal, ara, El drac a la cambra, l'ha fet l'Agustín Comoto, el text i les il·lustracions, i el publica Coma Negra,
9: quina gran editorial. Escolta una cosa, per cert, us animo, amb l'Esther Romagós, el Joel Fortuny, jo mateix, l'Ernest, vam fer al Vostè Primer un especial Maria Mercè Marçal, que encara cueja, el podeu recuperar com es diu aquesta cosa que hi ha a les maquinetes tot gravat?
14: Els podcasts,
9: l'aplicació, bueno, vostès són llestíssims, segur que ho troben, doncs perquè realment va ser un dia estupendo.
14: Hauríem de dir, de fet, va venir la Fina, no?
9: Marc? No sé.
14: Jo crec que...
9: No era la Fina? No, jo crec que no. Però, escolta una cosa, sí, el dia no ho sé, poseu Maria Mercè Massa, segur que ho surt.
10: Sortirà, perquè anava a dir si...
16: No, segur que sortirà.
9: Sí. Escolta una cosa, amb tots vostès l'hem escoltat, l'hem sentida, se n'ha d'anar a Divirdililand.
10: Sí.
9: Amb tots vostès, la nostra extraordinària, una de les Laures d'avui, Laura Fa.
18: Bravo. Condis t'ofereix aquesta secció.
9: El dia de les Laures.
10: Però el Divirdililand t'ho explicaré bé quan ho hagi viscut, no? També, perquè clar, o sigui, és un festival que es fa en un càmping, ambientat amb un càmping de Sant Antoni de Calonge. Jo vaig amb amigues, hi ha gent que va amb la família, jo aquest cop vaig amb la Lorena, per exemple, i altres, la Balleni, les meves amigues del càmping, anem allà.
9: I quantes sou? Quantes ties sou?
10: Som 6 en un bungalow. Llavors, ens hem comprat...
9: Sense família, eh? Sense família, sense fills, sense marit.
10: Per què? Perquè hi ha alguns homes que aquí no els pots portar. Perquè et frenen amb aquella cara de vergonya que tenen. És un fre. Llavors, clar, ja ens hem comprat les diademes i els escalfadors perquè estan una mica tunejat als anys 80, anys 90.
9: Ja t'entenc.
10: Tot de fosforito, saps? Una mica.
9: Sí.
10: I estarem tot el fin de allà amb l'Orquestra Diversiones. No sé dir-te més perquè és el primer any que vaig.
9: Home, per favor, però d'això... la setmana vinent o l'altra, oi?
10: L'altra, sí.
9: Això volem secció, perdona, volem crònica,
10: Sí, et faré una crònica. Volem crònica.
9: Has apuntat un tema fonamental, i ja que la Laura Macaya és aquí també, aquesta mirada que et fa avergonyir per part de l'heteropatriarcat, que ja ets tios. Això és que també ens passa, que de sobte hi ha un senyor que et mira com que està passant vergonya, et fa passar vergonya com dient què fa aquesta ara. Saps què diu, no?
10: Això ha passat. Hi ha moltes imatges a les xarxes socials de la Shakira amb el Piqué en el seu dia, no?, que feia gestos als nens i li deia, vols per aquesta, o de la... Miley Cyrus, com es diu? Miley Cyrus, també amb un del germà del Thor, que estan en un fotocall i ella li fa una broma i el tio li diu, sempre has d'estar igual? Dius, i per què no et quedes a casa si tu has de venir a amargar-me? Nosaltres ja estem evolucionades, som com els Pikachus, llavors ja hem après a les tres vergonyes, dius, tu ja no vens i ja vindràs en un altre plan que sigui una mica... més interessant. Escolta...
9: Bueno, el que sí que vas fer amb el teu marit és anar a veure l'Odissea.
10: I em va anar molt bé amb ell perquè normalment no compartim cinema mai, perquè no ens posem d'acord, perquè a ell li agraden només pel·lícules d'arts marcials i extraterrestres, i a mi no. Llavors, intentem quadrar que siguin a la mateixa hora i cadascú entra a una sala, perquè ja havíem fet allò de posar-nos d'acord, però triaven pel·lis intermitges i resulta que al final...
14: I cap dels dos estava satisfet.
10: Clar, llavors deia, mira, tu ves al cine i jo vaig a l'altre. Però a l'Odissea vaig i vaig amb ell. Resulta que, fixa't, que tothom ha llegit l'Odissea. I tothom... Jo estava cagada viva perquè dic, jo ara no sé ni què vaig a veure, però bueno, tira. O sigui, sabia lo bàsic una mica, però no sabia exactament què em trobaria. I em va anar molt bé perquè el meu sogre, en Pau Descansi, quan era petit, el meu marit, saps quan t'han d'explicar un conte per anar a dormir? Doncs li anava explicant com trossets de l'Odissea.
16: Mira,
14: que bonic,
10: caram. Bueno, és una mica torturadora, per això, però no, vull dir que està bé. Però ell sabia...
14: Si va fer-ho cada nit, vol dir que funcionava. I que
10: bueno, però clar, ell sabia... Per exemple, jo li deia, però ara on va aquest? Vull dir que anava entenent tot com anava i què volia dir, tot plegat, no? Llavors, com
9: el teu
10: que
9: marit s'ho sabia tot, eh?
10: S'ho sabia tot. I no s'ha llegit l'Odissea, o sigui que està molt bé.
14: No, home, sí, que el seu pare li llegia.
9: Mai llegida.
10: Bueno, li explicava, eh?
14: Clar,
10: tampoc.
14: Com un
10: no
14: conte,
10: si
14: però està molt bé.
9: Això de l'Odissea devia ser una cosa oral al principi, no? O sigui, bueno, la sogra feia perfecta.
10: Ara jo m'he documentat i això, o sigui, no, que m'he documentat, llavors l'Odissea eren poemes que es anaven transmetent, això al segle VIII abans de Crist, estem parlant fa molt, la Grècia clàssica, anaven parlant els poemes d'uns als altres i això algú va decidir escriure-ho, que diuen que és Homer, però no està
16: però
10: segur.
16: Pot ser
10: ni que no existeixi aquest
14: o
10: tio.
14: O que fos Homera.
10: O Homera o que fos. I d'aquests versos i d'aquests poemes han quedat dos llibres, perquè en serien 8. Llavors, és important perquè s'han conservat sencers la Ilíada i l'Odissea. La Ilíada és una part que és al final de la Guerra de Troia i l'Odissea és quan torna de la Guerra de Troia, que hem de tenir en compte... També jo em vaig fer una mica lío perquè a la peli li diuen Odisseo i dic, a veure, i Ulisses? O sigui,
14: a mi m'ha passat el mateix, eh?
10: Que és la mateixa persona, el que passa que és en grec o en llatí. Ja sé que és l'Odissea per dummies, però que la gent anirà al cinema
9: clar, estem fent... No, clar. No. Estem fent l'Odissea per dummies perquè jo estic d'acord amb tu que aquí totes hem fet que som molt fines i com que si tothom sapigués, com si tothom s'hagués llegit l'Odissea en grec, saps?
10: Tothom. Llavors,
9: Que hi ha gent que ha vist l'Odissea en dibujos animados, que no em sembla malament, però vaja, que saps? Molt bé.
10: I està molt bé perquè el que explica l'Odissea és que el tio aquest, el Ulisses, se'n va a la guerra aquesta de Troia, triga 20 anys. Què dius, a veure?
9: Sí, és que...
10: Que per molt que t'estimin...
9: Queixa't després de Rodalies.
10: Home, que per...
9: La de Rodalies, però tu no saps el que era abans, la cosa.
10: El paio, la de Lius, que troba per no tornar a casa. Mira que està enamorat i és una pel·li romàntica. Us haig de dir que la pel·li, els dos episodis, es troba pel camí a dues xatis, que està truscant amb elles, de camí, què dius... I l'altra, la Penélope, que és la dona que l'espera a casa fent un jersei, bueno, una cosa d'un quadre d'aquests de roba, no?, que fan, sí. O un jersei.
9: Bueno, Zara va començar teixint, així, eh?
16: Estava teixint.
10: El tio, ella anava esperant, i el tio estava distret.
16: Teixia i desteixia, perdona.
10: Clar, perquè l'estava esperant amb una ànsia, a més tenia... a no sé quants voltors allà esperant a casar-se amb ella, que dius, a veure, també sou pesadíssims. Bueno, doncs, a la pel·li no surt tant, però això m'ho va explicar el meu marit. Es va trobant coses pel camí a l'Ulisses perquè sembla com llest, però al final és molt totxo, saps? Perquè perquè quan arriba, per exemple, una de les proves que es troba, no? Entra una cova i hi ha un cíclope. Hem de tenir en compte que aquests dels grecs estaven una mica... O sigui, tenien una visió de la realitat, perquè ells es pensaven que els déus vivien amb ells. Sí, bueno, vivien, no, espera. Passaven el dia amb ells, però dormien a l'Olimp. Però per ells era com normal viure com amb aquesta espècie de penya estranya, no? Llavors, entra una cova i es troba com un gegant que només té un ull, que és un cíclop, no? Llavors és com molt llest per escapar-se d'allà. Però és tan fatxenda, quan surt, que diu, he sigut jo que t'ha enganyat per sortir d'aquesta cova, perquè no podia sortir. Llavors, s'emprenya amb ell un dels déus d'aquests, bueno, Poseidor, un dels déus, i encara li complica més la tornada a casa. Vull dir, que entre les ties que es troba. Ell que és idiota. I tot plegat no m'estranya que trigui tants anys a tornar, no?
14: 10 anys, eh? 10 anys de Troia, de tornar de Troia.
10: 10 anys a tornar, perquè ja venia de 10 anys de la lluita, que ja podien haver acabat una mica abans també aquesta guerra, no? Llavors...
9: I de fet, per exemple, el personatge de Penèlope, per exemple, sí. Tu, que està envoltada, això que deies dels voltors, ens interessa aquest particular, diguéssim. Aquesta dona, o sigui, ningú concebia que aquesta senyora estigués esperant el seu marit o sola, diguéssim.
10: Bueno, és que ella deia que no es volia casar, però hi havia 100 tios allà que diuen, ella no vol, però nosaltres esperarem. Veu que, tio, que t'he dit que no. O sigui, a veure, quina part de no em vull casar. Llavors ella s'inventa La història aquesta, per veure si torna Ulisses.
14: La història aquesta és que va teixint, i a la nit va desteixint, i diu que quan acabi de teixir es casarà.
10: És fort perquè l'Ulisses es va trobant coses rares pel camí, perquè a més, en aquests rotllets, a la peli no es veu que s'embolica amb les dues dones que es troba, però sí. Jo al meu marit, com que li havien explicat el llibre, la primera, la Circe, que és com una mena de bruixa, que és molt poètic perquè els homes que van amb ell, ella els converteix en animals, no? Precisament els converteix en porcs,
14: sí.
10: Perquè ja es veu. Mm-hmm. O sigui, es converteix en el que són.
9: La Circe converteix els homes en porcs.
14: Però ell... aquí hi ha una frase molt bona que diu... l'hombre és lo que és.
10: Exacte.
14: És a dir, tu vas acompanyats amb uns mercenaris i són això, no?
10: El que passa que la pel·li ho resol malament perquè està molt bé aquest tros, però clar, tu no veus que l'Ulisses, tot
14: no,
10: i que faci animals...
14: No, passa un dia allà i se'n va.
10: Clar, passa un dia... Però en el llibre està un any xuscant-se la bruixa aquesta, eh? Un any?
9: Un any?
10: Espera, ja amb la bruixa. Bueno, total, que se'n va, no?
9: Mare
10: I també troba...
9: Tu, Esther, l'has vista també i vas
14: sí,
9: amb el teu fill, no?
14: Jo vaig amb el meu fill adolescent de 15
10: anys. I sabia alguna cosa de l'Odissea o no?
9: No,
14: i jo... Li va agradar, perquè hi ha frases, no? Al final sí. És un clàssic i hi ha coses que... Com per exemple...
10: Bueno, però costa anar pillant, eh?
14: No, nosaltres vam... Per exemple, una de les coses, triga 10 anys a tornar, però per què triga 10 anys a tornar? Et ve a dir una mica perquè no té massa clar el rumb. Llavors, si tu no tens clar el rumb, no arribaràs mai a destí.
10: Tenir clar que es despista perquè vol tornar, però ho fa veure, perquè també quan es troba la Charlize Theron, que és la que fa de Calypso, que és una altra, és com una ninfa, ell diu, ai, és que és com a l'Ernest, ai, que bé estic, no? Que despistat, que estic aquí. 7 anys està allà! 7! Que dius, a veure, però tio, que tu estàs intentant de lo enamorat que estàs tornar a casa,
14: sí.
10: Saps? Llavors també, mira com són els homes, eh? Aquest, un altre hetero bàsic també, passen per un lloc que estan les sirenes, no? Mm-hmm. I ells les sirenes, clar, no poden escoltar com canten les sirenes. S'ha de fer lligar perquè és que no confia ni en ell mateix clar. Perquè sap que pringarà.
16: Sí, sí.
10: Això a nosaltres no ens passaria. Nosaltres si diem que no, nosaltres no ens ha de lligar ningú, ni sirenes, ni sirenes. Bueno, doncs passa per la patint perquè no pot anar amb les sirenes. Bueno, una cosa al·lucinant. Què
9: I
10: més?
9: Les vaques? Passa alguna cosa amb les vaques, per exemple? T'has flipat amb el tema
10: bueno,
9: de les vaques.
10: Clar, perquè aquests que són que es fan porcs, que després aconsegueix desfer-los. No estic fent cap spoiler perquè l'Odissea fa bastants anys que sí. Està escrita, eh? Vull dir que ara no vingui ningú a tocar-me els nassos, perquè ja sé com va tot això. D'ara la tia ha d'explicar tota la peli. Pues, perdoneu, eh? Vull dir que aquests que els fa porcs els desfà de porc i poden tornar sí. Amb ell. I
19: sí.
10: També, va, com que Poseidó està emprenyat, paren a una platja, no? I li diuen, sobretot en aquesta platja, podeu parar, però no us mengeu les vaques. Els porcs, que els hauríem de fer burros després, va i es mengen les vaques al final. Que dius, però sou idiotes, per favor. I es moren. És que a més els diuen, si us mengeu les vaques us moriran. I es mengen les vaques
14: perquè
10: i es moren.
14: Tenen ganes, sí,
10: vull
14: sí.
10: Dir que trobo que 10 anys de tornar, fixa't que et dic, amb tot això encara em sembla poc. Perquè tot plegat, entre el que es troben, lo idiotes que són, i tot el panorama... Pensa que l'Ulisses, quan arriba, a sobre el tio, després d'estar 20 anys fora, diu, vaig aparèixer disfressat, que no em refio de que em trobaré.
14: Però això està bé, això està bé, perquè triga 10 anys a tornar i abans d'identificar-se vol controlar qui són amics, qui són fidels i qui han sigut enemics o infidels de la família. Per tant, jo crec que aquesta és una bona estratègia. I hi ha una altra cosa que diu que si no ets el més fort ni el més ràpid, sigues el més intel·ligent.
10: Doncs no són ells.
14: Aquesta frase...
9: Bueno, si no ets el més fort ni el més ràpid, fes ràdio.
10: Exacte.
9: Això també us ho dic jo.
10: Llavors, una cosa... Queda molt en segon pla el Telèmaco, que és el Telèmac, que és el fill, que jo pensava que era gay, saps?
9: Ah, sí, per què?
10: No et va donar...
14: Sí, sí, té una...
10: Té vibes,
14: té
10: així.
14: Té una fesonomia una mica...
10: No per la fesonomia, no sé.
9: Ah, sí? Té, hi ha fesonomia gay? Femenina. Mira, això també, que interessant.
10: Però escolta, he estat mirant, i es veu que els grecs eren com oberts amb aquest aspecte. Vull
9: sí,
10: dir que...
9: Sí, eren tots plegats, sobretot sí. Els homes, eh?
10: Sí, sí. Bueno, sí. És que això... Mira, Ernest, t'encantarà. M'he flipat perquè he vist que els espartans...
16: Sí.
10: Ja sé que m'escapo, però tots, més o menys,
14: que
10: m'escapo uns segles, però bueno, és igual. Els espartans es liaven entre ells perquè es veu que reforçaven així els vincles de lleialtat. Sí. És que em tronxo amb aquestes pel·lis.
9: La Xocotxurros es va inventar a Esparta.
10: No, no, clar.
9: Sí, sí.
10: Ja m'ho sembla...
9: De totes maneres,
10: ja
9: he de dir que aquesta relació homoeròtica... O sigui, que és una cosa de la que jo crec que no es parla, però la relació homoeròtica entre els senyors heterosexuals
10: sí.
9: És un dels vincles que els uneix, diguéssim.
10: Sí, el però gimnàs.
9: Les mariquites que posem al
10: sí.
9: Cul, diguéssim.
10: Sí.
9: I que fem la nostra vida i intentem, jo, Canya, i jo, l'altre, la més enllà, la Joel, la...
19: Sí que portem aquesta, portem aquest camí, però després, els senyors heteros, heteros... Ai, amiga, els senyors heteros. Entre ells, per reforçar el vincle, segueixen sent espartans. I ara una tocadeta, i ara una abraçadeta, i ara un vestuari... I ara
10: sí, el gimnàs es veu molt. Com es van mirant i com van fent així.
19: Sí, sí.
10: Sí, com es van agradant entre ells. És que es nota molt, eh? Not... Ja ho veig, ja ho veig. I... Ja ho explicarem una altra, perquè hauria de veure Troia, la pel·li del Brad Pitt, per... també podria llegir la Iliada, però preferiria veure amb la pel·li, em sembla una mica més entretingut d'entrada. I es veu que l'Aquiles sí que tenia una relació homosexual amb un altre dels que lluitaven, eh? I he estat...
19: Patrocle, no? Patrocle.
10: Aquest, sí.
14: Jo només deixa'm dir una cosa, un apunt audiovisual, que parlava amb un càmera que està fascinat amb aquesta pel·lícula del Christopher Nolan, perquè diu que aquest paio que ha estat molts mesos o anys per gravar aquesta pel·lícula ha decidit fer-ho tot analògic. És a dir, no hi ha cap imatge que estigui feta amb intel·ligència artificial.
10: Oh,
14: hi ha un barco de vikings,
10: sí,
14: de fusta, que està dins d'una tormenta, bueno, brutal, que s'estan tots ofegant, doncs no hi ha res, està gravat al mar amb un barco de veritat que van portar vikingo de veritat durant 6 mesos. Vull dir que hi ha
16: molt
14: aquesta
16: bé,
14: part cinematogràfica...
10: Però el Titanic també era...
16: Que...
14: No, però el Titanic, per exemple, era una piscina, no era alta mar. Llavors aquest tio, a més, ho ha fet amb òptiques antigues, tot rodat analògic.
10: Mm. Dos coses importants.
19: No l'he vist, tu pots creure?
10: Dos coses importants. Ja abans d'acabar... És fort com se'ls hi en fot, això ja ho deixaré per la Desiree també, però com se'ls hi en fot el color de la pell quan...
19: I altres.
10: Quan, o sigui, quan es preocupen, quan és fosca, però trobo que el Matt Damon, després d'estar 20 anys donant voltes pel mar, està una mica blanc.
16: Yeah.
10: Vull dir que ningú diu... Ai, aquest... Com és que heu triat un actor tan blanc? Perquè el tio hauria d'estar cremadíssim de tants dies
19: Matt
10: que està.
19: Matt Damon és el que fa d'Ulisses.
10: Sí, és el que fa d'Ulisses.
19: Ah, val, val.
10: I sí, després, que ja estem parlant del segle... 8 abans de Crist, s'esperava que nosaltres, les dones, com Penélope, allà, fidels, i paciència infinita, que això ja des d'aquí dic que no tenim la paciència infinita, que estem fins als ous, fins aquí, vull dir que s'esperava que tinguéssim...
14: Que no ens esperarem tota la vida.
10: No esperarem res, vull dir, en general, no és d'esperar homes ni res, que no esperarem res, que no ens tocava els nassos, que s'esperava que tinguéssim fidelitat i paciència infinita, mentre ells corren aventures sexuals per on volen, disfressades d'una èpica... Ai, que no puc tornar, que no puc tornar... En una època, amb una èpica, saps? Com, ai, que... Perquè la gent, que bonic, no? Aquest que vol tornar,
14: que
10: aquest
14: mascle,
10: està... Que mascle. I, o sigui, entre acabar la guerra, torna i tal, l'altra cosina el jersei esperant, vull dir que... Que de romàntic no té res, m'enteneu?
19: Ha quedat clar, ha quedat clar. Escolta una cosa, recomanem també que efectivament nosaltres vam entrevistar en Pau Sabater, que és l'últim traductor al català de l'Odissea, a Bernat Metge, que jo he de dir que aquest estiu me l'he començat a llegir i, contra tot pronòstic, té de dir que és un llibre que funciona...
10: Ah, sí?
19: S'aguanta perfectíssimament i llavors, amb molt poques... A la 20a pàgina ja s'ha entrat en tot el rotllo aquest.
10: Sí?
19: Fixa't tu. I jo sóc molt poc odisseístic, O sigui, d'així de...
10: És que a mi tot això de monstres i
16: jo
10: tal...
16: Jo el vaig sentir l'altre dia a la tele,
19: però t'ho prometo, sí,
16: que l'entrevistava el Grasset i ell també va traduir la Ilíada i va dir que s'ho havia passat molt més bé traduint l'Odissea i també va dir que li semblava molt difícil creure que aquests dos llibres els havia escrit la mateixa persona.
10: Mm.
19: Està bé, està
16: bé. Que això que dèiem, que no bo, sabem...
10: Perquè això serà de persones sueltes...
14: L'Homer era dona, perquè aquí hi ha molt més coses...
10: No,
19: escolta'm una cosa.
10: I aquí és de comptes que un comença... Saps aquell joc que tu comences una frase i la va acabant el veí, que és un joc? Doncs això fa pinta que anaven acabant i s'ho anaven inventant.
19: I són a pedaços. Ja podeu anar... L'Odissea, Bernat Metge i el cinema, la setmana vinent... Més, Laura fa. Escolta, després de la publicitat, quins nervis, Laura Macaya estrena la seva secció aquí al Vostè Primer. Estàs nerviosa com estàs?
10: Nerviosa, ja
19: veurem. Endavant, visca.
20: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.
21: RAC 1. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmàlaga.com.
0: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir noves sensacions, noves tendències, nous dissenys en les col·leccions que acaben d'arribar. Explora les millors marques com Adidas, Carhartt i Hof, per menys. Visita la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
1: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
22: Bé, ja som a casa.
23: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
22: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
23: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
22: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
24: RAC 1 Podcast. A RAC més 1, sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Per segona temporada, Marta Cailà parla amb persones conegudes sobre el que significa conviure amb trastorns mentals.
25: Per exemple, la influencer Cèlia Espanya ens explicarà la seva experiència amb l'anorèxia nerviosa.
26: I arriba un punt que mai ne tens prou, saps? I estàs atrapat a una presó. Llavors jo va arribar un dia que dic, és que no, o sigui, no puc fer la meva vida perquè estic tan condicionada a les normes que m'he posat que no puc fer res.
24: A RAC més 1, sense filtres, amb Marta Cailà. Premi al millor podcast Ràdio Associació de Catalunya 2026. Tots els dijous, un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: Escolta'm, acabem d'anunciar ara que la publicitat ho hem dit, el podcast de la Marta Cailà. Per favor, us el recomano vivíssimament, eh? Us el recomano vivíssimament. La Marta Cailà, quina gran tipa, ostres, quina gran tipa, quina gran veu de ràdio i quina gran companya.
27: I bona companya,
19: magnífica.
27: Sí.
19: Ara. I a més, la Marta Cailà, a més, va... Men monastar, no es pot parlar les coses de les persones, però mira, ho farem amb ella. Men monastar, més simpàtica està. O sigui, és una senyora que de veritat, jo me la poso d'exemple, perquè jo vull ser com la Marta Cailà, bon humor, la tia, com mona vesteix, és que jo m'encanta.
27: Sempre va amb aquell somriure, jo voldria, veritat, perquè jo vaig amb cara a vegades d'estàs enfadada, dic no, sóc així, però perdona, ella va com...
28: Sempre somriu.
19: I la Marta Cailà té un pollo, perquè té marit, tres fills, sí. Tres fills com adolescents que han d'estudiar, o sigui, ha tirat endavant. Sí. Però és que és una cosa que... I el podcast, de veritat, escolteu-vos-la, perquè ella és una gran periodista i fa unes preguntes de les persones que millor pregunta d'aquest país. Senyores i senyors, estem molt contents de rebre en aquest programa, s'estrena avui com a col·laboradora i per molts anys, un referent en educació social, és militant anarcofeminista, que és el que s'ha de ser joder, i a més és antipunitiva, feminista antipunitiva, que és una cosa que nosaltres hem d'explorar absolutíssimament. Un fort aplaudiment dempeus per rebre la senyora Laura Macaya. Bueno, Laura, què tal estàs?
29: Estic il·lusionada. Bé. Estic contenta.
27: Que bé.
19: Estàs contenta, no? Sí. Bueno, me n'alegro molt. A veure, tu has titulat avui la teva primera secció amb el títol de Despilotem-nos. I ja ens has pillat el punt, perquè és exactament el que nosaltres necessitem, despilotar-nos. Estem a favor completament. Tot teu, estimada.
29: Vale, doncs, a veure, jo porto avui un tema de l'estiu. Un tema estiuenc.
19: Molt bé.
29: Jo sé que avui ha començat una mica el fresquet i que hi han algunes, perquè jo ja em conec aquest perfil, que ja estan desitjant posar-se a l'abric.
27: Jo no.
19: Jo no.
29: Vale? Jo tampoc. A l'estiu el vull allargar fins al novembre, al màxim que pugui. Queden
27: també.
29: Molts dies
27: d'estiu. Jo aquesta fresqueta em va bé, eh?
29: No,
27: Laura?
29: També. Una miqueta, però no volem...
27: No, però així, si es queda així fins al novembre, jo també compro, vale. Com està ara.
29: Per tant, que puguem anar a la platja, tot això.
27: Sí.
29: Vale. A mi m'agrada molt l'estiu. Deixant això, anem al tema que porto avui, per inaugurar aquesta secció per primera vegada. Per tant, anem per feina. Aquest estiu ha tornat un tema que s'arrossega ja des de fa uns quants anys. Uh-huh. I és la idea de que cada vegada hi ha menys tobles a les platges.
27: Total.
29: I el nudisme...
16: Sí? És que, no, és que, de veritat, total. Vaig estar en un sopar fa dos o tres dies que es va parlar d'això. I tothom va estar-hi molt d'acord. Sí. Que cada vegada n'hi havia menys, no sabem per què.
29: Cada vegada hi ha menys tobles i el nudisme directament és quasi una pràctica que està en vies d'extinció. Per tant,
19: de veritat.
29: Les persones que fem nudisme des de sempre i les que fan topless, portem anys veient aquesta deriva i comentant-la entre nosaltres. Sí? O sigui, parlant una mica de forma més apassionada, a vegades ens enfadem perquè diem, ostres, anem a la platja, som les úniques que estem despullades o som les úniques que fem topless. Bueno. Però el que ha marcat la conversa aquest estiu no és tant la dada en si, és a dir, el tema de que ha baixat el topless, sinó la interpretació. És a dir, s'ha insistit molt en que aquesta baixada del topless no respon tant a un rebrot del puritanisme, sinó que, sobretot, a la por de les dones joves a ser gravades. Sobretot les dones joves, perquè les que més fan topless, encara, no, això també s'ha dit molt, som les dones doncs, de més de 40, sobretot les que continuem fent topless, nudisme, tot això. Llavors, aquesta por a ser gravada s'explica, a més, des d'un imaginari molt concret, sí? Que és aquest imaginari del mirón, l'home que es masturba a la duna, el que fa fotos després que després poden córrer per qualsevol lloc, no? aquest imaginari. I, a més, s'ha sumat un nou element que a mi... bueno, ara us ho explico. Un nou element que és bastant inquietant, que és, no sé si heu sentit a parlar, de les gafes de les ulleres Meta.
2: Ah, sí, ja les he vist. Sí.
29: Aquestes ulleres...
3: ulleres què?
2: Que graven.
29: És de la casa, eh?
3: Ah, d'acord.
29: De la marca Meta...

0: ahir amb només 9 jugadors del primer equip i que va anar de més a menys. De fet, la reacció a la segona part per acabar guanyant 89-84 era lloable, segons Gerard Encuentra.
1: Crec que a la segona part hem corregit això, inclús hem tret un punt d'orgull per capgirar el marcador i crec que al final doncs, en un molt bon últim quart en quant a anotació doncs hem sigut capaços d'emportar-nos una victòria que ens fiqui realment contents.
0: I Dani Miret, tècnic badaloní, reflexionava sobre una estadística clau.
2: 18 rebots del Lleida i 19 nostres. Vull dir, un percentatge de rebot d'atac del Lleida d'un 50%, on nosaltres tàcticament o defensivament estàvem aconseguint que ells fallessin tirs, però cada vegada, si no dic malament, el tercer quart han tingut 9 rebots ofensius, cada vegada els hi dones una vida extra.
0: Per tant, avui doble menú al Palau d'Esports Tarragona i del qual podria sortir un finalista. Si el Lleida és capaç de guanyar, sabrà ja que jugarà pel títol el diumenge.
3: Dos partits que seguirem avui durant la transmissió de la Champions a RAC1 i també estarem pendents del Mundial d'Alemanya. De fet, ara mateix, jugant-se el tercer partit de quarts de final entre la selecció xinesa i França i que dominen les franceses per 5 punts de diferència, 20-25, quan som al segon quart. Els Estats Units, a la seva banda, esperen la selecció espanyola a semifinals.
0: Sí, les nord-americanes han escombrat Hongria 108-56 al torn del migdia. L'equip de Miguel Méndez, per tant, s'hi enfrontarà si supera Austràlia avui als quarts de final a 8:45. L'equip australià va suar ahir per vèncer Itàlia a l'eliminatòria prèvia.
3: Gràcies, Dani. Més coses. En waterpolo, Maika García ha anunciat que demandarà al Sabadell per no haver-la renovat. Ho ha dit durant la seva presentació com a nova jugadora del Club Natació Sant Andreu. Xavi Morlans, bon dia.
4: Hola, Xavi, bon dia. Sí, per posar en context, la jugadora va comunicar la setmana passada que marxava del Sabadell després de 18 temporades al primer equip, ja que no li havien renovat el contracte. Aquí hi ha la gran polèmica, ja que Maika s'ha perdut aquesta última temporada i part de l'anterior degut al seu embaràs i al postpart. Segons afirma la jugadora, ella hauria d'haver quedat automàticament renovada, ja que hi ha un reial decret que explica que si una esportista professional està embarassada, té dret a ampliar un any més el seu contracte si tan sols li queda un any de vigència. La vallesana ha afirmat que el seu equip jurídic ja està tramitant la denúncia i que està molt dolguda pel tracte rebut pel Sabadell.
5: 32 años en mi club, más de 18 años en el primer equipo. No me esperaba este batacazo, o sea, para mí fue una grandísima, muchísimo dolor, muchísima angustia. Tuve muchísimos ataques de ansiedad, tuve un cuadro heavy, muy fuerte de ataques.
4: També ha explicat que les relacions amb el club es van començar a complicar la temporada passada, quan es va sentir pressionada per tornar a la piscina quan encara no tenia ni l'alta mèdica.
5: Yo creo que sí, que ellos, evidentemente, después de ser madre, ya estaban haciendo cuentas de cuáles eran los números para empezar, ¿no? Había, bueno, al final sí que te sentías cierta presión porque decían, bueno, es que te necesitamos, es que, Maika, ¿cuándo vas a volver? Maika, ¿cómo estás?
4: Ara, Maika García està segura de poder ajudar el Sant Andreu a créixer gràcies a la seva experiència i es marca els Jocs Olímpics de 2028 com el seu gran objectiu per demostrar que és capaç de tornar al seu millor nivell. Hey, shitty baby, I'm hot like the
3: prodigal son. I tot plegat avui que vivim una jornada importantíssima a la Vuelta. Parlem, lògicament, de ciclisme amb aquesta contrarrellotge de 32 quilòmetres que ja tenim en marxa entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Gemma Montero, bon dia.
6: Bon dia. Des de fa poc més de mitja hora amb Enric Mas de líder. Recordem, a 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primo Roglic. És una etapa poc propícia per Mas, que podria perdre temps. Potser en aquesta etapa diríem que s'està jugant aquesta Vuelta a Espanya. Roglic sortirà quan faltin 9 minuts per les 5 de la tarda. Gal, quan en faltin 7, i Mas, quan en faltin 5.
3: Jornada importantíssima. Sabem que perdrà temps, el que esperem que sigui poc. De fet, Movistar signa que sigui com a molt un minut i mig a l'espera de les dues etapes també molt importants de demà i de dissabte amb l'alta muntanya, especialment la de dissabte. I del ciclisme al tenis, Bassas, ja tenim definides les semifinals. De fet, ja tenim definida la segona semi de l'Open dels Estats Units.
7: Sí, que jugaran l'alemany Alexander Zverev i el rus Karen Khachanov. Khachanov s'ha beneficiat de la retirada de blocs en el tram final del seu partit, quan Khachanov dominava ja 2-7-0 i també anava per davant en el tercer per 3-2. Zverev també ho ha aconseguit per la via ràpida. Després, ell sí que ha acabat tot el partit ja de matinada, contra el neerlandès Botik Vandeschulp, 6-2, 7-5 i 6-1. Recordem que la primera

0: semi ja estava definida, la que disputaran els nord-americans Tiafoe i Shelton, butxí precisament de Carlos Alcaraz, unes semifinals, però que no es jugaran fins demà, perquè avui només serà torn per les femenines. A la una de la matinada, hora nostra, obriran foc Arina Sabalenka i Jessica Pegula, i després, no abans de quarts de tres, Coco Gauff i Elena Rybakina, que arribant a semifinals, precisament, s'ha assegurat ser a partir de dilluns la nova número 1 del rànquing mundial. En dobles, Marcel Granollers i Horacio Ceballos no podran revalidar el títol perquè han caigut a quarts contra la parella Salisbury-Ram per un doble 6-4.
1: I en handbol, el Barça va debutar a la Lliga de Campions amb una victòria plàcida contra l'Horus danès.
2: Per 39 a 28, i el porter Sergei Hernández va ser un dels destacats amb 21 aturades en 45 llançaments. Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana, va acabar satisfet amb l'estrena i parlava de revalidar el títol.
3: Sempre, quan es parlem de Final Four, tothom somriure, perquè és el campionat que el Barça le fa gran, no? Le fa gran, i tothom senyala el Barça com l'equip que ha guanyat 13 Champions League, i no és gairebé fàcil.
2: L'Horus va respondre als primers compassos del partit igualant la cita a 8 gols i el Barça ho va neutralitzar amb un parcial de 4-0 sota les ordres en atac del capità Enguessant. L'equip de Carlos Ortega ja dominava el descans, 18-13, i a la represa no van trigar a arribar a la diferència de 10 gols, que al final van ser d'11. El pròxim partit europeu del Barça serà el 17 de setembre, d'aquí una setmana, a Montpellier.
1: Una cosa te diré, Gemma. Sí. Aquest setembre arriba, tria i emporta-te'l. A Roma Coruma Mazda tenen moltes unitats amb entrega immediata perquè puguis estrenar el teu Mazda sense esperes. Sí, sí, arribar i moldre. Ves i tria el teu Mazda i estrenar-la al moment. Recorda la teva concessió Mazda a Sabadell i Mataró. Aquest setembre no esperi més. Roma Coruma. 3 minuts, una mica més, i les 3, ara venim.
4: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
5: Hola, això t'interessa. Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
6: I allò del sorteig?
5: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
7: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més, els teus avantatges amb IBP. Per això ampliem els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb IBP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions a IBP.es.
8: Bé, ja som a casa.
9: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
8: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
9: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura.
10: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
12: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
14: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
15: Michelle Jenner protagoniza El Nido, un impactante thriller psicológico lleno de misterio.
16: ¿Por qué me hace esto?
14: Porque eres un monstruo.
16: ¿Y si el monstruo eres tú?
15: El Nido, de Hugo Stuben, 11 de septiembre en cines.
17: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
18: ¡Valorado!
17: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
19: El éxito está asegurado.
17: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en LíneaDirecta.com.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
20: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
21: Verisure.
22: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
23: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
24: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
25: Segur que no n'hi ha per tant.
26: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Ara passa un minut de les 3, actualitzem la informació. El Tribunal Suprem obre la porta a amnistiar Carles Puigdemont quan el Constitucional s'hi pronunciï. Última hora a Madrid, Adrià de les Heres.
28: Sí, per primera vegada el Suprem valora aplicar la llei d'amnistia a l'expresident. Això sí, ja apunten que no serà una cosa immediata i que depèn d'altres decisions judicials que han d'anar arribant en els propers mesos. Ara queda pendent que el Tribunal Constitucional resolgui un recurs que va presentar Jordi Turull. Aquesta decisió es preveu cap a finals d'octubre i fonts jurídiques apunten que molt probablement serà una resolució àmplia. Si això és així, és a dir, si és una decisió que senti doctrina i sigui aplicable a la resta de líders independentistes, el Suprem reconeix que no li quedarà més remei que amnistiar Puigdemont. Així doncs, el Tribunal ja té coll avall que després de l'empara del Constitucional a Turull haurà d'aplicar la llei a l'expresident.
27: Gràcies, Adrià. El Banc Central Europeu, ho hem sabut fa poca estona, compleix amb els pronòstics i apuja els tipus d'interès un quart de punt més. És el segon increment de l'any. El primer va ser el juny, en plena escalada de la inflació a causa de les tensions a l'Orient Mitjà. Els tipus han quedat ara al 2,5%. Aquí els Mossos es desplegaran aquesta tarda al fossar de les Moreres per evitar incidents aquesta vigília de la Diada. Aliança Catalana ja ha convocat un homenatge i l'esquerra independentista vol mirar d'evitar-lo. I una desena de dotacions dels bombers de Barcelona, dues d'aèries, continuen treballant en l'incendi que s'ha declarat aquest migdia en una àrea de vegetació de Montjuïc, a Barcelona. Ha començat a la carretera de Miramar. Les persones que hi havia al castell de Montjuïc les han confinat una estona pel fum, però ja les han evacuat. Pel que fa als esports, Deco demana girafull del cas Julián Álvarez.
1: El director de futbol del Barça canvia d'estratègia pel que fa al gran nom del mercat de fitxatges i no ha volgut aclarir si el club tornarà a intentar la seva incorporació. Són declaracions al món RAC1.
29: Los momentos son momentos, ¿no? O sea, no se puede estar sacando el mismo tema siempre. O sea, no me gusta y creo que no es la realidad. La realidad es muy sencilla. Nosotros hicimos una oferta de un club que ha dicho que no lo quería vender y ya está.
1: Deco també ha avançat que el Barça parlarà amb Rafinha per renovar-lo més enllà del 2028 i ha assegurat que Bernardo Silva volia fitxar pel club blaugrana, però que tenia unes pretensions que no encaixaven amb el que volia el Barça. Sobre la pilota d'or, ha qualificat d'escàndol mundial que Pedri i Rafinha s'hagin quedat fora de la llista de candidats. Tot plegat avui, que es tanca la primera jornada de la Champions, amb els últims 6 partits destaquen sobretot el Bayern de Múnich Bodø Glimt i el Como Leipzig, tots dos a les 9 del vespre i en directe a RAC1 des de mitja hora abans. I en ciclisme, dia clau a la Vuelta a Espanya, amb una contrarrellotge individual que ja tenim en marxa, contrarrellotge de 32 quilòmetres. Enric Mas intentarà perdre el mínim temps possible per defensar el lideratge, ara de més de 2 minuts respecte a Félix Gall i Primo Roglic.
27: I el temps, Abel Caral, no s'esperen precipitacions ni les properes hores ni tampoc els pròxims dies.
0: Exacte, ja hem deixat enrere les tempestes d'ahir, que van venir acompanyades d'una clara baixada de temperatures, i no s'espera pluja el que queda de dijous, tampoc demà per la Diada i tampoc el cap de setmana. De fet, seran 3 dies bàsicament assolellats, algunes boires matinals en sectors de la Catalunya central i en matinades fredes, tot i que no tant com la darrera, en comarques interiors, matinades una mica fredes, fresques a la costa i amb temperatures cada dia s'enfilaran una miqueta més que no pas avui, però bé, en tot cas no parlem de calor desbocada com dies enrere, calor molt moderada i, de fet, ara mateix l'ambient en molts casos és, fins i tot, molt confortable.
2: tot just podem arribar als 30 graus en alguns sectors de la Vall de l'Ebre i en general les properes hores ens mourem entre els 24 i els 28.
27: Les 3 i pràcticament 5 minuts. Tanquem la 14:15 que hem fet amb Glòria Vallejos al control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat als butlletins en una altra edició de Butxaca del Nou Oceà, amb Ana Ballonesta.
1: I a partir de 2:15, la Champions es juga a RAC1, pendents dels partits que començaran a les 9 del vespre. En acabat, t'ho diràs amb l'Aleix Pariser.
3: Núria, Xavi, bona tarda. Esteu bé o organitzeu la mani de demà?
4: Bé, cookies. Escolta, pregunta seriosa que us volem llançar avui aquí. A vosaltres us agrada el nom del carrer on viviu? És que hem trobat una coincidència que ens ha fet petar el cap, eh? Bueno, que responguin.
1: Sí, prou, sí.
27: Sí.
4: A quin carrer és?
27: A veure? Avinguda Jaume Recoder.
4: Avinguda Jaume Recoder.
3: De RAC1?
4: Oh!
3: Recoder, tots som un.
27: Sí. I el Rocamora?
1: El meu és carrer Conxita Supèrbia.
27: Pensava que diria cony.
4: Perdona, viu el Conxita Supèrbia.
1: Què vols?
27: I queda molt bé.
1: Una cantant lírica dels anys 30, què més vols?
4: Home, la Conxita. Tinc tots els seus vinils.
27: Totalment.
3: De pedra.
27: Doncs mira, no sé si teniu el mòbil a mà, però si el teniu, i a casa també, si sou al cotxe, no, eh? Busqueu on és l'IKEA de Valladolid.
1: IKEA?
27: Valladolid.
3: Fixeu-vos en el nom del carrer.
27: Valladolid.
4: O Fachadolid.
1: Fachadolid sí que surt. Ja el dia el tenim aquí.
4: Sí?
27: A veure, llegeix.
1: Espera, no, espera't un moment. Aquí.
4: Tothom a buscar-ho, a casa també.
27: Sí. Falta un tornillo.
1: Sí. Hòstia, puta.
27: Què dius, Núria? A veure, digueu.
1: No.
27: Me falta un tornillo.
1: Me falta un tornillo.
3: No és que li falti al Rocamora, és que així es diu al carrer. Me falta un tornillo. Hem investigat i resulta que va ser el primer IKEA de la zona i que va ser la mateixa empresa que quan va comprar els terrenys va decidir fer una votació per proposar el nom del carrer. Me falta un tornillo. Boníssim.
27: Increïble.
4: No, sort que no va guanyar el nom del carrer un moble d'IKEA, no? Imagina't. No, hòstia, el carrer Feihardt-Bergweigen o avinguda Dockstetag en una plaça Handergamp-Gantz.
1: Està molt bé, està molt bé.
4: Sí.
3: Que no només has de muntar el moble, has de muntar el nom.
4: Clar. Sí. Imagina.
27: Bueno, i el carrer?
4: Perquè veieu el que apreneu amb els trauners, que de cop i volta això va molt bé perquè quan ve un cap de setmana llarg tu pots aprofitar per aquesta vinentesa, aprofitar i explicar-la algun sopar o dinar.
27: Clar, tens anècdota, tens anècdota.
3: Sí, senyora. I et fa ser...
27: Clar, et fa quedar llegit.
4: Llegit per buscar Google Maps? No sé.
27: Llegit, com estan les coses, nen,
4: ara,
27: amb lo del pis aquell.
4: Ara.
27: Qualsevol cosa és lectura, ara.
4: Pisa de fondo, sí.
3: Núria, Xavi, demà no ens saludem perquè no hi ha programa.
27: Oh.
1: Bueno, nosaltres estarem, eh?
27: Nosaltres
1: dir,
27: no
1: si voleu venir...
4: Nosaltres també, de 3 a 4, demà hi ha el Basté, que fa un especial des de New York.
1: Sí, és veritat.
27: Jo penso, és la nostra hora, perquè s'han pogut anar nosaltres a Nova York.
4: Això també ho penso jo, que hagués estat molt bé.
3: Perdona, però saps que no hi havia caigut?
4: Per
3: què no hi anem nosaltres?
4: Això també és
27: de fet, jo t'he de dir que quan el Basté marxar li vaig dir, espera'm que vinc. Vaig anar a fer un pipi i no em va esperar.
4: Això és apropació. Nosaltres no venim de 8 a 9 a fer el davantal aquí al Basté.
27: Sí, que no cal, tampoc. Però bueno. Que no m'acalentin el morro.
4: Que no comenci a robar-nos hores al Basté perquè llavors se les veurà.
27: De 3 a 4 a Nova York hi havíem d'estar els telones.
4: Ara!
27: Que no ho podem fer.
3: Ves? Que encara no hi siguem a temps d'arribar-hi,
27: eh? Ah, mira, l'helicòpter.
4: Jo avui no puc, eh?
1: A temps hi sou,
4: però... A mi em va fatal agafar un vol ara, eh?
27: Jo avui actuo a Fira Targa i també em fa il·lusió. Inclús més que Nova York.
4: Sí.
27: Perquè diu que vale más malo conocido que bueno por conocer.
4: Home, i que la sort que no hi ha fentanilo a Tàrrega. Hi ha altres drogues.
3: Espera't.
27: Hi ha
3: altres coses. Núria, Xavi, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
3: Ens retrobem ben aviat.
4: Adéu-siau. Olé. Adéu.

0: 1. Et tauner,
1: és en català, no. A Marc Bala.
2: Happy,
1: Guillem Estadella.
3: Jo era un ginete total.
1: I Alba Sagarra.
4: Que no tengo miedo a la verdad.
5: Molt bona tarda a tothom. Passen pràcticament 9 minuts de les 3.
6: Som els davants del claper.
5: Som
7: els tabullers.
5: Oh, yeah. Alba Sagarra, Guillem Estadella, guapíssims meus. Bon programa 444.
6: Bona tarda, petit Marc Bala.
8: Bona tarda, col·legiadors de la Champions en Radiofònica de Catalunya.
6: Ole.
5: Ara sí, ja podem començar el programa d'avui i ho farem saludant a una persona molt especial que ha vingut avui, perquè passarà una cosa molt gran avui el programa.
8: Eh? Això és gros d'avui, eh?
6: Fuà.
5: Podem saludar ara mateix a l'Adrián Gallo, que ja us dic ara que és tatuador.
8: Sí.
5: Ja us podeu imaginar què ve a fer. Adrián, bona tarda.
9: Bona tarda, què tal?
8: Ole!
6: Tatuador!
8: Ole!
6: La tinta enganxa!
9: Sí. Addictiva.
6: Sí.
5: Però és veritat, això, que la gent no se sap fer un tatuatge.
9: No, no?
5: Se'n fa un i després torna.
9: No perquè tingui nicotina la tinta, vull dir, és por... per estètica. Tu veus, t'agrada i dius potser aquí una altra em quedaria també molt
8: clar. És aquella cosa que costa tenir només un, no? Impars. És aquella cosa, ostres, si tinc un, tinc l'altre.
9: Sí, una miqueta de toxi que dona.
8: Sí,
6: una miqueta
5: de toxi. Tu ets d'aquells tatuadors que s'acabarà tatuant tot el cos o no? Tu vas fent?
9: Jo crec que no, però no és un 100%, no. Vull dir, el que és coi, mans, cara, no m'agrada, però...
6: Portes els braços farcits.
9: És igual, vull dir, bueno, els braços sí tinc força...
6: Que passa que treballes un tatuatge molt finet.
8: Sí, això està
6: molt. La veritat és que és molt fi. Sí.
5: Molt delicat.
9: I els que porto també ho són, vull dir, és una estètica que no...
8: És poc agressiva, està bé.
5: Sí, doncs quedeu-vos avui el programa perquè l'Adrián, ja us dic ara que ha vingut amb tots els artilugis, ha vingut, no sé, portes moltes coses que has portat?
9: Sí, bastant. Tinta, màquina.
8: Bueno, està bé que hagi portat la tinta i la màquina.
5: Què més?
9: L'agulla també.
5: Agulla?
9: Paper film per enfilmar tot i que sigui força higiènic.
6: No, aquest estudi està molt net, pots estar tranquil.
9: Sí, però per si de cas sempre desinfecto una miqueta, porto desinfectant també.
8: Hòstia, molt bé, és professional, eh?
9: No, no. Home, sí.
8: Bueno, que la gent que vulgui saber què fot aquí l'Adrián, que esperi a...
5: Sí.
8: Que s'esperi.
6: Que vagi passant el programa.
8: Exacte.
6: I anirem desvelant què fa aquí l'Adrián.
5: Només us diré que d'aquí sortirà una persona...
8: Tatuada.
5: Amb més tinta a la pell de la que ha entrat, eh?
8: Seria divertit que vingués només per xerrar.
5: No, que ha vingut per tatuar.
6: Que hagués muntat tot el set per xerrar, saps?
5: Bueno, Adrián, ara hem de començar l'altra versió del dia. Et sembla bé?
9: Sí, clar.
5: Sí, i després ja tornem amb tu.
9: Bueno, ja torno després.
5: Vinga, fins ara.
10: De cabo a rabo.

0: És que m'emociono, amb aquestes notes.
1: De locos.
0: Subidón, subidón, subidón.
2: Ara, hi ha gent que amb aquesta versió, en comptes de quatre franges, són quatre ratlles, eh?
1: Bueno, és lo que té la senyera.
0: Doncs com ja sabeu, demà i com cada 11 de setembre des del 1714, als catalans ens agrada celebrar un cop més una derrota, i els que no ho facin, doncs, els que ho vulguin celebrar, poden anar a les manifestacions de Barcelona, Girona i Amposta.
1: Sí, es veu que a Lleida no hi ha catalans, no?
2: No.
1: No ho sé,
0: que no ho
1: celebre... deu haver mangos.
0: No ho celebreu, sí, a Lleida?
1: No, es veu que no. Tu saps que això és la meva teoria.
2: Sí.
1: La gent creu que la panadella s'acaba a Catalunya.
2: Sí, sí,
1: el dia
2: sí,
1: que ho descobreixin, fliparan. Bueno, seguim. De fet, les entitats independentistes organitzen un any més la manifestació independentista de la Diada, que tindrà un format descentralitzat sota el lema aquest 11S i soc. I som independència.
2: Ole.
1: Per demostrar, diuen, que la societat civil independentista no ha desaparegut.
2: Et dic una cosa, si volen èxit en la manifestació, hem de fer-la a la Costa Brava, on tots els catalans seran aquest pont, de veritat.
1: Total.
2: És que hem de ser estratègics. Totalment. Hem de ser així. De fet, vull saber si els catalans i catalanes estem preparats per la Diada Nacional del País. I, sobretot, si saben què celebrem. Per això el que
1: ah,
2: fet,
0: clar que
2: ha sigut...
0: Ho
2: jo crec que no, eh?
0: Clar que, home, no, com crec... no ho han de saber?
1: Bueno,
2: bala,
1: jo no posaria la mà al foc.
2: No, jo tampoc. De fet, he sortit al carrer amb un nou reportatge d'investigació a peu del Fossar de les Voreres. Ole!
1: Hey!
2: Hey! Hey! Ahí va! Ara! Aquest tall... que és veritat que hauria de començar a fer televisió, eh? Això de fer tanta ballaruca està fatal.
1: Vale.
2: Escolta, he baixat al carrer
1: sí.
2: I només baixar m'he trobat un noi molt guapo, molt simpàtic,
0: molt català,
2: que té molt clar com celebrar la Diada Nacional de Catalunya.
3: Jo potser surto avui una mica de festa.
2: Com sortiràs de festa?
3: Potser sí, potser sí.
2: O sigui, començaràs a celebrar la Diada avui de festa. A on?
3: Aprofitarem que demà és festa, no? Avui és festa? Sí, no?
2: Sí, clar, la Diada Nacional de Catalunya, clar, collons!
3: Però aprofitarem això i segurament avui sortim un rato.
2: I com celebres aquesta nit la Diada Nacional de Catalunya?
3: Tinc molt sentiment català, eh? Poder aquesta nit, si vaig una mica empapat, m'acabo cantant un Segadors, potser sí.
2: Si avui surts per Sotón i lligues, el que has de fer és mantenir el català. Això ho has de fer.
3: No, no sé si el Sotón parla català... No sé...
4: Red flag, si no parla català, red flag.
2: Ara, totalment, sí, eh?
3: No sé si tens... La comunicació massa fàcil, si parles en català, veia molt guiri, però li podem tirar. Parla català o emigra.
2: Ara, molt bé, escolta, canteu una mica els Segadors o què?
3: Catalunya triomfal.
1: Ai, ai, ai.
3: Ara ser rica i plena. Aquí, Miquel.
0: Duríssim.
1: Però aquesta està corrent mentre es parla, Miquel.
2: Si era per efecte Guillem Estadella, espero que no. Vull dir, perquè qui tenia al davant era jo.
0: Aquest ve del Fossar de les Porreres. Eh?
2: Sí. Anava content. I qui també estava molt content, perquè, atenció, m'he trobat a tota una eminència, a tot un catedràtic de la història, només aquí a Francesc Macià.
0: Sí.
2: Aquest tio té cara de llest, i efectivament. Demà saps que és l'11 de setembre, que és la Diada Nacional de Catalunya. Tu com ho celebraràs, això?
5: Jo me'n vaig, al poble.
2: A quin poble te'n vas?
5: A un poble de Terol.
2: Ah, vas a Terol?
5: Sí.
2: Ah, molt bé. I què vas allà, fer el finde?
5: No, són les festes del meu poble i tinc vacances i aprovecho.
1: Ah, clar.
2: Ah, molt bé, i a lo loco, no?
5: Sí.
2: Molt bé. Tu saps què va passar el 1714, l'11 de setembre?
5: D'història, malament.
2: Home, però té molt a veure amb el que passa demà a la Diada de Catalunya.
5: És que no en tinc clar. He leído tantos libros que no lo tengo claro todavía, la historia.
2: O sigui, no tens clar què va passar de llegir tant.
5: No.
2: Però més o menys què creus que va passar?
5: La revolució de Catalunya o algo así.
1: Que wow.
2: Bueno, sí, una...
5: Más o menos algo así he entendido de los libros que me leí.
2: Ah, vale. Hi havia tot el tema del setge, la guerra de successió...
5: Sí, sí.
2: I a Catalunya ens van funar.
5: Ah, això ja...
2: Hasta ahí no llegó el libro, no?
5: No, hasta ahí no leí yo.
1: No.
2: Ara, vols enviar un missatge de motivació als catalans i catalanes?
5: Sí, seguimos adelante, ya está. Y que les den a todos. Al que no le guste, que no venga a Cataluña.
2: Ara!
5: Y ya está.
2: Ara, clar que sí, bravo!
0: Aviam.
1: Sí que és veritat que si tu te llegeixes molt... Sí. Pots començar a confondre.
2: Pues que a veure quins llibres era. Potser era Teo va a classes d'història.
0: Teo va de rave.
2: Teo va de rave. Escolta, no tot són penes i glòries. He seguit caminant per aquí, pels carrers de Barcelona, i m'he trobat a una persona que té molt clar què farà demà.
6: Cantant el Segador.
2: Ah, sí?
6: Dan.
2: Tens pinta de tenir una molt bona veu, eh?
6: Que sí.
2: Pots cantar els Segadors en directe per aquí, pels taloners?
6: La quarta estrofa, només.
2: La quarta estrofa, quina és aquesta?
6: No la sé. No,
2: però jo, si vols, t'acompanyo, faig els coros.
6: Ell.
2: Sí, el cantem els tres.
6: Canta millor que jo, ell.
2: No, mica, Catalunya
6: triomfa.
2: Com diu?
6: Tornaràs i puta Espanya...
2: Ai, no!
3: Aquesta és la quarta estrofa que deies?
6: Aquesta.
3: Molt bé, molt bé. I vosaltres sabeu tot el que va passar el 1714, entenc, no?
6: Més o menys.
3: Per sobre.
6: Per sobre? Ens va enganxar fora de casa aquell dia.
3: Jo aquesta versió dels Segadors no me la sabia.
1: No, jo tampoc, però m'agrada, eh?
3: Sí, és bona.
0: Realment n'hem perduts, eh?
3: Sí.
0: És que així perdrem totes les batalles, eh?
1: Bueno, com si n'haguéssim guanyat alguna.
3: Això t'ha de dir, que de moment no hem guanyat cap batalla, ni les engrunes. Però bueno, m'he trobat també a dues persones que estaven esperant per entrar a veure la competència. Dic, anaven en parella, i dic, anem a xerrar amb ells.
7: Pues a caseta, tranquils.
3: M'encanta perquè et vas liant un piti mentre t'entrevisto, eh?
7: Claro.
3: Ets un tio multitasking.
7: Jo més que hem d'entrar ara després de la competència i...
3: Ah, vale, i dius, doncs mira, pitillo, parlades...
7: Pitillo i pa dentro.
3: Pitillo i pa dentro, m'agrada molt per fer samarretes, això, eh? Pitillo i pa dentro, eh?
7: Podríem fer.
3: Samarretes, clauers, tasses, eh? Com ho celebrareu, llavors, demà? A casa, què fareu? Fareu una calçotada? Fareu alguna una mica de sardanes?
8: Vivim separats.
3: Ah, viviu separats?
8: Sí. Ell a casa seva i jo a casa meva. Per al matí a Mollerussa s'organitzen, doncs, ofrenes de flors i anirem a donar un vistazo.
3: Anirem a veure una miqueta les flors, eh?
8: Sí.
3: Perquè quin parentesc teniu vosaltres?
8: Soc la mama.
3: Ah, tu ets la mare?
7: Oh, sí. No fem cara, eh?
3: No, però, hòstia, la veig molt jove i a tu molt cascat.
7: Que cabron.
3: Pensava que era al revés, eh?
7: Que cabron.
8: Oh.
3: Però mira com riu ta mare, eh?
8: M'ha encantat, tio.
3: Vols enviar un missatge a tots els catalans ara mateix als micròfons de RAC1, que són teus?
8: A tope.
3: Pitillo i pa'lante, eh?
8: Pa'lante!
1: Uau.
0: Molt bé.
3: A mi m'agrada molt el pitillo i pa'lante.
1: Pitillo i pa'lante.
0: Has guanyat a la mare. Aviam si sí. El que anirà pa'lante és el teu pitillo.
3: Sí, he trigat això una miqueta en pujar per alguna cosa.
1: No, oi, que Mollerussa demà al matí muntem coses perquè a Lleida ens ho muntem nosaltres.
3: Clar, ho heu de fer vosaltres, no?
1: ANC no us necessitem.
3: Sí, exacte. Bueno, anem acabant aquest reportatge. M'he trobat a dues dones que justament estaven a la pitipausa, estaven descansant.
1: Ah, pitillo.
3: Treballaven per la zona i m'han explicat això.
9: Com ens preparem? O sigui, jo ara de moment tinc molta son, eh? O sigui...
3: No. Vale.
9: Primer...
3: O sigui, el país que li donin pel cul, eh?
9: No, home, no, que li donin pel cul, no. Jo va haver un temps que vaig anar moltes manis i coses d'aquestes.
3: I ara què?
9: Ara ja he perdut una mica...
1: S'ha fet gran, ja no va.
9: M'he fet gran.
3: Lema d'aquest any és hi som.
1: Hi som on?
3: Aquesta és la pregunta. Hi som on, no?
9: Exacte, sí, on.
3: Que algú ens ho expliqui.
9: Però és de tranquis, o sigui, abans sí que és veritat que m'ho prenia molt més en sec.
3: Foties d'hòsties amb els polis, no?
9: Però no.
3: Això no, eh?
9: Aquestes coses les evito. Em cau malament, penso que estan...
3: És que estan aquí, el cucu.
9: Sí, jo crec que el psicotècnic els hi deuen fer, no?
3: Tu creus que els polis, el psicotècnic, no...
9: Bueno, el passen, però deuen tenir uns criteris raros. No, sisplau, que me sentirà que la jefa li agrada molt al vostre programa.
3: Ah, doncs bueno, però escolta, des d'aquí, com es diu la jefa?
9: Anna.
3: Anna, màquina, puja-li el sou.
9: Vinga!
3: Això sí, eh? Clar que sí, home, escolta, aprofitar els microfons de RAC1 per fer reivindicacions i que li pugin el sou a aquesta senyora, eh?
1: Sí, això sí.
3: Sí.
1: Que li pugin el sou.
3: Ara. Escolta, visca Catalunya i ja ho sabeu.
7: Pues pitillo y pa dentro.
0: Mireu, precisament de commemorar una derrota històrica a celebrar una possible victòria. Hem llegit al Diari de Tarragona que Salou opta al Premi de Destinació Turística més innovadora del 2026. El més fort és que Salou competeix amb ciutats com Barcelona, Madrid o Dubai. Per tant, Salou a la primera Lliga Mundial.
1: Salou ha estat nominat al Premi Destí més innovador dels Smart Travel News Awards.
3: Wow.
1: Un reconeixement que situa el municipi entre les 10 candidatures seleccionades. Serà la gent que escollirà mitjançant votació popular els finalistes i, posteriorment, el guanyador. Es pot votar fins a finals de mes.
3: Home,
1: tothom a votar.
3: Que bé, que bé. Jo a Salou li tinc molt de carinyo, eh? Perquè
0: sí,
3: està molt a prop de la universitat on vaig estudiar anglès.
1: Sí,
3: jo vaig estudiar a Cambrils. Sí, a Cambrils. Next to
0: Salou.
1: Tu saps que hi havia un noi que es va tatuar a Noemí?
3: Sí. I li va deixar la nòvia i va posar, ja no és mi nòvia.
0: Això a Cambrils o a Salou?
3: No, això a Cunit.
0: Ah, va. Amigues, avui no he trucat ni a Dubai ni a Barcelona. Avui les trucades han anat dirigides a donar suport
3: ara
0: a Salou. Aquí comença un reportatge de suport a peu de Next to Salou. Us he de confessar, no us ho he dit fins ara, però no ha anat molt bé, això, eh? No ha anat molt bé.
1: No, eh?
0: No, perquè jo estava buscant ambaixadors de Salou per guanyar posicions en aquesta escalada al Premi de Turisme Innovador. M'he trobat el pitjor ambaixador turístic de Salou.
1: Ai! Què en dius, ara?
0: He anat a un restaurant i no sé què ha passat, però m'han dit això.
10: Mònica, digue'm.
0: Ah, Maria, què això dels Premis d'Innovació del Turisme? Com ho porteu?
10: Jo tinc mania a Salou.
0: El què, perdona?
10: Que, jo no, que tinc mania a Salou. No, sí, perquè no m'agrada Salou. Salou té només mar i passeig. I muchos atascos. El alcalde se preocupa de fer más gilipolleces, mariconadas y historias de estas. Y los que viven aquí al passeig están hasta los collons de aquest senyor que no, más, no fa més que chorradas.
0: Vaya.
10: Yo no, el menos indicado para parlar de Salou.
0: O sigui que a tu no t'agrada gens Salou?
10: No, res, i visca Salou, I visca Salou, però visca Salou por família, porque tinc el pis pagat aquí i no me queda més remei. Que no m'agrada, Salou que m'agrada més Cambril, Salou que té, que és contic. Xalets vells, sí, són molt bonics, però què? Eso no fan Salou.
3: Te dedica que toma. Aquest home, malauradament, està segrestat a Salou, eh?
1: Sí, t'anava a dir, és una víctima.
3: Totalment, t'he de dir que vam conèixer l'alcalde de Salou perquè vam fer la cursa de RAC1 a Salou.
1: És veritat.
3: I era un tio molt maco, molt simpàtic.
0: Molt maco, i he de dir que la gent de Salou, aquest senyor no representa segurament...
3: No.
0: Però mira, és que ha sigut casualitat que ha sigut el primer. De fet... Tu has dit, pobret, no sé què has dit.
1: Una víctima, una víctima.
0: No, pues no la tractis de víctima, perquè la conversa ha derivat en un tema que no m'agrada gens.
1: No.
0: Molt desagradable.
10: Salou, que no pot competir amb Dubai, no pot competir amb Barcelona. En què?
0: És que noto que estàs molt enfadat amb Salou.
10: No estic enfadat, simplement estic visquent a Salou i veig... Lo que pasa aquí es algo, no sé, el turista ve, estaba un par de días y le sembra molt bé, una festa de miriquitas, una festa de modelos, coñazo esto. Sembla molt bé, yo respeto las orientaciones sexuales, me sembla molt bé, cada uno se las guarde, pero no que se pinte hasta las orejas y comience a bailar allí, mis desnudo, y luego entregándole al alcalde una bandera de los mariquitas.
0: No.
10: A mi, escolta, aquesta és la meva opinió, eh?
3: Marica.com.
1: No, Alujas! Prohibit aquest voto, eh? Te'l trauré, aquest
0: botó. Aquesta conversa ha derivat cap a un discurs totalment homofòbic. I des d'aquí, els taloners, no donem...
1: Des d'aquí, els taloners, només desitgem que aquest home tanqui per dins casa seva i no pugui sortir. Perquè em sap molt greu per tots els veïns i veïnes que hagin d'aguantar una persona homòfoba. Una panerola.
3: Ara. És homòfob o panerola?
1: Les dues coses.
0: Les dues coses.
1: Perquè si ets homòfob, ets una panerola.
0: Doncs he acabat ràpid la conversa, no volia seguir amb aquest senyor, i he provat sort en un altre restaurant de primera línia.
3: A veure.
0: He de dir que el mood d'aquest restaurant és totalment diferent, Totalment diferent.
11: Bon dia.
0: Ah, Maria, què això dels Premis d'Innovació del Turisme? Com ho porteu?
11: Que no veu notícia. Bueno, però jo no veu ninguna, però som més mala que bona.
0: Ah, que és mala que estigui nominada als Premis de Turisme?
11: No, però que jo no veu ninguna notícia, perquè són totes més mala que bona. Vale. No, jo no vivo d'això.
0: Vale, no, pues aquesta notícia aquesta és bona, eh?
11: Ah, muy bien.
0: Perquè...
11: Algo serà. Tenemos por aventura aquí, la playa que tenemos, ¡buah!
1: Olé.
11: Y el sol, ¡buah! Eso.
3: ¡Buah!
11: Hasta las tres cosas básicas. La gente busca playa, bikini, mata de coco y el parque de atracción que tenemos ya a petarlo.
0: Entre Dubai, Madrid y Barcelona y Salou, ¿en qué ens quedem?
11: Yo me quedo en Salou porque no tengo pasta para ir a Dubai.
0: ¿Qué quiere decir eso de que te agafat menjant?
11: Sí, pero da igual.
0: Madre mía. Pero quina festa que teniu muntada? ¿Qui està parlant?
11: Mi mujer aquí al lado.
0: Hombre.
11: Arma mía. Así que sí, España.
0: ¿El qué?
11: Venga, gracias.
3: Ben bé que a Salou no hi són tots bé.
1: No, bueno, i diu que tenen platja, biquini i part d'atraccions, però veig que el català no el tenen,
3: Salou. Hem passat d'un extrem a l'altre,
1: No, jo estic marejada.
0: Finalment acabo el periple telefònic a una cafeteria, que és Rai Cafeteria.
3: Tu, Rai.
0: I he de dir que aquí sí que he notat que hi ha pique en Barcelona.
3: Ai, no.
0: Hi ha pique en Barcelona per el títol d'aquest premi.
12: Sí?
0: Ah, Maria, truquem a RAC1. Què és Salou? Que ho esteu patant amb el turisme, Que esteu competint amb Madrid i Dubai.
12: Ho vaig llegir, sí.
0: Per què ha de guanyar Salou? Aviam, aquest és el tema.
12: Per què ha de guanyar Salou? Perquè Salou és... hi ha molt bones platges, bon turisme, que la gent pensa que no, però sí, un passeig preciós, bon clima...
0: Com que la gent pensa que no, però sí?
12: I la gent pensa que no hi ha bon turisme, que turisme borratxera, però hi ha turisme de tot, home.
0: Home, molt millor que el de Dubai, eh?
12: Aquí ets més lliure de fer el que vulguis.
0: Tu, per exemple, quan serveixes una terrassa, en quants idiomes pots arribar a parlar, per exemple?
12: Anglès, francès, alemà, holandès...
0: Et sembla si intentem fer una mica de missatge de campanya per promocionar Salou en anglès?
12: Salou is the best place in Europe and the world. Rye coffee is the best coffee in Salou and the best branch. Hi ha millor gent aquí que la que va a Barcelona, eh? Això segur. Està una mica podrida a Barcelona ara.
0: Hòstia.
2: Bueno, ja ha deixat caure una miqueta, eh?
0: Està podrida Barcelona. Escolteu, ja ho veieu, Salou ja està més a prop de guanyar aquest premi d'innovació amb aquest impuls dels taloners. Allà heu vist que hi ha lloc per tothom, els que estan de festa a mig matí, com la trucada, els que tenen un anglès justet, com aquest noi. Ara, el que no hi ha espai és pels homòfobs.
2: Ara.
0: I la
2: ara.
0: Gent que odia la gent ara. Que estima com vol i que ho mostra i ho expressa com vol.
2: Ara, bravo! Ai, Déu meu.
0: Mira, de bretolada en bretolada ens anem apropant a 3:45 de la tarda. En 2 minuts mal comptats hi arribarem. I abans d'anar a la publicitat, hem de posar fil a l'agulla en un tema. De fet, hem de posar més agulla que fil.
1: Tinta a l'agulla.
0: Tinta a l'agulla, exacte. Saludem a l'Alejandra Castelló. Alejandra, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
2: Guapa!
0: Com estàs?
1: Bé, la veritat és que una miqueta nerviosa, però sí. Bé, sí, sí.
2: Però
1: bé.
2: Per què?
1: No, per res, per res. Això ho faig cada dia, jo.
0: Però si tu a la ràdio no t'hi poses mai de nerviosa.
1: No, no, la veritat és que normalment no, però avui una miqueta, sí.
0: Mireu, és que la setmana passada, pels que no ho recordeu, va començar la secció molt forta d'Alejandra Castelló, tant que va passar això, ho recordem. Si us plau, que s'obrin les portes del Temple del Chochoneo, que ha arribat la reina, Alejandra Castelló, bona tarda.
2: Temple del Chochoneo, trobo que jo m'ho vull tatuar al pit.
1: Em queden 2 mesos per portar tatuat Chochoneo, us ho dic de veritat, eh?
0: És que
1: ho podem fer aquí en directe?
2: Ho fem la setmana vinent. Et portem un tatuador i la setmana vinent, en dijous, ho tatues en directe, mentre fan la secció. Ala.
1: Vale. Sí,
2: bravo!
1: Sí, 100%.
0: Una altra cosa no, però els taloners som gent de paraula, eh?
1: Sí, no, i jo també, clar, clar.
13: I que l'Estadella té una agenda que algun dia direm, volem matar...
1: No, meravellosa.
13: El tram i dirà, va, home, tu va, ai!
2: Tu gestiono. Tinc un col·lega conit que tu gestiona.
13: És increïble, té.
2: Sí, sí.
1: A més, és que no m'heu apretat gaire, o sigui, va ser molt fàcil.
13: No, no, no. Com ho va posar en bandera.
2: De fet, tenim l'Adrián Gallo, que ja l'hem saludat abans, que no sé si ja heu pogut xerrar, ja té clar el que t'ha de fer o no.
1: Uns 10 segons.
2: En 10 segons heu xerrat, eh?
1: Molt suficient, sí.
2: Vale.
1: Sí, sí.
0: Heu triat el tipus de tatuatge?
1: Sí.
0: Sí, Adrián?
14: El tipus de també està tot parlat, ja.
0: Ho faràs amb alçada o això amb una plantilla?
14: Home, farà? No, amb plantilla. Amb alçada la meva lleta no és especialment bona.
1: No fotis, eh? No fotis! O sigui, a veure...
2: Bé. Bueno, t'ho està fent amb plantilla, ja està bé,
1: clar,
2: no?
1: Clar, és resseguir una línia. Mare meva.
14: Vull dir, encara però escriu... saber com resseguir-la, eh?
1: Clar.
2: Ai, i sent de Cunit, hi ha gent que segueix molt bé la línia. Però sí que és veritat que tu encara deus escriure amb llapis, no?
14: Sí, per borrar. Clar,
2: per borrar, veus això?
1: Clar, i amb majúscula.
0: El tatu no el pots borrar.
14: No, clar, per això fico plantilla.
1: Ostres, a mi m'agradaria provar de tatuar, per exemple, no sé,
14: el bus del Valo de l'Estadella.
2: Jo, si vols...
14: Que n'he portat quants de sobres, amigues de sobres...
2: Em deixo que em tatuïs un smile al cul, si vols.
1: Ara, avui! Què? Si no? No! Vinga, moro!
14: Vull dir, es pot fer, es pot...
1: Tens agulles de sobres, no ho diguis gaire fora, això. Escolta, una cosa que et pot fer mal, eh?
2: No, ma germana ja m'ho va fer.
1: No tant, diu.
2: No, diu no tant, que cabron.
1: No tant.
0: Això s'estaran de mare. Escolteu, sí, tenim ja... Tenim l'Alejandra, tenim el tatuador. Ens falta la publicitat. Sí. I a la tornada ja posem en marxa l'agulla...
14: I la tinta.
15: Saludes, la publicitat, me cago en Déu!
2: Vale, gràcies!
16: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
17: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
18: Segur que no n'hi ha per tant. Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
20: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
19: Truca a Verisure al 900-903-744.
21: Verisure.
22: Hola, he vingut al Corte Inglés a fer la compra i he vist uns filets de noll de primera A boníssims a 9,98 euros mig quilo. I trio uns quants sobres de llescats d'en Savall Ibèrics, 50% raça ibèrica Sierra Leales, que si n'agafes 3, la unitat surt a 8,50 euros. I els podem combinar com vulguem.
23: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés.
24: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges a la botiga web i app.
25: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entenc. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
26: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull. Som així. Parlem, perquè ets els nostres.
27: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
28: Rock and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
29: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
28: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
30: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
28: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
31: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
28: I tu? Ets un d'ells?
32: Rock and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
33: RAC1 Podcast.
32: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.

0: Cuca, Cuca, Cuca, mira'ns els ulls, mira'ns els ulls. Ja està, ja està.
1: Respira. Calla't al mig. Sí,
0: respira, Cuca,
1: ja està. No ens silenciaran.
2: Els taloners del versió RAC 1 i aprendre pels sagles migdiades.
0: Això que ha passat ara és molt dur, eh?
3: És de les coses més horribles que ens han fet en aquest programa, eh?

0: ara ja està preparada a la seva poltrona, mai millor dit. La deessa del Xotxoneo està preparada no només per tatuar-se la paraula Xotxoneo, sinó per parlar-nos de l'actualitat dels famosos de proximitat. Alejandra, bona tarda.
1: Bona tarda. El que em sembla més difícil, fer la secció mentre em fan un tatuatge.
0: Hem d'explicar a l'audiència que ara mateix estàs asseguda amb un braç ja penjant, diguéssim, d'un coixí, d'un suport que ha portat l'Adriana al tatuador, eh?
1: Sí, sí, sí. Molt còmode tot per parlar, però bueno, sí. Sí.
0: Què, Adrián, com ho portem?
1: Estic posada?
2: Espera, espera.
3: Parla-li, fulli aquell micro, si no, mentre, vinga.
4: Puc començar quan digueu.
3: Sí, a veure, fot una miqueta de sorolleta a la màquina, a veure.
1: Un moment, que jo m'he de concentrar.
4: ASMR.
0: Espera, que està... A veure. Estàs posant l'agulla ara, no?
4: Sí. L'agulla no fa soroll, vull dir. Però...
5: Però és un soroll molt subtil, eh?
3: Sí, és com un soroll blanc. Soroll
1: blanc? Blanc. Acabes de dir que és com un Satisfyer?
0: Sí.
1: Ah.
3: Que quants
1: Satisfyers tens?
3: Ha vist pocs Satisfyers, aquest.
1: Mare meva.
3: Vale.
1: Uf, estic nerviosa, eh? És que jo vaig molt tatuada, però semblarà que és una tonteria, però realment estic nerviosa.
3: Entra l'Ester Muñoz, que ens volia canviar el micro. Pues, Adrián, quan tu vulguis, no?
5: I quan, Adrián, vulguis parlar, aixeques la mà i jo vindré a portar-te, a fer-te de azafata.
1: Però quan jo vulgui, també, no?
5: D'hostesa.
4: No em moc cap aquí.
1: Començar.
3: Ah, sí? No, clar.
1: Uf,
3: no?
1: Estic nerviosa, eh?
0: Sí, sí, sí, no, que podem començar quan l'Adrián digui, eh? Com? Ara mateix que estem posant la tinta...
4: Estic.
1: Molt bé.
0: Vaja, hòstia, m'acaba de fotre.
3: Home, perquè és de conill, ja se li nota al carrer, collons.
5: Ai, vale. Estem, no estic. Diu, vale, començo.
3: Sí, sí, doncs vinga. Ai.
1: Vale. Uf, vale.
3: Perfecte. Bueno, doncs tu, quan ell comenci, tu has de començar la teva secció.
1: No, moment. Encara no ha començat.
3: A veure.
1: Quan jo vegi el mal, estic ben posada, no?
5: Vale. Estàs estupendament posada.
1: Estic estupendament.
3: Jo no sé si s'ha fet mai això a RAC1, eh?
5: Jo crec que no. Jo em jugaria un 10 que no s'ha fet mai.
3: Marta Caila, que porta des del primer dia, que ens confirmi si això mai s'ha fet a RAC1.
5: Comença, ara mateix. Ha començat el tatuatge.
3: Vale. Què tal? De moment, què tal?
0: Què notes?
1: Bé, no, superbé, ho fa superbé. El que passa és que, clar, parlar... Bueno, va, comencem la secció, va.
3: Vinga, va, fol, amb alegria.
1: Jo volia parlar de tatuatges, justament, perquè vaig dir al que, per cert, té parella, que és el Noah Brown, que és un famós... Una cosa, no s'assembla que no s'està parlant massa d'aquesta parella?
5: S'està parlant superpoc, s'està parlant molt al principi.
1: I després, jo pensava que potser no estaven ni junts...
3: Però la Noah aquesta...
1: No, la Noah, el Noah Brown. És un model molt guapo.
3: El Noah.
1: El Noah, sí, perquè...
5: Noah Brown.
0: Ja Noah, mi nòvia.
1: Vaig dir, no és lesbiana.
3: El Noah és com el del diari de Noah, no?
0: Sí.
3: Vale. Llavors, aquest Noah, què és?
1: Perquè jo encara... És model així molt guapot. Sí.
3: Jo pensava que encara estava amb el del rugby, el Rubén Moreno, no, com es diu?
5: Ah, no! El que després va estar amb la... Va estar amb la...
1: És que ara mateix
5: m'ho concentra
1: perquè fa una miqueta de mal. Sí, està amb la Goicoechea.
5: No pateixis, som un equip.
1: Gràcies. Doncs, llavors, han posat cadascú, s'ha acabat l'estiu, i cadascú ha posat un carrusel. El Noah Brown ha posat un carrusel de fotos de l'estiu, sí. I la Batgial també. I a les fotos d'ella es veu com ella porta tatuat, i ara posaré entre cometes, el seu nom, no Noah Brown, sinó Noah Lewis, justament així, a sobre de les calcetes per darrere.
3: Ai.
1: I ell porta el nom d'Alba, que, per si algú no ho sap, Batgiel es diu Alba, justament darrere de l'orella.
3: Pensava que era Batgiel Farelo.
1: Sí, bueno, Batgiel Farelo, sí.
0: El Guillem li pot donar una idea per quan ho deixin i porti tatuat Noah.
3: Ja no a mi nòvia.
1: Sí, doncs és una grandíssima idea. La qüestió és que la gent que en sap més, potser el nostre tatuador amic que m'està tatuant ara mateix ho podria saber, diuen que no és un tatuatge real, sinó que és henna. Que no sé com es diu en català, henna.
5: Que es diu henna, també.
1: Ah, vale, doncs henna.
3: Bueno, en català és aliena, no henna.
1: Mare. Bueno, doncs la cosa, que no és un tatuatge real, saps?
0: Llavors,
1: és com tatuatge d'estiu, no?
5: Sí.
1: Però sí que ens demostra que la parella està en un moment meravellós.
0: Has fet riure l'Adrián i
1: no
0: ja,
1: riguis,
0: ja has sortit de la línia del tatu, eh?
1: No, imagina't que no posa xotxona ara i posa una altra cosa, jo em moro, eh?
3: T'imagina't que acabo en xotxona?
1: No!
6: Hòstia,
1: que cabrón. La meva dona m'ha dit que posi xotxoneo i quan estigui per xotxo li dius que pari.
3: No.
1: Tu creus que té gràcia, això?
3: Per favor, quina marranada.
5: Què passa? Per què marranada? Xotxofòbia és això.
1: Xotxofòbia.
5: Pues em semblaria molt maco tatuar-me con.
1: Xotxo.
3: No, però si posa xotxo, pots dir que és besos i abrazos.
5: Sí, com xou-xou.
1: Xou-xou, és veritat, és veritat. I més, continuem. No de tatuatges, que en té també algun. L'Aitana, veu parlar l'altre dia?
3: Sí,
1: bueno,
3: ahir.
1: Que havia parlat català al concert i tal.
3: Sí.
1: I que havia dit que era molt fan de Crims.
3: Sí,
1: no és fan de Crims. O sigui, és així molt fàcil. Però Carles Porta, a Catalunya Ràdio, ha respost a l'Aitana.
3: Ah, sí, ha respost?
1: Sí, sí.
3: I per què no ha respost a RAC1, tio?
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
5: Ja la tenim.
7: Sóc la superestrella del True Crime.
1: Ah, exacte.
5: Sí, Carles.
7: Avui tenim més sang gràcies a un tatuador.
3: Vale, però és que estem parlant de l'Aitana, eh?
7: l'Aitana Bonmatí.
5: No, no, l'Aitana, la filla Cosme, la filla Cosme.
3: La filla Cosme.
7: Aitana Ocaña.
1: Exacte, donar, aquesta.
7: Que rima amb Espanya.
3: Vols, mira. Vols donar-te pas a tu mateix al tall?
1: Així, fes-ho, fes-ho.
3: A Catalunya Ràdio?
7: 15:39 de la tarda.
1: Ai,
7: Barcelona.
1: No pots riure, no pots riure.
7: Planta 3 de l'edifici Barcelona. La gent va quedar estupefacta en sentir aquesta veu d'aquest senyor tan sexy.
6: És molt bonic que l'Aitana miri crims, però encara és més bonic que ho digui en públic, en un concert, i encara és més bonic que hagi fet aquesta declaració d'amor cap al català i que parli de crims amb el carinyo amb què en va parlar. És molt bonic. Més que sorprenent, és molt bonic.
3: Home, és molt bonic i maco, perquè al final Aitana demostra que, bueno, que mira 3CAT, que mira una mica
1: exacte,
3: la tele, no?
1: Sí, sí, sí. I bueno, a mi em va agradar que digués, no sé què veu parlar exactament de què va dir en català, però a mi em va agradar que parlés català.
5: Vam dir que eren engrunetes.
3: Sí, sí.
5: Ah, bueno. I que ara estem esperant què fa, perquè entenem que ara a partir... O sigui, ella va dir, va expressar una voluntat d'utilitzar més el català.
1: Sí.
5: Jo li recullo el guà.
1: Molt bé.
5: Jo que reparteixo els carnets, saps? I ara suposo que serà això, bueno, un far de català.
1: Cançó en català potser d'aquí poquet, jo m'ho descarto, no, eh?
7: L'habitació blava.
5: No. Jo tinc una teoria, que
1: a veure,
5: no, que no explicaré.
3: Ai.
1: Que no, no, però llavors...
3: Mira,
1: que...
3: si voleu
5: jo
3: saber l'opinió...
5: Jo vaig parlar de dos institucions, sí, l'Aitana i una altra, que de cop parlen molt del català.
1: I em pots dir qui és l'altra?
5: El Barça. Ah. Al concert de l'Aitana, abans de Superestrella, van sortir amb una bandera del Barça.
3: Ai, ai.
5: I jo, aquí... Veig moltes coincidències.
1: Què vols dir? Que la, el
5: Ojo
1: pròxim
5: de
1: nom d'estrella...
5: No s'equivoca.
1: El pròxim nom d'una estrella
5: d'una camiseta
1: samarreta del Barça és Aitana. Me la compro, eh? T'ho juro.
3: Podries tatuar-te Ojo de Loca, No s'equivoca?
5: Rodejant l'anus, m'ho
1: ai, no pots riure!
7: L'Adriana està rient massa i li tremola la mà, eh?
5: L'Adriana, s'ho està passant teta. No t'havia passat mai, tu, això.
3: Parlant de tetes, ha estat tot alguna part íntima? Així una mica...
7: Home,
3: a veure, a veure, a veure, a veure, a veure.
1: Clar que sí.
3: A veure, a veure, quines parts has tatuat, Adrián, així?
4: Molt, molt íntimes, com a tal,
3: sí,
4: al pit, la teta.
3: La teta?
4: Sí, tatuat tetes.
7: Però què m'has tatuat?
4: Tetoneo?
1: Tetoneo.
4: Tete.
3: Tete.
4: No, algun número d'algun nòvio o alguna coseta així.
3: A una teta?
4: Sí.
7: Però un número de telèfon?
5: La Rosalía portava Rau Alejandro sota la teta.
1: Sí, tal qual.
5: La vas tatuar tu?
4: No, no vaig ser jo. També he tatuat pelvis prop de...
3: Aquest no és mort?
4: Del xotxo.
3: Prop del xotxo. Adrià! Estàs a la ràdio líder.
1: Està tatuant xotxoneo, què vols?
4: Sí, és veritat.
7: Aviam, podem sentir l'agulla?
3: A veure.
7: Aviam. Mira, mira, silenci, silenci.
3: Sí que és un satisfaire.
1: Jo crec que porta molta estona. No sé si posa...
5: No, no, mira, puc fer una crònica de com està? Alba Segarra, enviada especial al tatuatge.
1: Gràcies,
5: ara mateix ha començat, com si fos alfabet ara, pel revés, vale? I ha escrit O-E-N-O-C-H-O.
3: O-E-N-O-C-H-O.
5: Sí.
3: O-E-N-O-C-H-O.
5: O sigui, li queda només la primera X. Ara hi posa O-C-H-O-N-E-O.
1: O-C-H-O-N-E-O, això m'agrada, eh?
3: O-C-H-O-N-E-O.
5: Oh, tota la noche entera. No, però escolteu, està quedant amb una línia finíssima.
1: Ai, que bé.
5: Molt net i molt, molt bonic, la veritat.
1: Molt gràcies, amor. Gràcies, molta tranquil·litat.
7: Ets un grande, tio.
3: No, no, molt bé.
1: Sí, perquè no és fàcil, això, eh?
7: Va, que estàvem parlant d'Univers 3CAT amb
3: sí,
7: el Carles Porta.
3: Sí, sí.
7: Però hem de parlar d'una altra estrena aquesta temporada, que és la Travessa VIP.
1: Exacte, la Travessa VIP, que ha parlat Laura Escanes, perquè li han preguntat una miqueta pel programa, i també quina parella li ha sorprès més.
8: La Travessa és la Travessa.
9: Una altra Travessa, però aquesta és especial.
8: Aquesta és especial perquè és VIP. La Travessa és la Travessa perquè és exigent, perquè són proves dures, perquè és així.
9: I no l'heu fet més accessible per aquesta gent VIP.
8: No s'ha adaptat ni una mica als famosos.
3: Ara.
8: No s'ha adaptat. M'ha sorprès bastant el Jair i la Neus. Jo no et, dic, no et faré cap spoiler, si vols veure ho has de veure.
3: No.
1: Si ho vols veure, ho has de veure.
5: Ella, com es posa.
3: Bueno, ves que d'aquí, d'aquesta Travessa VIP, no hagin sortit amistats o
1: sí,
3: més enllà d'amistats.
7: O rotllos.
1: Us en recordeu una miqueta de les parelles que hi ha?
3: Sí. Més sí. Recorda-les, recorda-les.
1: Miqui Núñez i Raquel Sanz,
3: sí.
1: Jair,
3: oh, home, no
1: Jair Domínguez i Neu Rossell.
5: Oh,
3: vale.
1: Aquesta que em sorprèn molt, Sheila Casas i Cristian Casas.
3: Sí.
5: Boníssim.
1: El Xavier Coca i Oriol de Ramon, que són els detallets.
3: Sí.
1: La Jessica Goicochea i Natàlia Timofiva, no sé si es diu així.
3: Timofiva, sí.
1: Víctor Sada i Laia Palau, Nerea Sanfe i Carolina Ferrer i Carlota Bruna i Gadó Montaner.
5: Jo tinc una curiositat molt gran.
3: Ai.
5: Què? Perquè l'altre sabeu que aquest estiu la Jessica Goicochea...
1: Fatal.
5: Sí,
1: fatal,
5: va,
1: sí, sí.
5: Va decidir...
1: Se la podria cancel·lar.
5: Sí, però sí, canceladíssima.
1: Tan, tan, tan.
5: O sigui, va començar... Quan va haver tota la crisi humanitària de Ceuta,
1: sí,
5: va començar a fer... bueno, unes redaccions sí, al seu Instagram, vamos, però demanant que el rei i l'exèrcit intervingués. Sí. O sigui, no va dir en Franco... O sigui, el resum era, en Franco se vivia mejor, quasi bé,
1: saps? Tal qual, sí, sí.
5: Tal qual. Sí, sí. Clar, a mi em sorprèn molt, perquè ara serà una cara de 3CAT, una cara de concursant.
1: Sí, sí.
3: Una cara al sol.
5: Però clar, ara ve la festa d'inauguració, com si la premier,
1: sí,
5: no?
1: Sí, que jo hi vaig, per cert, ja us explicaré cosetes.
3: Oh! Vas sí, a la sí. premier de la travessa? Sí, quan sí, és sí. això?
1: El mateix dia, crec que el dia 29.
5: Oh! I sabeu on hi ha? Perquè diuen que serà molt gros.
1: Sí, però no sé si ho puc dir aquí.
5: No,
1: tot
5: crec
1: ho dic
5: que
1: després.
5: No
1: ho puc
5: dir.
3: No, digue-ho, digue-ho.
1: No, no, no, no, no.
5: No li fem
1: que
5: això.
1: No vull que no em
0: Home, la propera
1: cariño.
0: Edició de la travessa a Ceuta estaria bé.
1: Pensava vale, que anaves a dir que la següent travessa VIP estigués jo, amb l'Alba. T'ho dic, cuidao, eh? Home, poca tonteria,
3: El Val, si ve la travessa, no passa del bar.
0: Per què?
1: Però jo no he dit amb el Val, he dit amb l'Alba.
3: Ja ho sé, però jo puc...
5: Sí. Jo amb tu la faig descalça.
1: Ui, cuidao.
3: Hòstia.
1: Cuidao,
5: Bueno, recordem que quasi moro per pujar al Pedraforca.
3: Clar, que anava a dir, pujant al Pedraforca vas haver d'anar amb una...
1: Clar, no, ho he dit bé, no, clar, però m'encantaria, cuidao.
5: Però tinc moltes ganes de saber com abordaran aquest tema de la Goico, saps?
1: Sí.
5: Perquè, bueno...
0: Però no creus que no el comentaran?
1: No,
3: perquè
1: comentaran.
3: Ja està gravat.
1: Ja estava gravat, segurament.
5: Ja està gravat.
1: I a més, no, jo crec que és un programa que queda molt blanquet, no
5: però,
1: el comentaran.
5: No, però a totes les presentacions, a les entrevistes que faran a partir d'ara, si anirà no. en aquesta premier... Jo tinc molts dubtes i tinc moltes ganes de veure com es gestiona.
0: Faran
5: no
0: veure que
5: idea.
0: No ha passat res, no?
1: Clar, jo crec que també faran...
5: Hi ha gent que ja s'ha mullat.
3: Ah, sí?
5: Amb aquest tema, sí. Gent que s'encarrega de parlar al safareig català s'ha mullat molt bé amb aquest tema, des del meu punt de vista. A veure si la resta també ho faran. Ah. Tinc dubtes. Estaré observant.
3: Escolta, Adrià, com portem el tato? Perquè què quedava, una X o què?
5: No, a veure, espera, Adrià.
0: Deixa'm el micròfon.
1: Ai.
4: Doncs jo crec que ja estic.
3: Ja està?
1: Oh! Jo vull veure.
3: Ja
4: Xochoneo.
5: Ho havia quedat perfecte.
1: Xochoneo. Sí?
4: Sí.
0: Perquè... Un moment.
5: L'Adrià, com que no vol la cosa.
0: Un moment, hem de fer una cosa.
1: Sí, què hem de fer?
0: Tu encara no l'has vist, no,
1: Alejandra? No l'he vist.
0: El veuràs després de la publicitat.
5: Què?
10: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sacs les migdiades.

0: que encara no l'he vist. O sigui, puc mirar ja o quan?
1: Bueno, de fet...
2: Mira, espera't una mica perquè t'hem de dir una cosa important. Sí. Encara,
0: sí. A
2: espera't.
0: Mi?
2: Sí, sí. Ai, perquè els divendres podeu venir de públic al programa. Demà no, perquè demà fem un especial amb un col·laborador que l'hem enviat als Estats Units.
0: Sí.
2: Demà
0: York,
2: i farà ell el programa 3 a 4.
3: El Jordi és el nostre... Sí, el Jordi. El Jordi és el nostre col·laborador.
2: Farà una seccioneta.
0: Com heu crescut, eh?
4: Un xiquet que està començant.
3: Sí, va començar fent esports i mira, ara està fent de taloners els taloners.
2: Sí. De 3 a 4 demà. Per això no hi serem, però la setmana vinent us esperem de públic i tots els altres divendres aquí a l'estudi 1 de RAC1. Si voleu venir, és molt fàcil. Envieu un correu electrònic a taloners@rac1.net. taloners@rac1.net amb l'assumpte públic taloners ben gran, ben maco, ben clar, amb el vostre nom complet, el DNI, la lletra del DNI, les persones que voleu venir i el dia que vindreu.
3: Ara.
2: I no podeu venir fins que tingueu la confirmació per part de l'Alba Segarra.
0: Sí, sisplau, sisplau.
2: Ha quedat clar?
0: És difícil, o sigui, és més difícil del que sembla. Sí.
4: Perquè nano... Sí. N'hi ha una que sí, per demanar-li matrimoni. Ja. Portem com 50 correus entre les dues. No mos en sortim.
2: Sí,
3: perquè hi ha un punt que tu demanes el DNI i també el telèfon. I dius, no, el telèfon,
4: fotos
3: no, el DNI.
4: Fotos i tot, de tota la família.
3: T'han enviat fotos?
4: No, encara no, però no,
2: no
4: descarto telèfons, res.
2: No volem telèfons. Nom, DNI, ja està, i el dia que vindreu.
3: Ara.
2: No és tan complicat. I ara sí que... desvalarem el tatuatge. Alejandra, vols veure'l ja o encara no?
0: Home, sí, m'agradaria quan pugui ser.
2: Espera't un moment.
0: Podem, no importa,
3: podem aprofitar perquè l'Adrián Gallo, que el podeu seguir a Instagram amb Kikiri Inc.
5: Sí, correcte.
3: Una cosa molt estranya, eh?
5: Kikiri Inc.
3: Clar, perquè es diu Gallo, Kikiri, com fa el Gallo. Que vols felicitar una persona, vols aprofitar
5: sí,
3: aquesta de la ràdio?
5: Sí, és l'aniversari de la meva iaia.
3: És l'aniversari de la iaia?
6: Sí. Oh, per molts anys, a la una per molts anys.
2: Ole! Perdona, ara m'ha vingut al cap. Has tatuat a la teva àvia o no?
5: L'he tatuat precisament perquè on jo vaig començar a fer tatus va ser a casa de la meva iaia, perquè tenia una habitació buida i em va donar l'oportunitat de poder començar a fer tatus.
0: Que mona.
5: Vull dir, merci a la iaia, perquè si no, no faria tatus a dia d'avui. I li vaig repassar un que porta molt antic, però va dir, me duele mucho, déjalo así.
2: Ja està mitjos, no?
5: Ja està, però em porta tatus la iaia.
2: Doncs ara sí, Alejandra Castelló i l'audiència... oients que t'esteu seguint, podeu veure el tatuatge @talonersracu, a Instagram, als
3: talonès guió baix racu.
2: No, però quan posin els talonès a veure racu.
3: No ho sé, la gent no sap buscar-ho bé.
0: Ja puc mirar?
3: Sí, a veure.
0: Sí? Oh, m'encanta.
3: Sí?
0: Està perfecte. Sí,
3: vale,
0: sí.
3: Són 70 euros, l'Adrián.
0: Sí, home.
2: Adrián,
3: bravo.
0: És molt fi, és supermono,
2: Gràcies a l'Adrián i gràcies també a l'Alejandra, que has tingut el valor d'acceptar aquest repte des del segon zero.
0: Us portaré sempre a la pell. Sou conscients d'això?
3: Això és fort, eh?
0: Potser d'aquí 3 anys no ens parlem i porto aquí xochoneo al braç.
2: Però el xochoneo és universal.
4: Sí, és el teu estil periodístic.
7: Alerta, M.C. Alerta, Marc Serra!
2: Olé! Treu les alertes.
8: No, el clapés.
2: El clapés hi és.
8: El que passa que no es troba bé.
3: Com?
0: Què dius?
8: Se li ha reclamat l'assistència ara mateix als taloners i quan s'ha dit que s'estava fent un tatuatge en directe...
0: S'ha cagat.
8: No, es troba... Ha caigut rudo.
9: S'ha marejat.
8: S'ha marejat.
2: Doncs li volíem proposar si es volia tatuar alguna
8: cosa. No.
3: És el moment... Està el terra estirat?
8: La Cailà l'està ventant.
3: És el moment de fer un mortadelo,
8: L'està ventant.
4: Està d'ella. Si el vente la Cailà, l'animarà ràpid.
8: Abans de caure, les últimes paraules han sigut...
3: Ai...
8: Però quedarà sang a l'estudi?
3: No.
8: És el que ha preguntat,
3: L'Adrián és molt net.
8: Això és el que ha preguntat. I llavors...
0: Hem netejat la sang.
8: Se m'ha dit, vés corrents a donar aquesta notícia i vés-hi amb una persona jove del programa, que és el senyor Marcelí, que és el que té més dubtes sobre el món del tatuatge, no?
9: Sí, perquè jo avui m'agradaria ser com el Rafaelinha.
8: Sí, el Rafaelinha.
9: El Rafaelinha.
8: El Rafinha.
9: Tot per tot arreu, per cada es moda, això. I abans de morir, dic, doncs deixa'm...
8: Però és curiós que el Clapés, que és una persona oberta a experiències noves, ha caigut desmaiat, en canvi vostè, que ja està a punt de...
9: Espera,
8: al museu...
9: Vaig a veure-ho de prop.
4: Miri, Marcelí, tingui. Així pot parlar, un micro inalàmbric.
8: Faci una mica de descripció de com ha quedat la cosa, mentre recuperem el Clapés.
9: Em poso les lents.
2: Que va anar a poc a poc, el senyor Marcelí.
0: Potser de tots els que porto no s'ha
9: posat nou. Caram!
8: A veure, s'ha parlat del tema aquí dolor, no hi ha dolor, no?
0: No
8: hi ha hagut dolor.
0: Una miqueta, però res.
9: A veure, deixa'm veure què t'han fet.
0: Mira,
9: aquí.
0: Aquest d'aquí, que posa xochoneo.
9: Xochoneo.

0: Però què vol dir xoxoneo?
1: Xoxoneo, perquè jo quan vinc aquí faig la meva secció sobre xoxoneo, que és del món del corno, és xoxoneo, que és millor.
0: Ah, xoxoneo. Però tot ho has fet, aquesta X...
1: Sí, això ho ha fet aquest senyor.
0: També? I sota què hi diu?
1: Ah, no, sota això és un altre tatuatge.
0: Això ja hi era, ja.
1: Això ja hi era.
2: Acumulat, és un acumulat.
0: Ah, o sigui, només és la part de dalt i la X o no?
1: Només és la paraula xoxoneo.
0: Ah, només la paraula. Ah, però aquí que no t'hi has de posar una pomada alguna cosa.
1: Sí, això m'ha donat una pomadeta.
3: Et vols tatuar xoxoneo també, Marcelí?
0: Però no sé ben bé què és.
2: Però un moment, escolta un moment, és que el veig per disposat d'una manera estranya.
0: Potser,
2: jo crec
0: en el meu cas...
2: Què voldria posar-se?
0: Titaneo.
2: Titaneo?
0: Perquè, clar, no, això seria lo lògic i natural. Però home,
3: jo sento, posaria polla vieja.
2: Aquí has faltat.
0: Aquí sembla que no hi tingui res.
2: Però escolta'm una cosa.
4: Seria titola vella o titola antiga en català, oi?
2: Titola
1: antiga
2: és perquè no hi hagi mals entesos, aquesta predisposició molt estranya del senyor Marcelí, és que vostè creu que això...
0: Perquè he vist a Rafalinha. Jo soc de Rafalinha.
2: Sí, però vostè creu que això marxa demà.
1: No marxa mai, ja, eh?
0: Com que no marxa?
1: Ah, no marxa mai. Ai. Això és per sempre, per tota la vida.
0: Com per tota la vida? I tindràs el xoxoneo aquí?
1: Sempre. Ja portaré el xoxoneo a sobre. Ja però, està.
0: I no te'l podràs treure mai?
1: No, mai, mai.
0: Verge Santíssima.
1: Ja,
2: jo li volia preguntar al vostre convidat, persones grans, no una mòmia com el senyor Marcelí, però persones grans, també es dona el fenomen del tatuatge? N'has tatuat alguna de grans?
5: Sí, he tatuat una senyora... De fet, que portava, no sé, 60 anys amb la seva parella, es va divorciar i va decidir viure la seva vida loca. I va dir, he estat reprimida tota la meva vida i ara me tinyo el pelo, em faig un tatu, em faig...
1: Sí, clar que sí.
2: I recordes que era el tatuatge que posava?
5: Una papallona.
3: Ah, bueno,
4: per la llibertat. La llibertat.
3: Per la metamorfosi.
4: La papallona mor ràpid,
0: Sí, no dura gaire.
4: No dura gaire.
2: Què li agradaria posar-se a vostè?
0: No sé, ara em fas rumiar, però algun sant.
2: Vols que tatuï?
0: Sí, Sant Marcelí.
3: Senyor Marcelí, ho prepara en un moment, vol que el tatuï?
0: Bueno, si té la figura de Sant Marcelí... Sant Marcelí exorcista, fent un exorcisme.
3: Sí, home.
0: Fent un exorcisme i que es vegi que el dimoni surt de la boca del posseït.
3: Home, això t'ho fa?
4: Tota l'esquena.
2: Tot el tema religiós es toca, no?
5: Sí, bastant, de fet, bastant.
2: Jesucrist, sí, això ho feu, no?
5: Creus, però...
2: Creus.
5: Una coseta sortint, un dimoni sortint...
0: De la boca del gos.
5: Ha de ser una imatge...
0: Sí, bueno, la imatge del... Primer la imatge del sant, amb una creu damunt del posseït,
2: Sant Marcelí...
0: posseït per terra, i un dimoni que surt de la boca...
2: Perdoni, necessitem tota l'esquena per fer tot això. No. És com un retaule, està demanant vostè, pràcticament.
0: Bueno, una cosa barroca, eh?
2: Ah, bueno.
0: És que per poc no s'hi posa, eh? Sí, clar, a veure, si l'has de fer, fes-la grossa. Si no, clar, no la facis.
6: No estic molt amb vostè.
2: Però estàs d'acord, no, que l'imatgeria aquesta religiosa, ara, no sé si Rosalia, vull dir, tot això es fa ara.
5: Sí, tant, moltíssim. I l'arcàngel també ha estat...
2: Mira, fixa't, facis un arcàngel.
0: Per Gabriel Jesús. Per Gabriel Jesús. Els hauria de fer tots tres. Sant Gabriel, Sant Miquel i Sant Rafael. Hauries de fer els tres arcàngels.
3: Necessitem una setmana sencera de versió per tatuar-te tot això.
4: Fotrà una gentada.
6: Però ara de debò, si hi ha algun membre de l'equip del versió que es vol tatuar...
2: No crec.
6: Avui és el dia,
2: No crec.
6: No, perquè... Mira l'Ester Muñoz.
4: Ui, sí o no?
2: L'Ester Muñoz?
3: Sí.
2: Què m'estàs dient?
6: Un moment.
0: Què dius ara?
6: Vine,
2: Ester. No perdis el cap, per favor.
1: Però què s'estatuarà?
2: No tens edat, ja, eh?
3: Ai.
4: Què és aquest comentari? Com és tot de color blanc i negre?
6: Adrià, has de fer més coses? Ho dic perquè potser t'has de quedar aquí.
5: No, de fet, tornava amb el Guillem. Ah.
2: Espera, Ester, reflexiona, Ester.
4: Ester, vine aquí.
2: No, que hi ha un micròfon aquí que... Que és per tu.
3: Ai, Déu meu.
2: No us ho perdeu, ara, que això pot ser... A veure.
7: Jo com la senyora aquesta que diu ell...
2: Una
7: que...
2: papallona, també.
7: No.
2: Perquè t'has divorciat.
7: No, que fa molt de temps que ho estava pensant i dic, avui és el dia.
4: Sí o no?
7: Avui és el dia.
6: Perdona. Creus que ho podríem fer?
3: Avui és el dia perquè surt gratis.
4: Però què?
7: Que mal pensat que ets,
3: No, home, no.
7: Escolta.
2: Però un moment. Però,
7: avui és el dia.
2: Però què vols fer-te?
7: Per exemple... Unes inicials.
5: Ah, clar, i tant.
7: Sí, no?
5: Una petita que sigui ràpid a fer com xoxoneo.
7: Sí. Les inicials dels meus fills, per exemple.
5: Per exemple, sí.
4: No, però que bonic.
7: Això se fa molta gent, no?
5: Home, sí, molta mare.
2: És que ho és. Em referia jo, això. Vull dir, que a veure...
7: Saps què passa? Que la meva filla ha marxat a viure fora de Barcelona.
2: Això sí.
7: I la tinc molt lluny.
2: Això seria molt maco.
7: I m'enyoro molt.
2: Clar.
5: Millor tenir-la a la pell.
3: Clar, clar, clar.
7: Sí.
3: Bueno, pues,
6: doncs vinga,
7: com ho fem,
3: però això el que podem fer és que ho faci durant el temps del versió.
2: Sí, home, sí.
7: No? A la redacció.
3: No, aquí a l'estudi.
2: Aquí a l'estudi.
7: Aquí en directe. No, home, no, però això li heu de preguntar al Clapé.
2: No, home, no.
7: Igual no està d'acord.
2: I a més, avui hi ha Kaiser. Vull dir que hi ha temps per ressats, per anar...
7: Jo tinc feina, jo he de fer coses.
6: Doncs el dia del tatuatge seguirà el versió. Tanquem paradeta i l'obrim amb el tatuatge.
2: Però si és que el Clapé s'ha recuperat, perquè no el porta bé.
1: Ara, que li ha, tio.
6: Fins demà.
3: Que no venim, que no venim.
8: Els taloners, els que van abans del Clapés.
9: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
13: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
12: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
14: Verisure.
15: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
16: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
17: Hola, has escapat tu al Corte Inglés a fer la compra? Porta oli, que el guidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra o Ojiblanc El Nuestro, el que ens agrada, està només a 3,99 euros al litre. I tonyina clara, que el pack de 6 llaunes Albo amb oli d'oliva té un 2x1 i cada pack surt a 5,48 euros.
18: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés.
19: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges a la botiga, web i app.
20: Soc en Quim Masferrer. A partir del 9 de setembre seré al Teatre Borràs amb el meu espectacle Temps, una comèdia sobre la mort que ens convida a celebrar la vida.
21: Més informació i venda d'entrades a balanyanvio.com.
22: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
23: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC més 1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
24: El mantenim estable aquí, quiet, va!
23: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
25: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells a RAC més 1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
23: El dijous 10 de setembre a les 8, en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Castells a RAC més 1 per commemorar la Diada. RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: més, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que no es vol fer soci de cap club per no acabar com aquest aficionat argentí.
1: Tus hijos de puta perdieron 4-0 contra Atlético de Tucumán. Ahora vienen y hacen este papelón. Pagamos el abono. La cuota te la aumentan cada dos meses. El abono es carísimo. Esto, ¿a qué juegan? Son millonarios los jugadores, Nico. No saben dar dos pases. Estoy triste. Tengo angustia. 24 años hace que no ganan un campeonato. Es una vergüenza. Tengo ganas de llorar, loco. Tengo ganas de llorar. Ya, perdón.
2: La culpa la tiene él.
0: Toni Clapés.
3: Bona tarda. Bona tarda, sigueu benvinguts després d'aquest episodi que semblava més propi de dibuixos animats, de Piolín, més que d'un aficionat argentí. Us donem la benvinguda, gràcies per acompanyar-nos. Senyor Virgili, bona tarda. Ara li preguntaré... Sí. L'he vist molt interessat pel que fa al món del tatuatge.
4: Perquè tots els jugadors del Barcelona
3: si no portes un tatuatge
4: no
3: en el món del futbol, no ets jugador.
4: No ets ningú.
3: Però l'he vist interessat fins i tot que vostè se'n volia fer un de l'arcàngel...
4: Sant Gabriel.
3: Sant Miquel
4: i Sant Rafael.
3: Exacte, els tres. Però això ja estem parlant d'una obra d'art, eh? Ja és... Bueno, ja estem parlant d'un Miquel Àngel, per entendre's.
4: Bueno, i quin mal hi ha.
3: No n'hi ha cap.
4: Aquest noi se'l veu traçut.
3: Sí, se'l veu traçat. Se'l veu amb traça.
4: Amb ganes, sí.
3: Bueno, amb traça. Fins i tot ara està tatuant a Esther Muñoz, que s'hi ha llançat de cap. Per tant, està aprofitant la benentesa.
4: Ho està fent.
3: Sí, el que passa que...
4: No vols que ho facin aquí?
3: No, certament és...
4: Bueno, ha d'anar xupant una mica.
3: El món de les agulles, i no jo diríem que n'he vist tantes.
4: És clar.
3: I he estat tan punxat. O sigui, crec que m'han punxat tants cops com, en aquest cas, unes olives en un aperitiu.
4: Una banderilla.
3: Sap
4: allò que deia antes, una banderilla.
3: Certament, doncs, no em ve massa de gust ni veure les agulles i, evidentment, menys... tatuar-me i tornar que em punxin amb una agulla.
4: Per aquí l'aparato és com una agulla que va entrant contínuament, eh?
3: Sí. No, és que a mi m'han entrat...
4: Com de cosir, saps? Però la màquina de cosir.
3: Jo li puc ensenyar... O sigui, li podria fer un dibuix del meu cos i li podria ensenyar a tots els punts on m'han punxat. I, per tant, jo...
4: No queda
3: si,
4: res, ja.
3: Si puc passar un període sense punxar-me i evitar-ho, doncs tot això que tinc. I, és més, no cauré en el parany o en l'error de punxar-me voluntàriament per fer un tatuatge. No sé si Montse Llussà estaria a favor de, o li agradaria que li fessin un tatuatge.
5: A mi no, entre altres coses, perquè jo sóc un eriçó, jo porto punxades cada setmana,
3: veus, clar,
5: unes quantes punxades.
3: És que aquesta és l'altra, clar, també ets del club.
5: Jo sóc del club i, per tant, jo ja, el que passa és que porto un portacat, saps? I aleshores em punxen sempre al mateix lloc. Cosa que, bueno.
3: Sí, però a vegades els portacats, tots els que viviu aquest món, veus? Que jo ho conec, a vegades s'embossa, i aleshores s'ha de desembossar, i aquí s'ha de...
5: No, però no creguis, això quan tens la sort de que no l'has de fer servir durant un temps, cada 3 mesos t'han de,
3: de
5: posar farina i ja està.
3: S'ha de desembossar.
5: Però jo ara, com que el faig servir habitualment, doncs no hi ha problema. Llavors evitem que em vagin punxant altres venes. Saps?
3: Per tant, estaries oberta que et punxis?
5: No,
3: tampoc.
5: No, perquè jo sóc de les que no porta cap tatuatge. No sé si en aquesta taula algú em porta...
6: Però com vas estar sin tatuatge, tete? Però on vives, tete?
5: Som molt raros.
6: Perquè eres marciana o eres marciana, o què te passa, loca?
5: Sí, som tan estrany. Sí, no porto cap. I
6: sí,
5: no
6: mi hija, que tiene 8 años ya tiene uno.
5: Home, ja m'ho imagino.
6: Que pone pura vida.
4: Pura vida.
3: La teva filla porta...
6: Con 8 años y se lo hicieron con 7.
5: ¿Y qué le va a hacer?
6: Pues lo hicimos así en plan clandestino porque en las tiendas normales no te dejan.
3: Et diré més, abans a les criatures se'ls hi foradava les orelles.
5: Ara.
3: En aquest cas a les noies. Per posar
4: les arracades.
3: Ara això és pel que em vaig trobar amb la filla del Ballonesta i jo crec que ja no es porta.
4: Com que no?
5: Home, la mare encara en queda alguna.
3: Bueno, jo vaig cometre l'error de dir el dia de la presentació de la programació. Vaig dir quin nen més mono.
5: Home, la meva filla fins
3: i tot. I aleshores el pare i l'Anna Ballonesta em van rectificar i em van dir... No, és que és una nena.
4: Doncs diguessis posat arracades.
3: I això, vaig fer aquest comentari i em van dir això, exacte, vas fer aquest comentari de senyor de Juràssic com vostè, vaig dir, és que si portés arracades ho hauria resolt abans.
5: Ho hauríem marcat,
3: no? I em va dir, és que això, perdona, és marcar ja a la criatura amb les arracades i això ja no es porta. No, em van dir que això ja no es portava.
5: És una decisió que ha de prendre la persona. És a dir, jo tampoc m'hi vaig fer fins a més d'un any que li diem, mira quin nen.
4: Així està.
3: Doncs és per això que li dic.
4: Així esteu a casa vostra.
3: Llavors, clar, pots permetre... Llavors, si ara ja no es fan els forats per les arracades, per què no? Potser canviant de tatuar la criatura amb el nom.
6: Claro, lo que tiene mi hija.
3: Per vida tens el tatuatge de la criatura.
4: I això s'hauria de fer amb els bessons, posar els noms tatuats.
3: Ara. A tot això confirmem, apunta Marc Serra, que Esther Muñoz, efectivament, s'està fent el tatuatge.
4: Bravo!
3: I a més, com que és de franc, doble bravo.
5: Hombre!
3: Esther Muñoz, a la que veu l'oportunitat,
4: silenci.
5: A veure, també diré...
4: Escolta'm, vinga, a la loca.
3: Bueno, és un tatuatge...
6: Si ho regalen...
3: Exacte, si ho regalen, clar, aprofiteu.
6: Hòstia, que ho regalen, eh?
3: Aprofiteu que ho regalen.
6: Jo no, perquè això és de presidiari. Però, collo, que saps el que val un tatuatge?
3: Sí, és de jugador de...
5: I parlant d'arracades i de piercings...
3: De futbol sala.
5: Evidentment, si no li fas forats quan neix i no li poses arracades, quan té 3 o 4 anys demanem arracades permanentment. Ara em vull anar a fer forats, ara em vull anar a fer...
4: Lògic. Les coses van així. Perquè les nenes són nenes...
5: Quan sigui gran ja es farà els forats que vulgui.
4: No.
6: Aquesta mentalitat...
3: També vaig dir, per aquesta regla de 3, que ara hauríem de discutir-ho, jo el que faria és, ja, sigui nen o nena, ja donem la volta ja foradem les orelles, sigui nen o nena, perquè hi ha molts nens que després, com Ricard Ostrell, que porta arracada.
4: Porta arracada!
3: I, clar, amb el pas dels anys, aleshores t'has de... O sigui, l'home, en aquest cas, quan vol portar arracades, com tants homes en porten, t'has de fer el forat. Per tant, problema solucionat. Ja només al néixer...
5: Amb una sola. Un forat?
3: No, dos forats. I després ja, si no em vol posar, ja se li tancarà. I si
5: clar, però jo no me'n poso i no se'm tanca, saps? I em van fer forats.
3: Oh, però sí que s'ha acabat. O si no, o per exemple, hi ha molts homes ara, i també algunes dones, que es fan això de
5: les
3: dilatacions, que porten, ceràmiques de la Bisbal.
5: Terrible.
3: Plats de la ceràmica de la Bisbal o allò que se'n diu, aquells... com es diu? Aquells cantis.
4: Sí, cantis.
3: I els ponten penjats a les
6: orelles. Superguapo, tot.
3: I això és supermaco.
4: Veus el paisatge del darrere.
3: Sí.
4: És extraordinari.
3: Jo fins i tot... Jo he anat a restaurants que fins i tot el cambrer porta... ja porta a l'orella penjat tots els estris de la cuina.
4: Carai.
3: I aleshores surt...
4: Però a quins restaurants vas?
3: Bueno, un restaurant, i llavors entra amb l'extensió... Ja, com si fos un penjador, ja porta el que seria el...
4: El beure o el...
3: No, el beure no. Porta els estris per cuinar la cuina. És a dir, porta doncs allò, la forquilla, el cullerot, que deia Paco Morant, i ho porta tot a l'orella. I llavors entra i surt i ho porta penjat allà a l'orella. Mira que mena de problema. Bé, avui, per cert, tornen a ser notícia les Spice Girls...

0: I us preguntareu per què són notícia. Doncs perquè acaben d'anunciar que publicaran una col·lecció amb els seus millors singles que sortirà a la venda el 6 de novembre i inclourà 14 discs de vinil i CDs, així com maquetes inèdites d'aquesta girl band de ja fa un grapat d'anys, però que quan escoltes cançons com aquesta, doncs a veure, els boomers ens agraden. No, en tenen més.
1: Què passa, penya?
0: Josep Montero!
1: Moltes gràcies!
2: Hòstia, quina puta merda, tio. Quina puta merda, tio. Recopilatòria de singles, tio. Va, tio, la penya està arrecant que flipes, eh? Està arrecant que flipes, la penya. Vull dir, és una decepció, tio, amb el que m'hagués molat a mi que tornessin les espais, tio. Són la polla, vull dir... Bueno,
0: les Spice Girls sí que van dir en el seu moment que es retiraven, que es jubilaven i no han...
2: Bueno, però avui deia que potser tornaven, anunciaven que tornaven i tal.
0: Doncs
2: i no,
0: finalment ha quedat amb aquest...
3: Aquesta
0: col·lecció, què tal, Folquet, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: De discos de vinil i CDs.
2: Sí, una puta merda. És que és molt cut, això que han quedat, vull dir... Els oques, si volguéssim, això ho pot fer tothom, saps? Vol dir, pots treure un fotimer de col·leccions de singles, tio. Els oques podien treure les cançons més merdes.
4: Què dius,
2: les que vam compondre mentre cagaven. Les
0: com?
2: Que vam compondre
0: com,
2: mentre fumàvem.
3: Va.
2: O les mentre follàvem, saps? Vull dir, mentre tallava les ones, tio. Això ho pot fer tothom, tio. És igual, tio. És que, saps? Vull dir, a més, single, tio. Que polles és un single, tio?
1: Que polles és un single, tio!
4: Quins creix?
1: Això és més boomer que vosaltres, tio! Jesus. Que polles sap que és un single!
0: Josep, o parles bé o deixem aquí, eh?
2: Vull dir, que això ja no es porta, saps, aquest rotllo, tio? La gent, això dels discos, ja no ho escolta, saps? Vull dir,
0: bueno,
2: no
0: però, perdona, està bé recopilar, fer, per exemple, els que vàrem en el seu dia, els que vàrem ballar amb les Spice Girls... Doncs per fer un recopilatori, si tu ets boomer, tens tocadiscos o tens CD a casa, doncs està bé tenir el recopilatori.
2: Que no, tio, que un single ja no és això, tio! Un single és una persona soltera, tio! Una persona que busca una man, un lover, tio! Well, you made my friend.
1: Make you last forever.
0: Bueno, Josep, anem al que ens interessa. Preparat ja i a punt el concert d'Oques Grasses.
1: Clar, tio! Per l'octubre, tio! L'últim concert! Compreu entrades, tio! N'hi ha la revenda, tio!
2: No sigueu pussis, va, tio! Ens diem oques i som una girl band com les Spice Girls, tio! Ens podríem meditar,
0: home, perdona, girl band no, perquè a l'Oques Grasses sou tots tios.
1: Que no, tio, que ens diem oques, saps?
3: Una boy band.
2: Avui la del gènere és igual, tio. Esteu fets a l'antiga, tio.
0: Bueno, Josep, va, ja ho sabeu. Podeu disfrutar novament de la música de les Spice Girls.
5: Quina il·lusió.
0: Ens retrobem ben aviat. Gràcies.
1: Clar que sí, tio! L'última temporada del Versió, va, tio! Foteu-li canya!
0: Mira, ho dius al final? De tant que vas dient que és l'última temporada del Versió, al final aconseguiràs que una mentida sigui veritat.
2: Bueno, tio, és que al final és com s'ha de fer.
0: Però per què t'has obsessionat que és l'última temporada del Versió?
2: Jo t'estic fent un cable, tio. T'estàs fent un cable de fot mesos i tu no t'enteres una puta merda, saps? Vull dir tant. Tio, és que tens els seients buits aquí a l'estudi, saps? No ha vingut ningú, tio. Una trista jaqueta del iaio aquest, tio. Vull dir...
1: És que has d'omplir l'estudi, tio! Has d'omplir l'estudi, has de dir que és l'última temporada perquè vingui la penya!
0: Bueno, però ja l'omplim els divendres, amb els taloners, i després la gent que es vol quedar al Versió.
2: Ve els taloners, tio. No venen a veure't, tu. Ve els taloners, tio, que molen, tio.
0: Això també és veritat.
2: Perquè porten grups, tio, saps? Bé, la Pau de Pons i aquestes coses, saps? Ei, tu, què portes, tu? Ja, i és que t'expliquin, els trens van bé avui. Avui m'han malament, tio. Una puta merda, tio. La puta merda.
1: Bueno. T'encaga el programa.
4: Quins crits.
5: Quina boca.
0: Josep Montero, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, tio. Teniu el límit.
0: Senyor Virgili, Vicenç Martí...
4: Què ha passat?
0: Ha saltat allò que en diuen la notícia avui a Madrid, perquè el jutge Llarena està disposat a amnistiar Carles Puigdemont si el Constitucional avala el recurs de Jordi Turull.
6: Durant l'acte d'obertura de l'any judicial, fonts del Tribunal Suprem
5: han explicat que el magistrat està disposat efectivament a aplicar l'amnistia al president Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, un cop el TC hagi resolt el recurs de Jordi Turull, que és el primer que ha de revisar de tots els líders independentistes i que comença a debatre el dia 22 de setembre. Segons les mateixes fonts, el pronunciament del Constitucional marcarà doctrina i, per tant, serà extrapolable al conjunt de líders independentistes
0: condemnats
5: pel procés. Sembla que, finalment, el jutge Llarena no tindrà més remei que aixecar l'ordre de detenció contra el president.
0: Bé, en parlem d'aquí uns minuts amb Ernesto i Kaiser, però abans tenim en línia des de Brussel·les l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Senyor Boye, bona tarda.
6: Buenas tardes.
0: Menjant, com és habitual, crispetes.
6: Efectivamente, y me veo obligado a intervenir en este programa.
3: ¿Qué vol dir me veo?
6: No, me veo obligado a intervenir en este programa porque no estáis informando de lo más importante, y es que el president Puigdemont podría volver a Cataluña mucho antes de la aplicación de la amnistía.
4: ¿Ah, sí?
6: Por ejemplo, ¿quién dice que no podrá volver mañana y aparecer en alguna de las movilizaciones de la Diada en Barcelona?
0: O sigui, perdoni, m'està dient que es podria donar la circumstància, es podria donar el fet que Carles Puigdemont demà sigui protagonista de la Diada?
6: Yo no he hecho esto.
0: Home, però si ho acaba de dir. Acaba de dir que, tal com he apuntat aquí...
6: De mis palabras no vas a sacar tales palabras.
0: Però acaba de dir que podria aparèixer en algunes de les mobilitzacions de la Diada de Barcelona. Girona o Amposta, ho acaba de dir.
6: Solo he dicho que podría ocurrir. Y que no va a ser Llarena, ni el Tribunal Supremo, ni el Constitucional los que marquen la agenda del president Puigdemont, sino el propio president. Solo Puigdemont decide cuándo será el retorno de Puigdemont.
4: Sí.
6: Y esto podría ser mañana o no. Solo Puigdemont lo sabe.
7: Claro.
4: ¿Pero cuándo vuelve?
7: ¿Hola?
6: Eso solo lo sabe el president. Podría ser mañana.
0: Sí,
6: podría
0: però...
6: ser que ya hubiera
5: tant,
6: vuelto.
5: ¿Qué ve a portar vostè ara mateix? No entenc.
7: Però...
6: Bueno, que estáis informando de cosas que no son lo más importante, porque la noticia ya, en hecho, podría haber ocurrido ya.
0: Sí. La possibilitat, per tant, de que Carles Puigdemont estigui ara mateix a Catalunya.
6: Bueno, eso es una posibilidad, pero no es un hecho.
7: Pero,
6: los hechos en derecho son fundamentales.
4: Pero aún está.
6: Por lo tanto, no van a sacar afirmaciones de mí que yo no haya dicho.
7: Claro.
6: He dicho que es una posibilidad. Podría estar aquí ya, como podría volver el año que viene. Como podría no volver nunca.
7: Claro.
6: Esto es la decisión del presidente, que por algo es el presidente.
7: Sí. Claro.
4: Sí.
6: Porque decide cuándo pasan las cosas.
0: Bé, gràcies...
6: Por lo tanto,
0: pensé que havia acabat,
6: no van a sacar de mí unas conclusiones que no son las conclusiones certeras.
4: Bueno.
0: Gràcies, gràcies, president Boye. Demà farem
6: president
0: programa...
6: Boye, no, president Puigdemont.
4: Perdó.
0: Gonzalo Boye, esperant el president Puigdemont.
6: Por el respeto que merece.
0: Anava a dir que demà serà un dels motius de la Diada, i a tot això veurem quanta gent demà és convocada i es mobilitza per la Diada, perquè ara mateix... Anem al que per molts catalans interessa, que és la sortida de, concretament de la capital de Catalunya,
5: de la capital,
0: que és de Barcelona, perquè, pel que sembla, sí que hi ha, novament, estampida.
5: Sí, la previsió era la sortida de més de mig milió de vehicles, i pel que veiem ara...
7: Sembla que més.
5: Sembla que ja comença a haver-hi problemes als punts habituals. Si et sembla, Toni, connectem amb el Servei Català de Trànsit.
0: Sí, a veure.
5: Eduard,
0: a veure si quedarà algú per demà o fent el programa amb un megàfon. Sortint aquí a la Diagonal amb un megàfon ja ho cobriríem. Ja, ja. A veure si queda algú.
7: Et sentiria de tota
4: no feu aquestes bromes!
5: Eduard Sánchez, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
5: Comencem a tenir
8: problemes. Doncs, a veure, sí, comença a haver-hi una sortida gradual. És cert que, de moment, no hi ha punts amb cues quilomètriques, però sí que es va notant des del migdia aquest increment de trànsit, especialment a l'artèria principal, que és l'autopista AP7, en la banda o la zona de Martorell, en sentit sud, com també la zona de Granollers, de la Roca del Vallès, en sentit nord. En aquesta autopista hi ha un tram de força lentitud, alguna aturada puntual, la zona de Sant Cugat, al Papiol, per un vehicle variat. En aquest cas està ocupant un dels carrils que enllaça amb l'autopista B23, aquí al Papiol, i dificulta una miqueta més la mobilitat. I el que dèiem, es va notar en aquest increment, a poc a poc, a diferents vies, vies d'altra banda habituals, C58, per exemple, la de sortida de Montcada i Reixac, sentit nord, també el tram de Sabadell, en els dos sentits de la marxa, i on sí es nota més moviment, això sí, és a les dues rondes de Barcelona, Aquí tenim ja aturades ja significatives en els dos sentits. Per exemple, en el cas de la ronda de dalt, des del Nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i també de Diagonal fins a la zona de Vallcarca en sentit Besòs. En el cas de la ronda litoral, tres quarts el mateix, en els dos sentits de la marxa, sentit Llobregat des de Diagonal Mar, més o menys, fins a la Barceloneta, i sentit contrari des de zona franca fins a l'altura de Pobla Sec. Acabo amb la zona d'obres que afecta l'autovia 2 a Jorba. Aquí, doncs, en dies com avui, doncs, hi ha més volum, i en aquests moments uns 2-3 quilòmetres en aquest punt de l'autovia a Jorba i en sentit Lleida. Ara mateix això seria el més gruixut de la xarxa viària pel que fa aturades.
5: Molt bé, gràcies, Eduard. Paciència a tots els conductors.
0: Sí.
5: De tota manera, demà hi ha un reforç especial del transport públic, perquè hi deu haver gent que marxa, sí, però que potser torna demà puntualment.
4: Oh, clar, que tornaran. És que quedareu desbordats.
5: Dels actes a la Diada.
3: Quedareu desbordats. Gent que marxa ara i torna demà?
4: Clar que sí.
0: Jo ho veig una mica improbable, que si marxes avui, demà al matí torni.
5: Però... S'ha reforçat. Ferrocarrils han reforçat el servei de demà.
0: Bueno, potser gent que surt de Barcelona, van a Girona o a Amposta per demà participar a la Diada. Això també és possible.
4: Ara arregla-ho. Que se't nota en una hora lluny, que tens ganes que sigui un fracàs. Que penses que no et noto? Amb aquesta...
3: Simplement, perdoni, no té massa lògica marxar ara i tornar demà al matí.
4: Tota la lògica. Per despistar.
5: Pots tornar demà a la tarda.
4: L'enemic.
5: Demà al matí te'n vas a la platja i a la tarda...
4: No és per això.
7: Fins a la manifestació.
5: Què vol dir que no?
4: No és per això.
3: No, que m'estranya, no ho sé. Que penso
4: no
3: que
4: és per això.
3: Que
4: marxa,
3: a mi, jo intueixo que és per passar 3 dies fora.
4: No és per això. Jo ja sé per què és.
0: A veure quin és el reforç, molt ràpidament.
5: El reforç de Ferrocarrils de la Generalitat incrementen la circulació en relació a altres dies. A la línia Barcelona-Vallès afegeixen 348 circulacions més.
7: Fixa't.
5: Respecte a un dia festiu normal, el Llobregat-Anoia en suma 176 més.
7: 170.
5: I es reforcen les connexions de Barcelona-Manresa i Igualada amb trens de composició doble.
7: Fixa't.
5: Renfe també reforça el servei amb 25.000 places addicionals.
7: Fixa't.
5: I el metro també reforça el servei entre la 1 del migdia i les 9 de la nit amb la circulació de més trens. A les línies amb pot parar, senyor Marcelí, és que cada dia estem igual,
0: Ara t'ha entrat un...
7: Ara
5: l'he agafat. És que vaig sentir...
7: Això...
5: Bé,
7: a veure, posa't tranquil·la, perquè això... La dia no ho feia mai.
5: El què? Enfadar-se amb vostè,
7: A veure...
5: Perquè tens de molt bon tarannà, la Míriam.
4: Guapa.
5: Jo tinc més...
0: Jo trobo que està bé que la Mònica Folquet ja li vagi parant els peus, perquè jo ja he tirat la tovallola. Jo ja he llançat... Ja arriba un punt que això el fix i tot aquest... Això que és insuportable...
7: Me fa l'efecte que aquesta...
0: Jo ja he llançat la tovallola.
7: Aquesta Folquet és molt mandona,
3: Ma, però això ja fa temps que ho sap, no li
7: ve
3: d'ara.
7: No, sí, però...
0: Doncs miri, ja està bé que tinguem algú mandon.
7: No t'hi vulguis trobar a casa seva.
0: A veure, parlant de manar, anem amb Núria Parlon, que aquest matí ha passat pel món a RAC1 i que se li ha preguntat sobre el relleu de Josep Lluís Trapero i també sobre les famoses S-Aler. Per on comencem?
5: No, comencem per el relleu del major Trapero. Tal com ens avançava ahir en Benet Iñigo, que intuïa, ens va explicar que el nomenament de Sílvia Catà com a nova comissària en cap era una de les desavinences amb Trapero i la consellera Parlon, doncs avui ha quedat claríssim a l'entrevista que li ha fet Jordi Basté a la consellera.
9: Quan un treballa en equip, a vegades doncs no penses igual en tot, i òbviament això és normal i pot passar, però jo faig un balanç, bueno, pot passar, no, passa, i qui digui el contrari menteix. Ara bé, jo faig un balanç positiu.
10: Però, per exemple, el major estava d'acord que Sílvia Catà fos la nova cap dels Mossos i Ferran López el nou director general. Aquí comença també un dels problemes.
9: Doncs en el cas de la Sílvia Catà, probablement no hem entrat a aquest nivell. Jo el que sí que puc dir és que és la meva proposta, la meva aposta, i òbviament doncs, crec que en aquest cas, com a consellera, després de 2 anys, al capdavant d'aquesta responsabilitat, doncs era la meva aposta, i llavors tampoc no...
10: I la del major Trapero, quina era, consellera?
9: Pues no ho sé, Jordi. La veritat és que, a veure, jo crec que entrant això i entrant en qüestions del funcionament intern de la conselleria i si ens hem avingut o ens hem desavingut, no és el que per mi és prioritari, perquè llavors jo crec que, en certa forma, estem entrant a fer un safareig que no em toca fer-lo a mi.
4: Mira, jo no vull dir res. Jo no vull dir res, però...
0: Però què?
4: Però veure, ja, ja que, ja,
0: no vol dir res, però ja s'hi afegeix.
4: Por
0: ara què passa?
4: Per l'amistat que tenim tu i jo de 15 anys venint aquí en aquest programa...
0: Sí. Te lo que dic. Certament tampoc he acabat d'entendre mai que un bon dia va venir...
4: Sí, sí.
0: No recordo per què.
4: Sí, per denunciar un problema en l'autopista.
0: Val,
4: sí.
0: Doncs, i a partir d'aquí ja ha anat venint...
4: Perquè feia un servei públic.
0: Certament, no sé... Bueno.
4: I la gent me lo demana...
0: Bueno, vostè dirà, perdoni, sí, és que per estem amistat, amb el tema de la ja, Núria Parlon.
4: Independentment del mitjà de comunicació en el que sí. Estem, te lo dic com a amistat, perquè sàpiga a dónde te estás posant en aquesta emissora. Aquesta entrevista que ha fet el Basté... Jo tinc contacte con el chat del PSC.
0: Sí, perquè vostè té... si vostè està... bueno, no sé, sí, sí, forma part del PSC del Baix Llobregat, tinc entès.
4: No, i Badia, Badia.
0: Ah, això, Badia.
4: Soy de Terrassa, però estic en el de Badia.
0: Sí, sí. I què?
4: No ha agradat aquesta entrevista. Jordi Basté no le pinta un futur brillant en aquesta emissora i en els mitjans de comunicació després de com ha enfocat aquesta entrevista. No... No va por el bon camí. No hay feeling. No hay feeling. Yeah. No hay feeling
0: ahí. Però, perdoni.
4: I jo de tu...
0: No, però no hay feeling. Però, perdoni un moment, no hay feeling. Les entrevistes...
4: Encara estàs atent de trucar a Montilla, de trucar...
0: Miri, el vaig veure fa un...
7: Ah, ahir,
0: ah, no, ahir o abans d'ahir. Per aquí, al voltant de l'edifici d'aquí de RAC1. No, anava a dir-li...
4: Porta Montilla, porta molta gent.
0: No, però...
4: Raimon Obiol,
0: que és
4: l'històrico...
0: No, és que no porto ningú. Però a nivell polític ho deixo tot pel Basté i el que queda... que ho faci la ballonista. No,
4: pues
0: anava a dir-li...
4: Zaragoza, mira si t'he dit una nom
0: sí,
4: d'entrevista que podria fer.
0: Sí, però jo, si em
4: fer.
0: Permet, li anava a dir que un periodista ha de preguntar qüestions com, per exemple, i si la pregunta és incòmoda, l'ha de fer també. Perquè si l'especulació és que hi havia... que això va acabar de patar la relació entre Núria Parlon i Josep Lluís Trapero, que no hi havia bona relació i que al final... Això acaba esclatant i Trapero presenta la seva dimissió pel nomenament dels dos càrrecs de la senyora
7: sí,
0: sí, bueno, sí. De la comissària Catà i sí, sí. De
7: López.
0: Del Ferran López, doncs això ho ha de preguntar, no?
4: Pues, ¿y por qué lo ha de preguntar? Mira, que prengui nota de altres emissores. En altres emissores això no se pregunta.
0: Bueno, què més? A veure, sí, perquè no, de veritat...
7: Deixeu-me dir una cosa, un segon. T'hi has fixat que el Trapero es cansa de tot? És d'aquelles persones que no li agraden res? Perquè, mira, va ser major dels Mossos i va dir allò de, bueno, pues molt bé, pues bueno,
11: bueno,
7: pues adiós.
11: Pues molt bé, pues adiós.
7: Pues adiós. I va marxar.
3: No, però això no ho deia ell per acomiadar-se,
7: sí, no,
3: ho
7: deien
3: uns periodistes.
7: Es va cansar de ser major. No. Després el van posar de comissari en cap i també es va cansar, llavors...
0: No, es va cansar, no, el van destituir. No es va cansar. No, expliqui les coses com són.
7: No, vés a saber, tu, això no ho saps.
0: No, vés a saber, no.
7: El van posar a fer fotocòpies i tampoc també es va avorrir, no sé què li va passar.
0: Home, a vostè li agradaria estar tot el dia fent fotocòpies?
7: Bueno, per què no?
0: És que em fa gràcia, vull dir, veure, fa uns comentaris.
7: I després tot ho avorreix. Fixa't que...
4: Amb la Rahola van anar a fer una paella i ja no han anat a fer mai més cap.
7: Exacte, mai més.
4: Mai més cap.
7: Després director general de la policia. També m'en canso.
4: Hi havia Puigdemont, també.
7: Puigdemont, també se'n va cansar.
4: I després el volia detenir. Tocar la guitarra, estaven ell, tocar la guitarra.
7: I ara no el detindrà, perquè també s'ha cansat de detenir-lo. Jo, a veure, no sé, m'han dit que li han ofert, no sé si ho sabies, el càrrec de director de RAC1.
4: Què dius?
0: No, em sap greu dir-li i contrariar-lo, em sap dir-li que aquest càrrec ja està ocupat per...
3: Francesc Cano.
0: Exacte, Francesc Cano, que...
7: Bueno, no, però antes.
0: Ah!
7: Antes.
0: No li sé dir.
7: Antes, es veu que sí, però ella es veu que va dir massa perillós. Més m'estimo fer allò del Turmix que fan anar amb les bombes. Saps aquells que es diuen els Turmix?
0: Serà TEDx.
3: Ah, els TEDx.
7: Aquests, sí, això. Els
0: TEDx, més que els Turmix...
7: Diu, més m'estimo això.
0: Sí.
7: O...
0: Que venir de director de RAC1, imagini's.
7: O ser company de patrulla de la Rosa Peral, fins i tot.
4: Ui, és guapíssima.
7: Que venia a RAC1, Imagina't com ho veu. I això que es cansa de tot.
0: Bé, per acabar, avui el hit del dia de Donald Trump és aquest regal de $5,000 a cada adult que visqui als Estats Units si fan possible que guanyi les eleccions de mig mandat. Suposo que per republicans i per demòcrates, aquests $5,000.
5: Per qui el voti. En la convenció aquesta extraordinària del Partit Republicà, que aquesta matinada propera es tancarà a Dallas, Trump ha sorprès a tothom fent aquest anunci.
12: Because we've done so well and because our country...
13: Com que ens ha anat tan bé... i el nostre país està guanyant tants diners, us faig aquesta promesa. Si els republicans guanyen la Cambra de Representants i el Senat, tots dos, gràcies al nostre èxit econòmic, pagaré a cada ciutadà adult dels Estats Units $5,000.
0: Això és un president.
7: $5,000.
0: Molt bé.
7: Jo votaré. Jo el votaré.
5: En tot cas, és una promesa que no es pot... És absolutament irrealitzable, perquè em vas fer el càlcul i la xifra seria astronòmica. 1.348.000 milions de dòlars. Una quantitat que suposa pràcticament el 20% de tot el pressupost del govern dels Estats Units. El 3 de novembre...
0: Sí, però ell ha dit que ho pagarà ell, eh? Ves a saber si ell té aquesta fortuna. Bueno...
7: Que la té, que la té.
0: I tant.
5: En tot cas, el 3 de novembre els votants han de renovar, com deien, la Cambra de Representants i un terç del Senat, i si el Partit Republicà es queda sense majoria, tal com moltes enquestes pronostiquen, doncs Trump tindrà un tram final de mandat complicat.
11: Buenas tardes, soy Florentino Pérez.
7: Buenas tardes.
11: Ahora todo el mundo está alucinando con la propuesta de Trump, pero esta propuesta ya la hice yo hace 26 años. Fui el primero que lo dijo, que si ganaba las elecciones del Real Madrid y no venía Figo... Yo pagaré las cuotas a todos los socios del Real Madrid. Escuchen lo que dije.
14: Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. Y fíjese si tengo seguridad en lo que digo, que si yo soy presidente y esto no se produjera, yo les pagaría a todos los socios las cuotas de socios de la próxima temporada.
11: Me funciona.
0: No, això sí que és cert, que miri, es va avançar 26 anys a Donald Trump.
11: Claro que sí. Y es que Trump se fija siempre en los mejores. Ahora solo falta que fiche Mourinho de asesor. Que venga al Parc del Bernabéu y cerramos el fichaje. Que se presente.
14: Miri, el que tan... que se presente.
0: Claro. Exacte. Doncs qui es presenta i que està preparat ja a punt per parlar de Carles Puigdemont, del que ha estat la inauguració de l'any judicial i per parlar d'altres qüestions, és Ernesto Ekaizer des de Madrid.
11: Que se presente.
15: Versió RAC1.
16: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
15: Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
0: Sis minuts passen de 4:45 de la tarda. Fa res, uns minuts ens ho explicava la Mònica Folquet. Mònica, aquesta possibilitat de l'amnistia de Carles Puigdemont que podria desbloquejar-se en qüestió de setmanes.
5: En qüestió de setmanes, sí. Sembla ser que quan el Tribunal Constitucional hagi resolt el recurs de Jordi Turull i argumenti bé la sentència favorable a aplicar l'amnistia, el Suprem està disposat doncs, a no posar més pals a les rodes i aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, a Toni Comín i a Lluís Puig.
0: Bé, la setmana passada, avui fa 8 dies, ja especulava sobre aquesta qüestió i per què el Suprem, fins i tot, podria prendre aquesta decisió, evidentment, en benefici de la dreta espanyola estratègicament. Saludem el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, molt bona tarda.
17: Molt bona tarda.
0: Què tal, com estem?
17: Hem encertat!
0: Sí, sí, ha encertat de ple perquè, tal com ens comentava la Mònica Folquet, després d'aquest acte de la represa, el que seria l'inici de l'any judicial, vostè ja, com dèiem, ens la va mig dir la setmana passada. Recordem-ho.
17: El 15 de octubre yo creo que podemos considerar que le van a dar el amparo a Turull y van a decir que la teoría de Marchena del enriquecimiento y de Marchena y Llarena es una ficción. Permitir el regreso de Puigdemont aquí puede ser visto por la derecha y por la derecha del Tribunal Supremo, por Llarena y por Marchena, como una medida táctica interesante. Posible que Marchena y Llarena digan, oye, esta parte ya la hemos perdido después de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le damos la amnistía. Y además nos interesa que venga Puigdemont. Porque de esa manera la gente va a recordar que Puigdemont ha sido amnistiado por Sánchez. Y eso va a crear problemas por Sánchez. Si ellos aplican la amnistía a Puigdemont, si gana Feijo, ya no tendrá el problema de Puigdemont.
0: Bueno, escolti, un aplaudiment per Ernesto Kaiser, sí, sí. Perquè aquí vostè...
17: Per tot i totes. Porque hemos venido trabajando sobre esto sistemáticamente y el que sigue la consigue.
0: No, no, doncs és així. I vostè creu, suposo que valida aquest argument seu, de que al cap i a la fi també li va bé a la dreta espanyola aquesta aprovació de l'amnistia de Puigdemont perquè li encolomen aquesta aprovació a Pedro Sánchez, no?
17: Bueno, Feijó lo dijo hace 2 meses y medio, esa manera de Feijó de hablar, esa manera rajoyana, cuando culpó de una manera inexplicable a Pedro Sánchez de ser el responsable de que no se le aplique la amnistía a Puigdemont. Usted lo recordará, sí. Hace 2 meses, 2 meses y medio, no lo dijo una, sino 2 veces. Dijo, no, es que Pedro Sánchez quiere tener cercado a Puigdemont. Es el que le impide venir. A mí, lo que se me ocurrió decir es, oiga, Feijó, hable con sus amigos Llarena y Marchena y dígales que, bueno, pues que resuelvan el tema, porque la razón por la cual no viene Puigdemont es que tienen una orden de arresto solamente en España contra él. Hay una ley de amnistía, hay decenas de sentencias donde ya se consagra la ley de amnistía, hay una en particular que dice que la malversación no vale, que no se puede considerar una excepción, que es el caso del recurso de Aragón. Oye, Feijó, habla usted con Martínez Llorena. Oye, a lo mejor es que, Tony, esto que nosotros decíamos en plan así de humor, se ha cumplido. Y ahora hemos visto que Llarena y Arrieta hoy pues han estado ahí cuchicheando y cacareando. Y como quien no quiere la cosa, dicen, hombre, si el Tribunal Constitucional decide aplicar la amnistía al delito de malversación de Jordi Turull, pues nosotros, desde luego, somos caballeros y no vamos a tener que esperar al último recurso, porque el último recurso es el de Puigdemont. Y además es el último recurso porque ellos lo hicieron así, porque el recurso, el incidente de nulidad, se lo retrasaron casi un año. Entonces lo quedó al final, a la cola. Pero como el delito es el mismo en la cola y en el principio, que es el delito de la malversación, que es el caso que afecta a Jordi Turull y a Puigdemont, pues con que se resuelva solamente el primer recurso de amparo, ya vale, y por lo tanto hay que aplicarla. El Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Constitucional lo dijo la semana pasada en una entrevista en Radio Nacional de España, anunciando que, bueno, que el 22 empieza el tema con Turull y que, bueno, que él esperaba que no fuera necesario esperar hasta el recurso de amparo de Puigdemont, porque el recurso de Turull es lo mismo que el de Puigdemont, y que, por lo tanto, esperaba que el Tribunal Supremo pues reaccionara, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que, efectivamente, la derrota de Marchena y de Llarena es evidente a partir, sobre todo, del fracaso de todas sus euroórdenes, de su intento de extraditar a Puigdemont de Schleswig-Holstein en el año 18.
0: A Itàlia, també?
17: A Itàlia.
0: Quan va ser detingut Carles Puigdemont, claro. Que també va anar a fer un acte, no recordo ara exactament quina població, i també va ser detingut, i també va ser posat en llibertat. És a dir, que tal com diu vostè, Llarena ho ha intentat...
17: Por tierra, mar y aire.
0: Exacte.
17: I tal, i és un fracasso. Des del punto de vista procesal, del punto de vista, policial, todo ha sido un fracaso. Y luego, desde el punto de vista político, también ha sido un fracaso, porque nadie les ha creído lo de la rebelión ni lo de la sedición. Bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les da un varapalo tremendo, no tienen ninguna percha de la cual colgarse, porque ellos esperaban y tal. E inmediatamente empiezan a dar marcha atrás sin que se note. Le aplican la amnistía a Meritxell Serret, cuando la tenían totalmente congelada, manda el propio Marchena a la Audiencia de Barcelona en un auto el dossier de la dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rubira, y dice que ha perdido el Tribunal Supremo la competencia porque ya no es aforada. Eso lo hace el pasado 25 de mayo, no hace nada. Y entonces, después de tener atascado el tema años, y entonces ahora viene el tema de que, oye, a lo mejor nos interesa que Puigdemont esté aquí, derrotamos más a Sánchez, reactivamos la amnistía y creamos tensión con los medios de la derecha, y además, oye, le resolvemos el problema a Feijóo, que viene Feijóo, que viene Feijóo. No le vamos a dejar este marrón a él.
13: Sí,
17: entonces,
13: sí.
17: Yo creo que aquí, yo cuando le dije la semana pasada tenía una información, por eso se lo dije, la información no la di que era lo que estaba pasando en el Supremo y en la cocina, y lo he hablado hoy con Miriam, ¿no? Mi información es que Marchena le estaba diciendo a la gente de Fomento, a la patronal catalana, que ellos no iban a poner pegas. Eso se lo dije yo la semana pasada. Y fíjese, ha pasado solo una semana y se ha confirmado hoy en la apertura del año judicial. Entonces, yo creo que ellos se meten el rabo entre las piernas y dicen, oye, vamos a ser pragmáticos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo sigue la película ahora? Porque el día 22 de septiembre va Macías, José María Macías, el íntimo amigo de Llarena, tiene que ir a la ponencia de Turull. ¿Qué va a hacer Macías? Hombre, Macías va, evidentemente, a desestimar el recurso de amparo. Pero, ¿puede hacer eso o puede hacer alguna cosa más? Bueno, puede hacer una cosa más, porque Macías es un picapleitos, no es un magistrado. Digo, es un magistrado, pero ahora en el Tribunal Constitucional. Pero antes era picapleitos, y antes era una persona muy relevante del Consejo General del Poder Judicial, uno de los brazos derechos de Lesmes. Pero es íntimo de Marchena también. Y fíjese la situación peculiar en la que se queda. Él, que sabe que Llarena quiere aplicar la amnistía si el Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo, sin embargo, está contra la amnistía. Entonces, ¿qué va a hacer el día 22? El día 22 va a llevar una ponencia para que se desestime el recurso de amparo. Vale, es derrotada por la mayoría progresista. ¿Y qué puede hacer más? Aparte de la posibilidad de cambiar de ponente, que cuando uno, sabe usted, cuando uno pierde la votación, tiene que ceder la ponencia. Pero Macías puede hacer una cosa más, fíjese. Macías puede decir, no, yo no dejo la ponencia. Yo redacto la ponencia de la mayoría y además redacto mi voto particular. Puede hacer eso. Puede hacer eso porque puede interesarle debilitar la sentencia, descafeinarla, aunque refleje los puntos de vista de la mayoría, y seguir dando la lata a la derecha judicial y política y mediática, sobre todo, de que Sánchez es el responsable de perdonar a Puigdemont. Mientras, digamos, sigue la campaña. Y puede hacer eso, puede hacerlo perfectamente. La ley del Tribunal Constitucional permite que un magistrado, a pesar de haber perdido la votación, puede él asumir la ponencia de la mayoría, hacer la ponencia de la mayoría, en el sentido mayoritario, en este caso sería conceder el amparo, pero al mismo tiempo puede hacer el voto particular. Entonces puede hacer esto. Puede hacer esto para brillar y para mostrar que él, en fin, es una persona que sigue de principios y que sigue adelante. Ya veremos lo que hace. Pero lo que tenemos claro, lo que podemos anunciar a nuestros oyentes, es que tumbada la ponencia el día 22, tumbada la ponencia del día 22 de Macías, o se elige un nuevo ponente o él mismo redacta la ponencia de la mayoría. ¿De acuerdo? Uh-huh. Con lo cual, el 15 de octubre, podemos, el 15 o el 20, o ya cerca del 27 de octubre, el noveno aniversario de la Declaración Unilateral de la Independencia, tener a Puigdemont en Girona.
0: Doncs ho seguirem amb Ernesto de Kaiser, com també avui, Ernesto, hem estat al cas amb l'obertura de l'any judicial, la presidenta dels jutges i del Suprem, Isabel Perelló, ha denunciat l'obertura de l'any judicial la gravetat dels atacs als jutges per part dels membres del govern espanyol.
18: La crítica fundada contribuye a mejorar nuestra justicia y por eso siempre será bienvenida, por severa que pueda ser. Pero la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución generalizada al juez de propósitos políticos o ideológicos.
0: Un dels més incisius contra la judicatura, que no se mossega la llengua, és, per exemple, el ministre Òscar Puente, que avui mateix ha dit això en una entrevista a Ràdio Nacional.
19: Hay tensión innegable, hay un Tribunal Supremo que ya de entrada decidió que una decisión soberana del Parlamento de España, como es la ley de amnistía, pues la iba a dejar en el congelador para unos cuantos. Y no se puede gobernar el país por detrás, ni desde otros sitios. La política se hace en el Parlamento y en el resto de instituciones se toman decisiones basadas exclusivamente, en el caso de la justicia, en derecho, no con una finalidad política.
0: Bé, amb aquestes, en aquestes, aquestes paraules que diu Òscar Puente, podríem afegir, Ernesto, la causa de Ceuta, que l'investiga també la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, on investigarà, el que no sabem, si el govern del Marroc o investigarà el govern espanyol o què és el que farà, però aquí Òscar Puente ha continuat, diguéssim, aquest enfrontament entre la judicatura i el govern.
17: Bueno, yo creo que eso de quién hace el enfrentamiento pues está, sería discutible. Pero bueno, a mí me parece que lo que es interesante es que esta presidenta del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, es una marioneta de la derecha. Esto fue un acuerdo que se adoptó para nombrarla a ella sobre la base de una de un tamallazo en el grupo progresista. El vocal propuesto por Sumar, se caracterizan por hacer grandes propuestas de este tipo. Lo de Sumar, y en especial el señor Enrique de Santiago, porque Yolanda Díaz no se enteraba de nada, pues propusieron a Carlos Hugo Preciado, un juez de Barcelona, que con muy buenas relaciones con Margarita Robles, y este hizo de quinta columnista en el grupo progresista, porque este se sacó de la manga un acuerdo con otro magistrado del Tribunal Supremo, el señor Montero, para nombrar a Isabel Perelló. Querían una persona, el compromiso entre el grupo progresista y el grupo conservador, y entre el gobierno y el PP, era que se nombraba una mujer, y que fuera una mujer progresista. Entonces ellos escogieron, entre las cerezas, en la cesta de cerezas, escogieron a la progresista que les convenía. Una persona que tiene que tuvo carné en la Jueces y Jueces para la Democracia, pero que no comparte absolutamente nada del gobierno de Pedro Sánchez, está en contra de la amnistía, y sobre todo que es íntima de Margarita Robles. Y entonces Carlos Hugo Preciado dijo, si

0: de la Fuente, catedràtic de Geografia i Història, autor de Guernica, l'obra maestra desconocida, i amb aquest apunt de... que ens ha explicat aquí en exclusiva, d'aquest personatge que surt a la dreta aixecant els braços...
1: Ángel i... Fernández de Soto, aquest és el seu nom.
0: Doncs repeteixo, moltíssimes gràcies. Fem una petita pausa i arribarem a les 6. Fins ara.
2: Versió RAC1.
3: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
4: Xato! L'estiu s'acaba.
5: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Accepta, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
7: Tradició, cultura i natura en família.
6: Lo 13 de setembre a Deltebre.
7: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
6: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
7: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
8: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
11: T'ha anat bé de gust la rutina?
10: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
11: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Hola, he vingut al Corte Inglés a fer la compra i he vist uns filets de noll de primera A boníssims a 9,98 euros mig quilo. I trio uns quants sobres de llescats d'en Savall Ibèrics, 50% raça ibèrica Sierra Leales, que si n'agafes 3, la unitat surt a 8,50 euros. I els podem combinar com vulguem.
15: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés.
16: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges a la botiga web i app.
17: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
18: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
17: Truca a Verisure al 900-903-744.
19: Verisure.
20: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
21: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
22: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
23: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
2: RAC1 Podcast. A RAC+1, Sense Filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Per segona temporada, Marta Cailà parla amb persones conegudes sobre el que significa conviure amb trastorns mentals.
1: Per exemple, la influencer Cèlia Espanya ens explicarà la seva experiència amb l'anorèxia nerviosa.
24: I arriba un punt que mai ne tens prou, saps? I estàs atrapat a una presó. Llavors jo va arribar un dia que dic, és que no, o sigui, no puc fer la meva vida perquè estic tan condicionada a les normes que m'he posat que no puc fer res.
2: A RAC+1, Sense Filtres, amb Marta Cailà. Premi al millor podcast Ràdio Associació de Catalunya 2026. Tots els dijous, un nou capítol a l'app i al web de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
0: 6 de la tarda, 2 minuts. No, jo certament, ara, quan, si algun dia vaig al Museu Reina Sofia, sí, a Madrid, i vagi a veure el Guernica, que ja l'he vist, crec, un parell o tres de cops.
3: Ja ho veuràs diferent.
0: Home, i tant, ja li dic jo, que el veuré radicalment diferent.
4: Pots explicar a la gent que hi hagi per allí? Sí. Mira, pues
3: mira, esto
4: dia,
3: nada, de bomba nada.
0: Esto, el toro és Pablo el Picasso. És él, eh? I este és el...
3: I el caballo és su mujer. Este
4: el Ángel, eh?
0: El
3: Fernández de Soto.
0: El Fernández de Soto, que era un...
3: Sí, un balí cap a l'aga.
0: Exacte, que era un tarambana de mucho cuidado, se lo tiraba todo.
4: Sí. Home, així no, així deixaràs...
0: Bueno, és que és el que... Bueno, surt pintat per Picasso, el primer nom que surt...
3: Ja ho he vist.
0: Surt ell, el primer nom. Busques a internet, el primer quadre que surt és ella. Amb una senyoreta tocant-li els pits.
4: Molt bé.
0: A veure...
4: Picasso surfeando aura. Bueno, total, amb les assegurances...
3: Què?
4: Només m'entén l'astre.
0: Jo sí que l'he pillat.
4: Amb les assegurances de salut de Línia Directa, no heu de passar pel metge, que és allò que li agrada a vostè. No cal passar per capçalera per demanar cita directament amb l'especialista. Que si un dia ha d'anar al callista, que si un dia...
3: A mi m'agrada més passar pel metge, perquè així em distrec.
4: Així té doble sessió.
3: Sí.
4: I a més podeu fer totes les revisions que necessiteu amb una tecnologia diagnòstica més avançada. Tot amb menys esperes. Vaja, que és la millor manera de mantenir la teva salut al dia. Tot des de 21,90 al mes i sense copagaments. Telèfon, ja us el sabeu, 917-700-700 o liniadirecta.com.
0: Doncs obrim línies amb Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Perquè això és l'estampida, és a dir...
3: Què dius ara?
0: És la marabunta sortint de Barcelona.
3: Què dius
0: ara? Mateix, operació sortida pel pont amb cues quilomètriques a les carreteres.
6: Això és el que us penseu i el que esteu intentant vendre per enganyar la gent, però demà estarà ple.
5: No, això és així. Trànsit, de moment, calcula que entre aquesta tarda i demà han de sortir de l'àrea de Barcelona a uns 550.000 vehicles.
6: Mentida.
5: I a aquesta hora la gran mobilitat ja s'està notant, amb caravanes importants, sobretot a la P7, al Vallès i al Penedès. Més detalls des del Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
25: Bona tarda. De moment, les complicacions es mantenen a l'autopista AP7 en aquesta operació sortida del pont de la Diada, afectada, agreujada per algunes incidències que hi ha hagut i que hi ha en aquesta autopista AP7. Especialment l'accident amb tres vehicles implicats a Gelida, a l'AP7 en sentit Tarragona, que deixa encara un sol carril per passar. Hi ha dos carrils tallats ocupats pels vehicles accidentats i d'aquí les cues que no milloren, de fet empitjoren, amb retencions ja des del Papiol, d'uns 15 quilòmetres fins a Gelida, el que passa que aquestes aturades ja s'estan ajuntant amb unes altres que teníem d'un vehicle variat al Papiol, també en sentit sud, fins a Sant Cugat del Vallès. Per tant, podríem dir que de Sant Cugat a Gelida, tota la P7, tot aquest tram va molt ple en sentit sud. Alternatives a aquestes cues quilomètriques, la Nacional 340, tot i que registra retencions, sobretot a la zona de la B24 de Vallirana, o també la C32, via també de peatge, i en tot cas també amb volum de trànsit a Sant Boi i a Castelldefels. Però, com dèiem, en tot cas, no són aquests trams llargs de quilòmetres de cues de l'autopista AP7. A la resta de vies, seguim parlant també de moltes aturades a diferents punts. La C58 n'és un exemple, des del Nus fins a Ripollet, per un vehicle variat en sentit Terrassa, que complica la sortida de Barcelona per la Ronda Litoral, des de Montpastor fins al Nus, vehicles aturats, i també l'entrada per la Pota Nord. De fet, a les dues rondes es mantenen diferents trams amb cues en els dos sentits de la marxa. I també tenim lentitud amb aturades tant a l'autopista de Maresme, a l'altura de l'Ella, en sentit nord, com a la pròpia autopista AP7, en sentit Girona, a partir de Mollet fins pràcticament Granollers. És tot de moment. Bona tarda.
5: Doncs aquesta és la situació a les carreteres. Per altra banda, a Barcelona continua l'atenció al fossar de les Moreres pel xoc de concentracions d'Aliança Catalana i de l'Esquerra Independentista. Un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra està evitant que les dues mobilitzacions toquin. Anem cap allà amb l'última hora, Cesc Giró.
26: Sí, una situació que s'ha complicat els últims minuts. S'han enverinat aquestes dues concentracions per un fet sobrevingut, no volgut. Per exemple, el cap de premsa d'Aliança Catalana ha tingut una urgència mèdica, han hagut d'intervenir als serveis d'emergència i l'acte d'Aliança Catalana s'ha allargat més del previst. Això ha encès els ànims dels militants de l'esquerra independentista que volien accedir al fossar de les Moreres i els Mossos d'Esquadra, que estan formant diversos cordons de seguretat, han hagut d'actuar, de carregar per evitar que poguessin accedir. Una primera càrrega que ha estat per retirar una pancarta. Segons diversos agents, volien veure que darrere no hi hagués cap objecte perillós i després per mantenir la línia policial ben ordenada. En aquests moments sentim de fons que estan fent als parlaments ja Aliança Catalana. D'aquí uns moments serà Sílvia Orriols qui es dirigirà a la seva militància, una militància que no ocupa més de la meitat d'aquesta plaça, una plaça que ara mateix està força buida. En canvi, molts més militants antifeixistes ocupen pràcticament tot el passeig que hi ha des del Fossar de les Moreres fins a l'Esplanada del Born.
5: Gràcies, Cesc. És notícia també d'última hora, mort als 77 anys, el fundador de la Fageda, Cristóbal Colón Palasí. Ho acaba de confirmar l'Agència Catalana de Notícies. Nascut l'any 1977 a Zuera, a Saragossa, Colón va fundar la cooperativa a la Garrotxa per lluitar per l'inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. Va començar el camí fa més de 40 anys fins a convertir el projecte dedicat al sector alimentari en tot un referent. Actualment hi treballen mig miler de persones. I un últim apunt, detectats dos senglars més amb pesta porcina africana que eleven a 386 els casos positius. És la segona setmana consecutiva amb casos després que de dues setmanes sense detectar-ne cap de nou. Recordem que ahir el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja avançava que les restriccions a Collserola continuaran com a mínim 3 mesos més. Amb aquesta extensió s'arribarà a l'any de restriccions que van començar al novembre.
7: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 a més hora oficial!
5: I pel que fa al temps, molta estabilitat i el cel serè en una jornada que ha estat marcada pel sol després dels ruixats d'ahir. A hores d'ara continua dominant aquest sol amb alguns intervals de núvols alts. La tramuntana, l'Empordà i el Mestral al sud van perdent força, però encara es faran notar durant el vespre i la nit. Els termòmetres han remuntat respecte a ahir i es troben entre els 25 i 28 graus a ponent, a l'interior i a la costa, al nord del país. Allà on va ploure més, la temperatura ronda entre els 10 i els 15 graus.
0: Doncs...
3: fred. Fred.
0: Sí, fa fred, ja hem pujat la temperatura a l'estudi.
8: A mi m'està tornant el dinar.
0: Bueno, doncs si li torna el dinar, el tiri la vall. Gràcies, Jordi. Arnau Vila, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: A veure, avui al Temps Afegit, què plantegeu?
9: Què plantegem? Doncs una enquesta tribunera. Avui. Avui ens hem llevat... Hi ha gent a l'equip que s'ha llevat. No podem estar tan contents. Anem a ser els tribuneros i avui a la pregunta del dia...
3: Exacte, després de les rialles venen les ploralles.
9: Sí, sí. Tot això ve perquè, evidentment, disseccionarem què va passar ahir al Camp Nou amb una nova maneta del Barça. Farem tornar l'Eloi Amagat, que torna després de les vacances perquè ens analitzi.
6: El de Girona, aquell,
9: sí,
6: Girona.
9: Senyor.
6: No cal que vingui.
9: Sí, doncs vindrà.
6: No el vull
9: vindrà,
6: veure, no el vull veure.
9: Sí, doncs sí.
10: Va, home, va.
3: A l'arrujat.
9: Ja comencem,
10: per favor.
3: Fes una glopadeta.
0: No, és que si no són tots del Barça...
9: Amb ell no, ja.
0: No es pot...
6: Però
8: què passa, que el repòquer no està ben vist en Barça?
9: No, hi ha gent de l'equip del Barça que ha dit no en tenim prou guanyant 5-1 i fent 22 gols.
6: El pitjor que podia passar.
9: En 5 partits...
3: Que et facin un gol... Ja és senyal que alguna cosa va malament.
6: Doncs, i fer-ne tants, també.
9: Avui, l'equip del Barça ha decidit plantejar aquesta pregunta a les stories d'Instagram. El Barça ha començat massa bé?
3: Massa
6: ara.
3: Bé.
6: Sí, senyor.
3: Sí,
6: senyor.
3: Això és molt,
6: sí,
3: molt culer.
6: Sí, senyor.
0: És molt culer i molt català. Massa bé.
3: Massa bé. No pot ser.
0: No pot ser. Quan la cosa va massa bé...
3: Malament.
8: Cridar l'atenció és perillós. Massa bé.
9: Però ara ja em perdonareu. Sí. Això també va per generacions. Perquè jo aquesta enquesta no li dono suport.
0: Doncs aleshores, si no li dono suport, com és que l'heu aprovat?
9: Perquè he afegit una opció jo. Ja les quatre opcions a la pregunta del dia són...
0: Veure, opció de tribuneros.
9: Ha començat massa bé? Sí, no aguantaran el ritme.
6: Evidentment.
0: Perdona, com a tribunero major, tribunero d'honor, mira... Però igual... No aguantaran el ritme.
9: Igual et convencen.
3: És evident que no l'aguantaran.
0: Mira, no ho sé.
9: Igual et convencen la resta d'opcions, també.
0: A veure, la següent...
9: Sí, tindrem lesions...
0: Bueno, sí.
6: Ah, ha.
0: Que tindrem lesions com cada any, segur.
8: La vinya mal.
9: Tercera opció.
3: Calli!
9: Sí, els rivals ens agafaran la matrícula.
0: Ahir ja ens la van agafar una mica.
3: Una mica.
0: Els del Feyenoord, que arribaven a la segona part. La primera no la vaig poder veure, però la segona amb bastanta facilitat a l'àrea blaugrana.
3: Massa.
0: Tot i que es marcava fora de joc a la majoria de jugades, però... El Joan Garcia va quedar sol en diferents ocasions.
9: Doncs aquestes són les tres opcions a favor de començar malament. I després ve la meva,
0: venga,
9: que és la quarta
0: teva?
9: Opció, que us la dic mirant-vos a la cara, que és gaudiu-ne, collons.
6: No!
0: Molt bé. Doncs pues mira, sí, senyor.
9: És la quarta opció.
3: Mal parlat. Mal parlat.
9: És la quarta opció de la pregunta. Parlarem de futbol i també, desgraciadament, avui tornarem a parlar d'incidents a la graderia, perquè una de les coses que va passar ahir és que va tornar a haver-hi 3.000 aficionats de l'equip visitant, 3.000 en aquest cas del Feyenoord, que la van liar a la graderia, que van llançar objectes, que hi ha gent
0: i
9: que...
0: I què pensa fer el Futbol Club Barcelona al respecte?
9: Doncs
0: perquè això ja ve de la temporada passada, ja ve de les aficions de les temporades passades que venien a...
9: S'arrossega de fa anys,
0: sí,
9: això.
0: No, bueno, fa anys, no. Jo ara estic, a veure, jo ara estic parlant...
9: De, per exemple, l'any passat, només.
0: Bueno, clar, o sigui, jo m'agafo al nou Camp Nou, que ja l'any passat ja es va denunciar que llencen llaunes i pixen,
3: etcètera,
0: i seguidors de l'Atlético de Madrid, que també va passar el mateix, i ja vam dir que potser el Barça s'hauria de plantejar posar una reixa o fer alguna cosa. Ha fet alguna cosa el Barça?
9: El que sabem... No. Mira, una cosa que sí que ha fet, que és ha canviat el material de la...
3: Del plexiglas.
0: Ui! Pues ja veus.
9: Perquè ahir no es va trencar, i els vídeos de la gent del...
0: I ja està, no?
9: No, i el que sabem és
0: doncs
9: que això...
0: Doncs se'ls han d'engarjolar. És que no hi ha més remei.
3: Ara...
0: O sigui, tu quan veus, per exemple, aquests camions que van a l'escorxador, que porten... Malauradament porten porcs. Van ben engarjolats. No van allò amb, a l'aire lliure.
3: No.
0: Quan hi ha uns seguidors que, no, que el comportament sempre és impresentable
3: i que
0: es porta molt millor, evidentment, els porcs que el que fan aquesta gent, doncs el que se'ls ha de fer és engarjolar. No. És que no queda, és que no queda
26: un altre. Heu fet un càsting dels pitjors seguidors d'altres equips, com per dir... Amb 10 punts, aquests no entren al camp. Amb 9,
0: la temporada passada, la Champions, cada visita dels equips que venien, venia el pitjor de cada casa.
9: Va venir l'Eintracht de Frankfurt, que són els que es van
0: pitjor,
9: pixar.
0: El pitjor.
9: Es van pixar a l'esquena d'algun seguidor.
0: Del públic, sí.
26: I els del Barça mai han fet soroll.
0: No, els del Barça també, quan viatgen fora, també, en ocasió, ja, el pitjor de cada casa.
6: No ha passat mai res. Ni s'han cremat autobusos, ni ha passat res. No.
9: El que sí que sabem, que sí que podem dir, és que això el Barça ho està treballant i que està en mans de Mossos, perquè és un tema que no és només del club...
3: Que truquin al Netanyahu, que els ensenyarà com fotre un muro...
0: Potser el Barça el que pot fer ara és fitxar Josep Lluís Trapero, que el tindran fent fotocòpies.
6: No.
0: Ara és el moment.
6: No m'interessa.
0: Com va ser Ferran...
3: López.
0: Ferran López, que va ser també cap de seguretat i que va durar només 7 mesos.
6: No m'interessa.
0: Un dia m'agradaria saber...
9: Hi ha una figura, també...
0: Què és el que va passar, Dic perquè el Barça hi ha tot de misteris que ningú explica. Aquest periodisme una mica palmero i a vegades...
6: No cal preguntar aquestes coses.
9: No, el que sí que recordo que vam explicar l'any passat, al desembre, quan va venir l'Eintracht de Frankfurt, és que Mossos ens va explicar que hi ha una figura en aquests dispositius que és una figura de Mossos que s'integra dins del club per poder gestionar aquests dispositius de seguretat.
0: I què?
9: No, res, jo ho explico.
0: I què m'estàs explicant?
9: No.
3: Perquè ells llançaven gots de cerveses...
0: Sí, ahir seguien igual, de què va servir aquesta figura?
3: Gots
0: i aquesta figura entre la massa, que és la massa, això, la massa... tajada.
3: La turba.
0: La turba, aquest policia, què vols que faci?
9: No, res, el que... També, o sigui, a moda de dades, perquè...
3: Dades.
9: Tot això es conteix, i no ho dic jo, això és el que ens va explicar Mossos, que a dia d'avui no és definitiu on està en l'afició rival del Barça, perquè, evidentment, falta una altra graderia per construir-se, que tot està en proves, i que aniran veient on se'ls acaba posant.
0: A veure,
9: i és
0: això sempre acaba amb algú que li caigui una tutxana al cap, i aleshores...
26: Però les obres són perilloses, perquè hi ha filferros i ferros i coses.
9: Però, Toni...
26: Hi ha molta arma homicida.
9: No. Però on els posaries, tu? Sí.
0: Jo ho vaig dir, ho he dit en més d'una ocasió, se'ls ha d'engabiar.
9: Per dalt,
0: o sigui, a dalt, el Barça, com fan d'altres equips, perquè això ja es fa, es munta una reixa... i aleshores no poden llançar res. I una reixa, a més, de
6: Fineta.
0: Fineta, de mosquitera.
6: Sí.
0: Reixa de mosquitera, que aleshores pràcticament...
6: No surti res.
0: Ni s'hi poden pixar, ni poden llançar.
3: Exacte.
0: I el vidre, si cal, més alt. Això es podia haver fet la temporada passada, perquè el precedent... No, dic que ja es podia fer la temporada passada. Comencem primer partit de la Champions i estem amb aquests del Feyenoord, que són uns descerebrats...
9: I ara venen dos anglesos.
0: No, per això t'ho dic.
9: Home, seguits.
0: I aleshores, el que ha pagat les entrades a baix... ho dic perquè les entrades, si les pagues, no són econòmiques, les de la Champions, les de la Lliga no, però les de la Champions pagues el gust i les ganes, doncs a sobre se t'han de pixar a sobre i has d'aguantar les llaunes i les agressions de l'afició que està a sobre teu.
26: El que s'hauria de fer és, tota persona que vagi al Camp Nou a veure un partit de futbol ha de portar casc de motorista.
3: Veus? Fixa't quina solució.
26: I ja està.
0: Parlant de merders, tenim ja càrregues policials al Fossar de les Moreres. Cesc Giró.
26: Aquí, Doncs sí, perquè hi ha hagut un manifestant de l'esquerra independentista que s'ha infiltrat dintre tots els militants d'Aliança Catalana quan estaven escoltant Sílvia Orriols. Aquest manifestant els ha llançat fum, pots de pols de diversos colors. Aleshores, se li han abraonat a sobre tots els manifestants i ha estat quan tots els militants, centenars de persones de l'esquerra independentista, antifeixistes, que estan encapsulats al costat, han intentat trencar el cordó policial. Els Mossos d'Esquadra han reaccionat amb càrregues policials, han retingut com a mínim 3 persones en aquest punt, també les 2 persones que han intentat boicotejar l'acte de Sílvia Orriols, i s'ha generat aquest moment de desconcert aquí al Fossar. Ara mateix la situació s'ha calmat una mica, l'esquerra independentista intenta accedir a aquesta zona, però els Mossos mantenen la línia i el cordó estable, i una altra part dels agents el que està fent ara és demanar als militants d'Aliança Catalana que es retirin, que vagin sortint de la zona perquè puguin arribar en aquí al Fossar de les Moreres els altres partits i entitats i organitzacions que volen fer les seves ofrenes. Ens recordaven doncs, alguns agents que aquest espai, el Fossar de les Moreres, era un territori molt associat a l'esquerra independentista i que, per tant, han de garantir també que ells puguin avui fer les seves protestes i les seves ofrenes.
0: Gràcies, Ser Giró. Això és el que està passant ara mateix al Fossar de les... M'estranya que no hagi anat vostè, senyor Virgili.
3: No, ja no hi puc anar. Ja. Bueno, ja hi aniré, al Fossar.
10: Berlín, Fossar 1933.
3: Ja no cal patir.
0: Però tu, Berlín, perdona, 1900... tu, Gorina, perdona. Sí. Tu vas, vas fent comentari random, venga.
3: Ara el Barça, ara el casco...
0: Ningú et dona... Ningú encara t'ha saludat.
10: Tu qui votes?
0: Això no es pregunta.
10: Jo sí que
0: cadascú pot votar el que li doni la gana.
3: Hasta que em pot canviar el vot, si vol.
0: Exacte, només faltaria. Serà que jo no he arribat amb unes eleccions i en últim moment he acabat de canviar la papereta i ja està.
10: Fots una cara socialista que rebentes.
0: Sí, vostè fa cara de memo i no ho he dit mai. Ara tornem.
10: Vés, escolta...

0: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
1: Topcorn de Fruit Ràbic us ofereix aquesta secció, amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de cinema i crispetes, clar.
2: Doncs ja tenim les crispetes a punt. Les té Gonzalo Boye, també les té Àlex Gorina.
3: Gorina, m'han dit Gorina. Ah, Gorina. Ha de mirar el paper per dir Àlex Gorina.
2: No, he de mirar el paper per veure la primera qüestió que abordaràs. Mira, ja tenim les crispetes a punt. Què tal, Gorina?
4: Ai, que gràcia.
2: A veure, que avui volies començar fent un petit homenatge al Manel Dueso, actor, dramaturg, figura fonamental de la Sala Beck.
3: I director de teatre. A veure, si la setmana passada acomiadaven a un gran nom del cinema i del teatre català, ara anem d'acomiadar un altre i no podem fer excepcions. I, per tant, Manel Dueso és...
2: Cuidao!
4: Cuidado.
5: Què ha passat, home, Gorina?
4: El pollo campero.
5: Mira, la setmana passada, exacte, que va ser com un impacte, no?
3: Sí.
5: I amb el Garrido, i sí. Aquesta setmana sí. Amb el Dueso.
3: Home,
6: és que clar, és com mort crida un altre. És,
3: no se sabia res, no teníem ni idea, per tant, et pilla desprevingut. A Nadal havia estrenat l'última obra de teatre com a director, el Jean Bobuana, en el Teatre Nacional de Catalunya. Bueno, el recordareu com a mossèn Esteve la Riera. Era el personatge que la gent identificarà, o el Miquel Miramont, sí. De l'Abrint d'Ombres.
4: Sí, sí.
6: Però fixa't, un mort crida un altre, o sigui, no para de morir gent. Bueno. Hasta ara aquest senyor de la fejada, dels iogurts...
5: Cristóbal Colom. Sí.
6: És un no parar de morir gent, eh?
3: És a dir, va fer de tot una mica. Però jo recordo especialment aquest tramvia anomenat Desig.
2: Pot callar una miqueta?
3: Vostè va veure el tramvia anomenat Desig amb l'Emma Vilarassau? No, oi?
4: No. Pues,
3: calli. I ara, una que es deia La presa, del Conor McPherson, que passava a una mena de pub irlandès amb tots borratxos com a bèsties, amb l'Àngels Basses, que estava extraordinària, la va dirigir ell, i va ser una de les experiències més memorables de la meva vida d'espectador. Per tant, li tenia molt carinyo, aquest senyor, jo.
2: Doncs mira...
3: Feia bé les entrevistes, contestava amb sentit...
6: No em ve present.
3: No sé què ens està passant.
2: Bueno, està passant que mira, la vida és així.
6: Avui ets i demà, no?
2: Manel! No s'havia dit mai.
3: Et dediquem l'espai sense crispetes a tu, o a mi, o qui vulgui.
2: Val, doncs... Tu sense crispetes.
3: No, sense crispetes salades, heu dit.
2: Sí, no, a mi m'agraden les salades. Jo l'altre dia, ja ho vaig comentar, vaig anar al cinema en crispetes, i escolta, el que passa que vaig estar 3 dies sense menjar. I, a més, amb un tap que va haver que venir a la Cuba perquè no hi havia manera ni de tirar amunt ni avall. De tantes que em vaig menjar.
4: Però si la crispeta laxa.
2: Tot per aprofitar el pack familiar, que jo ja li vaig dir a la meva dona, dic, és que no cal aquest volum de... No, sí, que és perquè la noia ens va dir, és que és més econòmic.
6: I molt econòmic. Més bé de preu.
2: Ara, i la meva dona, que s'hi va tirar, però, vamos, com una boja, va dir, si surt més bé, total, més bé de preu era 1 euro. Però per ella, més bé de preu. I va agafar un perolo...
3: Que, però de 5 en 5 o de 10 en 10?
2: No, era com una piscina. Que... Saps una piscina de boles, però sí. Era piscina de crispetes.
3: Però us fiqueu una crispeta.
2: I un litre de cola, un litre.
5: Què dius?
2: Per barba. I clar,
6: vam quedar
2: negats. O sigui, vaig quedar taponat i vaig haver d'anar allò el que se'n diu...
5: Home, el desembossador.
2: Desembossador, desagües Martínez.
3: Prens alhora una cosa que embossa i una altra que desembossa...
2: No, va quedar trebat. Va quedar trebat. Fins i tot després vaig fotre'm un iogurt per veure si es destrebava i tampoc.
3: Bueno,
2: anem a un documental que ens vols comentar, el d'Oasis, que ha estat presentat al Festival de Venècia.
3: Sí, s'estrena demà. Oasis, Don't Look Back in Anger, que és el títol de la cançó celadèrrima. Bueno, aquest és el trailer.
5: Aquesta cançó, ho he dit moltes vegades, és la cançó del naixement de la meva filla, és la que estava sonant quan ella va sortir.
3: Sí. I és una cançó que té un títol que juga amb el títol d'una obra de teatre de John Osborne, que aquí en van fer la pel·lícula Richard Burton, que es deia Mirando hacia atrás sin ira, o con ira. I juga fa un joc de paraules amb això, perquè són els dos germans que deien que es barallaven, després no tenien pasta, s'han tornat a reunir, ara s'estimen moltíssim, però els hi mires la cara del documental i dius, no, tot és teatro total i absolut. Però...
5: faran calarons i ja està.
3: No sabem viure sense diners, clar. És una mica desil·lusionant, això. Ara, clar, amb un so potent, una posta en escena brutal i els fans que la fan petar, et trobes amb una pel·lícula d'uns especialistes que han fet també el documental dels Blur. O sigui, aquests ja tenen la carrera feta.
5: Ja està.
3: És la promo... Ah, per cert.
7: Què ha passat?
3: Que encara no sabem si vindran a Barcelona o no vindran a Barcelona.
2: Pel que he anat deduint del que diu el Basté cada matí, gràcies, que parla dels oasis, dels germans Gallagher.
6: Sí.
2: Bueno, no, quan es parla, de, per exemple, que estaven al Festival de Venècia i que van presentar el documental, pel que he anat d'una manera subliminal dient, i com que el conec fa molts anys el Basté, podeu donar per fet que venen a Barcelona.
3: Estiu 2027.
2: És que ja el tinc, ja allò que dius, ja escoltes el Basté, dius, ja... Ja t'està, ja subliminalment ja t'està dient
3: que... Estiu 2027, estadi Lluís Companys.
2: Veus? I el Basté ja apuntava que fins i tot dos concerts a l'estadi...
3: Un per un i l'altre per l'altre, i així no els han de posar junts.
2: Exacte, i així ens es poden repartir la pasta un i l'altre.
3: A veure qui guanya dels dos.
2: Bueno, avui volies fer referència a la Birria Story amb Shakespeare in Love.
3: Encara no havíem fet Birria's Story.
2: No, però aquesta temporada has tingut a bé fer Birria's Story.
3: Tira'm la música perquè vagi acompanyant, perquè suposo que... No sé si sou molt fans de Shakespeare in Love.
2: Jo és que no l'he vist.
5: Jo no l'he vista.
3: Com?
5: T'ho prometo. No.
3: Com?
5: Jo tinc pel·lícules icòniques que no he vist.
3: Com
5: que
3: és una... Òscar, la millor pel·lícula de l'any 1998, no, injustíssim.
6: Jo la vaig veure a la tele, era distret.
3: Era distret, era maca.
2: Com que per tu ja és una Birria Story, doncs jo no l'he vist, doncs...
3: Però no s'ho havia dit l'any 98, que era una Birria Story.
2: No, però jo no
6: si a ell no li ha agradat, senyal que és bona.
3: Bueno, anava de Shakespeare, evidentment, i de l'època que els papers de dona els feien els homes. A l'escenari del Glob. No? El Joseph Fiennes, el germà del Ralph, que no se sap on ha anat a parar, era
2: sí que és
3: el
2: cert,
3: protagonista,
2: un pare,
3: que era un mindungui, pobret. I clar, l'única que realment sucava pa bé, a part de la Gwyneth Paltrow, que era una molt
2: dona... Serà Mindundi, no?
3: Mindungui, és igual.
2: No, Mindungui, no.
3: Mindungui.
7: Quin català, per favor. Mindundi!
2: Mindundi. És que ara estava repassant-hi. Mindungui. Serà sí, Mindundi.
3: M'és igual. S'ha entès, oi?
4: Claro.
3: No,
4: siéntete libre.
3: Així, és a dir, si et dic Mindundi, no et pots enfadar.
2: Però si no m'he enfadat. Si jo sóc el primer, sóc especialista en dir els noms malament.
7: En desgraciar el català.
2: Bueno, amb equivocar-me amb tot. Vull dir que jo... Però quan has dit Mindungi, es diu dir Mindungi o Mindundi?
5: Cadascú, escolta, parla
2: bueno,
5: com mirar.
2: Era un Mindundi. On anava? O sigui, era el germà.
3: Era el germà de
5: Rafael. Joseph Fiennes, que és almenys bo, va fer el conte de la criada, per exemple, ara fa sèrie.
3: Sí, ha fet coses, però bé, vull dir...
5: Vols dir que no ha transcendit com una estrella?
3: Com el director, el John Madden, el director de la pel·lícula, que era... Escolta, que tinc aquí la crispeta.
2: Això et passa per haver menjat crispetes dolces.
4: Ai, si t'ha atravessat.
3: Va ser el director de Volar de Gallinàcia.
5: Són bones, les cabronetes.
2: Va, no tallem el gorina, per favor, que si no morirà.
5: Ara sóc jo.
2: Va, per favor.
3: Especialista a dirigir la Judi Dench. Un dia us explicaré la meva anècdota amb la Judi Dench. No toca avui. La Judi Dench, que era la reina d'Anglaterra. Tira el tall doblar.
8: La reina d'Anglaterra nunca asiste a espectáculos públicos lastivos. De modo que aquí hay algo que...
3: Doblada, clar.
5: Home,
2: només faltaria que no la posessis doblada.
6: Queda més bé tot.
4: Si no s'entén.
5: Mare meva.
8: Sí, la ilusión es notable. Y vuestro error, señor Tilney, es comprensible. Pero algo sé de las mujeres que ejercen una profesión de hombre.
3: Va ser millor pel·lícula als Oscars, malgrat que el millor director va ser Steven Spielberg, alerta, per salvar el soldado Ryan, que havia de guanyar. Però no va guanyar perquè el senyor Harvey Weinstein, que en aquell moment era tot poderós, l'autèntic Trump del cinema americà, actualment en presó, com sabeu, en aquells moments es va dedicar a subornar tot Cristo, a tots els acadèmics perquè votessin per la seva pel·lícula, perquè ell era l'home de Miramax i volia l'Oscar d'una vegada per totes, no? Partits exclusius, manipulació dels mitjans de comunicació, va comprar els crítics de cinema, tot plegat. Tant és així...
6: Allò que sempre es fa, però que no es diu.
3: Bueno, ara teòricament no es fa, perquè l'acadèmia va canviar el reglament i ja des de llavors els acadèmics no poden acceptar ni regals, ni rellotges, ni menors d'edat.
6: Ves tu, creia.
3: Diguem...
5: Ai, per favor.
6: A què dit?
4: Hombre.
6: A què dit, ara?
3: Clar.
5: Regals i rellotges estarien a la mateixa PAC. I menors d'edat es considera també com una cosa, diguéssim.
3: Bueno, eren ofertes del senyor Weinstein als que votessin per la pel·lícula.
5: Molt bé.
3: Ofertes. A veure si...
5: Ofrenes.
3: O sigui, que és una pel·lícula que, a banda de que no és que sigui horrorosa, però realment té un prestigi que no arriba a Oscar de millor film. I, per tant, la col·loco a la llista de les birries de la història. A més,
6: no, home, no, que...
3: tacada in eternum, per culpa de les manipulacions de Harvey Weinstein.
2: De Judi Dench un dia en parlaràs, perquè recordem que és la, entre d'altres molts papers, ha fet, sí, va fer, era la M de...
6: James Bond.
2: James Bond.
3: Sí, senyor, però i, abans era moltes i, coses i va... ja, eh?
2: No, no, ja, ja. Ah, val, val. Però vull dir que va arribar un moment que va començar a perdre la visió i, pobre, i estudiava els textos a nivell amb àudio i feia les interpretacions amb àudio, perquè ja, no, ja tenia problemes...
3: bueno, i especialista en reines, perquè en aquesta pel·lícula feia de la reina Elizabeth I d'Anglaterra, però hi havia una que es deia Su Majestat Mrs. Brown, que feia de la reina Victòria i el seu amant escocès, dirigida pel mateix paio, el John Madden, de Shakespeare in Love, que estava millor. Pel meu gust, aquella pel·lícula estava millor.
2: Bueno, no, anava a dir-te que Bírria, la Bírria història aquesta de Shakespeare in Love serà... Mira, com que has dit que és una Bírria, la veuré perquè segur que m'agradarà.
6: Segur, no, ja et dic jo.
2: Perquè sempre anem a la contra.
3: Quina mania, que, però
2: segur
3: sistema,
2: que, no? Segur
5: perquè
2: que m'agradarà.
5: Perquè és romanticona.
3: Bueno, pot ser la manipulació que estic fent ara perquè la vegis i moris.
5: És que això és el
2: bueno,
5: que...
2: Clar,
3: una altra secció que no hem fet encara en aquesta temporada.
5: A veure, digues.
3: No? La banda sonora Enigma. Senyores i senyors... Ha arribat el moment d'identificar una pel·lícula de la que posarem només la música, alerta, i què heu de fer?
4: Ai.
3: Apostar, dir el títol,
5: sí,
3: no recordo on han d'escriure.
5: Versió@raco.net.
3: Tu ho saps, això segur,
5: sí,
3: eh?
5: Sí,
3: val,
5: sí,
3: val.
5: Sí.
3: Man, si i què guanyaran?
2: No, si no sap això, ja...
3: I què guanyarà el primer que l'encerti?
2: Apaga, vámonos.
3: I què guanyarà?
5: No, no.
6: Dos llapis! Oh, però què són aquests crits?
9: No me chilles que no te veo.
6: Després dieu que crido jo.
3: Àlex, felicitats.
2: No, és perquè quedi clar, que bueno, són dos llapis.
5: Dos llapis.
2: Del versió RAC1, eh?
3: Aquesta és una que te la dedico a tu i has de pensar molt,
2: val,
3: identificar-la i no dir res,
2: no,
3: evidentment.
2: No,
3: eh?
2: No diré res perquè...
3: Has de taula calladets,
2: els que participeu sou vosaltres a casa.
3: Quina banda sonora és aquesta?
2: Home, que me la sé. Avui l'has posat, no fàcil, lo següent.
3: Escriu, escriu i ensenya-m'ho. Escriu.

0: No.
1: No, no, no, no.
0: Aquesta la van posar en un anunci quan van sortir a vapor.
2: Suport callar una miqueta.
0: Ho estic explicant.
3: Mira, sé la pel·lícula, però no me'n recordo del nom de la pel·lícula.
0: Però què passa a la pel·lícula? On passa la pel·lícula?
3: A l'Oeste.
0: Quin era l'actor?
3: Home. El puc dir o no?
0: El què?
3: A l'actor.
0: No. Han dit alguna cosa ja?
4: Sí, és que estic dient. Jo
0: ja
3: com que em preguntes a mi.
0: Escriu el nom de l'actor i a veure si anaves bé o anaves bé.
4: Tenim la primera aposta. La primera persona que ha escrit diu Bailando con Lobos.
0: Doncs ja està. Ja està, ja està, ja està, ja està, ja està, ja està.
4: Primera persona, que és el Joan Blasco.
0: Kevin Costner posaves.
3: Home, clar, però és que no m'has donat temps. És que, clar, m'he quedat amb Kevin.
4: Home, perquè la gent va, però... Doncs
3: pues, l'ha encertat, no?
0: L'ha encertat.
4: Dancing with Wolves, dos llapis.
3: Dos llapis.
0: El Toni havia escrit Jurassic Park.
3: Sí, sí.
0: Bueno, ho entenc, eh?
3: Però és el mateix compositor, no?
0: No, perquè Jurassic Park és John Williams.
3: I aquesta?
0: John Barry.
3: Bueno, si no fa...
0: Què és el compositor?
3: La cosa va de Jones. John Barry, John Williams...
0: Escolta, tu em vas demanar que poséssim John Barry.
3: Sí.
0: Quan la temporada passada vam dedicar un programa a John Williams, te'n recordes?
3: Sí, home, John Barry.
0: Vam fer votar la gent...
3: Té moltes, en té de moltes i bones, eh?
0: Ho farem, el farem, t'ho juro, eh? Però la gent va votar un altre compositor.
5: Tiene que ser Barry White.
3: Barry White, l'altre dia vaig llegir la seva biografia i va acabar fatal, eh?
5: Ah, sí?
3: Sí, sí, va acabar...
0: És mort.
3: Bueno, va acabar... Va sortir d'Estats Units i va anar a Europa per refer-se perquè estava fatal. Bueno, però no és el moment. Ara anem a parlar del... Sí, del compositor més votat després de que tu fessis l'especial de John Williams.
0: Sí.
3: I el més votat va ser... Ennio Morricone.
0: Efectivament. Havíem proposat quatre, i el Henry Mancini, si me'n no recordo, el John Barry,
3: sí.
0: També, no me'n recordo quin era un altre.
3: Bueno, el John
0: però...
3: Barry ja serà el següent que hauràs de fer. Ja.
0: El John Barry,
3: tu,
0: el John Barry, per fer-te la pilota...
3: Barry?
0: Per
3: no,
0: fer-te la,
3: Barry.
0: Per fer-te la pilota,
3: sí.
0: Te'l dedicarem, eh? D'aquí un mes et farem un John Barry special, d'acord?
3: Sí, perfecte. Molt bé.
0: Ja podeu anar demanant, si voleu que fem especials, perquè avui la cosa consisteix en enamorar-se i emocionar-se amb la música d'Ennio Morricone, senyor que va morir el 6 de juliol del 2020, que tenia una dona que li feia una truita de patates i una paella i uns espaguetis absolutament meravellosos.
3: Mira, com la meva.
0: Que era la condició que ell posava per acceptar entrevistes.
3: Doncs pues mira, com?
0: Quan li volies fer una entrevista, ell deia que no. I llavors venia la dona i li deia, et faré una truita de patates. I llavors l'Ennio Morricone li donava l'entrevista. O uns espaguetis o una paella.
3: Però la dona, què hi guanyava fent... O sigui, a banda d'haver de fer la truita de patates...
6: Home, que li donava una mica parla amb els periodistes.
0: Ah, parla, sigues humà. Aproxima't a la professió.
4: Quantes dones guanyaven alguna per fer menjar el seu home?
0: Bé, no, ella guanyava... Ell li va dedicar part del seu discurs d'agraïment de l'acadèmia quan va guanyar l'Òscar honorífic.
4: Imagina't.
7: Buonasera, signori, buonasera. Ringrazio l'Accademia per questo prestigioso riconoscimento.
8: Thank you, the Academy, for this prestigious acknowledgement.
7: Il mio pensiero va agli altri nominati, in particolare allo stimato John Williams.
8: My tribute goes to the other nominees and in particular to the esteemed John Williams.
0: Doncs va dedicar l'Òscar honorífic, perquè no havia guanyat mai, l'any 2007 li van donar, i la gràcia és que després li van donar el 2016 per l'última banda sonora que va fer, que és aquesta, Los odiosos 8, del Quentin Tarantino.

0: l'he vista.
1: Que us he de dir que no la va fer. Ja la tenia feta. Era un descarte d'una banda sonora que havia fet d'anys abans. I va dir... El Tarantino se l'estimava molt i volia. I ell va dir, sí, et faré alguna cosa. Estava molt ballet, ja,
2: Com el Guernica.
1: Sí, clar. Sí,
3: I va anar... Va obrir... tenia fet per una altra cosa. Sí, esto va de los bombardeos.
0: Sí, adiós a l'8.
1: Va obrir el calaix i va dir, a veure què trobo per aquí. Que... I mira, això li lligava amb l'escena de la diligència.
3: Hòstia, aquesta és bona, Aquesta, que tinguis una banda sonora i li col·loquis a
1: això
3: Tarantino.
1: Això ho fan molts, Això ho fan molts,
3: Bueno, va. Esta te queda que ni pintado.
1: Us faig l'homenatge, una darrere l'altra, les escoltem una mica. Dale. Us poso com a primera una pel·lícula de Pier Paolo Pasolini, que no sé si la coneixereu, Uccellacci e Uccellini, Pajarracos i Pajaritos, o Pajaritos i Pajarracos,
4: i Pajarracas.
1: Que era la gràcia que els títols de crèdit de la pel·lícula els va fer Ennio Morricone, la música, i les cantava Domenico Modugno.
5: Alfredo Vini.
3: Però com te la saps?
5: Presenta
1: i el centro de tot és
5: l'humano,
1: tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot,

0: Davoli, Ninetto.
1: O sigui, els crèdits cantats.
0: Cantats.
1: Sí. Sensacional.
2: Ah, són els crèdits.
0: Són els crèdits, però són cantats tota l'estona.
3: No saben què fer.
4: Perdona, però ho trobo superoriginal.
0: Bueno, els ungles...
4: Fer els crèdits cantats.
3: No saben què fer.
4: Bueno, a mi, perdoni, no saben què fer. Però, de quin any és això?
0: Dels 66.
4: Imagina't si a aquella època ja eren originals.

0: rimontò.
1: Ara imagineu-vos...
2: Espera,
0: Ennio Morricone musicò.
1: Va dir que aquests crèdits, imagina't-los amb una pel·lícula de Tom Cruise d'aquestes tipus Missió Impossible, que bueno, els crèdits duren 6 dies.
2: Al final d'una pel·lícula d'Orson Welles, que es diu The Magnificent Ambersons, és la veu d'Orson Welles que fa els crèdits de la pel·lícula i se sent només ell que va dient els noms de tots els que surten. Però bueno, anem a l'origen dels temps. Quin va ser el primer espagueti western d'Ennio Morricone? 1963.

0: Duelo en el Texas.
1: Això eren bones pel·lícules.
0: Aquí, Gringo, es va titular la pel·lícula. La música la va fer Ennio Morricone, però no la va firmar. Tenia un pseudònim. Dan Savio.
2: I per què?
0: Perquè quedava més americà.
2: Ah. Per fer... Dan Savio?
0: Dan Savio amb B baixa. Ah. Amb B baixa, que consti, Era mig espanyol i la va dirigir Ricardo Blasco, que consti. Però quin va ser el primer gran espagueti western?
1: Aquest Ricardo Blasco no havia fet pel·lícules com de por amb Dràcules i tot això?
0: No.
1: Pot ser?
0: No.
1: Segur?
0: Segur.
2: Que li està dient que no.
1: Frankenstein?
2: Que pesadet, realment. Sembla Marta Cailà. Bueno, se li posa una cosa al cap.
0: Identifiqueu-me aquesta.
2: Home... Hombre. Curro Savoy. Exacte. Aquí sí que estem escoltant a Curro Savoy.
0: No! No s'entén a Curro Savoy. Curro Savoy no sortia a les bandes sonores originals. Va fer enregistraments a posteriori. Qui si xiulava es deia Alessandro Alessandroni.
3: Curro Savoy.
0: Alessandro Alessandroni. Xiulets, sintetitzadors, trompetes, guitarres, percussions, harmònica, sintes, també d'aquella època, la primera de la trilogia del dòlar, de Sergio Leone, amb Clint Eastwood, por un puñado
2: de
0: dólares.
4: Ey, amigo.
1: Dígame.
4: Ponme una copa de whisky.
1: Pues hemos quedado sin.
4: Y saca tu...
1: ¿Qué quieres? ¿Salsa parrilla?
4: Saca tu sucio culo de aquí y lárgate.
1: Es que no sé dónde ir.
4: Te pegaré dos tiros.
0: Chúpame la bota.
5: Uy, cuando quieras.
4: Y luego la rebota.
1: Aquí, ¿eh?
2: Bueno, ¿qué més tenim?
0: Bueno, va haver un moment que va començar la carrera internacional d'Ennio Morricone, va començar a fer pel·lícules ja per tot arreu, i va fer una pel·lícula de Gillo Pontecorvo a Marlon Brando, de protagonista, que Marlon Brando la considerava la millor de la seva carrera, la seva millor interpretació i la millor banda sonora de totes les que ell havia intervingut. Era una pel·lícula que es deia Queimada, sobre el món dels traficants d'esclaus.
2: Queimada, eh?

0: fa ni fred ni calor.
1: No li agrada...
2: És una... Doncs el Marlon Brando estava embogit, és, eh?
1: Està vostè una mica insensible, darrerament.
0: No, és que no.
1: Comença a tenir la pell...
0: No, és que ja no...
1: No, eh?
0: Res.
1: No? Bueno, va, ho intentarem superar.
3: Bueno, però si és la pel·lícula que més li va agradar
0: a
3: Marlon Brando...
0: Que hi ha gust, doncs, home, aquesta... Hi ha gust, que feien allò
3: sí, però vull dir que aquesta pel·lícula ha de ser referent, sí. Perquè si per Marlon Brando ja és la, de la tota la seva carrera...
1: Bueno, escolteu, la van estrenar al Coliseum, a la Gran Via, amb gran aparell elèctric i tot el que vulgueu, Fraga i la banda
0: feia,
1: sonora...
0: Fraga feia queimades.
4: I Dani va ser...
1: Bueno, de fet, la pel·lícula s'havia de dir Queimada, perquè passava en una illa colonial espanyola, i el govern franquista va aconseguir moure totes les seves influències a través del Ministeri d'Assumptes Exteriors i tot això, i van fer afegir la I i que fos portuguès tothom.
4: Queimada.
1: Val?
2: Queimada.
1: Alerta. Quan Ennio Morricone va treballar amb Joan Baez, que li cantés la cançó de la seva pel·lícula? Aquesta.

0: Any 1971, anys de denúncia política, pel·lícules sobre dos anarquistes italians que van ser ajusticiats als Estats Units i després es va demostrar que eren innocents, a la cadira elèctrica, i pel·lícula que realment va guanyar premis bueno, per tot arreu. I aquesta cançó, clar, com que tocava en aquella època, la Joan Baez la va fer,
1: sí,
0: encantada de la vida,
1: hippies.
0: I va vendre... però com a xurros, els discos d'aquesta banda sonora.
2: Sí, sí, tots. Jo crec que és una d'aquestes cançons que, que molts recordem i ens sona.
0: Més o menys, no? I Novecento, l'heu vista, Novecento?
3: No.
0: De Bernardo Bertolucci.
3: No.
0: Robert De Niro, Gerard Depardieu, Stefania Sandrelli, Dominique Sandà, Burt Lancaster, Sterling Hayden, gran nissaga del segle XX, la història italiana des de la mort de Verdi fins a la Segona Guerra Mundial, amb una música d'Ennio Morricone meravellosa, amb un tema que es diu Il Quarto Stato, que és aquest...

0: Aquesta pel·lícula de què anava?
1: Aquesta pel·lícula anava de dues famílies, és a dir, la família rica i la família pobra del camp. Els hereus eren Robert De Niro i Gerard Depardieu, que eren els fills de Burt Lancaster i de Stanley Hayden. Era una mena de Gato Pardo de Visconti a la...
0: americana.
1: A la Bertolucci. No, italiana, italiana.
0: Italiana.
1: Total, italiana. I llavors, com aquests dos nens que eren amics a la infància, per la seva classe social, amb el pas dels anys, acaben convertint-se en enemics de classe.
2: Ja passa,
1: i quan arriba el moment en què guanyen els feixistes, doncs, evidentment, es munta la Mari Morena, no?
2: Ja passa, això.
1: Està molt bé, la pel·lícula. Després hi ha un tema... Aquesta la posàvem sempre amb el Carles Casas quan vam fer la gira amb músiques d'Ennio Morricone per tot Catalunya, el Concerto Paradiso. La que més agradava i la que Morricone considerava la seva millor música és el tema de Débora, de l'última pel·lícula de Sergio Leone, que es deia Érase una vez en Amèrica.

0: La valoreu?
1: Sí, magnífica.
0: Home. Sí?
1: Sí.
2: Ens has deixat calmats.
0: Sí, doncs sí. Ara arribarem
1: per silenci.
0: Al tope total, eh? Any 1986. No va guanyar l'Òscar, perquè aquesta banda sonora que ara vindrà, però
1: no,
0: per mi...
1: No entenc com no la va guanyar.
0: Doncs jo tampoc.

0: Jo és que ploro. Jo quan sento, quan sento aquesta banda sonora...
1: Porque me recorda la boda del meu fill en el restaurante Can Montcat, que quan van tallar el pastel va sonar aquesta música i anaven traient los camarers los plats con aquesta música sonant.
2: És la manera de destrossar. O sigui, amb això que ens acaba d'explicar és la manera de
1: destrossar
2: la imatge i el moment èpic d'aquesta pel·lícula.
1: Havia rayo láser i...
3: I anaven disfressats?
1: Sí, i...
0: De jesuïtes.
1: I Hielo Seco.
0: Dels jesuïtes del segle XVIII a la tribu guaraní de la pel·lícula La Visión, que realment és increïble. Però al final d'una altra pel·lícula, que també sortia Robert De Niro, com aquesta... Robert De Niro, que feia d'Al Capone.
2: Aquesta és una de les meves pel·lícules predilectes.
0: Kevin Costner feia d'Eliot Ness.
2: Sean Connery feia de policia.
0: Sean Connery va guanyar l'Oscar.
2: El repartiment
0: el
2: era...
0: El millor acte de repartiment.
2: Era brutal. La pel·lícula era sensacional.
0: Els Intocables d'Eliot Ness, amb música de Morricone, acabava així.

0: No havia escoltat aquesta, no la tenia present, no la tenia escoltada, i mireu, faré...
1: Cap matrimoni, vostè?
2: No, aquesta no va sonar en la boda, aquesta no.
3: La combinació de la veu humana, la trompeta, la petita percussió, que és una perradera, el sentit del ritme, en fi, realment, concerto Morricone total. O sigui, acabem així, jo diria, eh?
0: Sí?
3: Bueno, hi ha una altra, que és Batel.
0: Home, aquesta pel·lícula em va agradar molt a mi.
3: A mi també m'agrada molt. Era la història...
0: I la banda sonora també estava molt bé.
3: Estava molt bé. La cuiner del comte de Condé, que ha de fer un menjar, dinar de gala pel rei Lluís XIV.
0: Exacte.
3: I que té un problema, que no arriba el gel, i que el peix es farà malbé, i que això serà una catàstrofe. I a més s'enamora de l'amant del rei, i ja la tenim... Bueno, la Uma Thurman, per cert.
0: Sí, que està estupendíssima.
3: Bueno, allà hi havia molta música clàssica, però Ennio Morricone va fer temes musicals que tu els sents i diries, no, això no és de Morricone, això ho van fer al segle XVIII. Doncs per què no, si has de fer música per ambientar l'època, has de ser un mestre capaç de fer coses com això.

0: Doncs amb permís de l'Àlex Gorina, em demanen pas, exacte, sí. I Ennio Morricone, des del Fossar de les Moreres. Per tant, Àlex, serà fins la setmana vinent. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Cesc Giró, bona tarda de nou. Has viscut, en aquest cas, s'han produït càrregues policials fa una estona.
2: Sí, fa una estona hi ha hagut noves càrregues policials de militants antifeixistes que han intentat trencar el cordó i els Mossos d'Esquadra han tornat a plantar aquesta barrera a través de càrregues. S'han endut, han retingut dues persones més a l'espera de saber doncs, si finalment estan detingudes, però de moment hi ha entre 4 i 6 persones retingudes en tot aquest operatiu. No donaran xifres fins que s'hagi acabat del tot. Ara mateix el que han fet els agents dels Mossos d'Esquadra és acabar desallotjant a poc a poc la plaça del Fossar de les Moreres, on hi havien tots els militants d'Aliança Catalana. Ja no hi queda pràcticament ningú i mantenen a banda i banda del carrer els cordons policials. Veurem si mantindran la plaça desallotjada durant força més estona per assegurar que els dos bàndols no s'acabin trobant i quina serà l'hora que finalment deixaran entrar tota l'esquerra independentista per poder fer les seves ofrenes. De moment, ara mateix, plaça buida i les dues concentracions a banda i banda del carrer.
0: Gràcies, Cesc Giró, i marxarem amb una recomanació per tots els automobilistes.
3: L'assegurança de cotxe de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya, això ja ho sabeu, estava clar. Una de les més ben...
4: valorades.
3: I si a més t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament trucant al 917-700-700 o entrant a liniadirecta.com. Ja ho sabeu, 917-700-700 o liniadirecta.com, perquè és el valor de ser directe.
4: Ai.
0: Gràcies, Montse Llussà. Anem de botigues a veure què trobem o recomanacions, que potser alguna d'elles us interessa. I quan tornem, temps afegit.
5: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Fritz Ravik. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.

0: Versió RAC1.
1: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
2: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
3: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
4: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
3: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
5: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir noves sensacions, noves tendències, nous dissenys en les col·leccions que acaben d'arribar. Explora les millors marques com Birkenstock, Brownie i Levi's per menys. Visita la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
7: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
8: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
9: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
8: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
9: Que bé!
8: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
10: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
13: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
15: Perfecte, aquí el tens.
14: Ja?
15: Ja.
14: Sí?
15: És així?
14: De debò?
15: I tant, de debò.
16: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Ponés.
17: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
18: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
17: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
19: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
17: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
20: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
17: I tu? Ets un d'ells?
0: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
21: RAC1 Podcast.
0: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Versió RAC1.
22: Torrons Vicenç, el torró t'ofereix aquesta secció.
23: Vinga, va, som-hi, que passen 5 minuts de les 7 del vespre. És moment ara de gaudir molt, de sucar pa avui amb barres de quilo del festival de la pluja de gols que hi va haver ahir al Camp Nou, Barça 5. Feyenoord 1, i ho farem molt ben acompanyats. Arnau Vila, bona tarda!
24: Bona tarda, com esteu?
23: un Arnau que ahir es va, entre cometes, dic, perquè va ser una festa, però es va sacrificar en dia de pluja. No sé si vas anar amb barca, vas anar caminant, vas anar nedant...
1: Amb un impermeable que no era impermeable. Molt i que bé. En 10 minuts estava amb xops com ànecs, ja.
23: Ahir, que val a dir, es va mullar tothom, perquè
1: tothom.
23: Ni a la llotja hi ha coberta.
1: Sí, hi ha algunes files a la primera graderia que queden a cobert, però l'aigua brollava per tot arreu... I no s'escapava ningú.
23: I ho diu una persona que segueix pensant que és prescindible la coberta del nou Camp Nou, eh?
1: Sí, perquè dies com ahir, jo crec que és el pitjor dia de tota la temporada de pluja, el Camp Nou. No crec que se superi.
2: I a més a més, tant... aquest bon barcelonista, sí, encara que estigui
1: ara.
2: Amb pluja gelada i caient pedres de tamany d'una pilota de golf, tu t'has d'aguantar allà, pel Barcelona.
1: I vols saber una cosa?
2: Digui-m'hi.
1: Hi va haver gent que es va perdre els dos gols per esperar a dins de l'estadi sense mullar-se.
2: Que es foti.
1: Ara.
23: Doncs ja ho tenim clar, que si bons barcelonistes com els que avui, o no, tenim a la nostra taula ja ben parada dijous, dia 10 de setembre, tenim moltes ganes de retrobar-nos i de saludar el nostre estimat Eloi Amagat.
3: Bona tarda, com esteu?
23: Com estàs, Eloi? Ets futbolista i suposo que vas gaudir amb el partit d'ahir perquè va ser una exhibició de futbol, de gols, i moltes coses que també analitzarem. D'entrada, com ha anat l'estiu? No ens havíem vist.
3: Bé, trobant a faltar ja. Tertúlies, futbol, la Lliga, que es fan molt llargs. Aquest ha estat atípic perquè també hi havia el Mundial, però els que som malalts d'això volem que passin ràpid les vacances.
23: I pregunta enviada per Miquel Agut, ja que tenim aquí el Girona aquest any. Hem de seguir somiant, com diria el nostre estimat Gerard Quintana, o patirem?
3: El futbol té això que canvia d'una setmana per l'altra. Va començar una temporada complicada, amb mals resultats, però aquestes dues últimes victòries fan il·lusionar a la gent. Crec que ha estat un estiu bastant dur, atípic, perquè un descens també porta una depressió conjunta, s'ha de passar un cert dol, però bé, crec que la plantilla és competitiva i que hi haurà opcions. Aviam si es pot tornar al primer any, que és important. Si no, seríem del Girona si no patíssim d'aquesta manera.
23: Bé, de moment, dues victòries consecutives, optimisme, com el que respira sempre habitualment la nostra estimada Irati Vidal. Bravo. Com estàs?
4: Què tal? Bona tarda.
23: Benvinguda al Temps Afegit. Tot bé?
4: Tot bé, tot bé.
23: Va ser al Camp Nou? Com es veurà el partit ahir, per cert?
4: El vaig veure des de casa. Mm-hmm. Això és una hora estranya, no? T'enganxa allí una miqueta després de la migdiada.
2: No, estranya no. Migdiada no.
4: Quan és molt estranya.
2: No, s'ha d'anar al camp.
4: La Champions s'ha de viure a les 9 de la nit. A mi aquesta tradició m'agrada, però gaudint de l'equip, la veritat és que va insuperable ara mateix.
23: Va costar. Doncs mira, qui tindrà segurament, ho esperem, el cabell més llarg que tu, i dic esperem perquè ahir va fer una juguesca a un dia de partit, és el nostre estimat, inigualable, irrepetible, Víctor Pazzi.
24: Què tal? Vaig fer allò que se'n diu aguanta'm el cubata.
1: Quina seria la promesa, Víctor?
24: No, és molt fàcil. El vent de cua que ara mateix arrossega tot el fenomen primer equip del Futbol Club Barcelona de futbol és tan bèstia que ens ha portat aquest 5 de 5, 5 partits oficials, 5 victòries, dels 4 partits, 4 amb singulets, mitjana de gols per damunt dels 4 gols per partit.
1: 4,4.
24: I ahir el que se'm va acudir és anar a mirar quina és la millor ratxa del Barça d'imbatibilitat de sempre. I vaig veure que la tenia Luis Enrique la temporada posterior a la Champions de Berlín, la temporada 15-16, que va estar 39 partits entre totes les competicions i al voltant de 5 mesos clavats sense conèixer la derrota. I clar, vaig dir, a l'un dia de partit pugem l'aposta. Objectiu 40. Les 39 de Luis Enrique més una. I jo doblo l'aposta.
23: Atenció.
24: Jo doblo l'aposta. Mentre el Barça no perdi, tenia hora la perruquera allà a la tele, la vaig anul·lar. No és mentida, tenia hora. Bé. La vaig anar a anul·lar. I vaig dir, no em tallo el cabell fins que el Barça no pateixi la primera derrota oficial d'aquesta temporada. És a dir, aquí és on em van agafar el cubata.
23: I mai, Víctor, t'has deixat el cabell llarg fins ara?
24: Ho vaig provar una vegada, no em vaig agradar gens.
23: Doncs tant de bo no t'agradis aquest cop, perquè això vol dir que el Barça ha anat bé.
24: He fet el càlcul, eh? Si Luis Enrique a la 15-16, 39 partits sense perdre, va estar, si fa o no fa, 5 mesos clavats... li posem un partit més, mínim 5 mesos i mig, jo crec que ens n'aniríem sense tallar el cabell, si es produeix aquest objectiu 40 aconseguit, ens n'aniríem a finals del mes de gener. És el Barça, no perdria cap partit en el que queda d'any, arrencaria a guanyar la Supercopa d'Aràbia.
4: Com aquell United, no? Però
24: arrencaria a guanyar la Supercopa i seguim a esperar bingo.
23: José Manuel,
24: això se'n diu pensar en gran.
23: Víctor Mario Vaquerizo.
5: Vaquerizo o Jordi Dan.
23: O Jordi Dan, efectivament.
5: Jordi Dan de Sabadell.
23: Bé, per baixar el suflé i perquè el Víctor no tremoli en deixar-se el cabell llarg, avui tenim, Arnau, una pregunta tribunera, per baixar una mica els ànims.
1: Que no és culpa meva, insisteixo, ja ho he dit a les 6, hi ha gent de l'equip molt tribunera, entre ells David Solans i el Toni, que també s'ha erigit com un tribunero il·lustre. Avui us preguntem si el Barça ha començat massa bé. Amb 4 opcions de resposta.
23: Molt bona pregunta.
1: Sí, perquè no aguantaran el ritme. Sí, perquè tindrem lesions. Sí, perquè els rivals ens agafaran la matrícula. O l'opció meva, que és la quarta, que és gaudir una collons. La meva. I la teva?
4: És pregunta molt de catalans, no? I estem esperant el moment que el Barça li vagi malament, el moment que algú es lesioni i el moment que no entrin els gols.
1: A veure, Víctor Pazzi, la quarta.
24: Amb el que us he explicat, és la quarta de cap. Aviam, el 20 d'octubre també he mirat on hi ha les trampes. El 20 d'octubre el Barça té Champions, París, PSG, i a partir d'aquí dius... Compte amb aquesta data. La tinc ja marcada en vermell, amb asterisc. Però, escolta, que continuï la festa.
1: Que continuï la festa. Gaudiu-ne, Irati.
4: Sí, home, jo el mateix. Vull dir, és que a mi em sembla increïble que ja estem pensant en això, no? Vull dir, a Madrid estan tremolant, estan parlant que si d'Mbappé, que si tremolant també i ficant allí llenya al foc amb les paraules de Rodri, i aquí ja estem pensant quan perdrem. Vull dir, s'ha de gaudir.
1: Dit això, ara vaig cap a tu, Eloi, però David Solans m'insistia aquesta tarda en recordar una dada, que és que és un dels 5 millors registres golejadors d'inici de temporada del Barça. En els altres 4 no es va guanyar la Lliga aquella temporada.
23: Ja hi som. I hem vingut a sucar-hi
4: pa.
1: Jo insisteixo que és la dada que m'ha passat David Solans.
2: No, és que té tota la raó.
1: I dit això, un moment...
2: No, digui.
1: Eloi Amagat.
3: No, crec que coincidim avui. Jo també, l'última opció. Ja venen sols els problemes, les dificultats, ara que el Barça... En el meu cas, fins i tot un punt sorprenent amb la solvència i amb la contundència que està guanyant. Les golejades sempre impacten més del compte, però jo que intento fixar-me en més coses, amb la fam, amb la mirada que tenen els jugadors. Ahir anava 2-0 a la primera part i seguien insistint. Crec que és molt esperançador aquest inici de Lliga. Evidentment, amb tants partits, amb tantes competicions, sempre hi ha condicionants, però fa molt bona pinta.
23: Doncs la gran majoria, bona pinta, com diu Flick, gaudiu-ne, collons, que és aquesta última que hem volgut posar. No sé l'audiència cap on has de
1: cantar. L'audiència igual, perquè dels 1.000 vots del dia d'avui, un 75% està amb nosaltres, que és gaudiu-ne, collons...
2: Doncs jo no estic d'acord.
1: Doncs esperis un moment, perquè hi ha gent que tampoc està d'acord, i també ho hem d'explicar. Hi ha un 25% de l'audiència repartits d'aquesta forma. Un 10% diu que no aguantarem el ritme,
2: no.
1: Un 6% que hi haurà lesions, i un 9% que els rivals ens agafaran la matrícula.
2: És que és d'equip gilipolla de començar tan bé. Així de clar, dic, és que no aguantarem i punxarem. I te dic una cosa, fixa't en què fan els rivals.
1: Què fan?
2: Home, doncs què va fer el Madrid? Va perdre contra el Betis. Com ho va perdre? Expressament.
1: Expressament?
2: Ho va fer expressament, sí senyor. L'Mbappé va fallar el penalti expressament. I l'Atlético de Madrid, què? Va perdre contra el Liverpool.
1: També
2: sí.
1: Expressament.
2: Expressament, evidentment. No pot ser que tothom la cagui menys nosaltres, que no ho veieu, que ja sobre fotem golejades. Amb aquest inici hem trepitjat merda. Merda, hem trepitjat.
23: No, francament, ja...
6: Hem trepitjat merda.
23: Francament, aquesta merda. No us
2: escau. Sí, clar, t'ho dic.
23: De cap de les maneres. Doncs molta atenció, senyor Vicenç Martí, perquè a veure si amb això pot canviar d'opinió, perquè avui una llegenda, un one club man, que n'hi ha pocs avui en dia al món del futbol, tota la vida al Liverpool, Jamie Carragher, ara comentarista de la televisió,
2: qui?
23: Tant per a Gran Bretanya com per a Estats Units.
2: Aquest no és el dels Oasis?
23: Doncs, no.
1: No, és el Gallagher.
23: Gallagher aquell.
2: No sé.
23: I és del City, més aviat, aquell. El Jamie Carragher és una eminència del Liverpool. I molta atenció, com va parlar del moment del Barça ahir a la televisió després del partit.
2: Tenia idea.
7: Escolteu, els grans equips sempre tornen i sembla que ara és el moment del Barça. El Madrid és l'equip amb més títols, però els guanya la seva manera. Crec que probablement no hi ha res millor que veure el Barça ser el millor equip i guanyar la Champions a la seva manera. Probablement, com ho ha fet el Paris Saint-Germain aquests darrers anys. És així, és un club especial que juga amb un estil de futbol especial que realment no es pot comparar. si ens transportem a aquells temps i poguéssim veure Lamine Yamal al mateix nivell de grandesa de Messi, com amb el temps va acabar convertint-se en el millor jugador del món, en el gran referent del Barça i de com va aconseguir que el Barça tornés a guanyar la Champions League. Abans dèiem que potser aquest estiu no ha estat en el seu millor moment, però amb només 19 anys ja ha guanyat una Eurocopa i un Mundial, així que ara el que li falta és la Champions.
23: Ho va dir Van Bronckhorst, que aquest equip estava perfectament capacitat per guanyar la Champions, ho intueix, ho diu també Jamie Carragher, fa la sensació que, com deien antigament els aixecarrecopes, aquest any sí.
2: No,
23: a veure,
2: no.
23: Teniu la sensació que tenim ja la mel als llavis, que això fa tan bona pinta que, realistament parlant, el Barça pot aixecar aquesta Champions, Eloi?
3: Té el nivell, i crec que s'ha reforçat molt bé. Una de les coses que m'ha sorprès és la capacitat d'adaptació i de rendiment immediat dels jugadors que han arribat. Crec que han compensat molt bé la plantilla amb les baixes que hi havia hagut. I una vegada més insisteixo que veig en aquests jugadors, amb aquesta joventut, amb la mirada, amb la fam per aconseguir el màxim títol europeu, i quan tens aquesta passió, aquesta necessitat, no? Ja és un valor afegit que crec que el Barça ha coincidit que molts elements del seu grup les tenen aquesta temporada.
23: Ha fet un pas més girat i d'aspirant a favorit?
4: Sí, a favorit segur, entre els dos, tres millors ara mateix d'Europa, per jo que està, evidentment, després de la Champions, hi ha molts factors a tenir en compte, un partit se't pot trabar, pot haver un típic àrbitre o un dia que no vulgui entrar a la pilota, poden passar mil coses en els partits de Champions, perquè ja hem vist que no guanya sempre el millor la Champions. Però sí, és veritat que jo crec que la clau d'aquest any és que tens fons d'armari. Vull dir, per aguantar el ritme que està jugant el Barça necessitarà rotar durant gairebé tots els partits. Crec que no veurem 11 titulats repetits per part de Hansi Flick, i això, la clau és que els que surten de la banqueta aguanten el nivell dels que estan. I també aquí, evidentment, l'adaptació que han tingut els fitxatges, perquè tu pots fitxar molt, que si no s'adapten el fons d'armari no existeix, i crec que Hansi Flick ha aconseguit, segurament amb l'excepció d'Alejandro Valde, que estiguin tots endollats.
24: Feu-se la pregunta d'aquests 5 partits del Barça amb els que han sortit de titulars més els que han sortit de suplents, amb l'asterisc que ja poso de Koundé en Pané, digueu-me un jugador que digueu, aquest desentona, aquest no està al nivell superb de... que està mostrant el col·lectiu. Mira, em podeu triar un defensa, un migcampista, un davanter.
23: Sí.
24: A part de l'asterisc de Koundé en Pané, n'hi ha algun que digueu, uf, desentona, desafina?
4: Bueno, jo per afegir a lo de Koundé, el Barça ha encaixat 3 gols, 2 surt a la fotografia de Jules Koundé.
24: I l'Airati fa la foto, és a dir, tu veus els 11 diferents que ha anat traient Hansi Flick, i sobretot has de mirar la foto que et queda a la banqueta. O sigui, cada vegada que el realitzador a la transmissió del partit et punxa la imatge de la banqueta, dius, aquí hi ha artilleria, eh? I artilleria amb ganes de sortir, eh? Artilleria que s'està menjant les ungles i perquè, mister, treu-me aviat, no esperis al minut 60, que jo em vull sumar a la festa.
3: I això és important, tenir plantilles tan llargues, però aquí també es veu la necessitat d'un bon gestor, perquè no és fàcil, de futbolistes del màxim nivell, que tots volen, evidentment, jugar, hi ha d'haver-hi un treball de dia a dia de fer sentir importants a cada element, i que quan sigui la seva oportunitat, que Hansi Flick ho ha demostrat, que vol rotar, que ho veu necessari per tota l'exigència que és una temporada, aquell jugador ha d'estar motivat en el seu moment ideal per poder donar rendiment com els seus companys.
4: Bueno, és que ho explicava l'altre dia Hansi Flick en roda de premsa, dient... Fermín està fent un inici de lliga espectacular, però és que Dani Olmo ve d'un Mundial espectacular, i a veure com gestiono jo, ara és feina meva, gestionar, perquè evidentment els dos estan per ser titulars.
23: Fixa't, són 5 partits, l'inici és demolidor, 5 partits, d'aquests 5, en 4 s'ha aconseguit maneta, amb l'altre 2 i porteria 0, són una mitjana de 4 gols gairebé i mig per partit, i evidentment aquest gestor del qual parlàveu, de Hansi Flick, això Arnau, jo crec que ja ell mateix reconeix, i mira que és una persona prudent i sempre molt, molt crítica, però en aquest cas ho reconeix.
1: Sí, i sobretot perquè, a més, aquest matí hem tingut el director esportiu d'Eco aquí al Món RAC1.
6: Gràcies.
1: Ell mateix dient que no s'esperava aquest inici.
6: Yo creo que empezaremos bien, fuertes, por todo lo que hemos visto estas semanas anteriores a empezar la Liga. Es verdad que después con tantos goles y con todo esto es algo que nosotros no esperemos, es que no es nuestra idea es ganar, jugar bien.
23: Sí, sí, Deco ha estat aquest matí justament entrevistat pel Jordi Basté, per l'Aleix Pariser, també per la Marta Ramon, li han preguntat per absolutament tot, evidentment aquí també ho tractarem, però d'entrada Deco reconeix, està bé, ser sincer, no s'esperava, és a dir, no ha volgut aquí passar-se de xulo i dir, sí, sí, ho teníem tot controlat, a dir que aquest rendiment no s'esperava. El que tampoc ens esperàvem, i us trasllado la pregunta, és que aquest Barça marqués tants gols, teòricament, havent marxat els dos teus referents a davant, com Lewandowski i Ferran Torres, que junts van sumar-ne 39 la temporada passada, i no se'ls troba a faltar ni aquest, ni el nou, ni Julián, ja no en parlem. És a dir, tu, Eloi, francament, com a futbolista, esperaves aquest inici golejador sense haver fitxat aquesta figura referent que substituïa Lewandowski?
3: He de ser sincer, i jo havia dit diverses vegades que creia que la figura d'un nou pur i d'alt nivell, com podia ser el fitxatge de Julián, era totalment imprescindible pel Barça. Doncs a vegades hem de fer passets enrere, i ara, de moment, s'ha demostrat que la capacitat golejadora de Rafinha, però l'acompanyat que està pel seu voltant, pot suplir, no?, aquestes dues baixes. Sorprenent. I si sorprèn Deco, que està en el dia a dia, no ens sorprendrem nosaltres. Venies d'un Mundial, molts jugadors amb poc descans, amb poques vacances, amb una temporada anterior molt exigent, havent jugat un Mundial amb tot el que implica en quant a viatges, en quant a desgast anímic. I veus aquests jugadors que volen, que estan millor físicament que mai. Veurem aquesta gestió. Al final, jo li dono molta importància que puguin haver-hi aquestes rotacions, que hi hagin partits per tots i que es pugui gestionar molt bé aquestes possibles lesions, càrrega de partits, i poder tenir els màxims jugadors possibles al millor nivell.
1: Jo tinc una pregunta, perquè quan es parla de la negativitat aquesta, de que començar també no ajuda, no creieu també que...
8: Però qui diu això?
2: Jo ho dic!
1: No, en aquesta taula.
2: Jo diria estar rebentant.
1: En aquesta taula. No, però hi ha gent que ho diu.
4: Ara resulta que hauríem de començar perdent.
1: No,
3: però jo no ho he escoltat mai. Sí. Cap entrenador que digui no, preferiria començar perdent els dos primers partits.
23: Som catalans.
1: No, fent aquest exercici de català, no creieu que és millor, és a dir, que almenys sabem a què pot arribar a jugar aquest Barça durant la temporada? És a dir, si ara es baixa el nivell, perquè pot ser normal aturar les seleccions, hi hagi lesions, hi hagi problemes,
2: ja
1: saps a què pot jugar aquest Barça, quin és el sostre.
24: No, però si baixes el nivell, què vol dir? Que en lloc de fer-ne 5 en faràs 2? Fent-ne 2 pots guanyar perfectament el partit. Que només en faràs un dia? Pues possiblement seguiràs sense perdre el partit i jo seguiré sense tallar-me el cabell fins a nova ordre. Hem parlat tant de Julián durant tot aquest estiu, tant de Julián. Bueno, pues, hi ha un senyor que es diu Flick i un altre que es diu Deco, que van veure que el Julián el tenien a la plantilla, que es deia Rafinha, perquè Julián no és un nou pur com tampoc ho és Rafinha, és aquest fals nou que apreta, s'associa, surt, entra... Bueno, a partir d'aquí, Rafinha no és que s'ho hagi cregut, és que s'hi ha llançat de cap. A més, li han donat el braçalet de primer capità, ha tingut aquesta sensació com de encara de fer una mica més perquè aquesta temporada el número 1 en el vestidor sóc jo. I a partir d'aquí, l'encert de Deco barra Flick és fitxar el jugador on jugava Rafinha, que és Anthony Gordon. I si no juga Gordon, pues mira, farem jugar a Karim Adeyemi, com va ser ahir. I a partir d'aquí, és que ara mateix semblen el setè de cavalleria, el Flick i Deco, el general Caster, i a tots, tots li ponen. Va, no és normal que Rafinha s'estreni de nou i que porti 5 partits marcats, 8 gols, 3 doblets, que Gordon, que tota la temporada passada havia fet 5 assistències, jugant 40 partits amb el Newcastle, ja porti aquestes 5 assistències, que per mi no són 5, són 6, perquè aquell autogol del Rayo de la Gent, no hagués hagut autogol del Rayo de la Gent sense que Gordon...
23: Sí, sí. El tenim aquí.
24: Congratulations, Anthony.
23: Tu que domines l'anglès, si vols pots preguntar si això es treballa, si això s'entrega.
24: Digue-li.
23: Tu mateix.
24: Do you work a lot?
9: Sí, trabajamos, bueno, hablo español con 6 classes.
1: Sí, i està aprenent en català també.
9: Sí, estic aprenent en català.
24: Tu curres?
9: M'agrada molt, sí.
24: En
9: con 6 classes aprendí castellano, entonces català serà fàcil.
24: Molt,
9: molt bé. Bofa en pollas, entonces. Yo sí, yo trabajo, I work a lot, and I'm competing, estoy compitiendo con Adeyemi, pero bueno, creo que es fácil porque tengo más calidad. Creo que soy un currante.
24: Bueno, de les enxufa. Un esquerrà que fot golaços amb la cama dreta. Ahir en va fer un, per poc no en són dos, i després hi ha la cirereta del pastís. Vull dir, fitxes a última hora, a Gabriel Jesús, tots creuant els dits perquè encara està en període de readaptació d'una cirurgia de creuats de genoll. Tia, segon partit, primer a casa, surt, tia, i et fot un gol sense mirar la porteria. Bueno, pues ja està.
8: Hola, bona tarda, sóc el Xavi Puig, Xavi! I tot el Superesport.
23: Recuperat de la ressaca de Vilafranca?
8: Evidentment, com pressiona el Barça, eh? Com van sí, sí. les ajudes, sí. No us passa que veient aquest Barça tan solidari us entren ganes de compartir moments amb els vostres?
23: Sí, sí, bueno.
8: Compartir moments amb els nostres i del que ens dona vida, eh? No et perdis els bons costums i gaudeix el cocteleo de Fruit Rabbit. Un mix de fruits secs que combina les millors textures i sabors. Descobreix els diferents còctels, l'original, amb gust de xili, mel i mostassa o formatge.
24: Què?
8: Sempre hi ha un cocteleo perfecte, per cada moment. Ja els has setat, tu, Edgar? Que ets més
23: no,
8: de...
23: No, els Fritz Ràbits...
1: No, però un moment, no li contestis.
8: No t'aguantis
1: no
8: més les ganes
1: no.
8: I prova'ls, perquè tots de cop no, eh? O sí, tu,
1: escolta,
8: tu mateix.
1: Xavi, aquesta falca, ara aquí, per què? Sí, no ve a tom.
8: Amb tants gols sí, no vaig tenir temps, eh? Em van faltar 3 o 4 faltes per dir. A tu el cocteleo, Arnau, quin t'agrada més, l'original o el de mel i mostassa? Ets més de clàssics.
23: El que porti proteïna.
1: A mi l'original, però si no et sap greu, estem fent un clàssic, estem fent un programa d'avui.
8: Sí,
1: això,
8: sí,
1: això és d'ahir.
8: No, però bueno, encara me'n queden moltes, eh?
1: Doncs bé, pel tu diràs, si
8: sí,
1: no et sap greu.
8: Sí,
1: vinga, gràcies, Xavi.
23: M'ha estranyat que el Xavi Puig, que és tant de resultats i d'última hora, no m'hagi parlat dels partits que ara mateix són en joc a la Champions. Dos han començat a 3:15. Fenerbahçe 0, Roma 1, ja ha marcat la Roma abans d'arribar al descans, i PSV 0, Shakhtar 0. Són els partits que ara són en joc, encara abans d'arribar al descans. Avui, com a plat fort, per exemple, per si podeu anar reservant, ja el... queda molt antic això, eh? El mando, el comandament de la televisor. Teniu un Bayern de Múnich Bodobling, teniu un United Saba de l'Azerbaiyán, i el Còmode Cesc Fàbregas, que debuta a les 9 contra el Leipzig. Per tant, de moment estarem molt, molt, molt pendents. Seguim escoltant a Deco perquè ha seguit sent sincer. En aquest cas, abans deia que no s'esperava el rendiment dels jugadors nous com s'han acoplat només començar, però també que les coses, com deia el Víctor Pazzi, totes li ponin i que estigui sortint tan bé.
6: Cuando vemos que lo que has más o menos con el míster hablado te sale un poco mejor aún de lo que pensabas, cuando ves que tú has pensado en traer jugadores con una idea clara de lo que tenías que hacer, lo que buscabas, y que después aún te sorprende, ¿no? O sea, esto es bueno. Por eso nosotros en el día a día estamos contentos.
23: Bé, estan contents, van partit a partit. No sé, aquestes preguntes que feia Meda, que a veure quan ha d'arribar. No sé si ara tot va molt bé, encara queden partits, però de seguida ve una aturada, i et vull preguntar tu, Eloi, si aquesta aturada nova, de pràcticament dues setmanes llargues, són dos caps de setmana sense futbol, quan vas tan bé, això pot afectar en negatiu, entenc. O sí, no?
3: Normalment, quan tens aquestes bones sensacions que té el Barça, quan s'acompanyen de resultats amb la contundència que han arribat últimament, no vols que s'acabi, no vols parar, no? Perquè hi ha aquesta por de tallar una dinàmica que en el futbol costen a vegades d'explicar, però que tan importants són. Per tant, bé, allargar-ho tot el possible. Després també estarà bé poder descansar, que jugadors necessitin encara un procés d'adaptació, sobretot més per automatismes, i tornar... Esperem de la mateixa manera.
1: A veure, perdoneu un segon, perquè tenim novetat. Joan Torres al Fossar de les Moreres.
10: Sí, hi havia aquestes concentracions antifeixistes, alhora també concentracions d'Aliança Catalana en aquest punt fent ofrenes florals al Fossar de les Moreres. I en aquests moments tenim allà el Cesc Giró. Cesc, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
10: Sílvia Oriols, doncs... que ha hagut de marxar escortada, oi?
11: Sí, tot s'havia calmat relativament fins que Sílvia Oriols ha aparegut al Fossar de les Moreres de cop escortada d'unes 10 persones del seu equip. Buscava una sortida, doncs, ja per pujar. Hi ha 3 autocars habilitats per l'Aliança Catalana per marxar de la zona. Doncs es dirigia cap a aquests autocars de Pla de Palau les persones que l'escortaven han hagut d'obrir paraigües perquè han plogut objectes de manifestants de l'esquerra independentista que els han perseguit. Ara mateix diverses furgonetes dels Mossos d'Esquadra s'encarreguen de fer un cordó policial improvisat després doncs, que aquests manifestants de l'esquerra independentista, manifestants antifeixistes, s'assaltessin, diguéssim, als cordons on estaven concentrats al Born i corregint correguessin cap aquí a Pla de Palau, on hi han hagut també algunes càrregues policials. Ara mateix tot el dispositiu dels Mossos se centra aquí, a Pla de Palau, on hi ha els tres autocars d'Aliança Catalana i tots els manifestants de l'esquerra independentista que els hi llançaven objectes. Sentim, doncs, de fons també les sirenes dels Mossos que estan intentant separar les dues convocatòries. Sembla que d'entrada ho han aconseguit, però la situació encara es pot allargar uns moments més, perquè suposem que en aquests ja quatre autocars que arriben fins aquí, ara en són cinc, fins i tot, cinc autocars que veiem aquí al fons, hi haurà d'entrar tots aquests concentrats manifestants, doncs, que han vingut d'Aliança Catalana. És curiós, doncs, que hagin vingut també amb autocar. No, hi havia unes 200-300 persones a la plaça del Fossar de les Moreres durant l'acte d'Aliança Catalana. Doncs bé, de cop ara aquí han aparegut 4 o 5 autocars que esperen aquesta doncs, marxa de Sílvia Orriols, que està escortada per tot el seu equip. Insistim, han hagut d'obrir paraigües. Orriols ha buscat aquesta sortida on hi havien tots els manifestants antifeixistes, i de fet els ha saludat, encarant-s'hi d'alguna manera, saludant-los amb una mica de to burleta, buscant d'alguna manera també la provocació als manifestants que es concentraven aquí a Pla de Palau. De moment s'està formant, doncs, com dèiem, aquest cordó policial improvisat, no previst en aquesta zona, amb una arribada força ràpida dels agents de la policia, mentre cada cop s'hi van concentrant també més militants antifeixistes que veuen com el punt calent ara mateix és aquest. Ara mateix, doncs, relativa normalitat en el moment que han arribat a tots els cossos policials.
23: Moltes gràcies, Cesc. Qualsevol cosa que pugui passar, ens demana espai i, evidentment, obrim micròfon. Moltes gràcies.
11: I tant, fins ara.
23: I a les 8, lògicament, amb l'Anna Ballonesta, que ja està preparant el 9C, seguirem ampliant aquesta informació. Nosaltres seguim tocant la pilota, d'alguna forma, perquè hem de seguir gaudint d'aquesta victòria que el Barça ens va oferir ahir al Camp Nou. Sí?
12: Sí, bona tarda. Soc Víctor Font.
23: No se l'havia convidat avui a vostè.
12: Doncs miri, com a cap de l'oposició, no entenc l'admiració encegada cap al Deco. Perquè, home, en allò realment important, la seva gestió ha estat un fracàs rotund. Em pregunto, on és el nou? On és?
1: Rafinha.
12: On és? On és? No. On s'ha fitxat? Ah. Per fi s'ha demostrat la farsa
1: de Deco.
12: No és un nou. És un 8.5.
23: Però...
12: No és un nou. No és.
23: Aquí has estat bé, Víctor. Però clar, què és més important, el nou o els gols que està fent el Barça?
12: Bé, doncs ja veniu a la meva, perquè amb un nou, ahir el Barça hauria marcat 10 gols. 10 gols. L'equip està fent un sobreesforç que acabarà pagant. Espero que per dignitat el Deco dimiteixi o el Jan el cessi, perquè és una autèntica ignomínia el que veiem al camp. És vergonyós.
1: Ignomínia? Jo no sé si ignomínia. Ahir m'ho vaig passar bé, Víctor.
12: Vas passar bé, doncs, perquè degueres prendre alguna gominola, perquè el que és el camp va ser lamentable i un patiment absolut, absolut.
23: Bé, Víctor segueix a la seva. Suposo que està gaudint, perquè és molt culer i sempre intenta anar al camp. No sé si vas anar al camp, per cert, o ahir et vas quedar a casa, Víctor.
12: Vaig estar patint molt, patint molt. Des del camp patint tu moltíssim. Moltíssim. Bé,
23: patim perquè, segons Víctor Font, falta
4: la pluja.
23: Bé, en qualsevol cas, sempre la màxia del futbol es juga com s'entrena, i escoltarem a Flick perquè de seguida entrem en un terreny important. El Barça està entrenant molt bé i pot ser una de les claus de l'èxit d'aquesta temporada.
13: We played in València. The next training.
14: Vam jugar a València i l'endemà l'entrenament que vam fer va ser un dels millors entrenaments postpartit que he vist en els dos últims anys. Potser fins i tot també respecte a quan entrenava al Bayern de Múnich. Va ser increïble. Això és el que necessitem. Aquesta és l'actitud i la mentalitat que necessitem a cada entrenament. En aquest moment puc veure-ho clarament. I això ens fa orgullosos i feliços.
13: Yeah, this makes us proud and happy.
23: L'Eloi aixeca la mà de seguida.
3: No, és que em sembla molt significatiu, perquè normalment...
1: Això no es diu normalment.
3: No, i el dia després del partit, els jugadors que han jugat de titulars fan un entrenament molt de recuperació. Alguna vegada fins i tot no surten ni al camp. Per tant, aquest entrenament és amb els jugadors que no han participat, que normalment no estan gaire contents de no haver jugat el partit anterior. En canvi, si ell diu que reconeix que és un dels millors entrenaments que ha fet, vol dir que els jugadors que no estan participant tant o que no van participar estan en un nivell de motivació per intentar convèncer-lo, per intentar guanyar-se el lloc. Per tant, un fet molt important.
4: Home, perquè jo crec que ara mateix la dinàmica de l'equip fa que tothom vulgui participar i tothom vulgui ser part del que està passant, perquè jo crec que els propis futbolistes es creuen Doncs potser aquest any sí, potser aquest any arriba aquesta Champions que també n'estem demanant. Jo em vaig quedar amb una cosa, i és la celebració del primer gol. El Barça estava dominant, venia de guanyar els tres primers partits de Lliga i celebren el primer gol com si fos una final de la Champions, amb les ganes demostrant que tenen de guanyar aquesta competició. I jo crec que és simptomàtic tant això, com per exemple que després la Minya Mal, per mi, va fer un gran partit, i després Rafinha surt a zona flash.
1: Mira,
4: i diu...
1: Sentim-ho. Posem-li veu a Rafinha.
15: Bueno, porque al final ya lo conozco, ya sé cuando, bueno, se está yendo así del partido porque las cosas no se están saliendo. Y bueno, al final dentro del campo le intentaba animar diciéndole que las cosas iban a pasar, que iba a marcar gol y para no dejarse irse del partido, ¿no? Y al final ha podido marcar y yo salí muy contento por él.
4: És de líder absolut el que va fer en Rafinha. Primer donant-li el braçalet de capità, primera vegada que veiem Lamine marcar amb el braçalet de capità amb aquesta falta, que també és cert, doncs, va ficar la seva ajuda a la barrera del Feyenoord, que li apeteixia que marqués Lamine Yamal, però crec que demostra molt això, no? Aquesta fam que tenen els jugadors. Estic fent un gran partit, el meu equip també, però jo també vull marcar i vull participar. I això també endolla la resta, perquè al final fa que la competència dels que estiguin a la banqueta vegin si no apreto, no jugo.
23: Que mai s'ha fet servir amb tanta força, el Tots Units fent força de l'himne, és una pinya, és un equip amb majúscula.
24: Mira, tots ens hem fixat en aquest 5 de 5, 5 partits, 5 victòries, ahir uns altres 5 gols. Jo crec que Hansi Flick, ahir, quan va acabar el partit, deuria fer... M'ha sortit bé. Aquest m'ha sortit bé és... He introduït 5 canvis i l'equip ha mantingut el nivell. L'última vegada que Hansi Flick havia fet 5 canvis d'una atacada va ser la seva primera temporada.
1: Pamplona.
24: Portava 7 partits guanyats d'una atacada.
4: Martín.
24: Arriba a Pamplona, fa 5 canvis, totes les línies. Ostres, l'equip es desmunta.
23: 4-2 pel Mar.
24: I el futbol et posa lloc moltes vegades, per més que siguis al Barça. I aquell dia Hansi Flick va prendre una lliçó que no va tornar a repetir mai més fins al partit contra el Feyenoord. Amb això, aquest m'ha sortit bé... També, jo crec que ell va entendre, els meus jugadors ja saben que el dia que em decideixi a fer 5 canvis, que tampoc esperem que sigui setmana sí, setmana bé, ja saben que hi ha la possibilitat de que si no són 5, en poden ser 3 perfectament. És a dir, tots amb les orelles ben aixecades, tots ben alerta, perquè donaré minuts, donaré oportunitats. I després hi ha una altra cosa. Tocar molta fusta, perquè a dia d'avui només Frenkie de Jong va arribar lesionat al Mundial i només ha tingut la mala estrogança de Rooney Bardaghi, que no s'hagués quedat aquest any al primer equip, hagués marxat cedit, i tota la resta, de moment, l'únic ensurt de Gavi, que es va quedar amb un ensurt, i tothom a disposició del míster. Can Madrid, la llista de jugadors que no poden jugar a dia d'avui és molt, molt, molt llarga, i això... La festa aquesta va per barris. De moment el Barça està tenint tota aquesta sort. I Hansi Flick, ja et dic, totes li ponen. Fins i tot el dia que se la juga i fa 5 canvis, que és desmuntar. És desmuntar un equip, però, també li surt bé.
4: Però això et parla del fons d'armari que dèiem abans. Vull dir, fa dues temporades tu miraves a la banqueta del Barça i només tenies jugadors del filial. Ara mires a la banqueta del Barça i allí Anthony Gordon surt des de la banqueta.
24: Però tu pots tenir els cromos, però... Un que ha arribat fora de forma del Mundial, l'altre encara no s'ha acabat d'integrar, l'altre encara no se n'entera de què juga... No, escolta, no pots dir de cap que digui que no se n'entera de la pel·lícula.
23: Bé, de fet, hi ha un que tu has assenyalat i que tenia l'orella ben parada i que crec que vol entrar amb nosaltres, que és Koundé Mbappé.
24: Koundé
23: Mbappé, no sé si t'ha escoltat i vol entrar. No sé si sap de què va, si sap si està el temps afegit o...
16: Sí, buenas tardes, soy Jules Koundé. No me gusta esta definición de Mbappé, pero tampoco me gusta hablar más de los compañeros. Pero ya hace tiempo que Lamine se despista mucho en los partidos, en el campo. Yo tengo que jugar enchufado al doble, a tope los 90 minutos. Tú no puedes deambular por el campo con la mirada perdida, mirada así como de... así de fumado, como está haciendo él.
1: Eso es Lamine, ¿no?
16: Sí, Lamine tiene la mirada de fumado y tiene una cosa. O Lamine se pone las pilas o el balón de oro lo vamos a ganar otros. Tú no puedes ser un empanado
23: no.
16: jugar en el Barcelona. Lamine quedas avisado. Espabila, sí, correcto. Si no espabila, pues entonces... problema lo tiene el
1: Molt bé.
23: Just que ens vas fer aquella final de Copa, a veure si recuperem els apunts d'aquella final contra el Madrid i recuperem la millor versió, efectivament. Bé, farem una pausa, per cert, a partits del descans. Fenerbahçe 0, Roma 1, PSV Eindhoven 0, Shakhtar 1, els dos equips visitants estan guanyant a domicili.
16: L'espuma d'afeitar, on la tenéis? Aquí
23: no, aquí no en tenim.
1: No, és que no et pots afeitar, sí. L'estudi de RAC1.
16: Pensava que era supermercado.
23: Bé, i ara, a veure, com portem una empanada, mai millor dit, important, farem una pausa. I atenció, perquè després de la pausa, Arnau Vila es disfressa de Glòria Serra. Equipo de investigación.
12: Equipo de investigación.
23: Ens en anem al Camp Nou i parlem d'una de les polèmiques que no se n'ha parlat i que ahir es va patir, i de valent.
22: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
17: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
18: Bé, ja som a casa.
19: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
18: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
19: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
18: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
20: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
21: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
25: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
20: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
26: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
27: Els docents mantenen la lluita al carrer.
28: La manifestació en defensa del català.
29: Els metges tornen a fer vaga.
30: Els usuaris de Renfe diuen prou.
31: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
32: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
33: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
34: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
35: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
22: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
36: Versió RAC1.
23: En 3 minuts ja serem a 3 quarts de 8 del vespre i tornem amb bones notícies, perquè Tebas, el president de la Lliga, a través, evidentment, de les xarxes socials de la Lliga, ja ha anunciat que el Barça, per si algú en tenia algun dubte, entra dins el límit salarial, en el límit de 1-1, encara hi ha bona salut a nivell econòmic, i atenció, perquè creu que quan el Barça hagi d'anar de nou a l'exili a Montjuïc, que en principi tampoc tindrà problemes per fitxar / inscriure futbolistes. Per tant, gran notícia. Ara sí, Arnau Vila o Glòria Serra, com dèiem abans, perquè hem de tocar una qüestió. Sí, el Camp Nou, a banda de futbol, ahir, i a banda de gols i pluja, van caure altres objectes. Val a dir que això ha passat, per desgràcia, sempre, especialment quan el Barça ha jugat a Europa, sigui la competició que sigui, i amb rivals que venen de fora. Sempre ha passat, però cada cop això va a més, i més amb un Camp Nou en obres, doncs la dificultat encara és més àmplia, Arnau.
1: A veure, recordem, per qui baixi de la Figuera, la UEFA obliga a reservar per l'equip visitant un 5% de les entrades, en aquest cas del Camp Nou. Per tant, ahir, uns 3.000 aficionats d'aquest aforament de 60.000 del Camp Nou. Això vol dir que acabaran sent uns 5.300 en el nou Camp Nou. Tot acabat. Qui era ahir al Camp Nou, com la temporada passada, va veure que és moltíssima gent i estan ubicats en aquest corna entre el gol nord i el lateral, a dalt de tot de la segona graderia. És a dir, que hi ha una sèrie d'abonats just a sota, que en pateixen les conseqüències.
23: Hi ha una mampara per això, no?
1: Hi ha una mampara de metacrilat que ahir va resistir i, si et sembla, parlem directament amb una persona que era ahir just allà sota i que ens pot explicar de primera mà com ho va viure. Ell és el Max Granada. Max, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
23: Hola, Max. L'aplaudim.
1: Pel que va haver de patir ahir.
23: Aplaudim amb mostra de solidaritat.
1: A veure, és abonat, moltes si no m'equivoco, entre aquest corna gol nord i segona graderia, corna de lateral i gol nord. Tu mateix, què va viure ahir?
0: Quasi que no sé si et diria escenes de terror, però escenes preocupants, perquè la veritat és que eren uns holandesos i molt cridaners i molt esverats tots ells. I ja des de que va començar el partit van començar a tirar coses. Cada vegada que el Feyenoord passava del mig del camp o feien dues passades, començaven a volar gots, començaven a picar les mampares aquestes. I la veritat és que l'ambient allà, jo et dic que estic al gol nord, al córner, estava una mica la gent bastant tensa. Sort que ahir plovia molt i la gent portava paraigües, perquè la veritat és que van aprofitar-ho per... Bueno, vam aprofitar tots una mica per cobrir-nos de tot el que queia.
1: Però, dit això, jo he vist per xarxes paraigües trencats, perquè podries entrar una mica més en detall de tot el que va caure de la zona d'aficionats visitants?
0: El que més, líquids, segurament cervesa, aigua, vés a saber què més, perquè també he vist de tot per les xarxes, queien monedes, que clar, la moneda, dius, hòstia, no és res, no? Però clar, una moneda llançada de dalt a baix, cau amb bastanta força, pot fer bastant de mal... va haver-hi un moment que vam sentir com una trencadissa de vidre i també estaven tirant ampolles d'aquestes de vodka petites, o sigui, va caure de tot.
23: Però Max, la gent, imagino que hi havia stewards a la zona, però no hi ha ningú que va poder donar l'avís, normalment això s'avisa per megafonia als delegats i fan una advertència. No va passar res de tot això?
0: Clar, bueno, ja et dic, la gent tensa, llavors aquí vas a buscar el que tens més a prop que consideres que és de seguretat, però clar, la gent de seguretat, amb tot el respecte del món, són nanos molt joves que tampoc poden... De fet, estan fora de la mampara aquesta de metacrilat que dèieu i llavors no poden fer res contra tota aquella gent i els que estan a dins, jo diria que encara menys. I clar, tu arribes al camp, primer que ja abans amb l'antic Camp Nou no passava, però ara ja et modifiquen l'entrada, ja no pots entrar per on entres perquè allà va l'afició rival. I allà a l'entrada hi havia, pues, què et diré, molts Mossos antidisturbis, molts, i no els vam veure aparèixer a la zona dels aficionats aquests fins al minut 70, quan ja havia caigut de tot i més. Vull dir que sí, la gent avisa, però clar, no actuen.
23: Clar, dius
0: no
23: que abans no passava... Jo recordo que al Camp Nou, si ara diu l'Arnau que són mirant des de la banqueta a lateral, és a la part esquerra, sí. Abans era mirant a davant, era la part dreta.
0: Sí, al gol sud.
23: Al gol sud, efectivament. Víctor, tu que has fet moltes veus del soci i que últimament t'havien tocat a la part alta...
2: És que és molt senzill. Final de la Champions de París 2006. El Barça juga a les semifinals a San Siro contra el Milan el dia del famós gol de Juli. Aquell dia jo estava amb una càmera, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, amb els seguidors del Barça encapsulats a un dels gols, la part més alta, ja no hi havia res més amunt, era el cel, i estàvem tots engaviats. Engaviats vol dir que hi havia un metacrilat fastigós, ratlladíssim, amb més anys de vida i de partits i de bolis, navalla, o que sigui, tot ratlladíssim, que costava veure el partit. Si tu volies pixar-te algun italià sota, era impossible. Si tu volies llançar-te una escopinada a algun italià sota, era impossible. Si tu volies llançar una llauna del que sigui a un italià de sota, era impossible, perquè aquell metacrilat et tenia totalment engaviat. Crec que no és tan difícil buscar...
23: Hi havia sostre, Víctor, o només era una muralla molt alta?
2: Era una muralla molt alta, molt alta. És a dir, pixant, no feies la paràbola.
1: Però aquí...
2: Escopint, mira, potser se m'embranzida. No, aviam, hi ha solucions senzilles i pràctiques. Vull dir, tots anem a la platja cada estiu des de fa molts anys. Vull dir, holandesos... Ple, Costa Brava, Costa Daurada, gent, zero problemes. Ara, clar, és amb el futbol, el millor de cada casa va cap allà.
3: I l'alcohol.
2: Vull dir, si tu ja saps que partit de Champions, afició rival, i que si te n'entren 3.000, quan arribi el Camp Nou complert seran 5.000, la meitat té ganes de xirinola. Són 2.500 tios llançant coses, pixant-se, escopint. Conyo, pues, encapsula'ls i que no puguin llançar cap mena d'excrement de cap tipus.
23: Clar, el Camp Nou antic no es podia edificar molt amunt. No sé, Max, si el problema que tu vas detectar ahir justament és el que deia el Víctor, que la mampara no era suficientment alta.
0: No, clarament no, perquè si van caient coses, clarament no era alta. I a part això, que vull dir, a la zona aquesta hi ha criatures, hi ha gent gran, vull dir, hi ha gent que collons, que s'espanta amb facilitat quan de sobte 3.000 energúmens comencen a picar la mampara aquella i tu veus que la mampara és a punt de cedir, que clarament no entenc que és impossible que cedeixi, però és que poc li falta.
1: Bé, el dia de l'Eintracht de Frankfurt l'any passat va cedir i jo recordo parlar amb els Mossos i que ens van explicar que estaven treballant per de cara a futurs dispositius i una de les coses que s'ha canviat és, almenys, la mampara.
4: Ahir les imatges són de que va estar a punt, eh? No es va trencar, però va estar a punt.
23: Que Arnau, Arnau, Max, tu això ho has denunciat, a banda d'aquí, evidentment, ho estàs fent en directe al Temps Afegit, aquí a RAC1, tu has denunciat algú, t'has dirigit a la OAB, fins i tot a Mossos d'Esquadra, has fet algun tipus de denúncia?
0: No, la veritat és que no, perquè tampoc sé el recorregut que tindria. No estic molt segur del recorregut que tindria una denúncia d'aquestes. No ho sé, jo crec que, clar, això és cosa del club. Vull dir, ja ho deia el Víctor, hauria de ser impossible tirar coses.
1: Hem fet una consulta al club en aquest aspecte i el que dèiem a les 6, ens deien que això va més enllà de la pròpia seguretat del club i que està en mans de Mossos d'Esquadra per mirar de millorar-ho de cara als futurs dispositius. És tot el que,
0: clar,
1: tot el que
0: ens diuen. Aquests no van entrar fins a minut 70, és que també... És...
5: Hola, bona tarda, sóc el Rafa Juste, l'antic president Ja tenia ganes de parlar amb vosaltres, eh? I abans de res, moltes felicitats per aquest inici de temporada.
23: Gràcies.
5: I per tornar a fer feliç a tanta gent, eh? També us volia tranquil·litzar amb el tema dels aficionats rivals, perquè crec que se'ls ha malinterpretat, eh? Els aficionats rivals que venen a l'estadi sempre són molt macos i tenen un comportament exemplar.
1: Home.
5: Mira, pel que nosaltres ens consta, tots els objectes que llancen sempre són coses típiques dels seus països i ho fan per tenir un detall amb els aficionats del Futbol Club Barcelona perquè s'emportin un record del partit. És el mateix que l'intercanvi de banderins, perquè ens entenguem. Així que hem de ser generosos i respondre aquest gest tan bonic, llançant-los també coses típiques de Barcelona. Per exemple, que s'emportin, no sé, un souvenir. No falta que sigui una cosa gran. Pot ser un imant de la Sagrada Família, un clauer, un caganer petit, un porró en miniatura. L'important, feu-me cas, és ser detallista. El detall. Hem de demostrar que som un club tolerant i d'acollida.
23: Mira, en Rafa, gràcies per aquest cas.
5: Gràcies a vosaltres i, escolti, feu molt feliç a molta gent.
1: No, jo m'agradaria dir-li, ja que el tenim aquí, que, sisplau, que posin fil a l'agulla amb aquest tema, perquè ja fa molt temps que dura, i a veure si ho
5: podem solucionar. Mira, una agulla també seria un objecte d'aquests, l'agulla d'aquestes de l'àvia.
23: Moltes gràcies, Rafa, i també bona temporada també.
5: Gràcies a vosaltres, macos.
23: Max, moltes gràcies per explicar el teu testimoni aquí en directe al Temps Afegit. Molta sort i, vaja, aneu donant veus o junteu-vos els que hi sou, perquè això s'ha anat denunciant, que, val a dir, per desgràcia, passa a cada partit que el Barça juga, almenys a Champions, des d'ara, des de fa molts anys. Moltes gràcies, una abraçada.
0: Merci vosaltres. Bona diada. Visca Catalunya.
23: Efectivament, qui ens demana pas per ser, i l'hem hagut d'acomiadar al Max, és la Laura Aparicio, la nostra companya des de la redacció de Mundo Deportivo, perquè no sé si té alguna notícia sobre...
1: Què et passa?
23: Sobre la qüestió que comentàvem.
6: Sí, bona tarda. Des del club he fet consultes i des del club són molt conscients que el llançament d'objectes és intolerable. Penseu que el pitjor que et pot passar és anar al camp del Barça amb una jaqueta o una americana blanca o beige i que et caigui un got de cervesa o de meados o de ketchup a sobre. Qui paga la tintoreria?
1: Això és el que més et preocupa.
6: Doncs ho he preguntat i des del club no m'han donat una resposta. Penseu que una taca de cervesa no sempre marxa.

0: Concerts i posen música en aquesta zona. Però fa uns minuts, ho acabem d'explicar, a part d'aquesta càrrega, ja s'ha obert l'accés al fossar de les Moreres per un dels accessos que també estava tallat pels Mossos d'Esquadra.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Cesc. De seguida, a més informació, evidentment, amb l'Anna Ballonesta. Una abraçada, que vagi bé.
0: Fins ara.
1: I aquí sí, tanquem la paradeta amb els consells de Rafa Juste, especialment
2: tant,
1: de la nostra companya Laura Paricio.
2: Tireu moltes coses petites i que siguin de souvenir, eh?
3: Imagina't que et tiren un xiclet
1: sí,
3: massa.
1: De
3: veritat. Que t'enganxa els
1: pastells. Ho hem imaginat.
2: Això seria desagradable.
1: Francament, hem d'anar amb roba que després haguem de llançar, eh, Víctor? Com la Marató de Nova York, que puguis llançar
4: sí,
1: la jaqueta
4: capes,
1: i que no tinguis cap pena, eh?
4: Per capes.
1: Ha estat un plaer, de seguida ampliaríem, eh? El futbol ho farem fora, perquè primer passarà la Ballonesta. Víctor Pazzi, moltíssimes gràcies a veure. Irà Tindal, gran Eloi Amagat, Arnau Vila, ens veiem demà, que per cert, temps afegit, demà és Dia de Catalunya, hi haurà evidentment temps afegit.
3: La Diada,
1: afegit.
3: No Dia de Catalunya.
1: Diada de Catalunya
3: Diada
1: especial
3: de
1: amb
3: Catalunya.
1: La Gemma, amb el Frederic Porta i amb qui més venia
4: demà. I amb,
1: demà, el Gerard Ballera. Efectivament, sí, de seguida l'Anna Ballonesta amb el 9C. Fins demà.
5: Som-hi.
6: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.

0: Falten 2 minuts per les 8 del vespre i en diferents focus d'actualitat, eh? El fossar a les Moreres, les vigílies de l'11 de setembre...
1: Terrorisme, el que hem fet.
0: Què diu vostè?
1: Amb la pobra Oriols.
0: Ara, evidentment, el Cesc...
1: Es va cremar, ens ho explicaran. Que ho va ensenyar,
2: sí, ja ho vam explicar.
0: Però, també ens fixarem en el trànsit, perquè clar, estem a les portes d'un cap de setmana llarg i suposo que les carreteres ara mateix la situació és complicada, Anna.
3: Sí, hola, Edgar. Déu-n'hi-do, ara ho repassarem, connectarem amb el servei català de trànsit, però hi ha hagut molt d'embolic, eh? Aquesta tarda ja es preveia, quan normalment hi ha un cap de setmana llarg o sí? Un pont i acostuma a haver-hi problemes, però s'han registrat molts quilòmetres de cua, sobretot a la P7,

0: Tet, que ja és pràcticament un clàssic. Ara de seguida actualitzarem les dades. Ha millorat la situació, però déu-n'hi-do. Hi ha hagut els companys que estan fent els castells a Valls, ens han dit que han trigat 3 hores a arribar fins a Valls.
1: No sé, Anna, si tens controlada la situació cap a Girona, perquè l'Eloi Amagat ara anava a Girona i estava espantat.
0: No ho sé.
2: Que posi la ràdio.
0: Crec que la Roca del Vallès també hi havia cua a aquesta hora. Vull dir que ara els qui en saben ens ho explicaran.
1: Tornem a casa, Catalunya.

0: RAC més 1.
1: Bon vespre. Els de Castells a RAC més 1 saludem de nou des de la plaça del Blat de Valls. Ja ho sabeu, escenari mític, quilòmetre zero del món casteller, i on hem viscut i hem narrat desenes de gestes castelleres. Avui, però, us saludem per primera vegada un 10 de setembre, i el motiu és que ho volem tot. Aquí a Valls, cada any es fan 4 derbis entre la Colla Vella i la Colla Joves. Castells de RAC1 vam començar explicant-vos el primer i l'últim, Sant Joan i Sant Úrsula. Després hi vam afegir un tercer, la Firagost, i aquest any de rècord, el 2026, aconseguim el pòquer, el paquet complet. Som a la vigília de la Diada Nacional, una actuació gairebé nocturna, d'aquelles que fins fa un temps era una mica de tràmit, però que les colles han anat fent créixer i ha arribat a veure castells de gamma extra i castells premium. Veurem què ens depara aquest any, si encara dura la ressaca de Sant Fèlix tan dolç que portem dies recordant, o si els xiquets de Valls ens ensenyen avui alguna de les cartes que treballen ja pel que ha de venir els propers 2 mesos. Voleu saber què passa i de retruc passar una bona estona amb nosaltres? Doncs afineu bé les orelles, perquè l'espectacle està a punt de començar.
0: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 en la commemoració de la Diada, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: 10 de setembre, Valls, doncs, que escalfa motors amb aquesta actuació de cara a la Diada Nacional de Catalunya, que és demà. A moltes viles i ciutats avui fan marxes de torxes. A Barcelona hi ha parlaments i també hem vist una mica de conflicte al Fossar de les Moreres. I aquí, a la capital de l'Alt Camp, tant el que millor saben fer, alçar castells, torres i pilars. Com sempre, al meu costat, Esteve Giral, bon vespre, què tal?
2: Què tal? Bon vespre, doncs content i feliç, de veritat, perquè viure la prèvia de la Diada Nacional de Catalunya i viure-la des de Valls a la plaça del Blat sempre és un plaer enorme. Sentirem l'himne nacional del nostre país cantat en directe, poca broma, pels que ens agrada també la ràdio i ens agrada proclamar el sentiment del nostre país. És un bon moment també per fer-ho i viure grans castells, com deies. A res, quan queda pel concurs? Poquet, eh?
1: Res.
2: Estem ja nerviosos.
1: Menys d'un mes, Esteve, menys d'un mes.
2: Mare meva.
1: I aquí tot es mira ja en clau concurs. A veure, avui podrem parlar de guanyadors o de perdedor? Bé, veurem com analitzem aquesta diada de la vigília de la Diada Nacional.
2: Home, si estem a Valls, això és gairebé inevitable. Aquí la rivalitat, el derbi, és sempre, sigui la diada, sigui la prèvia de la Diada, sigui Santa Úrsula, sigui Sant Joan, o sigui el Firagost, que vam veure com creixia també en aquell dia calorós. Ara ja queda gairebé llunyà, no?, del mes d'agost.
1: I tant. A peu de plaça, els dos sospitosos habituals. Anna Marín, bon vespre.
3: Hola, bon vespre.
1: Tu amb quina colla seràs?
3: Mira, jo com sempre estic amb la Colla Vella, mirant-la en l'Ajuntament, a la banda dreta, just acabant d'entrar a plaça, salutació, ambient molt relaxat. De moment, en aquesta diada, veurem què és el que ens deparen avui.
1: I l'altre sospitós és el Joel Penya. Joel, bon vespre.
4: Bon vespre, Benet, com estàs?
1: Si ell està amb la Vella, m'atreveixo a endevinar que tu estaràs amb les Joves.
4: Efectivament, estaré amb la Colla Joves, que ja està aquí a plaça, i us demano atenció, eh? Si us plau, us veig molt relaxats avui.
1: Molt d'estar relaxats.
4: Tensos.
1: No, no, que va,
4: hem d'estar tensos.
1: Estem debutant en aquesta actuació, per tant, sempre atents, és un espai conegut. Valls és casa, d'alguna manera, pels de Castells de RAC1. Sempre ens hi sentim molt ben acollits i avui doncs, no ens volíem perdre aquesta diada on no havíem estat encara mai. A les xarxes socials, Pol Angelats, què tal? Bon vespre.
5: Bon vespre.
1: M'agrada molt dir bon vespre. Estic poc acostumat a dir bon vespre.
2: Sí, a més un bon vespre com avui, que és bon vespre.
1: És bon vespre.
2: Perquè fa una temperatura ideal.
1: Sí.
2: Hem parlat tant aquest estiu de calorades. Avui ni rastre de calorades.
1: Avui bé, avui bé.
2: És gairebé temperatura, si la poguéssim escollir a la carta, la triaríem, no? Devem estar al voltant dels 20 i pocs graus de temperatura, cel ras.
1: D'aquí una estona ens ho explicarà la Laura Ballart, la nostra meteoròloga d'avui. Però avui heu d'estar, avui el vostre home és Pol Angelats. Avui el Pol no només anirà penjant a les xarxes el que passi aquí a la plaça, vídeos, fotografies, etc, sinó que, Pol, avui tenim els sortejos habituals i algun premi extra que val la pena comentar.
2: Yep. Atenció.
6: Qui ens segueixi ho haurà endevinat, perquè hem avisat una mica amb antelació. Desvelem ja la sorpresa?
1: I tant, tira, tira.
6: A part dels sortejos habituals de dues entrades dobles pel CalçoFest i dos packs de 4 entrades pel Museu Casteller...
2: Que poca broma, no és poca cosa.
6: Poca broma.
2: CalçoFest que arriba al novembre.
6: Ens encanta aquest festival i el Museu Casteller. També sortejarem una invitació doble...
2: Allò, sí. ara sentiríem allò...
6: pel concurs de castells.
1: Opa.
6: Pel diumenge, més concretament, diumenge 4 d'octubre.
1: És a dir, aquelles entrades que volen, que no en queda ni una, que la gent està fent un mercat negre,
2: tràfic,
1: qui té entrades, com puc aconseguir entrades,
2: jo no en tinc, com puc estar al concurs,
1: no? algú que s'estira dels cabells.
6: Van encetar un nou mètode d'aconseguir entrades, la gent, molta gent es va quedar sense.
1: Sí, sí, doncs Castells RQ us convida a venir al concurs, però no, a més, no només anar al concurs, sinó a venir amb nosaltres al concurs, a acompanyar-nos durant la retransmissió que farem el diumenge 4 d'octubre, des de ben d'hora al matí i fins que duri l'esdeveniment.
2: Que això vol dir a les 5, quarts de 6 de la tarda.
1: Perfectament.
2: Ja ho sabeu, s'allarga i s'allarga bé.
1: Doncs allà estarem els de Castells de RQ i qui, si voleu acompanyar-nos, què ha de fer qui vulgui acompanyar-nos?
6: Molt important, obrirem una caixeta, per una banda, per aquests sortejos habituals d'entrades pel Museu Casteller i del Calçó Fest, i una caixeta extra per, per aquesta entrada pel concurs 2026. Per tant, podeu participar en els dos. Podeu respondre a la caixeta per les entrades del Museu Casteller i el Calçó Fest, i per aquesta invitació doble pel concurs.
2: El premi s'ho val, no, Pol?
6: El premi s'ho val.
2: Podries fer aquella exigència que feies aquell dia a la Bisbal del Penedès, que el Benet no hi era perquè estava lluny, lluny, lluny, però que m'has dit, aviam si creixem, no?
6: Sí, perquè és molt important que ens seguiu, eh?
2: Que ens seguiu tots.
6: Que ens seguiu.
2: Vaja, que és una gran oportunitat. El concurs de Castells us espera si esteu actius i esteu atents.
1: Jo faria bullir les xarxes des de ja. No sé què espereu, enviar un missatge al Pol perquè després el puguem llegir aquí a les xarxes socials.
6: Ho compartirem,
1: moment,
6: ho compartirem.
1: A l'espera de que comenceu a enviar missatges com a bojos al Pol Angelats i que ens acompanyeu en aquesta actuació de la Diada Nacional, és moment de repassar què ha passat des de l'última Diada.
0: Què ha passat des de l'última Diada?
1: Una repassada que farem amb l'Anna Marín. Els Minyons de Terrassa, Anna, han emmanillat Sabadell.
3: Doncs sí, els de la camisa malva van encarar el segon tram de la temporada revalidant la seva millor actuació de l'any i van tornar a descarregar un castell de gama extra el 2 de 9 amb folre i manilles. El van acompanyar del 3 i el 4 de 9 i el Pilar de 7 en la Diada de la Festa Major de Sabadell.
1: La imatge històrica de la temporada serà la dels xiquets de Valls dins la Sagrada Família.
3: Dos tresos de 8 simultanis a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família, un de les joves i un de la vella, serà sens dubte una de les imatges de la temporada. Les dues colles hi van actuar dissabte per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'arquitecte tenia una estreta vinculació amb Valls i, a més, admirava els castells. Deia que eren una metàfora del treball col·lectiu i, per això, l'Ajuntament de Valls i les dues colles vallenques van decidir homenatjar-lo amb aquesta actuació.
1: Canviant de qüestió, l'estrena del nou casc casteller per la canalla ja té data.
3: La coordinadora de colles castelleres presentarà el nou model de casc el proper 18 de setembre i 6 dies després el podrem veure a la plaça en acció. Serà el 24 de setembre en les Diades de la Mercè a Barcelona i a Tarragona. El nou casc amplia les zones de protecció i incorpora una protecció facial que serà d'ús voluntari.
1: Al País Valencià, les muixarangues del Gemesí han celebrat les festes de la Mare de Déu de la Salut.
3: La muixaranga és la cosina germana dels nostres castells i el cap de setmana passat van celebrar les seves festes, que, per cert, són patrimoni immaterial de la humanitat. En només dos dies, la muixaranga del Gemesí i la nova muixaranga del Gemesí han aixecat un centenar de construccions, amb l'Alta de Sis com la construcció més destacada.
1: I si parlem de les construccions que fan al País Valencià, ens n'anem ara a l'altra punta del món perquè els Govindes han celebrat la seva Diada Gran.
3: Els Govindes són una de les torres humanes que s'alcen a l'Índia. En la seva Diada Gran, celebrada fa una setmana, més de 1.500 colles alcen aquestes construccions amb l'objectiu de trencar el handi, un pot de terrissa ple de mantega de llet que hi ha penjat a gran alçada al mig del carrer. La competició d'aquestes colles per aconseguir-ho van agafant força fins a arribar l'any passat a aconseguir construccions de 10 pisos. Aquest any no van poder carregar-ne cap, però 23 colles van aconseguir fer-ne de 9 pisos en un espectacle digne de veure. Busqueu les imatges i gaudiu.
1: Doncs això és tot el que havíem de saber que ha passat des de l'última Diada. Deia fa una estona l'Esteve que avui fa una temperatura ideal per narrar castells, també per fer-los d'alguna manera, i volem acabar de saber si això ens acompanyarà durant tot el vespre o hem de patir perquè plogui o vindrà una calorada d'aquelles que estem acostumats aquest estiu. Laura Ballart, què tal? Bon vespre.
5: Bon vespre.
1: Escolta'm, estem aquí a Valls, a la plaça del Blat, ens gastarem ben bé un parell d'hores més. Quin temps ens espera aquí, a la capital de l'Alt Camp?
5: Doncs són unes condicions molt favorables per una jornada de castells. S'espera un cel serè amb algun interval de núvols alts ara al principi, però res important. La temperatura hores d'ara ronda els 24-25 graus i baixarà fins als 20-21 cap a les 10 de la nit, o sigui, temperatura agradable, i el vent bufa de component sud a uns 30 km per hora, però res important. Per tant, sembla que aquesta diada de Castells serà tranquil·la meteorològicament parlant.
1: Doncs no saps, Laura, com ho agrairem després de les suades que ens hem pagat aquesta temporada, aquest
2: de
1: agost.
2: De les suades i alguns que es van remullar ahir. Alguns que es van mullar ahir, avui no és el cas, per tant, dia plàcid
1: doncs
2: aquí
1: sí, perfecte. A Valls. Escolta, Laura, i de cara a la Diada Nacional, demà, que és festa, tant aquí com a tot Catalunya, també podrem celebrar doncs, la Diada Nacional de Catalunya com cal?
5: Sí, sí, serà una diada molt tranquil·la, amb sol, amb temperatura molt agradable, alguns llocs sí que apunten actualment pot arribar als 30 graus, però ja estem acostumats. Sí, són temperatures habituals del que toca ara, aquesta època de l'any, però no s'espera cap ruixat, ni pluja, ni precipitació, així que molt bon temps, la veritat.
1: Doncs molt bé, Laura, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta retransmissió. Anem parlant.
5: Moltes gràcies.
1: Sabeu que els de Castells de RAC1 ens agrada que, quan anem a pobles i ciutats, doncs, tenir un anfitrió que ens faci una mica de guia, no? que ens il·lustri sobre el lloc on trepitgem. I és veritat que aquí a Valls hem vingut moltes vegades, hem tingut molts anfitrions, i avui hem volgut buscar un de diferent, un perfil diferent, una representant del comerç local d'aquí del centre de Valls, però no un comerç qualsevol. Hem buscat una perfumeria. Ens acompanya la Santi, de Perfumeria Pijuan, al carrer de la Muralla del Castell, si no m'equivoco. Santi, què tal? Bon vespre, com estàs?
7: Bon vespre, molt bé. Una mica nerviosa.
1: Una mica nerviosa.
2: Oh, fora.
1: El teu és més de fer servir el nas que...
2: Com a casa.
1: Doncs no estiguis nerviosa, que aquí, exacte.
2: Estàs a casa.
1: Estàs a casa teva.
2: Estem a casa vostra.
1: Exacte, tu ens fas d'anfitriona, som
2: nosaltres. Ens encanta tenir una anfitriona, a més, que ens expliqui des de la perspectiva del comerç, que n'hem parlat molt també als mitjans i a RAC1, no? Aquest comerç de Valls que ara es vol tornar a impulsar, a donar vida, que no passa, podríem dir, pel millor moment.
1: Hi ha un bon teixit comercial aquí al centre de Valls? O com ho definiries? Com ens explicaries aquí? Com és l'ambient al centre, al comercial?
7: Bueno, podríem dir que, per exemple, avui veieu molt l'ambient. Si fan festa, la gent surt al carrer. Uh-huh. Si no, doncs és un poble.
1: Costa més.
2: És una bona veritat, no? Absoluta. Nosaltres venim aquí quan hi ha festa. I quan hi ha festa gent. Veiem molta gent. Clar. Avui, quan m'apropava aquí, pensava avui és un dia diferent. Clar, és un dia laborable, vigílies de festiu, però és un dia laborable. I hem vist una altra manera, un altre color del centre històric.
7: Sí. Hi ha molta gent forastera, també hi vist, molta gent
1: d'altres orígens.
7: Sí, i n'hi ha un ambient xulíssim, però aquest ambient està clar que cada dia no hi és.
1: Clar, escolta, els anfitrions que ens busquem, ens agrada que ens recomanin coses. Tu ets de Valls, d'origen, o hi tens aquí el comerç?
7: No, sóc de Valls, d'origen.
1: I què ens recomanaries? Què t'agrada de Valls que puguis dir-nos? Escolta'm, passegeu per aquí, o aneu per allà, no sé què... Què ens pots explicar?
7: Bueno, doncs, hi ha moltes botigues per comprar un bon formatge.
1: Ah, un formatge ens agrada. El tema menjar ens agrada, en general.
7: Jo penso que aquí a Valls, amb tocineries i carnisseries, estem molt, molt ben servits. Uh-huh. Amb roba també, per home, per dona, també. Perfumeries no n'hi ha gaires. Uh-huh. Menys mal.
1: Ja va bé.
7: Per no dir quasi cap. I, bueno, i sabateries també n'hi ha moltes. N'hi ha molt de comerç, tot i que és molt difícil... Molt difícil avui en dia el comerç, perquè n'hi ha moltes persianes baixades i que no tornaran a pujar, però bueno, que tot i així hi ha comerç i estem lluitant pel comerç de Valls.
2: Hi ha algun raconet del centre històric que tingui del cor robat? Que diguis, el raconet on m'agrada, o de Valls, on t'agrada aturar-t'hi, estar-t'hi?
7: M'agrada molt anar a unes cafeteries que hi ha, que m'agrada molt saber allà i prendre el meu cafè. També m'agrada... El carrer que més m'agrada a Valls és un carrer que està aquí baix, que es diu el carrer de l'Església, perquè es veu el campanar. M'encanta.
2: Que veus el campanar allà, el cel, i el campanar de l'Església de Sant Joan Baptista.
7: I m'agrada molt també anar a dinar o anar a sopar als llocs que n'hi ha aquí molt macos. Aquí a Valls tenim puestos per anar a sopar molt xulos.
1: Això en donem fe. A veure si ho comprovem. Això després
2: de... Castells de RAC1 i RAC+1, donem fe que aquí es menja molt bé.
7: Molt bé, es menja molt bé.
1: Mira, ara, perdona, Santi, que et talli un moment, perquè comença la interpretació dels segadors per part d'un cor, que l'hem vist assajar fa una estona, i que realment allò, hem hagut de callar perquè sonaven tan bé quan assajaven que escoltem-los.

0: amb l'última estrofa dels Segadors, que ha arribat aquí al segon pis de Can Segarra, una gran senyera que s'ha desplegat a la façana d'aquest edifici on sempre ens posem els de Castells a RAC més 1.
1: I una plaça pràcticament plena amb la gent cantant i acompanyant aquest cant, amb emoció també i amb sentiment, enmig d'aquest mar de camises, us heu d'imaginar, doncs, repartides com sempre plaça a la plaça del Blat de Valls, a cantó i cantó, també traient el cap pel camí de la cort.
2: I a la façana de l'Ajuntament, que hi ha una estelada també, que no val de dir-ho tot, és l'única bandera ara que vola allà a la façana de l'Ajuntament de Valls.
0: Hem volgut, avui volíem portar aquí a la Santi, no només per parlar de, com a representant del comerç local del centre de Valls, sinó també com a perfumista, perquè, a veure, els perfumistes, no sé si sou d'aquells que aneu ensumant, tu vas pel carrer, vas ensumant coses, teniu aquest defecte professional, per dir-ho així, o no, o hi ha un moment que dius, no vull ensumar res.
1: O aquella olor que fa aquella persona, no?
3: Sí, a més, nosaltres tenim perfumeria, tenim accessoris, no? Tenim molts complements, i abans que jo compto que una persona me la miro de baix.
0: Li fas una repassada, eh?
3: Sí, com va maquillada, com quines arracades porta. No, normalment no ho faig, no? Però vull dir, és de fet professional. Mm-hmm.
0: Doncs, clar, perquè jo pensava, una perfumista, què en deu pensar dels castells? Perquè, a veure, castells vol dir suor, vol dir molt contacte, és a dir, que ho ensumes tot, vol dir gent descalça. A Valls els castellers et venen a buscar coses, creus que hi ha una olor...
1: Els castellers es perfumen també per actuar,
0: exacte,
1: o no es perfumen?
0: Potser s'ho pensen dos cops, no, de dir, m'he de rentar bé els peus. Què en saps? Què ens pots dir de tot això?
3: Bueno, pues mira, us diria que els castellers i les castelleres el que se posen és molt desodorant, perquè evidentment...
0: El necessiten.
3: I segona, també es posa molta protecció. I també n'hi ha molts que van a buscar un tallar ungles perquè tenen castells, s'han de tallar les ungles perquè quan posen, doncs, el peu a sobre de l'ombro, doncs que no es garrapin o passar
1: bon
3: la cara.
0: Això t'ho comenten, de dir, vinc a buscar un tallar ungles perquè tinc un diada, vinc a buscar un desodorant que em vagi bé.
3: Sí,
0: et demanen consell, de dir, ha de ser potent perquè tinc castells.
3: No, tant així no, però jo ja ho sé que... perquè és... I no, hi ha que també t'ho diuen, eh? Mm-hmm. També t'ho diuen. No, és que sigui fort perquè tenim que anar a fer castells, tenim... Clar.
0: Mm-hmm. Està bé que s'ho mirin. Que estic segur que potser fa un temps la gent no s'ho mirava tant. Escolta, i els ballencs en general són de portar colònia, perfum... Són llocs de...
3: Sí, moltes colònies diferents, tant per home com per dona, per nens també, i sí que es ven colònies. Uh-huh. Els hi agrada, els veients els hi agrada anar perfumats.
0: Jo associo Valls quan penso, sempre pregunten a mi, des de fora, per a caigudista, a quina olor associes Valls? Jo diria olor de calçot, perquè és una olor molt característica, no molt forta, molt de...
1: Sí.
0: No sé si tu com a perfumista em tiraries un roc, o et sembla bé aquesta analogia, no sé amb quina olor associes a Valls, no? De dir, a casa meva, quina és l'olor més característica, per dir-ho així? Bueno, perquè ara de pensar-s'ho...
3: Bueno, no, Valls fa olor, moltes olors diferents. Mm. Moltes olors diferents, i, bueno... Deixem-ho aquí.
1: Els castells també fan moltes olors diferents, olors també d'esforç, no? D'aquest treball en equip, que al final acaba sent una olor també corporal, que també és característica de les diades castelleres, no? De places planíssimes de gent.
3: Sí.
0: Doncs, Santi, de Perfumeria Pijoan, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat avui aquí. A veure si venim... Clar, nosaltres venim moltes vegades en dies de festa.
1: Clar.
0: Sant Joan és festa, venim en diumenge, que el comerç està més tancat, però si tornem a venir un dia com avui, que és un dia laborable, ja et passarem a fer una visita a la perfumeria.
3: Moltes gràcies, jo encantada. I gràcies per convidar.
1: Gràcies.
0: Doncs la nostra anfitriona d'avui, la Santi de Perfumeria Pijoan, aquí agraïm moltíssim que ens hagi vingut a veure aquí a Can Segarra. Seguim amb aquesta prèvia. Falten 5 minuts per 9:15, que és quan han de començar els castells aquí a la plaça del Blat, però potser és que abans de començar és allò que diem aquí a Castells a RAC més 1, de si us acabeu d'enfeixar heu de saber algunes coses. Per tant, Paula, no sé si la tens a punt, però és moment de repassar. Si us acabeu d'enfeixar, heu de saber que...

0: Doncs, com esteu comprovant, a Valls, la Diada Nacional comença el dia 10 de setembre.
1: La Diada Nacional a Valls s'avança unes hores, la celebració castellera de la vigília. El 10 de setembre, al vespre, a la plaça del Blat, amb les dues colles dels xiquets de Valls. I l'entrada a plaça ja deixa clara la rivalitat. La colla jove arriba pel carrer de la Cort i la colla vella pel carrer Major. Abans dels castells, la Suite Cort i tota la plaça canten els Segadors. I es desplega una gran senyera des de Can Segarra i les dues colles aixequen simultàniament dos pilars de cinc.
0: Més curiositats vinculades a Valls i a la Diada Nacional o a Catalunya. Mira, el Pol ens ha descobert que el pare dels Mossos d'Esquadra va ser alcalde de Valls.
1: Una de les històries més curioses de la ciutat ens porta fins al segle XVIII. Pere Anton Veciana, considerat el fundador de les Esquadres de Catalunya, va estar estretament vinculat a Valls i en l'arribada i en va arribar a ser l'alcalde. Durant anys posteriors a la Guerra de Successió, va organitzar un cos de paisans armats per mantenir l'ordre a la zona. Aquelles esquadres van ser reconegudes oficialment l'any 1719 i amb el pas dels segles arribarien evolucionant fins al cos que avui coneixem com els Mossos d'Esquadra.
0: Doncs també heu de saber, curiós això, jo no ho sabia, i mira que parlo dels Mossos tot sovint, també heu de saber que el bandoler de la Pera encara té una empremta al barri antic.
1: Segurament coneixeu el bandoler, la cançó de Lluís Llach. Doncs el personatge que hi apareix, Joan Serra, conegut com el bandoler de la Pera, també està vinculat a la zona de Valls. La seva història encara es pot buscar caminant pel centre. Al barri antic, a la cruïlla dels carrers de la Carnisseria dels Jueus, Sant Antoni i d'en Simó, hi ha l'anomenat Cap de la Pera, una figura esculpida en una façana que manté viva una de les llegendes més curioses de la ciutat.
0: Més coses. Valls té el campanar més alt i també el més petit de Catalunya.
1: Si des de la plaça del Blat aixequeu una mica més la mirada, veureu una altra de les grans icones de Valls. El campanar de Sant Joan fa 74 metres i és el campanar més alt de totes les esglésies parroquials de Catalunya. Però Valls també presumeix d'un altre extrem. A l'església dels Pisos de Clols hi ha el que es considera el campanar més petit de Catalunya. I si voleu el gran, encara sou a temps, aquest 19 de setembre s'hi tornarà a fer una de les postes de sol des del campanar, una activitat amb places limitades que permet veure des de dalt pobles i camps de fins a 4 comarques.
0: I l'última cosa que heu de saber, si us acabeu d'enfeixar, és que l'últim concert de Peret va ser aquí, va ser a Valls.
1: Valls també guarda una petita pàgina de la història de la música catalana. Peret, el rei de la rumba catalana, va oferir aquí, a Valls, el seu últim concert. Va ser el 21 de juny del 2014, en plena festa major de Sant Joan. Peret havia sortit de la clínica i va pujar a l'escenari instal·lat al pàrquing del Barri Vell, sense saber que aquella acabaria sent la seva última actuació. Avui, una plaça al Centre Històric de Valls recorda aquell moment.
0: Això és tot el que havíeu de saber si us acabeu d'enfeixar. Déu-n'hi-do, quina repassada i quines coses ens descobreix el Pol Angelats a cada retransmissió, de cada escenari dels que visitem els de Castells a RAC+1. Jo, Pol, que sàpigues que em faré una llista amb totes les coses que m'has descobert i a l'última diada, la dels Minyons de Terrassa, en destacaré les 5 que més m'han agradat o les que més m'han sorprès.
1: Et faig un petit examen.
0: Exacte, podem fer un petit examen, exactament.
2: Jo crec que el que necessito és que el Pol ens faci un tour per Valls. És a dir, tot això està molt bé que ho expliqui, però sí, el campanar l'hem vist tots, però la resta jo crec que...
0: Hi ha free tours aquí a Valls, allò que es fa ara quan vas de vacances?
1: No n'hi ha, però us el puc fer, si voleu.
2: Sí, el Pol per unes birretes, el Pol ens ho fa.
1: Cap problema.
3: Hi ha la frase aquella que m'agrada tant, de que a Valls aixequem el cap només per fer tres coses, que és menjar calçots, veure castells i mirar l'hora.
0: Exacte, i aquest any hi vam afegir l'eclipsi, no? L'eclipsi total de sol, la quarta. Escolta, que veig que això ja agafa embranzida, falten 4 minuts per 8:45, que és l'hora que en principi han de començar els castells, però els baixos de la Colla Vella ja s'estan agafant entre ells. Anna Marín, no sé una mica si ens pots explicar per on passen les intencions de la Colla Vella avui i ja concretament per aquesta primera ronda de castells.
2: Sí, sí, de fet avui el programa de la Vella està molt definit des de fa dies. Obriran plaça amb el 4 de 9 amb folre, després veurem el 4 de 9 amb el Pilar i acabaran amb el 3 de 9 amb folre, el que no sabem és el Pilar de final. Però sí que és un dia de rodar estructures, d'anar fent, pensem que la Vella la setmana que ve té la dia de Santa Tecla a Tarragona i després hi ha el concurs, i és com una prèvia al concurs, no? D'anar preparant aquells castells que te l'han de fer guanyar, però alhora no volen sortir d'aquí sense gama extra i per tant avui optaran pel 4 de 9 amb el Pilar.
0: I per tant, dedueixo de com estan les colles ara mateix a plaça, amb els baixos de la Vella ja agafant-se i a les joves la veig potser més relaxada, que l'ordre és aquest, eh? Primer vella i després joves.
3: Sí, és primer vella i després joves. El que passa és que ha passat una cosa curiosa, que és que les joves ha guanyat el sorteig i han decidit sortir segons. Llavors, a partir d'aquí, podem suposar que és que falta algú de tronc, no?, que ve de treballar, X persones potser que han d'anar a la soca que venen de treballar, o potser perquè de moment tenen definida la primera ronda, el 3 de 9 en folre, i a partir d'aquí anar veient.
2: També pot ser que hi hagi algun casteller atrapat a la P7, que em sona que ens han dit que n'hi havia.
0: Anava a dir exactament això, que no m'estranyaria que faltés algun casteller que estigués atrapat a la P7.
4: Ara, déu-n'hi-do el mar de camises que hi ha, des d'aquí dalt fa molt de goig.
0: Mira, les joves avui ens deien que eren més de 300 camises apuntades per venir en aquesta vigília de la Diada Nacional, i la vella han de ser més, perquè són més volum, com a mínim el que sembla des d'aquí dalt. Comença a tancar-se la pinya d'aquest primer castell, d'aquest 4 de 9 de la vella. A veure si tenim temps de fer l'1x1 abans de començar. A veure, Joel, tu no sé si estàs a punt, com ho veus?
3: Jo estic tensíssim, o sigui...
0: Sí, sí, et veig molt tens.
3: Sóc el que està més relaxat de tots vosaltres.
4: Parla per ell i per tots, eh?
0: Per ell i per tots,
4: és el portaveu. Sí, sí, sí.
3: Vinga, va, nois. Va.
0: Doncs estic. A veure quin 1x1 ens ha preparat en Joel Penya per aquesta vigília de la Diada Nacional.
5: L'1x1 de RAC1.
0: I ja sabeu que al Joel li agrada fer 1x1 temàtics i avui l'ha clavat. Avui ha fet un 1x1 plats típics catalans. La colla vella dels xiquets de Valls són el pa amb tomàquet.
3: El pa amb tomàquet és un tot terreny gastronòmic. Va bé amb embotit, va bé amb formatge. Si vas a un esmorzar d'aquests de forquilla, pam, i poses una mica de pa i suques i és fantàstic. I també serveix sol per berenar. La colla vella està sent també un tot terreny aquesta temporada. Dominen els castells compostos, com el 5 de 9 en folre i el 7 de 9 en folre, o el 4 de 9 en folre i l'agulla i el pilar, que avui en principi veurem. I li tenen el peu al coll a un dels castells més imponents de tots els que es poden fer, el 4 de 9 net. Avui arriben a una actuació que potser és de menys volada que les altres que es fan a la plaça del Blat de Valls, però hi ha dos factors que fan preveure una bona actuació dels rosats. Queden 3 setmanes i mitja pel concurs de castells i tenen un ventall de castells envejable i que volen rodar. Potser fins i tot podríem provar el que queda com un salmó al pa amb tomàquet, que també és fantàstic, com és el 2 de 8.
0: Doncs el pa amb tomàquet de la colla vella, que comença allò a untar-se, comencen a rastregar el pa a la torrada i comença a pujar el folre d'aquest 4 de 9 en folre. La vella aquest any n'ha fet 9 de descarregats, de 4 de 9 en folre, i hem d'afegir els 4, 4 de 9 amb el pilar i els 5, 4 de 9 sense folre. És a dir, que realment també va carregar, recordem, el 4 de 10 a Sant Fèlix. Per tant, una estructura, la del 4, que diguem-ne que és l'especialitat, la marca de la casa, de la colla vella. I la veritat és que també a mi m'admira que quantes vegades poden portar aquests castells, perquè, clar, el 4-9 en folre acaba sent un castell, entre cometes, molt menor per la colla vella, que els grans dies doncs no el fa perquè té objectius superiors. I tot i això n'ha fet 9. Vol dir que en moltes actuacions menors és capaç de fer aquest castell. Anna, a més, és un castell que veig amb un folre molt petit, que això deu voler dir alguna cosa.
2: Sí, de fet, sospito que si n'han fet 9 aquest any és perquè l'objectiu de la temporada és el 4 de 10, que ja ens van ensenyar per Sant Fèlix, i per tant, sí, aquest folre està molt reduït. Veiem només dues mans per darrere de cada una de les regles i tres personetes al mig aguantant aquest castell. Per tant, en realitat, són pràcticament unes manilles, i sí que veiem alguns castellers destacats de la colla que no estan en aquest tronc, i per tant és un tronc alleugerit també.
0: Doncs tira amunt, primer castell d'aquesta vigília de la Diada Nacional a Valls, el 4 de 9 en folre de la colla vella. Una pinya immensa dels xiquets de Valls, de la vella dels xiquets de Valls, per fer aquest castell, i de moment doncs,
6: la mira.
0: Sembla molt ben quadrat. Sentim la veu del Manel Urbano, el cap de colla, que és el qui està dirigint aquest castell, no va al tronc en aquesta ocasió.
4: Sobta la lleugeresa de la base d'aquest castell. Està clar que reptes superiors. Encara tenim a la memòria aquell 4 de 10 memorable de la Diada de Sant Fèlix.
0: Encara tinc a la memòria el Sant Fèlix, Esteve. I tant, Sant Fèlix, que...
4: 11 dies han passat.
0: Déu meu, sí, sí. Per un costat sembla que faci molt i per l'altre l'he reviscut tantes vegades que sembla que estigui aquí al costat. Tot el tronc del 4 de 9 en folre col·locat. Castell que puja sense cap mena de problema. Ho diu el Manel, té molt bona mida. Realment està molt ben quadrat, és ben bé un quadrat al tronc d'aquest castell. Quan entren els dosos, ara s'agafen de braç, ara es col·loca un, ara es col·loca l'altre, la canalla petita que ja també arriba a l'alçada de sisens, un 4 de 9 que té cap mena de secret per la colla vella, es col·loca l'aixecador que llença un peu, col·loca l'altre, només falten les tres pessetes de l'enxaneta. Que fina la canalla de la vella, que ja posa un peu a una espatlla, posa un peu a l'altre, 4 de 9 en folre, carregat de la colla vella dels xiquets de Valls, clavat, clavat aquest 4 de 9 de la vella.
4: Planxadíssim, planxadíssim, perfecte, és una postal, és un pas de tràmit, podríem dir-ho d'aquesta manera, o un pas cap al que ha de ser el, una de les seves cartes, potser, per aquell concurs de castells de, del que tant parlem,
0: i tant,
4: el 4 de 10 que hem de veure a la plaça.
0: I tant que ho ha de ser una de les seves cartes, i veiem, per exemple, les cares de la gent del folre, que són de les que podem veure, cares de concentració, però cares de tranquil·litat, eh? Tampoc estan fent molt d'esforç per falcar els terços d'aquest castell. El pom de dalt, que ja arriba a nivell de folre, sortiran les sisenes d'aquest 4 de 9 de la vella, que no haurà comportat cap problema, fàcil, gairebé sense cansar-se, hauran aconseguit fer aquest castell. Potser un dels terços té, i ho dic per dir alguna cosa, un punt més de problemes, una mica més falcat a nivell de folre, però les sisenes, que ja arriben a baix, surten també les quintes d'aquest castell, i la colla vella, que s'anota el primer, la primera construcció de la vigília de la Diada Nacional, una actuació que per ells, dèiem, ha de ser de tràmit, però al mateix temps és perillosa, perquè és una actuació que fas proves i està molt bé que et surtin bé.
4: Van baixant els castellers i les castelleres, no veiem aquelles cares de tensió que tant ens agraden, però que avui són unes altres.
0: Sí, sí, cares d'absolutament com si estiguessin a un assaig. Realment, sí, sí. Això ha sigut un assaig de 4 de 10, desè 4 de 9 en folre de la temporada. Tots els que han intentat els han descarregat, i la vella que s'endú aquests aplaudiments, fins i tot diria tímids,
4: sí, un punt...
0: de la plaça del Blat.
4: Un continguts, però la gent
0: està... Que mal acostumats que estem,
4: Esteve. Sí, sí, estem molt mal acostumats, la gent està contenta, ha vist un bon castell, un castell que és un tast de coses superiors, però una plaça del Blat plena que agraeix també l'esforç dels castellers i les castelleres amb aquest aplaudiment.
2: Mira, doncs soc ara mateix amb el David Andreu, ell és el responsable dels folres de la Colla Vella. Ara ho estem explicant i tu ens ho explicaràs millor, però hem vist un folre aquí molt lleugeret amb aquest 4 de 9.
6: Home, sí, és un folre ja molt pensant amb el 4 de 10, però bueno, ja en portem uns quants així fets de finals d'aquesta temporada, ho estem fent ja així bastant lleuger i ja pensant molt amb el 4 de 10.
2: Clar, suposo que és molt important, no?, rodar aquests folres que són gairebé manilles, perquè al final també el tronc s'acostumi a treballar molt sol allà dalt.
6: Exacte, i fer formar molta gent a pujar els forros, que amb aquests castells es necessita molta gent dalt.
2: Quin creus que és el secret perquè un 4 de 10 s'aguanti i es pugui descarregar a nivell del peu?
6: Assajar molt, no hi ha més secrets. Ja està.
2: Donar-li voltes, no? Anar provant. Al final, els encaixos amb el 4 de 10 són potser més difícils que amb el 3 de 10.
6: Sí, sí. Home, sí, és un castell on hi entra molta més gent i pesa molt més perquè hi ha moltes més línies que el pes baixa més recte. Vale?
2: Veient com va anar aquest 4 de 10 a Sant Fèlix, què creus tu que és el que s'hauria de millorar en la base d'aquell castell per poder-lo descarregar aviat?
6: Amb cada castell, ni que els carreguis i els descarregues, sempre treus coses positives i negatives. Amb tots, a vegades, el carregar o descarregar poden ser petites coses, no?, que també quan els descarregues també veus que pots millorar moltes altres coses. No vol dir que per l'hagis descarregat, si no és una aberració, no puguis tornar a fer, no? Vull dir, sempre és així, és de tots els castells n'aprens.
2: David, crec que ara et deixo ja, però que et venen uns dies de molta feina, no? Al final, suposo que folres, manilles, és el que esteu treballant vosaltres per aquest concurs, a banda també d'algun castell net, eh? Però suposo que se't gira feina grossa.
6: Sí, sí, bueno, estem... tres dies a la setmana ja ensejant a tope per arribar aquí. Bueno, és el que volen els castells, sempre no es fan perquè sí, sempre es fan per assaig.
2: Clar que sí, David, gràcies.
6: Molt bé, gràcies.
0: Doncs el responsable dels folres de la Colla Vella explicant a l'Anna una mica per on passa doncs aquesta feina que fan dia a dia a l'assaig. I escolta, jo, si la Colla Vella és el pa amb tomàquet, jo ja m'estic preguntant quin plat típic català serà la colla Joves.
3: Voleu fer apostes o què?
0: Aquest és l'1x1, aquest és l'1x1 de la colla Joves Xiquets de Valls.
5: L'1x1 de RAC 1.
0: I és un plat que m'ha agradat igual, com a mínim igual, que el pa amb tomàquet, que és l'escalivada.
3: És un plat, efectivament, Benet, que no té massa secret, però que és boníssim. Pebrot, ceba i albergínia, al forn, oli i sal, i a disfrutar, nois. De moment, els millors castells de la colla joves tampoc són un secret. El 2 de 9 en forra i manilles, el 4 de 9 net i el Pilar de 8 en forra i manilles. Per Sant Fèlix vam provar d'afegir-hi anxoves a aquest meravellós plat durant fent el 2 de 8 sense forra, però va quedar encarregat. Així que el regust amb les anxoves va quedar una mica amarg. Avui podrien tornar-lo a provar amb una nova llauna que li dongui a les verdures un sabor saladet i fantàstic per fer que aquesta recepta excel·leixi encara més. Avui, però, no és una diada de dur tots els castells de gamma extra, perquè és una actuació que històricament no ha sigut de grans estructures. Tot i això, serà interessant veure si fan un 3 de 9 en forn repetit per posar l'escalivada sobre d'una torrada que les joves tenen ganes de cruspir-se el 3 de 10 com si fos una espardenya.
0: Jo, si em permeteu, tornaré a llegir aquesta última frase, perquè diu, serà interessant veure si fan un 3 de 9 en forn repetit, ara faran el 3 de 9 en forn, veurem si és petit, per posar l'escalivada a sobre d'una torrada que les joves tenen ganes de cruspir-se al 3 de 10. O sigui, vale, ho torno a llegir per...
3: És massa metafòric, m'he passat, avui m'he tornat a passar.
2: És un poeta, Joel,
0: és metafòric, però m'agrada. I de fet serà una de les teves missions avui, perquè a les joves li hem vist aquest any el 4 de 9 sense forra, ja li hem... ens ha ensenyat el 2 de 8 sense forra, que va quedar encarregat, però que té pinta que es pot descarregar, però volem saber per quines altres cartes passa la seva aspiració a guanyar el concurs. I en necessita 3. Per tant, podries investigar després si aquest 3 de 9, o si en general està assajant el 3 de 10, o es decantaria per alguna altra construcció, m'invento, 3 de 9 sense folre, o quedar-se amb el 2 de 9 amb folre i manilles que té fins ara. Amb quina altra carta pensa jugar al concurs de Tarragona? Ens fixarem molt, doncs, en aquest 3 de 9 que ja té els terços col·locats i que ara acaba de situar a lloc el folre del castell. A veure, doncs, quines són les mides, com és l'execució, si el fan fàcil, si el fan difícil. Doncs això, molts detalls, són d'aquelles actuacions que et donen moltes pistes de per on pot anar el futur immediat d'aquestes colles.
4: La frontera aquesta que tant ens agrada, que us heu d'imaginar des de casa, aquesta plaça amb camises rosades i camises vermelles, ara les camises rosades es miren amb atenció la colla joves, i abans passava al contrari, aquesta rivalitat que sempre perdura, que avui veiem amb un grau, no? amb un so diferent que Santa Úrsula o Sant Joan, o fins i tot Cofi d'Agost, però que també hi és. Ells han fet el 4 de 9, nosaltres farem el 3 de 9.
0: Quarts col·locats, s'ho estan mirant, donant alguna indicació a baix, i tiren amunt. Ja sentiu les gralles, intent de 3 de 9 en folre de la colla Joves Xiquets de Valls. El pis de quins porten tot l'any fent-lo així, vull dir, no és nou d'avui, però és un pis de quins relativament pesat. Hi ha una noia i dos nois petitets, però potser no és tan lleuger com, per exemple, el 3 de 9 dels castells de Vilafranca, per dir-ho així. Per tant, veurem si això és perquè els hi dona més solidesa o és perquè doncs, són les peces que tenen. Després ho preguntarà el Joel, que té aquesta missió investigadora. El 3 de 9 que col·loca els sisens, aquí ja sí, molt petit, molt lleuger, per la part de dalt. Canalla que va remuntant. De moment, un 3 de 9 que manté bé la forma, que té un petit moviment, però perfectament controlat, tot sota control, entre les camises vermelles quan entren els dosos ja de l'estructura.
4: Cares de concentració, com no pot ser d'altra manera, la crida era tots concentrats, tots atents, perquè no hi va la bala.
0: Dosos col·locats. Arribarà l'aixecadora del castell i l'enxaneta també, que trepitja la faixa de la sisena. 3 de 9, que va tranquil, que va bé, que va serè, que té l'aixecador col·locat, que l'enxaneta va fer les 3 passes, en fa una per col·locar el peu a la faixa, en fa 2 a l'espatlla, en fa 3, 3 de 9 en folre recarregat, i la colla joves que va controlant aquest castell, petit tremolí, mantenint la rodona, mantenint la forma, la canalla que ja desfila, ràpida, fina. Quin espectacle sempre, que és la canalla de les joves i de la vella. Surten els dosos i jo crec que, bé, molt s'ha de torçar aquest castell, Esteve, perquè tingui algun problema.
4: Sí, sí, com veiem abans, una altra postal, abans del 4-9, ara del 3-9, un castell perfectament assajat, preparat, mil·limetrat, diria jo, esperant també reptes superiors. Veurem cap on van. Veies abans la carta, que segurament tenen una o més d'una amagades de cara al concurs de castells.
0: Sí que és veritat que, per exemple, aquí el folre té dos laterals, que si fossin unes manilles només n'hi hauria un. Per tant, doncs, potser aquest any, pel que sigui, han descartat el 3 de 10 i van cap altres camins. Veurem cap on va les joves. De moment, el que podem dir és que ha fet el 3 de 9 molt ben fet, amb molta tranquil·litat, i que ja és el 11è i tots descarregats de la colla joves aquesta temporada.
4: La plaça del Blat, que s'ha anat omplint, jo diria que encara una miqueta més de com estava abans.
0: Quan és una actuació realment agradable. Jo havia vingut alguna vegada de públic, però fa molt temps, i tot i que hem començat de dia i encara feia prou calor com per suar una mica, realment ara s'està de conya aquí, en aquesta plaça del Blat.
4: 8:45 del vespre, una temperatura perfecta, la gent gaudint també d'aquesta diada, segurament abans d'anar a sopar, en aquestes vigílies de la Diada Nacional del nostre país. I fa goig viure castells d'aquesta manera, no? Tan còmode, tan, gairebé diria que plaent.
0: Saps què li podem demanar a la Paula, Esteve? Que ens obri unes cervesetes.
4: Home.
0: Perquè una estrella d'am, ara. Aquesta no és una cervesa d'eufòria, o fiesta de tirar-la per sobre,
4: sinó gaudir,
0: de gaudir, no? D'estar tranquil, d'un 4 de 9, d'un 3 de 9, d'una plaça...
2: De tardeo, sí.
4: De l'espreig, que diuen... Allà en aquell... Veus allà com salten aquelles guspires i el fum?
0: Sí, sí,
4: en aquest
0: sí.
4: Terrat, allà ja preparen el que segurament acompanyarà la cervesa.
0: Aquí algú està fent
4: una bona barbacoa.
0: Una brasa,
4: Una bona brasa.
0: Ens deia la Santi de Perfumeries Pijuan que aquí van ben servits en tema de xarcuteria,
4: sí,
0: i de carn.
4: Sí, segur que aquí estan preparant una bona cansalada, unes bones llengonisses, una bona carn per gaudir d'aquesta diada, d'aquesta prèvia.
0: Parlant de tot això està passant a l'edifici de davant, de l'altre costat de la plaça, diguem-ne. No sé, si la llencen no arribaria, no? Una salxitxa, una botifarra?
4: No,
0: No els hi demanarem.
4: Vam fer aquell experiment, on era que vam fer l'experiment a
0: l'Arbós.
4: A l'Arbós, això mateix.
0: Ai, sí.
4: La gent dels embotits Bundó.
0: M'he desbloquejat la memòria ara aquí. Saps què he pensat quan parlàvem de les olors de Valls? De l'olor del forn de Nulles. Sí? De l'olor aquella de pa i de coca que fa el forn quan hi entres.
4: De pa acabat de fer.
0: Ostres.
4: De farina.
0: I de calçot, perquè tenen el pa de calçot quan és temporada, que d'aquí poc potser torna. Que fa una olor a calçot aquell pa, és al·lucinant.
4: T'invita, et convida a menjar.
0: Doncs ja tenim la primera ronda resolta. Ei, 15 minuts, dos castells al Sarró. És veritat que eren dos castells, diguem-ne, bàsics per aquestes colles, però també s'han de fer i has d'estar concentrat. Potser és un bon moment, ara que la colla vella comença a muntar la base, però encara sembla una mica les beceroles del seu proper castell, d'escoltar aquell consell que a cada retransmissió ens acosta la Laia Santís, de Vida entre llibres, aquelles recomanacions, perquè és allò que diu ella, no?, que mai està de més portar un llibre a la faixa.

0: ja porteu la faixa ben ajustada, és hora d'enfilar-nos cap a una nova lectura, així que aneu-vos preparant per posar un llibre a la faixa. Som a la vigília de la Diada Nacional del nostre país i aquesta data va lligada, indestriablement, a les reivindicacions polítiques que ens fan ser i ens han fet ser poble. És per això que avui vull recomanar-vos un thriller polític que, entre altres coses, posa la defensa del nostre país al centre. Us parlo de Set de Poder, de Bernat Gimeno. Aquí tenim un thriller polític i periodístic impecable i de quilòmetre zero. Què hi trobareu? Una novel·la trepidant, escrita amb molta rigorositat sobre el món de la política i del periodisme? Un missatge d'alerta envers certes corrents polítiques que van prenent força i que fan feredat? Un debut literari molt ben estructurat i tramat? I un relat ple de girs que et captiva de principi a fi? Trobareu també unes eleccions al Parlament de Catalunya que ens mostren totes les peces d'un trencaclosques amb uns personatges molt ben perfilats disposats a fer el que calgui per obtenir el poder. Corrupció, secrets, clavegueres polítiques i moltes, moltes ombres. Està escrit amb molt de ritme i trobareu també girs de guió i notareu una àmplia experiència professional per part de l'autor en els diversos àmbits que narra la novel·la. Crec que pot ser una novel·la ideal per a totes aquelles persones que busquen una lectura intensa, però també d'aquelles que et fa pensar. Ah, i malauradament és de rabiosa actualitat. Què passa quan la set de poder es disfressa de defensa d'un país? Deixeu-vos endur per aquest relat fosc, altament addictiu, elèctric, vibrant i absorbent, i descobriu-ho. Me'l pots llegir sempre que et vingui de
1: gust. De la Laia. He sentit una veu durant aquesta vida entre llibres, durant aquest llibre La Faixa, que algú em reclamava alguna cosa, però no he sabut distingir què ni qui. A veure, què està passant per aquí baix?
2: Demano perdó, Benet, perquè volia avisar, és una interioritat, però expliquem-la. Volia fer una entrevista, t'anava a avisar, Benet, que tinc una entrevista, vaig pensar que estàvem en off, estàvem fora, he fotut la pota. Ara ja no la tinc perquè era de la tècnica de les joves i ha hagut d'anar dins a preparar el següent castell.
1: Aquest noi, des d'aquesta Girona, que no gira rodó, eh?
2: És que jo us demano tensió perquè jo necessito aquesta tensió, vale? Jo no ho faig per vosaltres, ho faig per mi.
3: I aquí té set de poder, que deia la Laia, aquí té set de castells o set d'entrevistes a peu de plaça, i és el Joan.
2: Us anava a avisar, que em diguéssiu més o menys quan queda, perquè com era el cap de folres a qui volia traslladar les preguntes que m'estàveu fent.
1: Que us heu posat d'acord per buscar cap de folres avui?
2: He pensat, mira, ja que ho fa l'Anna, jo aprenc dels millors.
1: Exacte, molt ben pensat.
2: De l'Anna, del Benet, del Josep Castellanos, saps? De tots els bons. Del Pol, també.
3: Ja fas bé, ja.
4: Escolta, les coses bones s'han de copiar, sempre.
1: Parlant del Pol, recordeu que sou la veu de la plaça. Us hem fet preguntes avui i que opteu, si participeu i comenteu la jugada amb nosaltres, a diversos premis. A dos packs de quatre entrades pel Museu Casteller, a dues entrades dobles pel Calçofest i avui premi gros, atenció, dues invitacions per la jornada de diumenge del concurs de Castells de Tarragona. Què preguntàvem avui, Pol? A veure, repassem una mica què és el que volem que ens contesti la veu de la plaça.
5: Avui em preguntem dues queixetes. Amb el primer sorteig de sempre, amb les dues entrades dobles del Calçofest i els dos packs de quatre entrades pel museu, preguntem que la gent ens expliqui una rivalitat semblant a la de la vella joves. Pot ser, per exemple, Madrid-Barça.
1: Però a mi em recorda els Montesco i els Capuleto de Romeu i Julieta, no? Allò perquè són dues famílies del mateix lloc.
5: Del mateix poble, no?
1: Eternament enfrontades.
3: Amb molta passió.
1: Exacte. Vale, doncs molt bé, a veure què ens
5: d'una banda, a veure
1: què ens diu la gent.
5: Què ens dieu? I d'altra banda, una altra caixeta, per sortejar aquesta invitació doble pel concurs de castells, preguntem quin castell creus que decidirà el guanyador del concurs de castells. I si podeu dir de quina colla, doncs millor.
3: La carta, la carta guanyadora, ja sigui de, per exemple, de la Vella, de les joves,
5: i la
3: castellers de Vilafranca,
5: la jove de Tarragona.
1: Creieu que pot ser aquest castell que comença a muntar la Vella o no?
4: Mira, no.
3: Directe, no?
4: No, després, una de les...
1: Molts concursos s'han decidit amb un castell amb el Pilar.
4: És veritat, però és una plaça extremadament difícil per fer pilars, no? Perquè al final és una plaça rodona i que, per tant, allò que expliquem sempre de que busquen tenir una referència davant que sigui una línia totalment recta, doncs en una plaça rodona és bastant difícil. Sí que s'ha fet, i de fet s'ha arribat a buidar una fila de seients de la grada de gent perquè els castellers tinguessin aquesta referència vertical. Si voleu, després busquem ara un dels pilaners de la Colla Vella i que ens ho expliquin ells, però tinc dubtes de que sigui el castell guanyador. Ara, evidentment, tot pot passar.
1: Clar, les colles estan tan fortes, després podríem buscar números, però estem batent tots els rècords de Castell de Gama Extra aquesta temporada. Mai se n'havien fet tants a aquestes alçades, i tot fa preveure que la tendència seguirà sent així. Per tant, estem en una temporada realment històrica pel nivell de totes les colles del conjunt del món casteller, i és possible que el concurs es defineixi amb tres castells premium per guanyar. Però també és veritat que són castells tan difícils que és fàcil que algun falli, i jo recordo alguns concursos que a Vilafranca s'ha acabat enduent per la diferència, això, que un castell amb agulles puntua més que un 5 de 9.
5: De fet, fa dos anys.
1: Fa dos anys va ser així.
5: Entre Vilafranca i la Vella van carregar les dues colles del 4 amb el Pilar.
1: Doncs és una carta que mai està de més tenir allò ben guardada, ni que sigui al fons de la mà, perquè la puguis jugar en cas de necessitat.
4: Mira, això que deia el Pol, les dues colles el van carregar, o sigui, Vilafranca i la Vella, que són els reis de fer aquesta construcció, el concurs només la van carregar. Vull dir que és extremadament difícil. Ara, evidentment, si ha de ser el castell guanyador, ha de ser el castell guanyador. Vull dir que no, aquí crec que ningú descarta res. Jo crec que l'important és arribar a concurs amb el màxim de gama de castells possible, i a partir d'aquí anar jugant les cartes en funció de què vagin fent les altres colles.
2: I sobre el nivell de la temporada, també és increïble el percentatge de complacions i de castells descarregats per la quantitat de gammes extres, i a més que quantitat diferent de gammes extres, perquè només queda per descarregar el 2 de 8 sense folre. Per descarregar és l'últim gamma extra premium que queda, i tots estan aconseguint amb un percentatge molt alt d'èxit, és a dir, que el concurs pot ser, si segueixen aquest ritme, una autèntica barbaritat dels castellassos que veurem.
1: Però, com va dir Quico de Cabra, cap de colla de les joves, aquest setembre, les diades del setembre, són un camp de mines. D'aquelles diades de dir, sí, et poden servir per agafar embranzida, per provar coses, però també pots ensopegar i això suposar, doncs, un entrebanc i fer-te arribar amb algun dubte o amb alguna baixa d'última hora a una cita com el concurs de castells. Per això és tan important aquest castell que ara començarà de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que ja té els quarts col·locats i que tira amunt.
6: Vinga, molta pausa, eh?
1: 4 de 9 amb folre i pilar de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Un castell que ja fa unes temporades que es van fer seu i que han arribat a dominar, et diria fins i tot amb certa solvència, però que sempre té riscos i que a vegades l'han descarregat allò amb l'estil de la Vella, defensant-lo fins l'extenuació. Quins col·locats? Arriben les sisenes. El folre molt més gran que el 4 de 9 amb folre que hem vist abans. De moment manté tothom la verticalitat, ningú mou els peus, i ja veiem l'Aron, el terç del Pilar, que comença a enfilar-se damunt el folre.
3: L'Aron, qui vam veure fer... Què va fer aquella diada de Sant Fèlix? Després ho recordem.
1: Sisenes col·locades. Arriben els dosos del 4. Recordeu que el castell no estarà carregat fins que el 4 es descarregui i quedi dins el pilar de 7. Un dos que llença un peu, un dos que llença l'altre, ara es donen la mà i es posen dempeus. Ja es col·loca el terç del pilar i comença a pujar el quart, quan la canalla petita arriba a dalt de la banda del 4. Es col·loca l'aixecador, diu que està perfecte el Manel Urbano des de baix, i la veritat és que està bastant bé. L'enxaneta que va coronar l'estructura del 4. Vinga, va, que tenim mitja feina feta. Ara carrega el 4. Molt maco aquest 4 de 9 amb folre i el pilar de la Colla Vella, però això és molt llarg. Ara que es col·loca el pilar, el 4 comença a treballar encara una mica més incòmode. Petits tremolors a terços i a quarts que van salvant. L'enxaneta desfila i l'acotxador, l'aixecador del 4, que espera que arribi al pilar per col·locar-se ell d'enxaneta.
3: Comença la fase més complicada del castell. Caldrà atenció i no serà fàcil arribar a descarregar, intueixo, aquest castell.
1: Veiem alguns dels terços ara sí patint, una mica falcats, sobretot el que està, diguem-ne, a l'esquena del pilar, però els dosos ja surten. L'enxaneta del pilar

0: RAC1 i l'Ajuntament de Valls us estan oferint Castells de RAC+1 en la commemoració de la Diada. En directe des de la plaça del Blat de Valls, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Plaça del Blat que aplaudeix la Colla Vella, aquest intent de 4-9 amb Folre i el Pilar. Una llàstima, realment jo ja la veia com a mínim carregat, tot i que la baixada semblava que començava a patir a terços i quarts de la banda del 4, de l'estructura del 4, doncs havien salvat el més difícil. La canalla ja era fora, això com a mínim sempre és bo en cas de caiguda que la canalla, menys la del Pilar, doncs ja estava retirada del castell, i per tant doncs esperem que no hi hagi conseqüències.
2: No ho sembla, que ningú hagi pres mal.
1: Greus.
2: De fet, ha estat una caiguda gairebé per fases, no? Que l'hem pogut anar preveient i gairebé explicant per fases, però que no, afortunadament, no veiem cap casteller i castellera que hagi pres mal, i aquesta sempre és una molt bona notícia.
1: Doncs sí, a veure, i ara més, el que em pregunto és qui ha de fer el castell, si ha de repetir la Colla Vella o pot tirar endavant la colla joves, perquè això és Valls i això es fa a la Vallenca.
3: No, aquí, clar, de les joves estan dient això, que ara tornen a la Vella, que encara estan a la seva ronda.
1: Per tant, és allò que passa aquí a Valls, que hi haurà aquest impàs, perquè la Colla Vella primer ha de mirar com estan els seus castellers, si algú s'ha fet mal, si no, etc. I a partir d'aquí decidir quin castell fa, recol·locar les peces. Ja veiem a molta gent de la Vella que treu el mòbil. Encara no haurem tingut temps de dir quin castell faran en segona ronda, però en el mòbil, a l'aplicació de la colla, doncs és on veuran primer doncs, si canvien d'objectiu, si van a fer el 3-9, o a veure quina és la manera que tenen de reconduir aquesta actuació.
4: Mireu, mentre la Vella acaba de decidir quin castell farà, sóc amb l'Aaron Solà. Difícil de pair el que acaba de passar, no? Al final els havíeu descarregat tots fins ara, aquest 4 amb el Pilar. S'ha trencat potser molt més d'hora del que us podíeu imaginar.
5: Bueno, jo, o sigui, no sé què ha passat, m'agradaria veure el vídeo perquè les sensacions a dins són molt diferents a la realitat. Crec que el Catllà va avisar, crec que Sant Fèlix va avisar molt i crec que estan molt pitjor que el d'avui. O sigui, a mi jo notava molt dur el folre, notava, bueno, prou bé tot, o sigui, n'hem descarregat de molt pitjors. I en sec, bueno, jo veig els peus dels quarts i veia que ja allò era molt al límit. Sí que és cert que m'han dit que la canalla ja era fora, els dosos ja eren fora, llavors penso, hòstia, no podem caure ara, o sigui, és una pena. He mirat i tots els del Pilar estem bé, perquè, clar, et fa molta por estar dins del 4, però, sincerament, ho hauria de veure perquè, ostres, és que n'hem fet de pitjors.
4: Clar, aquesta diada és una diada que us pot servir molt per rodar de cara a Santa Tecla, però sobretot
6: nacional.
4: De cara a concurs.
6: Ja hi tenim la gent de Castells de RAC1. Hola, Benet i companyia.
1: Què tal, com estàs, Jaume?
6: Molt bé, i vosaltres?
1: Doncs mira, la veritat és que ara estem una mica amb la incertesa de què passarà aquí.
6: Per què?
1: Perquè la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha intentat un castell de gamma extra, el 4-9 amb Folre i el Pilar, un castellàs.
6: Sí.
1: Havia descarregat els 4 que havia intentat aquesta temporada i avui s'acaba de caure quan ja semblava que havien fet el més difícil. I ara estan intentant a veure doncs, si tenen gent tocada i com recondueixen aquesta actuació. En la primera ronda, la Vella havia fet el 4-9 amb Folre, les joves el 3-9 amb Folre, tot perfecte, tot bé. I ara, en aquesta segona, és quan les colles apreten més i, per tant, doncs, també hi ha aquest risc, no?, amb els castells de gamma extra, que a veure com els hi va. La Colla Vella ha caigut, veurem la colla joves amb què ens sorprèn en aquesta segona ronda.
6: Escolta'm, Benet, des de la ignorància, ho admeto, castellera, parlàvem a la redacció, ens estranyava una mica que hi hagués una jornada castellera al vespre. Això
1: doncs
6: no és habitual, no?
1: No és habitual, però cada cop ho és més. Sobretot a l'estiu. Aquesta sí que es fa cada any. Aquí a Valls, el dia abans, li diuen la diada de la vigília de l'11 de setembre, per tant, sempre és el 10 al vespre. I el que sí que estem cada cop veient més és que actuacions que durant l'estiu normalment eren diumenge al migdia es passen a dissabte a la tarda.
6: Ja.
1: El canvi climàtic ens obliga a tots a canviar tradicions. I t'he de dir que jo, com a públic i com a narrador i tot l'equip de Castells de RAC1, gairebé que et diria que agraïm
6: voteu
1: aquest
6: favor,
1: canvi d'horari.
6: No?
1: Sí, totalment. Imagina't, el 15 d'agost, per exemple,
7: al
1: migdia. Sí, Bisbal.
6: Tebas us posaria a les 12, sí, Benet, sí. Vull dir, sense compassió.
1: Per sort, sí. No tenim aquest gestor.
8: Tebas eliminaria els castells.
6: Si fos per Tebas, ja et dic jo que no us guanyaríeu la vida amb això, Benet.
1: Jo és que t'he de dir que aquí se les han de tenir a vegades amb els mossens que fan la missa a les 12 i aquestes coses, que també hi ha batalles, eh?
6: Molt bé, perfecte. Doncs, si no vols

0: faci res més, us deixem continuar amb la transmissió d'aquesta diada RAC-BESU, per qui vulgui escoltar Castells, doncs ho pugui fer, amb la colla joves i la colla vella.
1: Ens queden dues rondes ben emocionants.
0: Perfecte, que vagi bé, fins ara.
1: Una abraçada, Jaume. I, doncs, perdona, Anna, no sé si encara tens l'Aron per aquí.
2: Sí.
1: Doncs agraeix-li de part nostra la paciència i escolta, em semblava molt interessant el que estava comentant.
2: Clar, primer de tot, t'agraïm la paciència, evidentment, moltes gràcies. Us informem que tira la vella, li toca la vella i que faran el 3 de nou en folre, però el que estàvem parlant amb tu ara, no?, és una mica el com us pot afectar una caiguda així a les portes d'un concurs amb una diada que hauria de servir per agafar confiança.
3: Doncs no ho sé i m'agradaria veure, o sigui, això t'ho puc respondre d'aquí dues hores i veure més o menys l'ambient de la gent. Ens havíem plantejat la diada tranquil·la perquè, bueno, estava sobre la taula apretar més o menys i avui la idea era fer 4-9 amb el Pilar i Pilar de 8, no anàvem a fer res més. Bueno, els castells bàsics de 9, no? Però no, quan busquem aquest plus avui era més tranquil. Llavors, no ho sé perquè aquest era el nostre castell, és el nostre castell, la colla es sent molt còmoda, els assajos havien anat aquesta setmana molt bé, tant del 4-7 net amb el Pilar com del 4-9, i crec que el folre ha respost bé, o sigui, els petits encaixos que teníem han respost bé, crec que ha sigut un problema més de tronc, i res, a partir d'ara, doncs ara reconduir la diada amb el 3-9 i veure si després, si tothom està bé, jo el repetiria, sobretot per no marxar amb aquest mal sabor de boca que crec que, bueno, com tu m'has dit, no? N'hem fet molts aquesta temporada i no és que sigui anar a buscar una campanada, sinó és el nostre castell i el tenim bé.
2: Clar, abans de començar aquest castell, m'han preguntat des de dalt, creus que aquest 4-9 amb el Pilar pot ser un castell guanyador del concurs? Tu creus que aquest és un castell que pot decidir un concurs?
3: A veure, si mirem el que estem assajant totes les colles, no hauria d'entrar el 4-9 amb el Pilar, però perquè anem fins i tot per sobre. Què passa el dia del concurs? Sempre has de tirar de cartes bé, sempre alguna ronda algú fa un 0, i llavors aquest castell és d'aquestes rondes, no? Segurament no entrarà amb els tres castells que vols portar, però poder sí que és la teva carta bé.
2: Dit això, ens ho pots explicar tu millor que ningú, què és el que costa de fer pilars al concurs?
3: Clar, el concurs costa molt perquè les referències són, vull dir, les tens molt lluny, però el 4 amb el pilar mai tens la referència, perquè nosaltres ens hi trobem. O sigui, així com un pilar de 8, nosaltres estem allà tota l'estona i tenim un punt de referència, aquí jugues una mica amb el que et trobes i amb el que et deixa el 4, no? Llavors jo crec que pot entrar, igual que si a mi em pregunteu a dia d'avui si els Verds fan el Pilar de 9, jo penso que sí. Poder no, i poder se'n riuen ara del que escolten, però jo crec que sí, no és tan difícil i crec que estem traient una mica aquesta mentalitat, no?, de això és impossible i hem vist que res és impossible.
2: Clar que sí, doncs esperem que no us faci falta veure aquest 4 amb el Pilar i que el concurs vagi per coses molt superiors. Aaron, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs mira, l'Aaron que ens corregeix a tots, Tots portem mesos dient concurs, Tarraco Arena, plaça difícil per fer pilars, doncs segons l'Aaron no.
2: De fet, mig, t'ha dit el Pilar sí que necessitem aquesta referència. Clar, és veritat, amb un 4 amb el Pilar la teva referència és la columna de gent que tens davant, si el 4 te'l deixen tort, o sigui, tu no tens referències quan el construeixes des de dins i amb gent que t'està tapant justament aquestes referències. Esperem que no faci faltes el que ell diu, amb el que estem veient aquesta temporada, difícilment, com a mínim no entraria a l'objectiu dels tres castells que escolliria cada una d'aquestes colles grans per portar plaça. Ara és veritat que a vegades doncs, et pot fer falta.
4: Interessant també que s'hagi aventurat a dir que ell no descarta que Castellers de Vilafranca porti el Pilar de nou.
1: Sí. Bueno, escolta'm, el temps dirà.
5: I una altra cosa, dels últims 5 minuts de transmissió, el Montlló comentava una cosa que ara m'he fixat, i hem comentat això, de que com les tradicions es van adaptant, no? És a dir, cada cop es fan diades de més de tarda, etc, però el futbol passa una mica a l'inrevés, perquè sempre era el diumenge a les 5, o el dissabte, em sembla que era la franja de les 10, i el de les 9 de la nit del diumenge, i ara hi ha partits a les 12, a les 2, tant és el
1: moment de l'any que sigui. A mi el de les 4 de la tarda no m'agrada.
5: Ostres, jo he fet algunes migdiades.
1: Tu,
5: amb un Celta Getafe
4: uns quants al final de la primera part o l'inici de la segona, és un bon moment per pair el dinar del diumenge.
1: Home, bueno, sí. Escolteu, si voleu fer la migdiada teniu 2 minuts perquè mentre la vella resitua les seves camises per fer el 3-9 fem una petita pausa per la publicitat i tornem.
6: Castells a RAC 1, fent pinya tots som 1.
7: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i, en temporada, el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
8: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
9: Nova web forndenulles.com.
7: Forn de Nulles. Pa amb gust de pa.
10: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls, obert de 10 del matí a 2 del migdia i de 3:15 a 6 de la tarda amb descomptes i promocions especials. I no us perdeu en Joanet, un casteller d'abans que ens visita de tant en tant explicant anècdotes.
11: Més info i entrades a museucasteller.cat.
6: RAC1 i l'Ajuntament de Valls us estan oferint Castells de RAC més 1 en la commemoració de la Diada, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Busques un vehicle híbrid?
13: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
12: Més eficient, és menys consum.
13: Més potent, és més cavalls.
12: Tot a Romauto.
13: Barcelona.
12: Molins de Rei.
13: Mataró.
12: Blanes.
13: I Santa Coloma de Farners.
12: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
13: RomautoNissan.com.
12: Romauto.
14: Nima Fest, dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí. Test drives, ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i molt més. Nima Fest, a Nima Automoció, Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú. Dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí. Inscriu-t'hi ara a nimaautomoció.com.
15: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
16: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
17: Busques una escapada diferent? Descobreix Valls, una ciutat autèntica.
18: Passeja pel centre històric, puja al campanar més alt de Catalunya i viu l'emoció dels castells al Museu Casteller.
17: Assaboreix una cuina única i gaudeix d'un comerç autèntic i amb caràcter. Valls és cultura. Valls és el quilòmetre zero casteller.
18: Descobreix-la a visitavalls.cat.
1: Passen 10 minuts de les 9 del vespre i aquí a la plaça del Blat podem dir que comença la segona ronda, perquè la Vella ja ha intentat un castell, però ha quedat en intent i, per tant, ara encara té una segona oportunitat. Serà en forma de 3 de 9 amb folre, Anna.
2: Sí, sí, de fet, és un castell que es plantejaven per tercera ronda i de moment han decidit tirar-lo ara, serenar-se una mica i veure què passa. L'Aron em deia, jo no decideixo, però jo el tornaria a provar el 4 amb el Pilar a la tercera ronda. Per tant, aquí no descartem encara absolutament res, però de moment 3 de 9 en folre i calmar-se una mica i descarregar castells.
4: Bé, allò de treure's l'espina clavada, no? Una espineta clavada que els ha agafat d'imprevist. I jo crec que, vaja, si hagués de fer apostes, és que acabarem veient el 4 de 9 al Pilar i l'acabarem veient descarregat.
1: La veritat és que ara, tot i que ens ha sorprès al principi, jo crec que els primers sorpresos són ells mateixos, els castellers de la Vella. Tampoc sembla que ningú hagi pres mal excessivament, no? Les cares són més de sorpresa que de dolor, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, veurem com d'allò. Abans deia, el 4 de 9 en folre que la Vella ha fet en primera ronda era el desè de la temporada. Doncs el 3 de 9 que volen fer ara seria el desè descarregat de la temporada. Per tant, els castells bàsics de nou que els porten allò... no sé si tenen un Excel que van calculant els castells, però els porten igual, amb els mateixos números, tant el 3 com el 4 de 9, i veurem també si aquest folre és petit, no és petit, o com el fa la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que ja té segons col·locats i que es comença a situar el folre al castell. Al balcó de l'Ajuntament, com sempre, l'alcaldessa, la Dolors Ferrer, al vell mig, i això, el balcó de l'Ajuntament de Valls, avui amb l'estelada i no amb la senyera, presidint aquesta Diada Nacional.
4: L'alcaldessa sembla que custodiï, l'estelada,
1: sí,
4: sembla,
1: sí,
4: que la tingui...
1: Sí. Mira, l'està abraçant.
4: Abraçada pràcticament perquè no li marxi en aquesta vigília, allò de les vigílies que tant ens agrada, i avui estrenem aquí a Valls, que també és bonic, quan estrenem Diada, no? No hi havíem estat.
1: Des d'aquí, deixeu-me agrair el tracte, ja ho he dit abans, a Valls sempre ens sentim com a casa, però a més... els comentaris i els elogis que ens va llançar l'alcaldessa de Valls el dia de la presentació de la temporada de RAC1, de la ràdio, de tota l'emissora, que vam venir aquí al Centre Cultural de Valls, doncs amb en Jordi Basté, en Toni Clapés, el Xavi Bundó, tota la gent d'esports, tota la gent d'informatius, el vostè primer, el Marc Giró, els Òscars, vam venir tots, i la veritat és que ens va tractar molt bé i va parlar molt bé dels castells, cosa que agraïm sincerament i amb el cor a la mà.
4: Companys i companyes que van quedar encantats, ja vaig fer una mica després de recull de
1: bueno, com, sí, van quedar encantats.
4: Què tal, com ha anat per Valls?
1: No, i saps què em preguntaven, i ara en sèrio? No sé, no ho dic per dir, em preguntaven molt per... I això del Fontanulles?
4: Sí, sí.
1: Però d'on heu tret aquest fantàstic patrocinador, doncs, que a més ens alimenta d'aquella manera?
4: Doncs que més d'un ha acabat allò prenent nota i fent recapte al Forn de Nulles, perquè...
1: Ara, no serien els primers, la gent de RAC1, que ha descobert el Forn de Nulles i ha fet encàrrecs, eh? Sonen gralles perquè la Colla Vella intenta el 3 de 9 amb el qual es vol refer en aquesta segona ronda, el segon intent de la segona ronda. De nou, aquesta pinya enorme que fa un goig de veure de la Colla Vella, que aguanta perfectament aquest folre, aquest tronc lleugeret, aquest tronc. Dèiem abans amb el de les joves que hi havia dos homes, dos nois, al pis de 15. Aquí, en canvi, només és un i és molt més lleugeret. Es col·loquen sisenes.
19: Entrada, sisens!
1: Sembla que no acaben d'estar còmodes, van donant indicacions, es van dient coses entre els castellers de cada pis, però estic segur que tenen experiència i veterania com per poder-lo treballar i defensar, encara que estigui potser una mica obert. Una de les rengles està una mica separada respecte a les altres. En Manel, que ens va cantant el castell, eh? Entrada de dosos.
19: Esteu molt bé, Esteu molt bé, va!
1: I donant confiança.
4: I tant que estan bé.
1: Dosos col·locats. Aixecador arribant i enxaneta sisens.
19: Aixecador, va, mantenim-ho igual. A tope 15, a tope sisens.
1: El 3 de 9 té un tremolor, potser més de l'habitual. Jo crec que el nervi aquí també es nota. Quan l'enxaneta està a punt de fer les passes, l'enxaneta que passa a l'altra banda. 3 de 9 amb folre recarregat. I la Colla Vella, que potser haurà de suar-lo una mica més del que es pensava.
4: Patint una mica més del que es pensaven ells, ens pensàvem també nosaltres, però són la Vella i el defensaran,
1: no
4: segur.
1: No és un supertremolor, hi ha un petit moviment, és més una incomoditat, eh? I potser fruit de la caiguda, d'aquella caiguda que els ha sorprès i que ara estan tensos, doncs perquè no es torni a passar cap mena d'accident.
4: Bufen, bufen,
1: sí, sí,
4: i pateixen un punt més.
1: Ara terços, apretant les dents, tenen la canalla fora, de nou, els dosos ja arriben al folre.
4: Va, som-hi, que ja està això.
1: Surten les sisenes, patint més del que s'esperava la Colla Vella, però descarregarà el 3 de 9 i podrà tancar la segona ronda amb el segon castell descarregat. La plaça ja ho aplaudeix. La plaça acaba de donar aquella ànima, aquella força que potser els està faltant als de la Colla Vella.
4: Agraeix l'esforç, agraeix aquest puntet de patiment extra que no preveien i que segurament tampoc preveien ells, però els castells són això, i és un 3 de 9, que poca broma, que han hagut de defensar, apretant més del que esperaven.
1: També va bé a vegades recordar que aquests castells són difícils
4: i
1: que no els pots afrontar de qualsevol manera, eh? Recordar-nos a nosaltres i a ells mateixos, doncs, que els castells s'han de treballar, que has d'estar concentrat i que no hi ha castell fàcil.
4: Has d'estar tens, que deia en Joel, has d'estar tens.
1: Estàs tens, Joel?
4: Si
1: estàs
4: tens? Atenció, malament rai.
5: Estic tens. Sabeu per què estic tens?
1: Per què?
5: Pel castell que ha de fer les joves, però us ho explico després.
1: Ai.
2: Va, espera, si voleu, tanquem primer aquest 3 de 9 de la Colla Vella. Sóc amb la Berta Selva. L'heu treballat més del que esperava, aquest 3 de 9. Jo no sé si el fet d'estar-se refent de la caiguda anterior.
20: Bueno, tot afecta una miqueta, no? El fet d'haver caigut abans és un punt psicològic, pues, a tenir en compte, perquè nosaltres el 4 de 9 amb el Pilar era un castell de garantia. Ningú ens esperàvem per res que pogués caure. Sempre, evidentment, és un castell d'una dificultat que ja assumeixes el risc, però no ho esperàvem, no? I això és un factor psicològic que ens influeix. Lligat també a que el 3 de 9 és un castell que aquest any no li estem trobant l'encaix, ens està costant moltíssim. Ens havíem plantejat el 3 de 10 a principi de temporada per un castell per poder-lo portar de cara a l'agost, i a mesura que anava evolucionant no li trobem l'encaix, llavors al final estem seguint la mateixa línia de tot l'any, no és cap secret.
2: Clar, al final aquest 3 de 9 tampoc era cap sorpresa, estava dins del programa d'avui. Jo no sé com us podeu plantejar, suposo que evidentment no decideixes tu, però aquesta tercera ronda si podem tornar a veure aquest 4 amb el Pilar.
20: En principi sí, tots estem bé, no hi ha hagut cap lesió, no hi ha hagut cap condicionant, la canalla potser està una mica més nerviosa, que és el que s'haurà de valorar, sobretot de cara al Pilar, però en principi després de la caiguda s'ha dit que hi tornàvem, el que passa que bueno, fer aquest 3 de 9 per intentar recol·locar les coses i tornar a atacar a tercera ronda.
2: Molt bé, doncs esperem veure'l en aquesta tercera ronda. Gràcies, Berta.
20: Molt bé, gràcies.
1: Doncs, mira, la queda clar, no? Tu deies, Esteve, fa una estona que no tornaríem a veure el 4-9 en Folre i el Pilar en aquesta diada de vigília, de la diada nacional, doncs pues, sí, sembla que sí.
4: I em quedo amb el titular de el 3-9 no ens està funcionant bé aquesta temporada, d'aquí segurament que hagin apostat pel 4-10 i que el 3-10 jo crec que a hores d'ara ja deu estar pràcticament no, descartat, perquè és una construcció en la que no se senten còmodes, i un factor que les darreres diades no ha aparegut massa, que és el de la psicologia, no? Ens explicava el fet d'haver caigut psicològicament afecta. Ara ho pensava, quan l'escoltava, portem tantes diades que han anat tan rodades, que sí, vam portar aquella ratxa de castells carregats sí, i descarregats, que feien fins i tot el compte, no? De que fins a la Bisbal del Penedès no vam veure caure cap castell, els de Castells de RAC1, des de Sant Joan aquí a Valls. Portem tantes diades rodades que hem parlat poc d'aquesta psicologia, del fet que a vegades els castells es poden atravessar, que als castells pot aparèixer el factor, no sé si dir-ne por o desconfiança, no? Aquest punt que et falta per acabar de completar una construcció, i avui l'hem vist en aquest 3 de 9 molt més petit del previst, jo crec que segur per un factor més psicològic que altra cosa.
1: Doncs, escolta'm, la Colla Vella tanca així. Estem a l'equador ara mateix de la diada aquí. Saps què passa quan dic diada? Després he de dir de la diada nacional, és doble diada.
4: Sí,
1: de l'actuació.
4: La diada, de la diada de vigílies. De fet, estem ja, poquetes hores d'obrir el que serà tothom amb les senyeres, estelades,
1: sí.
4: A punt, no? Per fer lloc tan tradicional també de Mallabarta. I hissar la teva bandera, no? És el dia que tots els catalans i catalanes, aquests que ho volen, hissen la seva bandera per celebrar també, no?, la Diada Nacional del País.
1: I dèiem, estem a l'equador perquè la Colla Vella ha fet el 3 de 9 de segona ronda, i ara, Joel Penya, ens deies que estaves una mica emocionat amb el castell que farà la Colla Joves.
5: Sí, però m'he destensat una mica ara després. No una mica, però no molt, no, perquè hi ha hagut... m'han dit primer un castell, després m'han dit un altre i finalment m'han dit
4: potser
5: el 4 de 9 en forra. No, destrampar no, perquè al final són bons castells que veurem, i ara la Colla Joves provarà el 4 de 9 en forra.
1: 4 de 9 en forra, d'acord. Doncs
4: no
1: mira,
4: ho direm.
1: No ens ho diguis, a veure si es guarda la sorpresa per l'última ronda, però Paula, treu la mà del ratolí, perquè la Paula ja estava a punt per tirar aquelles músiques. I al final serà que no. Avortar.
2: Mira, vaig a llançar una hipòtesi, ho diré fluixet, perquè estic molt envoltada de gent de la vella. Però fins a quin punt anaven a provar el 2 de 8 net, i com que la vella ha punxat, han decidit que no el necessiten de moment per guanyar la diada.
5: El castell que anaven a fer era un 2, però no aquest.
1: Clar, mira, una cosa, abans heu dit...
4: M'agrada aquesta hipòtesi, m'agrada aquesta càbala, perquè crec que...
1: És que abans heu dit,
4: que pot ser que vagi
1: ha guanyat el sorteig la Colla Joves, no? Podia triar anar primer, aquí a Valls, moltes vegades a les colles els agrada anar primers per marcar una mica el ritme, no? Per condicionar l'altra colla. Avui, potser, com que és una diada, que potser les colles van una mica més fluixes, la Colla Joves diu, pues mira, depèn del que faci l'altra, si vaig segona... podré guanyar la diada anant a remolc, per dir-ho d'alguna manera.
4: Sí, punt de batalla psicològica.
1: Sí, d'estratègia, d'estratègia i tant.
2: No, i que al final avui van tranquils, en principi, llavors és com, bueno, si amb un sol castell, ara, si m'estalvio una caiguda a 15 dies del concurs provant un 2 de 8 net, per exemple, doncs si me l'he d'estalviar, me la puc estalviar.
1: Doncs la Colla Joves intentarà el 4 de 9 en folre. Esperem que a la tercera ronda, si el fan, totes dues colles tindran els bàsics de nou a la butxaca. I esperem que a tercera ronda tornin els castells de gama extra. Però sabeu qui més torna?
4: Què torna?
1: Torna el Calçofest.
4: Home, Calçofest, èxit brutal la temporada passada.
1: És la cita que fa saltar espurnes, Esteve. El 21 de novembre, a Valls.
4: 21 de novembre, apunteu a les agendes. Si no teniu les entrades, ja vedeu. I si encara confieu en el sorteig...
1: Anava a dir, exacte. Les podeu comprar o podeu participar a la veu de la plaça, perquè Valls tornarà a plegar música en directe, calçots i cultura popular, i amb la participació, com no, de la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Atenció al cartell, jugant a casa... com les colles de Valls, els Figaflaues. La cintura ben pegada, com els castellers de les Joves abans de tancar aquest pinya de 4 de 9 en folre. Qui acompanyarà els Figaflaues? Doncs els Tiets. Café pels més cafeteros. Aquesta diada de la Vall sí que és de cafè pels més cafeteros, eh? També tenim els pets al Calçofest. Perquè

0: Si abans deia que Valls és casa per als castells de RAC1, els Pets també és casa per la nostra generació, Esteve.
1: I casa al Camp de Tarragona, també, que vaja, que els se senten com a casa. De fet, una col·laboració que vam fer també amb els Figaflaues.
0: Els Amics de les Arts encara completen el cartell.
2: Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. No som més col·laborats.
0: Dels Amics de les Arts en parlarem d'aquí una estona. Perquè, déu-n'hi-do, la sacsejada que han fet al món casteller. A mi m'ha arribat avui un missatge per Terra, Mar i Aire, entre ells el grup de castells a RAC1. No desvetllem, no desvetllem. En parlem d'aquí una estona. I, per últim, tanca aquest cartell del Calçofers 21 de novembre a Valls, la Maria Jaume.

0: Entrada doble per viure la segona edició del Calçó Festa Valls. Apunteu l'agenda 21 de novembre i comenceu la temporada de calçotades amb el Calçó Fest. Tot el cartell i venda d'entrades a calçofest.cat o poden gelats. Què pot fer la gent si vol una entrada doble?
1: Doncs participar al sorteig que fem aquí les nostres històries d'Instagram. A sobre avui, doble, eh? Vull dir, Calçó Fest, Museu Casteller, concurs de castells, una mica de tot.
0: Aquí ens agrada tant sortejar coses.
1: Ens encanta.
0: He de recuperar aquella cançoneta de La vida és una tòmbola.
1: És que sobre... Perquè... Quins sortejos, eh?
0: No.
1: És que mare de Déu.
2: Una temporada que podríem fer totes les coses i obsequis que acabem regalant durant una temporada castellera. En deuen ser desenes.
0: Sí, i tant. I pel concurs, alguna cosa afegirem al concurs. No sé si la gent ja té ganes de participar en aquests sortejos, té ganes de concurs. Que ens han dit alguna cosa? La veu de la plaça ha respirat o no?
1: Sí, tenim resposta dels oients, eh?
0: A veure,
1: a la pregunta que hem fet de... una mica que ens expliquin quina rivalitat és semblant a la vella i a la jove,
0: sí.
1: Tenim moltes respostes, entre elles, per exemple, tu, Esteve, potser ho domines més, això, ens han dit Cabra del Camp amb Mas del Plata.
2: Home, bona aquesta.
0: Sí? Això és molt local d'aquí, eh?
1: Molt local, eh?
2: Sí, és Cabra del Camp poble, podríem dir, Mas del Plata, que és una urbanització
1: que
2: ha crescut tant que sí. Gairebé li ha acabat fent la rivalitat o l'ombra a Cabra del Camp poble. Sí, interessant, eh? Aquest localisme, però...
0: Alguna més, sí. Pol?
1: Seguim aquí a Tarragona, bueno, a la província de Tarragona.
0: Sí.
1: Perquè Tarragona-Reus, també aquesta Home. Rivalitat.
2: Aquesta
1: i també... Ara.
2: És forta i serà eterna.
1: I ara arriba, no?, sobretot, Santa Tecla,
2: sí.
1: Misericòrdia, no?
2: El Reus, el Nàstic, aquí la vivim de diferents maneres, absolutament irreconciliables, tot i estar propi, haver-se d'entendre amb tantes altres coses i fer vida moltes vegades els uns a casa dels altres i uns a casa del company, del veí, no? Som veïns, Reus i Tarragona.
1: Ara potser una que no domino tant, que és l'Escala i Torroella. Que estan separats, aquí ens explica Peixató /1, que estan separats pel castell de Montgrí, un a l'alt Empordà i l'altre al baix.
0: Vale, sí, sé una extensió dues, però no sabia que hi havia
1: tampoc,
0: rivalitat entre totes dues.
1: És curiós, veus?
0: Ens agrada descobrir aquestes rivalitats. I de terres no castelleres ens arriben aquests comentaris,
1: sí.
0: Molt bé. O no tan castelleres, tradicionalment. 4 de 9 de les joves, per cert, que ja té els quarts col·locats i més que un quadrat, jo diria que sembla un rectangle bastant... No, la forma no és gens bona. Com a mínim, des d'aquí dalt, a veure què... Ara què diuen els castellers, però...
2: Sí, la geometria però... és irregular, com a mínim des d'aquí dalt.
0: Tot
2: i crec que hi ha dubtes i tiren
0: sí,
2: avall.
0: Sí, el desmuntaran, perquè realment... això, sempre diem un 4, ha de ser un quadrat, doncs això era més aviat un rectangle amb dues rengles més separades, dues més juntes. Pol, tenim més comentaris. Va, vinga.
1: Més comentaris.
0: M'encanta.
1: Un exemple és... Bueno, una altra resposta que ens donen és la sal i el pebre.
0: Vale. Jo els combino.
1: Sí? Sí. Ah, doncs mira.
0: No, sal i pebre.
2: Sal
0: no?
2: i pebre, i tant.
0: Pebre.
2: Sí, avui feia, una mica de pollastre a la planxa.
3: I un verb que és salpebrar.
2: Salpebrar, bona.
0: També he vist un per aquí, ganàpies i arreplegats.
1: Azus.
0: Sí, arreplegats,
1: correcte.
0: Sí. La veritat és que aquesta rivalitat també és bastant eterna, sí.
3: Sí, però uns fan bons castells i els altres...
0: Això no t'atreveixes a dir-ho aquí amb les colles de Valls, eh?
2: I s'ha apartat el... Per això dic que no és vàlid.
3: Perquè allà, doncs, Arreplegats ha fet un gran què per ressignificar, no?, el fet castellà universitari.
0: I perdona, però Ganàpies va ser la primera colla universitària, eh?
3: Faig broma, estic buscant una mica el debat perquè estigueu tensos.
0: Vale, tots els Ganàpies, podeu atacar el Joel, citeu-lo i comenteu el que comenta el Joel. Quina, alguna més, Pol?
1: Sí, Sants Barcelona, això no ho sé...
0: Bueno, Sants Barcelona, ara, hi ha rivalitat, però no sé si la compararia amb la de Valls, eh? Jo crec que l'escala és bastant diferent.
1: I llavors també hi ha l'Oriol que treu pit i diu que superen de lluny el Barça-Madrid.
2: Superen de lluny, eh?
1: La Joves i la Vella.
2: Bona.
3: Ja estic d'acord.
0: Eh? Però veig que molta comparació castellera i territorial, eh? O sigui, Reus-Tarragona, territori, etc. Però no tant el que deia jo de Romeu i Julieta, no, la gent no ha entrat tant en aquest terreny. Vale, doncs, i teníem una altra pregunta.
1: Exacte, tenim una caixeta extra, no?, preguntant quin castell creus que decidirà el guanyador del concurs de castells 2026.
0: Mm-hmm.
1: I tenim moltes respostes, s'ha de dir, que la gent s'ha animat.
0: Home,
1: que
0: bé, perdona, que bé. Ara, és que... el premi és suculent, vull dir.
4: Tots els premis estan bé.
0: Segur que ho fan per ajudar-nos i tal, però avui...
1: Però hi ha aquest punt, no?, de concurs de castells.
4: Concurs de castells, recordem-ho, entrades, no?, entrada doble, concurs de castells de Tarragona el 4 d'octubre, el diumenge.
1: I a sobre no qualsevol, sinó que poden viure amb nosaltres.
0: Exacte, exacte. No van a la grada, no, venen amb nosaltres. No us farem treballar molt, no patiu. A veure, i què diuen? Quin castell creuen la gent, els nostres oients, la veu de la plaça, quin castell creu que serà el definitori?
1: A la gent li encanta somiar, Bec, perquè ens diuen 7 de 9 sense folre. 7 de 9 sense folre.
0: Algú se'l... De fet, curiós, no sé ni si està a les bases.
1: Crec que no. 10 de 9 amb folre, mare de Déu. Difícil, tampoc està a les bases. Llavors, n'hi ha algun que toca de peus a terra que diu 4 de 10 amb folre i manilles. Aquest sí que...
0: Aquest té més números, però escolta, la gent, la veu de la plaça és lliure de dir el que vulgui,
4: Sí, d'imaginar, sí. Fins i tot de crear.
1: I sí, mira, s'imaginen, perquè en Joaquim ens diu el 2 de 8 del Serrallo. No sé si...
0: Perdona,
1: li
0: el Serrallo demà vol fer el 2 de 8 amb folre per primera vegada en la seva història.
1: No li ha posat folre. No sé si refereix al amb folre o sense folre.
0: Bueno, és que aquest és un altre debat, nois? El tema de el manillisme i la manera de parlar. Jo quan dic... Quan dic 3 de 10, no em fa falta dir 3 de 10 amb folre i manilles per saber que porta folre i manilles, perquè no existeix el 3 de 10 sense folre i manilles, no?
1: Llavors, encara,
0: Hi ha gent que diu s'ha de dir sencer i gent que ja amb el 3 de 10 en té prou.
4: Ja ens entenem, no?
0: Ja ens entenem, exacte. Mira, jo saps el que entenc? Mira, abans dèiem, a dalt, a l'edifici del davant nostre, a dalt de tot, estan fent brasa, no? Perquè hem vist el foc i el fum. Però al primer pis,
4: mira, i tant.
0: Aquí estan amb el pa amb tomàquet, l'escalivada de l'úpero del Joel, l'embotit...
4: Una mica
0: estem
4: de copa
0: veient,
4: de recapte,
0: ens sembla. Estem posant dins del menjador d'aquesta família.
4: Tenen la taula parada i estan començant a repartir en aquell cerimonial, que és tan bonic quan tothom comença a omplir el plat. No, és bonic.
0: I a més aquí han convidat a la gent, a la família extensa, per dir-ho així, o amics, perquè és allò a peu dret,
4: Sí, sí,
0: a peu dret. Està a la taula parada, però no estan asseguts.
4: Una ampolla de vi al mig de la taula i tothom començant a omplir el seu plat, fantàstic. I diferents generacions.
0: A veure, no ho diguem molt fort, perquè l'Anna o el Joel són capaços d'escapar-se de la plaça, picar el timbre i pujar a robar-los l'embotit.
5: Aquí no s'escapa ningú, perquè us estava fent feina per explicar-vos coses. Abans us hem explicat aquesta que creiem que serà una de les imatges de la temporada, que és aquests dos tresos de 8 simultanis dins la basílica de la Sagrada Família. Soc amb el Joan Ibarra de la Colla Vella, a més també de l'Ajuntament de Valls. Explica'm una mica el perquè d'aquesta actuació i com ho vau fer per acabar fent aquests castells a dins.
6: Bueno, els Xiquets de Valls, vulguis no, formem part de la història de Catalunya d'alguna forma, no? I la història de Catalunya aquest any, amb tot l'any Gaudí, creiem que havíem d'estar també en una efemèride d'aquest tipus, i vam considerar des de l'Ajuntament, i trobant aquest enllaç que hi havia entre César Martiner i Antoni Gaudí i demés, doncs que els Xiquets de Valls poguessin retre homenatge, no?, a la Sagrada Família. És una fotografia molt emblemàtica, és una fotografia que faltava als Xiquets de Valls, i creiem des de l'Ajuntament i des de les colles que havien de fer el possible per ser, i crec que va ser una jornada molt xula.
5: Cal ficar, el veu explicar també, que jo no ho sabia i t'he de dir que he viscut tota la vida al costat de la Sagrada Família, que un dels vitralls que hi ha dins la basílica està col·locat com en forma de castells, amb aquest homenatge que Gaudí feia als castells.
6: Sí, no sabem si és directe o indirecte, perquè hi ha molta rumorologia en tot plegat, no?, sobre la construcció de la Sagrada Família, però sí que és veritat que hi ha aquest vitrall i que té el cert sentit amb els Xiquets de Valls. També diuen que les torres estan inspirades amb les torres dels castells, no? Vull dir que la simbologia és absoluta.
5: Clar, com a casteller, explica'm què se sent quan estàs fent un castell allà dintre, no? Perquè crec que ha de ser espectacular.
6: És molt heavy, perquè la Sagrada Família, sense fer res, només entrant, ja és molt espectacular. I poder viure això que estimes tant, que és fer castells, en un lloc tan emblemàtic com la Sagrada Família, és únic. Jo ho equiparo també, quan vam anar a fer a Montserrat l'acte també pel mil·lenari de Montserrat, també va ser molt bonic. Aquests dos dies són dos dies que els Xiquets de Valls van a la una, que van a mostrar què és el que som i el que representem en el país en dos llocs molt emblemàtics com és la Sagrada Família, com va ser a Montserrat.
5: Aquesta actuació es va fer al marc de la missa internacional que es fa allà dins, per tant, dono per fet que la majoria del públic, potser hi ha gent que us va venir a veure expressament, però que la majoria del públic probablement era de fora de Catalunya. Jo no sé quina va ser la reacció en el moment d'aixecar aquells castells.
6: La missa va ser un pèl estranya, perquè clar, no estàs acostumat a sentir missa en llatí, en anglès, en francès i demés, i de fet també vam rebre moltes instruccions de que no podíem treure el mòbil durant la missa i demés, i clar, quan vam fer els castells allí, tothom va treure el mòbil i, evidentment, és una de les grans fotografies que del turista que va viure la missa se'n van portar cap a casa, vull dir que seria molt xulo.
5: I al final una de les fotografies que nosaltres també guardarem, segur que allò els calendaris del 2027 del món casteller acabarà vent-hi aquesta imatge dels xiquets de Valls a dins la Sagrada Família.
6: Sí, perquè a més no és només el fet de fer el 3 de 8, perquè ara hem pogut anar allí fer el 3 de 8 i ja està, sinó que vam fer un empaque de tot plegat, no?, de l'acte fora al carrer, amb l'explicació d'una miqueta d'on venia tota aquesta història, amb el Pilar, que va ser també molt emotiu a la cripta, no?, on hi ha entrat Antoni Gaudí. Dic, al final tot plegat va ser com molt xulo.
5: Que bé, que bonic. Guardarem aquesta imatge i, evidentment, ens agrada poder explicar aquesta relació que tenia Gaudí amb la ciutat de Valls. Gràcies, Joan.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs a l'Anna li havien posat aquests deures abans de començar la diada, de dir, escolta, hem de parlar d'això, perquè realment vam veure les imatges i va ser espectacular. De fet, a RAC1 vam explicar també a les notícies, no?, que hi havia hagut aquest homenatge dels xiquets de Valls a Antoni Gaudí a dins la Sagrada Família, i ho havíem d'explicar, i l'Ibarra, en Joan Ibarra, doncs que qui millor que ell per donar-nos aquestes explicacions. L'Anna, com sempre, fent la feina perfectament com toca. La colla jove hi torna, ja té els segons col·locats del 4 de 9 un altre cop. Jo la veritat és que veig una mica la mateixa tendència, veig també a dues de les rengles una mica més obertes i a les altres dues, la que està de cara i d'esquena a l'Ajuntament estan més juntes, i la que estan perpendiculars a l'Ajuntament una mica més separades. Però bé, a vegades això també a mesura que es va muntant el castell, la que es col·loca el folre, es col·loquen els castellers, cadascú agafa una posició, un punt diferent, i per tant, doncs, ells ho poden anar aglant una mica.
4: En un dia de rivalitat castellera, que interessant també el testimoni de l'Ibarra, de dir, aquests dies anem tots a una, no? Uh-huh. Els xiquets de Valls...
0: De tant en tant es posen d'acord. Aquesta rivalitat que demanem a la gent que ens compari avui...
4: Al costat, no?, de banda, o la deixen en suspens.
5: I, de fet, jo tinc la sensació que cada cop es posen més d'acord. És a dir, des que van fer els protocols aquests de què passa quan plou o no plou. I diferents actes així com de, pues això, d'homenatges, d'exportar el món casteller a la resta de Catalunya, no?, i que més enllà de les diades castelleres s'ensenyi què són els xiquets de Valls i representin el món casteller. Jo crec que en aquest sentit sí que van molt les dues colles a la
0: una. I de creure realment que els beneficia totes dues que Valls sigui el quilòmetre zero del món casteller i un punt de referència, i en això també suposo que l'Ajuntament, hi ha l'interès de les colles, i a l'Ajuntament també lideran aquesta, no?, aquesta direcció, impulsant el Museu Casteller i amb altres iniciatives que fan que s'ho prenguin molt seriosament, això de que Valls és el bressol dels castells.
1: De fet, hi ha una imatge marcada d'aquest dia que va fer l'Ajuntament de les dues colles juntes amb les autoritats i la Sagrada Família de fons. Uh-huh. Per tant, va quedar com marcat una mica aquest acord entre les dues colles.
4: Acord, i ara que parlava de la pluja, l'Anna... Encara recordo que va ser aquella Santa Úrsula.
0: Ui, sí. No? La Santa Úrsula, el 3 de 10, de les joves, no? Que ells van carregar el 3 de 10, va començar a diluviar i ho estaven celebrant sota la pluja, i després doncs van marxar abans de que acabés la diada, perquè eren partidaris.
4: De cada una de les dues colles, només a la plaça, no? Vaja, n'hem viscut de tots colors, d'empentes, de molta tensió. Avui és una altra pel·lícula. Però a mi em venen al cap algunes d'aquestes escenes. Ja viurem Santa Úrsula, ja vindrà també Santa Úrsula.
0: Ja vindrà, de moment gaudint d'aquesta vigília de la Diada Nacional i del 4 de 9 en folre que intenta la colla joves. Jo, sincerament, el veig igual de deformat que el primer peu que han muntat, amb algunes rengles més separades que les altres, però treballable, això sí, vull dir, no és ben bé quadrat, però és treballable, i més per una colla amb l'experiència de la colla joves xiquets de Valls.
4: No sembla ara mateix la millor manera de començar a carregar un 4 de 9, però veurem què és el que acaba passant.
0: A veure si el van treballant. De moment es col·locarà el pis de sisens, el folre quiet, estàtic, diguem-ne mantenint la deformitat. Aquesta seria la definició, amb els sisens col·locats. Potser està millor per dalt que per baix, aquest castell, i per tant a veure si la canalla fa via, doncs el poden anar treballant aquí. Els dosos que es col·loquen. Abans dèiem que la vella porta una desena de tresos i quatres de nou. La jove es porta molts més tresos de nou que no pas quatre. En portava 10, avui ha fet l'onzè, i en canvi de quatres, aquest tot just serà el quart de tota la temporada. Però ha de ser un castell que han d'anar dominant, que han de tenir per la mà. Acotxador col·locat. Passarà l'enxaneta, vinga, tres passes de l'enxaneta de les joves. Col·loca un peu a dalt, col·loca l'altre. 4 de 9 en folre carregat de la colla joves dels xiquets de Valls. ningú està patint en excés, ningú està còmode del tot. Aquesta seria la definició. Surt la canalla petita, desfila ràpida. El castell, que segueix rectangle, però que no es mou d'aquí. L'aixecador, que també desfila. Surten els dosos.
4: L'han sabut assentar. La imperfecció del castell s'han sentit al final còmodes.
0: Al final, la colla jove crec que ja està acostumada a fer els 4 de 9 d'aquesta manera, no? Que no siguin perfectes, però tot i això, doncs mantenir certa estabilitat, la suficient, com per fer el castell amb certa tranquil·litat, fins i tot.
4: Sí, sí.
0: Perquè sortiran les sisenes, ja ho tenen pràcticament fet, i de moment no sembla que el castell hagi de perillar. Sisenes que desfilen, a punt de tocar amb el peu, ja busquen el folre. La plaça del Blat, que ja aplaudeix el castell. Sortirà també el pis de quins. I ja ho podem dir.
4: Ja el tenen.
0: 4 de 9 amb folre descarregat de la colla joves. Els rosats i els vermells, tots dos, s'han apuntat als castells bàsics de nou. I a veure si ens sorprenen amb alguna cosa o no a la tercera i última ronda d'aquesta diada.
3: Mira, Benet, encara baixant aquest castell, estic amb la Nerea, que anava al pis de 600 d'aquest 4. Com ha anat això? Perquè no semblava el més còmode que heu fet.
7: No semblava el més còmode, però estava molt quiet, que això també ajuda que el castell tampoc es vagi enredant. Si està quiet, és lo important. Teníem estrenes, també s'estrenava l'aixecador, i molt feliços per poder fer estrenes també un dia com avui.
3: Fa gaire que fa castells aquest aixecador?
7: Sí, l'any passat va fer el seu primer 4 de 8, va ser aquí a la Diada del Museu, i bueno, avui s'ha estrenat un castell de nou que també ens fa molta il·lusió.
3: Un pis més, i tant. Llavors, des de dalt comentaven, perdó per insistir en aquesta, entre cometes, imperfecció, que potser no era ben bé un quadrat, que era més una mena de romba. No sé si està quadrat així, volgudament, perquè hi ha tendències, o si ha sortit així.
7: No, jo crec que ha sortit així. A vegades també el 4 té tendències a fer dos i dos, vol dir ajuntar-se dos rengles, i és el que ha passat avui. Però ens va bé que s'ajuntin aquestes dos rengles, que és on no compartim peu amb els dosos, perquè a vegades si comparteixes peu amb els dosos i es tanca, és més complicat, i mentre s'ha ajuntat de l'altra banda, que així, cap problema.
3: Molt bé. I a tercera ronda què toca fer?
7: No ho sé. Estem una mica indecisos, no sé què el cap de colla que decidirà, però el que sigui, la colla està preparada.
3: Doncs endavant. Cimera i a decidir.
7: Moltes
0: Molt
7: bé, gràcies a
0: vosaltres. Estem indecisos. Ai, a veure si dependrà del que faci ara la Colla Vella.
3: Doncs vaja, mira, jo aquestes alçades no tinc cap dubte.
8: Jo ja sé què passarà ara a la Colla Vella, però el que sí que us vull explicar, que ara dieu cimera i a decidir, no? Hi ha hagut una autèntica cimera a dins l'Ajuntament de la Colla Vella, amb el Manel Urbano i les figures més importants o més imprescindibles, diguem-ne, dels troncs de la Colla Vella. Una cimera en la qual m'he apropat i de seguida m'han dit, no ho sabem, no sabem què farem. És a dir, se m'han tret de sobre i ara sí que han sortit i m'han dit 4 de 8 amb agulla, per això. Per tant, això és el que estaven decidint a dins, si feien aquesta passeta enrere i rebaixaven un pis aquest castell pensant en que volen fer el pilar de 8 després o si tornaven. Les cares eren bastant llargues en aquesta cimera. Jo crec que la majoria de la gent hagués signat repetir el 4 de 9 amb el pilar, però al final el faran de 8 i per tant amb un pis menys. No sé si les joves això ho saben, però segur que condiciona la seva decisió.
0: Si no ho saben, no tardaran en saber-ho. Pas enrere de la Colla Vella, segur que, com dius tu, no? Les cares ho deien tot. Els sap greu fer aquest pas enrere, però no volen arriscar més en aquest camp de mines que és el setembre. Doncs mira, abans que comenci aquesta tercera ronda, fem una segona pausa per la publicitat i tornem per explicar-vos aquesta última ronda de la Diada a la plaça del Blat de Valls.
9: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Busques una escapada diferent? Descobreix Valls, una ciutat autèntica.
10: Passeja pel centre històric, puja al campanar més alt de Catalunya i viu l'emoció dels castells al Museu Casteller.
9: Assaboreix una cuina única i gaudeix d'un comerç autèntic i amb caràcter. Valls és cultura. Valls és el quilòmetre zero casteller.
10: Descobreix-la a visitavalls.cat.
11: Forn de Nulles, els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles, llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
12: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
13: Nova web forndenulles.com.
11: Forn de Nulles, pa amb gust de pa.
13: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls, obert de 10 del matí a 2 del migdia i de 2:15 a 6 de la tarda amb descomptes i promocions especials. I no us perdeu en Joanet, un casteller d'abans que ens visita de tant en tant explicant anècdotes.
14: Més info i entrades a museucasteller.cat.
15: 205 cavalls i només 4,3 litres?
16: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
18: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
19: RAC1 i l'Ajuntament de Valls us estan oferint Castells de RAC+1 en la commemoració de la Diada, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Des de la plaça del Blat de Valls, a punt de començar la tercera ronda amb aquest 4-8 amb el Pilar de la Colla Vella, un castell que fins no fa tant de temps era un castell, podríem dir, habitual, no? El nivell d'aquesta diada era aquest, que passa que els últims anys ens hem mal acostumat tant que, doncs, que sembla que sigui poca cosa i que si no és un gama extra, doncs no ens interessa, però un castell que ha de servir una mica perquè el tronc d'aquest 4-8 amb el Pilar recuperi les sensacions, recuperi la confiança i el pròxim cop que el pugin damunt un folre, doncs sàpiguen que el poden fer perfectament. Avui regalem, recordeu, packs de 4 entrades per visitar el Museu Casteller de Catalunya, on podreu gaudir de la nova experiència de realitat virtual que es diu Enxaneta 360 per descobrir els castellers com mai els havíeu viscut. Que voleu el pack de 4 entrades? Sigueu la nostra veu de la plaça i participeu a la retransmissió a través d'Instagram comentant la jugada i buscant una equivalència a la rivalitat entre Colla Vella i Colla Joves dels Xiquets de Valls. Participeu i podreu guanyar el pack de 4 entrades per visitar el Museu Casteller de Catalunya. Per exemple, podreu sentir, si us fiqueu aquestes ulleres de realitat virtual, què veu l'enxaneta del 4-8 amb el Pilar de la Colla Vella, que ara mateix, per exemple, està esperant damunt la pinya, mirant el cap de colla a veure quan li dona la instrucció de començar a pujar. Ella serà l'última. De moment es col·loquen les quintes del castell, els dosos remunten i l'aixecador just ara també ha començat a pujar. L'enxaneta encara espera. I encara espera. I encara espera. I ara comença a pujar l'enxaneta. Perquè us fa una idea, el cap de colla segur que té perfectament calculada la velocitat d'aquesta canalla i ha tirat amunt l'enxaneta quan els dosos començaven a col·locar-se. Per tant, i mireu, els dosos ara s'acaben de col·locar i l'enxaneta ja està agafant el peu del dos. Per tant, ha pujat els 4 pisos en el que tarden els dosos a col·locar-se. Perfectament cronometrat aquest castell, l'enxaneta del 4 que va coronar aquesta estructura i el Pilar comença a vestir-se al seu interior. Refila l'aleta, 4 carregat. El castell no. El castell fins que no es desmunti tot el 4 i quedi el Pilar sol a dintre. Aquest cop no hi ha cap tremolor en lloc, ni a terços, ni a quarts, ni a quins, ni a segons, tothom clavat, tothom quiet. I demostrant que el tronc d'aquest castell estava perfectament assajat i apamat. El Pilar que s'acaba de col·locar, ara l'Àlex, l'enxaneta, es col·locarà dintre. Era l'aixecador del 4, ara ja és l'enxaneta del Pilar. I surten els dosos. Per això aplaudeix la plaça, perquè l'enxaneta ja queda sola, ja se'l veu tot soleta aixecant la mà. Sortiran les quintes amb finura. Mireu amb quina delicadesa ara, després de l'accident de la segona ronda, doncs el tronc del 4, amb quina delicadesa va sortint, assegurant cada moviment, cada pas, assegurant no tocar el pilar tan delicat que hi ha a l'interior. Surten els quarts. Quarts que arriben a la pinya.
20: Venga, tanto la sortida, terços, segons.
0: I el Manel que també demana delicadesa als més grossos, els terços, els segons. I el Pilar queda lliure, ara sí. 4-8 amb el Pilar carregat de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Pilar, que està fantàstic, que està perfecte. I l'enxaneta comença a desfilar. Castell sense cap mena de secret per la colla vella. Moment de la motxilla, l'Àlex que desfila. Pilar, perfectament apamat, els saben de memòria. L'enxaneta arriba baix. Fins i tot les mans que s'obren a la pinya per agafar-lo. Surt l'aixecadora i la vella ja ho tindrà. Tres rondes completades amb el que antigament, fins fa no tant temps, es coneixia com la tripleta vilafranquina. 3 i 4 de 9 i 4 de 8 amb el Pilar.
4: Piquen de mans la plaça que agraeix aquest esforç. És una passa enrere, sí, però és un 4 de 8 amb el Pilar i és una diada que les rondes acaben ara i volen acabar un gust de boca, segurament amb una voluntat també d'assegurar de no prendre riscos innecessaris després de l'ensurt del 4 de 9 al Pilar.
5: Doncs si voleu ho comentem amb el Dani Vázquez. És el castell que no volíeu fer, evidentment, no?
2: No, bueno, és un castell que no entrava amb els plans d'avui, però bueno, a vegades donar un pas enrere per després agafar embranzida també va bé, i més anant com va la diada. Hi ha diades que s'enreden, que avui sembla que era una d'aquestes, i millor acabar bé amb la canalla amb mentalitat positiva i a seguir.
5: Clar, després, abans ho explicava, que hem vist aquesta cimera que heu fet allà dintre l'Ajuntament, no?, amb el Manel Urbano i uns quants membres del tronc. Jo no sé fins a quin punt es decideixen aquestes coses, no?, si és que el cap de colla veu i us diu ara fem això, o si que hi ha una escolta de tots el que heu de fer al castell, a veure si heu de tornar, si no, si heu de baixar un pis o si no.
2: Bueno, al final qui mana és el cap de colla i el que decideixo respectarem tots, però sí que hi ha aquest punt de, a veure si estem tots bé, primer que tot, si la canalla està mentalment bé. Estàvem tots bé, però el dia no acompanyava, ja et dic. I s'ha preferit tenir un pèl de prudència i afrontar el que ens queda de temporada sense més caigudes, ja.
5: Clar, al final, a vegades, abans l'Aron ens deia, no, potser decidim a tercera ronda fer una passeta enrere per poder acabar amb el Pilar de 8. Jo no sé si aquestes són les intencions encara que manteniu per avui.
2: Sí, eren les intencions des del principi de dia, acabar amb el Pilar de 8, però veiem com ha anat la cosa i a falta de veure quins efectius tenim, si som prou gent, sobretot que sigui segur per la canalla, que pugi segura i que no pugin amb patint. Si ho podem aconseguir farem Pilar de 8, si no Pilar de 7, i la segona actuació pretendrem un altre cop.
5: Clar que sí, moltes gràcies, Dani.
2: A tu.
0: De nou, un testimoni d'aquells que escenifica perfectament el que està passant a plaça al micròfon de l'Anna Marín.
5: M'encantaria que haguéssiu pogut veure la seva cara.
0: Ja, o sigui, era no.
5: Una cara
0: no calia,
5: de frustració absoluta, de no ho estem entenent, perquè al final et parlaven de la diada s'ha torçat. La diada s'ha torçat, a veure, ha caigut un castell, no? Vull dir que altres diades s'han torçat molt més i ho acaben recuperant, no?
0: Sí, jo crec que també és veritat que potser causa Sant Fèlix i saps que després hi has de tornar totes, i en canvi causa aquí, en aquesta diada de la vigília de la Diada Nacional, i és com, avui potser no cal forçar la màquina, no? Una mica la sensació és aquesta, però això no treu decepció, i no calia veure-li de cara perquè la veu realment reflectia una mica tot el que li estava passant pel cap aquest casteller.
5: Sí, sí, i al final també la seguretat en el sentit de que ens venen diades molt importants, de que no ens podem permetre el luxe de que la canalla s'espanti més del compte, i per tant al final és, bueno, doncs fem aquesta passeta, si realment ens interessa per planificació i per rodar poder fer aquest Pilar de 8, doncs fem ara aquesta passeta enrere, i quan fem el Pilar de 8 amb la canalla ja segura i tranquil·la.
0: Joel Peña.
3: Bona nit, Íñigo.
0: La vella ja ha acabat els seus 3 castells.
3: I ara les joves acabarà els seus amb un 2 de 8 amb folre.
0: No, sí?
3: Sí, sí, sí.
0: Ah.
3: Han fet aquesta reunió per decidir quin era l'últim castell i han decidit fer el 2 de 8 amb folre.
0: Doncs mira, ara m'has sorprès.
4: Sí, sí.
0: M'has sorprès perquè jo creia que aprofitarien una mica l'oportunitat...
3: Per fer sang.
0: Per fer sang.
4: Doncs sí. Sembla que no és el dia de fer sang.
3: No.
0: A més, s'havia especulat que podien fer el 2 o de 9 o amb folre i manilles... o de 8, però
3: de fet,
0: sense folre.
3: El 2 de 8, tu ho teniu més a mà, eh? En les últimes diades
0: sí,
3: de la diada.
0: Sí, sí. Mira, el que dèiem abans, aquesta,
3: sí,
0: aquesta dupla.
3: Perquè he pensat, he de dir actuació, però no va dir després, no va dir les diades de l'actuació. I dic, no és així, digues diades de la diada.
0: Doncs, mira,
3: tu ens
0: sí,
3: ho podràs dir quan
0: jo diré,
3: els ha aprovat.
0: T'ho podré dir. L'any passat van fer, com avui, el 3 i el 4 de 9, i van fer el 2 de 8 sense folre. Un tros de gama extra. Fa 2 anys, el 2024, van fer el pilar de 8 amb folre i manilles com a gama extra. I el 2 de 8 sense folre, jo on més l'havien fet? Ah, mira, el 2022, és a dir, post-pandèmia n'havien fet dos de dosos de 8 aquí en aquesta actuació. Per tant, bé, era un castell que entrava dintre de les possibilitats avui.
3: Sí, perquè és una actuació on, ho comentàveu abans, tampoc arrossegues tantes camises com a els altres tres duels, no?, entre les dues colles de la plaça del Blat. Pots fer el 3 de 9, però potser no pots fer castells més grans, entre cometes, amb folre i tota la pesca, però per fer un 2 de 8 no cal tanta gent. Sí que cal molta gent, perquè necessita molta pressió aquest castell, però no cal tanta gent com, per exemple, per fer un 5 de 9 amb folre o un altre castell d'aquest estil. Per això les colles apostaven, i per això és una actuació que els resultats són estranys, no? Perquè estem parlant d'un gama extra premium, un castell de 9 i un castell de 8 i mig.
0: Sí, sí.
3: Vull dir, això passa per aquest motiu.
0: Podria haver-hi combinacions estrambòtiques, no? O que en una diada així com més gran no acostumen a donar-se. Doncs a veure com l'executa la colla joves, que el que és veritat és que si abans dèiem que la vella és una colla que aquest any és de 4 9 amb folre, de 4 9 sense folre, de 4 9 amb el pilar, la joves és una colla de 2, perquè el 2 de 9 amb folre i manilles l'ha fet 5 cops, i el 2 de 8 en forra també n'ha fet un fotimer. Per tant, ha apostat per aquesta estructura. Segur que a Sant Úrsula al concurs el veurem aquest mateix castell, però sense el folre. Doncs mira, aprofitem que estan acabant de lligar la pinya. Encara tenim dues pauses per fer per la publicitat. Demano des d'aquí, escolta, la gent està participant moltíssim en el sorteig de les entrades del concurs. No paren d'arribar missatges amb quin castell creuen la veu de la plaça que es definirà el concurs. Molts 4 de 10 m'ha semblat veure abans, ara us repassarem d'aquí una estona amb el Pol Angelats. Fem una pausa per la publicitat. Aprofiteu les últimes oportunitats per donar la vostra opinió a través de les xarxes, que després això ja agafarà velocitat de creuer amb els pilars i resoldrem els sortejos. Fins ara.
6: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Busques una escapada diferent? Descobreix Valls, una ciutat autèntica.
21: Passeja pel centre històric, puja al campanar més alt de Catalunya i viu l'emoció dels castells al Museu Casteller.
6: Assaboreix una cuina única i gaudeix d'un comerç autèntic i amb caràcter. Valls és cultura. Valls és el quilòmetre zero casteller.
21: Descobreix-la a visitavalls.cat.
22: Forn de Nulles, els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de Calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles, llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
23: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
24: Nova web forndenulles.com.
22: Forn de Nulles, pa amb gust de pa.
25: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls, obert de 10 del matí a 2 del migdia i de 3:15 a 6 de la tarda amb descomptes i promocions especials. I no us perdeu en Joanet, un casteller d'abans que ens visita de tant en tant explicant anècdotes.
26: Més info i entrades a museucasteller.cat.
27: Busques un vehicle híbrid?
28: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
27: Més eficient, és menys consum.
28: Més potent és més cavalls.
27: Tot a Romauto.
28: Barcelona.
27: Molins de Rei.
28: Mataró.
27: Blanes.
28: I Santa Coloma de Farners.
27: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
28: RomautoNissan.com.
27: Romauto.
29: 205 cavalls i només 4,3 litres?
30: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
31: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
32: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
33: Nima Fest, dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí. Test drives, ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i molt més. Nima Fest, anima automoció. Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú. Dissabte 19 de setembre des de les 10 del matí.
34: Inscriu-t'hi ara a animaautomoció.com.
1: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto.

0: RAC1 i l'Ajuntament de Valls us estan oferint Castells de RAC+1 en la commemoració de la Diada. En directe des de la plaça del Blat de Valls, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: No sembla que ningú tingui cap problema. En Joel Peny aguantant el micro just a sota del Quico de Cabra, que va cantant al castell. I davant d'en Quico, dues tècniques de canalla que també s'ho miren, que somriuen, que veuen com s'aixequen els dosos del castell. El castell està estàtic, quiet, una postal.
2: Vinga, dosos, distància, molt bé.
1: Ara ve la part difícil, quan entra la canalla. El dos és un castell delicat, que no permet floritures. L'aixecador que es col·loca, ja té un peu, ara té l'altre. Petit tremolí ara a la part de dalt del castell. És el moment que l'enxaneta ho faci finet, finet, finet. És exactament com ho fa. Ja col·loca un peu, ja passa a l'altra banda. 2 de 8 amb forra carregat. La colla joves que domina perfectament la construcció. L'enxaneta fora, exactament. Gràcies, Quico. Surt l'aixecador. No té cap secret el 2 de 8 per la colla joves.
2: Sortiran dosos. Maco, maco.
1: Hauríem pogut fer allò de deixar que cantés el castell al Quico,
3: Ja t'ha anat acompanyant.
1: Sí.
3: Maco, maco, diu.
1: I realment ha estat maco, maco. És que no ha tingut cap problema. Costava trobar alguna cosa per comentar en aquest 2 de 8 de les joves. Els dosos ja arriben al folre, ja surten. Els més petits ja s'enduen una abraçada dels responsables de canalla i també dels més grans de la colla, per què no? Encaixada de mans amb la gent de baix, també arriben a baix les quintes i el 2 de 8 està descarregat i amb aquest castell es tanquen les rondes. Colla vella i colla joves, 3 i 4 de 9, la vella 4 de 8 amb el Pilar, les joves 2 de 8 amb folre.
3: Aplaudiment també suau.
1: Més que tímid.
3: Discret, més que tímid.
1: Més que tímid.
3: Avui és una diada en què tothom segurament esperava una miqueta més. Però al final és això el que
1: ara,
3: hem viscut.
1: Ara, la gent se'l veu relaxada, La gent del públic, vull dir. No fent la cervesa, sí. Comentant la jugada. Mira, temperatura doncs, ideal.
4: Fent la cervesa hi ha quatre persones que no són testimonis d'aquest castell, però sí que són uns testimonis especials perquè és el primer cop que veuen castells. És una família que són d'Idaho, que estan fent unes clares. Hello, guys, and welcome to Baja en Catalonia.
5: Thank you.
4: What are your names?
5: Steph. Amy.
6: I'm Kate.
7: John.
4: This is the first time you're seeing Human Towers. Did you came here just to watch Human Towers? Els demano si han vingut aquí només per veure castells.
8: Yes, it is unbelievable. Wow.
4: How did you discover?
6: Specifically, Esther told us about this place and how it's like the origin of the tower. So, yeah, we're here for this. It was a long flight.
4: What? Excuse me.
6: A long flight,
4: yeah. Que ha sigut un vol llarg, però que han vingut aquí només per veure castells. Els demano com els van descobrir. How did you discover that there's this tradition here?
6: My husband is from Barcelona. He's right there.
4: Hola, què tal?
9: Hola, bona nit.
4: Ja, els has enganyat tu per que vinguin?
9: Sí, els he convençut. Bueno, no m'ha costat gaire convèncer-los, la veritat, perquè els hi vaig ensenyar els vídeos i van dir, voleu anar aquí.
4: It was impressive, right? Els hi demano també com han vist la caiguda des de fora, no? One of the human towers fell. What's the feeling?
8: Oh, that's so traumatic, and yeah, oh my gosh, we like have chills.
6: We were really scared. We did not know that it was like a normal thing that happened, so we were really scared.
10: I thought it was cool to see. It was cool how everyone went around them, even people that aren't part of the like teams. They still like came in to help them.
6: Yeah,
10: the crowd. They seemed fine, which was cool. Yeah.
4: Vaja, que ha sigut dramàtic, que ha sigut una mica un col·lapse, però que mira que estan bé. Yes, it's usual. And how long are you guys staying? And did you make like your trip around this visit to watch Human Towers?
8: Well, this was a big part of it. We had always wanted to see this. It's incredible, and we love that the community helps and shows up. It's such an amazing thing to see. It's very impressive.
6: Yeah. But the question was, how long are we here?
11: Yeah.
6: Yeah. We've been actually traveling around. We started in Barcelona 2 days. And then we went to the Ebro River, to the Delta.

0: and we went cycling around and we saw some of the wildlife and the birds. And then yesterday we had really nice paella.
1: Nice, nice. En dijous, vaja, que van arribar a Barcelona, van anar a veure l'Ebre i ahir es van fotre una bona paella perquè, doncs,
2: el Delta,
1: mira,
2: dijous
3: és el Delta. El Delta amb bicicleta i a veure ocells.
1: Amb bicicleta i a veure ocells.
3: M'encanta, o sigui, aquest
1: viatge. És el que ens agrada a tots perquè hi ha el que ens agrada. Well, thank you for explaining like your point of view.
4: I'd like to add, I'm trying to get on a team, but only if I can go to the top. No one has taken me up on my offer yet. So I will try. I will try to start a club in Idaho, the first one.
3: Mira, està dient que vol fer una colla d'Idaho.
4: Yes. Look out for me.
3: Que ens avisi que anirem a retransmetre Castells allà.
1: Tell us and we'll come without any. Just pay the trip and we're ready. You know, we're kind of mercenaries here.
3: Doncs els testimonis que ens ha trobat en Joel Penya i l'Anna Marina aquí baix, realment fantàstic.
2: Una diada diferent, està molt bé que haguem trobat gent d'Idaho.
3: T'ho imagina't que vas a un país i hi ha una cosa així? És que has d'anar a veure-ho. I més aquí a la plaça del Blat de Valls, que potser no és una diada top, però per algú de fora veure aquests castells ja ha de ser impressionant. La diada és a punt d'acabar, queden els pilars finals i és el moment perfecte per repassar el manual de supervivència del Pol Angelats, perquè ja sabeu que aquest any el manual de supervivència ha canviat. L'any passat era com preparar-se, què havies de saber per anar a veure castells a una plaça. Aquest any el manual de supervivència és saber què has de fer després dels castells d'una diada. Per tant, aquest és el manual de supervivència del Pol Angelats.
5: Avui la diada és a Valls i quan s'acabin els castells el pla serà una mica diferent del que hem anat explicant aquestes últimes setmanes. No som ni per Sant Joan, ni per Firagós, ni per Santa Úrsula. Avui és vigília de la Diada Nacional de Catalunya i, per tant, no tenim tota una festa major esperant-nos quan sortim de la plaça. Això sí, venim a la plaça del Blat, amb la colla vella, la colla joves, cara a cara. Ja sabem que quan les dues colles vallenques es troben aquí, després sempre queda una bona estona per comentar castells, repassar què ha passat i discutir qui ha sortit més contenta de la plaça. Per tant, primer consell, quan s'acabi la diada toca sopar. Avui Valls probablement no estarà tan ple com en les grans cites de fires i festes majors, però si voleu algun restaurant en concret, jo mantindria el consell de sempre. Reserveu abans. Sobretot perquè quan surt tota la plaça a la mateixa hora, trobar taula pot ser una mica complicat. I avui podeu allargar una mica més del compte. L'endemà és 11 de setembre, festiu, cau en divendres i ens deixa un cap de setmana llarg al davant. Així que no cal tenir gaire pressa. Sopeu tranquils, feu alguna cosa després i podeu acabar la nit sense estar mirant el rellotge cada 5 minuts. I si sou dels que després d'una diada encara us queda ganes de més festa, tampoc patiu gaire. Durant aquests dies, Montblanc, per exemple, celebra les festes de la Mare de Déu de la Serra. I a Tarragona ja comencen a arribar els primers actes de Santa Tecla. Setembre acaba de començar i encara ens queden moltes coses per viure.
2: Santa Tecla ha dit, eh?
3: Santa Tecla, no, és que queda el setembre també. La gent es pensa que s'acaba l'agost, s'acaben les vacances. No.
2: Les festes, propera parada, Tarragona, no?
3: El dia 20
2: de setembre, diumenge. Primer diumenge de les festes de Santa Tecla.
3: Escolta, estic a punt de demanar a la Paula que m'obri una estrella d'am. Paula, obre'm una estrella d'am. Vale, gràcies, molt amable. Sabeu per què? Perquè, hem obert poques durant la retransmissió, ens hem contingut bastant, sí, com les colles, que s'han contingut, però és que aquesta estrella d'am és per celebrar el que ve. Anna Marín, estàs per aquí baix o no? Anna Marín, estàs per aquí baix?
6: Sí, estic aquí. Ara pensava.
1: És que, a més, estàs, jo estic al seu costat i estava amb el micro a la boca i pensava, i ara per què no parla?
6: Perquè m'estava mirant com muntaven el pilar.
3: Potser s'ha quedat muda pel castell que hi haurà a continuació. Què fan?
6: Sí, pilar de 8 amb folre i manilles.
3: Pilar de 8 amb folre i manilles. Veieu? Si és que a vegades t'has d'esperar fins al final. És allò que marxes al minut 85 perquè ja s'ha acabat
2: perquè
3: el partit pràcticament.
2: Perquè són les 10 i 5 d'allò de la nit, ja penses, va, vinga, va, anem a sopar, no?
3: I et perds els dos gols al temps afegit.
2: Et perds el golaç.
6: No, avui era evident, jo crec que aquí no es podia moure ningú fins a la ronda de pilars. I aquí no fallen, és el que dèiem, probablement després li preguntarem al cap de colla de la vella que ens ho expliqui, però que aquella passeta enrere era per ara poder fer aquest pilar de 8.
3: Aquest pilar de 8 que, recordeu, l'últim que vam narrar, l'últim que va fer la vella, el de Sant Fèlix, la remenada que van salvar quan començava a baixar el Pilar, com les manilles van haver de suar de valent per recol·locar el quart i com la resta del Pilar es va aguantar, no sé encara explicar-me de quina manera. Doncs a veure avui la vella quina versió de folre, manilles i tronc del Pilar ens ofereix. De moment comença a vestir-se el primer gamma extra que podrem narrar en aquesta retransmissió.
2: I pregunto jo, en una diada com aquesta, en què no hi ha hagut un excés de tensió, on que no hi ha hagut reptes majúsculs més enllà del 4-9 en Pilar, fer ara un Pilar de 8 és més difícil que plantejar-te fer-lo, per exemple, a Diada de Sant Fèlix?
3: Doncs jo m'atreviria a dir-te que sí, perquè d'alguna manera has de connectar molta gent, no? Joel, crida a la gent de la vella i digue'ls-hi tensió, eh?
2: De
3: 0
2: a 100, no? De 0 a 100 en
1: tops. Ja ho estic fent, ja ho estic fent.
6: És veritat
1: estic fotent cops a l'espatlla de la gent.
6: És veritat que probablement no tens la tensió i l'adrenalina, no?, d'una diada com Sant Fèlix. També és veritat que arribes molt més relaxat físicament.
2: Molt més fresc, també.
3: No, final... Tampoc tens la pressió, no?, de saber que t'està mirant tothom.
6: Exacte, i que al final no portes 4 castells o 3 castells de gamma extra a les esquenes, no?, i 8 hores de, o 5 hores de diada sota el sol. Vull dir que també arribes molt més fresc. Però ara ho preguntarem, si voleu.
3: Doncs a veure com resolen el misteri els de la vella. De moment col·loquen el quart, l'Aron, i s'acaben de col·locar les manilles del castell. Si el fan, les cares de la vella canviaran de valent, eh? Canviaran de valent, perquè fins ara no estaven especialment satisfets.
7: Santo d'aquí,
3: eh? Quart col·locat. I ja veiem el tronc del Pilar com comença a fer a pujar aquest pastís de pisos, no?, que és el folre, les manilles, és com una escala que han d'anar pujant els membres del Pilar.
2: I la plaça que demana silenci perquè sap que ve un dels grans moments, si no, un del gran moment que ha viscut fins ara la vella en aquesta diada de vigílies.
3: Ara és molt curiós la nostra visió des d'aquí, perquè veiem tota la concentració d'aquest Pilar de 8, aquesta construcció imponent que tira amunt. I si gires el cap, veus les cares, camises de les joves que s'ho miren i camises de les joves que estan dins l'Ajuntament, que no en volen saber res i que estan preparant el seu següent castell. Però centrem-nos en el Pilar de 8 de la vella. Sisena col·locada. Aixecadora arribant a lloc. I ara comença a remuntar l'enxaneta.
2: Va, vella, som-hi.
3: Les bases són sòlides.
2: Va, que pinta molt bé.
3: El folre està bastant quiet, les manilles treballant a gust. L'Aron mantenint la posició, al quart. I ara arriba el moment decisiu.
7: Bé, Aron, estàs perfecte, va.
3: Li diu el Manel des de baix. Aron, estàs perfecte.
2: La confiança i força.
3: Moment de la motxilla. Entra l'enxaneta.
7: A tope. Esteu, Ariane. Molt bé, Alba.
3: Peu a la faixa. Col·loca el genoll. Les gralles ja refilen. Col·loca un peu. Col·loca l'altre. Pilar de 8 amb folre i manilles. Carregat de la colla vella dels xiquets de Valls. El millor arriba al final. El millor són les postres. Surt l'enxaneta. Amb finura, sí senyor.
2: I tant, que el tenen i a punt.
3: Ja el tenen. Aquest cop sense patir de moment ni una mica, ni una mica.
2: Dominat.
3: Les manilles treballant còmodes, el quart falcat a lloc, surt l'aixecadora. Sí, senyor, quina confiança, quina solvència. Hi havia algun dubte d'aquest Pilar? Aixecadora arriba a baix, surt la sisena.
7: No està encara.
3: Que no se li desconcentri ningú. Aixeca els punys al llàtzer. Pila de 8 amb folre i manilles. Descarregat de la vella. Així es tanca una diada que no ha anat com volies. Descarregant el més gran... No, el més gran ja no. Però descarregant un gran Pilar.
2: El més gran abans del Pilar de nou.
1: La família d'Idaho ha embogit, eh? Però ha embogit, eh? Estaven, saps allò de les pel·lícules de Somi, com les animadores movent el puny amunt i avall? Pues així, eh?
3: Faltaven els pompons.
1: Sí.
3: Home, és que el Pilar impressiona, eh? El Pilar impressiona. I un castell amb folre i manilles, impressiona. Ha d'impressionar, i més si és la primera vegada que ho veus.
6: Mira, aquí no és la primera vegada que ho veu, evidentment, és el cap de colla de la colla vella. Manel, una diada avui que s'ha torçat, que no era el que volíeu, amb aquest final, no? Que potser us puja una mica més la moral.
8: Sí, bueno, és clar, és que tenim una menjadora molt alta, no? Les expectatives són molt altes, tenim molt bona actuació, 3-9, 4-9, 4-8 amb el Pilar. Sí que és veritat que volíem fer el 4-9 amb el Pilar, però sí que també és veritat que crec que ens ha faltat aquest punt més de... No vull dir de gent ni de concentració, no ho sabria dir, però sí que se'ns ha anat a 4 amb el Pilar en un moment segurament que és dels millors que havíem fet fins al moment. Fins al moment que hi ha hagut una mica el que ha passat, era dels que havien anat més bé. Llavors sí que podíem haver forçat tornar-ho a fer, però ha estat en la perspectiva del concurs i Tarragona, que la veritat és que aquest també baixar una mica la marxa, recuperar una mica confiança per dalt, i ser una mica intel·ligents i mirar una mica cara endins.
6: Mira, just abans d'aquest Pilar ho estàvem comentant a la transmissió, si era més fàcil o més difícil fer castells amb diades com aquestes, que potser no tens l'adrenalina i la pressió i la tensió que tens amb una diada de Sant Fèlix. No sé si és més fàcil o més difícil, per exemple, fer un Pilar com el que heu fet ara o el 4 amb el Pilar que deies.
8: Sí, jo crec que és més fàcil quan tothom és a tope, i segurament que el plantejament de la diada tampoc no era d'anar a supermàxim, sinó que la intenció del que volíem era fer alguns canvis amb el 3 i amb el 4, introduir el 4 amb el Pilar, i potser no he sabut transmetre jo la importància o el punt de la diada, no sé, ja me poso a mi com a capdavanter d'això, però bueno, també, ja dic, fins a aquell moment era un bon 4 amb el Pilar, perquè m'ha semblat que les mides eren molt correctes. Sí que és veritat que ja al final pues, hi ha hagut un petit desgavell i ha caigut.
6: Manel, queden dues, una diada important abans d'aquest concurs de castells, la diada de Santa Tecla, i després ja el concurs. Què és el que hem d'esperar aquests 15 dies de la Colla Vella?
8: Pues treballar molt cap al concurs, treballar molt amb els castells que tenim en ment i sobretot no equivocar-nos abans del concurs. Estem treballant molt bé, els assajos estan anant molt bé. Hem incrementat també el dilluns, que el teníem sense que no assajava, ja assajem el dilluns. Hi ha un bon ambient, som molta gent i, bueno, avui també dediquem una mica un pont rar, una mica tal. També l'inici ha sigut diferent perquè molta gent teníem bastants castellers a la retenció aquesta que hi ha hagut tan gran a la passet.
3: I, què ens has de dir, Manel?
8: Just, no he pogut arribar per més castells, però bueno, són coses que passen, no són excuses, i avui no m'he estat al 100% i, bueno, hem d'estar contents de com ha acabat.
6: Clar que sí, excusa segur que no, perquè a nosaltres ens ha passat també que hem trigat 3 hores a arribar fins aquí. Manel, gràcies, ens veiem la setmana que ve.
8: Fins la setmana que ve. Adéu, tu.
3: Doncs, després del Manel Urbano, podem obrir una altra estrella d'am. La d'abans era per celebrar que intentaven el Pilar de 8, ara celebrem que han descarregat aquest castellàs. Pilar de la Vella.
2: Interessant el que deia. M'agrada aquest punt de reconèixer que potser no ha estat capaç de transmetre la importància de la diada. Mm-hmm. No ha parlat d'atenció, però sí que ha parlat de concentració. Mm-hmm. No? I allò que hem detectat també, sí, no? En aquell 4-9 Pilar, que potser ha faltat un puntet
3: un punt de lluita.
2: D'estar atents, d'estar més atents, perquè quan no has volgut ja no has pogut reaccionar.
3: Doncs del Pilar de la Vella al Pilar de les Joves, que tancarà aquesta diada. Joel, no sé si sabem quants pisos tindrà aquest Pilar de les Joves.
1: A veure, quants creieu?
3: Encara no.
1: Quants creieu?
3: No sé, 7.
6: Quants en vols?
3: 7?
1: Quants en vols?
3: 7?
1: Jo tu creus 7? 8. Però quants en vols?
3: 8.
1: Mira, t'ho donarem, va.
3: Vinga, va. Hosti, una actuació molt calcada, molt semblant de les dues colles. Doncs mentre munten aquesta superpinya pel Pilar de 8 amb Folri Manilles, hem de fer una última pausa per la publicitat. Però abans, un consell. Teniu potser 5 minuts per acabar d'enviar missatges.
2: La veu?
3: La veu de la plaça,
2: la plaça. Tic-tac,
3: ha de
2: tic-tac,
3: parlar.
2: Tic-tac, tic-tac.
3: Dues entrades pel concurs, per venir amb nosaltres a veure el concurs de Tarragona. Dues entrades dobles pel Calçofest i dos packs de 4 entrades pel Museu Casteller. No sé a què espereu. Teniu, 5 minuts. Una pausa per la publi i tornem de seguida.
9: Castells a RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Busques una escapada diferent? Descobreix Valls, una ciutat autèntica.
10: Passeja pel centre històric, puja al campanar més alt de Catalunya i viu l'emoció dels castells al Museu Casteller.
9: Assaboreix una cuina única i gaudeix d'un comerç autèntic i amb caràcter. Valls és cultura. Valls és el quilòmetre zero casteller.
10: Descobreix-la a visitavalls.cat.
11: Forn de Nulles, els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles, llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
12: Forn de Nulles, a l'Alt Camp.
13: Nova web forndenulles.com.
11: Forn de Nulles, pa amb gust de pa.
14: Descobriu el món casteller. Museu Casteller de Catalunya a Valls, obert de 10 del matí a 2 del migdia i de 2:15 a 6 de la tarda amb descomptes i promocions especials. I no us perdeu en Joanet, un casteller d'abans que ens visita de tant en tant explicant anècdotes.
15: Més info i entrades a museucasteller.cat.
16: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
17: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
18: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
19: RAC1 i l'Ajuntament de Valls us estan oferint Castells de RAC més 1 en la commemoració de la Diada. En directe des de la plaça del Blat de Valls, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Queda només un pilar per tancar aquesta actuació de vigília de la Diada Nacional. De fet, bona part de la colla vella, de les camises rosades,
2: ja desfilen,
3: ja desfilen, ja s'han tret la faixa i deixaran que la colla jove es faci el seu últim pilar en solitari. Mentre munten la pinya, Pol, a veure, què diu la veu de la plaça? Repassem els missatges dels oients.
20: Repassem, recordem que hem obert una primera caixeta que preguntàvem quina rivalitat és semblant a la de, la vella i la de joves. Tenim més respostes.
3: A veure.
20: En Pere, de Punterol, ens diu que ja que estem amb Diada, la rivalitat entre Esquerra Republicana i Junts.
2: Mira.
20: És bona,
3: pues mira,
20: és bona,
3: sí.
20: Escolta'm.
2: I de fet, és bona, és bona.
3: I d'alguna manera es podria traslladar també a cada colla, eh? Sabríem, sí, ben bé quina és cada colla,
2: sí,
3: oi?
2: Sí, sí, és bona, és bona, és bona.
3: Tira, Pol, tira.
20: En Jordi, punt C13, ens diu Vilafranca versus Vilanova i la Geltrú.
3: Vale, sí, el barri marítim.
20: Sí.
21: Ala, ala, ala, tranquil, eh?
3: Bueno, ara els de Vilafranca sempre diuen a Vilanova que és el barri marítim, eh? Això és així.
21: I si els de Vilafranca diuen que... No, no, és broma, és broma.
20: D'acord. La Sílvia Morera ens diu Pols i Paus. Jo ho verifico.
3: Pols i Paus, sí? Ja,
20: sí,
3: ja, ja, ja,
20: sí,
3: Pols,
20: sí,
3: i
20: sí. A mi em fa molta ràbia que
3: com
20: em diguin
3: Pau Angelats?
20: Pau. Sí, sí. Que em diguin Pau és pitjor que un insult.
3: Sí,
20: vull dir,
3: sí,
20: sí,
2: Pols,
20: sí, sí,
2: i Paus.
20: Sí,
2: sí,
3: no sabia, aquesta, veus, aquesta guerra no la sabia. M'agrada, m'agrada aquesta.
20: Entre,
3: ens ha descobert una cosa nova.
20: Entre el jovent de... que es diuen Pols a Catalunya.
3: Sou molts Pols i molts Paus.
20: Som molts Pols i va haver-hi una iniciativa que vam crear un grup de WhatsApp de tots els Pols de Catalunya.
2: Uf. Ostres.
20: I entre els missatges era insults als Paus, tot en contra els Paus.
21: Tinc un sticker que l'estic buscant, de, que és com el símbol antifeixista, l'acabo d'enviar pel grup, que posa estima els Pols, odia els Paus.
3: Estem a favor dels Pols, aquí?
21: Jo, home, estic a favor dels Pols.
3: Sí, eh?
20: Això,
3: vale,
20: espero, eh?
21: Sí, sí.
3: Vale, vale.
21: Però no, bueno, també demanem
3: la
21: pau.
3: Avui, a mi, amb el amb Benet, imagineu-vos un nom raro, no? O un nom molt habitual, em diuen molt Bernat. Vale?
20: Ep,
3: però, o sigui, Benets i Bernats, el que passa que guanyarien els Bernats de carrer aquesta batalla. Però avui m'ha sorprès perquè m'han escrit des d'un departament de premsa, d'un organisme que no ve al cas, m'ha dit bon dia, Benet, i al cap de, quan hem acabat la conversa, gràcies, Bernat. Llavors dius, no, tu havies començat bé, tu havies començat bé.
21: A mi m'ha passat enviar un correu dient bon dia, sóc el Joel, i que la resposta d'aquest correu, i WhatsApp també, bon dia, sóc el Joel, és la primera frase. És hola, Joan.
20: Hola, Joan.
3: Joels i Joans. Veus? A tu et passa, Esteve, amb algun nom o no?
2: A mi no m'ha passat.
3: No, eh? No. I Anna?
6: Jo amb el cognom, perquè al final d'Anna Marina, Anna Maria, hi ha molt poquet, i alguna Anna Maria m'he menjat també.
3: Anna Maria sona com més antic, no?
2: Sí.
3: Mira quines guerres hem descobert. Gràcies a l'oient que ens ha comentat això dels Pols. Sí,
6: sí. Deixeu-me que m'hi fiqui. Hi ha molt pocs barcelonins contestant aquesta enquesta, perquè la rivalitat, gràcies, Sants, em sembla totalment comparable amb el que passa aquí a Valls.
3: Què va?
6: Què va? Jo tinc un de Sants amb una gracienca.
3: Gràcies, Sants.
6: No arribarem a les mans, no arribarem a les mans.
3: Gràcies, Sants, no es pot comparar. A Barcelona no en sabem de rivalitzar com ho fan aquí baix.
6: I no parlava de colles castelleres, eh?
3: Ah, vale, de barris. Ah, vale, de barris t'ho compro més.
6: De festa major... De...
3: Vale, vale, vale. Sí,
21: I jo tinc una proposta cultureta, que és Quevedo i Góngora.
3: Un altre cop amb referències literàries, eh, Joel?
21: Bueno...
3: Vale. Avui ha lluit anglès, lluit sí, sí. referències literàries... És que...
2: No n'hem parlat prou de l'exhibició que ha fet amb els
3: Té un passat, té un passat. Sí, Pol, sí, perdona, sí. que t'estem tallant sense parar.
21: Pensa que
0: jo m'estic passant molt bé, eh?
21: Els anava parlant anglès i els anava picant l'ullet. I no tenien absolutament res, aquesta gent.
3: Tenien accent d'Idaho, jo ho he notat. Vinga, què més? Algun més?
0: Bueno, ara passem a l'altra queixeta.
3: Vinga.
0: Perquè, sí, s'han
3: sí, acabat. Que ja, les joves ja estan muntant el folre sí, sí. i quan acabi li hem de dir guanyadors, eh?
0: Sí, sí. Ens diuen el Pilar de Nou, en Folre i Manilles i Puntals, que diu, bueno...
3: Com que és el definitori no... de la, del sí, sí, concurs, eh?
0: És curiós, eh? Molta gent diu el Pilar. O
3: sigui doncs que... jo, mira, jo crec que no. Jo crec que el Pilar no crec ni que
0: no
3: el veiem.
0: No serà,
3: veiem.
0: Eh?
3: Jo crec que no.
0: Veurem, veurem, haurem d'esperar el dia del concurs.
3: Ara, si fos una pel·lícula, sortiria, no? Allò, minutos després, el Pilar, que marca!
0: No res, i 3 i 4 de 10, una mica el que seguim veient aquesta temporada, no?
3: Mm-hmm. 3 i 4 de 10, jo he vist molts missatges de 4 de 10,
2: sí, el...
3: que
2: sí, sí.
3: serà
2: el 4
3: Castell,
2: de 10 i el 3 de 10...
0: Bé, aquest 4 de 10 que va quedar com una mica, no?, penjat serà... entre Vilafranca i la Vella, no?, que els
2: qui
0: dos el van
2: carregar... Qui sí, sí. tindrà la capacitat punt. De dominar aquest punt de nervis, eh?
0: Però, qui sap, si veurem castells inèdits.
2: Sí, sí, a veure si algú s'atreveix a treure alguna d'aquestes cartes, que tant ens agrada...
3: Doncs després del Pilar de 8 de la colla Joves Xiquets de Valls, el Pol dirà qui són els afortunats, per tant, 5 afortunats que s'enduran entrades pel Museu Casteller, entrades pel Calçofest i entrades pel concurs de castells de Tarragona. Es col·loquen els terços i es comencen a col·locar les manilles. El farà tan quiet com l'ha fet la Vella? El lluitaran com la Vella va fer a Sant Fèlix? Veurem. La colla Joves, que té potser la ratxa de piles de 8 descarregats més llarga de la història dels castells. Crec que eren 20 descarregats consecutius.
6: Sí, sí, 20. De fet, a Sant Fèlix, un membre del Folre portava a la butxaca unes espelmes amb un 20 i quan van baixar del pilar els hi van fer bufar.
3: Doncs esperem que segueixi la ratxa. I és veritat que en porten 20 descarregats, però aquest any només n'ha fet un, el de Sant Fèlix. Per tant, un castell que va arribar a dominar i a sovintejar l'any passat, l'anterior... però que aquest any han hagut de fer canvis a dalt i els ha costat portar a plaça, treure la plaça avui, i tornen per segon cop en només 10 dies.
2: I l'han de defensar just després de veure com la Vella el descarregava amb molta solvència. I aquest és un factor a tenir en compte en el final d'una diada, que sí, no hi ha hagut la rivalitat que moltes vegades veiem, però que a ningú li agrada marxar amb la cua entre cames.
3: Quart col·locat. El Folre, que remena una mica, que fa una mica la barca. A veure si acaben de sentar-lo a mesura que posin el pes. Es col·loca el quin. L'Edu Cristino, que s'aixeca. A veure si les manilles i el quart acaben d'assentar-se, d'aturar-se. Ara hem sentit com la plaça feia un punt de silenci. Tira amunt... Intent de pilar de 8 amb Folre i manilles de la colla Joves dels Xiquets de Valls. Castell de màxima dificultat i molt, molt delicat. Sisena col·locada. La Nerea que s'aixeca. Comença a enfilar-se l'aixecadora. I l'enxaneta, que és molt menuda, però molt menuda, esperant instruccions a manilles. Es col·loca l'aixecadora, la Irina és l'enxaneta, molt petita però prou ràpida, la veritat. Es col·loca l'aixecadora, que s'aixeca ara mateix, i l'Irina pràcticament que ja l'ha atrapat. Està prou bé el pilar, prou quiet, potser treballant una mica manilles, però per dir alguna cosa, de moment molt estable. Moment de la moixilla. La Irina col·loca el peu a la faixa, la Irina col·loca el genoll, la Irina col·loca un peu i col·loca l'altre, pilar de 8, carregat de la colla Joves Xiquets de Valls, té un tremolor perillós per dalt, a veure si aturen aquest tremolor per dalt, però ja han tret la Irina que desfila, també ha desfilat l'aixecadora, per baix l'han aconseguit aturar bastant, i l'experiència és un grau tan important,
2: com l'han defensat, sí,
3: tan
2: senyor.
3: Important, que en aquell moment de dubte que pots pensar, ai, ai, ai, acaba de salvar-lo. Sí, senyor, colla Joves.
4: Avui l'ha tocat defensar-lo, però descarregat igualment.
2: I tant, que bé.
4: Aixeca els punys d'aixecadora quan toca Manilles. Ara arriba també la sisena. Pilar de 8, amb Folre i Manilles, ben celebrat per la colla joves. Descarregat! El millor ha vingut al final, família. Quins pilars de 8 per tancar aquesta vigília de la Diada Nacional. Mira, fins i tot veig algú de la vella que fa que sí amb el cap, reconeixent de... Sí, sí, que bé l'han fet, que bé l'han treballat.
2: Gran final, eh? Gran final, sí? D'una diada que no ha estat de matrícula, ni molt menys, però molt bon final.
4: Una diada de la que potser esperàvem més, però que ha acabat... Allò, tot va bé si acaba bé.
2: Sí, sí.
4: Tot va bé si acaba bé. Doncs ha acabat bé amb dos pilars de 8 de les dues colles de Valls. Quin gust veure acabar les diades aquí amb aquests grans pilars. Doncs, Pol, és l'hora de... És el moment de definir...
2: Sí, sí, estem a punt d'arribar a 2:15
4: els guanyadors.
2: Nit,
4: eh? Sí, exacte, mira.
2: Diada nocturna.
4: Dues hores clavades de castells.
2: Fresqueta.
4: El primer castell ha començat a 8:45. Per tant, dues hores clavades de castells. I les dues colles que podran sortir prou satisfetes d'aquesta plaça del Blat.
2: I amb actuacions idèntiques, que poques vegades passa, no?
4: Sí, sí, sí.
2: Canviant una mica l'ordre, aquí tens... Pràcticament dues cares d'un mirall.
4: Obrim una estrella d'am per celebrar el Pilar de 8, abans que me n'oblidi, i vinga, Pol, va, canta'ns qui s'endú els premis que sortejàvem avui entre la veu de la plaça.
20: Arriba aquest moment.
4: haurem de buscar el redoble de tambores.
20: Sí, sí, sí, sí.
4: Entre els efectes de Castells de RAC1.
20: Comencem, però, amb el sorteig que fem normalment aquí a Castells de RAC1. El primer pack de les quatre entrades pel Museu Casteller l'ha guanyat la C. Mont P.
4: Vale.
20: Complicat de dir, però bé.
4: Poseu-nos-ho fàcil, poseu-vos el nom.
20: Sisplau, sisplau. Ja m'estic acostumant, però, vull sí, dir que sí. Tranquils. I en Jordi va rebaixar Bojan.
4: Molt bé. Això que sentiu és la colla joves que acaba de desmuntar el folre i pot celebrar del tot aquest Pilar de 8. Més guanyadors.
20: Les dues entrades dobles del Calçofest, una l'ha guanyat la Sílvia Morera i l'altre en Pere Punterol.
4: Molt bé, aquests dos entrades pel Calçofest. Enhorabona als premiats, m'agrada molt aquesta frase també. I ara l'altre gran concurs.
20: Arriba el moment.
4: Que estrenàvem avui.
2: Nervis a casa.
20: Nervis, emoció.
2: Tindreu el privilegi de seguir el concurs de Castells de Tarragona.
4: Vinga, va, aquí vindrem nosaltres, Pol.
2: Castells de RAC1.
20: Esteu preparats?
2: Vinga.
20: Fem un redoble aquí, així.
4: Un altre, eh? Va. Ja el buscaré, per la propera el buscaré.
20: Però fem-lo així. Ara,
4: mira,
20: ara.
4: Mira que ràpida la Paula.
20: Núria.gd/.
2: Enhorabona.
4: Doncs per tu, Núria, aquesta invitació. Venim nosaltres al concurs de Castells. Ja ens posarem en contacte per acabar de tancar-ho tot plegat. Estigueu atents, veu de la plaça, perquè d'aquí a 10 dies, 20 de setembre, diumenge...
2: Tarragona. Santa Tecla Gloriosa.
4: Els de Castells de RAC1 tornem. Farem la retransmissió d'aquesta diada amb els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona, la Vella de Valls i els Castellers de Vilafranca. Quatre grans colles a Tarragona, escenari també de grans diades aquesta Santa Tecla. I allà, si esteu atents, si torneu a participar amb nosaltres, tornarem a sortejar dues entrades o una invitació per dues persones per seguir el concurs de Castells. Per tant, si avui no heu sigut l'afortunat o afortunada, potser d'aquí 10 dies teniu una mica més de sort. Així que estigueu atents a l'antena de RAC1, estigueu atents a les xarxes. Anna Marín, bé? T'has quedat? Tens forces encara?
5: Oh, i tant, tinc forces pel que vingui.
4: Preparada per Santa Tecla?
5: Jo per Santa Tecla no hi seré, però ja us ho explicaré la setmana.
4: Ah, per això et llançava la pregunta, amiga. Ens trobaràs a faltar una mica?
5: Us trobaré a faltar molt, però us escoltaré.
2: Nosaltres també trobarem a faltar, eh?
4: Joel Penya, tu sí que hi seràs, no?
22: Sí que hi seré.
4: Sí que hi seràs, eh?
22: Sí.
4: Estàs atabalat?
22: Estic buscant el Quico de Cabra, que jo crec que ha decidit fugir de mi.
4: Em sembla bé, jo també ho faria.
2: T'he vist massa tens.
4: Ah. Doncs, Joel, sí que ens veiem a Tarragona d'aquí a no res, d'aquí a 10 dies i tornem. L'hauríeu de veure,
5: Està desesperat, està desesperat.
3: Joel, no pateixis, no passa res, no passa res.
22: Sí, l'hem sentit moltes, posem, mira, ja,
3: l'hem sentit
22: ja
3: moltes
22: trobat,
3: vegades. Ara,
22: si voleu, li posem el micro una mica. No bueno, ara m'atropellen les talles. És que Joel, això és de diàleg,
3: no et moguis,
22: eh?
3: No et moguis.
22: Això és de diàleg, per l'amor de Déu.
3: Escolta, que ho deixem aquí. Oients de Castells de RAC+1, gràcies per acompanyar-nos en aquest debut de Castells de RAC+1 a la plaça del Blat en la vigília de la Diada Nacional. Com dèiem, hi tornem per Santa Tecla amb els sospitosos habituals, menys l'Anna Marín. Ja li farem un truc.
2: Bona dia a tothom, per cert.
3: Fins llavors, salut i castells.
1: RAC1 i l'Ajuntament de Valls us han ofert Castells de RAC+1 en la commemoració de la Diada, en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Cap problema. Tataracos, ja pregunto si han debutat aquests dos.
8: Sí, sí, han debutat.
7: Han debutat,
8: els,
7: ja?
8: Els dos. Sí, sí, uh-huh. A Champions no, òbviament, uh-huh. Però...
7: Doncs mira.
8: Sí, és dels jugadors de més talent del planter. Sobretot Lacy, amb una bona esquerra, veurem.
23: A Mas fa temps que va debutar, de fet, sí. Va jugar ja fa un parell d'anys, per primer cop, perquè a més aquell any jugava a l'Europa League al United, clar. I en molts partits va donar entrada a jugadors joves, i Lacy té un partit aquest any, aquesta temporada.
8: Sí. Temporada passada també va jugar un que va debutar amb una pilota del travesser. Però bueno, avui a la Youth League s'ha vist la joia del planter, que és Gabriel, que ha debutat amb un hat-trick.
23: No tinc el plaer.
8: Té 15 anys, només. Sí, sí. En farà 16 ara a l'octubre, davant de centre. I...
24: O sigui, Youth League ja també de la...
8: No.
24: He
8: vist que és la perla, té 15 anys, no. Això fa 16 ara a l'octubre.
24: El regal. Sí.
7: I aquest, si en algun partit d'allò de Copa de la Lliga, alguna clar. Cosa d'aquest...
8: El tema és que és molt, molt jove.
7: Ja.
8: Però ja ha fet la pretemporada del primer equip, ha fet partits de pretemporada.
7: Bé. A veure si en alguna nit de Champions
24: no va debutar fa poc un jugador de 15 anys en algun
23: Max banal. Daumann de l'Arsenal.
7: Sí,
24: que sí? L'Arsenal. Sí, és que em sí. Sembla que
23: Max Daumann va jugar, bé, Max Daumann va jugar Youth League amb 14 anys.
24: És que és increïble.
23: I jo crec que debuta amb el primer equip amb 15 encara. Sí. No havia fet el 16.
7: Sí. Jo li he dit 4 Saba 0. Tot això jo anava amb el paracaigudes a Tarragona perquè volia saber com anava el bàsquet, però no t'han deixat aquí. L'ha acabat el tercer quart, que m'ha semblat llarguíssim.
25: Sí, i a més, sí, ha servit perquè s'ajustés el marcador, 69-66, el tercer quart, que ha estat un 17-29, favorable al Morabanc Andorra. Va provant coses Sekulić, va variant els quintets, alguns un pèl antinaturals, per dir-ho d'alguna forma, i això ha fet que s'apropi l'Andorra. Ara falla el Barça, ataca l'Andorra per situar-se a un punt. Carai. A l'inici d'aquest darrer període.
7: Gol! Del Lanz a Praga. Empat el partit amb superioritat numèrica. Un corna que refusa la defensa de l'Eslàvia de Praga, però la jugada encara és viva per l'altre costat i al final, en una sèrie de rebots a dins de l'àrea, Abdallah Sima, que s'aprofita de que la pilota li queda entre les cames per amb la dreta acabar marcant l'empat. I queda temps. I el Lanz està atacant. No sé si resistirà l'Eslàvia de Praga. De moment, Eslàvia de Praga 1, Lanz 1, 17 pel final. Complicat, el Lanz hauria d'aprofitar-ho, sí. Això, en l'últim quart d'hora de partit. Fa canvi el Bodo a Múnich, Bayern 2, Bodo 0. No sé si està ja començant a llançar la tovallola a l'equip d'Urac. Dami.
26: Ha estat per lesió, s'ha lesionat en Quito. Joshua Quitolano. S'ha lesionat a la cama i ha entrat Salnes.
7: L'han quitao, no?
26: Sí.
7: Perdó, eh?
23: Salnes, un futbolista que la temporada passada pràcticament no va jugar a la trajectòria Champions perquè s'estava recuperant d'una meningitis. Que li va afectar poc abans de començar la temporada europea.
7: Buah.
23: I era un futbolista titularíssim al Bodo, però clar, després de pràcticament un any sense jugar, doncs no ha pogut estar gaire present a l'equip. I com a curiositat, o sigui, és un futbolista que no té, crec jo, pràcticament caràcter defensiu, però fa poc el Bodo va haver de jugar en dies consecutius Champions i Copa Noruega i va jugar a partir de Copa Noruega com a central. Salnes quan és un interior, o sigui, en un mig del camp de 3 et juga, diguem, a la segona alçada, no?
7: Com si posessin Bernal o Pedri, no? Potser
23: sí,
7: central,
23: sí, sí.
8: Com a curiositat, entrar rient. Ho he vist pocs cops, un jugador que entri al camp rient.
23: Igual està feliç de tornar a jugar a la Champions.
8: Perdent 2-0, però sí. Entrar rient.
24: Després d'una meningitis, jo també estaria rient.
8: Sí, sí.
7: Normal. Permanentment, no?
24: Sí.
7: Sí, però és veritat que no...
8: A favor de la gent feliç.
7: Sí, sempre.
8: Sobte.
7: Sempre.
9: Però vaja, que el Bayern ho té controlat, no, Dami?
26: Sí, partit ja controlat, el 2-0 sí que doncs, ha estat un cop de realitat pel Bodo, que veu que per bé que el partit està sent més que digne, remuntar-li o igualar-li dos gols al Bayern és una missió gairebé impossible.
9: I a Itàlia, com 3 Leipzig 1, últim quart d'hora, n'ha tingut una Leipzig per ajustar el partit.
10: Sí, que està atacant, eh? Està atacant ja en sí, aquest sí. Últim quart d'hora de partit, amb Nusa molt actiu per aquesta banda esquerra. Ha fet canvis també Martín de Michelis, l'ex-entrenador del Mallorca, entre d'altres. I val a dir que també ha fet canvis al Como, ha fet canvis Cesc. Ha entrat, per exemple, Moise Kean, aquell davanter que jugava a la Juventus, sí, que jo crec que apuntava molt alt, no? En el seu moment va tenir una gran explosió, però ha quedat una mica difuminant, no? Sí. En els últims anys.
23: I molt irregular pel que fa a temporades amb bones xifres de gols. De fet, fa dos anys, jo crec que va superar els 20 gols a la Sèrie A, però l'any passat una mica de la mà, no?, del mal rendiment de la Fiorentina, doncs ell també va baixar molt les seves xifres golejadores. I per cert, Moise Kean, que fins i tot s'ha atrevit amb la música i té un disc sencer seu.
9: Sí?
23: Sí, sí, sí.
24: Quin estil? No sabem.
23: Jo crec que diria que de rap.
9: Moise Kean té un disc de rap, Montfort. Saps què vol dir això, no?
24: Investigarem, eh?
9: Ho has agafat, eh? Ja està mirant.
24: Spotify.
9: Això que a YouTube, Spotify... Sí,
23: sí, sí. Sí, jo crec que diria que estava a Spotify. És que diria que ho vaig explicar a la secció del Tuiràs fa un parell d'anys i, vaja, crec que fins i tot vam posar un...
10: Són moltes seccions, eh?
23: No.
9: Ballera ha fet cara de... Ah, sí?
23: No t'estava escoltant.
24: Ballera que ja estava pensant...
23: Aquelles hores ja... No passa res. Ara... Sí, hem fet moltes seccions, molts temes...
24: M'agrada aquest reciclatge de... Sí. D'una secció que vas fer... No, bé, eh?
9: Demà torna, no?
10: Vas parlar... Sí, demà torna, a Naveira.
9: La volta al món.
10: Sí.
9: Bona història, m'has explicat aquesta tarda. No farem spoiler. Bona història.
10: Bueno, visitem un país que no havíem visitat mai.
23: No, mai.
11: Molt bé, això sona bé, eh?
9: Això és Moise Kean?
23: Oh, és... Però
11: que cantes ell?
9: Yes. Bé, cantar, no sé.
24: És més trap que rap, no? És així com...
23: Sí, és veritat, sí.
24: Però bé, no? Que per te, dietro le spalle o sempre
23: la game. Sentir la strada cuando es en el game. A l'Italia, per suposat.
9: Clar, sí.
23: El rap.
24: Allà hi ha una escena potent, allà, a Itàlia.
9: I és un disc, no és una cançó. O sigui, és un...
23: Jo juraria que era disc sencer. Sí.
24: Bueno. Potser.
9: Té estones lliures, això és veritat. Vull dir, els futbolistes, Naveira, això...
11: Part...
9: Això ho té...
23: Sí, jo també.
9: No, Naveira ja sabem que això no. És una malaltia, vull dir.
24: Sí, no. Perquè tu ayer recordes les seccions totes de...
10: No, recordo moltes. També t'he de dir, vas venir expressament a parlar-me de Moise Kean i el seu rap, o va sortir...
23: Jo crec que vam fer la secció sobre això.
24: És encara millor,
9: no? Tot no s'ha preguntat.
10: Increïble, eh?
23: A veure, però és que fa temps, i a veure, és normal que no se'n recordi, o sigui, és que n'hem fet moltes.
10: T'han passat moltes coses a la meva vida.
24: De fet, s'esborra la memòria.
9: Has estat pare.
24: Sí, s'esborra la memòria de perds.
11: Si fos un còmic, mentre Naveira ho explicava,
24: al
11: cap de Ballera hi havia allò que ja...
23: Després ho buscaré.
24: La farada
11: del cap.
9: Ai, senyor. Per cert, Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola ja és a semifinals. Ha guanyat 66-89 a Austràlia. Semis, Espanya, Estats Units.
24: Bon partit.
9: I a Itàlia ataca el Leipzig, compte.
10: Sí, amb una jugada per la banda esquerra, compta la rematada fora de la rematada del dorsal 27, Tidiam Gomis. Ha fet canvis també, com deia de Michelis, ha jugat només una hora Marc Guiu, que no ha tingut molta participació, la veritat. No, tampoc és veritat que tampoc li han arribat moltes pilotes en condicions. També ha marxat Nkunku, un altre dels futbolistes que a priori havia de ser una de les apostes, per exemple, del Chelsea en el seu dia, i que també s'ha anat difuminant una mica com Moise Kean. No ha tingut tampoc un bon partit, ni Nkunku ni Marc Guiu. Ara està atacant i està jugant millor al Leipzig, el Como ha perdut fluïdesa.
24: Estem demanant l'hora ja, eh?
10: Buah, golaç del Bayern, golaç d'Alfonso Davies, imparable. Corna que pica el Bayern des de la dreta, rebutja la defensa del Bodo, li cau la pilota a la frontal de l'àrea, l'enganxa Alfonso Davies amb cama esquerra, i és que el xut ha estat potentíssim, eh? Això anava 200 per hora. Xut creuat amb cama esquerra, i falla l'un ni la veu. 3-0.
24: No, clar.
9: No. Falla
24: avui no aturarà res.
10: No, és que ni l'ha tocat, eh? No. Diríem, la pilota.
23: Amb el
10: pilota.
23: Cap, no?, quan li han rematat la segona.
9: No, és que a més l'intent de sortir de torna a ser...
10: No, és que la treu la defensa, no la treu ell.
23: No, o sigui, jo crec que ja...
9: És molt poc ortodoxa.
23: Ja, podem dir que està posat per l'Ajuntament de Bonic, eh? Sota pals, perquè realment... li costa sortir. Ara, dit això, crec que el xut com a tal, sí, sí, sí, és un xutàs,
24: i
23: a sobre és que hi ha un munt de jugadors al davant que segurament li tapin la visió.
26: Sí, sí.
23: Que...
26: aquí sempre trobarem un motiu per justificar el gol. Aquí, la qüestió és si és propi de nivell Champions portar un suplent com aquest, no?
23: Bé, però al final un equip com aquest també és difícil, clar, no? Que tingui tanta profunditat de plantilla, de tantes posicions. A veure, Fayelun no és que estigui inèdit a les últimes temporades, però és veritat que ha jugat molt poc. O sigui, només alguns partits de la Copa, algun partit de prèvies europees, però en partits grans, jo almenys, o partits de fase lliga o fases eliminatòries de la competició europea, jo és que no el recordo mai. Jo crec que Haikin ha estat sempre disponible.
24: Sí. És cert que era imparable, però quan es llença... mou les mans d'una forma molt estranya cap enrere.
23: Sí,
24: o sigui,
23: sí,
24: a totes les... No?
23: És molt poc. Sí,
11: fa l'onada, no?
24: Sí, no, estic cap enrere, en comptes de tirar-se cap endavant. Aquest tio, no sé.
9: No ha fet cap aturada. Tampoc l'ha fet Neuer. Jo, a la segona part veig que no, i a la primera part... tampoc, eh? O sigui que és veritat, Dami, que el Bodo ha tingut estones a prop de l'àrea del Bayern, però li ha faltat, no?, aquesta última passada i que hi ha perill, no?
26: Sí, i justament estic pensant que és un resultat que li farà mal al Bodo. Tu pots pensar que a Munic pots perdre 3-0, però a la primera part el Bayern ha tingut un parell d'ocasions que les ha fallat i les ha tret bé Haikin, però és que la segona part ha tingut 3 oportunitats, 3 gols, i el Bodo, doncs, potser mereixent el Bayern guanyar, però no golejar, doncs no mereix marxar de Munic recollint aquesta golejada, i és un resultat que fa mal i que també l'afecta en la trajectòria.
23: Ara estava mirant una mica la història europea de Fayelun en fases finals. Va ser porter titular en una eliminatòria de Conference on queda eliminat el Bodo Glimt amb el Lech Poznan, 0-0 i 1-0. Bueno. I després també va ser titular en 2 partits de la fase de grups d'aquella mateixa temporada a la Conference, i li fan 5 gols en 2 partits.
24: No sembla casualitat, Les xifres i les estadístiques no...
9: Tampoc sembla casualitat. Aquesta, a mi, és de les xifres de la Champions que més m'agrada, i avui es tornarà a complir. El Bayern porta 23 temporades seguides guanyant el primer partit de la fase Lliga o fase de grups. 23 sí, anys seguits.
24: És molt.
9: Són molts. O sigui, quan surti el calendari, el primer que has de fer és mirar si t'ha tocat el Bayern, perquè normalment
24: saps que, no...
9: saps que palmaràs.
24: Entenc que és l'equip que porta més anys guanyant, suposo.
9: Sí,
24: clar.
9: Sí, vaja, és que és una dada...
24: Sona que Barça-Madrid...
9: al·lucinant. No, Barça segur que no hi ha Madrid.
23: Vaig a mirar contra qui va ser l'última vegada que va perdre... O sigui, jo tinc en ment un debut del Bayern.
9: Sí, el tinc.
23: I molt superat. Pot ser que... Clar, o sigui, no sé si són 23 temporades o 23 participacions.
24: Ara sí ho saps.
23: Aquí seria el dubte. Va ser la temporada 98-99?
9: No, és una mica més moderna, la jornada.
23: 2003-2004, llavors.
9: No. Abans.
23: Abans.
9: Sí, 2-3. Sí.
23: Clar, jo crec que aquell any al Bayern li toca un grup... mica difícil.
24: Si ho dius, marxa.
9: Atenció.
24: Si ho dius, marxa.
23: Pot ser que fos amb el Depor?
9: Hòstia.
24: Ja, marxo d'aquí.
9: Perdó.
24: Marxo d'aquí.
9: Sí, va ser contra el Depor.
23: O sigui, el grup jo crec que era Bayern, Depor, Lanz i un altre que ara no recordo.
9: 2-3, perquè més diria que és a casa la derrota.
23: Sí, sí.
26: Pot ser Romero.
23: És que fa poc, a més, em va sortir a Twitter un vídeo d'aquell partit d'una assistència que fot Valerón, que és increïble.
26: Va, és que Valerón...
9: Era molt bo.
26: Valerón era bonic, increïble.
23: Brutal.
12: Sí. Magallà Oueta.
9: Sí. És veritat. Sí. D'aquells esportistes, o en aquest cas futbolistes, que no es correspon. La veu amb...
24: Bé, futbolísticament era un tio molt elegant.
9: Sí.
24: Mira, el raper que va a contra, el raper que fa l'assistència, compta fora! Fora la rematada! No sé si ha estat Nico Paz qui remata, crec que sí, que amb la dreta acaba rematant fora, i crec que arriba rebentat ja del desgast de tot el partit.
9: I amb la dreta.
24: Moise King li cedeix l'esfèrica... Fa el que ha de fer, perquè la veritat és que el deixa sol, però la rematada de Nico Paz no és bona. Era la sentència, queden 7 minuts, més l'afegit, Como 3, Leipzig 1.
26: El Leipzig ha de visitar el Bernabéu, no sé jo, eh?
24: No pensis en cap opció de res.
9: El típic que allò durarà una estoneta, que direm, ui, sí, ha marcat un gol i tal. Res.
26: Al minut 15 estarem dient que aguantin l'1-0 fins al...
11: On és Openda ara?
26: O ens enganya el Como, i és un equip, efectivament, molt més seriós i de molt més nivell que no el que hem vist avui, no? O sigui, o el que juga altres dies, però jo crec que no. Jo crec que el Leipzig... A veure, ha començat bé la temporada d'Alemanya d'aquella manera, no? Em sembla.
23: Ha guanyat, crec que un, i ha perdut un altre a la Bundesliga.
26: Golazo, Lisse! Aquest ja No sé. Xuta amb l'esquerra de 25 metres per tot l'escaire de la porteria de Faye. Anem a buscar-li pretextos a Faye per justificar el gol. Perquè és un golaç d'Olise, eh? És un golaç, però jo diria que Faye potser el podria haver tret.
9: Quina cara.
26: 4-0, golaç d'Olise des de l'exterior de l'àrea.
24: La careta de porter és...
26: Olise ha anat a provar-lo.
24: Fa patir, eh?
26: Directament. També és veritat que el floten, eh? Xuta molt sol Olise, que ho veiem. Repsol, cacau... Uau, bueno.
24: És un golaç.
26: Bueno.
23: El que passa és que, clar...
9: Aquí, no va tan aquí, ajustada, aquí, aquesta, eh?
23: I, aquí, i la història, a més, és que jo crec que Faye Lund té bona visibilitat de, del xut. Uau. Llavors...
9: No hi ha cap cantada, però és que...
23: Sí, però és allò de dir... No,
26: que a veure, clar... Es van a dins.
9: És que no està a prop de tocar-la. No n'hi ha cap que diguis, hosti, allò de frega, tal... No.
24: I és pitjor, no?, que no hi hagi cap cantada i li hagi fotut quatre. No? Sí, és una mica...
26: És que no ha tocat la pilota, literal. O sigui...
9: Bé,
26: no, no,
9: no, compte que el Bayern és a dos gols de ser líder. Sí, sí, també el United, recordo. United 4, Saba 0. Ens hem perdut alguna cosa aquesta estoneta, Agut?
12: Doncs no, realment no. El partit ja fa estona que es podria haver acabat perquè no passa res extraordinari, molta gent ja ha marxat, ja sabeu que hi ha busos al costat d'Old Trafford sempre i la gent ja marxa abans d'hora per no trobar retards per anar cap a casa. 4-0, 3 minuts de temps afegit, n'hi haurà poc i s'acabarà el United Saba.
9: Pensant en el City, no, Colo?
23: Sí, l'estoneta aquesta perquè l'Acey ha intentat dues tres accions que no li han sortit, li falta un puntet de físic i passar minuts, és que no té més.
9: Old Trafford ja has estat?
23: No, estic pendent.
9: Anda.
12: Home, què faràs abans? El paracaigudes o el
24: Trafford? Has d'escollir.
9: Pots saltar encara caigudes, el paracaigudes o el Trafford.
23: Hi ha coses que és difícil que t'acompanyin.
24: Sí, està clar.
9: Sí, sí, això és veritat. Hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Omo de nou, superhíbrid endollable. Un SUV que juga en una altra lliga amb 537 cavalls de potència, tecnologia d'última generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. Ja la pots tenir des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda, Jaeco, M Automoció, a Barcelona, Mataró i Girona. Saps qui va fer també el cavall a l'antena? Va com era? Renillar?
25: Renillar.
9: Aguilar, com era?
25: Sí, Renillar.
9: Sí, però com ho vas fer aquell dia?
25: No, que ja se'm va treure un diàleg crec, i no
24: tinc ganes. No és el cavall?
26: Va.
25: No.
12: Però això no és renillar.
25: Ja ho sé, però així us dono una miqueta de peixet i em deixeu tranquil. No.
12: Però si això és el que fas a la redacció cada tarda, esbufegada.
24: Ara vas de fi.
26: És Marcos Llorente quan li pregunten alguna cosa que li fa...
24: Sí.
26: Mandra que fa...
25: Parlant de finó...
9: Últims 5 minuts, Aguilar.
25: Sí, exacte, 4-25 per al final del primer quart, 81-71, més 10 per al Barça, que ha tornat a estirar el marcador gràcies a un gran Darío Brizuela. 19 punts, 11 a Justin Robinson, 11 a Tyrese Martin, quan, diguem, ha tornat a naturalitzar els quintets el Barça, que ha tornat a posar una marxa més amb un Andorra que se'l veu cansadot. Qui seguirà fotent punts, Jaume, amb 70 anys és Kyle Keurig. Quina meravella de jugador, quin canell, mare meva, és un talent pur i segueix anotant ara jugant amb el Mora.
24: Quants anys té ara, Aguilar?
25: Jo crec que està en 34 o 35.
24: Encara.
12: Gol!
9: Ai.
12: I sorpresa Praga perquè marca l'Eslàvia el 2-1.
9: Elenio Herrera.
12: Amb 10 tota la segona part, pràcticament ja han aconseguit primer avançar-se al marcador i ara marcar el 2-1, a un i mig pel final. És el mateix, és Sturm, l'home que ha fet un doblet en aquesta segona part. La jugada, la pilota aturada, una falta lateral des de la banda esquerra, el porter surt a buscar bolets, hi ha fins a dos intents de marcar. És Turma la segona, sí. És qui finalment acaba introduint la pilota al fons de la xarxa. Va del porter, va del Lanz, que tenia i ha tingut, de fet, l'oportunitat de remuntar el partit, i ara veu com fins i tot el pot perdre. Un pel final, Slavia de Praga 2, Lanz 1.
9: Sorpresa, sobretot perquè està jugant amb 10 l'Slavia i aquí és on han arribat els dos gols. Queda amb 10 el Bodo a Múnich, Bayern 4, Bodo 0, Dami.
26: Sí, ha expulsat el central Bjørtuf per fer caure Olise, que se n'anava sol davant del porter, davant de Faye Lund. La targeta vermella és clara. No l'havia assenyat en primera instància l'àrbitre, però posteriorment ha rectificat. es quedava sol, tot i que estava una mica escurat Olise, però la targeta és clara. Ha caigut fora l'àrea per molt poc Olise, per tant no és penal, tindrà una falta molt propera a la corona de l'àrea al Bayern de Múnich per intentar fer el cinquè. Queda amb 10 al bo dels últims 3 minuts de partit.
24: Compte la falta amb fall, perquè aquesta falta pot ser un gol.
23: S'ha de dir que el gol que ha encaixat el Lens ha tapat l'aturada de Falle. N'ha aturat una.
22: Home.
26: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, justament un xut d'Olise molt centrat, però que lògicament feia patir.
24: Que el Dami ens ha volgut ocultar, eh?
26: Sí, sí, exacte, he volgut també una miqueta... Sí, sí.
23: Obertar, eh?
26: Sí, sí, però això fa una pinta de
23: ha trucat la mare al porter.
26: Dient. Allà em pica Olise a la tanca, directament.
23: S'havia mogut cap a la banda, que s'havia moure.
9: Havia endevinat al costat. Doncs mira, tindrà sobrepeatge aquesta derrota en forma d'expulsió pel Bodø Glimt de cara a la segona jornada.
11: I de lesions, perquè ha marxat el
9: porter,
11: i ha marxat
26: Quito Lano.
11: Quito. No. O sigui, clar, sí, sí. O sigui, són tres jugadors que perds.
9: Gol!
24: D'aquí, David Brock, d'aquí, del Como!
26: Del Como!
24: Per sentenciar el partit, sí, per estrenar-se en el primer partit de la història del club amb una victòria, i no només una victòria, sinó una golejada contra el Leipzig. La contraconduïda per el 10 del Como, per Nico Paz, l'assistència per Máximo Perrone, ex de Las Palmas, estava vinculat al City fa no pas tant, i una altra vegada, és l'enèsima rematada que des d'aquest vèrtex petit de l'àrea petita fa un jugador del Como per acabar marcant. No les veu Van der Boer, el porter del Leipzig. Ara no ha estat rematada creuada, sinó amb l'interior del peu esquerre. El pal llarg inabastable per Van der Boer. Como 4, Leipzig 1.
9: Em sembla brutal la passada de Nico Paz.
23: Sí, és molt bona. I a més és que ell sí. I Perrone s'entenen molt bé, tant dins com fora del camp. Són bons amics, els dos argentins. I Perrone és un futbolista doncs, que bé, és de base a la jugada, de poder actuar el doble pivot, però que es despenja molt bé i que aquí doncs, tira la desmarcada a l'espai per definir la meravella.
24: I un altre gol, La Praga acaba d'empatar el Lens i espera't perquè ara hi va l'Eslàvia de Praga. Està embogint el partit, compte que pot arribar al tercer, la rematada la treu un jugador de l'equip francès a l'àrea petita. Havia empatat Florian Thauvin de cap amb una rematada, jo crec que imparable pel porter, que no bada, no fa com el porter del Lens en la jugada anterior, o en el gol de l'Eslàvia de Praga, i ara ha tingut l'Eslàvia de Praga el 3-2. I ara ataca el Lens, que es veu amb la capacitat per marcar el tercer.
9: El partit està boig, però l'Eslàvia no renuncia, que a mi em sembla el més sorprenent.
24: Espera, compta la rematada! Gol! Gol del Lens!
9: En 3 minuts.
24: Del Lens, que fa pagar la inconsciència de l'Eslàvia de Praga, que s'estava obrint, que s'havia cregut que podia treure alguna cosa, i Rubén Aguilar acaba d'empatar, d'emmarcar... Sí, Aguilar.
9: Aguilar!
24: El 2-3. El 2-3, favorable al Lens. Quedaran encara 2 minuts pel final. A veure si no hi ha un gol a Itàlia, per ja acabar-ho d'empalmar tot, per arribar fins a les 11, si voleu. Però que sàpiga, de moment el partit està tranquil a la ciutat de Como. La rematada creuada des de fora de l'àrea, el gol, molt ajustada la rematada de...
9: Sí, sí.
24: D'Aguilar, és francès, no sé com s'hauria de pronunciar.
9: Aguilar.
24: Seria Rubén Aguiló. Daniel Aguiló.
9: No tergiverseu, vull dir...
11: Aguiló, Aguiló.
24: No ens inventem formes de pronunciar.
9: Tu
11: el francès, no,
9: vull dir... Aguiló, Aguiló. Acaba de sortir, hem de dir, per l'amor de Déu. Quina remuntada que ha fet el Lanz, no veure,
23: Sí, jo crec que al final...
26: Olise, el cinquè.
9: Vinga, un altre.
26: Olise, el cinquè. Doblet d'Olise, maneta del Bayern. Crec que hi ha un rebot. I això justifica que Falle no l'hagi aturat. Ara veurem la repetició. Un minut pel final. Amb això, en principi, s'acabarà aquest Bayern 5, Bodø 0.
9: Doncs un altre Dolis, el pobre Faller.
26: No, Faller no, no pot.
9: És que a més el realitzador...
26: No pot avui Faller.
24: El realitzador és sàdic, eh?
9: Sí, sí, sí.
24: Té un punt
9: sí.
24: de mala persona, eh?
9: S'hi està, sí. està carnissant. S'ha acabat a Old Trafford, Miquel, a tot això.
11: Sí, senyor. 4-0 el resultat del United amb 3 gols a la primera per una. A la segona, victòria plàcida contra el debutant, que només ha tingut una ocasió. El Sab amb un cop de cap gairebé el temps afegit que ha sortit fora.
9: Colo, molt fàcil.
23: Poc desgast, mig partit caminant.
24: Ideal, eh?
23: Ideal debut a la Champions, tota la competició fos així.
9: I un primer pas per, com a mínim, això, no? Arribar a jugar al play-off i a partir d'aquí.
23: Sí,
9: vull dir, com
23: aquests són els cas de Lliga en curt i poc més a dir. Vull dir que al final són 4 gols, joc curt, és partit d'aquests per a fer-ne més, però el debut és això, és que zero desgast de cara a alternar amb les dues competicions, que és el que s'ha de veure.
24: I diumenge a guanyar, no?
23: Home, com la temporada passada, els últims anys, fins i tot, ha rendit prou bé.
9: Sí, no, sí, és veritat que els derbis
23: el City.
9: Han sortit. Recordo un que vam marcar Diallo, no? A l'última hora.
23: Aquell... Sí, l'any passat.
9: Sí, sí, va ser. L'any passat va ser?
24: Sí, sí.
9: Passa ràpid el temps.
23: O el fa dos anys.
9: Sí, sí, pot ser, pot ser.
23: Sí, el que el regala al lateral, sí.
9: Sí. S'acaba també el partit a Itàlia, Gerard.
26: Sí, s'acaba amb aquesta victòria del Como, amb la festa a la ciutat italiana, perquè el Como, que jugava el seu primer partit a la Champions, ha guanyat, ha convençut i ha jugat molt millor que el seu rival, el Leipzig. Como 4, el Leipzig 1.
9: A punt d'empatar la Slavia a Praga. Slavia 2, Lens 3. Aquesta falta. Sí.

0: Slavia de Praga havia pujat fins i tot el porter. Ai. I ara compta que la contra poden sentenciar. La perd a l'ex a la frontal. Compta la jugada. La rematada acaba traient el conjunt francès. No hi haurà temps per més. S'acaba el partit. Slavia de Praga 2, Lens 3.
1: El Lens acabarà guanyant, però males sensacions, o com a mínim discretes, de cara a aquesta Champions. S'ha acabat també el partit a Múnich, Dami.
2: Sí, 5-0, Musiala, Kane, Davis i 2 d'Olise, un dels principals favorits que comença golejant. Veiem algú del cos tècnic del Bodø Glimt parlant amb Fayelun, doncs, intercanviant impressions, també consolant-lo una miqueta. I ara doncs el Bodø, que té unes quantes setmanes per intentar recuperar Haikin, no? I també la resta de lesionats, sí. És la millor de les notícies.
1: Millor que el recuperi ràpid el porter titular, si no patiran aquesta Champions. Parlem del Nissan Qashqai amb nou e-Power, perquè 205 cavalls i només 4,3 litres de consum als 100 quilòmetres, tot i que soni impossible, com això que fa l'agut, no ho és. Amb el Nissan Qashqai amb nou e-Power, gaudiràs de més potència i menys aturades. Aquest setembre descobreix el teu concessionari o a Nissan.es. Nissan Qashqai amb nou e-Power, gaudeix més i atura't menys. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Final a Praga. Gerard, no sé si l'ha encantat.
3: Sí, l'ha encantat. Sí, l'ha encantat.
1: Sí, no, sé,
3: no, partidàs, eh? Semblava que era
1: al
3: partit,
1: final...
3: que era partit més... Sí, sí. I ha estat un partidàs.
1: Bé, aquesta és la gràcia de la Champions, també, no?
3: Totalment.
1: Vull dir que quan menys t'ho esperes surt el partit destacat de la nit.
3: Ens ho hem passat superbé, avui.
1: Sí.
3: Una jornada d'aquestes, no? Vaya, gris home. I...
4: Home, pel que podia ser la prèvia, no? Sí. Al final, jo crec que...
5: Jo, el United, és que no cal més.
1: Clar, jugava al United. Què voleu?
5: És que, ara, li demanen en Jaume, fins i tot has tingut ja entrenadors
1: dimitits. Sí, és veritat.
5: El del Fenerbahçe ha plegat.
1: Ha plegat l'entrenador del Fenerbahçe.
5: I a més, amb molt bon rotllo, perquè diu plego per deixar el camí lliure amb la intenció de no tornar mai.
1: Ismael Kartal, es diu?
5: Sí.
3: Content.
6: És que ha tingut ja 3 o 4 etapes al Fenerbahçe, però clar, em sorprèn això de la dimissió. No ho havia llegit.
1: Empatat amb la Roma. Vull dir, tampoc és que hagi fet un desastre de resultat a la primera jornada.
3: La Lliga Turca no sé com va, però...
1: De la Champions.
3: Malament, deu anar, no?
1: Home, és veritat que s'han reforçat molt, però...
3: Sí.
1: Però, home, també són reforços d'aquells de tornada que fa el futbol turc. Que...
6: Bé, excepte Greenwood, que jo crec que encara està molt vigent. Sí. Realment, però sí.
1: Senyals horaris de les 11, s'acaba el partit també a Tarragona. Dani?
7: Amb victòria del Barça, 88-84, s'ha complicat una mica la vida al final l'equip de Sekulić, manava amb comoditat, l'Andorra que ho ha intentat fins al final... Més 4 per l'equip de l'Esloven, el seu debut en temporada oficial. 19 punts de Darío Brizuela, el millor. Demà el Barça a les 9 del vespre, que jugarà el passi a la final de la Lliga Catalana contra el Kitsanàs Manresa. Abans, a 6:45, un intranscendent Girona Joventut, perquè el Lleida espera ja la final.
1: Tu tenies callat, això del parent francès que juga a futbol, eh? Fins després, aquí la...
7: Adéu.
1: Gràcies també, Dami, Naveira, Broc, Cavallera, Colo, Agut. Fins la propera.
8: Bona nit.
1: Hola, Aleix Pariser.
9: Hola, què tal? Bona nit.
1: Bona nit.
9: Què?
1: Tanca la primera jornada de la Champions, eh?
9: Sí. Mira, tinc els números d'aquests que m'agraden a mi.
1: Els gols, eh?
9: Sí.
1: Força gols avui, també.
9: 23 avui.
1: O sigui que hem arribat gairebé al 75?
9: Dimarts 21,
1: sí.
9: Dimecres, que va ser ahir amb les golejades de PSG i Barça, ha sigut el dia amb més gols, 25, i avui 23, 21, 25 i 23. La mitjana 68. És de gairebé 4 gols per partit en aquesta Champions.
3: Sí, però el descans, hem parlat i m'has dit,
9: no,
3: portem
9: era,
3: només 9 gols. No,
9: el descans era un desastre, però el Bayern s'ha posat les piles.
1: Sí, sí. Els 5 gols de Praga, no?
9: A Praga també s'han posat les piles i sí, han acabat arrodonint una jornada... Realment molt golejadora, vull dir, han estat tots els dies amb molts gols i ja tenim a la classificació PSG, Bayern, Barça i United com els quatre primers. És anecdòtic, però sí, Como, Sporting de Portugal, Stuttgart i City completarien el top 8 ara mateix. Mm. El Madrid seria 14è, l'Atlético 25è eliminat.
1: Ja el tens, el top 8 del Como? Ja el tens?
9: Sí, és anecdòtic, però aquí està.
3: Signaríem ara mateix, amb sang, eh?
1: Sí, clar. Això s'atura durant un mes, eh? Fins a mitjans d'octubre, dic la Champions. Però tornarà amb força. Més enllà del Galatasaray-Barça, la segona jornada hi haurà un Roma-Madrid un Manchester City-Paris Saint-Germain o un Atlètic de Madrid-Manchester United. O sigui que, mira,
3: gens malament, eh?
1: Bon partit aquest, també, Colo.
9: Molt. Per no deixis el Bodo Glimt, Borussia Dortmund, també bon partit.
1: Ara, també.
9: M'ha cridat l'atenció. N'hi ha uns quants, no?
1: Per què?
9: No sé, m'ha cridat l'atenció.
3: Sí,
9: sí.
3: Per falle,
9: perquè,
3: no?
9: Perquè el Bodo era un equip

0: Com que ella és simpàtic, crec que avui ha rebut un càstig massa sever i m'agradaria que li anés bé a la Champions, que passés ronda i té un inici complicat. Vull dir, Bayern i ara Dortmund. I després van a Nàpols, crec, a la tercera jornada.
1: Com no recuperi el porter, no hi ha res. El bo de jugar recu, eh?
2: Sí, sí, sí. Per cert, que ja circula una imatge viral sobre això de la dimissió de l'entrenador del Fenerbahçe, sí, que és boníssima, a Ballera.
3: Sí, del jugador que ha marcat el gol de l'empat del Fenerbahçe, Archie Brown, amb el cap de premsa. El cap de premsa li comunica que l'entrenador ha dimitit.
1: En directe, eh? O sigui,
3: en directe. Mentre està tenint els mitjans. I el jugador diu, però com que ha dimitit? Vull dir, com que ja
2: no s'entrenava?
1: Sí, no, perquè crèdit. Turquia, Grècia són altres mons.
2: Sí, no, sí. Realment.
3: Posa cara, bueno, mireu les cares que posa el futbolista, sí, sí, de dir que carai m'estàs dient.
1: Molt fan.
2: Lo flipes de Casillas una mica. Aleix, 4 anuncis i tot teu, eh?
0: Perfecte, ara seguim.
2: Vinga.
4: La Champions es juga a RAC1.
5: Volver a Europa.
6: Volver a levantar la copa.
7: Volver a Neptuno.
8: A Cibeles.
9: A Canaletas.
10: A la Plaza Nueva.
11: A la Plaza Mayor.
4: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
12: 45.712.
13: Em toca?
14: Això és el número de la loteria, ara?
13: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
15: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
16: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral.
17: 20 anys construint junts. Obramat.
18: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
19: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
11: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
19: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
9: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
19: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
10: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
19: I tu? Ets un d'ells?
13: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
3: RAC1 Podcast.
13: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
8: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
15: RAC1. Tots som 1.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 6 minuts continua la Ràdio Esportiva RAC1 en aquest dijous de Champions. Sí, sí, és dijous i hi ha hagut Champions. Això només passa en aquesta primera jornada, en la jornada inaugural, des del nou format. Aquesta primera setmana de partits, doncs, és exclusiva de la màxima competició continental, igual que, per exemple, la setmana vinent només hi haurà Europa League. La setmana vinent, dimecres i dijous, només hi ha partits d'Europa League per estrenar en exclusiva, diguem així, la segona competició europea. Sí. Hòstia. Hola, Poquí, què tal? Hola, bon dia. Bon dia. Dimecres i dijous, sí, sí. Setmana exclusiva d'Europa League, la setmana que ve, que hi ha jornada de Lliga entre setmana, i la Reial Societat i el Celta ja van avançar el seu partit, ja l'han jugat, i se centraran en aquesta jornada exclusiva de l'Europa League. Hola, Anaïs Martí.
2: Què tal? Bona, què tal? Bona nit.
1: Hola, Maria Fernández Vidal.
3: Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Molló segueix per aquí. Què tal, Molló?
4: Hola.
1: Bona nit. Bé, a veure, d'avui, a Bayern de Múnich. Jo crec que ha suat més del compte per derrotar el Bodo Glimt per 5-0, tot i que diguis, no, l'ha golejat. Li ha costat, eh?
4: Home, el descans empat a 0, sí, sí. No ha estat, o sigui, no ha estat una piconadora, o aquella piconadora habitual dels bavaresos que ens té acostumats. No va ser el Barça ahir, vaja. Ha estat una imatge més normal, diguéssim.
1: Va. El United ha golejat 4-0 al Sabà de l'Azerbaidjan, que el Barça ha de visitar el novembre.
4: Sí, sí.
1: El Barça ha de visitar el novembre. I vas dir?
5: Sí, sí.
1: I vas tu, eh? I l'Anaïs també.
2: Sí, sí.
4: I la sensació, veient-los avui, és que el més complicat serà el viatge, justament. Sí.
1: Sí, evidentment.
4: Al seu estadi plantaran més cara, m'imagino.
2: Algunes cares s'ha de fer per anar. Per tornar, no. Per tornar ho tenim bé.
1: Realment, és la ventafocs de la Champions. I sí,
4: sí, mira, sí.
1: Avui al United li ha passat per sobre sense fer res de l'altre món. I me n'alegro molt. El Como de Cesc ha tingut una estrena triomfal a Europa. Ha guanyat 4-1 al Leipzig i de moment està al top 8. De moment. És cert que té un calendari complicat i que ha de visitar el Camp Nou en l'última jornada, a finals de gener. Però, escolta, juga bé, ritme, no? Tu passes bé veient el Como?
4: No, jo és un dels equips que ara mateix m'agrada més de veure. D'Itàlia, de llarg, per suposat. Però és veritat que quan t'asseus a mirar un partit del Como passen coses. I mira, me n'alegro també per De Michelis, que és entrenador del Leipzig, que hagi perdut 4-1, perquè va deixar tirat el Mallorca.
1: Sí.
4: Havia renovat, al cap de 3 setmanes se'n va anar al Leipzig pel seu projecte de Champions, i mira, d'entrada 4-1.
1: Bueno, primer, De Michelis el va baixar l'any passat de primera a segona.
4: Sí, sí.
1: Perquè va fer un tram final de temporada,
4: sí,
1: espectacular.
4: Sí. Renova
1: segona...
4: Està planificant la segona divisió dient que no, que ell es queda amb el compromís i després els deixa tirats. Doncs mira,
1: han perdut.
4: Aquí ho tens.
1: Han d'anar al Bernabéu, no? El Leipzig, sí, de Michelis.
4: Aquell dia voldrem que guanyis.
1: Sí, aquell dia anirem amb De Michelis.
5: No passarà.
1: No passarà.
4: Suposat.
1: Està mirant el Como, que a pròxima jornada va al camp del Feyenoord, pot guanyar. Després té un Como United... A casa, però...
4: S'ha de jugar.
1: Pot plantar. Hi ha un Lens Como, pot guanyar, a França. Como AEK d'Atenes, pot guanyar.
4: Sí.
1: Betis Como...
4: No, és que són els dos últims partits que li compliquen el calendari. És que els dos últims...
1: Pot estar allà dalt. Sí, els dos últims és Como PSG i Barça Como.
4: Ha d'haver fet la feina les 6 primeres jornades. De moment... 4-1, vull
1: dir. Té bona pinta, sí. De la resta d'avui, l'Eslàvia de Praga ha perdut 2-3 a casa amb el Lens, en un final boig.
4: Sí, amb 10 l'Eslàvia tota la segona part, però han arribat els gols a partir de l'expulsió. 1-0, 1-1, 2-1, 2-3. En 3 minuts, a l'afegit, el Lens ha acabat guanyant. Poca cosa el Lens, no m'ha agradat pel que hem seguit de Quadull.
1: I a la tarda, els dos únics empats d'aquesta jornada, que són el Fenerbahçe 1, Roma 1, i el PSV Eindhoven 1, Shakhtar Donetsk 1. 18 partits, 2 empats només.
4: Això vol dir...
1: La palla va cara, aquí.
3: Si aquests dos han estat com clavats, amb sí, un gol visitant just abans del descans i el gol local just després del descans.
1: Ah,
3: tots dos igual.
1: No la tenia, aquesta, és bona. Sí, sí. I, en principi, ha dimitit l'entrenador del Fenerbahçe?
4: Ho estàvem comentant. Ara em comentaven Naveira durant la pausa que el president del Fenerbahçe diu que no accepta la dimissió. O sigui, és que allà a Turquia...
1: Xou.
4: Vull dir, és una mica de xou, sí.
1: Sí, sí.
4: Veurem, per tant, com acaba. Si Ismael Kartal continua sent l'entrenador del Fenerbahçe la segona jornada d'aquí un mes o no.
5: O sigui, tindran un altre segrestat, igual que Julián, no? Allà.
1: Podria passar. Pròxima jornada, Aston Villa-Fenerbahçe. Bé, a veure si aquest entrenador s'asseu o no a la banqueta, sí, de l'Aston Villa. El Barça que ha d'anar a Turquia precisament en la pròxima jornada, que és un Galatasaray-Barça, el 13-14 d'octubre. Fins d'aquí un mes no torna a la Champions. I, com a conya, ara repassava jo la classificació, PSG-Bayern-Barça, aquests són ja els tres primers, per diferència de gols. podria ser perfectament que acabés així la lligueta, no? PSG, Bayern, Barça, o és igual l'ordre, però són
3: queda
1: tres...
3: Queda un mundo, eh?
1: Queda un mundo, però són els... No, estem d'acord que són els tres que sí, millor ho han fet o sí, que són els favorits?
2: Sí.
3: Sí, però no... Jo de la temporada passada em vaig quedar una mica amb la sensació que realment tampoc és tan important que entre els vuit primers.
1: No, els dos últims anys s'ha demostrat que no. Mira el PSG.
3: És a dir, que està molt bé, però que hi havia com una urgència i una...
2: Perquè t'estalvies partits... bé, una eliminatòria, sí, no? En un moment de la temporada en el que costa portar-ho tot, amb la Lliga, la Copa, etc. Però és veritat que pel que fa al desenllaç de la Champions...
5: Ara serveix per jugadors partits menys. I el que més, cotxambre.
4: Ara és veritat que si acabes els dos primers, això sí, tens sempre la tornada a casa.
5: Ah, això és important.
4: Sí, ho van arreglar l'any passat, sí.
5: No,
1: però només els dos primers.
5: Si quedes quart, que et doguin pas.
4: No, si quedes quart...
1: I te'l roben, estàs fotut.
5: Ja estàs mort.
4: Sí.
3: Exacte, sí. Això no ho han canviat.
1: Sí. Els play-offs són el 17 i el 24 de febrer, si no vaig errat, no? El play-off de setzents. No
4: sé en aquesta munió de papers ho tinc. Val. Diria que sí.
1: No, t'ho dic perquè, clar, és que aquest play-off, si no acabes entre els vuit primers, aquest play-off és tornant d'Istanbul, de la Supercopa d'Espanya, perquè aquest any la Supercopa d'Espanya va al febrer. Vull dir que també sí que per aquí pot haver-hi un desgast que interessi, no?
2: El 7 de febrer.
1: Sí, i crec que 10 dies després hauries de jugar aquesta anada i tornada d'aquest play-off de setzents, no? Si no acabes en el top 8. O sigui que també podria haver aquí un desgast extra, perquè abans la Supercopa era el gener i ara serà el febrer a Istanbul, no?
4: 16, 17, 23, 24, play-off.
1: Clar, tornes a Istanbul el 8 de febrer, doncs en 9 dies hauries d'afrontar l'anada i després la tornada d'aquest play-off.
4: Bé, jo estic aviar-s'ho, sí.
1: PSG, Bayern, Barça i United són els quatre primers de moment, el Como és cinquè, l'Sporting de Portugal sisè, l'Stuttgart setè i el City vuitè. Novena de ser, onzè. El Betis és onzè, 14è al Madrid, ara mateix.
4: Com riu.
1: Sí, va. I l'Atlético estaria eliminat, és 25è. Ara mateix estaria eliminat l'Atlètic de
2: no,
1: Madrid.
2: No, li està agradant això que estàs fent.
1: No. Pròxima jornada, Atlético, Manchester United. Vull dir que
4: té
1: un calendari complicat també Simeone.
2: Ahir el Joan va celebrar fort els gols del Liverpool.
1: Home,
2: Camp Nou buit,
1: sí.
2: I aquest mira, home cridant gol. Sí,
1: perdona, mira, anem a sentir Cesc Fàbregas, sí, entrenador del Como.
6: 20-21 años, hay que bajarles un poquito a la tierra rápido, porque esto del fútbol va muy rápido y hay que estar atentos, ¿no? Pero bueno, la verdad que un buen partido en líneas generales, sobre todo primera parte, un nivel muy alto. Segunda hemos empezado muy bien, después hemos tenido algún problemilla en controlar algunas cosas por fuera, nos hemos adaptado, jugado un bloque un poquito más bajo, les hemos dado el balón a intentar pues transitar un poquito más, ¿no? Que ha salido bien. Creo que después si metemos el 4-0 con la de Lucas solo sin portero se termina el partido. Después a estos niveles les das con un fallo un poquito en una salida de balón, les das un poquito de alas a continuar a creer y este es el nivel de Champions, ¿no? Así que bueno, bien, buen inicio, pero a seguir.
7: Precisamente hemos visto durante el partido en varias fases cómo se adapta, ¿no? O sea, quiere tocar, quiere organizar, de repente el juego directo también le va bien. Te hemos visto a ti pedir, por ejemplo, a tu portero sacar en largo alguna vez, ¿no? Vas como cambiando mucho durante el partido, entiendo que es para sorprender, para que el rival esté todo el tiempo sin saber muy bien cómo reaccionar.
6: Bueno, yo entiendo que el fútbol hoy en día tienes que estar preparado para todo. Tú quieres ser un equipo completo, tienes que dominar muchos registros, hay mini partidos dentro de partidos, entonces tienes que saber solucionar ciertas cosas, sobre todo a estos niveles. Hay partidos que puedes ganar pues jugando siempre igual, y hay otros como hoy, a estos niveles, repito, que son niveles que nosotros no estamos tan acostumbrados a eso, a manejar ciertos momentos, ¿no? Y repito, equipo muy joven que somos, con hambre, pero hay que también educarlos, ¿no? en muchas maneras, digamos. Así que bueno, pero muy contento y ahora a continuar.
7: Me recuerda un poquito también a Luis Enrique, que te ha echado un capote también en tu idea futbolística, ¿no? Y tantos entrenadores españoles en la élite en todos los países, eso no es casualidad.
6: No lo sé, quiero pensar que no. Bueno, el nivel del fútbol español a nivel futbolístico somos los mejores, porque los chavales lo han demostrado en el Mundial que son los mejores, y eso hace que seamos los mejores porque lo compramos todo para todos, que como tiene que ser, y a partir de ahí también pues el nivel de entrenador español es un nivel muy alto y se está demostrando con todos. No voy a citar nombres porque los conocéis todos. Así que muy orgulloso de todo lo que están haciendo y nosotros de aquí los jóvenes que intentamos empujar y aprender de ellos.
7: La última, ¿puede ser el año de algún español? El Barça está muy bien, ¿eh? Dicen que apunta lejos.
6: A nivel Champions. Ganar Champions. Joder. Pues la verdad que yo ayer vi el Barça y es que te digo que el Feyenoord es muy buen equipo, pero es que te hacen quedar mal, porque te encuentran todas las soluciones en todos los momentos. Ya les puedes ir al hombre, como le intentaron hacer, marcar a Rodri todo el rato, marcar a Pedri, pero es que te encuentran soluciones por todos los lados, repito. Juegue quien juegue, tiene un nivel muy alto y que da miedo el nivel que están atravesando ahora mismo.
7: Os vais a encontrar con ellos luego más adelante.
2: Gracias.
1: Dan miedo, ha dit Cesc Fàbregas, eh? Dan miedo. Escolta, el veieu com a futur... És que me l'estava imaginant com a futur entrenador, com parla, com veu el futbol, no sé què.
3: Sí? A mi m'ha sorprès, eh?
1: Sí?
2: Jo crec que això en algun moment passarà.
4: Mm. Com a mínim sonarà, no?
1: T'encaixaria, no? Sí, Us encaixaria. No?
2: Sí, hi ha noms que sempre encaixen, no? Cesc, Busquets, no? Ara que també està al filial. Tots aquests jugadors que han sortit de la Masia, del Barça, i que han mostrat aquest segell que tan agrada, sempre són candidats a tornar a la banqueta. Però està bé que es rodin amb altres equips, el Como... Està bé.
3: I que el Barça aprengui d'experiències anteriors, perquè la gestió d'altres figures que han format part de la història del club doncs tinguin... No vol dir que obligatòriament els hi hagi d'anar bé, però que la gestió sigui millor, jo crec.
1: Tu te l'imagines algun dia, el Cesc? T'agradaria, Joan?
5: Ni sí ni no. És que ni fred ni calor. No ho sé. Sincerament, no m'ho he plantejat. No conec prou el Como, com juga, si, per saber si és bon entrenador, si no, m'imagino que deu saber-ne i que sap com juga el Barcelona. Però no tinc una idea formada al respecte, ho sento, no. I com molt bé ja heu dit, que el fet que sigui de la casa no implica que després li surti bé
1: ja ho hem vist,
5: i que vagi bé. Per tant, ara per ara, sincerament, no. Si Déu no ho vulgui, Flick marxés d'aquí...
1: No, ara per ara, a llarg termini.
5: Bueno, ja, però a llarg termini és... Com a 3, mínim, 4 anys. És un any.
1: No, jo l'hagués posat en 2, 3, 4 anys.
5: Jo prefereixo...
2: Ell va dir que volia estrenar el Camp Nou.
5: El Com?
1: Flick.
5: Doncs ja ens anem ja... Al...
1: A 2 anys ben bons, clar.
5: 27-28. Doncs a partir d'aquí...
3: Fent optimistes.
5: Sí, en aquest termini no el visualitzo.
1: Jo la gran diferència amb Xavi, que tots ens està venint al cap, Xavi o Koeman, per exemple, però més recentment Xavi, és que Cesc ha estat a la Lliga Italiana i ha acabat a la Champions, i avui està debutant a la Champions, i veus el to de l'equip i penses...
5: Compte. No, sí, segurament
4: primer
5: sí.
4: Primer has de pujar a primera.
1: Clar.
5: Està fent un aprenentatge i s'està curtint, cosa que és la regalada de Xavi, segurament va ser aquesta. No, però ara per ara, si tu em preguntessis, jo et diria, home, jo el que visualitzaria sí o sí és la tornada de Luis Enrique.
1: Clar.
5: Aquest és el que jo diria, aquest és l'unicorn que jo empaitaria. O Guardiola, però Guardiola serà seleccionador d'aquí poc.
1: Quan acabi la seva etapa a París, ella estaria boig per tornar a viure
5: doncs
1: a Barcelona i per entrenar al Barça.
5: Si hi ha l'opció de Luis Enrique, la resposta és no visualitzo.
1: Cesc Fàbregas.
4: M'agradaria Lucho. No, també és veritat que hi va haver algun moment que el nom d'Arteta, quan va arribar a l'Arsenal, però clar, és que Arteta, jo crec que això Cesc no ho farà, ha dimitit de la idea Barça. Que em sembla bé, que és legítim, que un entrenador digui no, jo amb els jugadors que tinc crec que em pot anar millor...
1: Bueno, li ha donat rèdit ja, guanyar una Premier, no? I arribar a una final.
4: I arribar a la final de Champions, que l'Arsenal havia fet 2 vegades, sí. Però això jo crec que un entrenador del Barça, el tema de la idea, no?
5: És que igual si vingués al Barcelona Arteta...
4: Segurament.
5: Doncs el tio diria, bueno, doncs amb els jugadors que tinc
4: ara,
5: recupero la idea Barça.
4: Sí.
5: Igual.
1: Però a mi m'agradaria més Cesc en un futur a llarg termini que no Arteta. Per exemple,
5: no he tingut un carinyo més especial a Cesc mai. No el visualitzo així, en canvi Luis Enrique sí que l'hi tinc.
1: Clar. I ja sabem el que és
5: un senyor que filtrava alineacions a l'època Guardiola. Quan no jugava, filtrava les alineacions a amiguetes seus de la premsa.
1: Ah?
5: Sí.
1: Ah, sí.
5: Per tant... Oi...
1: Bueno, no sé. La gent canvia.
5: Però tu m'has preguntat si el visualitzo. No el
1: tu visualitzaries més a Luis Enrique, que
5: hombre,
1: ja ha guanyat un triplet amb el Barça.
5: És que no hi ha color.
1: Val. Hola, Miquel Agut.
8: Bona nit, Luis Pariser.
1: Ara deia, dan miedo, Cesc Fàbregas. Avui has estat mirant una mica la premsa internacional o grans comentaristes i em deies, hi ha tants elogis al Barça de gent que ha jugat a futbol que val la pena destacar-ne uns quants, no?
8: De fet, m'hauria anat bé que el Como hagués jugat ahir i que aquesta pregunta l'haguessin fet ahir, perquè llavors hauria pogut incloure la resposta en el recull recull d'aquesta nit. Però vaja, sí, de fet, una cosa que ha passat al Barça diverses vegades al llarg de la història és que els rivals i els analistes elogien el Barça pels resultats i també pel joc, perquè quan el Barça funciona i té l'essència clara, és un equip que enlluerna molta gent. Per començar, Van Bronckhorst, l'entrenador del Feyenoord, que ahir deia això a la sala de premsa després de perdre contra el Barça per 5-1.
9: Com vam dir ahir, s'ha confirmat després del partit, hem jugat contra el millor equip del món. Tenen els millors jugadors del món, però també són els millors per la manera de jugar.
8: I després, també, floretes, no només pel col·lectiu, sinó per la Min.
10: Con su edad, que ha ganado todo en el mundo, Copa del Mundo también, es un jugador que la afición hay mucho, mucho querer, ¿no? Es un jugador que puede ganar el Balón de Oro. Yo creo que es el mismo nivel como Ronaldinho y Messi, son cracks de este equipo. Él va a ganar el Balón de Oro, la pregunta es cuándo, pero tiene todo para ganar este.
8: Hi ha coses que els neerlandesos mantenen, eh? El pregunta és cuándo, eh? Diu Van Bronckhorst. No és que s'hagi desdoblat, eh? La primera resposta era del tram en neerlandès, de la roda de premsa, la segona de quan es van permetre preguntes als mitjans catalans i ell va poder expressar-se en castellà després de 4 temporades de Blaugrana. I, d'altra banda, lluny del Camp Nou, a la CBS, sabeu que hi ha aquell show els dies de la Lliga de Campions que té molta fama i molta reputació, amb Thierry Henry, Micah Richards i Jamie Carragher, l'exdefensa del Liverpool. Doncs ahir va fer una mena de monòleg després del partit del Barça en què va dir això.
11: The great teams always come back and it almost feels like it's time.
12: Els grans equips sempre tornen i ara sembla que és el moment del Barça. El Madrid és el club més guanyador de la història i ho ha aconseguit a la seva manera, però no hi ha res millor que veure el Barça guanyar la Champions amb el seu estil. Tot i que el PSG s'hi ha costat aquestes dues últimes temporades, el Barça és un club especial que juga amb un estil que també ho és i que ningú ha pogut igualar del tot. És com si poguessin tornar enrere i fer que Lamine, com Messi en el seu dia, fos l'estrella d'un grup de grans jugadors que tornessin a fer el Barça campió a la Champions. Abans hem dit que Lamine no ha estat al millor nivell durant l'estiu, però només té 19 anys i ja ha guanyat un Mundial i una Eurocopa. Per tant, només li falta la Champions.
8: No està malament.
1: No, no, no gens. Aquesta gent o elogia molt el Barça o li clava algun pal. Qui? Recordo, Henry a vegades també ha arribat a dir alguna cosa.
5: Va, diu que li falta, que li sobra valentia, la... Sí. Això que diu Henry normalment.
1: Quan queda eliminat, que potser no hauria d'haver anat tan endavant, alguna cosa així. No, però en general l'han elogiat molt.
8: Sí, no, sí. També és veritat que els mitjans britànics, com que paguen unes morterades increïbles a aquest nivell d'exfutbolistes, perquè clar, estem parlant d'estrelles, com que paguen aquestes morterades, també els demanen que es mullin. És a dir, a vegades hi ha jugadors que van a fer d'analistes o de comentaristes i que una mica són polítics, neden i guarden la roba, i aquí no, aquí diuen, escolta, paguem molta pasta pels drets de la tele, de la Champions, i perquè vosaltres estigueu aquí, per tant, les coses com les sentiu i vinga, i brillo. I també per això a vegades potser poden generar una certa doncs, no sé, discrepància, però vaja, en tot cas, sí, el Barça l'han elogiat molt últimament.
1: Molts elogis pel Barça en aquest inici de temporada, sens dubte, no n'hi ha per menys. Ahir, que us veu mullar molt, no, Anaïs i Poquí?
2: Al principi, sí, amb el gol de Rafinha no el van veure.
1: No vam veure,
2: va començar
1: no veure.
2: A caure allà...
1: Ni els defenses, ni els defenses que van anar a terra el van veure.
5: Lo divertit, no ho vam veure.
2: Correcte.
1: El piscinasso aquell.
5: El partit és això.
1: Heu vist imatges avui, frames trencats, sí. O fotografies tancades d'allò. És brutal, aquella imatge, sí, sí, eh? Dos tios a terra amb els ulls tancats, plens d'aigua, no? I Rafinha encara...
5: És que és un golaç.
2: Semblava el Tutuki Splash.
1: No, és un golaç per tot, no? Per com s'avança el defensa i per com ho resol.
5: Primer, la passada de Pedri, que avui l'he vist per la tele. La passada de Pedri...
1: Avui has vist el gol, per fi.
5: Avui he vist el gol. Clar, que després Pedri també li fa una assistència a Rafinha en el segon. La passada de Pedri ja és brutal. És una passada...
1: Espera, Agut, gràcies.
8: No, m'ha disposat.
1: Molló, també et deixo una descansar. Gràcies,
5: que
1: ja ens quedem aquí, que ara arrencaran la tertúlia i així us deixo sopar una mica. Gràcies.
2: Passada de Pedri doncs cap a Lamine.
5: Cap a Lamine. Sí. Lamine de primeres. Pues que, aleshores, el primer el control de Rafinha és una pelota dividida. Però és que com enganya els dos centrals és brutal.
2: Els deixa asseguts, estabornits.
1: Sí, sí.
2: Minut 3.
1: I us el veu perdre,
5: Ens el vam perdre, estàvem recollint...
2: Perquè estàvem recollint tots els cables i l'ordinador. A mi se'm va caure l'ordinador de terra. Va ser un... No, l'ordinador està bé. Sí,
1: jo no us veu
2: bé,
1: posar
2: però,
1: després.
2: Però
5: a la fira de darrere, els scouts del Barça ens van fer una mica d'espai.
2: Sí.
5: És que jo estava recollint i sento quan de l'escau diu Rafa! I dic, hòstia, alguna cosa ha passat, i em giro, i és el moment que el Rafinha remata. Però clar, el tros bo, la seqüència bona no la vam veure.
2: No.
1: Fins avui no l'heu pogut veure, no? Ahir, per cert, alguna queixa que van requisar per aigües, perquè és un objecte que és perillós si el llences.
2: Ah, no, clar, estava aquell camp per entrar sense paraigües.
1: I algun soci s'ha queixat, i també, evidentment, una vegada més, de l'afició rival.
3: Sí. Hi ha gent que va haver de deixar el paraigües obert perquè estava, sí, encara que no plovia, perquè estava ubicada sota de la...
1: La veritat és que s'ha convertit en una cosa habitual i és impresentable. Vull dir, jo no sé com es pot solucionar. Hi ha molts camps que posen aquella malla protectora, no, que sembla una gàbia per l'afició rival.
5: Jo posaria una gàbia. Ara hi ha unes mampares de...
1: No, però això estava posada a la mampara ja.
5: Sí,
1: mampara.
5: Però és que jo posaria una gàbia, que ell estigui, que aquesta xusma estigui a la presó. Perquè són gentussa.
3: Però al
5: són
3: final, gentussa. És que jo crec que es tracta de que no puguin llançar coses, perquè al final la gent que està sota, bueno, pues, els hi barrots, tiren les cerveses, els hi tiren tot.
5: Barrots
3: i plàstic.
5: I plàstic, a més, una mica embrutit, que els hi costi veure el partit. I quan estigui la tercera dèria, confio, espero, que els posin a dalt de tot, que no... És a dir, a dalt de tot hi ha un gol, que ho vegin tot malament, que no puguin veure bé el futbol. Mm. Perquè són xusma que no mereixen bé el futbol.
2: Jo crec que el futbol és el que menys els importa, que dic. Tinc la sensació que van a embardar, i ja està, que és el gran objectiu. Arriben a la ciutat, fan una bona prèvia, arriben fatal a l'estadi i es dediquen a això, a insultar, a llançar de tot... I no pots fer res perquè si dius alguna cosa igual encara t'emportes un mastegot. I és tristíssim.
5: Vaig encara amb uns. Abans d'entrar, estava amb la meva dona prenent una Coca-Cola abans del partit, en aquell camp que hi ha a Travessera de les Corts, a dalt, que hi ha un poliesportiu.
1: Sí.
5: Que hi ha un bar allà.
1: Sí, cobert, no?
5: Està cobert. I estàvem allà. I van venir un grup i van començar puta Catalunya, puta Barça,
2: tot el rato. Sí, és que no...
5: I escolta, nois, i eren tios joves, eren tios aparentment persones com nosaltres, vull dir, no...
1: Neerlandesos, però no.
5: I et dic més, aquesta xusma del Feyenoord, dels pitjors que he vist.
1: Sí, dels xungos. Conflictiva, ja.
5: Dels xungos, que hasta fot ràbia que Johan Cruyff acabés la seva carrera de futbolista allà. És que Cruyff va acabar allà la seva carrera, tingués una mica de respecte, una mica de senyoriu, una mica de saber pels jocs que has tingut el millor jugador europeu, que a més era jugador del Barcelona, guanyant-te un doblet que no t'ho mereixes. Que no t'ho mereixes, home!
1: No, jo no sé com s'ha de solucionar aquesta qüestió. Ara anirem al futbol, que és el més interessant d'ahir, però és veritat que com a mínim volia comentar-ho perquè és habitual als camps. Llavors, o tu li envies un vídeo a la UEFA i aquesta gent no pot tornar a un camp fora de casa seva durant 3 anys i així n'aprenen, i anar-ho fent així en totes les aficions. És que si no, no ho entenc. I que aquelles localitats pues les aprofitin els socis del Barça.
2: Era molt visible, eh?
3: La UEFA hauria de passar un informe després... I si ha passat alguna cosa, i a més hi ha imatges, doncs això, una sanció...
1: Exemplar, per això.
3: Totalment.
1: Que n'aprenguin, que deia aquell, que n'aprenguin. Pràcticament 11:45. No, ara anirem a Deco, que avui s'ha assegut en aquest estudi, aquest matí, amb el Basté, i ha fet un repàs del mercat de fitxatges, ha dit coses interessants al director de futbol del Barça. Però, és el millor Barça de Flick? De les tres temporades, sí? O en aquells moments de rock and roll, de remuntades, deia, hòstia, allà m'ho vaig passar millor o no?
2: Jo el primer any m'ho vaig passar molt bé i aquest any em recorda el del primer any. Però tinc la sensació de que l'entrenador s'ha fet com més fort, que té un projecte com més clar, més seu, tria capitans, tria l'estil, diu, perfecte, ara no tinc... Perfecte no, perquè quina... Per mi no és una bona notícia que Robert Lewandowski no segueixi al Barça, però, en fi, un cop marxa, doncs busca uns mecanismes, unes maneres de poder seguir atacant. Hem estat muntant un drama tot l'estiu dient que el Barça no tenia nou i ara resulta que et sobren nous i que se't cauen els gols de les butxaques, i això és la mà de l'entrenador, de dir-me, jo vull dos extrems perquè l'any passat vaig veure que no, que sense Lamine i sense Rafinha es perdia velocitat, fitxo a Gordon Adeyemi, fitxo a Rodri, no ho sé, veig un equip com molt més compacte, també comptes amb Cubarsí amb un any més, Lamine un any més, tens a 8 campions del món a la plantilla, que vulguis que no, doncs també t'ajuda a creure tu més, i ell també coneix millor on està i el que s'exigeix. Llavors, tinc... La sensació de que ens ho passarem molt bé.
1: Tu, Maria?
3: Jo crec que ja ens ho estem passant molt bé. Una de les coses que a mi em sorprèn més o m'ha agafat una mica més amb el peu canviat és el moment, perquè jo crec que tothom hauria comprat que el Barça fitxa a l'estiu i aquells fitxatges doncs necessiten un temps d'adaptació. Tothom hauria comprat que el Barça tenia molts jugadors al Mundial i, per tant, els internacionals doncs, potser trigaven una mica més a arribar al seu estat òptim de forma, al seu millor moment, al seu prime. Tothom hauria comprat que aquest projecte doncs, hagués començat a funcionar una miqueta més tard, però és que ha estat des del primer dia i, a més, no. Ah, és que el primer partit va anar molt bé. No, el que està una mica sorprenent és la continuïtat, que no és... Llavors també hi havia gent que deia, no, ja veuràs a la Champions. Arribar a la Champions i es manté aquest nivell altíssim o encara més. I clar, segur, el Barça acabarà perdent. Però la manera, la solidesa amb la que ha començat la temporada, per mi ha estat inesperada i de moment molt ferma.
1: Sí, i t'he de dir que té raó, Cesc, que el Feyenoord no és un mal equip, no? Pugui, a mi, ahir va generar ocasions i tal. Sí, passa que el Barça el va acabar anul·lant
3: fàcil,
1: al final.
3: Sí, sí,
5: té jugadors bons. Ahir va haver un parell de jugadors del Feyenoord que van jugar
1: molt bé. El que vull dir és que no és el València, no és l'Els, que pots dir, bé, el Barça golejat perquè la Lliga Espanyola... No, ahir era Champions i era potser dels pitjors rivals que t'han tocat, però que van jugar bé a futbol.
5: Ja, però jo tot i això, aquesta anàlisi... O sigui, si la pregunta és si t'agrada més... La pregunta era si t'agrada més aquest Barça, me la fas al mes d'abril.
1: Val. Perquè necessites marge, eh?
5: No, és que necessiti marge. És que ja no és pel fet de que portem només 5 partits, independentment dels rivals. Estem a 10 de setembre. Bueno, d'aquí mitja hora seràs la diada, visca Catalunya Lliure. Però vull dir, no... Crec potser que el que s'està fent massa és... desfermar l'eufòria, o estar molt contents. Que està... Està bé ser contents, no està bé desfermar l'eufòria. O sigui, els títols no es guanyen mai al mes de... Aquesta frase serveix per temps de crisi, serveix per temps d'excés d'eufòria. Ara jo veig la gent molt empalmada, que si la sisena, que si aquella...
3: Jo no crec que ara puguis firmar en un paper que guanyarà el Barça aquesta temporada. Però jo crec que és innegable que la gent s'ho està passant bé.
5: Jo he sentit gent que sí, que ja ho signa, i que hi dona per sentat que el Barça guanyarà la Champions.
3: Això és fer vaticinis.
5: Bueno, ja, però doncs,
3: a mi em sembla innegable que ahir, amb la que estava caient, amb els avisos, amb la pluja...
5: Però és que això no ho discuteixo. És que això ningú ho discuteix. Jo no ho discuteixo. I està bé que la gent sigui feliç, perquè la gent va al camp i la gent gaudeix veient el futbol. Però el que jo dic és, fins on arribarà aquest Barça, no ho sé, hòstia, ja ho veurem. Aleshores, prefereixo...
2: Per si de cas que la gent no passarà.
5: Prefereixo aquesta. Aquesta anàlisi...
3: No sap ningú.
5: Permeteu-me ser prudent, sisplau. Sí. Gaudiu tot el que vulgueu, permeteu-me ser prudent. Sí. Jo només dic que l'anàlisi de si m'agrada més aquest Barça de Flick que els dos anteriors, la faré el mes d'abril. Ara, que veig que el Barça té més plantilla.
2: La banqueta és una meravella.
5: És inqüestionable, és a dir, Flick... Flick es pot permetre canviar a Fermín o canviar a Olmo i que l'equip... Bueno, jo crec que sí que se'n ressenteix quan no està Fermín, però bueno, és igual. Més o menys el nivell és el mateix. Es pot permetre seure's a Dayemi i jugar a Gordon, o es pot permetre que un dia no jugui Gordon i jugui a Dayemi, cosa que la temporada passada era més difícil. Això ho té el Barcelona.
1: Fins i tot en defensa, no? Esparc, no, Cancelo...
5: Aquí ja tinc algun...
1: Christensen va estar bé, tot i que Gerard Martín també
5: però
1: té...
5: Però Cubarsí sempre juga, per exemple. Va, és igual, no entrarem al debat de quina està més...
2: Sí, jo, que per simplement... jugar a aquesta plantilla, per acabar-la de fer rodona, ho has dit moltes vegades, et falta un central a l'esquerra.
5: Però és igual, no, tampoc vull entrar en això, però dic 10 de setembre, ja ho veurem. Quan jo era petit començava la Lliga el dia 10 de setembre, o el 9, o el 8.
1: I ara ja portem 5 partits, imagina't. Però ahir és que és inevitable il·lusionar-te veient...
3: És que jo crec que no té res de dolent. És a dir, les nits de merda ja vindran i ja les entomarà l'afició, com ha fet sempre. És a dir, el tema és el camí que tu vas fent. Si vols estar permanentment espantat de què passarà...
5: Sí, Maria, però la pregunta és...
3: Gaudir de...
5: Però la pregunta era si aquest Barça de Flick és millor que els altres dos. Jo responc, ja ho veurem. si és millor
3: ja
5: o no.
3: Ja ho veurem. De moment,
5: ja ho veurem.
3: De moment està fent gaudir
2: a
3: la gent.
2: A mi em sembla
5: que sí.
2: Ho has dit tu abans, perquè té més plantilla, perquè fas canvis i no notes pràcticament la diferència, perquè tens a un Lamine i a un Cubarsí que són més grans, perquè tens a 8 campions del món, perquè tens
5: a Rodri,
2: perquè tens a Adeyemi i a Gordon, perquè, no ho sé, per moltes coses et fa pensar...
3: Tens ingredients.
2: Tens ingredients per pensar que aquest any poden passar coses xules, i jo sí que m'he il·lusionat.
1: A mi futbolísticament em sembla més complet que els dos primers Barças de Flick.
2: Molt més vertical, molt més ràpid.
1: De moment, és veritat.
2: De moment. Fins i tot que Gabriel Jesús entra i marca ahir, que penses, mare meva.
1: És a dir, controla més els partits, tot i que té a vegades moments de rauxa. No sé com dir-te. Està tot... No hi ha tanta improvisació. Hi ha un punt més de control i em sembla més complet.
3: A més a més, hi ha estats. És a dir, quan l'equip s'encalla i no li surt bé un partit i llavors té un altre partit al cap de 3 dies, les sensacions són xungues i tal, costa una mica sortir d'allà. Doncs jo crec que en la sensació inversa passa també el mateix. Quan l'equip està endollat, quan Rafinha es creu que tot li entrarà, doncs l'estat anímic és un altre. I per tant, tot és... No vol dir que tot rutlli, però tot està com més ben col·locat perquè la cosa funcioni.
2: I amb això no estem dient que contra el Manchester City o el PSG el Barça els hi foti 5 gols i que, aquesta, i que això d'anar de 5 en 5...
1: El 21 d'octubre.
5: És el següent partit, no?
2: No, és Galatasaray.
1: Galatasaray-Barça primer i la setmana següent ja és PSG-Barça el dia 20 d'octubre. El 13...
5: Jo del Barça de Flick, del primer any, per exemple... És a dir, els 3 anys, els 2 anys i una miqueta de Barça de Flick, sempre, jo els he vist sempre a un nivell molt, molt, molt alt, de notable alt mínim, exceptuant l'inici de la temporada passada, que és quan va haver allò dels egos, la frase del Flick sobre els egos, i els trams que s'han lesionat Pedri i Rafinha, que l'any passat va passar, es va donar bastant, bastant sovint, és a dir... Pedri i Rafinha van coincidir lesionats a la primera fase, que va coincidir amb la visita... No sé si també estava no sé si va coincidir amb la derrota al camp del Chelsea, crec... Si no estaven aquests dos lesionats, gairebé. I el tram final que es va lesionar Rafinha, que per això s'ha fitxat a Adeyemi, bàsicament. A Flash Gordon, bàsicament. Però sempre el Barça de Flick ha tingut un nivell alt, excepte aquests dos moments que us dic. El primer tram de la temporada passada... i la lamentable primera part del Calderón de Copa de la temporada de l'any passat. És a dir, però sempre a mi m'ha semblat un nivell molt alt del Barça de Flick. Sí. Sobretot quan no ha estat Frenkie. Quan no ha jugat Frenkie, el Barcelona ha tingut energia, ha tingut pols...
2: 23 i 38 ha trigat avui, eh?
5: Ah.
2: 38 treure, minuts en treure el nom de...
3: La tramuntana neerlandesa.
2: És
5: la clau. La clau és el Barcelona ha fet un mercat de fitxatge extraordinari i ha tingut dos peces claus, que és el traspàs de Ferran i la lesió de Frenkie. Això fa que el Barcelona mateix una màquina de fer futbol.
2: I ara que parlava de Frenkie, parlant de migcampistes, quina vergonya que Pedri no estigui entre els 30 nominats. Correcte, ni Pedri ni Rafinha nominats entre els 30 millors jugadors per guanyar la pilota d'or. Em sembla increïble. Pedri, campió del món, guanyador de la Lliga i la Copa amb el Barça. Ho va jugar pràcticament tot. És veritat que Rafinha va tenir una època en la que va estar força temps lesionat, però tot i així és una barbaritat que aquests dos futbolistes no estiguin entre els 30 millors. No ho entenc.
1: A mi em sorprèn molt, perquè a més ho deia ahir...
2: És que algú ens hauria d'explicar això.
1: Sé que hi ha vots que són per quota, potser, o per amiguismes, o perquè...
5: Però la llista aquesta no és per vots. Em sembla que és un comitè del France Equip, el France Football, que decideix qui són els 30 finalistes.
1: No? Ah, sí?
5: I aleshores... Però
1: llavors ho deuen fer per quotes.
5: No, és per immediatès. Pedri, què ha passat? Que ha fet un Mundial... que no ha estat bé, no? Però no era titular amb Espanya.
2: Va començar a ser titular i els tres últims no, però tot i així sortia.
1: Jo ho deia,
5: la immediatès.
1: Però aquesta llista hi ha Sadio Mané i Jackson Quiñones, que juguen a l'Aràbia Saudita,
2: favor,
1: i que amb el Senegal i amb Mèxic van fer... Sí, Quiñones va fer algun gol a la fase de grups. Però a mi em sorprèn molt que hi hagi aquests dos futbolistes, potser deuen ser quotes, però no ho acabo d'entendre. És bastant inexplicable que... Cucurella sigui a la llista i Pedri o Rafinha no, per exemple. Bé, Rafinha, Rafinha va estar lesionat, eh? El molt tram d'obra.
2: Rafinha igual, que per mi no té, no té justificació, eh? Però de tots dos, el tema Pedri és que és el més, vaja, el més estrany de tots. Dic, però què més ha de fer aquest futbolista?
5: Bueno, però això ho retrata el premi aquest. Que tots estem aquí parlant del premi aquest,
2: sí, sí,
5: i el premi aquest és una altra cotxambre.
2: Que, ara, clar, és que
5: estigui Cucurella, que estigui la germana de Mark Simpson, ja dius, hòstia, però...
1: Va, vine la mitjanit. No,
5: Selma Bouvier.
1: Saps qui hi ha entre els 30 finalistes? Ferran Torres, que ahir va fer un hat-trick amb el Paris Saint-Germain. I va deixant una frase que a mi m'ha cridat l'atenció i m'agradaria que la sentís, a veure què us sembla.
3: Ja sé quina tens, ja.
1: Ferran Torres. Anem a sentir a veure el davanter del PSG.
13: Me siento feliz, me siento contento de estar aquí, me siento feliz del recibimiento que ha tenido la afición, los jugadores, el entrenador conmigo, y la palabra reivindicarse ya no forma parte de mi vocabulario.
3: Qué bonito.
2: Perfecta.
1: Endavant. La palabra reivindicarse no forma parte de mi vocabulario. Com venint a dir que ell s'havia de reivindicar massa, no?, aquí a Barcelona.
5: Ja s'ha reivindicat amb el gol aquest i ja està content.
1: Perfecte.
5: Escolta, sí, a favor de la felicitat de la gent.
2: Que li vagi bé, de veritat, que la gent es mereix ser feliç. Si ell a París ha trobat el seu lloc, és veritat que aquí... Doncs el Barça genera molta pressió i portar aquesta samarreta és un pes i a vegades pot ser fins i tot una llosa. Si ell a París està millor i és més feliç, perfecte. Aquí sempre estarem a favor de la felicitat de les persones.
1: Perfecte. I una més d'avui i anem a Deco.
2: @AtléticDeMadrid.
1: Demà, correcte. Demà s'obre la jornada de Lliga amb un Sevilla-València, el Pizjuán. A València QE, situació difícil. Doncs avui Corberán li ha dit això a Rodri, després que Rodri tingués ahir, per mi, un gest que l'honora, no? Vull dir, es va equivocar, m'he equivocat, vull demanar disculpes, era una conversa privada, allò, entre companys, perquè el nivell del València era lamentable, el que va oferir diumenge passat, i ho van veure tots, però és veritat que els futbolistes, doncs, hi ha aquest codi d'honor i el van caçar les càmeres i potser ha pogut saber greu a València aquest comentari, no?, de dir que malos són.
2: O no, perquè ahir escoltava a Cañizares que deia, aquest comentari pot haver ajudat a la gent del València com a sentir que tenen raó quan es queixen de mireu quin espectacle tan lamentable que estem donant que fins i tot un dels millors futbolistes del món des de la banqueta no es creu fins a quin punt arribar d'aquest club. I vaig pensar, ostres, doncs és una altra manera de donar-li la volta perquè probablement l'aficionat del València pensarà com Rodri, no?, quan veu el que veu a Mestalla. L'altre dia l'ambient era increïble, eh? És la primera vegada que jo vaig a Mestalla i veig que només s'insulta el Barça dues vegades. Tota la resta anava
1: feina,
2: directa cap al seu propi club.
1: Clar, tenien feina amb els seus,
2: I penses, ostres, doncs declaracions com aquestes, les de Rodri, els hi donen com força a la gent de València de dir, és que mireu com de greu és la situació. Que fins i tot els que venen i s'ho miren, que no estic dient que estigui bé,
5: però
2: li dona raó a la gent de València.
5: I li dona a Corberán una aire perquè no es parli de la misèria que està duent a terme.
1: No, és que volia, volia sentir-lo perquè...
5: Corberán li atia el foc perquè li interessa, perquè es parli del tema aquest i no es parli, i que la gent no parli de la putrefacció que
1: van perpetrar l'altre dia.
2: És increïble com estan, eh?
1: Sí, sí, però és de manual. El que ha dit Corberán avui a la sala premsa, en la prèvia del Sevilla-València, mireu, és de manual.
14: Para mí, palabras completamente desafortunadas. Pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gaya tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española. Aceptamos esas disculpas porque entendemos que son lo mínimo ante unos comentarios o palabras, la verdad que desafortunadas.
1: Ho aprofita, doncs,
5: bueno, pues que si realment accepta les disculpes, dirà, vale, disculpes acceptades i punto. No, fa tot l'altre discurs per desviar el tret dels debats i del run-run de València.
1: Sí, perquè també l'estan enfilant des de l'afició, com diem, aquest entrenador.
2: Va rebre de valent, eh? Allà va rebre tot Cristo. Va rebre Peter Lim, va rebre l'entrenador, va rebre el fill de Peter Lim, que estava allà assegut a la tribuna com un estaquirot. Exacte, per primer cop, com un estaquirot allà col·locadet. Va rebre absolutament tothom, menys el Barça. A Mestalla.
1: Cosa impensable.
2: Cosa impensable. Va rebre un parell de vegades. Impensable.
1: Tres quarts de 12. Vinga, ara sí, anem a sentir Deco de seguida. Aquí el Tu diràs amb el Poquí, la Maria i l'Anaïs.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dotze i la mitja nit. Aquí seguim el Tu diràs, a la nit esportiva de Catalunya, amb el Joan Poquí, la Maria Fernández Vidal i l'Anaís Martí. Sumarem a la taula el Damià López. Hola, Dami.
2: Hola, Aleix, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Tu has saltat mai amb paracaigudes o no?
2: Ah, no, però, bueno...
1: T'agradaria?
2: Per què no?
1: Per què no? Heu saltat mai amb paracaigudes? No, eh?
3: No, he fet puenting, veus? Això sí, però paracaigudes no. M'agradaria, eh? Jo m'apunto.
2: Jo també vaig fer puenting, com l'Anaís. No ho tornaria a fer, però ho vaig fer.
3: Correcte.
2: Una vegada a la vida.
1: Pugui ni pensar-ho, no? Val. Bé, doncs, per tots aquells que no heu saltat mai amb paracaigudes, ni heu pogut fer la volta al món, o en aquell moment de la vostra vida no veu demanar mai aquella cita, o al final no us veu dedicar al que us apassionava, si tampoc heu tingut mai un Honda Civic, ara és el moment, de tirar-vos i de cap, eh? Encara sou a temps de tenir un Honda Civic. Descobreix totes les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Aquest matí s'ha assegut Deco, Luis Anderson de Sousa, Deco, el director de futbol del Barça, en aquest estudi per xerrar una estona amb el Jordi Basté. També hi érem servidor de vostès i la Marta Ramon. I ha explicat moltes coses del mercat de fitxatges. Dami, les has resumit.
2: Sí, us he escoltat i ara les he resumit. Interessant entrevista la que heu tingut amb Deco. Comencem amb un nom propi, Julián Álvarez, que s'ha quedat a l'Atlètic de Madrid en contra de la seva voluntat. Deco ha volgut passar pàgina del fitxatge frustrat de l'argentí i quan el Basté li ha preguntat si tanca la porta a intentar tornar-lo a fitxar, el portuguès, Deco, ha contestat això.
4: Los momentos son momentos, ¿no? O sea, no... No se puede estar sacando el mismo tema siempre, o sea, no me gusta y creo que no es la realidad, o sea, yo creo que hay mucho más un tema de presión social en la prensa, de cosas que se ha dicho, que la realidad que es, o sea, la realidad es muy sencilla, nosotros hicimos una oferta de un club que ha dicho que no lo quería vender y ya está, o sea, no hay más vueltas a esto.
2: Deco ha negat de totes que demanessin a Julián que parlés de la seva sortida de l'Atlètic de Madrid durant el Mundial i no es fa retrets, diu que el Barça no ha fet res malament en aquesta història.
4: Hemos intentado porque hemos hecho una oferta oficial y correcta, no hubo contestación. A partir de ahí es normal, o sea, yo no puedo decir si el jugador pidió salir, qué pactos habían, yo puedo decir de lo mío, o sea, nosotros lo que hemos hecho a nosotros, o sea, es muy fácil, nosotros hemos intentado fichar un jugador, no ha salido, no pasa nada. Uh-huh. Y ellos tampoco lo quieren meter, es así, es como si me viene a un jugador nuestro y tal. Però el que no podes dir és que hem fet les coses males perquè no hem fet. Aquest és el punt i ja està.
1: M'ha agradat també quan ha dit que sí, vam presentar una oferta al voltant dels 100 milions a pagant 3 terminis. T'ho dic perquè l'Atlético havia aprofitat o havia filtrat que el Barça havia proposat fer 6 terminis i que era com una falta de respecte, no? I avui Deco ha dit, no, nosaltres vam proposar l'oferta al voltant dels 100 milions per 3 terminis i no ens van contestar mai i no he parlat amb Mateu Alemany perquè no ha volgut parlar amb mi Mateu Alemany. Per tant, no hi ha hagut...
5: Cap falta de respecte.
1: No, ni falta de respecte, ni, no hi ha hagut cap possibilitat mai de fitxar Julián.
5: Perquè pagant
1: no
5: terminis fa... és pràctica habitual. L'Atlètic de Madrid deu diners del fitxatge de Julián, precisament, perquè estan als seus comptes, en els comptes de la Lliga, estan els deutes del Barcelona.
1: Clar.
5: Quan es parla de deutes amb altres clubs, és deutes per fitxatges que s'han pactat, estan comptabilitzats, però la forma de pagament és diferent de la comptabilitat. Excepte si és una liquidació de clàusula de rescisió, sí, que aquí has de pagar pataplam, és a dir, posar la Lliga als calés i endur-te el jugador. Si no és així, quan és pactat amb els clubs, és que jo diria que el 100%. El 100% són a termini.
1: Sí, perquè a més amortitzes, no?, i tot això, no?
5: No, l'amortització és diferent, això és la comptabilitat. Però tu, jo puc pactar amb tu, et compro aquesta casa i t'ho pagaré d'aquesta manera, pim-pam-pum.
1: I ja està.
5: I ja està.
1: Ara, he tingut la sensació que, com que hi ha la denúncia de l'Atlético pel mig, que no volen remenar massa.
3: Però si és que aquesta denúncia no té cap mena de sentit.
1: No, però vull dir que no els hi donem més arguments. És a dir, no vull parlar de res més. De dir, vam intentar fitxar-lo, no han volgut, ja està. És una cosa normal al futbol.
3: Sí, perquè
1: com a part dient...
3: també coincideix el moment en el que es troba el Barça. Clar, tu ara amb aquestes golejades que portes, Julián gairebé que t'és igual, no?, ara mateix, i surts i dius, sí, jo vaig intentar fitxar aquest jugador, un, no he fet res malament, dos, no m'han contestat, a partir d'aquí... No parlo de res de Julián en el futur, perquè mira com estem ara mateix, no? No té cap mena de sentit parlar ara mateix de Julián.
1: No.
3: I és el que és exactament el que fa, deixar clar que el Barça no ha fet res malament. Entre altres coses perquè no ha existit cap negociació. Si no hi ha hagut negociació, Pots considerar que poden, han passat coses...
1: Poden acollir-se a la norma de la FIFA de que tu no pots parlar amb el jugador si té contracte.
6: Sí, perquè
1: encara.
6: Ningú ho ha fet.
1: Perquè ningú, perquè ningú fa, no?
3: Perquè correcte. Ells no ho van fer per fitxar el propi Julián.
1: Sí, sí, sí.
5: Però és que la denúncia no té cap, absolutament, zero recorregut. El Barcelona no pararà més de Julián perquè si vol fitxar Julián, el que Deco vol és discreció. Igual que ha fet amb Adeyemi, igual que ha fet amb Gordon, igual que ha fet amb Gabriel Jesús... Igual que ha fet amb tots els fitxatges que han sortit bé. Amb Rodri, que també ens entenem. D'aquella manera, amb totes les operacions. Per tant, Deco entén que si el Barcelona algun any o algun mercat de fitxatges, ja sigui el següent o l'altre, té esperança de fitxar Julián, creu que ha de ser a partir de discreció. Mm. Perquè és conscient de que la situació només es pot desencallar a través d'un pacte entre el jugador i el seu club. I la manera d'aconseguir aquest pacte és amb discreció, amb converses quan sigui possible amb l'Atlètic de Madrid i arribar a un punt d'enteniment. Mm. Amb portades i amb discussions als mitjans, Deco pensa que no s'arribarà
6: a cap punt. A part és que el fet que el Barça no entri en el tema Julián amb més vehemència, l'únic que fa és com fer més evident que aquí el pollastre se l'han muntat sols, Gil Marina, amb les declaracions del dia del sorteig de la Champions i tot plegat, que ells han volgut com muntar un cristo al voltant de tot el tema de Julián.
3: Si és que el xou el van començar ells, el van començar amb els tuits, el van començar amb la denúncia.
6: Per mi la resposta del Barça ha estat... Primer, pobre, Rafa Juste, que es va trobar les declaracions allà i va tenir com una mica la resposta més immediata, però després amb aquest perfil... Vaig de dir, a nosaltres no ens enredeu amb aquestes històries, perquè el que ha dit Deco avui, hem presentat una oferta, no ens han contestat, final de la història, s'ha acabat. Que si unes declaracions, que si... O sigui, la polèmica se l'ha inventat i l'està gestionant l'Atlètic de Madrid, el Barça. Jo crec que fa bé de fer un pas al costat i ja us apanyareu, us heu quedat el jugador, doncs endavant.
2: Sí, sí, d'acord, de tota aquesta història, l'única cosa que grinyola són els tuits inicials i la vacilada de l'Atlètic de Madrid. Per la resta, és el que et deia Deco. L'Atlètic de Madrid no ha volgut considerar una oferta al Barça, el Barça legítimament l'ha fet, l'Atlètic de Madrid legítimament l'ha rebutjat. I jo, si fos l'Atlètic de Madrid, hagués fet tot el possible per impedir que el meu millor jugador se n'anés, no? Si és el més normal. Jo soc l'Atlètic de Madrid, et demano més diners...
6: Sí, però això és diferent de dir jo, el meu jugador no el vendré al Barça, potser un altre equip sí, clar. Però el Barça no.
2: Que sí, que dic que el que grinyola són els tuits i l'actitud. Sí, perquè a més sembla que hi hagi alguna cosa personal. Va. Després hi ha una oferta o suposada oferta del Madrid de la qual no se n'ha sabut res.
5: Molt estrany.
2: Que una oferta fantasma de la qual Gilmarín, o sigui, no l'Atlètic de Madrid, no ha dit res. No ha dit res de l'oferta del Madrid, no?
1: Comunicada, públicament,
2: A partir d'aquí, si tu no vols vendre el Barça, doncs no venguis. A més, ahir ho hem vist. Julián és un jugador increïble. Va ser el millor de l'Atlètic de Madrid. I no estan en forma.
5: Jo discrepo que si fos l'Atlètic de Madrid, voldria quedar-me a Julián. I m'explicaré. L'Atlètic de Madrid és evident que té un problema greu de plantilla. És evidentíssim. Per mi és molt evident. Es va fer palesa la derrota al camp del Sevilla i es fa palesa amb els intents de futbolistes...
1: No, de Sant Mamés, crec que va ser.
5: I s'ha fet palès amb l'intent de cessió d'aquest tal Tagliafico,
1: sí,
5: que al final no el van poder ni tan sols inscriure. Si tu saps que el teu millor jugador, al voltant del qual pivota, a través del diàleg, vol... Escolta'm, no estic a gust, vull un canvi d'aires. Tu amb el diner que puguis negociar amb el Barcelona, perquè queda clar que no hi ha hagut negociació, tu amb el diner que pots... Tu pots anar al mercat i comprar...
1: El que vulguis.
5: I Cholo Simeone hauria tingut la plantilla que ell li hauria de tenir. Ara tenen un Julián Álvarez.
1: Que bé... Joqueres i un altre, si volguessis. No, que és un davanter més perfil atlètico.
5: Quan el Madrid fitxa Bernardo Silva... L'Atlètic de Madrid volia Bernardo Silva. Quan el Madrid fitxa

0: Sí, és lògic que tu te'l volguessis quedar, però tot això se't cau en el moment en el que el propi club li diu d'acord, no et recuperarem perquè estàs fatal, però el Barça no, ja et busquem nosaltres un altre equip. I apareix l'Arsenal. Ves a l'Arsenal. A veure, tu pots dir-li a un futbolista d'aquí no marxes, però no pots dir-li on ha d'anar.
1: Perquè
0: no vulguis vendre-se'l al Barça. No,
1: estàs vulnerant el dret, jo ho he dit alguna vegada, la gent se'n riu de mi. No, senyor, estan vulnerant el dret d'aquest futbolista a anar a treballar on vulgui. Anar a treballar on ell cregui convenient.
2: Sí, però té un contracte signat, no?
1: Però aleshores no, estic d'acord, no trenquem el contracte.
2: No et mors d'aquí.
1: El tractem, el trenco, però t'obligo a anar allà. Noi, això és esclavisme.
2: Ja. Has tret un nom ara sobre la taula, que és Bernardo Silva. Mm. És una de les respostes que més m'ha sorprès de Deco. Ara la sentim, de seguida.
3: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
4: Volver a Europa.
5: Volver a levantar la copa.
6: Volver a Neptuno.
7: A Cibeles.
8: A Canaletas.
9: A la Plaza Nueva.
10: A la Plaza Mayor.
11: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions amb Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
12: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
13: La veritat és que va sobre rodes.
12: Tan content estàs?
13: Això també.
12: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
14: Citroën.
12: Consulta citroen.es.
15: Ràdio en directe.
16: Actualitzada al minut.
17: Alertes d'última hora.
16: RAC més 1.
15: Notícies.
17: Podcast.
16: Contingut exclusiu.
15: Escolta.
17: Navega.
15: Descarrega.
16: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
15: Fàcil, còmode.
17: Intuïtiva.
15: I renovada.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
18: 205 cavalls i només 4,3 litres?
19: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC més 1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
5: El mantenim estable aquí, quiet, va!
16: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
6: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells a RAC més 1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
16: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller. Castells a RAC més 1 per commemorar la Diada. RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
12: el 6 de maig de 1986.
2: I el número de la sort, el...
12: 11.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
16: Tu ho diràs. Amb Aleix Pariser.

0: Dos minuts passen de la mitjanit. Si esteu pensant a canviar de cotxe, pareu atenció, eh? Hyundai Link Motor estrena ara un nou concessionari a Barcelona, al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Hi trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura, eh? Passeu ja pel carrer de la Botànica número 57 i descobriu tot el que us ofereix aquesta nova Hyundai de Barcelona. Hyundai Link Motor. A mi és una de les respostes que més m'ha sorprès, perquè avui Deco ha estat políticament bastant correcte, no ha volgut entrar, no ha volgut baixar el fang en cap cas, ni trepitjar cap tifa, no? Vull dir que jo crec que ha anat amb molt de compte amb tot, però no sé, quan ha parlat de Bernardo Silva, a mi m'ha sorprès, Dami.
1: Sí, ha explicat que Bernardo Silva volia fitxar pel Barça, però que demanava unes coses que el Barça no li podia donar i llavors va triar el Madrid.
2: No era la posición que buscamos, pero Bernardo nos llegó que quería venir al Barça. Después la cosa no ha ido adelante porque nosotros tenemos unos parámetros, unas ideas claras de lo que, no solo de sueldo, pero de importancia dentro del equipo. Si quieres venir es así.

0: si no hagués venit d'altra forma, per nosaltres no hi va funcionar.
1: Quan dius és així, és només econòmicament o també perquè volia jugar minuts?
0: Jo crec les dues coses.
2: Si ha vingut a dir... No, ha vingut a dir que aquest tio havia, no sé, va demanar calés i jugar... No sé, l'ha deixat una mica...
3: Exigint, no? Una mica?
2: Sí, no sé, i em sorprèn, perquè té pinta de bon nano.
4: Sí, però tu estàs parlant d'un jugador en una demarcació que el Barcelona, perquè això de que venia a jugar de Runibarge, jo no m'ho vaig creure mai. Jo vaig pensar que aquest senyor és mitja punta, pot jugar, podria d'interior, però jo no el veig d'interior, i menys en el Barça. Però bueno, és igual. Podria jugar, però és una demarcació que la Barça està plena. O fitxes el millor del món, que és Rodri, pel mig del camp, o si no, una peça com Bernardo Silva, el Barça no hi feia cap falta.
2: Cap, això diu, dic,
3: bueno, si és una defensa teva, hem de dir que quan estàvem parlant d'això, tu vas dir-ho.
2: Sí,
3: sonava, sonava a Bernardo, tu vas dir que era una fitxa repetida.
4: Clar, és que no li veig cap sentit.
2: Però vull dir que podria haver tocat el violí i, en canvi, a mi m'ha sorprès que, ser un compatriota portuguès, li acabi dient, no, és que el tio venia a calés i volia jugar, no? Ha dit les dues coses, no? Una mica,
3: bueno, que, jo crec que així també marques una mica de perfil de club, de dir, bueno, aquí fitxem segons les nostres necessitats, no el dictat dels futbolistes. Jo crec que està bé.
2: Què més, Dami, de Deco avui al Monarracó?
5: Doncs ha justificat futbolísticament el fitxatge d'Anthony Gordon.
0: Una de les coses que veíamos que a l'equip l'any passat costava era el hecho de no tener, cuando estábamos sin Rafinha, por ejemplo, la energía del equipo parecía que se perdía, se bajaba. No hemos, porque ya no entramos ya en el tema de calidad de un jugador o de otro, no es un tema de esto. Entonces nosotros llevamos un tiempo diciendo necesitamos energía, necesitamos jugadores con una capacidad de intensidad.
2: Increíble. No, és que estic veient que ha marcat Serginho Dest. Un bon gol amb el PSV Eindhoven. El tenia oblidat ja com a lateral dret que va passar pel Barça, Serginho Dest.
3: I Arda Turan a la banqueta del Shakhtar.
4: Sí o no?
3: Sí, era Arda Turan contra l'equip de Serginho Dest.
4: Però Arda Turan...
3: Entrenador.
5: Sí, però podries pensar que juga encara realment, perquè tampoc és tan gran Arda Turan. No.
2: Mira, ara l'estem veient.
3: Sí,
2: bona panxeta.
3: Fins a la barba blanca. Sí.
2: Ha fet bona panxeta.
6: S'ha quedat una mica...
2: Li va llançar la bota.
4: Sí.
2: Un assistent. Quina imatge.
5: Amb la Leti a Madrid,
2: Sí, amb la Leti a Madrid.
4: La Leti a Madrid ens ha colat aquest individu.
2: Hi ha algú més.
4: No, ens ha colat el robatrens, l'assaltatrens d'assaltataulells de Griezmann. És un assaltataulells.
3: Enguet.
4: No, aquest l'hem fotut nosaltres.
3: No venia d'allà?
4: No, del Sevilla.
3: Ah, vale.
4: Però és que li hem regalat David Villa, Luis Suárez. Han guanyat les dues últimes lligues amb David Villa i Luis Suárez. I li paguen al Barça amb la moneda que li estan pagant amb Julián. Quan tant... encolomat aquest assalt de taulells del Turan i el Griezmann,
2: Sí, sí, no li va sortir res bé.
6: I es van pagar diners per Saúl, era?
2: I Joao Félix, sí. Joao Félix.
4: Saúl Ñíguez, no sé quins altres tuercebotes. Allò per un...
2: Joao Félix també, la vas pagar.
4: I jo, bueno,
2: no venia d'allà.
4: Joao Félix va ser cessió. No, sí que va venir de l'Atlètic, sí, però s'ha dit.
2: Sí, va venir cedit i després ja se'n va anar a l'Aràbia Saudita i tot això. Bé, perdoneu, era un parèntesi perquè he vist el gol de Serginho Dest. No, que gran que és l'Antonio. Me n'alegro molt que l'hagi fitxat al Barça i que tingués tan clar que buscava aquest perfil, perquè ha caigut molt bé i és un jugador que jo crec que, hòstia, donarà moltes alegries al Camp Nou. I després, ha parlat, evidentment, de Rafinha, Dami, Deco?
5: Sí, el davanter centre reconvertit del Barça, que ha fet oblidar Lewandowski, Ferran Torres i fins i tot Julián Álvarez, com a mínim pels gols que ha marcat en aquest inici de temporada. Deco ha avançat al món a RAC1 que el volen renovar més enllà de 2028, que és quan se li acaba el contracte.
0: Nosotros estamos intentando siempre que los jugadores estén equilibrados a nivel de contratos, que no estén por debajo de uno del otro para que no tengamos aquí muchos problemas, pero creo que estamos consiguiendo y yo creo que Rafinha seguramente de los jugadores que gustaríamos que estuviera más años y vamos a hablar con él.
5: I entre d'altres coses, Deco ha parlat també de la pilota d'or que s'entrega el mes que ve a Londres. El director de futbol del Barça ha qualificat d'escàndol mundial que Pedri i Rafinha no estiguin entre els nominats.
0: Para mí es un escándalo mundial. O sea, no. Es que no entiendo, primero no entiendo las listas, no entiendo las votaciones, a mí me ha pasado también en su momento, pero en fin. Los premios individuales a veces son, hay muchas veces injustos y hay errores y hay injusticias que se cometen, es así, pero yo ver que hay un jugador como Pedri que no esté en esto, como Rafinha, entonces es difícil que nuestros jugadores no estén.
5: i coincideix amb Hansi Flick i Joan Laporta que el guardó hauria d'anar a parar a les mans de Lamine Yamal.
0: No tengo ninguna duda, primero por todo lo que le va haciendo la temporada pasada con el Barça. Ha ganado un Mundial con su selección la temporada pasada en momentos importantes del equipo. Ha sido clave, creo que ha sido el mejor de la Liga. Para mí sí, yo no veo ninguna duda en este tema.
5: I per últim, Deco ha confessat que no s'esperava que l'equip veiés portaria amb tanta facilitat. 22 gols en 5 partits i 4 manetes.
0: Yo creo que empezaremos bien, fuertes, por todo lo que hemos visto estas semanas anteriores a empezar la Liga. Es verdad que después con tantos goles y con todo esto es algo que nosotros no esperemos, es que no es nuestra idea es ganar, jugar bien.
5: Per tot això, Deco ha admès que tant ell com Flick estan sorpresos amb com d'haver estat encaixant totes les peces en aquest inici de temporada.
2: A grans trets una mica és el que ha dit Deco, el més destacat, després d'algun nom propi de Valde, veus, aquí sí que ha tocat una mica el violí, no ha passat res, el jugador està aquí, volem que continuï, que es guanyi la posició al lateral esquerre, i de Jong també ha volgut passar-hi per sobre, de puntetes. Tot i que és cert que al club no ha agradat massa la gestió que ha fet l'holandès volador, com diu Joan Poquí, de la seva lesió.
3: No, la tramuntana.
4: L'holandès volador, Johan Cruyff.
2: Ah, val, perdona, sí.
6: Aquest Tifonen.
4: És el tifó, l'huracà, el vandaval de Dorigem, d'on és nat.
2: Jo crec que si De Jong no hagués estat lesionat, aquest estiu el Barça l'hauria venut.
3: A pensar que anaves a dir, aquest estiu hauria estat la seva temporada. Dic, no. Ja prou, no? Ja prou. Quants anys portem amb la mateixa cançó?
2: Jo li he preguntat a Deco si havien arribat ofertes i m'ha dit, home, no, perquè els clubs sabien que estaven lesionats per 3 o 4 mesos i, per tant, no s'hi interessen. Jo tinc la sensació que si De Jong hagués fet un Mundial, encara que fos discretet amb la selecció neerlandesa, però hagués tornat sa a Barcelona, hi havia clubs a Europa que necessitàvem un perfil de migcampista com el de De Jong, i el Barça, havent fitxat el que ha fitxat, se l'hauria tret de sobre. Per exemple, el City s'ha gastat una milionada al mig del camp, perquè li han marxat Rodri i Bernardo Silva. I De Jong, que ja va poder anar al City, no?, quan el va buscar Bartomeu, en aquella època...
4: No, era el PSG.
2: Era el PSG?
4: Sí.
2: Val.
4: Ell a la temporada, a l'estiu...
2: Però el City també s'interessa per ell en algun moment.
4: Sí, correcte.
6: Val. Però hauria
2: estat 23... una molt bona opció per aquest estiu. Hauria
4: estat una molt bona opció. I el 23, que és quan ell s'emprenya per el Barcelona, de sota mà el va... Això és veritat, el Barcelona intenta col·locar-lo al mercat a la temporada 20... Perdona, estiu del 22. Estiu del 22. És l'estiu que el Barcelona fitxa a Koundé, a Lewandowski...
2: El de les palanques, correcte.
4: El Kessier, a Christensen, fa un bon mercat, a Koundé ja l'he dit, i fa un bon mercat de fitxatges al Barcelona. I el Barça intenta col·locar, que per això està emprenyat amb el Barça des d'aquell moment, a Frenkie de Jong al Manchester United, que va venir fins i tot el calvo aquell, l'entrenador que tenien, el Ten Hag, es deia, no?
2: Sí.
4: Va venir a Barcelona...
2: Que era neerlandès com ell.
4: A intentar convèncer-lo. Que el volia pel City, va dir
6: i
4: que
6: no jugava ni, pel United. No jugava ni Champions en aquells moments.
4: No, és correcte, no jugava ni Champions.
6: Va ser un dels motius que el va dur a dir que no, que volia jugar
4: molt. I el City sí que és veritat que els darrers temps ha vingut. Jo coincideixo amb tu que si hagués estat sa, el Barcelona l'hauria intentat col·locar.
2: Sí, sí, i insisteixo, per De Jong i fins i tot pel Barça hauria estat una molt bona opció que el City doncs, se l'emportés, perquè hauria pagat, no sé, però hauria pagat alguna cosa, sens dubte, i el Barça li haurà de que tingués.
4: I el fair play que alliberes.
2: Clar, clar. No, hi hauries quadrat els números, que ara el Barça, ordinari sí, però sí, extraordinaris sí. Té 18 milions de pèrdues que li haurien anat molt bé. Per exemple, una venda de Casador hauria quadrat els números d'aquest any.
4: Sí, però hauria
2: perquè abans del 30 de juny. Abans del 30 de juny, tens raó.
4: Frenkie no hi ha entrat.
2: Tampoc hauria entrat.
4: Casador sí que hauria pogut entrar.
2: Sí, tens raó. Mira, parlant d'això de calés, avui la Lliga de Futbol Professional ha fet públics els límits salarials després del tancament de mercat d'estiu de tots els clubs de primera i segona divisió. A la roda de premsa de Javier Tebas i dels representants de la Lliga l'ha seguit el Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
7: Hola, bona nit, Aleix.
2: A veure, ara sí?
7: Hola, bona nit.
2: Ara sí, bona nit. Com ha anat? A veure, explica'ns.
7: Bé, apassionant, una horeta de discurs del senyor Tebas i del director general de la Lliga, Javier Gómez, per explicar...
4: Una hora?
7: Sí, sí, sí. per mi...
2: Excessiu.
7: Podíem haver-ho tancat abans, però en fi, feina és feina i s'hi havia de ser. El Real Madrid és qui té el límit salarial més alt, 832 milions d'euros.
2: Això vol dir que la seva plantilla amb sous i costa 832 milions d'euros.
7: O pot arribar
2: a costar
7: si 800, no poden passar d'aquesta xifra. El Barça és el segon del rànquing amb 582 milions, cosa que suposa un increment de més del 34% respecte als 432 milions de la temporada anterior. És el club que ha variat més de l'anterior límit al límit actual.
2: És bèstia que el Madrid, no, pugui tenir una plantilla de 800 quilos i el Barça de 580. Vull dir que hi ha molta diferència, molta més de la que estem veient sobre el camp, per exemple.
3: Perquè el Barça no està requalificant terrenys per fer pàrquings i coses d'aquestes, clar.
2: Ja. Val.
3: Hi ha una gestió diferent dels diners.
4: Perdona, he sentit explicacions del Tebas, no de l'altre.
2: De Javier Gómez.
3: Javier Gómez.
4: Explicant que el Madrid té tant fair play, en part, perquè hi ha fair play que ha estalviat d'altres temporades.
7: Sí, això ho ha explicat Javier Gómez, sí.
2: O sigui, que ha fet calaix en altres temporades i això li compta.
4: Sí. Tu te'n guardes una mica, que sàpigues que no el pots fer servir, un any, te'l guardes i dius, este lo guardo para más adelante.
2: I això com l'embal, val.
7: Tornant al Barça, sentirem el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tegas, explicant que, després d'aquest increment del 34%, el Barça continua tenint bones perspectives de futur, i això malgrat que el Barça té un deute elevadíssim ara mateix.
8: Porque muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000, no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? Porque yo puedo deber 100.000 euros, pero ingreso 1.000 euros al mes, pues no lo voy a poder pagar nunca. En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
7: Paraules que sonen bé, sobretot tenint en compte que el Barça ja té previst haver de tornar a Montjuïc la temporada vinent amb la reducció d'ingressos que això suposa. El tercer club del rànquing és l'Atlètic de Madrid, 361 milions, seguit pel Villarreal amb 170, el Betis amb 142 i després venen l'Atlètic de Bilbao amb 139 i la Real Societat amb 137. L'Espanyol és el 12è del rànquing, 61 milions de límit salarial.
2: I és que la diferència, 800 milions.
6: I el Sevilla?
2: Pot gastar-se, o pot tenir el Madrid.
7: Ara hi anava.
6: Sevilla,
2: i a l'Espanyol, 61 milions. És que, clar, les diferències són abismals.
6: Però espera.
7: Que ara hi anava. Els més limitats són el Màlaga, fins a 33 milions, i el Sevilla, amb només 20 milions. És clar que la mateixa categoria, un pugui gastar 832 milions i un altre només 20, és veritat que les circumstàncies de cada club doncs porten això, però a nivell competitiu...
6: El Sevilla.
7: Grinyola.
2: El Sevilla pot fer una plantilla que com a màxim li costi 20 milions a tots els jugadors i el Madrid 800. Que, clar, és increïble.
7: Bé. Anem a la segona divisió. El Girona és el líder en límit salarial, 35 milions. El Sabadell, 15è, amb 6. I en aquesta presentació, Tebas i el director general Javier Gómez han volgut posar èmfasi en la bona salut de la Lliga Espanyola en comparació als grans campionats europeus, traient pit del sistema de control més estricte a Espanya que en altres països per evitar que els clubs acumulin pèrdues desorbitades, com passa, per exemple, i Tebas ho ha argumentat així, a la Premier Anglesa.
8: Si tu permites gastarte el 70% de tus ingresos y resulta que ya el 60% de esos ingresos los tienes que destinar para pagar deuda, vas a perder constantemente. Eso es un problema del sistema que tiene UEFA, incluso la Premier League, ¿no? Yo creo que todo aquel fair play que no tenga una norma sencilla, ingresos menos la cantidad que tengo que necesitar para pagar los gastos estructurales y repagar deuda o pagar deuda, es lo que me queda para tener gasto salarial. Es que si no, irías generando pérdidas constantemente, que es lo que le pasa a la Premier League.
7: D'altra banda, a l'Eix, a Tebas li han preguntat també per la final del Mundial 2030, que avui la Federació del Marroc ha dit públicament que la faran al seu país. La FIFA ho ha desmentit. I el president de la Lliga Espanyola, que no té res a veure amb aquesta qüestió, que és cosa de la federació, en tot cas, i no de la Lliga, però Tebas, com que fica cullerada a tot, no s'ha estat de dir que està convençut que la final s'ha de fer a Espanya, també perquè és la selecció campiona, però no només, diu que la idea original del Mundial era d'Espanya i que Marroc, en aquest cas, era coorganitzador invitado, ha dit ell, però també ha dit que no es creu als desmentits de la FIFA. Arran del cas de la targeta vermella al davanter dels Estats Units, Balogun, que després que Donald Trump parlés amb Gianni Infantino, doncs li van retirar quan la FIFA havia desmentit que li retirarien la targeta. Fins i tot Tebas ha vingut a dir que la final serà a Espanya si es canvia la governança de la FIFA.
2: Com si, si plega Infantino, llavors es podria aconseguir.
7: Mirant de vincular aquí una mica, en fi.
2: Va, Déu-n'hi-do.
7: Una mica de xup-xup.
2: Ara parlarem d'aquesta qüestió, perquè el Damià López en té algun detall més, de tot el que ha passat avui amb la final del Mundial 2030, que està portant cua.
4: I bueno, jo vaig tirant,
2: s'ha decidit. No, espera, que farem aquest tema, que sí que t'apassiona, i després en farem un altre també molt xulo per tancar tertúlia. Vinga, de seguida, el Tu diràs.
9: Tu diràs, amb Aleix Pariser. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
10: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
11: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals de la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
12: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
13: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
14: Rock and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
15: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
14: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
16: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
14: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
17: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
14: I tu? Ets un d'ells?
9: Rock and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
18: RAC1 Podcast.
9: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
19: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
2: 9 minuts i dos quarts d'una de la matinada. A veure, què ha passat exactament, Damià López, amb la final del Mundial 2030, avui?
5: Doncs que el president de la Federació de Marroc assegura que la final del Mundial 2030 es disputarà a Casablanca. Marroc continua lluitant per la final del Mundial 2030, per bé que la Federació Espanyola no s'ho volen acabar de creure, ja que Marroc es va incorporar a mitja candidatura, primer, ja sabem, a Espanya, després va sumar a Portugal i finalment s'incorpora a Marroc. És una realitat que Marroc vol aquesta final i que té ja pràcticament enllestit l'estadi de Casablanca per 115.000 espectadors que s'inaugurarà l'any que ve. Doncs bé, avui declaracions de Fouzi Leica, president de la Federació de Marroc, donant per fet que Casablanca acollirà la final del Mundial.
20: La final del Mundial serà a Casablanca, la regió de Ben Sliman. Això és molt gran per la regió i qui vulgui ser a la final serà benvingut. La regió de Ben Sliman, l'estadi Hassan II, serà la seu de la final si Déu vol. Tot el que fem pel futbol ho hem fet total dedicació per aquesta pàtria. I n'estic orgullós, n'estic orgullós.
2: Aplaudiments a la sala.
5: Un acte a Marroc del president de la Federació de Marroc, assegurant, no manifestant el desig, sinó assegurant. També hem de dir que és ministre de Governació, a part de president de la Federació de Marroc, i que estan en campanya. També és moment de llançar promeses, etc. Però ell ha assegurat que la final jugarà a Marroc. I d'aquí s'entén també la resposta a la COPE, fa una estona, de Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola, assegurant que la final es disputarà a Espanya.
21: Si está en campaña electoral tendrá que... Es muy habitual esto de hacer promesas y decir que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una más. A ver, volvemos a reiterar. España es la promotora de este Mundial, conjuntamente con Portugal. Después es verdad que se incluyó a Marruecos y no debe ofrecer ninguna duda que España tiene que ser la organizadora de esta gran final. Los argumentos y los datos nos avalan. La capacidad organizativa también, por lo tanto no debe haber ninguna duda. La última palabra es verdad que la tiene FIFA, esperemos a que tome la palabra. FIFA ha contestado esta tarde diciendo que precisamente no hay nada decidido a ese respecto.
5: Encara no està clar quan la FIFA decidirà sobre la final, però el que sí que se sap és que el 18 de març de l'any que ve hi ha el pròxim congrés a la FIFA, que tindrà lloc a Rabat, per cert, és a dir, es farà a Marroc, a Rabat, on ben bé es podria conèixer la decisió. En aquell congrés hi haurà les pròximes eleccions a la FIFA, a les que es presentarà Infantino, és a dir, que és un congrés important.
2: Clar, per això...
4: Aquest Lausanne té veu de personatge de Berlanga.
2: Sí, sí.
4: Quan fa...
2: Per això deia el Quim...
5: Bienvenido, no, Mr. Marshall?
2: Per això deia el Quim que ha dit Tebas avui que si canvia la governança de la FIFA en aquest congrés del 18 de març, podria ser que la final ja sí anés a...
5: Es parla de...
2: Com dient que Infantino té interessos en que vagi al Marroc.
5: Queden no? encara sis mesos, però es parla del Kelaifi, de Seferin... Fins i tot d'Arsène Wenger com a possibles candidats.
2: President de la FIFA?
5: T'agrada Wenger?
2: President de la FIFA seria tremendo.
5: Es parla com a possible candidat.
4: Mare meva, després és la família trapisonda, un grupito que és la bomba.
5: Veurem qui es presenta al final.
2: Bé,
5: home, si no estem del que la IFI, que també...
2: Dit això, dues coses d'aquesta qüestió, queda molt de temps i ens toca de lluny, però... que l'estadi de Casablanca tingui 115.000 espectadors és el més gran, això no hi ha discussió, per tant, podria acollir la final, tot i que entenc que si Espanya és qui ha promogut i ha convençut la FIFA per acollir el Mundial i després s'assumen Portugal i el Marroc, que Espanya digui, no, la Federació Espanyola, volem que la final sigui aquí.
5: El tema és que ara, no va quedar per escrit.
2: Clar,
5: no, es va donar per suposat.
3: Dir, però Lausanne ha dit, deveria ser, la final deveria... Val, és a dir, és molt de loser demanar organitzar un Mundial i que et fotin la final en l'últim que s'ha afegit.
2: Bueno, però aquí vull, l'altra cosa que volia dir, deveria jugar-se en Espanya. No diuen al Bernabéu. Jo a mi em sorprèn que no, obertament, no diguin deveria jugar-se en Madrid, en la capital, en el Santiago Bernabéu.
3: Això vindrà, serà la següent guerra. De moment no saben ni si serà
2: perquè...
5: Espanya. És la següent guerra. És que aquesta és la següent...
6: Primer país.
2: No, perquè si anem als espectadors, el Camp Nou tindrà més capacitat el 2030 que el Bernabéu.
3: Ara és la guerra amb el Marroc. I després, quan la solucionin, si la solucionen, serà la guerra Madrid-Barcelona.
6: I serà una guerra molt més curta que aquesta del país. Escolta, és que...
5: Aquí...
2: Què ha passat?
3: Jo he sigut aquest teatre.
2: Perdoneu els oients, és que el Poqui s'ha posat a saltar al mig de l'estudi, encara no sé per què.
5: Aquí una mica més, ja acabem amb urgències, eh?
3: Pobre Oriol d'entrar...
2: Que t'has espantat perquè ha entrat l'Oriol Jové a l'estudi. Hola, Jové.
0: Bona nit. No, és que he agafat uns auriculars i...
2: I el Poqui s'ha espantat.
4: No, m'he indignat perquè eren els meus.
0: Ah! Però com que no els tenia posats...
5: Ja us usurpació aquí.
0: No. Ara en busco uns altres.
2: Que no.
0: Serà per auriculars.
2: Si fa broma.
0: Si una cosa tenim a la ràdio és auriculars.
2: No, el que anava a dir és que el regidor d'esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, va reiterant que Barcelona continua lluitant i que té números de ser la final del Mundial. Vull dir que a mi em sorprèn que Lausanne continuï dient en Espanya, i que no diguin al Bernabéu obertament. Si ho tenen tan clar, que diguin al Bernabéu, i ja està, i sortim de dubtes.
5: Mira, temps tindrem, perquè saps que aquest tema a mi m'encanta, però, com bé diu la Maria, ara la guerra és Marroc, perquè una vegada Espanya obtingui l'organització, doncs ja proposaran Bernabéu o Camp Nou, però pel que sabem, Espanya no pensa en el Camp Nou, Aleix. Espanya pensa en el Santiago Bernabéu. Però Espanya, en l'organització d'aquest Mundial, ho està fent molt malament i li estan passant per la dreta, perquè quan tu organitzes un Mundial com a principal candidatura, t'has d'assegurar també el partit inaugural. Això és bàsic.
2: Però això ja es farà a Paraguai,
5: bueno, és que això ho han perdut.
2: Argentina i Uruguai.
5: Ja, però és que això s'ho han deixat perdre. Això s'ho han deixat perdre.
2: Però és el centenari, Uruguai. Jo ho entenc, que el primer Mundial va ser el 1930, doncs el 2030 diguin, el primer lloc on es va fer... No?
6: Una mica d'estar per casa.
5: Has
3: fet una mica
5: malament,
3: el canelo.
5: Malament. Tu primer era fer un Mundial, una fase final a Espanya com a país únic, que ho pots fer perfectament, després ja sumes Portugal i finalment, com que saps que pots perdre la votació perquè hi ha molta força a països africans, incorpores Marroc. Ja donant per fet que, en principi, la final serà per tu. I ara resulta que Marroc està construint un megastai de 115.000 espectadors i pots perdre la final. Aquí la qüestió ja és, anant més enllà, que és una qüestió política també, no? Però que pot passar si la FIFA li concedeix la final a Marroc, què passarà? Què farà, no la Federació Espanyola, sinó què faria el govern espanyol? Perquè és una realitat que... poden passar coses.
2: Bueno,
5: què faria?
2: I més ara amb tot el que està passant al voltant de Ceuta, no?
5: Perquè, clar, aquí no és que si li donen la final a Marroc, Marroc no se surt, Marroc continua. És si Espanya es manté la candidatura o no surt, quines sancions això podria implicar. No és especulació, és una realitat que es pot donar.
2: Ah, va. Anirem seguint. Dami, gràcies.
4: Circulen.
2: Vinga, qualsevol novetat ens ho fa saber. A veure, un parell de coses en aquest tram final de la tertúlia. Per exemple, un apunt encara... anirem enrere, però crec que és interessant. Sobre les eleccions del Barça del passat 15 de març. Val? El mes de juliol, el Tribunal Català de l'Esport va admetre parcialment un recurs de Marc Síria, reconeixent que el club hauria d'haver concedit 3 dies a la precandidatura de Síria per verificar les 370 butlletes dubtoses que va presentar i que no li van permetre passar el tall i ser candidat oficial. Hola, Roger Saperes, bona nit.
1: Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
2: En sabem res més d'aquest cas que té Síria als tribunals?
1: Doncs sí, que Marc Síria, després d'aquesta resolució, va demanar al club poder revisar aquestes butlletes i si en validava 90, que són les que li van mancar per poder superar el tall, ser proclamat candidat de manera declarativa. És a dir, que li reconeguessin que hauria d'haver estat en el seu moment, però sense haver de repetir el procés electoral. Segons hem pogut saber a RAC1, el club ha contestat avui la seva petició denegant-li aquesta revisió de les butlletes perquè entén que la resolució del Tribunal Català de l'Esport en cap cas els obliga a fer-ho ni l'habilita a Marc Síria a demanar aquesta revisió. Ara Síria estudiarà el següent pas a fer perquè encara té la possibilitat de recórrer aquesta decisió davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'exprecandidat no descarta a hores d'ara recórrer aquesta via. Anirem seguint el cas i ho explicarem tot al Tu diràs.
2: Perfecte. Gràcies, Sabe, per aquesta connexió d'urgència. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
2: Adéu-siau. Doncs això, avui el club li ha dit a Marc Síria que no pot revisar les butlletes perquè entén que el que va dir el Tribunal Català de l'Esport no l'habilita a fer això. Síria, pel que sabem a RAC1 i explica el Roger, l'únic que volia és rescabalar el seu honor, de dir, val, reviso les butlletes, tinc raó, hauria d'haver estat candidat i m'oblido de tot, que segueixi la porta com a president. Només volia fer això a Marc Síria. El club no li ha permès. Bé, aquí queda el cas, aquí queda la informació, com que ha passat avui això, i ho ha sabut el Saperes, ho volíem explicar, a veure quin és el següent pas de Marc Síria, si va al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o no. Jo l'entenc, és cert que molta gent dirà, escolta ja, oblida-ho i ja està, va guanyar la porta a les eleccions i per golejada i passem pàgina. Però jo entenc que si ell creu que es va fer malament el procés i com a mínim vol tenir, no? Doncs això, aquesta veritat, no? I davant dels socis dir, ei, jo vaig fer bé les coses i hauré d'haver passat el tall, jo entenc que vulgui anar fins al final. Veurem fins on arriba Marc Síria. I una última qüestió, no voleu afegir res, no? D'això, vull dir, ja està.
6: No, sobretot pensant en el futur. Si tu tens previst tornar-te a presentar en unes altres eleccions, que ho puguis fer d'una altra manera, no? Com a possible excandidat.
2: Clar, o sigui, com a legalment haver estat candidat. Sí,
6: correcte.
2: Sí. Sí, sí.
4: Jo només diré que els estatuts del Barcelona, si no els canvien, són molt clars, molt clars i transparents sobre com han de ser les signatures vàlides en un procés electoral. Què han de dur, com ho han de dur, i quines són valents i quines no. Són molt clars, però molt, molt, M-O-L-T, molt clars. Només dic, fa que aquest comentari.
2: Va. I una última qüestió, abans de deixar-vos marxar cap a casa. Té a veure amb la waterpolista Maika García, que ha anunciat avui en una roda de premsa que denunciarà el Club Natació Sabadell. Després, recordem que el club no l'hagi renovat 11 mesos després de ser mare. Anem a explicar bé aquesta història, perquè a més aquí hi ha una llei de l'esport per aquí al mig que li, suposadament li donaria la raó a Maika García, Oriol.
0: Sí, és una llei que diu Maika García, històrica jugadora del Club Vallès amb 18 temporades, doncs que ha incomplert, hauria incomplert el Club Natació Sabadell. Ha explicat la campiona europea mundial i olímpica que l'haurien d'haver renovat automàticament perquè una esportista professional embarassada té dret a ampliar un any més el seu contracte si només li queda un any de vigència. D'aquí que, com deies, Maika García estigui ja doncs, tramitant la denúncia amb els seus advocats. Ha dit que està molt dolguda amb el tracte rebut pel Sabadell.
8: 32 años en mi club, más de 18 años en el primer equipo. No me esperaba este batacazo, o sea, para mí fue una grandísima, muchísimo dolor, muchísima angustia. Tuve muchísimos ataques de ansiedad, tuve un cuadro heavy, muy fuerte de ataques.
0: Maica ha deixat clar que no es mereix aquest tracte, que no l'han respectat en aquest tram final de la seva etapa al club. Evidentment, tot plegat ho deia emocionada, perquè, com dic, són 18 anys al primer equip i 32 al club. I, de fet, ha explicat que la temporada passada, quan encara no tenia l'alta mèdica, es va sentir també pressionada per tornar a la piscina i que això va començar a complicar, si més no, la seva relació amb el club.
8: Después de ser madre ya estaban haciendo cuentas de cuáles eran los números para empezar, ¿no? Había, bueno, al final sí que te sentías cierta presión porque decían, bueno, es que te necesitamos, es que, Maica, ¿cuándo vas a volver? Maica, ¿cómo estás?
0: Amb 35 anys, la jugadora diu que se sent més trista que no pas enrabiada. Des d'aquesta setmana, recordem, és nova jugadora del Club Natació Sant Andreu i ha dit que es marca els Jocs Olímpics del 2018 com a gran objectiu per demostrar que és capaç de tornar al seu millor nivell, però la notícia, insistim, és aquesta voluntat de denunciar el seu ex-equip per haver incomplert aquesta llei que, havent donat a llum menys d'un any vista que se li acabés el contracte, el club no ha executat aquesta renovació que hauria de ser teòricament automàtica.
2: I ella sempre va dir, estant embarassada també, que li agradaria tornar a la piscina i al màxim nivell després d'haver estat mare i que ho volia fer en uns Jocs Olímpics com els de Los Angeles 2028 per tancar la seva carrera. D'aquí que el Sant Andreu doncs l'hagi fitxat i durant aquests dos anyets en principi estarà el Sant Andreu preparant-se pels Jocs Olímpics. Teniu clar una mica... Jo he estat mirant també una mica per sobre això de la llei que deia l'Oriol.
3: En qualsevol cas, si hi ha una llei que l'empara, fantàstic, és a dir, millor per ella, però és bastant trist que una persona, un esportista en aquest cas, que no fa ni un any que ha donat a llum, hagi d'estar patint quadres d'ansietat, hagi d'estar amb aquest disgust, parlant amb els seus advocats per denunciar el club de la seva vida perquè no la renoven un any. És que em sembla molt trist, em sembla que tots ens omplim la boca de sí, sí, sí, i s'ha de treballar perquè les dones puguin ser mares i mantenir-se la seva vida laboral i la conciliació i bla, bla, bla, i quan arriba l'hora de la veritat, ni amb una llei, havent-hi una llei, s'aconsegueix que un esportista que acaba de ser mare pugui tornar al club on, no el club que la va fitxar fa 3 anys, no, el club en el qual s'ha format, ha guanyat els títols més importants i que és una insígnia, una llegenda d'aquell club. És a dir, a mi em sembla que per molt que el Sabadell pugui estar en el seu dret de dir és que volem renovar la plantilla, el que sigui, a mi em sembla que la gestió ha estat pèssima, pèssima.
6: I sobretot amb aquesta part quan explica que només donar llum ja estaven comptant una mica els mesos, no? de tornar, com si això fos fàcil, fos recuperar-se d'un postpart, depèn de com el tinguin.
0: O fos una qüestió de matemàtiques.
6: O fos una qüestió de matemàtiques, o fos... Bé, no ho sé, quan es parla de protegir les esportistes també és això, no? És protegir un postpart, és ajudar a que tornin a estar al seu millor nivell, és acompanyar-les, i això està molt lluny de la pressió que explica la Maica amb aquestes paraules que diu. I si això t'ho fan amb un club on t'hi has passat més de 30 anys, 18 al primer equip, doncs què et pot passar si no et coneixen, no? Si no saben ni d'on vens ni d'on surts.
2: Què vas a dir, Poquí?
4: No, que sobre... I molt, manca d'empatia absoluta amb una jugadora que porta els anys que porta, 30...
6: 18 al primer equip i 32 al club.
4: 32 anys al club. Home, té un fill, ajuda-la, no? Crec, entenc que el club hauria d'acompanyar-la en el procés de la maternitat d'ella. No tractarà d'aquesta manera.
6: I fins i tot de sentir-te orgullós, no? De que una de les teves dels teus emblemes doncs hagi pogut tirar endavant un procés com és la maternitat i que tu estiguis al seu costat.
2: Fins i tot fer-ne bandera, no?
3: Exacte, és que és una medalla que es pot penjar.
2: Sí, encara que després esportivament l'entrenador decideixi que potser no té els minuts que tenia abans o no sé, o que sigui,
6: però vull dir, donar-li l'oportunitat de poder tornar, d'acompanyar-la, de penjar-te aquesta medalla, de sentir-te orgullós.
4: Que li estaven dient que la necessiten. O sigui, jo aquí veig una incongruència, que li estiguin dient, la necessitem, que tornis com abans. Resulta que acaba la temporada i, pup, se li donen la baixa.
2: Estaria molt bé sentir les explicacions o el punt de vista del comandant Sabadell. De moment, pel que sabem, no volen dir res més i han respectat tots els comunicats i declaracions que ha fet la Maica García, i de moment no han volgut donar el seu punt de vista. Si volen, evidentment, aquí tindran els micròfons oberts perquè puguin explicar el per què van decidir, doncs, això, no renovar-la, i ha passat tot el que ha passat i el que us estem explicant. No, és que em venia al cap que tu que has estat mare 3 vegades, Maria, és?
3: Correcte.
2: Clar, o sigui, les dones no només us canvia el cos, vull dir, mentalment, és hormonalment, és un còctel que això, el que deia, doncs, pots tenir ansietat o pots estar més irascible, o és que et canvia tot absolutament. No? Jo ho he viscut
3: diferent.
2: Ara a prop també amb la meva dona. Vull dir
3: que cada part és diferent. És diferent si és una cesària, si és un part vaginal, si dones el pit,
2: no, però
3: si
2: dic
3: no
2: després,
3: dones...
2: Dic després, un cop hi ha la criatura, o sigui, cada dia és una aventura, no? És que hormonalment... Sí, sí. És increïble el que viviu les dones, no només físicament.
3: I és que a mi em sembla també molt interessant, per part d'un club que és professional al nivell del Sabadell, d'aprofitar el cas de la Maica García per investigar, per saber quins professionals et poden fer falta en aquesta etapa de la jugadora, si necessites, no sé, més nutricionista diferent o un psicòleg enfocat en... No sé, és a dir, és una oportunitat per obrir un ventall d'aprenentatge pel club, perquè ara ha sigut ella, però potser hi ha... Clar, és que també quin missatge estàs donant a les altres waterpolistes...
0: Doncs
3: que som més joves.
0: És dissuasori.
6: Doncs clar, que no pots
3: dir,
6: ser mare si vols
3: competir.
6: Compte,
3: perquè si ets mare, aquí potser no ens interessa, saps? És a dir, jo crec que han perdut una oportunitat fantàstica de créixer com a club, i francament, m'agradaria sentir les explicacions, perquè no ho acabo d'entendre.
2: Sí, de fet, el Club Natació Sabadell tenia una altra jugadora important, com Judit Forca, embarassada.
3: Sí,
2: per
3: veritat.
2: Tant, evidentment, és molt més jove que Maica García, que està al tram final de la seva carrera. Veurem quina gestió hi ha amb Judit Forca. Ara no sé si té 2-3 anys de contracte, i potser aquí no hi ha el problema que ha tingut Maica García, que sí que se li acabava el contracte. Bé, aquí queda el cas. Us deixaré marxar. Gràcies, Jové.
0: Fins ara.
2: Vinga, fins ara. Quines dades ens va portar ahir, eh?
4: Torna'm els auriculars.
2: Torna'm els auriculars.
0: Que si no sentiràs els talls...
2: Escolta, veus sentir la dada que s'ha fet viral, que va explicar ahir, que va marcar per primer cop a la història un jugador amb el dorsal 9 en dia 9, en mes 9, contra un equip que té 9 lletres, que és Feyenoord, en una ciutat que té 9 lletres, que és Rotterdam, i contra un rival que té 9 lletres,
0: no.
2: Que
4: és Barcelona. La ciutat és Barcelona.
0: A Barcelona...
2: Però també
0: lletres,
2: Rotterdam, també.
0: Però la ciutat del rival és Rotterdam i té 9 lletres.
2: Veus?
0: Sí,
2: tot
0: sí.
2: Increïble. Ho has explicat.
0: Sí. Això no havia passat mai. Amb cap número.
4: Fos amb el 6, podria ser el nom del diable. Vol dir, podria voler dir que és a prop la fi del món.
0: Sí. O la sisena.
2: O la sisena. Sí. Ah!
0: Tot depèn de com tu miris.
2: És bona.
4: Bueno, jo sempre miro dolent.
2: No. Acabem amb el comentari bo, que podria ser la sisena. Si marca el dorsal 6 en dia 6... de juny. Ui, la final és el 5 de juny. Quina llàstima. Gràcies, Jové, gràcies, Poqui, gràcies, Maria, gràcies, Anaïs. Adéu, bona nit. Una pausa i de seguida més t'ho diràs amb bàsquet i motor, que tenim un cap de setmana intens amb el Gran Premi de Fórmula 1 a Mad Ring i amb les motos a Pisano.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Pràcticament 3:15. Ja sabeu que tornen els dies del drac, Domoda Jaeco, eh? Tornen els dies per estalviar. De l'11 al 26 de setembre, demà, comencen aquests dies del drac, Domoda Jaeco. Una oportunitat llegendària per estalviar-te fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco. Sí, sí, fins a 15.950 euros d'estalvi en tota la gamma Omoda Jaeco. I, a més, no pagues fins al 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta-les a omodajaeco.es. Dies del drac d'Omoda i Jaeco.
2: GT RAC 1.
1: A la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya trobaràs tota aquesta informació dels dies del drac. Mira, parlant d'Omoda Jaeco, entrem de ple en el món del motor amb el Quim Salvador, perquè tenim un cap de setmana molt intens. Hi ha la 14a cita del Mundial de Motos amb el Gran Premi de San Marino, amb Quim, la lluita pel Mundial ajustadíssima entre Márquez, Martín, Bezzecchi...
3: Sí, sí, el Geni de Cervera segon a la general, a 19 punts del liderat de Jorge Martín, i en Bezzecchi tercer, 24, per tant, a 5 puntets de Marc Márquez. El campió ha explicat avui per què va fer pública la setmana passada la ja famosa foto en què mostra l'estat del seu braç dret. Ell està fent exercici, està al gimnàs, amb una samarreta sense tirants, i s'observa clarament diferència de la musculatura entre el braç dret, que li han hagut d'operar 7 vegades i que encara no està bé ni de lluny, i el braç esquerre. Són declaracions de Marc Márquez a DAZN.
4: Sabia que quedaria que de hablar, pero es verdad que durante el tiempo he aprendido durante toda mi carrera deportiva que en momentos de preguntas, especulaciones, rumores, la transparencia siempre gana. Entonces decidimos mostrarlo públicamente en una imagen. Luego mi doctor ya ha explicado el que tengo, mi doctor de confianza, Samuel Antuña, todo lo que me han hecho en el brazo. Y de esta manera ya está explicado, no tengo nada más que añadir y yo me puedo centrar con lo que tengo en intentar luchar por este Mundial, que no será nada fácil.
3: És veritat que veure la imatge ens ha ajudat a molts a entendre realment la situació de Marc Márquez, que ja sabem que aquest braç no està bé, però fins a quin punt el té afectat. Ve de fer un espectacular doblet a l'Aragó. En principi, a Misano li pot costar una miqueta més en aquest duel directe que té amb els dos pilots oficials d'Aprilia pel títol mundial.
1: Avui també és notícia Alex Rins, que anuncia que es retira.
3: Sí, acaba contracte amb Yamaha final de temporada, no ha tingut ofertes per continuar a MotoGP i avui ha explicat que n'ha desestimat de Superbike perquè ha decidit no córrer més en moto quan acabi la temporada.
5: Teníamos dos opciones bastante buenas para ir a Superbike, pero no voy a ir. He encontrado algo que realmente me llama mucho más la atención, que no os puedo decir lo que es, porque no está cerrado todavía. Entonces, las novedades que te puedo decir es que mi carrera deportiva sobre las dos ruedas se acabó.
3: S'acabó, bé, quan acabi la temporada, evidentment. Tot apunta que Rins farà el salt a les quatre rodes i competirà en cotxes. Ara té 30 anys, molt jove per retirar-se, i diu que està satisfet de la seva carrera a les motos, tot i que se li ha resistit un títol mundial, que per talent segurament tenia a l'abast, potser no MotoGP, però sí, sens dubte, a Moto3 i Moto2.
5: Tengo que estar satisfecho de lo que he conseguido. Son 14 años aquí en el Mundial de MotoGP. Muchas victorias, muchas batallas. He estado luchando por el Campeonato del Mundo de Moto3, Moto2 y MotoGP. No lo he conseguido, pero he tenido la posibilidad, ¿no?, en las tres categorías.
3: Rins ha aconseguit al Mundial 18 victòries, 6 de les quals a la categoria reina MotoGP, 58 podis i 27 pols, i ha estat subcampió de Moto3 i de Moto2. El seu millor resultat en un Mundial de MotoGP va ser tercer el 2020. Els entrenaments del Gran Premi de San Marino arrencaran aquest divendres a Misano. L'esprint serà dissabte a les 3 de la tarda i la cursa diumenge a les 2 del migdia.
1: La seguirem el 14-15, les dues curses, la seguirem el 14-15 i també el Superesports. I també demà arrenca aquesta cita, la primera edició del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid.
3: Sí, el circuit semiurbà de Madrid, a Valdebebas. Carlos Sainz Jr. correrà aquesta vegada literalment a casa, perquè ell és madrileny, i avui ha dit a la roda de premsa prèvia oficial en anglès que la pista té un caràcter especial. El sentim doblat per DAZN.
6: Diré que tiene caràcter, que és distinta, carismàtica, con curvas distintas, y creo que va a ser un circuito distinto a lo que estamos acostumbrados.
3: El primer entrenament lliure començarà demà a 2:45 del migdia, el segon a les 5 de la tarda. La cursa és diumenge a les 3.
1: A veure quants cotxes acaben i si tenim una cursa sense moltes banderes.
3: Diuen els experts que és perillós,
1: sí.
3: Aquest circuit semiurbà de Madrid. Veurem.
1: Sí, a veure què passa. Molt bé, alguna cosa més, Quim?
3: Sí, avui fa 35 anys de la inauguració del circuit de Barcelona a Catalunya i Gil Membrado, pilot català de ral·lis, pot guanyar aquest cap de setmana a Xile el Mundial Júnior, tot i que ho té complicat. Necessita guanyar la cita xilena, que el líder, el suec Kalle Kalberg, no acabi entre els 5 primers i que el turc Ali Turkan no acabi entre els 3 primers. Necessitarà sort.
1: Doncs sí, li desitgem molta sort al Gil Membrado i també felicitats al circuit de Barcelona-Catalunya i per molts anys més. Gràcies, Quim.
3: Bona nit.
1: Ara tornem amb l'última possessió.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
7: Volver a Europa.
8: Volver a levantar la copa.
9: Volver a Neptuno.
10: A Cibeles.
11: A Canaletas.
12: A la Plaza Nueva.
13: A la Plaza Mayor.
14: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
15: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
16: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
17: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
15: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
16: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
18: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
0: RAC 1 Podcast. A RAC més 1, sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Per segona temporada, Marta Cailà parla amb persones conegudes sobre el que significa conviure amb trastorns mentals.
19: Per exemple, la influencer Cèlia Espanya ens explicarà la seva experiència amb l'anorèxia nerviosa.
20: I arriba un punt que mai ne tens prou, saps? I estàs atrapat a una presó. Llavors jo va arribar un dia que dic, és que no, o sigui, no puc fer la meva vida perquè estic tan condicionada a les normes que m'he posat que no puc fer res.
0: A RAC més 1, sense filtres, amb Marta Cailà. Premi al millor podcast Ràdio Associació de Catalunya 2026. Tots els dijous, un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
21: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: L'última possessió.
1: Vinga, una mica de bàsquet per tancar, com cada dijous, habitualment el Tu diràs, amb el Dani Aguilar, que el tenim instal·lat a Tarragona, seguint la Lliga Catalana. Hola, Aguilar.
22: Hola, Aleix Pariser, bona nit.
1: Bona nit, avui ens la jugarem amb el Xavi Ballesteros, company de Ràdio Ciutat de Badalona, també el podeu llegir a l'Esportiu de Catalunya. Hola, Valles.
23: Molt bona nit.
1: Què tal? Bona nit. A veure, ja tenim un finalista, Dani, és sí. El Lleida. Demà sabrem correcte. El seu rival, sortirà del duel directe que hi ha entre Barça i Manresa.
22: Dit d'una altra manera, comença xula la cosa, Aleix, perquè demà a les 9 tenim aquest partidatge entre Barça i Quinzenes Manresa, tot plegat després que avui el Barça hagi guanyat el Morabanc Andorra, reedició de l'únic partit amistós que ha jugat el Barça. Avui arrencava oficialment la temporada 26-27, la temporada de Sekulić, i la posada en escena ha estat xula, ha estat com la que ens ve definint Sekulić amb aquest joc elèctric, vertiginós, vertical, amb moltíssims triples, una altra vegada el patró la primera part, més triples que cistelles de dos, amb un molt bon paper, per exemple, en l'anotació i en la recta final de Tyrese Martin, però també a l'eix, amb un molt bon paper de dos que ja hi eren. Ens hem afartat de parlar dels que arriben, però també dels que hi eren. El millor Dario Brizuela, 19 punts avui, 14 Joel Parra. I precisament Joel Parra parlava després del partit i li preguntàvem per això, per fins a quin punt li va bé l'estil de joc de Sekulić a un jugador com ell.
9: És un estil de joc que crec que a mi personalment m'afavoreix bastant, no? Perquè al final jo soc un jugador que li agrada jugar amb molta energia a la pista, no? Tant en defensa com en atac, doncs crec que és un punt a favor personalment. Crec que també em va servir una miqueta la selecció per adaptar-me a aquest estil nou d'aquí del Barça, perquè és bastant semblant també el que volem implantar a la selecció, així que em va ajudar una miqueta. Però et dic, personalment em sento doncs, molt còmode amb aquest estil de joc, molt content amb els companys que tenim, molt content amb la confiança que em dona l'entrenador.
1: Doncs queda claríssim, no? Valles, una mica la idea clara i meridiana, no?
10: Sí, és que és claríssim i l'aposta ningú se n'ha amagat, jo crec que és pública que volen canviar aquest estil i no és casualitat, doncs, que avui, que a més Panther no jugava, el capità del Barça no jugava avui, que Brizuela i Parra siguin dos dels millors aprofitant la continuïtat de la temporada passada i aquí doncs ja tampoc no descobrim que en Thales Martin és un jugador que també portarà moltes coses, no? Avui 16 punts en 16 minuts, per tant, fem moltes coses.
1: No, la veu clavar l'altre dia, que Gonzalo i tu dèieu, no, mira, el dels fitxatges que han fet, el que sembla que té més qualitat, Thales Martin, no? Doncs la veu clavar.
22: Sí.
1: Jo et volia preguntar si... Deies, Dani, perdona.
22: No, perdó, molt ràpid, Aleix, a part des d'aquests, que sembla que va dormit. Vull dir, saps aquests jugadors nord-americans que sembla que no vagi amb ells la cosa, d'aquest posat desmenjat, i després, quan comença endollant, no? Uf, és que té un talent espectacular, ja ho sabíem. Sí, sí.
1: És el que més t'ha agradat, Valles? Hi ha alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció en aquests dos amistosos que ha jugat al Barça?
10: No, jo sobretot m'agrada molt a Martin, que ho havien comentat, i també jo crec que Justin Robinson, que és el base que ve de París Basketball, amb moltes ganes d'intentar fer coses, d'agradar amb llançaments ràpids, d'intentar ser elèctric, i jo crec que el base és el que marca una miqueta la línia, no? D'intentar córrer. Hem vist segurament una mica exagerat al començament, que llançava amb molta velocitat i amb poca possessió, però és el que deia el Dani, no? Que aquest Barça, la primera part, jo portava més triples llançats que tirs de dos, per tant, sí. Molt espectacular, fins i tot feia broma el Dani, no? El primer quart, 18 triples llançats, 5 tirs de dos, que és una exageració, però és la tendència, no? Per tant, ens hem d'anar acostumant.
22: Sí, de fet, hi ha els que estic molt d'acord amb el Valles, i afegeixo Moya Gibson, que és un base petitonet però molt elèctric, és d'aquests que fa fins i tot... És curiós veure'l jugar perquè realment és tota electricitat. I jo crec que hi ha un jugador, mira, no sé per què, que és Stanley Umude, que... Estem parlant de noms que ens haurem d'anar acostumant a l'eix, perquè ara, evidentment, són molts noms nous, però que potser ha arribat més per sota de la línia de flotació mediàtica, però que compte que pot tenir molt rendiment. Això, les bones notícies, insisteixo, el Barça encara està tendre, encara ha tingut moltes anades i vingudes, ho deia després Sekulic, que això, evidentment, estem a la pretemporada i s'ha d'estirar les etapes de bon rendiment, els períodes de rendiment bo, però hi ha una mala notícia, i és que ja comencem amb les lesions. Jo em m'acondú 6 setmanes de baixa per una agudització d'una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre. Per tant, sense m'acondú i sense Mbouma, dos... jugadors interiors importants que avui li preguntaven a Sekulic, mira, li pregunto al Ballesteros, que sempre té molt bon olfacte per això, sobre si cal el Barça incorporar o no. Bé, el Barça té 15 jugadors, sense dos són 13, per tant, a priori té plantilla.
10: No, i a més, jo crec que ho explicava mateix Dani, no? El Barça té en el calaix força diners per fer moviments. Jo crec que de moment s'esperarà perquè hi ha molts jugadors als Estats Units que estan pendents de tenir un contracte assegurat a l'NBA, de tenir un contracte temporal, de tenir un contracte que es diu two-way, que s'està amb el G-League i amb el primer equip, no, l'NBA. Per tant, encara estem en una etapa molt prematura per l'NBA i, per tant, el Xevi Pujol, el nou director esportiu del Barça, és conscient que val la pena esperar perquè hi haurà alguna oportunitat de mercat segur, no? Per tant, jo crec que, de moment, pel que li ve el Barça, té suficient jugadors com per tirar-ho endavant, però també és cert, i ho sabem, que més enllà de la Lliga Catalana, i poso ja el focus en la setmana vinent a la Supercopa CB, aquí sí que ja s'ha de començar a sumar victòries, i quan dic victòries no

0: vist un partit, no? Per tant, jo crec que l'examen important, i ho hem dit i ho reiterem i ho seguirem dient, se li ha donat marge en aquest Barça, però el que marcarà jo crec que no només és la Supercopa, sinó sobretot l'inici d'Eurolliga, no? Que és el que podràs veure realment on està el nivell del joc del Barça en aquest principi de temporada. Deixa'm dir que demà hi ha un partit entre Barça i Manresa, Aleix, que hi ha 21 nous jugadors entre els dos.
1: Sí.
0: 11 en el Barça, 10 en el Manresa. Sí. O sigui que en Dani i jo també estem fent pretemporada per conèixer tots els jugadors.
1: Hem de prendre punts per conèixer-los. No, anava a dir que t'afartaràs de veure el Barça i de poder analitzar-lo, perquè hi ha tants partits que sí, ara és fàcil equivocar-te en el diagnòstic, però tranquil, que d'aquí un mes i mig ja ho veuràs, ja tindrem algun element més.
2: I és el que deia el Ballesteros, i d'aquí un mes i mig a l'Eix, que és més una miqueta els timings que et comentava el Xavi, un mes i mig, dos mesos, no, Xavi, aquests jugadors descartats o no per NBA, que hauria de ser el mercat al qual aspira el Barça.
1: Clar. Sí, sí. A veure què passa. Abans el Lleida s'ha classificat per la final. Bon Lleida, no?, de Gerard Encuentra aquesta temporada.
2: Sí, tercer quart monumental contra un debutant FIAC Girona aquesta temporada. Ha notat 39 punts en el tercer quart a l'Eix. Un Lleida que ha completat una plantilla, un roster que és molt interessant. La temporada passada tenia el focus molt situat en determinats jugadors. Jo crec que amplia el ventall d'opcions de referents, i hi ha un nom que es diu Darius McGee, és un base a l'Eix de 1,74 m. Jo crec que, si no és el més baix de la Lliga, és dels més baixets de la Lliga, 22 punts, però és d'aquests que es casca triples des de 8 metres sense ni dubtar-ho, un nivell d'encert espectacular, i al capdavall estem parlant de la primera final ACB de la història del Força Lleida, d'aquest club fundat al 2012, després del Lleida Bàsquet. I en parlava el seu entrenador, Gerard Encuentra.
3: Però sí que és cert que els jugadors s'ho passen bé a la pista. Jo veig que estan còmodes, que es busquen, es troben, i està clar pues, que el guanyar aquests partits ens donen moral, confiança per a seguir creixent i creient en el que estem treballant. Doncs, bueno, felicitar-los, no? Perquè al final jugar una final no es juga cada dia i menys un club com el nostre. Llavors hem d'estar contents i bueno, ja queda un.
1: Per tant, primera final de la Lliga Catalana, del Lleida.
2: Correcte,
1: des de la creació.
2: De la Lliga Catalana ACB, perquè en té un parell de lligues catalanes l'EP. Recorda que la Lliga Catalana es divideix en totes les categories estatals. I la Lliga Catalana ACB, la màxima competició de la Lliga Catalana, és la primera final que juga el diumenge.
1: Jugant a tota pastilla, Valles, i no sé si el veus amb opcions de guanyar o el Barça o el Manresa, qui es classifica per la final.
0: Sí, el Manresa el veig molt fort. La Lleida, de fet, ha guanyat dos títols, el 2002 i el 2003, però, com ho deia, era un altre club. Jo crec que sí, que el Manresa, primer, ha tingut un dia més de descans, i segon, que l'aposta i que té el Manresa també és molt semblant a la del Barça, no?, amb el Diego Campo intentant anar a tota pastilla. Crec que el Lleida, si alguna cosa ha fet molt bé enguany, és que manté de la temporada passada doncs a Bateman, a Jim, a Paulí, a Hughes, que ha tornat, a Dianyer, que va ser seleccionat, a Adrià Rodríguez, a Miguel Sant, a John Xurna. Per tant, amb una pretemporada tan curta, a l'Eix li donem molt valor al fet de tenir continuïtat, no?, que és el que ha tingut el Lleida, en quant a que molts jugadors ja saben el que volia Gerard i ho tenen molt treballat, no? Però crec que ens hem de treure el barret de l'aposta que està fent el Lleida i el fitxatge d'aquest jugador que ha estat campió a l'Eurocup, no? Ha estat un referent aquí i, com molt bé deia el Dani, els que són amants del supermanager, que comencin a fitxar.
1: perquè una, entre Barça i Manresa demà, qui veieu per sobre? O és una incògnita?
2: És que jo crec que el Barça dia d'avui està en un moment competitiu, com et deia abans, tan tendre que no t'ho sé dir. Però és que és el que deia el Ballesteros abans. Mira, l'any passat el Manresa va guanyar aquesta competició. Recordes? Va guanyar la Lliga Catalana. De tots els que hi havia, només un jugador la va aixecar, que és Hugo Benítez. Et faig trampa, perquè hi ha dos jugadors més que són Pri Oriol i Ferran Bassas, que van arribar a mitja temporada i han renovat. Però és que són dos projectes que són molt nous. Sí que és veritat que, com el deia el Ballesteros, el del Manresa, a nivell de caràcter, ja es coneix més, perquè és Diego Campo, ja sabem a què juga. Jo no t'ho sé dir. Per potencial, hauria de ser el Barça, perquè el Barça té millors jugadors, evidentment, té més potencial. Però el Barça tindrà menys descans, com deia el Valles. El Manresa ha tingut 24 hores per descansar. Bé, 48. El que serà és un partit. A mi em ve molt de gust aquest segon partit de demà.
1: Tu et mulles, Valles, d'aquí pot guanyar demà Barça-Manresa i passar a la final?
0: Jo crec que el que és segur és que el Manresa

0: molta guerra, i evidentment és un equip que des del principi, i això acostuma a fer-ho també Diego Campo, les pretemporades van tan a sac, que quan arriben al principi, ostres, a vegades estan molt millor del que potser tocaria, no? I això després ho paguen, però crec que és l'aposta que fan i han entrenat molt més junts que no pas al Barça.
1: Va, anem a repassar l'agenda, doncs, per demà d'aquesta última jornada de la fase de grups, diguem-ho així, de la Lliga Catalana.
2: Mira, doncs un partit ja intranscendent, malauradament, pels dos equips, del grup 2, que és el Joventut Girona, a 6:45, i com et deia, a les 9 aquest partit que dirimeix l'altre finalista, el rival de l'Hilerna Lleida, entre el Fiat Girona i el Barça.
1: A la penya encara li queda, no, Valles? A veure com li va la Supercopa, però encara li queda.
0: Sí, li queda sobretot Ante Tomic, que és el referent, que encara estarà com a mínim un mes de baixa, el Joventut que fitxarà de forma imminent per trobar equilibri. És cert que l'efecte Ricky Lapro serà espectacular. Quan juguen junts ja es veu que fan coses diferents, que fan realment donar alegries, però està clar que encara li queda, deia el seu tècnic Dani Miret, anem una setmana tard, no?, de preparació. Doncs sí, es veu això, i que en el joc interior doncs falta una peça molt important.
2: I allà és on s'ha de fitxar, eh, Valles? S'ha de fitxar un tio gros aviat, eh?
0: Val, sí, sí. Val.
1: Molt bé, Aguilar, alguna cosa més?
2: Doncs mira, que tenim semifinal de la selecció espanyola femenina al Mundial, a Alemanya, amb una catalana, Mariona Ortiz. Avui ha guanyat en comoditat a Austràlia, 66 a Austràlia, 89 a Espanya. Això sí, les australianes amb 9 jugadores només. D'ahir van jugar, la selecció espanyola tenia més descans, però la realitat és que el dissabte la selecció espanyola jugarà el passi a la final, això sí, contra l'invencible. Veurem si invencible o no, perquè últimament cada vegada s'apropa més a la selecció dels Estats Units, s'hi apropen més, però de moment no hi ha manera que les guanyin. A les 8 del vespre, aquesta segona semifinal del Mundial, abans de 4:45, la primera semifinal entre dues candidates més, com són França i Alemanya.
1: França-Alemanya, que és l'anfitriona, una semifinal del Mundial femení de bàsquet, i l'altra Estats Units-Espanya, partides a Teledeport, crec que ho estan fent en obert, per tant, si sou amants del bàsquet i del bàsquet femení, allà ho teniu. Molt bé,
2: sí, senyor.
1: Ho deixarem aquí. Demà més a Tarragona. Gaudiu d'aquesta última jornada. Valles, Aguilar,
0: gràcies.
2: Una abraçada forta.
1: Adéu, adéu, adéu.
3: Winamax, el més important és guanyar.
1: Ja ens queda l'últim minut amb l'Oriol Jové. Què més hem de saber, Oriol?
4: Doncs que si no teniu son, són a punt d'arrencar les semifinals del quadre femení de l'Open dels Estats Units. Ara, en pocs minuts, arrencarà la primera semifinal entre Arina Sabalenka i la nord-americana Pegula. L'altra semifinal arrencarà després entre Coco Gauff i Elena Rybakina. A la Vuelta, Enric Mas ha sobreviscut a la contrarrellotge d'avui i arriba a les últimes tres etapes amb més d'un minut de marge sobre Primoz Roglic, que només li ha pogut retallar 30 segons en el trajecte entre el Puerto de Santa Maria i Xerès de la Frontera. Aquest dijous, etapa de 210 quilòmetres amb final en pujada entre Vélez Màlaga i Peñas Blanques, Estepona. I a banda de la Vuelta, entre les previsions de cara a aquest divendres, no dijous, que no hem comentat, arrenca la cinquena jornada de Lliga amb un Sevilla-València a partir de les 9, a la Primera Federació amb un Nàstic Algesires a 9:15, a la Lliga F amb un Depor-Reial Madrid a 9:15, i arrenquen dues competicions pels equips de casa nostra, la Lliga de Futbol Sala amb un Santa Coloma-Palma a 9:15, el Barça no debuta a Valdepeñas fins dissabte, i la Lliga Sobal d'handbol amb visita del Barça al Logroño-La Rioja i estrena del Granollers al Palau d'Esports contra el Frigoríficos de Morrazo a partir de les 7 de la tarda.
1: Bona activitat, durant la diada. Déu-n'hi-do, moltes competicions que arrenquen ja a mitjans de setembre. Perfecte, gràcies, Jové.
4: Bona nit.
1: Adéu, descansar.
3: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
5: Winamax. El més important és guanyar.
6: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
7: A RAC 1, tu diràs.
8: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
5: Winamax, el més important és guanyar.
6: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
9: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
10: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta. Guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
11: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
12: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
11: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
13: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
11: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
14: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
11: I tu? Ets un d'ells?
15: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
16: RAC1 Podcast.
15: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
1: Aquí ho tanquem, per avui. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, amb molta més ràdio esportiva, amb en Gerard Ballera aquí al capdavant del programa. Descanseu, que tingueu una bona diada i també un bon cap de setmana.
17: Tu diràs.
18: RAC1. Júlia Manero.
19: Bona nit, passen 11 minuts de la una. La prèvia a la Diada de Catalunya ha començat ja aquesta tarda amb diversos actes institucionals, però també amb concentracions. El Fossar de les Moreres ha sigut l'escenari de l'enfrontament entre l'Aliança Catalana i l'Esquerra Independentista, que ha acabat a cops de porra. Els Mossos d'Esquadra han carregat repetides vegades contra els antifeixistes per separar tots dos bàndols i tot plegat acabat amb un balanç de 3 detinguts i 7 investigats. A aquesta hora la situació ja s'ha estabilitzat i els partits continuen fent les seves ofrenes. Junts i Esquerra han carregat contra l'Aliança Catalana en la seva ofrena floral al Fossar de les Moreres. Els dos partits els acusen de dividir la ciutadania i sembrar odi entre la població. Asseguren que són valors totalment contraris als de l'independentisme. Anem cap allà, a Barcelona, Cesc Giró.
20: La presència de Sílvia Orriols al Fossar de les Moreres també ha condicionat els discursos de Junts i Esquerra, que aquest any han deixat enrere les xiulades mútues per posar la Diana a l'extrema dreta. El secretari general de Junts, Jordi Turull, i Esther Capella, portaveu d'Esquerra, acusen Orriols d'anar en contra els valors de l'independentisme.
21: Que ningú ens farà la feina si no la fem nosaltres. Que en som molts i en podem ser encara més de manera molt imparable si no convertim la revolta dels somriures en la revolució de l'odi dels uns contra els altres.
22: Aquesta és també la nostra resposta als que avui intenten fer créixer la por, el ressentiment i l'assenyalament.
20: Després de l'estira i arronsa d'aquesta tarda entre Aliança i l'Esquerra Independentista, aquest vespre, nit molt més tranquil·la i menys concorreguda que altres anys.
19: I el Marroc ha dit la seva aquesta tarda sobre la crisi a Ceuta. Això després que ahir el govern espanyol publiqués tot de documents de la policia espanyola i el CNI que apuntaven que Rabat no havia fet res per evitar l'entrada massiva de migrants. El govern marroquí, doncs, s'espolsa de tota responsabilitat i es limita a defensar la bona relació i cooperació amb l'estat espanyol. Ara bé, destacant que no entenen per què Moncloa no està accelerant el retorn de tots els migrants, mentre que ells s'han compromès a rebre'ls sense posar problema, també els menors no acompanyats. I més coses, gairebé 290.000 vehicles han sortit aquesta tarda de l'àrea metropolitana de Barcelona en la primera tanda de l'operació sortida pel cap de setmana al llarg de la Diada. Són poc més de la meitat dels que havia previst el Servei Català de Trànsit. L'operació s'allargarà fins demà a primera hora de la tarda, amb els punts més complicats de nou a l'AP7 i els accessos a la costa. Per tot plegat, Trànsit recomana evitar les hores punta i consultar l'estat del trànsit amb antelació. Pels qui no vulgueu agafar la carretera, Renfe ha afegit fins a 25.000 places extres a Rodalies. I ha mort ofegat un home de 78 anys a la platja de la Punta de Roses, a l'Alt Empordà. Ha passat aquesta tarda quan l'home es banyava mentre hi havia bandera verda i servei de vigilància. S'hi han mobilitzat fins a 3 ambulàncies i un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques, però finalment no l'han pogut salvar. Amb aquesta ja són 27 les persones que han perdut la vida a les platges des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. I ara els esports...
4: Aquesta nit s'ha tancat la primera jornada de la fase Lliga de la Champions amb les victòries del Bayern 5-0 davant el Bodo Glimt, del Manchester United 4-0 contra el Sabada Bakú i del Como, un dels debutants a la competició, que s'ha imposat per 4-1 contra el Leipzig. El seu entrenador, Cesc Fàbregas, ha elogiat el nivell de joc actual del Barça després del debut en declaracions a Movistar.
0: Te digo que el Feyenoord es muy buen equipo, pero es que te hacen quedar mal, porque te encuentran todas las soluciones en todos los momentos. Ya les puedes ir al hombre, como le intentaron hacer, marcar a Rodri todo el rato, marcar a Pedri, pero es que te encuentran soluciones por todos los lados, repito. Juegue quien juegue, tiene un nivel muy alto y da miedo el nivel que están atravesando ahora mismo.
4: El Barça és tercer després de la primera jornada, només per darrere del PSG i del Bayern. El Como ocupa la cinquena posició. Mentrestant, a la Lliga Catalana de Bàsquet, el Barça ha debutat amb victòria. S'ha imposat de 4 punts, 88-84, contra el Morabanc Andorra. L'Ilerna Lleida és el primer finalista del torneig i el segon sortirà del partit que jugaran aquest divendres per la Diada, a les 9 de la nit, el Barça i el Quitzenàs Manresa. Encara un punt més de bàsquet, la selecció espanyola femenina ha accedit a les semifinals del Mundial després de guanyar contra Austràlia 66-89. Dissabte s'enfrontaran a la gran favorita, els Estats Units, per un lloc a la final. I aquesta matinada es decideix la gran final del quadre femení a l'Open dels Estats Units de tenis. La primera semifinal és a punt de començar entre Sabalenka i Pegula. La segona la disputaran a continuació Rybakina i Coco Gauff.
19: I amb el temps, la Diada de Catalunya es presenta molt tranquil·la. S'espera una jornada de sol radiant, amb l'excepció d'alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores. Les temperatures a primera hora del matí seran baixes, però aniran pujant al llarg del dia i arribaran a valors al voltant dels 25 i els 30 graus a tot arreu, una mica inferiors cap al nord. En cap cas, ens haurem de preocupar per la pluja, perquè serà un dia de cel serè i d'un ambient molt agradable per sortir al carrer. I això és tot per ara. Per més informació, podeu consultar el portal web de notícies rac1.cat. Bona nit.
15: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
17: a rac1.cat.
15: El portal de RAC1.
18: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
23: Ciutadans de Catalunya.
15: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
24: Gràcies, moltíssimes gràcies. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
25: Esparreguera!
26: Sí!
25: Cabrera!
26: Sí!
25: Santafels!
26: Sí!
25: Puiget!
26: Sí!
25: Cervera!
26: Sí!
25: Mollerussa!
26: Sí!
25: Alacant!
26: Sí!
25: Solsona!
26: Sí!
25: Plugues!
26: Sí!
25: L'Esquerra!
26: Sí!
25: Sant Celoni!
26: Sí!
25: Greda!
26: Sí!
25: Cornellà!
26: Sí!
25: Riu d'Olor!
26: Sí!
25: Girona!
4: Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
24: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
4: Bon dia, Òscar Dalmau.
24: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
4: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
24: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
4: Heu de saber que de seguida parlem del Barça masculí de futbol.
24: Sí, sí, para, un moment.
4: Aviam.
24: Un moment, hòstia. Què vol dir el Barça masculí de futbol?
4: Bueno, és per deixar clar que no és el femení o el de bàsquet o el de handball.
24: Si tu dius parlem del Barça, ningú dels que estem aquí pensem... Si tu te creus que després d'un partit de Champions com el d'ahir, on el Barça apallissa uns senyors holandesos...
4: Apallissa, diguem-ne, sí.
24: Tu creus que hi ha algú a l'audiència que ho senti dir parlarem del Barça? I pensi que parlareu del Barça femení de balonmano?
4: No, crec que no existeix el femení de l'handbol. I la veritat és que potser és una manca de confiança en el trellat de l'audiència.
24: Escolta'm.
4: Sí que és veritat que potser...
24: Òscar,
4: Andreu. Si el context és important...
24: Escolta'm.
4: No em toqui. Què?
24: Si vols que els de la CUP te donin un premi... Perquè estàs per la igualtat, el femellisme i tot això... Escolta'm, endavant. Un premi que és de tots.
4: Sí, molt bé.
24: I et diré més. No és només de tots. També és de totes.
4: Sí, de tots i de totes.
24: I et diré més.
2: Què?
3: De tutis.
5: No, tutis no, això és el paraulògic, és no. De totis, seria pues totis, crec.
3: Què vols? I de titis.
5: Sí, de titis també. Les titis, sí.
3: Molt bé, què vols de regal? No, que no, facin no, director i adjunt de la directiu i de la CUP?
5: Sí. Puc dir la notícia, ja?
3: Sí, home,
5: així m'agrada. A més, aprofitem que hi havia aquí en Deco, que es podria haver quedat... No sé si
3: el Deco ha vingut aquí a la ràdio?
6: No, si estava assegut... Que no l'ha vist, no l'ha vist, ens hem creuat. De fet, estava tan a gust que jo crec que per un moment he pensat que es quedava, eh?
5: Perdona una cosa.
3: Obrigado, Deco, por todo lo que has hecho.
6: No, obrigado.
3: Ningú donava... És hora de dir la veritat. Ningú donava un punyetero duro... pels fitxatges d'un senyor que es diu Gordon, bueno. Que ningú coneixia, i que quan vam veure la primera imatge, sí. Ens vam imaginar una castanyera.
5: A veure,
3: de dir, aquesta castanyera? Però qui ha fitxat el Barça?
5: Sí.
3: No, perquè després un altre gran fitxatge del Barcelona. Mm-hmm. Adeyemi.
5: Sí.
3: I?
5: Adeyemi, què vol dir?
3: Bueno, tots entrant a la Wikipèdia...
6: Wikipèdia no.
3: No sabíem escriure el nom, jo no el trobava, perquè, clar, sí. Adeyemi... Això. Sí.
6: Adeyemi, que es diu Karim.
3: No, però ara que hem fitxat un jugador que serà la revelació. Molt bueno. Bé la gestió d'Adeco, perquè ha portat... Jesús Gabriel.
5: Sí.
3: Jo vaig pensar, dic, bueno, doncs vaig a buscar... A veure quin és el cantant llatí aquest. Que vindrà a cantar boleros? No, a la mitja part del Barça?
5: Gabriel Jesús, oi, Bru? Es confirma que es diu així.
6: Confirmo
5: que és Gabriel. No, no és Jesús,
3: tots aquests
5: Gabriel.
3: Paquets...
5: No, home, què diu paquets?
3: Que ningú coneixia.
5: Sí.
3: Resulta que ara juguen bé.
5: Sí.
3: Són l'hòstia, i això és de qui és mèrit?
5: Sí,
3: d'aquest senyor que estava assegut al cul on el tens tu.
5: Sí.
3: Deco.
5: És veritat, i una cosa
3: no
5: de dir...
3: No diré el nom, perquè no sé com es diu.
6: Tothom
3: li diu Deco.
6: Diria que es diu Luis Anderson de Sousa, sí. Diria.
3: Pues li direm Deco, per abreujar.
6: La tapa del Deco.
5: També és veritat, el primer que he pensat, quan li he vist la cara, dic, fa millor cara que quan jugava al Barça.
6: Sí, crec que surt menys ara que llavors.
3: Es va anunciar també, hem fitxat a un jugador de la Lliga Inglesa.
5: Que corre molt, és el jugador més ràpid de la Lliga Inglesa, això té mèrit, sent la castellera.
3: Jo no ho vaig sentir,
5: no. Això és Gordon.
3: Estava
5: Gordon,
3: jugant sí. A la Lliga Inglesa i es diu Rodri. Un anglès que es diu Rodri? Però... Rodri? Ja, sí. Clar, jo hi vaig pensar, Rodri? Fitxat Rodri?
5: Rodri és el pilotador, no?
3: Rodri era el company d'institut que va deixar els estudis per anar amb el seu pare a l'obra. No, és el típic nom, no?
5: Sí.
3: Fitxat el Rodri. Rodri Motor Services?
5: No.
3: Allò que et canvien la roda?
5: Rodri és qui ha fet pràcticament en els últims anys, sí. és un jugador bàsic.
3: Bueno, això és després, ho hem après després. Escolta, amb totes aquestes peces que deies tu, moro Déu, senyor, el mercat de fitxatges... Estem fitxant? Vaya tronyo de temporada que ens espera? Sí. Pues ara resulta que, crec... por arte de magia, tots sí. Juguen bé, marquen gols...
5: Sí.
3: Crec... Gabriel Jesús.
6: Gabriel, és molt difícil.
3: Un tio que fa 1,20 m. Ahir va saltar, però que ni l'Usain Bolt aquell de la perxa.
6: L'Usain Bolt. Està confonent l'Usain Bolt amb Mondo Duplantis.
3: Ah, aquest. Bueno, és que té un altre nom raríssim.
6: Mondo Duplantis.
3: Molt raríssim.
6: Suec.
3: Home, tu tens un fill i li poses Mondo Duplantis?
6: Sí, no, clar. És que es diu Edmondo.
3: Sembla llatí. El nom llatí. Bueno, en fi.
5: Mondo Duplantis.
3: La qüestió que escolta, amb reverències a Deco.
5: Val,
3: que segur que ens estarà sentint des del cotxe.
6: Sí, té molta pinta, sí.
5: Una cosa, puc dir la notícia o no puc dir la notícia?
3: Així m'agrada, que demanis permís per parlar.
5: Home, no, home.
3: Aquesta és la llibertat d'expressió per la que va morir Franco.
5: Bueno, sí. Total, que el Barça va golejar ahir. Golejar,
3: sí, però quin Barça? No.
5: No m'ho puc creure.
3: És que si no especifiques, si és el de futbol o el de hockey,
5: sí.
3: La gent d'aquí del públic no ho entén.
5: No, la gent
3: d'aquí del públic, quan has dit parlarem del Barça, han fotut un riure de nerviós. De
5: dir, no, home, no.
3: Hòstia, ara què? Però de què? El Barça de què?
5: Ja.
3: Potser era el femení, el de bàsquet, el Barça de béisbol?
6: Calli.
5: Un moment. El Barça de béisbol. El Barça va golejar i el Feyenoord en el primer partit de la Champions League.
3: Molt bé, vinga, ja està dit. Vinga, va, passeu un altre tema.
5: El que faltava, Conrad Consum, perico.
3: Va, és que no, però és que aquí no sabeu dir res més que Barça, hòstia.
5: Home, el joc de l'equip és boníssim, van golejar en un partit espectacular.
3: Sí. Sou els millors del món. Sí. Molt bé.
5: Bueno, miri,
3: segur que sí, però jo veig equips millors, eh?
5: A veure, aviam.
3: Per quants gols va guanyar el Barça ahir?
5: 5-1.
3: 5-1, molt bé. Per quants gols va guanyar l'il·lustríssim PSG de Paris Saint-Germain?
5: Sí, Saint-Germain van guanyar 6-1. Bueno, escolti, pot passar, són molt bons també.
3: Sí. Quants gols va marcar el vostre gran golejador, el brasiler Rafita?
5: Home, Rafinha ahir va fer dos gols.
3: Dos gols?
5: Dos gols.
3: Sí. I quants gols va marcar el golejador del PSG, exculer, que heu deixat escapar? Sí, perquè no, era molt dolent. Ferran Torres, quants gols va marcar ahir?
5: Sí, és veritat que ahir Ferran Torres va fer tres gols.
3: Toma ja!
5: Sí, aviam.
3: Hòstia, demà hi ha un, n'heu deixat passar.
5: Sí.
3: Home, aviam, no, feliciteu tampoc el Deco, també, per deixar-ho.
5: No. Aviam,
3: sí, home, sí.
5: No, és veritat que... és que això, aquesta lectura no l'havia feta jo. O sigui que moltes gràcies, ja senyor està. Consum.
3: No res.
5: Sí.
3: On marcava gols Ferran Torres? Que li die, algú li deia fallant totes,
5: No, Ferran Torres.
3: Sí, Ferran Torres, sí.
5: Doncs abans,
3: escolta, ja et preguntaré una altra pregunta. Quin entrenador va guanyar l'última Lliga de Champions amb el Barça?
5: Luis Enrique va guanyar l'última Lliga amb el Barça.
3: I on entrena ara, Luis Enrique?
5: Ah, és l'entrenador del PSG.
3: Fixa't quina casualitat. I qui va jugar de titular ahir, de mitja punta, al PSG?
5: Ahir em penso que va ser Dro, aquest jugador.
3: I on jugava abans Dro?
5: Fins fa poc al Barça, sí.
3: Per tant, el Barça va guanyar 5-1,
5: sí.
3: I el PSG... Altrament dit, el Barça, que veu fotre fora...
5: No.
3: Va guanyar 6-1.
5: Hi ha de venir un perico a fer això,
3: I la Lliga de la Champions, si tu mires la classificació,
5: sí,
3: ara
5: sí.
3: Número 1.
5: Només hi ha un partit.
3: PSG,
5: perquè té 5 gols a favor.
3: El Barça és el segon.
5: Sí, el Barça del segon fent un 5-1.
3: Doncs parleu del PSG i deixeu de parlar del Barça.
6: Sí. De fet, com apunta també l'Àlex Arbiol, també hi ha Dembélé, que també hi havia en el Barça. Doncs,
3: un altre del Barça. Sí. Doncs escolta'm, felicitats al Barça per haver fitxat a Dembélé. I haver deixat escapar tota aquesta gent. Molt bé, enhorabona.
5: Força, Barça. Felicitat mai no és completa. En fi, ara en parlarem, repassarem les dades més inversemblants, com sempre, que dona el nostre company d'esports, l'Oriol Jové, les dades d'aquest partit. Ja sabeu que l'Oriol té un centre de dades.
3: No, l'Oriol té un problema.
5: No, vull dir, també.
3: Digueu clar que està molt sol i s'inventa les coses.
5: No s'inventa les coses, ja en parlarem.
3: Sí,
5: però ara hem de parlar d'una
3: altra qüestió. Però abans, la darrera notícia de Donald Trump,
5: sí,
3: també tocarem avui.
5: Sí, el president dels Estats Units, en el seu pitjor moment de popularitat, potser una cosa està relacionada amb l'altra, perquè ha vist que les enquestes no li van bé, que pot perdre les eleccions legislatives d'aquesta tardor, s'ha tret de la màniga una promesa, com dèiem, inversemblant.
3: Inversemblant ho serà per tu, que no cobraràs un duro.
5: Ara ho expliquem. Deixem que li explico.
3: Quina mania li teniu als guanyadors, a la gent que és guanyadora, a la gent emprenedora.
5: Sí, bueno, emprenedor...
3: Collons,
5: bueno.
3: Donald Trump, si és emprenedor, que té una torre al seu nom,
5: Té una torre, el seu pare ja tenia molts negocis i molts diners, perquè emprendre un pot emprendre des de sota, costa una mica més, és com fer la carrera...
3: Lo difícil és heretar... i conservar-ho,
5: Això també, però és que...
3: Ojo, que els abuelos fan el negoci,
5: sí,
3: els fills ja s'ho rebenten tot,
5: Sí, l'hereu escapa.
3: I els nets ja, vamos,
5: nets ja
3: ni
5: no...
3: t'explico, els nets van a la presó, ja.
5: Ah, sí, bueno... Bueno, sentirem diversos moments d'aquest speech que va fer, d'aquest Parlament que va fer ahir. Primer, Trump explica que vol canviar el nom d'un dels Estats Units, que és New Mexico.
3: Com que no li agrada... Estats Units?
5: Als Estats Units
3: hi ha un estat?
5: Hi ha una comarca que ells li diuen estat,
3: sí.
5: Perquè és un estat...
3: Que
5: és
3: New Mexico. Però que pertany a Mèxico.
5: No, pertany... La cosa són... O sigui,
3: però
5: no,
3: per què es diu New Mexico, si estàs als Estats Units?
5: Perquè estàs allà tocant. Hi ha una part de Catalunya que es diu França administrativament, però que és Catalunya. Vull dir, en virtut de...
6: Perquè va haver un moment que van posar allà la línia, van posar un regle i van dir fins aquí serà Mèxic i fins aquí serà Estats Units. Que no he vist el zorro.
3: Sí que és veritat, això és perquè jo... Si aneu al Google Maps,
5: hi
3: ha el mapa dels Estats Units, les fronteres són molt rectes,
5: Algunes, no totes.
3: És algú que ha agafat un regle i ha fet allò les línies, Està molt bé.
6: Se'n diu colonialisme, d'això.
5: Sí, això a l'Àfrica sovint... Però, en tot cas, estàvem parlant d'això, com que no li agrada Mèxic a Donald Trump... No,
3: a mi sí.
5: Ah, sí?
3: Bueno, no. No hi he estat mai ni m'hi veuran.
6: I el menjar mexicà, vostè?
3: Bueno, d'aquella manera.
5: Molt bé.
3: Fajites.
5: Ho diu d'una manera que...
6: Burritos.
3: En una fajita, no?
5: És que la cuina mexicana va molt més enllà. Ara no em feu entrar en aquest tema.
6: Però entrem.
5: No entrem.
6: Huevos rancheros?
5: No, huevos rancheros tampoc. Ni huevos rancheros ni fajitas. Estàvem parlant de Donald Trump, sí, que com que no li agrada Mèxic, resulta que ara li vol dir d'una altra manera. You have a
2: neighboring state, New Mexico. Tenim un estat veí, Nou Mèxic, que crec que s'hauria de dir Nova Amèrica.
1: Claro.
2: New America! Sí, sí. Nova Amèrica. A la gent li encanta aquesta idea. A l'esquerra radical segur que no, però a la gent li encanta. Els vostres veïns es diuen Nova Amèrica. New
24: America. Molt bé. És que s'entén molt millor, no? Jo aquí faria el mateix, perquè tenim comarques com el Segrià, que ningú entén on és.
5: Com que no, home?
24: Escolta'm,
5: què diu?
24: Quina és la capital del Segrià?
5: Home, Lleida. Hòstia, és que...
24: Pues ja està. Ojo, si Barcelona és capital del barcelonès, Girona del gironès, Tarragona del tarragonès, Lleida del Segrià?
5: Sí, bueno, les coses a vegades són així.
24: Lleida en diria del Segrià, en lloc de... Lleida hauria de ser la capital...
5: Sí. I vostè en diria...
6: Lleidanès.
24: O... No, New Mexico.
5: Vale, ara... Déu-n'hi-do, és molt complicat, eh?
24: Esteu d'acord o no?
5: Sí.
24: És així?
5: Tothom.
24: No, és que no cal ni votar.
5: No, clar. L'autoritarisme és la nova democràcia.
24: Claro.
5: Bueno, ara sentirem la gran promesa electoral de Trump també per aquestes eleccions. La promesa que fa si el Partit Republicà, és a dir, si el seu partit guanya les legislatives, passarà això. Because we've done so well. And because our country... Com que ens ha anat tan bé i el nostre país està guanyant tants diners, us faig aquesta promesa. Si els republicans guanyen la Cambra de Representants i el Senat, tots dos,
24: venga,
5: gràcies al nostre èxit econòmic, pagaré a cada ciutadà adult dels Estats Units $5,000.
24: For
5: $5,000... Hòstia, ojo, la gent crida molt, eh? Quan diu $5,000...
24: Ojo a la gent, també, eh? Sí. En aquest tall, el tio diu, pagaré 5.000... La gent encara està... Sí. Només aplaudeix quan senten dòlars. No fos, sí, no fos que al final siguin 5.000 hòsties. Saps? Sí, no, és així. Però, vamos, 5.000 dòlars no està malament, no? Per cap. A vosaltres no us anirien bé? Hombre, és que empadronem-nos tots a New Mexico, encara que sigui. Amb 5.000 dòlars pots canviar la banyera i posar-hi un plat de dutxa. Plat de dutxa enreixat.
6: Sí, és el primer que penses. El problema és que si multipliques aquests 5.000 dòlars per la població dels Estats Units...
24: Adulta,
6: sí.
24: A cada adult.
6: Sí. Aquesta promesa implicaria que el govern del Trump s'hauria de gastar 1.348.000.000 de dòlars.
7: Buah, perdoneu, quan és un bilió? Sí.
24: Un bilió és un milió de milions.
7: No, aquesta xifra no existeix.
24: Sí, home, sí.
7: No.
24: Clar que existeix, una altra cosa que no l'hagis vista mai, però...
7: No, és, al meu institut no la vam ni estudiar.
24: No hi vau arribar,
7: No vam arribar.
24: A quina xifra vau arribar al teu institut?
7: Al 1.000.
24: Al 1.000?
7: Ens va quedar per estudiar tot el que hi ha per sobre del 1.000 fins al 8 adormit.
24: Què és el 8 adormit?
7: L'infinit.
24: L'infinit.
7: Això no, ja no... No el vam estudiar.
24: El 8 ha dormit.
7: Sabíem que hi havia un 8 que havia caigut, diguem, i que això és molt, molt, molt, que no té cap al cap, i ja està. I ens va quedar per estudiar a l'institut, com vam acabar. Ni el que hi ha per sobre de 1.000, ni la dictadura de Franco, ni els afluents del francolí.
24: Això tampoc, eh?
7: No.
24: Bueno, insisteixo. Sí. Insisteixo que un bilió és un milió de milions.
7: Vale, bueno.
24: Bé, pels americans no, eh?
7: Ah. Vale.
24: Si són 1.000 milions, eh?
7: O sigui, això...
24: Pels americans són 1.000 milions, això ho tenia clar l'Oriol, que ha marxat.
8: De fet, a Gran Bretanya i als Estats Units són 1.000 milions, i en canvi...
24: Ells són els especialets. Ells han de conduir per una altra banda.
5: No, home, els Estats Units condueixen per la banda que toca. Bueno, per la banda que toca, què collons. Però sí que és veritat que pel que fa a les mesures, o pel que fa a aquesta manera que no deixa de ser una mesura, la manera de comptar, sí que tenen una altra manera de comptar.
24: Sí, llavors, Jean-Paul, t'ha quedat clar això?
7: A veure, o sigui, llavors Trump que ha promès 1.000 bilions de milions.
24: No, aquesta xifra no existeix.
8: No, aquesta sí que no.
24: 1.000 bilions de milions.
7: I tu penses que a Trump li importa si existeix aquesta xifra? O sigui, un senyor que diu a la gent que els donarà diners si el voten, això no li interessa per res. Això no. És que sap que perdrà, no? I aleshores pues, se la juga una mica d'aquesta manera. Clar, perquè no es parli d'altres coses.
24: Bueno, el problema és que aquí, si donen 5...
7: És la propaganda que se fa.
24: Propaganda, sí. Aprèn a parlar, que tampoc veu aprendre... al final de l'institut, també, a banda dels afluents del Francolí, sí, ha hagut d'aprendre a parlar.
7: Bé, ja, però és que això és un altre preu.
24: Sí, sí,
7: o sigui,
24: bueno, clar.
7: A parlar, doncs vaig aprendre a dir moltes coses. Per exemple, empatia i paraules derivades del llatí i del grec, com ara ex proceso ad infinitum,
24: ad infinitum,
7: que vol dir
24: cap al buit a dormir.
7: I
24: bueno, prou, Jean-Paul
8: Darabó. Sí, i en canvi la paraula propaganda no hi vau arribar.
24: Propaganda.
8: Ad infinitum i propaganda.
24: I propaganda.
8: El que dèiem sobre aquests diners, el problema és que la quantitat representa...
24: $5,000, eh? Sí, per cada persona. Sí,
8: i això representa pràcticament el 20% de tot el pressupost del govern dels Estats Units.
9: Hòstia, ja sabeu què vol dir això, no?
24: Què vol dir, avi?
9: Que Trump sap que no guanyarà les eleccions i que, a més, és igual tot el que diguis. Tant és. Com si diu que pujarà una nau especial i pixarà or des de Venus mentre canta una cançó del Frank Sinatra.
24: Home, jo voldria veure.
9: La qüestió és que no es parli d'altres coses, com per exemple el ridícul que ha fet l'Ina.
24: No. Avi! Avi!
9: Vols veure la base del coet?
24: Avi! Va, no s'adormi, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
10: Tot seguint la repassem.
11: No cal moure't de recu per escoltar La competència.
9: Ja ho hem dit, parlarem, com és tradició, d'una nova victòria amb maneta del Barça...
24: Del Barça femení de balonmano?
9: Vol callar, jo.
24: Va marcar 5 gols, no, el Barça femení
9: no,
24: de balonmano?
9: No, vol callar, sisplau.
24: Perquè fer 5 gols a balonmano és molt poc, eh?
9: Sí, no guanyes... No
24: hi ha partits de balonmano, sí, que marquen hasta 30 gols, eh?
9: Sí, és veritat.
24: Sí.
12: Una cosa, bon dia a tothom.
24: Bon dia, Mohamed.
12: Normalment no entro en els temes de futbol, però he de dir que ahir em vaig mullar força.
24: No vas anar al Camp Nou ahir, eh?
12: No.
24: Ah, no?
12: Quan vaig veure que la minya mal amb el braçalet de capità vaig mullar tanta calça que han sortit taques humitat 3 pisos per sota. És a dir, un jugador que fa, que contesta en català.
24: Et va agradar,
12: en català,
24: eh?
12: Perquè veure... és català, és normal. Si és català, parla català. Si és que no, una cosa que porta l'altra.
24: Et va agradar molt veure'l amb el braçalet de capità, la minya mal.
12: Que sí, em va agradar veure'l amb...
24: Segurament deu ser el capità més jove.
8: Ahir li van preguntar a l'Oriol Jové.
12: No comencem amb...
8: I de fet el van fer entrar durant la transmissió i l'Oriol va confessar que no tenia les dades de tots aquells capitans que havien portat el braçalet durant el partit, només tenia les dades dels que havien sigut capitans des de l'inici del partit, i per tant no ho podia contrastar, però que en tot cas, si la Minya Mal comença d'iniciar algun partit amb el braçalet de capità, serà el capità més jove que hi haurà.
7: No he entès aquesta dada, però jo vaig sentir en algun moment de la retransmissió que se deia el nom de Ramallets, que podia ser que Ramallets amb 3 anys hagués debutat el primer equip, però com que era molt baixet...
8: Ramallets venia de l'Europa, per tant, jo crec que no tan jove...
7: És que Barcelona és Europa. Ah, bueno, abans de l'entrada de... Bueno, doncs això. Moltes gràcies i endavant amb el programa.
10: Bueno, estàvem parlant del Barça, efectivament, avui que ha vingut Deco, i que Deco ha estat, efectivament, assegut en aquesta cadira, i estem parlant d'aquest partit.
8: Si voleu, de fet, ara que parlàvem d'aquestes dades que donava l'Oriol Jové durant el partit, també n'ha donat aquest matí al Món a Recull, que ja el tu diràs, també ho van recollir, perquè l'Oriol va treure, com sabeu, tot el fum que va poder, tot el suc, perdó, que va poder...
10: Sí,
8: de la
10: i el
8: seva,
10: fum també.
8: I
10: sí.
8: Va treure el fum ell i el suc de les dades, i va donar dues dades, et diria que molt importants sobre el partit d'ahir.
24: Ja veuràs que normalment no són gols o d'allò... No,
8: són dades...
24: Són coses que jo no entenc.
10: No, són dades especials i són dades buscades, són dades curioses.
24: Potser massa curioses i tot, tan curioses que només les entén l'Oriol Jové.
8: Són dades d'aquelles que no s'estudien a l'escola del Jean Paul,
24: seguríssim.
8: Que no s'hi arriba.
24: Per
8: no dir-les nosaltres, sí, tenim el tall on l'Oriol Jové les explica. Llavors, com que són diverses dades,
24: sí,
8: ho hem tallat en dos fragments.
24: Sí. Molt bé.
8: La primera és aquesta.
24: Punta.
13: Podria parlar de dades extraterrestres de Rafinha, que ahir va entrar al top 5 de màxims golejadors de la història del Barça a la Champions i que és el màxim golejador del club en els 5 primers partits d'una temporada des de 1958. Però ahir també va marcar Adeyemi. Adeyemi és alemany.
8: Sí.
13: Com
8: sí.
13: Flick i com l'àrbitre del partit d'ahir.
24: Sí.
13: Molta atenció, perquè sempre que en un partit de Champions, sí, un dels golejadors del Barça, l'entrenador, i l'àrbitre han estat del mateix país, el Barça ha acabat arribant a la final d'aquella temporada. Però... 85-86 va passar amb tres mecànics, Archibald de golejador, Benavos entrenador i McGinley d'àrbitre, i el Barça va arribar a la final de Sevilla, i la temporada 2005-2006, amb un gol de Van Bommel, amb Rijkaard a la banqueta i Temminck arbitrant, tots tres neerlandesos, el Barça va acabar arribant a la final de París. Ahir va passar amb alemanys.
24: I va guanyar el Barça?
13: Entrenador alemany i àrbitre alemany. La final del juny està encarrilada.
6: És a dir, que hi havia tres alemanys, hi havia Flick, Adeyemi i l'àrbitre.
24: Aquí la dada bona és que no és que arribessin a la final, el Barça va guanyar.
6: Sí, va guanyar.
24: Ah, va guanyar.
6: Sí, clar.
24: Hòstia,
6: no, perdó, la de Sevilla no va guanyar, la de Rijkaard sí que va guanyar, i la d'aquest any, doncs ja veurem, perquè només ha jugat un partit.
24: Jo ho he trobat massa enrevessat.
6: Si vol, li torno a posar.
24: Tenir-ho tot apuntat des de l'any 50 i pico, si l'àrbitre era de Pozuelo d'Alarcón, i el que va marcar també ho era, jo ho trobo una cosa que s'ho està inventant.
8: A més, fa aquesta cosa de dir, avui podria dir que Rafinha és el primer que ha fet 5 gols a les 5 primeres jornades.
24: Va amb la xorra
8: fora. Però us diré. I llavors fa el gir més.
24: Va amb la xorra fora.
6: També és veritat que no hi ha ningú que li pugui contrastar, perquè no hi ha ningú tan boig com l'Oriol Jové de tenir una altra base de dades que digui no, això no és veritat. Claro.
24: Però hi ha una altra dada, has dit.
8: Sí, sí, aquesta era la normal. Hi ha una altra, eh? Aquesta era la fàcil.
6: Aquesta era la fàcil.
24: Mare de Déu, senyor.
6: Hi ha una altra dada.
13: I, per cert, no em vull oblidar que ahir va marcar Gabriel Jesús, dorsal 9. Era el dia 9 del mes 9. Sí. El Barça jugava contra el Feyenoord, que té 9 lletres, de la ciutat de Rotterdam, que té 9 lletres, i a Barcelona, que té 9 lletres. Que no havia passat mai.
24: No havia passat mai. No és que no hagués passat mai.
6: Un aplaudiment, eh?
24: És que ningú havia comptat mai.
5: No, he escoltat de manera... És normal.
24: Bueno, jo també et puc dir una paraula de 9 lletres. Comença per Xumna.
5: Però
24: i em quedo aquí.
5: Vostè sí que està fora de to. Sí, bueno, però...
6: En fi, deixem, sisplau, als professionals que parlin de futbol.
24: Ah, efectivament.
5: Sí.
24: Vinga, som-hi.
5: Charlie, bon dia.
24: Som-hi tots. Hi ha dies que costa arrencar.
5: Et noto una mica baix de to per com ets tu, normalment. Tu ets el cap d'esports de la competència. I...
24: Qui sóc?
5: Home, Charlie Carol, no?
24: Efectivament.
5: Sí.
24: Sóc Charlie Carol.
5: Sí.
24: I això és...
5: A veure...
24: Passió pel futbol.
5: A veure, no. A veure...
24: Passió pel futbol.
5: No. Sí, molt bé. No vas veure ahir la golejada del Barça o què ha passat aquí? Què està passant?
24: Aquest és el problema. Que vaig veure-la. Aquest és el problema.
5: I?
24: Que el Barça va tornar a guanyar.
5: Sí, home, sí, clar. Home.
24: De pallissa.
5: Sí.
24: Portem 22 gols en 5 partits.
5: Sí, Déu-n'hi-do.
24: L'equip va massa bé.
5: Home, no, però mai vas massa bé.
24: No.
5: Com pot ser tan tribuner?
24: No, és que em sap greu, perquè veure un partit al Barça és avorridíssim.
5: Home, no, més avorrit és...
24: És massa superior, als rivals.
6: Això ho deia del Barça de Guardiola.
24: No té emoció. Mira els rivals de la Lliga.
5: Què passarà, la Lliga Espanyola?
24: Els que s'han enfrontat al Barça. Trobar un equip bo a la Lliga Espanyola és com trobar un informàtic amb nòvia.
5: Home, no...
24: No n'hi ha cap!
5: No, home, sí,
24: no en trobareu un!
5: Algun en trobareu, sí.
24: I a la Champions passa el mateix.
5: Bueno.
24: El Feyenoord, arreplegats.
5: Que ha arreplegats.
8: 9 lletres, eh?
24: 9 lletres.
5: Barcelona, 9
6: vertical,
5: lletres.
6: Vertical, sí.
5: És veritat que al minut 3 Rafinha havia fet gol, havia obert la llauna, i això li ha tret una mica d'emoció al partit, li treu una mica d'emoció perquè després veus que ells han d'atacar, però tampoc ataquen.
24: Efectivament, i tot és just és inici de temporada. 5 partits i 22 gols. Sí. Aquest calvari es pot... Molt llarg.
5: Però quin calvari? Però si és el Barça, no és cap calvari. És un camí de roses.
24: Home, perdona.
5: Què vols
24: perdona.
5: Que digui? Potser sí que seria millor, no sé.
24: Ho sabia.
5: Sí, ja.
24: Sabia que no eres un culer de debò. T'estava posant a prova.
5: Però què
24: ets un tribunero.
5: A veure, un moment.
24: Sempre plorant. Si el Barça perd, perquè perd. Si guanya, perquè guanya.
5: Si
24: fes el favor d'estar eufòric, perquè aquest Barça arrasa! Eufòria desfermada entre el públic del programa.
5: A veure, un moment, fins i tot amb dos senyors de l'Espanyol. Que hi ha...
24: Passió pel futbol! Passió pel futbol! Sí,
5: molt,
24: senyor.
5: Molt lletja aquesta trampa que m'ha esperat.
24: T'ha desemmascarat. Passió pel Barça.
5: És trampa de titelles, eh?
24: Passió pel Barça. Els jugadors van com avions.
5: Sí, com avions, sí. Molt.
24: L'equip de Flick ja és conegut com la Luftwaffe.
5: No cal posar el nom de l'aviació nazi.
24: Calla, sisplau, que estem parlant de l'equip de Hansi Flick.
3: Tothom cantant el nom del Salvador.
6: Quasi que preferia la versió deprimida del Charlie.
3: El Barça va pallissar el Feyenoord. Sí. Neerlandès, l'equip d'Alavins del Feyenoord.
5: No eren Alavins.
3: Ah, no? I ells ho sabien?
5: No, home, no.
3: Perquè van jugar com si fossin Alavins.
5: És veritat que els neerlandesos són molt alts, a mitjana, i és possible que fossin nens de 1,90 m.
3: Però, perdona, el Barça tots són bones notícies.
5: Sí.
3: Adeyemi,
5: sí.
3: El jugador amb bigoti que corre rient.
5: Sí, senyor.
3: S'estrena el gol amb Camp Nou.
5: Sí, senyor.
3: Gabriel Jesús,
5: sí.
3: L'atleta de Déu, que també riu.
5: També va corrent.
3: I que també té bigoti.
5: Sí.
3: En fot un altre de cap.
5: Sí, sí, pentinen la pilota enrere, sí.
3: I el més il·lusionant de tot, Lamine Yamal ja s'ha afaitat el bigoti.
6: Sí.
3: Li quedava molt malament.
5: Sí. Va fer un golaç. No, és veritat.
3: Tu li miraves a la cara
5: feia...
3: i... No.
5: No, el feia més
3: deies
5: gran.
3: Deies no, Lamine, no. Així no.
5: Perquè Lamine és a l'avantguarda de l'estètica.
3: No.
5: Això jo ho trobarà.
3: No, a més... però sabeu quin va ser, quin equip va ser la víctima del Barça ahir?
5: El Feyenoord, no?
3: No,
5: no?
3: L'equip del Barça juga a RAC1.
5: Perquè...
3: L'equip dels companys d'esports d'aquesta casa que van fer la retransmissió en directe.
5: I perquè són víctimes?
3: Fixeu-vos què han de fer
5: sí.
3: Per contracte publicitari i estan obligats
5: sí.
3: Després de cada gol del Barça.
0: Rafinha, mal Rafinha, l'autopassada, Rafinha, entre l'any de Rafinha, retall de Rafinha, gol!
6: Oh! Obrim una estrellada per celebrar el primer del partit. Karim Adeyemi a la frontal, al xut, gol! Oh! Gol! Obrim una estrellada per celebrar el segon del Barça, el golaç d'Adeyemi.
0: Sí. Mira, Pedri, la passada profunditat pel nou disfressat d'11 a la rematada.
6: Gol! Obrim una altra estrellada amb la tercera, la segona per Rafinha, estrellada per celebrar el tercer del Barça.
0: Sí, home, sí. Home, seria bonic ara, no? El 4-0, la Lamine Yamal amb el braçalet de capità. La Lamine Yamal! Gol!
6: Obrim una altra estrellada amb la quarta, ja la primera per Lamine Yamal.
0: Obre el camp Lamine Yamal, ha rebut ja Lamine Yamal, Lamine Yamal encara, el retall per dins, continua Lamine Yamal, la centrada de Lamine Yamal buscant Gabriel Jesús, la rematada, gol!
6: D'una altra maneta, obrim una cinquena estrella d'am per celebrar el cinquè del Barça, el primer de Gabriel Jesús.
3: Compte! Compte, sisplau, perquè ahir en Pou i companyia
5: sí.
3: Es van haver de pimplar 5 cerveses cadascun.
5: I no són poca gent, eh?
3: Oktoberfest.
5: Sí.
3: Allò sembla l'Oktoberfest, però al setembre.
5: Al setembre, és una pre-Oktoberfest.
3: I ja sabeu que als periodistes esportius no els agrada gens sortir de festa.
5: No.
6: A les 10 a casa.
3: Suposo que per falta de costum, Joan Maria Pou va acabar la retransmissió del partit una miqueta tocat.
6: No és veritat, això.
0: Sí. Hola, el senyor Jablonski al final del partit del Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Barça 5
3: Fixa't.
0: Feyenoord 1.
3: Com arrossega la F, eh?
6: Has de l'antic...
3: Això ho fa, la gent beguda ho fa, eh? Has... Feyenoord.
5: És fake news.
3: Feyenoord.
5: Has manipulat el tall.
3: No està manipulat.
6: No, perquè no. Si sents bé el tall, veus que la gent que està cridant de fons també va
3: lenta. Van tots tocats. Home, hòstia, fota't 5 cerveses Bueno, és que pràcticament seguides, eh?
6: S'hauria de mirar al bar, però jo diria que si tornem a sentir el ball...
3: No. El bar em va... Em ve de balena. Prou! Pobre Pou va acabar ahir fent més tombarelles que Adeyemi, eh?
5: Sí, bueno, en fi, sí que va...
3: Ja li diuen Joan Maria Pou sense fons.
5: Home, no, però què diu? Bueno,
3: pobre paio, imagina't el Pou ahir, en aquest estat.
5: Sí.
3: Després de fotre 5 cerveses, havent de dir, vocalitzant...
5: Sí.
3: El Feyenoord de Giovanni van Bronckhorst. Sí. Compte, eh?
6: Crec que a Holanda compta com a prova d'alcoholèmia. Sí. Això.
14: No, a Holanda te donen el seu si tu dius Giovanni van Bronckhorst. Si ho dius a la primera, te donen com a,
3: sí, home,
14: bueno,
3: sí.
14: Una mica com aquí. Bueno, moltes gràcies i que vagi bé.
5: Bueno, aquí tens raó, Charlie.
3: Efectivament, sempre tinc raó.
5: Sí, sempre tinc raó.
3: Els jugadors del Barça marcant 5 gols demostren molt poca empatia amb els companys d'esports.
5: Mm-hmm.
3: I ara, sisplau, demano una mica d'atenció, perquè el partidàs del Barça demana una anàlisi futbolística acurada.
6: Ara sí?
3: És moment d'aprofundir una mica més en la tècnico-tàctica del nou Barça de Flick.
6: D'acord.
3: És per això que avui truquem al nostre analista de capçalera. Ell és cosí germà de Leo Messi.
6: Sí.
3: Cosí segon d'Antonella Roccuzzo.
6: Sí.
24: I també cosí una mica més llunyà de Diego Armando Maradona.
6: Com de llunyà? Sí.
24: Ho he de contrastar. Ell és Diego Messi. Em sembla que ja tenim Diego Messi. No és que el truquem nosaltres. Ah, sí, el truquem nosaltres, sí. Em sembla que ja tenim Diego Messi al telèfon.
16: Diga.
24: Diego.
16: Digo.
24: Sí, Diego.
16: Dime.
24: No, dime tú.
16: Oh, dime lo dije yo. Yo dije dime.
24: Diego.
16: Y donde dije dime, digo Diego.
24: Diego, digo Diego, Diego, sí, sí.
16: Dime.
24: Finalment podem arrencar la conversa. Diego.
16: Dime.
24: Prou, Diego, eh? Explica'ns. Diego, sí. Hem d'anar a publicitat.
16: Sí.
24: Ens podràs explicar com vas veure el Barça després de la publicitat?
16: Efectivamente, podría hacerlo antes porque discurso tengo. Hablar puedo hablar.
24: Ja, ja, ja.
16: Es una tradición en mi país y se tiene que respetar.
24: De vegades et fas certament pesat. Fes una cosa, ves sí. parlant mentre anem sí. a publicitat. Quan continuïn i s'acabin els anuncis, us juro que continuarà parlant. No haurà acabat la frase.
16: Sí, bueno,
24: endavant
16: pues,
24: amb l'anàlisi.
16: Vamos allá, mi sí. nuevo equipo. La principal innovación táctica que vimos ayer... Que
24: ahora tornem.
16: Fija los extremos y pasa del 4-3-3 al 3-1-6-1. Así pues, ¿qué vimos ayer? Vimos un gran trabajo atrayendo a los centrales y de repente, pues, los rivales vaciaban los pasillos.
17: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
18: 45.712.
19: Em toca?
18: Això és el número de la loteria, ara?
19: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
20: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
21: Bé, ja som a casa.
22: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
21: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
22: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
21: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
27: Gaudeix d'un sabor bavarès amb Lidl. Ara a Lidl, 600 grams de rostit de porc amb salsa, clàssic o fumat a 5,99 i uns deliciosos pans de pessic de diferents sabors a 2,99. Gaudeix dels sabors Alpenfest amb Lidl. Lidl, val la pena.
28: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
29: La veritat és que va sobre rodes.
28: Tan content estàs?
29: Això també.
28: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroën.es.
30: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
31: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
32: Michelle Jenner protagoniza El Nido, un impactante thriller psicológico lleno de misterio.
33: ¿Por qué me hace esto?
31: Porque eres un monstruo.
33: ¿Y si el monstruo eres tú?
32: El Nido, de Hugo Stuben. 11 de septiembre en cines.
34: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
35: Kia. Movement that inspires.
36: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
37: Amb Viatges al Cort Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
38: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
39: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
40: Vol que la tenyi en català, premi?

0: es va bé.
1: Hace relajar un poco, fija a los extremos. Y bueno, ya sabe lo que se dice, que pasa del 4-3-3 al 3-6. I això no és una cosa fàcil.
2: Ho veieu o no? Com encara està enrotllant-se.
1: És una cosa totalment
3: treballada. Continuem a la competència i estem parlant,
1: Diego,
3: del partit del Barça d'ahir.
2: Diego! Diego!
1: De Rafinha i de Xemi, que
2: Diego!
1: Buenos días.
2: Hola. Bon dia. Pràcticament ja bona nit, eh?
1: Ja llegaron.
2: Escolta'm una cosa. No, ja llegaron, no. Torno a reformular la pregunta que t'he fet abans. Com vas veure el Barça d'ahir, sisplau?
1: Recapitulamos desde el principio. Menudo equipo.
2: Sí.
1: La principal innovación táctica es que el Barça fija los extremos y pasa del 4-3-3 al 3-1-6 en ataque.
2: ¿Ah, sí?
1: Sí, y eso es un gran trabajo, atrayendo a los centrales rivales, vaciando los pasillos interiores para los desmarques de Rafinha y de Yemi que pican al espacio.
2: No sé si te entes res del que has dit, però diré... Ajá.
1: ¿Qué pasa? ¿Que esperaban un chiste? ¿Qué crees que es esto? ¿Un programa de señores mayores que se ganan la vida haciendo vocecitas?
2: No, no. No, per...
1: Perdona.
2: Perdona.
1: Sí.
2: ¿Des d'on parles?
1: ¿Qué aquí?
2: ¿Qué parles? ¿Des d'una granja?
1: Sí, ¿por qué no preguntar? Pasa, home, pasa.
2: Sentim una vaca, com si la tinguessis al costat.
1: Sí, es Paquita, saludala, porque en breve la vamos a convertir en carne picada para rellenar empanadas.
2: Home, però...
1: Sí,
2: però què
1: sí,
2: hi fa una vaca aquí?
1: Te espera un futuro relleno.
2: Però tu no ets a casa.
1: Que en la trastienda del garaje tengo un córner donde vendo empanadas riquísimas. ¿Querés que os envíe una docena?
2: No cal. Gràcies.
1: Por aquí.
2: Perdona. També tens ànecs?
1: Sí, diverso. Hacemos empanadas rellenas de carne de pato, también laqueado. ¿Por qué no lo saludás? Este se llama Ernesto. Saludá.
2: El podem saludar, eh?
1: Demasiado tarde, ya feneció. Tenemos toda la cadena industrial.
2: Hostia.
1: Desde el principio al fin.
2: Escolta, anem al partit del Barça de...
1: Sí.
2: Perdona, també hi ha grills.
1: Sí, la especialidad de la casa, empanada de grillo. Biofilizado, ¿eh? Antes lo duchamos.
2: Home, però deu ser fastigós, no?
1: Ay, cállate, no diga boludeces. También le ponemos desodorante. Tenemos prácticamente todos los papeles sanitarios.
3: Prácticamente.
1: Te maravillarías de la cantidad de proteína que aportan los grillos, Charlie.
2: Hòstia, perdona, no.
1: No
2: em diguis que també fas empanades farcides d'elefant.
1: No, hombre, no, está re loco.
2: No.
1: Que me encanta Dumbo, el clásico de Disney, versión Blu-ray.
2: Estás veient Dumbo.
1: Para trabajar en el circo. Hay gente que es tan cruel con los animales que no doy crédito.
2: I que ho diguis tu, Diego. Gràcies.
1: Sí, en fin.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Continuaremos hablando del Barcelona, si les interesa, pero es que ahora momento se me paró el horno.
2: ¿Qué? Ves.
1: Ya solo quedan empanadas de pato frío.
2: Ves cap al forn. Ara torn.
1: Gràcies.
2: Anem, un aplaudiment, días. Sisplau, per Diego Messi. Va, que nosaltres hem de canviar de tema aquí a la competència. Ara hem de parlar de salut.
3: Sí, sí, ara parlem de salut.
2: Què ha passat?
3: No, de salut.
2: No esteu bé?
3: No, sí que... Bueno, de fet, he d'anar al metge jo.
2: Avui, fas, és que no...
3: L'Oriol,
2: quan ha entrat aquí, ha dit, mira, no fas bona cara.
3: Mira, no fas mala cara des de fa 18 temporades.
2: Oriol, no.
4: Salut i de salut. Però què passeu parlant de salut si encara no dic res del que és veritablement important avui?
2: Què vols dir?
4: A veure, Òscar Bot i Flermau.
2: Un respecte.
4: Recordes quin dia és avui?
2: Avui és 10 de setembre, dijous.
4: 10 de setembre. I, per tant, quin dia és demà?
2: Divendres, 11 de setembre.
4: I què celebrem els catalans l'11 de setembre?
2: La Diada Nacional de Catalunya.
4: Molt bé, té un gomet verd i et regalem el títol de l'ESO. D'acord?
2: Escolta, Mohamed, què vols?
4: Saps perfectament què vull.
2: No.
4: Catalans, fa 10 anys milions de compatriotes omplíem els carrers de Barcelona per reclamar la independència.
2: Sí.
4: Barcelona, el cap i casal. La capital del Principat.
2: Molt bé, tens raó.
4: Un nou estat d'Europa.
2: Sí, tens raó.
4: Estic cansat de tenir raó.
2: Ah, no?
4: No vull tenir la raó, vull
2: no?
4: tenir un país.
2: Ah.
4: Vull tenir un estat, vull tenir un exèrcit, vull tenir les coses normals que té tothom. En canvi, a la diada de demà, 10 anys més tard, què tindrem?
2: Pues no sé, digue-m'ho tu.
4: Eh?
2: Digue-m'ho tu.
4: Ara una batida.
2: Ah,
4: no, m'interrompis.
2: És que clar,
4: tindrem una diada que s'han endut 5 dies a Extremadura com si fos un Erasmus.
2: D'aquí 5 dies se l'enduen allà, sí.
4: Migues, morcilla, pimentón de la Vera, ens han segrestat la diada i se l'enduran a Extremadura. No tenien prou enduents els jugadors del Barça per guanyar el Mundial en nom d'Espanya. S'enduen els nanos, s'enduen la diada, s'han endut el Basté a Nova York.
2: És veritat, home, avui el Basté ha fet programa des de Nova York per parlar de l'11 de setembre.
4: Sí, el dels Estats Units. Home,
3: fa 20, perquè fa 25 anys.
4: I demà que se n'anirà a Santiago de Chile a parlar d'aquell senyor que van matar, m'entens? A Salvador Allende. Als Estats Units, a Santiago de Chile, tots menys tenia la gent a Catalunya.
2: Doncs molt millor celebrar els 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre als Estats Units que en els 50 anys de la diada aquí des de la mort de Franco.
4: Catalans, no permetem que s'enduguin la Festa Nacional de Catalunya amb el mateix tren que s'enduen 22.000 milions cada any que se'n van a Madrid i no tornen. Això ni el Mago Pop, és una cosa que...
2: És un bon truc, sí.
4: Sí, si esteu d'acord amb mi, aplaudiu. Vale. Gràcies. És la manera que tenim de votar.
3: Una mica forçat, eh?
4: Oh, una mica forçat.
2: No, escolta, sisplau, truqueu al 112, sisplau, sí. Perquè escolta'm...
4: Què diu ara?
2: Truqueu al 112, que aquest home acaba de tenir un brot.
4: Un brot és el que te fotré jo, un bolet te fotré.
2: Escolta'm...
4: Un brot.